0: és, no? Visitarà Barcelona coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, fixa't tu. També sí, sí. Madrid i Canàries. Llavors, tu dius que no es tracta només d'una visita pastoral.
1: No, perquè la visita del papa d'Espanya no serà una simple visita pastoral, com dius tu, i perquè vol tenir un posicionament polític, moral i simbòlic en un país, Espanya, on l'Església encara continua sent... continua estant atrapada entre dues ànimes, els que creuen en l'Església, clar, els que la segueixen. La que mira cap als pobres, cap als migrants, cap als descartats...
0: I l'Església continua... catòlica estem parlant, perquè hi ha moltes altres esglésies en aquest país.
1: La del papa. Clar. I la que continua massa còmoda al costat del poder, de les banderes i de la nostàlgia nacional catòlica. I això, amb el recorregut que farà el papa, és on podem contemplar millor la intenció d'aquest viatge, no? És tota una declaració d'intencions, el recorregut del papa. No només passarà per les grans catedrals i pels grans espais on les televisions lluiran imatges increïbles com a la Sagrada Família, que vindrà a Barcelona, sinó que també vol visitar barris obrers, centres d'acollida d'immigrants, zones colpejades per la pobresa, i la seva presència en indrets especialment sensibles i socialment i políticament molt, molt, molt sensibles, no? Des d'associacions que treballen amb persones sense sostre, fins a llocs vinculats a les víctimes de l'exclusió social, vol enviar el missatge, el papa diu ell, o el Vaticà, que l'Església no pot limitar-se a beneir el poder ni a contemplar el sofriment des d'una distància còmoda.
2: De fet, perdona, aquí, a part d'anar a la Sagrada Família, va a Cambrians, a visitar Cambrians, sí, els presos, i també va a Sant Agustí, a l'Església del Raval. Exacte. Però estamos blanqueando al Papa. No, estamos explicando lo que va a
0: hacer. Sí, de momento no, De momento no. ¿Qué tal?
1: Mira, només el trajecte, mira, el que deia l'Ester, no? A Madrid visita el centre de Càritas, en Carabanchel, trobada amb persones sense llar, és una de les primeres visites parades i tal. El 8 de juny visita el Congrés dels Diputats, serà la primera vegada que un papa va i fa un discurs en el Congrés dels Diputats i el Senat. A Barcelona, el 10 de juny, visita el centre penitenciari Cambrians, i sobretot on més es manifesta aquest caràcter polític de la seva visita és a Canàries, on visita a Gran Canària el port d'Arguineguín, a Mogán, punt emblemàtic de l'arribada de Pasteres, i a Tenerife visita el centre d'acollida Les Raïces, a la Laguna, trobada amb immigrants, trobada amb organitzacions d'integració d'immigrants a la Laguna...
0: Per tant, perdona, per què dius que és polític? Si, de totes maneres, l'Església Catòlica, pel que jo tenia entès, hauria de... que s'havia desviat d'aquest tipus de recorreguts, no? O sigui, hi ha altres papes que s'han... És a dir, que diguem que és un viatge polític, però al cap i a la fi és el que hauria de ser, no?
1: Exactament,
0: és a dir, el pastor dels cristians o dels catòlics ens hauria de recordar això precisament, o hauria de recordar els catòlics això. Aquest és el trajecte natural, diguéssim, que hauria de fer el papa de Roma, no?
1: Exacte.
0: Els papes de Roma haurien d'haver estat sempre fent aquest.
1: Però fins ara no havia passat això.
0: No havia passat, per això et dic.
1: Aquest papa no juga amb l'ambigüetat, sembla ser, permanent, com si que potser el papa Francesc, que potser també estava reconegut com un papa progressista.
2: Jo crec que va començar el papa Francesc, sí, no? Molt progressista i molt reivindicatiu.
1: Però feia molts discursos morals i que quedaven encantats en la resistència, sí, del Vaticà. Una mica com li podia haver passat a Obama quan va arribar a la Casa Blanca, que tenia moltes intencions de fer moltíssimes coses i després es quedava encallat amb el poder que rodeja la Casa Blanca, cosa que no passa amb Donald Trump, que fa el que li dona la gana, no?
3: Home, però està més cerca el papa que Donald Trump, no?
1: Sí. El papa francès va obrir portes, va posar sobre la taula debats que ara eren impensables, com el dret dels homosexuals a ser a l'Església, com la presència de les dones a l'Església.
4: Només faltava.
1: I va intentar humanitzar una institució més acostumada a parlar del llenguatge de condemna, només fins llavors, no? I potser moltes vegades quedava només en gestos simbòlics o amb advertiments teòrics, i aquest nou papa, en canvi, té menys paciència amb el que ell diu la hipocresia eclesial, i té menys por al conflicte. De fet, és que no es talla ni un pèl.
0: Això t'ha de dir, que el papa no té... Primer, que no té paciència, o sigui, va a sac-pac. I després passa de la hipocresia celestial, dius tu.
1: Sí, i ho ha demostrat.
0: No té por?
1: No. Sembla, vaja, que no en tingui. A no ser que, com que no té por,
0: vull dir,
1: com
0: també...
1: que diu el que li sembla, igual li surt un zapatero, no? O
0: un zapatero, un nano, que li surt unes joies dintre d'una caixa forta, li busquen les pessigolles.
1: Li busquen alguna
0: cosa. Però de moment, jo el que vull dir que és excepcional aquest tipus de figura política.
1: Ho ha demostrat amb les seves posicions sobre Gaza.
0: Perquè recordem que l'Església Catòlica va estar al costat del nazisme durant la Segona Guerra Mundial.
1: Sí, sí. I al costat de Franco.
0: Al costat de Franco, ha estat al costat del feixisme. Sí. I aquest papa, avui per exemple, ho porten tots els dies, La Vanguardia en portada, El País, 2, 3, 4 pàgines, parlant d'aquesta magnífica humanitat.
1: Magnífica, la grandesa de la humanitat, ho traduiríem.
0: Que és una encíclica contra el tecnofascisme.
1: Exacte.
0: Titula sí. El País.
1: Sí, sí, sí.
0: Que això és una cosa excepcional, realment.
1: El papa diu que en aquesta era digital...
0: Vull dir que si ho veu hasta el papa, que no ho havia vist... O sigui, l'Església Catòlica, el feixisme, no ho havia vist mai a la primera, ni a la segona, ni a la tercera, ni a la quarta, si ho veu, serà que és feixisme, no?
1: Bueno, jo crec que ho...
0: No, saps què et vull venir a dir o no?
1: Sí, sí, sí.
0: No, ho dic perquè... Sí, sí. Hi ha l'Església Catòlica...
2: Necessita una prova més, no?
0: Sí, o sigui, per si hi havia algun dubte... No, perquè, perdona, quina és l'opinió de Vox o Aliança Catalana o tots els feixismes, pseudofeixismes o els autoritarismes o els partits xenòfobs i racistes d'aquest país davant d'aquesta visita?
1: No suporten aquest papa. El voldrien dòcil, obsessionat exclusivament amb l'avortament o amb les guerres culturals i alineat amb una idea d'Espanya uniforme, patriòtica i moralment disciplinada, no? Però s'han trobat amb un líder religiós que parla de salaris precaris, d'habitatge impossible, de canvi climàtic, de drets humans i de migrants morts al Mediterrani. Un papa que denuncia el capitalisme depredador, com deies tu, amb la IA, amb una contundència que sovint no tenen ni molts dirigents progressistes. Per tant, els narrarabis. Per això els sectors ultraconservadors el consideren un traïdor. Fa anys que una part de la dreta espanyola intenta convertir el catolicisme en una trinxera ideològica i els incomoda profundament que el cap de l'Església recordi que l'Evangeli, com recordaves tu abans també, parla molt més dels pobres que no pas de les banderes i les nacionalitats.
0: Clar. I després aquest papa, en les seves encícliques, no és... no ho diré... que va molt al gra, insisteixo.
1: Sí.
0: És a dir, que no dona toms.
1: No,
0: ell està en contra de la IA i per poc que llegeixi ho entens a la primera, diguéssim.
1: És el que el caracteritza.
0: Que van molt al gra, diguéssim.
1: Ja ho va demostrar amb el seu posicionament sobre la guerra de Gaza,
0: per exemple,
1: denunciant sense eufemismes la destrucció sistemàtica de la població, dient genocidi, i reclamant responsabilitats internacionals quan gran part d'Occident preferia mirar cap a una altra banda. I ho ha fet també amb Donald Trump i sobretot amb la idea d'una identitat cristiana convertida en arma política. Recordeu que a la Casa Blanca abans d'atacar i abans d'iniciar una guerra s'encomanaven a Déu i al cristianisme, que els protegia a tots. I de fet el vicepresident Vance va anar a veure el papa i el papa li va recriminar. Li va dir que això d'utilitzar el cristianisme com a bandera, com a arma, com a, per matar, doncs que no estava ben vist i que no acceptava l'Evangeli, no?
0: Perquè el cristianisme no està per fer creuades, diguéssim.
1: Ja n'ha fet prou, no?
0: No, ja n'ha fet prou, exacte. Una cosa, i la relació amb l'Església espanyola o catalana?
1: No crec que hi hagi massa diferència. La seva relació amb les autoritats eclesiàstiques espanyoles catalanes tampoc és senzilla, perquè durant dècades bona part de la jerarquia catòlica havent tingut una relació excessivament confortable amb els poders econòmics i els polítics conservadors.
0: Em deixes parat.
1: I encara hi ha bisbes que semblen més preocupats per les batalles identitàries. Si us fixeu, a Espanya segueixen molt la corrua de partits de dreta o d'extrema dreta contra nacionalismes, contra catalanismes, etc. Que no pas per l'exclusió social o per la precarietat de l'habitatge. O...
3: Però per què dicen eso si la majoria de fondos buitres, per exemple, en Madrid i en Espanya, són de la Iglesia, reciben muchos millones de euros tutorizando menores bajo el cristianismo? O sea, que está muy bien que lo digan, pero que expropien todo lo que tiene la Iglesia.
0: Home,
3: y que alguien se siente en el banquillo de los diputados.
1: I fins i tot el Banc del Vaticà té interessos a Meta i a Amazon i a llocs que produeixen
3: interès artificial. Este señor pretende que nos olvidemos de todo lo que han hecho. Y nosotros ni olvido ni perdón. Hombre, claro.
0: Avui, això que dius de la Rocío, dels grans...
1: Tens raó, però almenys...
3: Mira,
0: un dels grans temes que tenim sobre la taula en aquest país, o sigui, de la península ibèrica, és efectivament les propietats de l'Església i qui tributa o no tributen i de què va la pel·lícula. Per no parlar de l'Opus Dei i d'altres sectes, diguéssim, en la òrbita.
3: Bueno, y que tenemos un año para y aquí me meto porque estoy haciendo este documental, tenemos un año para modificar la ley de memoria histórica,
0: sí.
3: Que tienen que aprobar aprobar esta enmienda, que tenemos que hemos tenido que meterla en una enmienda muy pequeñita, porque aquí todavía hay más de miles de millones de bebés robados que ni siquiera se han exhumado, miles de millones de víctimas de la Iglesia católica que no han pedido ni perdón y saben perfectamente que si quisiera verdaderamente ayudar al Papa, vendría a España, modificaría la memoria histórica, sacaría todo ese dinero y culparía a todos estos curas y a todas estas monjas que han vendido bebés, han violado niños y han violado adultos.
0: Ara no parlarà dels assetjaments sexuals, etc. També és veritat que aquí al diari El País, avui, per exemple, diu les crítiques del pontífice a les grandes tecnològiques desenvolupadores de la IA, això que en diem tecnofascismo, contrasten con el hecho de que la Iglesia no ve problema en invertir en ellas. Una tesi que choca con los negocios vaticanos.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Tenen inversions a Meta,
0: Meta Apple, Tesla...
1: Tesla, Amazon, etc. Sí. Però bueno, això és una cosa com allò... No sé, l'altre dia sentia a Pedro Almodóvar dient que sí, que el rico tiene dinero, le gusta disfrutar de su dinero, pero a la vez él sabe que tiene que pagar impuestos, tiene que contribuir.
3: Joder, pero
1: un
3: este
1: poco.
3: Señor ha trabajado durante toda su vida. ¿El Papa qué ha hecho?
1: Ha hecho de
3: papa.
1: Ha hecho de obispo, ha seguido una carrera, su carrera, su mundo, ¿no? Al saumón y arribada al
3: Claro,
1: a
3: pero
1: mes
3: no es lo mismo tener que tributar habiendo trabajado que estar en una iglesia
1: no,
3: que
1: vive.
3: No, pero
1: al que te voy a decir es que al menos.
3: Es que al final no va a parecer bien los domingos.
1: Al menos ya que estás a dalt.
3: O sea, quiero decir que se va a malentender la película, que lo hace como crítica.
0: Pero vull dir que yo trobo que yo no sé si tú, Albert, estás tocando a mí, que en el contexto actual da. En el context actual de hiperfascisme, diguéssim,
3: sí,
0: una amenaça real,
3: que és lo menos malo.
0: Que hi hagi una veu, bueno, una veu important per moltíssima gent, amb un pes polític i simbòlic increïble, sí. Que digui, escolti'm, nosaltres això de la IA malament.
2: A favor dels drets humans.
0: A favor dels humans, i després també...
3: Ja, però és que és mentira. O sea, quiero decir, si però tu a mi me dices...
1: Podria no dir-ho.
3: Rocío,
1: no, sí. Rocío, una encíclica...
0: Sí, sí, però ja està aquí 14 dies i anirà a Canàries i anirà a rentar...
1: I almenys una encíclica...
3: I què va a coger
1: una...
3: gente del mar que vienen en patera, va a ir a salvar-se.
0: I després també jo crec que el missatge del Papa de dir, escolti'm, això de l'Església Catòlica és aquesta institució, d'aquest monstre, diguéssim, per dir-ho així, però que sàpiguen que el Papa de Roma, que sóc jo, creu tot això. Com ho desmuntarem, com ho desballestarem?
2: Mira que
0: ja
2: té valor, clar.
1: Mira, l'encíclica té valor, Rocío.
0: Té valor simbòlic,
1: I
0: no?
1: I pensa que, mira, l'encíclica es considera una cosa urgent a adoptar per l'Església. Tothom a l'Església ho ha d'estudiar.
0: Clar, l'haurien d'obeir.
1: I es converteix en referència per homilies, catequesis, documents diocesans i tesis de teologia durant la dècada següent. Hi va haver una encíclica molt important.
0: Cada encíclica que escriuen, eh? O sigui, és com un document, és com un quadern de bitàcora.
1: Gairebé un dogma de fe. I l'Església ho ha de seguir fil per randa. Hi va haver una encíclica just ara fa 135 anys, un 15 de maig, que t'ho recordaves abans, en aquest cas de 1891, del papa Lleó XIII, que es deia Rerum Novarum, i parlava dels drets dels treballadors, del salari dels treballadors, de l'horari de treball, de les obligacions dels empresaris, etc. I això es va convertir en una mena de dogma de fe, i per primera vegada, com que l'Església era molt influent, doncs va tenir efecte sobre els polítics. I fins i tot va crear partits com la Democràcia Cristiana Italiana, que tenen aquest rerefons social cristià, on es reconeixien els drets dels treballadors.
0: El nom del papa actual té a veure amb aquest, amb el Lleó XIII, clar, i amb aquest tipus
1: ell
0: de...
1: Ell es va fixar amb Lleó XIII per aquesta encíclica.
0: Bueno, és un papa que està al costat del desvalgut, de l'obrer, de la classe treballadora, etc.
3: Bueno, és lo que dice su religión.
0: I després...
3: O sea, estás viendo lo que dice su religión.
1: Hi ha una maquinària
3: al
1: darrere.
3: Lo que no es normal es que te metes con los demás siendo católico. Quiero decir, se supone que la religión católica tiene que ser amor. Lo que no es normal es que nos quemaran en la hoguera, que sean millonarios.
0: Pero también dice que aquest papa...
3: O sea, esto es lo normal.
1: Pero es que eso era lo normal.
3: No, claro, pero lo normal es tener una persona que dice no matéis gente, ¿no? Que no se muera gente en el océano, no matéis maricones.
0: Sí, sí, qué difícil.
3: A mí no me la cuela. Igual, que por cierto, quien se ha usado la IA para el anuncio ha sido el rey. Eso sí.
0: ¿Por qué? ¿Cómo?
3: Lo ha usado la IA y debajo del... Porque hay animales que salen como en el anuncio de la
2: anuncio de aquí,
3: selección
2: perdona?
3: Española.
2: El tecnofascismo es el tecnofascismo.
0: Pues fita.
3: Y abajo pone, usamos la inteligencia artificial responsablemente.
0: Responsablemente.
3: Lo pone en el...
0: No sé si vamos a hacer alguna cosa, estem fora de temps, però... Amén, amén.
1: Amén.
0: Amén. Escolta una cosa, amb tots vostès, moltíssimes gràcies a Albert Elf, amb tots vostès, Rocío Sáenz.
3: Yo prefiero seguir hablando de esto.
0: Tú puedes parar al que vulguis.
3: No, pero es que luego viene la oreja de Van Gogh. Es que tú fíjate la cantidad de gente de yo creo en Dios a mi manera. O sea, es que está habiendo una nueva moda religiosa que cuidado que nos la están colando. Igual que yo soy consciente que me la está colando la Casa Real, muy bien hecho, muy bien hecho. También nos la está colando la Iglesia Católica, que no la religión, cuidado. Que todo el mundo puede tener fe en todo lo que queráis. Pero la religión, aquí la Iglesia Católica se está yendo con... Vamos.
4: Se está yendo con las manos llenas. Sí, sí. Bueno, pues de moment això, però escolta, no ho sabem.
1: No ho sabem.
4: Estarem atents.
1: On vega, no?
4: On vega, on vega. Escolta, a veure, tu, Rocío, vols parlar avui de Rafaela i Solo Comú.
3: Bueno, perquè Esther dijo que habláramos esto y me ha parecido bien.
4: Però això era que vas a parlar. A banda d'una cosa, tu portes una escamarreta que m'agradaria
3: que em parlessis. Sí, llevo una camiseta maravillosa que es Independiente de Vallecas, porque si nos organizamos nos independizamos todas.
0: Molt bé. Vallecas.
3: Porque se cumplen 50 años de la ocupación del ejército marroquí del Sahara.
4: Del Sahara.
3: Que Franco, que estábamos hablando justo también de política, abandonó a su suerte siendo
4: bueno,
3: ciudadano
4: español. Bueno, Franco y luego...
3: solo hizo eso mal ahora. Vamos a hablar de que Franco solo hizo eso.
1: Y últimamente...
4: Y Pedro Sánchez, el rey de España, Juan Carlos Bonito.
3: Sí, la verdad que el PSOE es bastante de lo
4: bueno,
3: que
4: bueno, y tots els espanyols, diguéssim, no? Que m'ha abandonat, espanyols i catalans, han abandonat el Sahara a la seva sort. Vull dir que, sí. No, o sea, Franco va...
3: Solo sobreviven con ayuda humanitaria.
4: En això són totes franquistes, vamos, eh? No?
5: Sí, sí, sí. Una
4: fregada. Les vergonyes que hi ha... que sostenim sobre... Que sostenim sobre
3: ha dit algo el papa sobre el Sahara?
4: Bueno, no t'estranyi que ho digui. No t'estranyi que ho digui. Bueno, a veure una cosa. Tu estàs ara, a banda de ser monàrquica, veiem que anticlerical, però has participat d'aquesta sèrie que es diu Rafaela y su loco mundo.
3: Sí, és una sèrie maravillosa que ha hecho Aníbal Gómez.
4: Aníbal Gómez és el de...
3: El de Ojete Calor.
4: Ojete Calor.
3: Sí, el mismo que va por ahí cantando tonta, eres gilipón, también ha hecho Rafaela y su loco mundo, que es súper divertida, que están a tres media, cosa que tampoco entendemos, porque de repente a tres media, que es un poco papal, pues ha hecho la serie de Rafaela y su loco mundo. Solo comento que si lo veis es una cosa loquísima, se mete con todo el mundo.
4: Está a tres player.
3: Está a tres player. Es a tres media, ¿no? También es lo
4: mismo. Sí, es que claro, las casas son contradictorias.
0: A tres media no se n'adona el que está ficant,
4: sí,
0: ¿eh?
4: Pero sí que se n'adona, sí.
3: Estuve en la manifestación de la vivienda y madre mía, cada vez que salía Antena 3 la pobre tenía que salir corriendo. Que la pobre que acaba de salir de prácticas, esta mujer.
4: La pitaban, la pitaban.
3: No, una vergüenza.
5: No, pues no.
3: Que por cierto, no vino mucha gente a la manifestación de la vivienda, así que igual hay que bajar.
4: ¿Quién era que está manifestación de la vivienda?
0: La 24.
4: Claro, sí, sí. I tu hi vas anar-hi?
3: Claro, jo fui.
4: Clar, hombre, menuda.
3: Però tu no et vas ficar amb la periodista, no? Perquè les periodistes...
5: No, jo la defendí i le dije que no tenemos culpa de nada. Iba a meterme también en la cosa de las periodistas, pero que no. Pero bueno,
3: es una maravilla porque vuelven los muchachos de Anuí a hacer de mujeres mayores, cosa que es fascinante porque es muy gracioso. Y yo me quedo con una anécdota porque yo no tengo ni una frase. Cuando usted dice, ¿sales en la serie? Digo, salgo muy poco.
4: Así.
3: Pero le digo...
4: Pues nos lo ha vendido la Esther como si tú fueses...
3: Pues no sé, porque es mentira.
4: Adora, pero bueno,
3: pero me dijo una cosa Carlos Areces, muy interesante, porque yo le dije, yo estoy muy feliz porque no hay papel pequeño. Me dice Carlos, sí que lo hay, Rocío.
4: Sí que lo hay. Tan amarillo, sí que lo hay, sí que lo hay. Y este es el que te ha tocado a ti.
3: Bueno, sí, hago una enfermera que enfermera a la gente y que está todo el mundo deseando tener enfermedades. Es una cosa como muy absurda, la verdad. Pero bueno, está maravillosa Ingrid García Johnson.
4: Cafada
3: que hace
4: Raquel,
3: de niña responsable.
4: Rafaela,
3: sí,
4: perdón.
3: De Rafaela. Y tiene un montón de... Bueno, pues está la Esti Quesada, sale la Termoto de Alcorcón, Paula Púa, o sea, hay mucho tema. Y sobre todo que los capítulos duran 20 minutos.
4: Claro, ¿y qué vos digas? Eso es positivo.
3: Ni un mal polvo, o sea, que decir, aunque sea malo... O sea, que te hace gracia, ¿sabes?
4: Sí, sí.
3: Y David Bardaguer también. Oh, bueno, hace de guapo David. Bueno,
4: no,
3: es
4: que
3: es guapo.
4: Altra sorpresa.
3: Pero sí, es verdad que está David Bardaguer, claro, le he olvidado el componente catalán. Claro. Sí.
4: Vamos a ver el tráiler un momento, a ver, ya verás.
6: Esta simpática adolescente se llama Rafaela. Es la heroína de la serie. Es ingeniosa.
4: Pues muy bien, hasta aquí el trailer. Genial. Pero ¿de qué
3: también está la Laura Beisbark, que es la actriz del momento,
4: sí,
3: ahora.
4: Laura Beisbark está también, pero la que está de a todas se morirán, todo el mundo, tiene que morir mucha gente, ¿no? Avui parlo d'això a Mana Castillo, ¿eh? Per favor, genial, aquesta sèrie també. Muy divertida.
3: ¿De qué va aquesta, la sèrie?
5: ¿La de se tiene que morir mucha gente o no?
4: No, esta, la tuya,
3: de
4: la tuya.
3: De una adolescente.
5: ¿Quieres leerlo tú?
3: No.
5: Vale. Pues es que cada vez me lo haces más pequeño y no lo leo.
4: ¿Qué estás perdiendo la vista?
5: Sí, ¿sabes lo que me, este año cumplo 35 años, ¿sabes lo que he pedido para mi cumpleaños?
3: Pues es molt d'hora.
5: Unas gafas.
4: Ay, mare.
3: A ver, miopia, això no és presbícia. És de prop o de lluny?
0: Bueno, sí, i també cansament, generació tecnològica que mira ordinadors...
4: Sí, però tant cansament com
5: per mirar... També m'he apuntat a la premenopàusia, eh?
4: Ui!
3: No puede ser.
5: Sí, perquè tengo sofocos.
4: Pero esto es del...
5: Oye, nervio. Tú, la música es...
4: Pero eso, el nervi que aportas.
5: Hablamos poco de la premenopausia, por cierto.
4: No, hablamos no, mucho, ¿eh?
5: Parlem,
4: hablamos todo el rato, ¿eh?
5: Sí, de la premenopausia
4: porque
5: y de la
4: post. Porque hay una cantidad de premenopausia.
1: Pero en
4: aquí en este programa parlem de la pre, de la post tot, i de tot, la futura.
5: Sí, menos de after parties.
4: De tot el que...
5: No,
4: tot,
5: també, també.
4: Però una cosa, perdona, Léelo, a veure, perquè... O sea, la secció d'avui, perdona, és una que tu ha dit l'Ester, però tu no tenies cap intenció de fer aquesta secció, no? Lo dices que me cabreo contigo, hombre.
5: Caballero. Bueno, pues la culpa es mía. Porque yo, para no hacerlo mal y que me eches del programa, me dijo, hay que hacer un guión.
4: Te voy a echar yo del programa. Es que esto es increíble.
5: Ya,
4: es que
5: ya, eso es lo que he dicho yo en Menorca.
4: Pero ¿cómo vas a echarte del programa si tú formas part de la nostra dieta de Durem? Diguéssim.
1: Com que vau acabar una mica lo malament passa, l'altra vegada, no?
4: Home, és que ens posa al límit. Ens va portar al límit i una mica més enllà.
5: Però no es passa que... Oh. O sea, estaba pensando en otra cosa, fíjate. Pero una vez que... ¿A vosotros no se está olvidando escribir con boli?
4: No, a nosotras no, yo escribo muchísimo. No. ¿Cómo? A ver,
7: es que
4: ¿pero esto qué tiene que ver con lo que Ivana vas a hacer?
5: Porque como me cuesta leer, a ver si me estoy olvidando de leer. Y no es una cuestión de vista, sino que ya no sepa leer.
2: La falta de escribir,
5: es que
2: ¿no?
5: En el futuro, el otro día estaba pensando, otra vez, un grupo de música, dentro de 10 años, tus hijos, bueno, no sé si los tuyos.
2: Mis hijos, mira, se presentan exámenes de lectura de llibres.
7: Val.
5: Que no voy por ahí.
2: Sense haver llegit el llibre.
4: I la proven.
2: Bueno, amb intel·ligència
4: això,
2: artificial...
4: Guapa, això, guapa, ho hem fet tots, eh?
2: Però, clar, la intel·ligència artificial et fa superresums de llibres que no cal que te'ls llegeixis.
4: Ja t'entenc. Mm. Però mentre... si abans també hi havia resum... A veure,
7: sí, el rincón.
5: Mentre s'aproves... Sí, però, per exemple, dentro de 10 anys...
4: Ja llegiran.
5: La gent no va saber lo que és un ampli de guitarra.
4: Però, i tampoc sabem ara, també és veritat, ara també apareixeran aquells que deien, bueno, nosaltres teníem aquí unes eines per llaurar el camp i la gent no sabem com es diuen aquestes eines per llaurar el camp, collons, perquè ningú llaura el camp d'aquella manera com es
5: feia. ¿Quién es llaurar el camp? No me pongas a la misma altura.
4: No, labrar el campo.
5: Ah!
4: Laura el camp, no, Laura el camp.
7: Està Laura Escan, eh? Sí.
5: No, Laura, és aquest estàs hablando como de Mercedes.
4: Laura Escan.
5: No, Doreda, pues Laura el camp.
4: No, però vull dir que jo entendrem que hi ha paraules que es deixen d'utilitzar.
5: Però, vamos a ver,
4: lo que estoy
5: diciendo es que la inteligencia artificial... Marc, és que luego no me dejas hablar, però, per exemple, hay muchos niños adolescentes que no saben quién es Rocío Jurado, estoy preocupada.
2: Ja.
5: Que se han cumplido también 50 años de su muerte.
4: Porque no serán mariquitas. El legado de Rocío Jurado... no os perdrá mientras queden maricones en España. Eso es una cosa que...
5: Pero el otro día hablábamos sobre que sí, que los maricones han hecho mucho. Mira, ¿ves? Cómo baila maricón. Que, por cierto, recordé que tú y yo nos habíamos conocido en mi casa.
7: Avui fa un any, cop, ja n'hem parlat d'això. Ja n'hem parlat d'això.
4: Però que avui fa un any que us vau conèixer amb la Rocío.
5: Que viniste a follar a mi casa.
4: Ah, follaste en su casa. Felicitats, bravo.
7: Fa un any, però fa com 4 anys ja és.
5: Fíjate, que
7: és
5: la única persona que folla en esa casa. Pero hablando de Rocío Jurado, que estaba hablando el otro día, que fui a la presentación del libro de Rocío Jurado, sí, editorial Dos Bigotes,
4: sí,
5: y hablábamos,
4: ah, sí,
5: sobre...
4: Laura Fa,
5: sí,
4: ay, perdón, ya parla, Laura Fa.
5: Y Laura Fa tiene que hablar de ese libro.
2: Sí, sí.
5: Los maricones han ayudado muchísimo a que la historia de las tonadilleras siga en pie. Pero también han cancelado muchísimo, porque Gloria Fuertes no tuvo la ayuda de los maricones. ¿Por qué? ¿Porque era gorda? Pregunto. ¿Porque era fea?
4: Perdona, que
5: pregunto.
4: Gloria Fuertes no ha tenido la...
5: No. Murió sola y alcoholizada. Maritrini, ¿por qué no ha tenido la ayuda de los maricones?
4: Perdona,
5: contéstame.
4: Maritrini, perdóname.
7: ¿Por qué a mí se
1: yo
7: me ha caído?
1: No amagaba Maritrini. No, sí, estaba
4: en el armario. Un lío, ¿eh?
5: A ver, ¿pero qué tiene que ver que esté en el armario? Como todo el mundo, porque no me voy a dar
4: los
5: a que los maricones no hayan
4: no
5: ayudado a Maritrini a no acabar sola y alcoholizada.
4: Ya vamos a apañar a los maricones. Pero que Gloria Fuertes y Maritrini.
5: ¿En vida?
4: Están.
5: ¿En vida? Cuando estaban vivas, porque no me digas a mí que todos los sanatorios están llenos de maricones.
4: Maricones como el ayudar a Maritrini, pues tendría a sus colegas.
5: Hombre, pues no, porque era lesbofobia, porque los maricones no ayudaron a Maritrini.
4: Pero ¿cómo tenían que ayudar los maricones a Maritrini con pues, vida pues, Maritrini?
5: A Rocío Jurado la querían muchísimo, pero a Maritrini
2: era otra época, ¿no? Igual, ¿o no?
5: Es la misma.
2: Es la misma, ah, vale.
1: Pero Rocío Jurado no era...
4: Bueno, pues muy mal los maricones.
5: Era bisexual.
7: Sí, no, eso, ya está.
1: Hace recunés, tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
5: Sí. Bueno, a ver, era bisexual. Y todavía entendemos qué hacía con Ortega Cano, pero recordar esa entrevista maravillosa, sí, se sabe que había movidas de... Y de hecho, ella impulsó a María del Monte, que la vio cantando,
4: claro,
5: en un local en
4: todo
5: Andalucía.
4: Presuntamente, ¿verdad? Claro, Andalucía. Adelante Andalucía.
5: Y ella tiró para arriba con María del Monte, lo que pasa que luego María del Monte eligió mal y se quedó con la otra. Con la Pantoja, que esa la hundió. La subió una mujer y la bajó
2: y
5: otra.
2: Perdona,
4: voy a hacer una pregunta. ¿Has feito, abans d'entrar, has fet un... has atès a un podcaster que es diu... no me recordo.
5: I no podemos decirlo de la casa. No me acuerdo.
4: ¿Qué casa?
5: Vale, nada. Dime.
4: Bueno,
7: no tornem a la casa.
4: A veure, has fet un podcast amb una persona que no te recordo de que... Com es diu el podcaster? que es diu Baranyada, nom, però...
5: Ja, però no m'acordo ni el podcast ni el nombre.
4: Lo bueno, i és un podcast que us parlen a vosaltres, o sigui, és de música, no? De què va el pòster? El pòster.
5: Ho estem entenent tot. Perfecte.
4: De què va el podcast?
5: És que luego la gente me para por la calle y me dice, oye, ¿qué te pasa con Marc? Y yo le digo,
4: pero,
5: nada.
4: Oye, por favor, ¿qué no es para con Marc? No. A veure, has estado en el podcast de este señor, que no recordem com es diu, ni tu ni jo. I el podcast de què anava? Va, la música.
5: Tenías que decir algo que te molestara de la música.
4: Això, m'agradaria que expliquessis aquí què et molesta tu de la música. Que
5: a mi brillante. Lo que más me molesta es los DJs que te bajan la pastilla. ¿Com?
4: Hòstia.
5: Perdonad, qué cantidad de gente pone música y es aburridísima.
4: Pero que te baja la pastilla, ¿qué pasa?
5: Por ejemplo, todas estas maravillosas mujeres a que os gusta bailar y a que os, cuando os pone una canción que no mola nada, te dan ganas de irte a tu casa.
4: Sí, pero
5: estoy harta de los DJs que te mandan a tu casa.
4: Pero un momento, pero que te baje la pastilla, ¿qué vol dir? ¿Qué pastilla? Porque todas estas señoras, que hay alguna señora muy por aquí, alguna pastillita se tomarán, ¿eh? Si te siento todas las pastillas.
5: Pero para dormir.
4: Para dormir, para levantarse, para seguir, para todo.
5: ¿Existe la pastilla de levantarse? Bueno, Oma, si yo tomo,
4: dirás,
5: yo tomo.
4: Tú dirás, mira, las...
5: Tú dirás.
4: Claro, está Jacqueline, una de nosotras.
5: El otro día me dijeron que ha vuelto las pastillas para estudiar.
4: ¿Ah, sí?
5: Sí.
4: ¿Cuál es esa?
5: Por cierto, ojos de tus hijos.
4: ¿Tienes vitamínics?
5: Pero...
4: ¿Tienes la pastilla para estudiar?
5: Claro, tú estás hablando de exámenes, ¿o vas a hablar de exámenes,
8: sí,
5: no?
8: Sí, pastilla en tu cara.
4: Ah, mira, ¿cómo el micro? ¿Cómo el micro? Me
5: faré... Ah, vale.
4: No, com faci la Rocío, com faci la Rocío.
5: Voy.
4: Rocío, ja veuràs, perquè així ella... Que vegi la gent que estem a partir un pinyó. Rocío, ara hauries d'anar, per favor, a la...
5: Quiero confesar. Ay.
4: Estas dos señoras de aquí, María José Olano, que ya está... María vale. José, ¿qué tal estás?
9: Hola, María José. Hola, bon dia.
4: Un aplaudiment per Maria José Olano, que és una de les organitzadores del Market Solidari, que arriba a la seva tercera edició d'estiu. Nosaltres cada any estem a recolzar el Market Solidari. Maria José Olano, tu ets una de les jefaces del Market Solidari, no?
9: Esta senyora també tiene que hablar, que lo tiene apuntado.
4: Sí, lo tiene apuntado. Carmen Mas i Maria José Olano, un aplaudiment per ella del Market Solidari. A veure, Maria José, digue'ns una mica, el Market Solidari nosaltres ja ens ho sabem, però si algú s'hagués despistat, què és?
9: El Market Solidari és una iniciativa que van començar fa 10 anys.
4: 10 anys ja,
9: 10 anys, sí, sí. Un grup bastant gran d'amigues, per una amiga que va tindre, bueno, la mala sort de que una de les seves netes va agafar un tumor al cervell.
4: Ahà.
9: Molt, la veritat és que molt dur, molt difícil. La nena està viva, però va ser molt complicat, molt patiment. I vam començar a treballar per el programa Para los Valientes de Sant Joan de Déu, que és per a la investigació del càncer infantil. Llavors vam començar amb aquesta iniciativa, una mica sense saber què passaria, va funcionar molt bé. Llavors, des de llavors, fem cada any aquest market dues vegades.
4: Primer el fèieu d'hivern només i ara tenia tant d'èxit, perquè té un èxit increïble, el feu d'estiu.
9: Exacte.
4: Tota la recaptació es destina a la investigació del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu, és a dir, que a més vostès... tot el que gastin allà ho poden després, perquè tot això està desmenuçat, diguéssim, vas a la web i et diuen aquests diners han anat aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, també, és fonamental.
9: Vull dir també que ara va...
4: Ella, tu no quieres ser... Què t'ha passat?
1: Reportera.
4: No quieres ser azafata, no? Tu eres artista.
10: Jo crec que Maria José...
4: Vale, José, que s'apanyi ella, clar.
5: Mira, que està més còmoda.
4: Que està més còmoda.
9: Moltíssimes gràcies, per donar-nos aquesta veu. A més de Sant Joan de Déu, ara també compartim la recaptació amb la Fundació Enriqueta Vilavecchia.
4: Ah, sí, exacte, és veritat. Molt bé.
9: Perquè anem a la vegada que la Blanca va necessitant i Vilavecchia fa molts programes assistencials per nens que han superat el càncer, però que tenen moltes dificultats per integrar-se en la vida normal d'estudis, de vida social d'amics...
4: I acompanyen les persones que hagin superat o que estiguin en vies de superar-lo.
9: Llavors, Vilavecchia fa molts programes, exacte.
4: Carmen, no sé si vols afegir alguna cosa.
10: No. Sí, això
4: no, que on, a on? No? Ah, sí, a on?
5: Carmen, tienes un montón de coses apuntades.
10: Això és Sant Gervasi.
4: Bueno, el Carmen, el micro, per favor, que és la quarta, portem 9 anys amb el Market Solidari, cada vegada que veig el micro a l'orella.
10: Sí, però ja la situació era diferent.
4: Clar, ja t'entenc.
5: A què és dolós recoger-lo així?
10: Bueno, el Market Solidari és al carrer Sant Gervasi de Casoles, número 58.
4: 58.
10: Comença
4: avui? I d'avui fins...
10: No, sí, comença avui i serà fins diumenge.
4: Diumenge. I això és de 2:15 al matí a 9:15 del... I el Market Solidari de 9:15 de la de nit. I llavors hi ha... peces de roba, complements, etc, etc, etc, de primeríssimes firmes,
10: bisuteria... Hi ha peces de roba, però hi ha bisuteria, hi ha bolsos, hi ha coses que les influencers ens donen.
4: Clar, les influencers simpàtiques, veus?
10: També recollim coses de les amigues que tenen roba que ja no porten, però que estan en bon estat.
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
10: I bolsos, o ja dic...
4: Maria José Olano, Zapatero ha donat alguna de les seves joies pel Market Solidari?
10: estat bona.
9: No l'he demanat.
4: Mira que n'hi havia, eh? Mira que n'hi havia, eh?
9: No l'hem demanat. Alguna
4: folla. Mare Déu, escolta la cosa, doncs Market Solidari, d'avui fins diumenge...
9: Estas maravillosas mujeres son catalanas de verdad, ¿no? ¿Tenéis ocho apellidos catalanes?
4: Bueno, tienen alguno por ahí deben tener también...
9: pero, vascos. Bueno, pero eso es
4: claro.
9: Guay.
4: Sí, sí. Yo creo que son mestizas. Sí, sí. Escolta una cosa. Esta señora no sirve ni igual al papa. Vosaltres, els vostres
9: papa
4: amics...
9: Papa sí, papa no.
4: Papa sí o papa no? Sou papa...
8: Jo, papa sí.
4: Papa sí. I tu, Carmen?
9: Sí. I rei sí o rei no?
4: També, ja veràs que sí. També, bueno, home.
9: Ah, rei no?
4: Rei menos. Bueno, rei menos. Ah, més papa que rei, eh?
9: Leonor sí, Leonor no.
4: Bueno, publicidad sí o publicidad sí. Vamos allá.
11: Som-hi.
12: Vostè primer, amb Marc Giró.
13: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Bueno, a veure, tenim un problema. Tenim un problema perquè Mario Obrero, un aplaudiment per ell, etcètera, has perdut la cartera al 34.
14: Exacte.
4: On la portaves, la cartera?
14: A la butxaca.
4: Però és que tenim la manera de posar-vos les butxacetes aquestes de casa, amb banyador, diguéssim, o aquell qui diu...
14: I saps el que no he perdut? Saps el que no m'he deixat a l'autobús? El tabac. Això sí que ho tinc, el tabac i el fenicell, tu, a la puta butxaca.
4: A la puta butxaca.
14: La cartera...
4: Per tant, si trobeu una cartera que...
14: 34, torn 2. Autobús, torn 2. 34, senyor autobús 2.
9: ¿Tú estás seguro de que l'has perdido? Bueno, si alguien encuentra mi autoestima...
12: 902-477-100.
9: Deus haver marcat, no?
14: Exacte, sí.
9: O sigui, has perdut la T-mobilitat, has perdut...
15: ¿Tenia dinero?
14: Sembla que no, no hi havia diners.
9: Ah, entonces que la devuelvan.
4: Que la devuelvan,
9: que
4: és una
9: mentirosa. Que
4: t'anava a dir, tens... I llavors hi ha el canal d'identitat. Tienes papeles, tú tienes
14: seguretat
4: papeles?
14: Social i l'europea, que diria Rajoy, doncs també hi era l'europea, o sigui...
4: Bueno, amb tots vostès, Mario Obrero completament de dir indocumentat. Vinga, papeles para todas, eh?
9: Qué pena, dice una del público, qué pena.
14: Em coneixen a la porta al recull i m'han deixat passar.
4: Bueno, a veure, Mario, avui vols parlar de...
14: Doncs d'una mica de pebrots el tema, perquè volia apiadar-me i defensar que no, que els joves no som tan dolents, que no anem tan malament i que no som tan desastres.
4: Els joves aneu fatal, avui, la joventut és una merda, i punto.
14: Avui que acabo de perdre la cartera.
4: Ja ho anireu descobrint. Després tot el que ve també és una merda, però la joventut és una merda, digue'm.
14: Doncs és que l'altre dia vau penjar un reel, un vídeo a les vostres xarxes socials, de l'Ivan Pérez, que era un noi que anava molt malament, havia de lliurar un treball abans de les dues del migdia i estava fent...
4: El treball consistia en fer-li la foto a una persona, com ho va dir ell?
9: Rellevant.
4: Rellevant, toca't els
9: nassos. Qui és ese senyor, Ivan?
4: Ah, ja tinc una cosa. Mira tu el que serà rellevant i no havia anat jo encara a la casita de la Bambani.
9: Tens raó, va ser un pioner. Poco se habla.
4: Imagina't ara.
14: Ben posicionat, a més, Marc.
4: Perquè
14: vegis.
4: Llavors, l'Ivan Pérez es va contactar amb nosaltres i no sé per què va venir a fer-me la foto aquesta. Era caure una bronca descomunal, però havia d'entregar el treball dues hores després de fer la foto. O sigui, anava...
14: Molt malament, anava molt malament, però bueno, jo m'he volgut apiadar una mica.
9: Perdona, ens ha escrit que ha tret un 8, eh?
4: Ha tret un
9: 8. Però a mi me sale que és un jugador del Real Madrid, tiene muchos años.
14: Ui, no, no.
9: Ivan Pérez.
14: Però Pérez. Pérez, sí.
4: Pérez, no hay más, eh, Ivan Pérez. Luego está Simón Pérez, també.
14: A les xarxes socials
9: del vostè primer, recull. Del Betis no és.
4: Total, arran d'això, què vols?
14: Em volia apiadar i volia parlar una mica de que no és gens fàcil. El temps d'exàmens, barrejat amb la primavera, barrejat amb la joventut, i que aquesta és una època molt complicada.
4: Doncs ja veuràs quan arribis als 50 anys, lo complicat que és tot.
14: Bueno,
4: llavors, tu tens ara exàmens, tu estàs d'exàmens.
14: Exacte. Jo estic fent monografies.
4: Monografies, què vol dir?
14: Monografies són com treballs...
4: Nenes, no mireu el mòbil, per favor.
9: Estoy viendo a ver quién es Ivan Pérez.
4: Pero Ivan Pérez, si es aquel señor... Este es de cerebrado. Bueno, a ver, llavors...
14: Articles acadèmics i tot això.
4: Tu vols reivindicar que no tots els joves sou iguals, no?
14: Exacte.
4: I no tots deixeu les coses a l'últim moment, doncs molt malament.
14: Ni tots perdem la cartera al 34. No, perquè el llenguatge es nota, o sigui, sempre tot jau el llenguatge. I a mi hi ha un singular que em sembla molt dolent, que és aquest de la joventut. Com es fa servir també per la infància, la infantesa, la bellesa...
4: La bellesa.
14: Però mai no diem, o jo mai no escolto, l'adultesa. Es diu més aviat les persones adultes. La gent adulta.
9: La gerontofilia.
14: Que en primer lloc són les, en plural, després persones persones i ja, si de cas, tenen d'afegir-ho una edat corresponent al seu moment vital.
4: És que persones adultes n'hi ha molt poques. O sigui, jo crec que joves n'hi ha molts, vells, ho serem tots. Ara, adults, te'n trobes molt pocs. És una cosa que és un avis raris. Per això
3: I nos passava que era muy guay acostarse con gente mayor hasta que te has hecho mayor y ahora es una putada.
4: Acostarse
3: y te gusta la gente joven. ¿Nos ha pasado? A ti sí.
4: ¿A quién? A la señora pública diu que sí.
3: Bueno, a ella le pasa todo.
4: A mí es que de mayores me gustan, ¿eh?
3: Claro, pero es que ya eres el mayor.
4: No, pero que yo trobo... señores.
3: Amor, llevas 35 años con la misma persona.
4: Pero que hay señores mayores que yo, ¿eh?
14: Home, clar.
3: Sí, però ja te los follarías.
14: Jo, 14.
4: Por supuesto.
3: Jo també, ¿eh? Yo es que... O sea, yo, por ejemplo, me enrollaría con Amparo Larrañaga, por ejemplo, que me ha gustado toda la vida.
4: Pues eso. Por eso et dic. Jo, hay señores mayores, me encantan.
3: Dime uno. ¿A quién te follarías?
4: Pues mira, jo avui, per exemple, he anat a buscar un paquet i hi havia un senyor que... estructures verticales, pues a la samarreta, que anava a treballar, estava dient-li una altra, estructures verticales, no sé què feien.
3: Però com va ser un senyor major en una estructura vertical?
4: Pues era un senyor que tenia una empresa d'estructures verticales i anava con su samarreta, con su pantalón y con sus canes y con sus... Me llevaba a mí 10 años. Y dicho, mira, aquest senyor, jo faria una estructura vertical amb aquest senyor. Para que veas.
14: Aleshores,
4: això sí, digo, pero te lo
3: que 10 años no es mayor. Todas las parejas sacan 10 años.
4: Bueno, a ver,
14: crides que hombre, tornis la cartera i el senyor...
3: De hecho, que este senyor se enrolla con mi casa con un senyor que sacaba 10 años.
4: ¿Quién? ¿El senyor? No tanto. Sí.
3: Él era muy pequeño.
4: Que sí, que eres muy pequeño, ¿eh?
14: Bueno.
3: ¿Ho sabrá él? ¿No son tants? ¿Ho sabrá él? Hombre, lo sabré yo que es follaron en mi cama. ¿Ho sabrá él que el coneixia aquest home?
4: Que no, que yo también sé qui és.
3: Pero que estaban en mi cama, Mario.
4: No es que la ración yo... ¿Ho sabrá el Mario? Pero en esto estamos de
3: acuerdo. ¡En esto estamos de acuerdo!
4: Se folló un señor mayor que...
3: ¡En mi cama!
14: Que no sé parlant.
4: A veure,
14: bueno, perquè això és important. És que el jovent no pensa normalment en la joventut. O sigui, la joventut no està definida per jo com a persona de 18 anys que estava en una altra edat 20 i pico, que no en són tants, eh?
3: Mario, no te pongas años que parezco a la senyora Cigo
14: y Cero. No. Que sempre la joventut es pensa quan no ets jove, quan has passat o quan hi vols arribar. Quan ets un adolescent o un infant que estàs pensant jo vull ser gran,
4: o t'estàs operant la cara,
14: quan te'n recordes o quan tens una visió de fora. Yeah. Sí, es defineix la joventut quan ets jove.
4: A veure, Mario, està molt bé, però anem al punt del guió, per
3: favor.
4: Venga,
3: les biblioteques
4: i follar a les biblioteques.
3: Com se nota que no tienes que congelar óvulos, venga. Que eso sí que es mayor ojo.
4: A ver, ara los óvulos...
3: Según el IBI.
4: Por favor, a veure...
3: ¿De qué está hablando?
4: A veure, anem a aprofundir una mica més al tema biblioteques. Exacte. I lligar. És a dir, és primavera, és exàmens, esteu molt neguitosos, llavors com es fa el fet d'acoplar, mai millor dit, el fet d'estudiar les biblioteques i l'empenta primaveral, diguéssim.
14: Bueno, doncs amb prou feines, i aquí arriba la cosa que jo volia dir avui, amb prou feines perquè avui comença la vaga indefinida. Exacte. Que donem aquí tot el suport de biblioteques municipals, sí, de Barcelona. Bibliotecaris i bibliotecaris que tenen una xarxa...
3: I què va fer el Papa con eso?
14: A l'Estat, a l'estranger. El Papa no en fa res i aquesta gent sí, està sortint al carrer i defensant els seus drets.
4: Vale, però a veure, les biblioteques... Dit això, molt bé, els bibliotecaris, endavant, jo he parlat amb un d'ells. El que jo vull saber és, tu ara vas a les biblioteques i a les biblioteques, jo, per exemple, no vaig aconseguir mai, i mira que ho intentava...
14: Val.
4: No hi havia cruising a les biblioteques, no vaig follar-me ningú mai a una biblioteca, ni vaig lligar mai a una biblioteca. Tu això ho has aconseguit?
14: I
4: era història de l'art, des d'aquí.
14: Vaja, o sigui, arribar als lavabos de cap biblioteca, no, encara. Però hi ha coses molt importants a la biblioteca. On et posiciones? On estableixes el teu lloc? Si et poses al costat del prestatge de filosofies perquè tu vols lligar, al costat del prestatge de lexicografia i de diccionaris, nena, que has de fer allà.
4: Això és veritat, així?
14: Fàstic, esclar,
4: tu has lligat al costat del prestatge del llibre de filosofia?
3: Home, és que Mario és sexualment emprendedor,
14: vamos. Els prestatges de filosofia.
3: A la meva època
14: això
3: no passava.
14: Ho tenim ben clar.
1: A totes les biblioteques,
14: això? A totes les biblioteques.
4: Si tu vas a la zona filosofia...
3: A la meva tampoc.
1: Filosofia no...
14: Home, depenent, jo que sé, el
3: caire. Hombre, mejor te follas a alguien de filosofia que de matemàtica.
4: Una senyora al públic diu, ahí que voy.
14: Exacte.
4: Hay que leer más, senyora. A veure, una cosa.
14: I un cop estableixes.
4: Filosofia, claro.
14: El teu lloc.
4: ¿Quieres follar? Pues lee filosofia.
14: O ja sí. Tampoc cal...
3: Lee, punto.
14: Tan prima, tan fin. O sigui, fila tan prim. Per exemple, pots posar-te al costat de l'escala, perquè tothom passarà. O sigui, també hi ha decisions que no només tenen a veure amb que aquest noi llegeixi el Paul Riquet o l'Anna Haren. Ja és una qüestió més de, bueno, em posaré aquí al costat, al passadís central.
3: Que en vegin.
4: Un moment. O sigui, posar-se a tiro. Una pregunta. Exacte. A Madrid teníeu sistemes per dir-li a l'auditorona. Aquí a Catalunya, perquè això no passa, a Barcelona no està passant.
3: Espera. En Madrid havia sistemes com follar en les biblioteques?
14: I
4: tú no te has enterado de nada, fíjate, así te va.
5: Y entonces yo, para una vez que fui a la biblioteca...
4: Pues es que solo fuiste una vez, claro, es que aquí hay más. Ahora te lo va a explicar, ya
14: la universidad pública...
4: Que y ahora que te gustan jovencitas, pues mira, puedes ir a la biblioteca. Ya verás, a ver, digas.
14: A Madrid teníem, segur que hi és també aquí, segur que hi és, que jo encara no ho he trobat. Però per això faig tercera crida del dia, estructures verticals, cartera, i, sí, sisplau, feu aquesta aplicació, que a Madrid ens ajudava molt. A la universitat...
4: Tenia una aplicació per lligar...
14: Una aplicació d'Instagram que es deia Complunius. I aleshores tu, a les notícies de la Complu, deies, per exemple, enviaves un missatge: m'acabo de creuar amb aquest noi que era molt maco, portava aquesta samarreta i tenia aquest pentinat. I aleshores ells ho pujaven a la seva xarxa. I aleshores el noi s'assabentava.
4: I tu t'havia passat? T'havies lligat amb tios així?
14: A mi un com ho van fer. O sigui, va arribar un presunto que tenia el monyo molt llarg i jo vaig pensar, ostres, crec que sóc aquest.
4: I però... vas aquí i deu acabar consumant
14: així,
4: o no?
14: No.
5: Però és que solo funciona con los maricones, con las lesbianas tienes que acabarte el libro, quedar a cenar, llevarte la maleta, la editorial...
4: ¿Cómo, cómo?
14: Así. Ah,
5: escriure que con las lesbianas te tienes que leer el libro, la segunda edición, a ver si hacen la película, porque no se la he leído entera, ¿sabes? Con las lesbianas, para ligar, cariño, tienen que sacar la película. Verla juntas, domingo... Tú te metes en el Tinder de lesbianas y todas es domingo peli, domingo peli.
4: Domingo,
5: no, ni pone domingo libro, nada.
4: Escolta una cosa, sisplau, i us deixeu Catalunya... paperets? No us deixeu paperets vosaltres,
14: sí,
4: la Complutense, com va això?
14: Sí, també fem paperets, o fins i tot la versió, el vessant més tecnològic i més actual, que és fer-se airdrops.
4: Airdrops
14: com
4: què és?
14: La mena de Bluetooth que funciona entre els Apple, sí, i d'airdrops...
4: Però tu li envies un airdrop a on quiero fora el contigo.
5: Però un fotopene, una fotopene,
14: no, fotopolla. Tractes, proves que no sigui una fotopolla i que sigui jo, que sigui una foto graciosa, que vagi bé l'estudi, jaja. I això fa com una mena de gràcia, perquè, clar, la persona...
4: Per l'airdrop, com saps el telèfon de l'alta? L'airdrop aquest...
5: No, perquè pon iPhone de Marcos.
14: O no, o canvies el nom.
5: Però si te manden una fotopolla, com saps de quién és la polla, de quién està al lado?
4: ¿Qué más darás? Si te manden una fotopolla, pa'lante. O sea, decirte...
5: Ya, pero si tienes cinco tíos delante...
4: No revistas todas, Rocío, de verdad.
14: Mai no envies fotopolla.
5: Pero si tienes cinco tíos delante en el pasillo de Ana Arendt, ¿cómo sabes de qué polla es cada uno?
4: Ya, eso también es verdad.
14: La banalidad de la polla, ¿no?
4: Si tú tienes cinco pollas delante de la bancada de Hanare, ¿cómo lo ves?
14: Exacto.
4: Es que es la letra de una cosa. Hay un momento que dices, venga, pues esta.
14: Al judici de Nuremberg van a ser una cosa así.
4: Da igual.
5: Y luego te encuentras con el fotopene. Y si no coincide el fotopene con el libro que se está leyendo, entonces, ¿qué haces? Te vas.
14: Es que pruebas de no enviar una fotopene, una fotopolla. Me tengo, o sea,
4: això en general. Me tengo que... Tú estarás en contra de la fotopolla, ¿no?
14: Home, sí, yo qué sé.
4: Si deja la publicitat, por favor.
8: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: Perfecte per a publicitat.
11: Actualitzada al minut.
8: Alertes d'última hora.
11: Contingut exclusiu.
8: Entrevistes i temes virals.
11: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
8: Podcast.
11: Fàcil i còmode.
8: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
4: Bé, a veure, recordin, avui cara al show a les 11, després de l'intermedio, a la Sexta, Emma Cuesta, Ana Castillo, Yolanda Ramos, increïble, tal. Llavors, el que t'he de dir una cosa, nosaltres això... Mira, mira com sol cara al show. Cara al show!
5: Oye, pues dile a Ana Castillo que a mi me... Yo estaba enamorada de ella, a ver si me hace caso.
4: Estaba enamorada, yo también. Jo això que ara, això que anem a fer, no ho tornarem a repetir. Fica-t'ho al cap ja d'una vegada, per favor.
15: Què passa? Que Seguritas Direct ara es
4: diu... Ja no es diu Seguritas Direct.
15: Very Sure, canvia sure. Nom, però no el que són els primers a protegir.
4: Això, ja
15: Seguritas Direct ara es diu Very Sure.
4: Sure.
15: La teva companyia de sempre, més forta que mai.
4: Very Sure, que vagi molt bé. Fins demà, eh? Nosaltres també demà estarem Very Sure. Mira tu quina vilgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
8: Vostè primer, amb Marc Giró.

artistes. Aquest és el sol RAC 105.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito i fins aviat.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. El dia en què Alexia Putellas ha fet oficial que no continuarà al Barça. Era un secret a veus i avui ella ho ha confirmat en un vídeo de 5 minuts penjat a les seves xarxes socials. Un muntatge preciós, molt natural, gens impostat i en el qual Alexia mostra el seu amor pel Barça i tot el que li ha costat prendre aquesta decisió. Un vídeo que sona així, per si no l'heu pogut veure o sentir.

0: sabíem per on començo. Culers. Recordo el primer. Aviam. Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
1: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
0: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip.

meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat, ja no estava, però... No sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors. Hem portat l'equip femení més lluny del que mai havíem imaginat. A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sols reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi. Gràcies a cada culer que ens heu acompanyat i a cada persona del club que des de darrere ens heu impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible. Catorze temporades i més de 500 partits. Amb moments que quedaran per sempre en la memòria del Barça i en el meu cor.

No tinc paraules per descriure el que ha estat viure això al costat de totes les meves companyes. De les que van obrir camí i de les que hem arribat després per escriure juntes aquest llegat etern. A les que veniu per darrere, ja sabeu el que sempre us dic. La pressió i aquesta samarreta són un privilegi. El futur de l'equip és vostre i us tocarà a vosaltres fer història al millor club del món. Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Per això no vull que sigui un moment trist. Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre. Sempre he dit que volia que a l'últim moment fos estant el millor possible, donant-ho tot i el 100% d'energia.

0: estat una història perfecta.
1: Pa volver con ella.
2: Una història perfecta, música de Rosalía amb la que té una gran relació. Aquests són els motius d'Alexia per deixar el club de la seva vida i provar una nova aventura. S'ha buidat, com ella mateixa ha dit. Fa tres setmanes aquí al Tu Diràs, ja us ho vam explicar, podeu recuperar el vídeo al compte d'Instagram d'Esport RAC1. A principis de maig vam intentar requadrar i emmarcar els pensaments d'Alexia, les seves sensacions en aquest punt de la seva vida i de la seva carrera esportiva i el perquè de la seva decisió, que avui ella mateixa ha acabat confirmant. Marxa amb 32 anys, després de 14 temporades com a blaugrana, en què ha guanyat 38 títols, entre els quals les 4 Champions, 10 Lligues i 11 Copes de la Reina. A més, té dues pilotes d'or en tota aquesta trajectòria i és la gran favorita per endur-se la tercera pilota d'or, que també li comptaria com a jugadora del Barça en la pròxima edició del Premi per aquesta bona temporada que ha fet ella i també l'equip. Marxa amb un pòquer sota el braç, fent una temporada perfecta i, a més, sent molt protagonista com ella volia. Poca cosa més es pot afegir. Agrair-li tot el que ha fet pel Barça. És una jugadora llegendària del club, més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, 233 gols que la converteixen en la màxima golejadora de la història de la secció. Agrair-li tot el que ha fet pel Barça i agrair-li tot el que ha fet pel futbol femení, perquè Alexia Putellas ha estat una de les primeres referents mundials d'un esport que fins fa 4 dies era amateur i que no seguia pràcticament ningú més enllà dels familiars de les jugadores. Ella ha ajudat a trencar barreres i a rebentar sostres de vidre per moltes dones i per moltes nenes que somiaven en ser futbolistes. Per tot plegat, evidentment, agraïment etern i, per mi, cap però a la seva decisió. Mereix fer el que cregui millor pel seu futur després de tot el que ha donat al Barça i li desitjo el millor, sempre i quan no s'enfronti amb el Barça, això sí. Alexia sempre serà una dinoi. Ara obrim una tertúlia especial per parlar de l'adéu d'Alexia i després, a quarts de 12, ens acompanyaran, com habitualment passa els dimarts, Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco. Per cert, demà a les 11 del matí, hi ha un acte institucional de comiat d'Alexia a l'Spotify Camp Nou. Amb els títols que ha guanyat seran sobre la gespa, amb la presència del president actual del Barça, Rafa Juste, del president electe, Joan Laporta, dels membres de la junta directiva i de tota la plantilla del Barça femení. Això demà al matí, a les 11, a l'Spotify Camp Nou. I, com ara ella deia al vídeo, demà a les 7 del vespre, el Johan Cruyff jugarà el seu últim partit amb la samarreta del Barça. Serà en la penúltima jornada de la Lliga F, és un partit ja intranscendent perquè el Barça és campió, contra la Reial Societat i, per tant, es podrà acomiadar de l'afició. 11:11, 10:39 de la nit. Hola, Clara Rodergues.
3: Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Hola, Laia Bonals.
4: Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Hola, Albert Blaya.
5: Què tal? Bona nit, Aleix.
2: Hola, Àngel Pérez, company de Mundo Deportivo.
6: Molt bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Bé, Clara, començo per tu, era un secret de veus, avui s'ha fet oficial, com t'has quedat, què en penses?
3: Bé, és d'aquelles notícies que per molt que sàpigues que arribaran i que te les esperis, no deixa de ser el moment en què la reps, doncs, dolorós i que t'afecti i que donis moltes voltes a moltes coses, però al cap i a la fi estem parlant d'una futbolista que representa el que és el Barça i el que ha estat, el que ha passat aquests últims anys, la futbolista que ha obert, no?, unes portes, que ha liderat un canvi, que per les nenes que jugàvem a futbol quan eren petites no teníem les oportunitats i els referents que tenen ara gràcies a persones com Alexia Putellas i moltes altres, però Alexia és qui ha liderat aquest canvi, és una llegenda absoluta, líder d'aquest equip, dels títols que s'han guanyat, i evidentment quan marxa una jugadora com ella sents que marxa un tros de l'escut i fa mal i costa imaginar un Barça sense ella, un Barça que s'hagi de reconstruir més a més perquè no només marxa Alexia sinó que marxaran més jugadores i en el context actual ara mateix tot se't fa una muntanya i penses com serà el Barça a partir d'ara i costa molt veure un futur a curt termini perquè ara et sembla una desgràcia el que està passant perquè és una marxa molt, molt dolorosa i traumàtica per molts i costa mirar cap al futur però haurem de fer un moment o altre. El que passa és que ara evidentment estem doncs, tocats, no?, amb la marxa d'Alexa, però molt que la sapiguéssim, doncs fa mal.
2: Laia Bonals, com t'has quedat, a veure?
4: Fatal, t'explico en interioritat, hem parlat amb la Clara i jo aquesta tarda, i les dues era com, no puc parar de plorar. O sigui, metafòricament i realment, ha sigut molt dur perquè és el que deia ella. Al final, tu podies esperar, podies saber que era el probable que passés, però adonar-te que Alexia Putellas deixarà de ser futbolista del Barça, jo encara no ho he paït, perquè Alexia és el Barça, però Alexia és el futbol femení, és aquella referent, aquella dona que ha demostrat a moltes altres que podem anar a llocs i podem estar presents i podem estar alçant la nostra veu, explicant què volem fer, i que marxi em posa molt trista, perquè jo li donaria un contracte vitalici, que estigués el temps que volgués i que quan deixés de futbolista fes el que vulgui.
2: Bueno, deixa la porta oberta a tornar, no?
4: Òbviament, això, sí. I segurament pel poc que pugui, tornarà, perquè ella és culer i ho ha dit 300.000 vegades i ho seguirà sent sempre. Però crec que se li ha de donar la llibertat de decidir què vol, com vol i quan ho vol fer. I si ella creu que ara és el moment de canviar, de fer un gir a la seva vida, d'anar-se a un altre club, de provar una altra experiència, doncs crec que tots hem de recolzar a Alexia, faci el que faci, perquè ella ha donat molt per aquest club en qualsevol circumstància, i de fet, ho diuen al vídeo, un dels moments més durs de la seva vida és només un mes abans de fitxar pel Barça, i ella ha passat per moments de la seva vida molt dolorosos i ho ha seguit donant tot pel club. Doncs si ara ella necessita i vol fer aquest gir, crec que tots els culers han de recolzar la seva opinió, la seva decisió, i anar amb Alexia Mor, perquè Alexia sempre serà Alexia.
0: Jo tinc la sensació que, com bé comentava ara, se'n va algú més que una futbolista del Barça, no? Perquè al final Alexia, és el que dèieu, ha estat una mica aquest pal de paller i una miqueta la persona sobre la que s'ha sostingut tota una generació de persones que han crescut veient el Barça femení, no? Que ara les nenes que potser el 2019, doncs ara ja són més grans, ja són adolescents, i per tant és una marxa que no només una jugadora, i veient el seu vídeo una mica és com si marxés una part del Barça, no? Perquè ha representat, jo crec que molt bé, i d'una forma molt genuïna, molt natural i molt representativa per tots els culers, el que és jugar al Barça, aquest orgull i aquesta sensació que, a diferència del futbol masculí, no passa de la impossibilitat de, quan ets petit, d'imaginar-te que jugaràs algun dia al Camp Nou realment, no? Jo crec que això, Alex, quan ho explicava el vídeo, veies aquella brillantor en les paraules, i realment això colpeix moltíssim. Sí que penso que, evidentment, algun moment havia de passar, i és aquesta primera pedra que en portarà d'altres, que aniran marxant jugadores històriques, futbolistes que, bueno, ja en parlarem, no?, que acaben contracte algunes, i veurem què acaba passant també aquest 2026, i clar, és una miqueta obrir aquesta porta a l'incertesa de, vale, aquí comença aquest nou Barça, és la primera pedra, i a partir d'ara haurem d'afrontar un nou repte. I jo crec que en l'última final de Champions ja hem vist jugadores molt joves com Clara Jordi que han assumit paper important, i per tant això és una mica el que el club, suposo, que intentarà anar fomentant a partir d'ara.
2: Que és una mica el que ha passat en els últims anys al Barça masculí, i ara, per què no, pot seguir passant al Barça femení, no? Que pugin noves generacions, que acomiadem mites com Xavi, com Iniesta, però que pugin altres migcampistes, no? Que vagin, sí, sí, que vagin mantenint el nivell, no? I això pot passar també al Barça femení per la bona feina que s'està fent, tot i que avui sigui un dia dur per moltíssima gent, perquè Alexia ha estat la gran jugadora, no?, d'aquest cicle guanyador. Et llegeixo a Mundo Deportivo, Àngel. Gràcies, Alexia, titules a l'article, eh?
5: Sí. Sí, sí, perquè jo ara deien la Laia i la Clara com estaven, jo és que no sé, si em preguntes com estic, no ho sé, perquè estic en aquell punt en el punt del cop fort, perquè és veritat que tots ja ho sabíem, ja és una notícia que ja la sabies, però que quan ja es fa oficial, a mi el primer que m'ha passat és que m'han inundat els records més antics, i porto tota la tarda recordant moltes coses, moltes vivències amb l'Alexia, perquè, bueno, inevitablement m'he posat a repassar fotos, i clar, és que des d'aquella Alexia que el 2012 va venir, que era una nena, a la redacció de Mundo Deportivo, al Nadal, i es va posar un barret de Mamà Noel i amb una copa de cava va brindar per fer una foto especial, és que han passat 14 anys i pel camí hem passat moltes coses junts, perquè ara és veritat que Alexia és una icona mundial i és un fenomen planetari, però l'Alexia un dia va ser una noia que formava part d'un grup de noies que somiaven en menjar-se el món, que, com has dit tu, Aleix, les anaven a veure els familiars i poc més, que acabaves els partits al Miniestadi i et quedaves xerrant allà amb ella a les escales, i ostres, veure com ha evolucionat aquella nena fins a convertir-se en una icona capaç de liderar moviments socials, moviments futbolístics, moviments de tota mena. Veure tot això, doncs, així a primeres, de ras i curt, el primer que em venen són molts, molts records, moltes fotos, moltes entrevistes, molts reportatges. Jo crec que estem davant d'una de les figures més transcendentals de la història de l'esport i del futbol.
2: Ha estat un impacte mundial, evidentment, perquè ella és una marca global, ja és una icona, no? També gràcies a Nike, però evidentment pel Barça, per tot el que ha guanyat. No, us volia preguntar, en general, per exemple, Clara, entens la decisió que marxi ara amb un pòquer en el seu prime, no? Diguem-ho així, com ara parlen els joves?
3: Els joves,
5: tu també ets jove.
2: No, ja veig.
3: Es pot entendre, és a dir, per una part pots pensar, ostres, estàs en un punt en què encara podries competir un altre any més a la Champions, competir per títols, amb aquest Mundial de Clubs també que jugarà el Barça, a punt de guanyar una nova pilota d'or, però també, i no sé qui ho vaig comentar fa temps o no ho vaig comentar, que pot marxar en pau, també, que després dels anys, dos anys complicats que va tenir amb les lesions, en què va perdre protagonisme, que no ben jugar tot just els últims minuts només per poder dir que guanyen la Champions, i a Bilbao que entra per fer el gol de la sentència, el lloc, aquells dos anys van ser complicats per ella, i potser marxar en aquell moment seria marxar una mica amb un regust de, val, sí, hem guanyat el pòquer, però jo no estic en el millor moment, i ara és cert que pot marxar en pau de... He tornat, he recuperat la meva millor versió, he conduït al Barça un altre pòquer, i si ella més considera, i el vídeo ho diu, que venen les joves i ensenyen les imatges de Vicky, de Pina, de Sara Jordi, etc., doncs ella considera que segurament és un moment en què pot fer-ho, i també entenc aquesta part que digui, doncs me'n vaig tranquil·la, he fet tot el que havia de fer, i ara dono pas a les altres i jo me'n vaig a viure una altra experiència que prefereixo viure o fer una altra cosa que em ve més de gust.
4: Jo ho entenc perfectament. Alicia porta 14 anys al mateix lloc de feina, fent, entre cometes, la mateixa feina. Sí que és cert que han passat moltes jugadores i moltes companyes i ha canviat d'ambients i tal, però Alicia ha crescut en un únic ambient. Puc entendre perfectament que ella vulgui, a les acaballes de la seva carrera, buscar una altra experiència vital i futbolística totalment diferent, en una lliga que no sigui l'espanyola, en un futur... Bueno, provar una altra circumstància, i ho entenc, és que crec que és superrespectable i supercomprensible. Que ens agradi més o menys, que ens agradaria que es quedés més o que es quedés menys, sí, però és que els temps de cadascú són de cadascú. I si per ella el moment de marxar és ara, i que estàs veient que també hi ha un canvi de cicle en la plantilla, perquè moltes jugadores que acaben contracte marxen, doncs per què no? Perquè no ser una de les líders també d'aquest relleu generacional.
2: És que jo me la crec quan diu jo deixo un llegat, deixo una estructura professional, deixo una masia amb potencial, jo me la crec que ella s'estima el Barça i pensa que hi haurà una generació potent, no?
4: Ella, a més, ha sigut de les futbolistes que més ha acollit aquestes joves, que les ha guiat, que les ha acompanyat, que en el dia a dia està molt present. Tu parles amb Clara Serra Jordi, amb Vicky, amb totes elles, i a qui veneren és Alexia, però no pel fet de ser Alexia, que també, sinó perquè és la persona que, si tenen qualsevol dubte, igual que en Patri, s'apropen, els hi pregunten, s'asseuen i són mentores. I ha fet aquest paper d'Alexia de mentora durant aquests últims anys, i sobretot en aquest últim, que hi ha moltes més joves. Ella creu, i crec que està totalment en el cert, que la generació que ve té un gran futur, i què millor que Alexia per dir, escolta, et dono el relleu, ara és el vostre moment, jo d'aquí m'allunyo una mica... i després ja tornaré.
2: Estem comentant la deu d'Alexia amb l'Àngel Pérez de Mundo Deportivo, evidentment amb la Clara Rodergas de RAC1, que va anar a la final de la Champions, la Laia Bonals del Periódico, l'Albert Blaya. Albert, on et tenim ara? Tenim el YouTube i aquesta...
4: Sí, a tot arreu.
0: A tot arreu i enlloc, no? Una mica a la vegada.
2: Però no pares, no?
0: Bueno, ara, a més, ara ja no pararem, perquè amb el Mundial suposo que aquí tampoc es pararà massa, no?
2: Ho mira tot, no es pararà gens. Ho mira tot. I també, mira, sumarem a la taula la Maria Tiques, companya del diari Esport. Hola, Maria.
6: Hola.
2: Què tal? No sé com t'has quedat també, i tu que segueixes el dia a dia del Barça femení, què en penses d'aquesta decisió que ha pres Alexia?
6: Jo ho havia vingut, com tenia mentalitzat des de fa un temps de què podia passar. Òbviament sabia que fins que no passés la Champions, la final de Champions, no acabaria de prendre la decisió al 100%. Tenia una mica l'esperança com a culer que canviés, però com a professional, com a persona, entenc perfectament la seva decisió. És el que deia la Laia, al final ella mai ha volgut ser un tap pel Barça, no ha volgut mai marxar d'una manera tenint un baixant el rendiment, el que sí, crec que marxa la millor manera possible, com podria haver fet el 2024 després del pòquer, però és que ara fa encara millor després de la gran temporada que he fet personalment, individualment, aquest any. Crec que és el millor moment per marxar, tot i que tots preferiríem que es quedés. Per ella, pel Barça, evidentment, seria molt millor que seguís, però jo ho entenc perfectament. És el que deia, són 14 anys, és que sempre hi ha aquest desgast, ho ha donat tot pel Barça, com diu en el vídeo, com que ja ho ha donat tot, jo crec que ja no pot donar més, entre cometes, s'ha desgastat, ha aguantat moltes coses que molta gent no hauria aguantat des de fa molts anys, ha lluitat per portar el Barça fins aquí com a capitana, s'ha menjat moltes coses sola també i crec que evidentment s'ha guanyat el dret a decidir quan i com marxés, la millor manera de fer-ho.
2: Per cert, que hi ha molts oients que s'ho estan fent saber, no va bé l'aplicació de RAC1, no, a través d'internet no s'està podent sentir, ara mateix el tu diràs, per tant, busqueu la FM i
4: allà,
2: allà ens sentireu bé.

0: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
1: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
3: Aventures, tant en lo esportiu com en lo econòmic, que poden atreure cracs mundials de la talla de l'Alexia, perquè no oblidem que l'Alexia se'n va al Barça, però l'Alexia avui segueix sent, tenint la categoria de crac mundial a nivell de cotització. Allà on vagi, serà esportivament un fitxatge potser històric.
4: Clar. Aquí anem, allà on vagi. Clar, si marxa amb Michel Kang, potser molta gent s'ho prendrà malament, no? A Londres.
5: Sí, perquè, a més, el que volia
4: fer... Per cert, ja funciona l'APP. Per sí? Tant, des d'aquí, benvinguts a tota la gent que ens escolta per internet, que ja ho hem arreglat ràpidament gràcies a la gran feina del nostre servei.
3: Sí, perquè abans has dit que no funcionava, però clar, els que no t'estaven escoltant...
4: Clar, era difícil que ho sapiguessin. Sí, sí, ja funciona, gràcies. Benvinguts a tots els oients per internet.
5: Només volia afegir que, al final, no hem d'oblidar que són les dinàmiques de... o quan pensem en la mentalitat d'un esportiu artista de màxim nivell, hi ha una distància, no?, respecte al que podem entendre nosaltres, d'aquesta competitivitat, d'aquest voler buscar nous reptes. Al final ell amb el Barça ho ha guanyat absolutament tot, i és lògic, no?, que amb 32 anys doncs vulguis provar una nova etapa a la teva carrera esportiva, i com bé dèieu ara que està al màxim nivell, i crec que això també fa bé al futbol femení, perquè al final és la dinàmica que en el futbol masculí ja es venia donant, de quan tu estàs al màxim nivell i altres clubs que et volen, marxes i la vida continua, no? I crec que també exportar, entre cometes, a una Alexia, no?, a la marca Alexia a un altre punt, doncs això també fa més gran al Barça, perquè al final algun moment s'ha d'acabar aquesta història, però si a la vegada pot continuar en un altre equip, doncs jo crec que també és com recollir aquest testimoni del tot el que ha fet amb el Barça.
6: Sí, entenc el tema del romanticisme que deia l'Àngel, entenc aquest punt de no un club per tota la teva vida, però crec que també és molt romàntic el saber quan t'estimes tant un lloc que no t'hi pots quedar més, o que no t'hi vols quedar més, i ser conscient i responsable i dir, mira, ja està, és que em quedaré aquí i es desgastarà i acabaré malament.
4: Però la frase que ella diu de... és que jo vull, no, sentir-me bé jugant, com dient, potser ja veig que no, que bueno, no puc donar el màxim, no? No sé, tinc aquesta
6: és teoria. És que té 32 anys, vull dir, yeah. És que lo normal, i a més, recordem que ara estem, per exemple, valorem molt Clara Serra, Jordi, Vicky, que són futbolistes que ja han crescut en una estructura professional, amb fisios, amb preparació física, amb nutrició, amb psicòlegs... Alexia Putellas no va tenir res d'això a la seva etapa formativa. Físicament és una futbolista antiga, entre cometes. És de les que no tenia una estructura professional darrere. És perfectament comprensible que digui, escolta, és que venen aquestes, que venen volant, perquè tu les veus i venen volant, i no puc estar o no puc donar el que jo voldria donar, doncs faig un pas al costat.
4: I el que veia la Maria, no vull ser un tap, no?, una mica també.
7: Sí, i també sempre he dit com que la seva relació amb el Barça és la relació d'amor més màxima que ha tingut, i fins i tot un punt tòxica de cada dia llevar-se, donar-ho absolutament tot, i estar donant aquest 300% cada dia durant 14 anys.
4: Perdona, això és molt interessant. A la gespa i com a portaveu, que ha de ser una pressió mental molt bèstia.
7: Clar, no? I el Barça també té el pes mediàtic que té, etcètera, el calendari que té, i no sé, al final tampoc està 100% decidit que se'n vagi amb Michel Kang, crec que també té altres opcions d'Anglaterra i fins i tot tampoc tancar la porta als Estats Units o Mèxic, però ella sempre ha dit que vol seguir jugant o vol seguir jugant fins als 40, pràcticament, fins que pugui, però per tenir la idea que vol seguir jugant al màxim nivell. Era, per exemple, després d'haver jugat Champions, d'haver guanyat la Champions ara amb el Barça un altre cop, tampoc s'anirà a retirar-se, entre cometes, a baixar una mica el nivell i sortir una mica de l'elit. Ella vol seguir competint. Si se'n va a London, que jo entenc que la gent li pugui molestar, potser també és una manera de seguir jugant en una lliga top, però a la vegada no enfrontar-te a un Barça a la Champions, que això seria...
4: Seria que en 2-3 anys podria ser que el London
7: arribi. Segurament, i parlem-ne, perquè també hi ha el tema de la UEFA, de que veurem si deixaria que competissin Lyon i London City a la mateixa competició.
4: Com passava amb el Red Bull,
7: exacte,
4: Salzburg,
7: que estàs,
4: no?
7: El que està clar és que la temporada que ve no competiria contra el Barça si acaba anant aquí, llavors també potser seria una manera de dir, assegurar-se d'aquesta temporada no almenys no enfrontar-se contra el Barça, i després potser ja se'n va als Estats Units o el que sigui, però seguir una mica al màxim nivell en una lliga top, que al final també és molt atractiva per totes les jugadores, no només per Jana, per Mariona, que ha marxat, o per una que marxarà ara, és que és per totes les jugadores, que els agrada molt, és una lliga que els atrau molt i és la realitat, i és el que s'ha de canviar aquí, però també és una manera de no enfrontar-se.
4: La Clara crec que volia dir alguna cosa, però hem de fer un

0: petit minut de pausa. Re, un minut i seguim amb aquesta tertúlia tan interessant sobre la deu d'Alexia Putellas. When the days are cold and the
1: cards all fold and the same. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: La té Clàudia Pina, la deixa per Brons. La té a l'interior de l'àrea, Clàudia Pina. És Pina a l'interior de l'àrea, cap enrere per Alexia!
0: Segurament és un dels gols més icònics, no? El de la final de Sant Mamés, quan ella torna després de mesos i mesos lesionada, entre el 92 i el 95 sentencia aquella primera gran victòria contra l'Olímpic de Lió. I després, ja l'últim moment, que el va narrar la Clara Rodergues aquest dissabte a Oslo.
3: S'acosta Alexia, amb Torrejón. Vinga, Alexia, vinga, Marta, ven amunt! És la reina, el rei d'Europa i la reina Alexia.
0: Què volies dir, Clara, abans?
4: No, estava sentint el que deia la Tica. En primer lloc, no és donar aquests àudios aquesta nit per pair la situació, de recordar aquests moments de... No, d'Alexia i
5: abans pensava... No,
4: i abans pensava també, quan parlàvem de la seva figura, que quina llàstima que estigués tant temps lesionada, no només pel fet de no poder gaudir del seu futbol en un moment en què estava tan bé, sinó perquè marxarà sense ser la futbolista amb més partits de la història del Barça, sense poder superar Melanie Serrano per ben poquet, per una desena de partits, i que
0: això passi. Que són 506, no?
4: Ara en són, sí, vaig anar els números ara així directament, però va fer el 500 contra el Madrid, t'ho dic, que n'ha jugat, sí, un 6 o així.
0: Sí, 506.
4: Vaig fer el càlcul, quedava, sí, a uns...
6: Són de lletres.
4: Sí.
0: No, però què li quedaven? 20 o 30 partits, diria, no? Més o menys.
4: Són 517, els de...
0: Li quedaven 10 partits.
4: Sí, per això, que és per molt poquet. Vull dir, que sap greu que si no s'hagués lesionat sí que hagués aconseguit això, i del que deia la Tica de la Lliga Anglesa, és que és això, tothom parla meravelles. Allà els camps tenen un estat que no tenen els de la Lliga F, que déu-n'hi-do les coses que hem de veure cada cap de setmana, l'organització és molt millor, les instal·lacions són mil vegades millors dels clubs també allà, perquè tots hi creuen més i aposten més que aquí, i és normal que una Lliga així et pugui atraure i puguis viure una experiència així, i finalment acabar anant a Anglaterra, perquè és que jo també ho voldria, la veritat, si encara fos futbolista, poder gaudir d'aquestes condicions.
0: Clar. Escolta, futbolísticament, Blaia, tu que mires tant futbol masculí, de juvenil, del filial...
5: De tot.
0: Sí, vull dir, a nivell de futbol femení, que fins fa 4 dies era amateur, què creus que ha pogut aportar Alexia? Què destacaries, no? Del que ha ajudat a créixer el futbol femení?
7: Jo sempre que he vist partits d'Alexia, la sensació és que és una futbolista amb una intuïció molt gran pel joc, perquè és una jugadora que té aquesta sensibilitat a l'hora de marcar gols. De fet, aquesta temporada de la Champions, o sigui, han sigut 7 o 8 gols, no? Sí. Clar, és una interior que té una capacitat brutal d'arribada, no? I d'entendre molt bé aquests timings a prop de l'àrea. Al final, jo crec que veu molt també de l'estil de joc del Barça. És a dir, quan el Barça domina tant, doncs, evidentment, els migcampistes, en aquest cas l'Alexia, doncs, ha de fer un pas endavant en aquest sentit. Després, jo crec que és una futbolista que s'ha sabut reconvertir molt bé després d'una lesió tan important, que a més, en el cas seu, doncs, jo crec que la va apartar en el millor moment, no, en què estava, abans de ser pilotador.
0: Un any va estar de baixa.
7: Sí, és clar.
0: Clar,
7: i no et passa amb 18 anys, no, que ets molt jove, sinó que ja et passa amb 27, 28, i per tant aquí ja has de començar a redactar, i quan estàs aquí dalt i has de baixar, i recordem, no, que no era titular, que li costava entrar, doncs jo crec que això mentalment ha de ser molt complicat, i aquesta capacitat de liderar, crec que això és molt important, i després si ho uneixes amb aquesta gana, aquesta intuïció que deia, i la capacitat tècnica, doncs és una futbolista excepcional, que ha ajudat no només a nivell mediàtic a posar el futbol femení en el centre del debat, sinó evidentment a nivell futbolístic, perquè és una jugadora que et convidava a tots els aficionats a seure's i veure-la jugar.
0: Té un do, però a més és molt intel·ligent, no?
7: Sí.
0: Més allà de que toquis bé la pilota, de que xutis bé, de que et moguis bé, és intel·ligent dins i fora del camp, no? I això suposo que ha canviat també moltes mentalitats, no?
5: En aquest futbol. És molt treballadora, sí, molt, sí. I quan va passar tot el tema de la lesió, que et podies enfonsar i l'has d'enfonsar, però va dir, jo aquí torno com una bèstia, perquè és el que et trobaré, no?
6: La frase del documental.
5: És la frase, és que és tan icònica, perquè ella sabia on havia de tornar. Perquè ella, sempre, si ens fixem en molts discursos d'Alexia, ella té una referència. Budapest ha posat una referència. Quan ha de tornar de la lesió, hi ha la referència del que es trobarà.
0: Com era allò
5: de...
0: Ja no hi ha tanta distància.
5: No hi ha distància.
6: Això és seu.
4: Una distància.
5: Exacte, això va ser l'any següent al Wolfsburg. Clar, Alexia és tan conscient sempre del repte que l'entoma d'una manera de dir que això m'ho curraré, perquè és que pels meus ovaris que això sortirà. I ha aconseguit moltes coses perquè és molt tossuda i perquè treballa moltíssim. I tota la part de ser professional també ve d'aquí, de com es prepara, de com té aquesta mentalitat guanyadora, del nivell de competitivitat amb ella mateixa que té. Ens ha ensenyat, crec que molts, també a deixar de veure el futbol femení, que és el que passava fa uns anys, des d'aquest punt paternalista de «ai, que bé, que maques, que juguen». Ara ja no, ara és com... competeixen. I Alexia crec que ha tingut una gran part de culpa d'això.
0: Aneu pensant el moment d'Alexia, val? Per tancar de totes maneres, amb quin moment d'Alexia us quedeu? Pot ser qualsevol, una jugada, un xut, un gol...
5: Pensem-nos quants, perquè crec que ens repetirem.
0: Bueno, repetiu-vos, sí, si exacte, no falta.
8: Jo, mentre ho penso, Aleix, ara que deia la Laia això dels reptes i de que Alexia sempre s'ha marcat molt els seus objectius, avui he recuperat, que ho he compartit a les meves xarxes, un joc que li vam fer amb Alexia el 2017 a Mundo Deportivo, que vam fer un reportatge i li vam donar una portada que sortia una foto seva, posava Alexia Putellas i llavors hi havia un espai en blanc que ella l'havia d'omplir. I amb el seu puny i lletra, ella va omplir el titular de la portada de Mundo Deportivo.
0: Què era?
8: El titular era Alexia Putellas cumple su sueño, 2 puntos, el Barça femenino gana la Champions League.
0: Això va fer el 2017.
8: 2017.
0: I fins al 21 no va arribar, eh?
8: La fotografia és de Mundo Deportivo, que l'he penjat fa una estona a Twitter, però suposo que a la web també la posarem. Però és un exemple de que ja el 2017... quan ella, amb un full en blanc, amb una portada en blanc de Mundo Deportivo, li vam dir que titulés el que ella volgués, no va dubtar en posar Alexia compleix el seu somni, el Barça guanya la Champions.
0: Que bona.
8: Quan el 2017 hem de contextualitzar que la Champions era un somni pràcticament, no impossible, però molt llunyà.
0: Sí. Fins al 19 no arriba a la primera final, que et foten una tova, vull dir que sí. No, vosaltres que rebeneu més informació en el dia a dia, això des de quan ho té decidit? Ho sabeu? No sé, Maria, Laia...
6: Decisió 100% presa... Clar, la gent diu, per què triga tant en comunicar-ho al club? Perquè realment tampoc era fàcil en el moment en què tu prens la decisió de dir, vale, ho comunico i el club, comencem a muntar la 10, és com que ja és de veritat. Llavors, decisió 100% presa ha estat últimes 2 setmanes, segurament. Però sí que tot comença, segurament, a l'estiu passat, quan li arriba aquella oferta al PSG, el PSG anava a pagar la clàusula al Barça.
0: Ho recordo, sí.
6: I li oferien molts més diners, evidentment. Ella en aquell moment parla amb el club, li demana que el PSG anava a pagar la clàusula al Barça.
0: Ho recordo, sí.
6: I li oferien molts més diners, evidentment. Ella en aquell moment parla amb el club, li demana que es quedi, ella veu que realment tindria un rol important, etcètera, tal, i accepta quedar-se a canvi de res, entre cometes, sense renegociar el seu contracte ni res, tot això es queda. Llavors, però allà sí que ella pensa, vale, però crec que serà la meva última temporada al club, i arriba un pacte amb el club, un acord, en què diu, vale, jo ara m'estic quedant, però sé que tinc aquest mes 1, m'agradaria que, si jo a final de temporada considero que és el moment de marxar, m'agradaria que em poséssiu facilitats.
0: O sigui, ella ara podria haver activat un mes 1...
6: Sí. El club, de fet.
0: El club.
6: I el club no ho activa perquè tenia aquest pacte amb ella de, ara no et farem la marranada d'activar-te aquest mes 1.
0: I que algú hagi de pagar la clàusula o el que sigui.
6: Exacte, sí, et posarem totes les facilitats quan tu creguis que és el moment. Evidentment, això ve des d'una renovació de 2024, en què ella tornava de la lesió dels creuats, però era aquella temporada que va tenir una recaiguda, que no estava massa bé, que estava recuperant una mica la continuïtat, i el club en el seu moment li va com obrir les portes i ella va... una renovació que va costar molt d'aconseguir perquè no es posaven d'acord amb la durada del contracte, evidentment amb els temes econòmics també. Va ser una renovació, ella volia 3 anys, el club li oferia 2, es va acabar fent aquest 2 més 1 amb la intenció que aquest més 1 fos parlable, entre cometes. O sigui, és una cosa que ja ve des de fa bastant, però la decisió com a tal és de fa les últimes setmanes, perquè ella realment sí que tenia com bastant colla, que aquesta seria l'última temporada, però el que ha passat als dos últims els dos Camp Nous d'aquest any l'han fet dubtar una mica, perquè al final veure tot el Camp Nou demanant, corejant el seu nom, etc, sí que era un moment de dir, ai, potser no ho estic fent bé, potser m'estic equivocant, i l'han fet dubtar, però al final guanyes la Champions, és la millor manera de marxar.
0: Clar.
8: Crec que... hi ha un element per mi determinant, que és el fet de guanyar la Champions d'Oslo.
5: Totalment.
8: És a dir, jo crec que Alexia, en el moment que l'estiu passat, com ho explicava la Maria, va arribar l'oferta del PSG, Alexia va al Barça i li diu marxo. No li diu m'ho estic pensant al Barça, l'Alexia li diu al Barça marxo. O sigui, Alexia ja ha pres la decisió de marxar. I arrel d'aquesta conversa que ha explicat la Maria, arriba un acord entre les parts de dir, bueno, escolta, allarguem-ho. Llavors, jo crec que Alexia té clar que és la seva última temporada, però només hi havia una cosa, per lo culer que és i pel sentiment que té i per com estima el Barça, només hi havia una cosa que podia fer-la tirar enrere, que era, si el Barça hagués perdut aquesta final d'Oslo, ara estem tots molt contents i tot és molt maco i flors i violes i tal, però si el Barça hagués perdut aquesta final d'Oslo, venint de Lisboa, hauria sigut un doble cop molt fort i el club i l'equip hauria quedat moralment molt tocat. I jo crec que la transcendència i la figura d'Alexia com a capitana, com a líder, com a guia d'aquest grup, crec que no li hauria permès emocionalment, entre cometes, deixar les tirades, que no les hauria deixat tirades.
0: Els dubtes haurien estat molt més grans, és evident,
8: correcte,
0: no?
8: Sí, correcte.
0: Estic molt d'acord, Àngels.
5: Sí, al final estic totalment d'acord en que el conte és perfecte, com diu ella, la història ha acabat perfecta i tot ha acabat molt rodonet, perquè si el Barça no arriba a guanyar la final a Oslo hi haguessin hagut més dubtes i aquesta decisió que està bastant coll avall, bueno, entre els cas nous, la final d'Oslo...
6: Per responsabilitat.
5: Sí, perquè ella mai ha tingut la intenció de saltar del vaixell. Mai. Ella ho ha volgut fer de la manera més responsable possible, de dir, vale, soc bastant conscient que pot ser la meva última temporada i tot pinta que sí, després del que va passar l'estiu passat, però tampoc no pot renunciar a ser competitiva. I ella, guanyant, si no ho hagués guanyat tot, s'hagués quedat amb aquesta espina de he marxat abans de tancar-ho bé. I que guanyessin a Oslo va fer com que tot s'acabava.
0: Va. Llavors, en quin moment us quedeu? Vinga, Clara, o tu, Blaia, va, arrenca tu. Que
7: mira, jo... Jo faré una mica de pont entre dos moments que per mi és una aquella frase que dèieu que em sembla icònica, no? Després d'aquelles semifinals, no? Va ser contra el...
6: La tinc tatuada, jo aquí.
0: La tens tatuada, sí.
7: Va, sí, si li estic robant el moment ja, no? Perquè si el tens tatuat, no es pot superar. I jo crec que l'any següent, que és la temporada aquella 21-22, aquell partit contra el Madrid, que més jo...
5: Vinga, aquest el tinc tatuat jo. Hòstia, molt bé,
0: no. Perfecte. Hòstia, és que tinc el tatuat.
6: Pareu ja.
0: M'encanta, vull dir que ho facin les jugadores, vale, però vosaltres m'encanta.
7: I jo crec que per mi és en aquella frase de dir no hi ha tanta distància, no hi ha tanta diferència, i l'any següent, aquell partit contra el Madrid, amb un Camp Nou de 91.000 persones, no sé si va ser la xifra...
0: És el rècord, no?
5: 41.550.
4: El primer rècord.
0: El primer, llavors ja l'altre amb el Wolfsburg, no?
4: Que és el 91.648.
7: I va ser amb aquell mes, aquell gol també va marcar l'Alexia, no sé si va ser...
4: Per la València.
7: Exacte. Aquella, per mi, aquelles, jo més, jo estava en aquell partit...
0: És icònica aquesta celebració, ja, l'Alexia.
7: Sí, és icònica, jo que era el camp...
6: Crec que no hi ha una millor celebració i amb més obra de ningú.
0: No, la de Messi amb els dits mirant al cel cap al seu avi és xula, la que va ensenyar la samarreta al Bernabéu és xula.
6: Però és que la reverència de dir, tothom ja està dient reina, i ella diu, jo sé que la vostra reina, però m'inclino davant vostres, que és poètic.
7: Sí, sí, jo, per mi és com aquella transició, una mica.
0: Tu, el tatuatge o amb què et quedes, Maria Rica?
6: Sí, segurament, però també, potser també li ha passat a la Laia, però el tatuatge també és perquè crec que l'Alexia representa com un creixement de, no hi ha distància de, respecte als grans d'Europa, però crec que nosaltres també hi ha moltes periodistes que crec que hem començat amb el femení i també d'alguna manera ens ha obert les portes a nosaltres a que ens puguem dedicar a això.
0: Periodisme esportiu, vols dir?
6: Sí, absolutament. I que jo, per exemple, potser fa 6 anys o 7 no m'hauria imaginat que acabaria cobrint un partit al Camp Nou, i tot això, aquestes portes també ens les ha obert a nosaltres d'alguna manera, que potser hauríem acabat fent masculí i hauríem cobert un partit al Camp Nou igual, però va ser segurament de les nostres primeres vegades, i per això jo em quedo això, perquè va suposar l'inici de tot, d'aquesta frase.
5: Literalment el meu tatuatge també és per això. Vull dir, al final és el adonar-te de que ella forma part d'un moviment que ens ha obert les portes a moltes dones. I va ser el 91.553 molt especial, però el meu moment crec que és la reverència a Bilbao. Jo és la foto que més vegades tinc repetida al mòbil.
4: Sabia.
5: Que més vegades tinc al mòbil i que quan la veig, sigui quan sigui, m'emociona, perquè és com, wow, vam estar allà i vam veure això, i dos, que poètic i que bé ho fa Alexia quan fa les coses, perquè
0: no,
5: ha de ser ella.
0: Tanques el cercle, Aitana fa el primer, Alexia torna de lesió, fa el segon, contra el Lió.
4: I és la setmana que anuncia la renovació.
5: Exacte.
0: Contra el Lió.
6: I ella mateixa va dir que havia tancat un cercle aquell dia.
5: Totalment.
6: Perquè tot, la lesió, o sigui, venia de la derrota a Turí, després va venir la seva lesió, va ser, i era com tornant a afrontar el Lió, guanyes, marques el gol després de 2 anys sense jugar, perquè, o sigui, o aquell any,
5: sí,
6: que havia estat molt suplent.
5: Sí. No. I la reverència, perquè també demostra que sempre és Alexia. O sigui, sempre apareix Alexia.
0: Clara, tu anaves per aquí, no?
4: Sí, tinc més. Però me'n recordo perquè a més aquell partit jo el vaig cobrir amb la Laia al costat i jo crec que és el cop que fem premsa escrita que menys ens ha importat que un gol arribi al minut 94 perquè...
0: Per la crònica escrita.
5: L'altre dia et va fotre més.
4: Jo recordo que em vaig agafar la Laia i li vaig dir uah, Alexia, del Val, és que és el millor final possible i em dic, més igual, la crònica ja l'escriuré quan toqui, ja la retocaré perquè era un moviment massa bonic. No, tenint en compte els que hem dit tot plegat, mira, em quedaré amb la primera Champions, la primera final, perquè Alexia era dubte. El dia abans entrena provant-se, amb unes molèsties a la cuixa, diria que era. Per un moment pensàvem que Alexia es perdria aquesta final en què creiem que per fi el Barça aconseguiria la primera Champions i finalment juga, marca i tot i que no l'aixeca ella, perquè la capitana era Vicky Losada, allò també és una mica l'inici de tot, no? Després de la derrota del 2019, de la conversa que té, del noi a distància, etcètera, cau la primera i Alexia, encara que no hi havia públic i va ser més descafeinat que les altres finals que hem viscut, doncs aquell dia que una mica més i no juga, va jugar, va ser protagonista i va ser la primera de les quatre que hem pogut viure aquests últims anys.
0: Que bé. I com ho remates tu, Àngel Pérez?
8: Jo no seré molt original amb el tema de Bilbao perquè crec que a Bilbao vam tocar un cel que no tornarem a tocar mai més i perquè en quan va marcar Alexia moltes de les presents aquí van veure com vaig començar a plorar com un nen.
5: Crec que totes estaven plorant en aquell
6: moment. I perquè vaig poder anar aquella final també.
8: Però al marge de l'esportiu jo em vull quedar en un moment que reflexa molt el que és la figura d'Alexia, que es va produir a la primera gala femenina de Mundo Deportivo amb Virginia Torrecilla, les dues presents a la fàbrica d'Am. Havia passat ja la malaltia de la Vir i en un moment d'entrega de premi l'Alexia va baixar, es va fondre en una abraçada amb la Virgínia i el que va passar en aquella sala, ostres, és molt difícil d'explicar en paraules, perquè reflecteix que Alexia, a part d'una magnífica futbolista, és una persona molt important per les persones que ha tingut al seu voltant
5: sí.
8: I és una persona que transcendeix a la pilota. I transcendir a la pilota tractant-se de futbolistes és molt difícil, perquè el futbolista i la futbolista, per naturalesa, és un ser potser egoista, potser especial, potser diferent, i aquesta transcendència i l'emotiu que va ser aquell moment, per mi reflecteix molt el que és la figura de l'Alexia Putellas.
0: Bueno, deixa empremta a la gespa, no?, als aficionats, sí. I deixa empremta també a les persones per com és ella, no?, perquè ha estat una portaveu magnífica,
6: És magnífica. Que més enllà del que deia ara l'Àngel, també el que comentàvem abans, tot el que s'ha menjat, entre cometes, per portar el Barça fins on és ara, des de dir que un shooting no el feien perquè els havien portat una samarreta al masculí i que no podien aparèixer elles al shooting aquest amb samarreta XL que els anava grandíssima, fins a dir no, avui no entrenarem perquè fins que no ens poseu el camp de gespa artificial, ai, de gespa natural, no entrenarem, doncs, i que els hi canviessin. O sigui, totes aquestes petites guerres, crec que les ha lliurat ella i ha hagut de fer molt per això, com a portaveu i com a abanderada una mica tota aquesta lluita.
0: Que bé, amb un sí o amb un no, el Barça pot seguir guanyant Champions, Blaia?
7: Home, jo crec que sí.
0: Sense Alexia, sí, Maria?
5: Sí.
0: Tu creus que sí,
5: Sí.
0: Sí, Molt bé. Clara?
4: Sí, segurament avui molts col·les no ho veuen així perquè és un mal dia, però sí,
6: tampoc
4: pot.
6: Veien la Champions d'aquest any, per
4: exacte.
0: Àngel, també, confirmes?
8: Sí, però arremanguem-nos una miqueta.
0: Va.
5: Sí, potser no és tan fàcil, però no només per Alexia, sinó perquè a part d'Alexia marxar...
6: Que venen curves.
5: Exacte.
4: Sí.
5: Tenen un mena no movidito.
0: Molt bé. Mira, tenim en línia Marta Corredera. Hola, Marta.
9: Hola, bona tarda, Aleix.
0: Què tal?
9: Bona nit.
0: Tu vas jugar el primer partit de la història del Barça femení a la Champions el 2012 amb una tal Alexia Putellas, que tenia 17-18 anyets, no?, aquell dia?
9: Sí, por ahí. Sí. A més, tu ja saps que jo ja la conec des que jugava al Sabadell. O sigui, imagina't que ja fa molts anys que compartim aquestes històries d'ella i jo.
0: No ho he tret jo, ho ha tret ella.
5: Però, ja està, estaves esperant.
0: Però van començar el Centre d'Esports Sabadell Femení, que va guanyar una Copa de la Reina en els anys gloriosos a principis del 2000, quan hi havia un bon projecte. Llavors, què? Ja apuntava maneres o no? O és impensable el que ha acabat sent?
9: A veure, o sigui, apuntava moltes maneres, era molt bona i de ben joveneta, jo tenia 14 anys, ella tenia 11 i ja jugava amb nosaltres. De fet, no la deixaven competir, però estaven entrenant amb nosaltres. I ja veies que era diferent, que tenia alguna cosa diferent, però sí que és veritat que mai ja t'arribes a pensar, i menys en aquella època, que encara el futbol femení no era ni conegut, mai t'arribes a pensar que una jugadora que comparteixes vestidor dia a dia des de tan petita pues arriba a aconseguir el que ha aconseguit. És que són dos pilotes d'or i després tot el que ha significat, més enllà del tema esportiu, tot el que ha significat i el que significa pues, pel Barça, per la selecció, pel futbol femení espanyol, és que és per mi és inigualable.
0: Com t'has quedat quan has vist la notícia o quan s'ha confirmat?
9: Bueno, a veure, ja ho sabia. Vull dir, ja
0: des de quan? Des de quan?
9: Bueno, ja ho intuïa i des de dissabte, després del partit que vaig estar parlant amb ella, pues ja em va quedar 100% clar. Llavors ja he tingut dies per pair-ho i per esperar una miqueta que la gent ho sapigués. Però bueno, que era una miqueta un secret a veus. O sigui, no se sabia, la gent encara tenia esperances, però bueno,
0: Val.
9: Ja se sabia.
0: No, d'aquell partit recordes alguna cosa? Crec que era desembre del 2012. Recordes alguna cosa?
9: Sí, que ens van passar per sobre.
0: 0-3 l'Arsenal aquell any. Sí.
9: Recordo que, clar, nosaltres érem nenes. És que érem nenes amb tota la il·lusió del món, però no deixàvem de ser nenes. Per primera vegada ens enfrontàvem a un Arsenal que venia de ser campió d'Europa anys enrere, i amb jugadores com Kelly Smith, com Emma Byrne, com, saps? O sigui, amb jugadores en aquell moment referents en el futbol europeu. I jo recordo aquell partit, sí, molta il·lusió, hem començat amb moltes ganes, però al minut 50 o al minut 45, com aquell que diu, s'atacava la benzina i eren avions. I clar, jo recordo aquells partits contra l'Arsenal, Wolfsburg, contra l'Olímpic de Lió mateix, i els compares amb els partits d'ara, i ostres, realment és quan te n'adones de tota l'evolució que s'ha tingut en aquests anys.
0: I ara els hi preguntava, el Barça podrà seguir lluitant per Champions, per guanyar Champions sense Alexia?
9: He vist dubtes, he vist dubtes a les respostes.
0: Tu què en penses?
9: Però, a veure, jo em quedo amb el que ha dit l'Àngel. O sigui, jo crec que sí, hi ha talent, hi ha potencial, hi ha futur, però cuidado, perquè la sortida de l'Alexia no només és important a nivell futbolístic, sinó també a nivell vestidor, a nivell conjunt. I això és molt difícil d'igualar o de trobar un substitut. És veritat que tens a Aitana, tens a Patri, però a mi la figura d'Alexia és molt difícil de substituir. I si a més li sumes les sortides de jugadores que també són importants, que encara no s'han anunciat, però tot apunta a que acabaran marxant, doncs la resposta és sí, ens dona per seguir guanyant Champions, però posem-nos al mono de treball, que s'acostuma a dir, i acostumem-nos a que potser hi ha més resultats negatius en aquests propers anys o que ha d'haver una reestructuració de l'equip a partir d'ara.
0: O Navalla, Mapileón, poden ser noms que marxen, sí, digues. Sí.
8: Aleix, deixa'm llegir de la crònica de Mundo Deportivo del 27 de setembre del 2012.
0: Setembre, 03, no desembre, sí, digues.
8: Setembre del 2012, d'aquests hotels, un passatge que diu el empuje barcelonista pudo dar sus frutos al cuarto de hora con una genialidad de Marta Corredera tras un córner.
5: Oh! Ara, Marta, ara. Molt bé.
0: Ja era genial en aquella època, imagina't ara.
9: Això, no, això és que jo tenia molts amics al diari.
5: Te'n recordes o no?
0: Molt bé, sou molt bons. Marta, vols afegir alguna cosa més d'Alexia, del que ha suposat pel futbol femení, per la societat, més enllà de pel seu aspecte futbolístic?
9: No, només agrair-li, com ja li vaig dir dissabte a ella, agrair-li tot el que ha fet, tot el que ha suposat, perquè, òbviament, sense la seva figura, moltes coses de les que han passat no haguessin sigut possibles, i sobretot, també li vaig dir, és el teu moment, tu has escollit com fer-ho, i crec que no se li pot tirar res encara, o sigui, al revés. La gent que ara potser diu, és que perquè se va, és que se va a un equipo que tal, a ganar més diners, no, mireu, jo crec que l'Alexia s'ha guanyat el dret a marxar quan, com i a on ella vol, i l'únic que hem de fer és aplaudir-la per tot el que ens ha donat, i ojalà li vagi molt bé allà on vagi.
0: Amb una paraula la sabríeu definir? O què? O és difícil?
5: Vinga.
0: Marta, tu vols arrencar la primera? Una paraula. Bueno, amb dues, si voleu.
9: Icònica.
0: M'agrada.
9: Mira, la tenia.
0: Què?
9: Te l'he tret, eh?
0: Eterna, ha dit Laia Bonals.
7: Uf, seria pionera.
0: Molt bé, Laia, pionera, m'agrada.
5: Jo anava a fer la fàcil, reina.
0: Reina, està bé, la Maria Tica.
9: Sí, també.
0: Clara, què, tu, alguna més o no? Que les van prenent.
9: M'esteu robant, però... És emblema, referent, és que...
5: Va. Però si te'n sobren.
0: Àngel?
9: Sí, és que són moltes.
8: M'ha tocat la més difícil perquè soc l'últim, però per mi em quedaré amb Eterna.
0: Ja està, bé, és que s'ha... Però jo diré única.
5: Vinga.
0: Perquè és única,
9: l'exemple. Bé.
0: Corredera, gràcies, una abraçada, anem parlant.
9: Gràcies, un petó a tota la taula.
0: Adéu, vagi bé. Àngel Pérez, una abraçada, et llegim a Mundo Deportivo. Gran crònica la que ha fet dient gràcies a Alexia. Blaia, Maria Tiques, Laia Bonals, moltes gràcies també per acompanyar-nos. Ànims, ànims, que sé que esteu tocats i tocats avui. Clara, anem parlant, que demà hi ha l'acte i el partit, eh? N'estem pendents.
4: Sí, demà tenim feina, sí. Serà un dia d'emocions demà també. No en tenim broma avui, doncs va més. Dos tasses.
0: A les 11 a l'Spotify Camp Nou i a les 7 a l'estadi de Johan Cruyff. Els últims adeus d'Alexia. Gràcies, Clara, una abraçada també.
4: Bona nit.
0: Adéu, vagi bé. 11 i 22, fem una pausa i canviem la taula. De seguida entren Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco. Seguirem parlant un moment d'Alexia, a veure què els ha semblat el seu adéu. I després ja la resta de l'actualitat esportiva. Amb el Mercato del Barça masculí, la reunió d'avui entre Laporta i Xavi Pascual, el tècnic del Barça de bàsquet. I atenció, ja tenim data per les eleccions al Real Madrid. Diumenge 7 de juny, en plena visita del Papa a Madrid, hi haurà eleccions a la presidència blanca.
10: RAC 1. Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
0: Sí,
10: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també a tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
0: Van ser 4.
11: Quatre!
10: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
0: Que m'agrada puntualitzar...
10: Sí, clar, cap a aquest periodista.
0: Sí, exacte.
10: Hem d'anar acabant. Bé, ja està.
12: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
13: RAC 1.
12: Tots som un milió.

0: 6 minuts i arribem a 11:45 de la nit, avui un pèl més tard perquè l'actualitat ens ha fet capgirar una mica a l'inici del programa, però ja tenim per aquí el trident dels dimarts, trident de luxe, com sempre, elegants, puntuals, preparats, interessants, sempre. Ernest Folch, què tal, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
2: Rebels.
0: Rebels, sí. Lluís Carrascola.
3: I un pèl disruptius.
0: Disruptius, bona nit. Hola, Màrius Carol, què tal?
3: Bona nit.
0: Com esteu?
3: De què?
0: De tot, de la vida, en general.
3: No, però ja... Divertits.
2: Concreta.
3: Sí. Concretem.
0: No, és que m'han explicat que ja heu fet una pretertúlia a la redacció, no?, mentre esperàveu ara per entrar.
3: Aquí...
0: Hi ha hagut ja moments interessants.
3: En fi, nosaltres arribem aquí i una hora abans de...
0: del
3: què?
0: No, del sou.
3: En realitat, una hora diferent del que es convoquen, i molt abans, perquè som gent seriosa, i comencem. I comencem aquí a enredar.
1: I a més de la redacció, que és gent encantadora,
0: sí,
1: fan la funció de...
3: d'entretenir-nos.
1: No, saps els camps de futbol que hi ha la banda...
0: Sí, unes curses.
1: Sí, sí.
0: Ara fa calor, Vaig a pujar l'aire. Mira, anem explicant què us ha semblat això de l'Alexia Botellas i pujarem l'aire, va. Què? Com esteu? Com us heu quedat?
3: Bueno, és
1: crònica d'un...
3: d'un comiat anunciat, no?
4: Sí, era sabut, i a més, crec que no hi havia cap mena de possibilitat de convèncer-la del contrari. Era una decisió que ella ja havia pres, el destí ja el tenia decidit, sembla ser que no marxarà sola, i acceptar que la vida continua, que el Barça s'ha de reforçar, perquè de perdre dos figures com la Mapi i l'Alexia no és poca cosa.
3: I on Navalle, que és una de les laterals amb més projecció segurament de...
4: Però també tinc entès, i això són informacions, de que el Barça seriosament vol incorporar dos o tres jugadores interessants. Amb la qual cosa intentaran compensar aquestes marxes amb sàvia nova, amb nova joventut, amb noves jugadores, amb noves projeccions, i la Masia femenina també està funcionant, i en aquest sentit estan sortint noves jugadores molt joves que donaran fruit de seguida.
0: Jo que vaig veure la final en directe a Oslo aquest dissabte, a mi Clara Serra Jordi em va enamorar. Sí. Però va fer una final amb 18 anys, no?
2: Espectacular.
0: Va sacar la Johannes, aquella de l'Olímpic de Lió, no va fallar pràcticament cap passada al mig del camp, em va encantar aquesta jugadora.
2: Espectacular.
0: Té una projecció brutal, sí.
2: Espectacular. I la prova que el femení també té el seu Howard.
0: Sí, és veritat.
2: I també funciona.
0: Sí, té tota la raó.
3: Però...
0: Poc a poc, sí.
3: No podem anar forçant Howard, perquè al final això és com el Mago Pop. Alguna temporada has de parar. Sí. O sigui, i no pots fiar-ho tot de que, en fi, que sempre estarà ple. No.
2: Sí, tens raó, però la producció de Howard, Marius, saps amb què està relacionada? Amb la butxaca. Amb la butxaca.
3: Això ens ha anat bé amb el futbol masculí, amb el futbol femení, això és més lent. Hi ha bones jugadores que pugen, però jo et diré una de les coses que hem de, com a mesura, el que hem de fer és quan l'aeroport del Prat aterri un avió que un de la gent que viatja es diu senyora Kang, el que hem de fer és desviar aquest avió i portar-lo amb una illa perduda.
0: Li va fotre una hòstia a la porta l'altre dia dient ve a fitxar-ho tot aquí. Ve a comprar-ho tot aquí.
3: Va començar amb el director esportiu, després fitxa l'entrenador, després fitxa una jugadora, després fitxa una altra jugadora. I a més, no té un equip, en té tres. Què vol dir? Escolti, què més vol, senyora? No, és que no ho sé, és que... Com ho fas, això?
2: Sí,
3: no?
2: Sí. Saps com ho fas? Amb Howards.
3: No, això no ho fas amb Howards, perquè al final comprarà Howards. És que no.
0: Arribarem a aquest punt, amb els calés.
4: Sobretot que Howards no guanyarà sempre a Lord Voldemort. I això és molt important.
2: De moment sí,
4: ja va estressar una miqueta el castell al principi de la temporada passada, quedant-nos amb el que figurava que era menys fons d'armari, que després ha resultat ser relatiu, perquè aquestes noves jugadores de la Masia realment funcionen, de Howards, segons el rest, però si ara ja marxen dos o tres jugadores més, aleshores sí que estem estressant un gran equip d'una forma perillosa.
0: Ara, la gent que segueix habitualment, que ara fèiem tertúlia amb periodistes que habitualment segueixen el Barça femení, deien, escolta'm, hi ha talent per seguir aspirant a lluitar per la Champions.
3: Jo el veig,
0: perquè està creixent a Anglaterra.
3: Jo els partits del Barça femení el veig i anant fins i tot alguna vegada a veure'l també el Johan Cruyff. Clar que puja gent bona, però què vol dir que estarem 3 anys sense guanyar la Champions, per exemple? No?
0: No. L'any que ve tens una bona plantilla i si fas com diu el Lluís, dos o tres fitxatges... optaràs.
3: Amb futbolistes de gran projecció, però que tenen 18 anys, podràs mantenir aquest nivell d'aspiració? Jo, vaja, no ho sé.
0: Ens ho podem creure tot. On volia anar per amb vosaltres és... Bé, vosaltres teniu una certa edat en el món del periodisme o de la comunicació, jo començo a tenir una certa edat també, i Alexi ha aconseguit una cosa que és increïble, que és que ens posem davant de la tele a veure i a gaudir d'un partit de futbol femení. No? Jo crec que és... jugadores com ella han aconseguit això, que és un fenomen social. No vull parlar de la futbolista, que també, si voleu, però vull parlar del fenomen social. Era impensable omplir un Camp Nou amb un partit de futbol femení fa, què, 10 anys? I ella, jo crec que ella ha estat a l'abanderada d'això, no? I a mi m'al·lucina que el Màrius, jo vaig al Joja de tant en tant, jo estic pendent, jo vaig mirar la final de la Champions.
2: És que per dir-ho de forma bèstia, s'ha inventat aquest esport. O sigui, tal com el concebem avui. O sigui, quan parlem de futbol femení, estem parlant de tota la lluita que ha perpetrat Alexia al llarg de la seva carrera. De fet, quan va començar la seva carrera, ella jugava en el no-res. Era literalment el no-res. Era un esport que no ocupava cap espai enlloc.
0: No, mediàtic, no, sense dubte.
2: Enlloc. No existia. Llavors, la creació i l'explosió d'aquest esport ha estat per Alexia. És ella qui ha obert el camí amb una piconadora, ha fet el camí, ha fet l'autopista, ha asfaltat la carretera i, per sort, hi ha hagut premi i ha estat a temps de veure.
0: Bueno, és que això amb Lligarnés, que el Lluís això ho sabrà molt, que Nike la posi a l'altura dels grans esportistes masculins, Lluís, em sembla increïble. Vull dir, perquè ella que és brand number one d'aquesta, no? Vull dir que és que...
4: En el star system femení dels Estats Units és top 5. Alexia Putellas és top 5 d'esportistes de qualsevol disciplina en el món. Per tant, estem parlant d'un star, com deia el Màrius. No estem parlant d'un jugador, estem parlant d'un star. És una estrella. I en aquest sentit té un màrqueting personal molt particular. I respecte al que parlàvem...
0: Però que Nike ja aposti vol dir que va veure aquí un potencial de dir això anirà increixent.
4: I que va encertar, i que són moltes altres marques, ja no és només Nike. Sí, sí, el que passa és que, bueno, si no paguen no les mencionem. Però és veritat, vull dir, marques absolutament de tots els actors que negocien amb Alexia perquè realment és un filó. I una cosa molt interessant de l'Alexia, que va obrir un nou mercat, és que és un plat que si te'l serveixen a casa, per exemple, audiències de televisió, val? Estem per sobre del 40% en el cas de la final, però és que te'n vas a un Barcelona-Badalona de la semifinal de la Copa de la Reina,
0: sí, aquest any que va ser el
4: i es col·loca amb audiències semblants al Foraster, al Joc de Cartes o al Polònia, la qual cosa és un autèntic fenomen. Si demanes que s'ha de batre un rècord, els catalans ja ho tenim, això, que ens demanen, vés aquí i anem tots, val? Hem de batre el rècord, 91.533 persones en el nou camp, en el Camp Nou, abans de la renovació, per veure, ja és el partit de futbol femení més vist de la història en directe. Però és que qualsevol convocatòria omple el Camp Nou. Però després hi ha un oxímoron, i és que en la fase regular, en una lliga amb poc interès, l'assistència al mini és petita. Ah. És petita, i la qual cosa sorprèn, perquè després, si ho serveixes per la televisió, el consum és altíssim. Però si has d'anar tu al restaurant a veure, doncs això, jornades que no són massa transcendents, perquè l'únic dubte és per quan guanyarem, aleshores les audiències, tot i ser gratuït pel soci, són baixes.
3: Però això ja ho deia l'altre dia ja. Aquí hauria d'ajudar la Lliga del Futbol Professional. Si no pot ser, no pot ser que, per exemple, ara hi ha el futbol del femení del Barça, entre cometes és un negoci.
4: És a dir, però és reactiva, la Real Federació és reactiva, no és proactiva.
3: Però escolta,
4: no
3: faran
4: res de forma proactiva per al futbol femení.
3: Jo em queixo de la Lliga.
4: És el públic que ho exigeix.
3: Perquè els números, diguem, del Barça de futbol masculí, sí, van lligats al del futbol femení. I això, t'ho dic sincerament...
0: El fair play, sí, això és una... Per mi no té cap mena de sentit, perquè primer, penalitza primer, els clubs poliesportius.
3: Primer, escolta una cosa. I aquí hauria d'intervenir, ho sento, hauria el Consell General d'Esports, per una... Espanya, el CCD, Per una raó fonamental, perquè, escolta, després surten tots a posar de supendos quan es guanya un campionat d'Europa, un Mundial. Llavors, què guanya el Mundial? El Mundial guanya el Barça. És que el guany, bueno, també en masculí
0: més passa, o menys, això, més o menys, sí, 8-0.
3: Però vull dir-te, home, vostès estan a favor de la igualtat en l'esport, estan a favor, diguem, de la cultura feminista, estan a favor d'una sèrie de coses que a l'hora de la veritat surt una... Encara hi ha gent en el món de l'esport que diu de l'esport femení que diu tonteries, eh? Entre ells, alguns presidents il·lustres, i no parlo del Barça. Però, vaja, perquè m'ho han explicat, eh? O sigui, presidents d'aquests que, en fi, aquests dies estan a les portades, eh? O sigui, no hi creuen. No passa res que no hi creguin, no passen res que facin brometes a l'hora dels diners oficials. Però, escolti una cosa, això... ens ho creiem o no ens ho creiem? I si ens ho creiem, ajudem el futbol femení. Intentem que tots els equips de primera divisió tinguin el seu equip de futbol femení. Escolta, això ajudaria a la competició.
4: Però encara no existeix aquesta sensibilitat. Bueno, tot i que hi ha coses que ens haurien de fer pensar. Fa un moment parlava del 40% de share a Catalunya per TV3, però és que Espanya va tenir igual. Un 15%. Espanya, a Televisió Espanyola, va ser el programa més vist de tot el cap de setmana a Espanya. La final de futbol femení de la Champions, la qual cosa ens hauria de fer pensar. Més d'un milió d'espanyols, sense comptar TV3, van mirar aquest partit. Però, per tant, no és un tema, no és un tema de l'afició culer, és un tema de que hi ha interès pel futbol femení.
3: I no van posar el segon canal de la Deporte, no, el primer canal.
4: Primer canal.
3: I van donar, un cop va acabar el partit, pràcticament tres quarts de celebració,
4: i més d'un milió de persones. Escolta, més d'un milió de persones.
0: L'Ernest, no sé si vol dir alguna cosa. No teniu al vostre entorn gent jove, no sé, nebots o jo què sé, o nets, que nets i netes que volen veure aquest partit? Perquè a mi em passa. Jo els meus nebots, que tenen 8, 9, 10, 11, 12 anys...
3: I amics meus,
0: parem el dissabte,
3: que fa un any em deien, per què veus el futbol femení? I que ara estan xalant veient els partits. És a dir, jo crec que hi ha hagut un canvi, sobretot aquí a Catalunya, gràcies a que realment el futbol femení que estem veient, sobretot quan jugues competicions europees i tal, amb equips equips que estan a la Premier i tal, ostres, hi ha nivell, és futbol de veritat. Clar, tu veus un partit del Barça contra el Granadilla, doncs no és el mateix. No és el mateix.
0: Han de pujar el nivell de la Lliga, no? És evident.
3: I de vegades veus que juguen motius... amb camps que van molt justos...
0: És un dels motius perquè l'Èxia diu, escolta'm, val, ja ho he fet tot i tinc ganes d'anar a una Lliga per competir. Sí,
3: va, jo crec que hi ha més coses.
0: Sí, evidentment, hi ha més coses. Jo crec que és una suma de factors.
3: Se'n va en el moment, després de guanyar un títol tan important com la Champions, jo crec que va fer, diguem, en fi, un bon contracte.
0: Veu que per sota apreten, ella ho diu al vídeo, que Howard s'està apretant i no vol fer un tap, i hi ha molts motius, evidentment, econòmic també, evidentment, li tripliquen el sou, és que clar.
2: Sí, bueno, jo
3: crec que aquest és un tema important.
2: Molt ràpid, pel tema del futbol femení en general, per tancar, jo crec que hi ha un factor molt important, que és que és un esport amable. Sí.
3: Les jugadores no fan comèdia.
2: On no hi ha trampes, ni violència,
3: no,
2: ni barranades. Llavors, jo crec que aquest factor és molt més important del que ens pensem.
0: És pur. És més pur que el masculí.
4: No ha arribat la picaresca,
2: és cert. No, bueno, i és més...
4: O perdona, quasi no ha arribat.
0: N'hi ha una mica, però no és bruta.
2: És molt senzill. Sí. És més esportiu. És molt senzill.
4: És més veritat.
2: Respecte a l'Èxia.
0: No hi ha Vinícius, per exemple.
3: Hi ha picardia. L'altre dia, per exemple, sí. la Papillon tenia que canviar-se les sabates,
0: sí. I li diu... I l'altre tira a terra.
3: Li diu a la Cata, tira a terra, que necessito un minut.
0: Increïble, això.
3: I l'altre surt, sí, ostres, sí. I ens ho vam creure perquè portava com una vena, com un...
0: Sí,
3: com
0: un embenatge, no, la cama.
3: Sí, com si hagués tingut una petita lesió.
0: A veure, Ernest, deies.
2: Respecte a l'Èxia. Bueno, jo cada vegada que veig que el Barça acomiada una llegenda, em retorna com una glopada el 5 d'agost de 2021. Però això segur que sóc jo.
0: Leo Messi.
2: Això segur que sóc jo. Però és veritat que aquesta vegada no veig que el Barça realment està fent un esforç per acomiadar-la bé, sí, perquè tot sigui friendly.
0: A veure, demà a les 11, no? Tot, acte,
2: no, però té bona pinta. Sí. Té bona pinta, i a més és comprensible el que està passant. És a dir,
3: ella ha fet un vídeo que és preciós.
2: Ella ha fet un vídeo que és preciós.
3: Encara que et faci ràbia que se'n vagi, a mi em fa ràbia sí, que se'n vagi.
2: Per tant,
3: però no només ho entenc, sinó que m'emociona veient el vídeo dient...
2: No, i dins del dolor, jo crec que estem arribant a una situació, jo crec, pacífica d'un adeu que està gairebé pactat. Les dues parts l'entenen i segurament les dues parts els hi convé. El Barça no podia igualar les condicions d'allargar la carrera d'Alexia en el temps, en la quantitat i fins i tot en el lideratge. No li podia donar aquests tres factors.
0: I ella
2: doncs els demana legítimament. I per tant,
4: i provoca una certa regeneració social dins del vestidor. Qual cosa no és dolenta.
2: Jo crec que les dues parts, diguem-ne, han arribat a una intente final amb tot això. Ara bé, aquí hi ha un tema que una altra vegada no s'està parlant. Una altra vegada.
0: A veure.
2: Que és, algú em pot explicar què farem amb Alexia quan es retiri? O sigui, podem dissenyar que d'alguna manera el London Club aquest o la meva tia de Sud-àfrica o de l'altra part del món no es quedarà el patrimoni d'Alexia? No, esteu rient, però Leo Messi quan es retiri no serà nostre.
3: Si s'ha comprat el xalet del costat per poder venir a viure.
4: Després de la Rapinoe, que és la jugadora més decisiva...
5: Perquè formarà part del nostre paisatge vital.
4: De la història del futbol femení.
2: De moment, el sortir va guanyar un Mundial. Aquí hi havia gent que deia, està acabat, que bé, no sé què. Mireu, un Mundial, ja per començar. Per començar a tenir un Mundial.
0: Però Alexia al final del vídeo diu, tornaré. Vull dir que ella té intenció, entenc. Espero que el club també la tingui, com dius tu.
2: Llavors, a mi m'agradaria molt que aquesta vegada, el patrimoni d'Alexia retirada, que és una icona al món quan estigui retirada, perquè pels motius que ha exposat molt bé el Lluís, Alexia serà importantíssima quan ja no jugui futbol. Serà patrimoni del futbol mundial. I no ha pogut ser una One Woman Club, ho entenc, perquè a més ja ho acabem d'explicar el perquè i s'entén, i el Barça ho ha fet bé, i ella ho ha fet bé, i no hi ha problemes, però, home, què és i de qui és Alexia quan es retiri? Per mi, aquesta qüestió...
0: Hauria de quedar claríssim, no?
2: Bueno, això hauria d'estar sobre la taula, parlant-se tranquil·lament, com un factor més.
0: Clar, què vols quan et retiris? Pensa que això és casa teva, tu mateixa, no? Vinga, parlem.
2: Tu mateixa i fins i tot, home, dissenyem un pla.
0: Dissenyem-ho, sí. M'agrada aquesta idea, tens raó. Hola, Roger Saperes.
6: Què tal, París, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Has estat mirant, clar, estem parlant que Alexia és una icona mundial, doncs anem a veure quin impacte ha tingut al món l'anunci oficial del seu adeu del Barça, no?
6: Sí, hem estat revisant els principals webs, mitjans de tot el món, i fan referència, evidentment, a la notícia de l'adeu d'Alexia del Barça. Comencem per França, diari L'Equip. La doble pilota d'or Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades. Diu, el Barça dirà adeu a una de les seves icones i llegenda. L'emblemàtica capitana blaugrana s'acomiada del club a final de temporada. També a Portugal, diari esportiu, a bola, al final d'una història perfecta, fent referència també al vídeo d'Alexia Putellas, la internacional espanyola, posa punt i final a una història de 14 anys amb 30 títols. Als Estats Units, The Athletic, el Barça anuncia que la doble pilota d'or Alexia Putellas deixarà el club a final de temporada. I diu, compta amb aquesta sentència, ella és la jugadora més icònica que ha tingut mai un equip femení. Diu The Athletic...
0: Juntament amb Rapinoe, estic d'acord amb el Carrasco, segurament, no?
6: Sí, sí, jugadora nord-americana que ha estat referència durant...
4: La Rapinoe va ser més pionera i aquesta ha estat més continuista.
0: Segur.
6: Anglaterra, The Times, aquí escombren cap a casa sobre el possible destí, evidentment, d'Alexia Putellas. Diu, a London City, relacionat amb Alexia després d'anunciar que marxa del Barça. I afegeix, el club no nega estar en la cursa per signar la jugadora, pretesa també pel PSG i per equips de la Lliga Americana. Diu el diari The Times. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport, la fi d'una era. Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades i 38 títols. I a Alemanya, el diari Bild, diu, bomba al món del futbol. Notícia bomba al futbol femení. Alexia Putellas, dos cops guanyadora de la pilota d'or, deixarà el Barça al club de la seva infància després de 14 anys. L'excepcional jugadora i capitana històrica del Barça s'acomiadarà oficialment en el darrer partit contra la Reial Societat aquest dimecres.
0: Increïble, fent la volta al món. És que era impensable, això. O sigui, ara parlàvem amb Marta Corredera que el 2012, que això és fa 4 dies, ja sé que han passat 14 anys, però és fa 4 dies, el 2012 jugaven de forma...
6: gairebé clandestina.
0: Clandestina contra l'Arsenal, el primer partit de la història del Barça femení a la Champions, el 2012. I 14 anys després, el Barça ha jugat 7 finals, 4 títols i dona la volta al món una notícia com aquesta.
3: Però després és brutal. Que ella, a part d'una futbolista excepcional, és una persona molt brillant. Com a ser humà, és extraordinari.
0: Molt intel·ligent, Màrius.
3: És molt intel·ligent. Molt, jo he tingut ocasió de veure un partit de futbol del Barça, amb 3 o 4 amics i ella. I em sento privilegiat. I em sap greu haver-me comportat com, com que sóc, que
0: no
3: un
0: fotis,
3: petit bàrbar
0: no
3: culer...
0: Fotis,
3: sí, no, i ella, o sigui, em mirava i em dir, no està bé, aquest senyor gran no està bé, però, val, primer...
0: Reia?
3: Basta que...
0: Va riure algun moment?
3: Al principi estava preocupada. Sí, vaig veure que estava preocupada i vaig pensar, Màrius, para una mica, perquè està...
0: No et coneixia, no.
3: I, però després, ella, quan feia un comentari tal, era brillant. Sabia llegir el partit. I això, diràs, home, i tu no saps llegir-lo? Escolta, jo hi ha vegades que em ceguen els colors i, si no, no m'interessaria aquest esport.
0: Tribuneu,
3: però ella era capaç de posar-hi aquest punt de pausa d'una persona que és d'aquest món.
4: I de distància, sense filles ni fòbies. Perquè al final tenim jugadors que ens agraden, jugadors que no ens agraden, inclús propis. I aquestes persones que es distancien i que miren en perspectiva allò que està succeint en directe és meravellós.
3: Si a sobre entenen de futbol,
4: és un ser humà.
0: Bueno, és que si ets un futbolista excepcional, has d'intentar deixar les emocions a un costat quan jugues, i entenc que això també t'ajuda quan estàs veient un partit que no et pot la rauxa com el Màrius, i ella també sabia llegir molt bé des de la televisió del futbol. Que bé, mira, t'envejo en això. M'agradaria algun dia veure un partit de futbol amb Alexa Botellas.
3: Aquesta foto la tinc a Instagram, perquè no us penseu que ara m'he marcat aquí.
0: Però no. Tres quarts de 12.
3: Una medalla que no em corresponia.
0: Tres quarts de 12. Fem una pausa, vinga, i ara seguim parlant de moltes més coses, perquè, per exemple, tenim data per les eleccions a la presidència del Madrid, 7 de juny. Diumenge 7 de juny. Ja és oficial, just quan el papa Lleó XIV va a Madrid, o sigui, hi haurà la visita celestial i l'ésser superior intentar tornar a ser president.
2: Sí, i l'altre, l'ésser inferior, va fort.
0: M'està agradant molt.
2: Va fort.
0: T'estic dient una cosa, m'està agradant molt Enrique Riquelme, quan el sento parlar.
2: I com diuen ells, hay partido.
0: Sí?
2: Hay partido.
3: Jo crec que no, però bueno.
2: Hay partido.
0: Hay partido. Ara ho veurem. Ara seguim.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 12 i les 12. Aquí seguim amb Màrius Carol, Lluís Carrasco, Ernest Folk. Us recordo que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis. Cap al taller de Sarsa Volkswagen, a Sant Cugat, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà i a Vic. Avui hi ha hagut l'adeu d'Alexia Putellas, n'hem parlat més d'una hora, en aquest t'ho diràs, i avui també hi ha hagut una reunió entre Joan Laporta i Xavi Pascual, l'entrenador del Barça de bàsquet. Hola, Dani Aguilar, què tal?
1: Hola, Aleix París, bona nit.
0: Què tal, Dani? A veure, com ha anat aquesta reunió? Què en sabem?
1: Reunió que s'ha produït abans de l'hora de dinar, reunió que suposava l'últim intent, d'alguna manera, per part del club, de convèncer Xavi Pascual que recapacités de la seva decisió de marxar cap al Dubai, i segons sabem, no hi ha hagut aquest canvi d'opinió de Xavi Pascual. Per tant, si s'acaba completant tot plegat, Pascual deixarà el Barça aquest estiu, marxarà cap a Dubai, com ja havia decidit fa ben bé un parell de setmanes. De fet, fonts properes a tot plegat ens explicaven ja abans d'aquesta reunió que tot plegat arriba tard, que aquests moviments d'última hora arribant tard i que, diguem-ne, que aquests moviments del més al nivell s'haurien d'haver fet abans, segurament, que Xavi Pascual hagués pres aquesta decisió de marxar cap al Dubai. I el que també sabem, ja de fet ho deixava entreveure el president Laporta en declaracions de fa uns dies, aquesta reestructuració de la cúpula esportiva, la més que probable sortida de Juan Carlos Navarro i també la possible sortida de Mario Bruno Fernández, que són els artífecs, o com a mínim els directors esportius que han confeccionat les plantilles els últims anys al Barça.
0: Per tant, hi haurà una regeneració brutal de la secció, eh?
1: Sí, a RAC1 consta, de fet, que ja s'ha parlat amb altres directors esportius o amb altres persones que podrien assumir aquest càrrec i ocupar aquests càrrecs de planificació de la direcció esportiva o de la parcel·la esportiva. Perquè, clar, també hi ha una cosa, Aleix, que estem a 26 de maig i la feina s'ha de fer. I el tema és qui la fa.
0: Ja, però això comença molt tard, no? Comença el setembre o a l'octubre, la Lliga,
1: sí,
0: no?
1: Però la gent està fitxant ja. La gent s'està movent ja. D'aquí 2-3 setmanes hauries de tenir clar quina plantilla tens a temporada que ve, com a mínim les línies mestres. Qui està prenent aquestes decisions al Barça de bàsquet? Si, pel que ens arriba, insisteixo, la sortida de Navarro ja no es confia, diguem-ne, en Juan Carlos Navarro per construir les plantilles. Llavors, doncs això estaria bé saber-ho i acabar amb la temporada per acabar.
0: És cert que tu has explicat que hi ha dos o tres jugadors que estaven fitxats, no?
1: Quatre
0: estan fitxats.
1: Mike James, Josh Nivo, Moses Wright i Oliver Nkamoah. El joc interior està pràcticament resolt a la posició de Mike James a l'1, que són tots jugadors, per cert, que arriben de la mà de Xavi Pascual. Perquè els demana Xavi Pascual.
0: O sigui, estaven fets pel projecte Xavi Pascual, sí. I ara se'ls trobarà el nou entrenador.
1: Correcte.
0: Per tant, la reunió d'avui ha servit només perquè els dos amics marxin de bones maneres.
1: No? Escenificació. Pel que sabem, és escenificació del que pugui... De la manera que pugui sortir Pascual. Hores d'ara no hi ha cap canvi d'opinió.
2: Però com a escenificació és sorprenent, no? Perquè no sé qui ha muntat aquesta reunió, però és una reunió en la qual el que surt perdent és el president. Perquè és qui rep el no. A mi m'ha sorprès que hi hagués aquesta reunió, perquè clarament la situació era irreversible i simplement el que fa el president és rebre el no.
3: Però és que el president no pot exercir de president.
0: És electe, no, de moment, fins a l'1 de juliol.
3: El president electe. Aleshores tampoc rep un no. El president del Barça fa just en aquest moment.
2: Tens raó, però això és un tecnicisme.
1: Estic d'acord.
0: Sí, però de cara a la galeria és cert que no cal.
2: Tens raó, però això per la gent és un tecnicisme. A mi m'ha sorprès que no es protegís més la figura del... Tens raó, futur president, perquè clarament és una reunió on simplement el que es va és a confirmar el no.
1: Sí, també segurament per la figura qui és Xavi Pascual. Estem parlant de Xavi Pascual. Estem parlant de l'entrenador de la segona Eurolliga. Estem parlant de l'entrenador que té 2 anys més de contractes signats pels quals havia de reconstruir tot plegat. I clar, és que la cosa ha sortit molt malament.
2: No, i és un entrenador que surt del laportisme. O sigui, és un entrenador que representa el laportisme. Per això és una marxa dolorosa.
1: Fa ni un any d'aquella famosa entrevista a Mundo Deportivo, no?, en què tot són lluances. I diu, només fa falta que em truqui el president Laporta perquè és el millor president, etc etc. Doncs d'allà aquí han passat moltes coses.
3: Si pus de concordança, deia el Màrius crònica d'una marxa anunciada, aquesta és una altra crònica d'una marxa anunciada, igual
0: sí,
3: que
0: estava cantat.
3: I que també facilitarà una regeneració de la pròpia secció.
0: Clar, que volen apujar el pressupost, ho volien fer amb Xavi Pasqual, al final, pel que sigui,
3: no
0: marxa...
3: No segueix Juan Carlos Navarro, no sembla ser que el directiu responsable, Josep Cubell...
0: No seguirà tampoc.
3: Que tampoc seguirà, tampoc. Amb la qual cosa és l'oportunitat també de fer una regeneració sencera de la secció i d'apuntar de noves fines.
0: I amb un petit augment de pressupost, que pot ser interessant per fer una plantilla millor.
3: Un petit d'un 20%.
0: 8 milions, sí, això, de 28 a 36,
3: és més d'un 20%.
2: Esteu dient crònica d'una marxa anunciada, voleu dir crònica d'una marxa anunciada des de fa 5 minuts, perquè...
3: No, Xavi Pasqual ja se sabia que...
0: Fa un parell de setmanes, o tres...
4: Tenia pràcticament el contracte signat amb Dubai.
2: Perdoneu, repeteixo. Estem parlant d'un entrenador que és el nucli del laportisme. Per tant, quan ha decidit marxar? Fa un mes... és això, fa 5 minuts, o sigui, és la crònica d'una marxa anunciada fa 5 minuts,
3: ho
2: parleu com si fos una cosa normal,
3: perquè fa 5 minuts ha fet públic una cosa que ja havia anunciat prèviament.
2: Jo crec que el que és una crònica anunciada és la crònica de la decadència anunciada d'aquesta secció. Això sí que és la crònica anunciada. Per què? Perquè és una secció que li podem anar donant totes les voltes que donem i ens enganyem i diem ara regenerarà, perquè aquesta, la paraula regeneració ja l'he sentit no sé quantes vegades. És una secció que no pot competir. I el problema el podem afrontar ara, demà passat, però és una realitat pel pressupost del club. O sigui, aquest club no pot alhora aixecar la secció de futbol després de tot el que ha passat i aixecar la secció de bàsquet i mantenir una sèrie de seccions en un nivell competitiu igual. Pot tenir secció de bàsquet.
3: Encara que no t'agradi la paraula regeneració, jo crec que és una excel·lent notícia que la secció de bàsquet es regeneri, de que Juan Carlos Navarro no segueixin, de que hi hagi un nou projecte, que
2: però ara que marxi Xavi Pasqual,
3: que canviï part de la plantilla també sigui nova i que està el director responsable.
2: I que marxi Xavi Pasqual l'indi.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Aquest que triomfa, agafa i et venen els americans i diu, això és nostre. I el món calla. I no paguen. Sí, és bastant raro tot això.
4: Sí,
3: tu no pots fer, tu no pots fer planter. Perquè el planter... s'està regalant els americans.
4: Això s'ha de regular d'alguna forma.
3: Bueno, que escolta, s'ha de regular. Però qui porta el bàsquet? Qui porta el bàsquet? Una, però aficionats?
4: No, no,
3: sí,
4: no.
3: Tot això, t'ho dic en sèrio. El món de la FIBA, el món dels, sí. dels clubs i tal... Bueno, tot això, algú ha de dir... Escolta, que m'estan robant la cartera.
5: No, Màrius, és que quan dic que el Barça de bàsquet no pot competir, ho dic per tots aquests factors que estàs dient, no pot competir en aquest context. Per cert...
3: I anem a buscar jugadors de bàsquet extraordinaris. Un d'ells ja de 36 anys també, perquè els fixem amb unes edats que escolta, el que no s'aguanta els pets
5: per cert
3: coseja d'un peu
5: per cert,
3: el que hem fitxat, per exemple del Mònaco, quina edat
4: 36 anys farà ara
3: 36 anys, una edat collonuda per començar-lo a veure.
6: Ha estat el millor aquesta temporada,
3: per començar a veure, diguem, la fiolca galàstic. No,
6: i
7: hola, Marta Ramon, un bàsic és una
6: meravella. Ara entrarem en altres qüestions.
7: Un bàsic és una meravella veure
3: això. Sí. I tu creus que aquest tio aguantarà 80 partits com estan jugant?
7: No, 80 no ho sé, però que la temporada vinent donarà un bon rendiment, n'estic començant.
3: Escolta, quants jugadors del Barça excel·lents aquesta temporada han fet llufa pel camí? Per què? Doncs perquè tenen unes edats que la gent fa llufa amb el bàsquet, perquè el bàsquet és molt exigent, juguen molts partits, i si no tens una plantilla molt gran i tens una mica de sort, els trenquen.
7: No, 36 anys has d'estar molt ben cuidat.
3: No, i Vesely, no? Quina edat té el Vesely?
6: 36.
3: Un moment. 36? Vale, va, molt bé. En canviem per un altre, 36.
4: Menys, però 34, 35, sí.
3: Sí, clar. Sí, el seu col·lega txec, quants de té? El
4: Saturanski, 34.
3: 34, 35, sí.
4: No, el titular tenia una mitjana de 34 anys. Això sí que era anunciat que segurament podia passar això.
3: En fi, jo que tinc ja una edat respectable, m'agrada molt veure que vas fent anys i continua la festa, però...
5: Home. Doncs per què? Doncs per què? Perquè no podem competir a la divisió A, estem a la divisió B, i a la divisió B passen aquestes coses. Per cert, em passa una altra, que és la que volia dir, però no tenia ganes de trencar el teu meravellós monòleg. Em passa una altra, que és que el motiu pel qual se'n va Xavi Pasqual. Xavi Pasqual també se'n va per una qüestió econòmica. I perquè és...
3: No li paguen altres vegades més.
5: Doncs ja està... Doncs parlem d'això, doncs, clar, és que parlem d'això.
6: Però ell s'obre a mirar aquesta oferta astronòmica perquè, pel que sabem, no se l'ha escoltat quan tocava, se li van prometre una sèrie de coses que l'han fet anar a dir...
5: És l'ou o la gallina?
6: Què s'està fent aquí? Què s'està fent aquí?
5: És l'ou o la gallina?
6: Què s'està fent en aquest projecte? Sí. Per què no m'escolten? Per què no em fan cas? Per què ningú reuneix amb mi? Llavors diu, hòstia, que tinc aquesta oferta a la taula, mira, me l'escolto. Vull dir que sí, és l'ou o la gallina, però...
5: És l'ou o la gallina, no ho sé, no ho sé.
7: Aleix, si els organismes mundials de l'esport no es prenen seriosament el tema àrab, vull dir... El campionat, el Padel World Tour, l'àrab, és a dir, el del golf persi, que és el més potent en diferència. El circuit de golf és el més potent en diferència.
3: Sí, més potent, però estan fugint un darrere l'altre.
4: El mundial de l'any que ve, si es pot disputar, és a Qatar.
6: De bàsquet?
4: El de bàsquet. Masculí 2027 és a Qatar.
7: Per tant, els petrodòlars, efectivament, s'estan portant les grans figures de totes les disciplines esportives cap allà, per crear espectacle des d'allà, cap al món, i no ens prenem seriosament, i ho mirem com una com si fos un exotisme.
6: Que el futbol
7: estigui més de la meitat de la temporada jugant en allà, no, ostres,
6: però no ho han aconseguit,
7: ens hauria de fer
6: Lluís,
7: pensar.
6: No ho han aconseguit del tot, jo pensava que el futbol arrasarien i de moment són les velles glòries allà a l'Arabia Saudita.
7: Però cada vegada són menys velles i més glòries.
3: Has d'anar a viure a l'Arabia Saudita, que t'ha d'agradar, i si veus passar algun míssil per dalt, doncs pensar que no tocarà.
4: Dit tot això, que estic molt d'acord amb moltes coses de les quals s'han dit, jo crec que és totalment compatible aquest escenari, un punt fins i tot apocalíptic per les tradicions basquetbolístiques europees, amb dir que s'ha gestionat malament els calés que tenia el Barça. El Barça no tenia 4 duros, El València ha arribat a una Final Four, amb un pressupost, jo considero...
7: Més petit.
4: Més petit.

0: un projecte, amb un entrenador,
1: Pedro
0: amb una manera de jugar, amb paciència, amb els jugadors que tocava. Jo sé que el València fins i tot a dia d'avui pot tenir més calés que el Barça, però...
2: Digo tot, és... i amb un pavelló que no
0: correcte.
2: Té res a veure amb aquest pavelló de primer
0: totalment, que tenim. Estic molt d'acord amb aquest factor diferencial, Màrius, d'acord, i el que provocarà...
2: És que està les crispetes,
0: sí,
2: tenen mal gust,
0: sí,
2: home.
0: Però només el que dic és que és compatible dir el que estem dient amb l'entrada de tot aquest capital, sí, sí, amb què amb els calés que tenia el Barça no s'han gestionat bé aquests calés. Jo crec que són, és com una petita tempesta perfecta que ens ha dut a, esperem-ho o no, per si el Barça guanya la CB no serà així, però si no serà la tercera temporada consecutiva, 3 anys sense títols estatals o continentals. I això, insisteixo, no passa des de l'època de Llaudet, pràcticament. Des de l'època en què el Barça pràcticament es dissol com a secció.
2: Són molt joves, explica-li això al Llaudet, que no...
0: No, no ho sap, als anys 60, que pràcticament es dissol la secció perquè una directiva no se la creia. Doncs, i això ja per les estadístiques, són números, són dades, no són sensacions. 3 anys seguits, esperem que no, tant de bo es guanyi la Lliga. Tant de bo,
3: en aquest
0: tant
3: cas
0: de bo.
3: No és tant perquè la directiva no s'hagi cregut, sinó perquè no hi havia un duro.
1: Llavors,
2: no, i per què no s'han fet bé les coses?
3: Diguem-ho tot, vull dir, si estem, des de que la porta va guanyar les eleccions no s'ha aconseguit entrar amb la regla de l'1-1 i la regla 1, com tu comentaves, Aleix, afecta absolutament tot, els gols, però és culpable de tots els mals del club.
2: Sense
3: i el Barça ha portat molts anys sense un duro.
2: Escolta, que el Barça tenia un pressupost que eren 36 milions, devia ser...
0: Fregava els 30, 20 i llargs, posen.
2: 30 milions, escolta una cosa, pots ser un equipet, eh?
0: Sí, sí.
2: Ara, has de trobar oportunitats, no anar a l'últim i anar a buscar...
1: En canvi...
2: I fer apostes no equivocades, equivocadíssimes, algunes d'elles, eh?
3: En canvi, hem tingut sort, la doble lesió de la Provítola, és a dir...
0: Sí, però estic aquí estic on, és el que diu el Màrius, si tu fas una plantilla
2: tens
0: que freda...
2: Tens un jugador que et costava pràcticament
0: 4 milions.
2: El 20%
0: sí,
2: de la plantilla.
0: Sí, que no tenia, i que no tenia el rendiment que tenia, que és Vilenar Gómez. Però sí, si és que, malauradament, es deia al principi de temporada, el teu quintet titular frega els 35 anys. És una qüestió estadística que segurament tindràs lesions una miqueta més complicades. Dit això... El que s'està fent de cara a la temporada que ve no és dolent, eh? Vull dir, s'ha fitxat Mike James, estic d'acord, Marius, que té 30, vora 36 anys. Els dos pivots que s'han incorporat, que cap dels dos en tenen 30. S'ha fitxat un alepivot, que en té 20 i pocs. Bé, s'està intentant canviar les coses, però clar, m'agradaria saber...
1: Amb quin entrenador i amb quina direcció esportiva, no?
4: A mi una cosa que em fascina, Damià, és que, tenint en compte que ens aproximem...
0: Dani.
1: Damià Aguilar és el de Catalunya Ràdio.
4: Sí. Perdó, Dani, sí, ja ho sé que es diu Dani.
0: Sí, sí.
4: Perdó, em faig gran.
3: Que
4: ens acostem...
2: Si el pròxim dia torna a dir Damià, tu digue-li que sí.
0: És perquè li tinc confiança, que li dic.
4: Ara s'està venjant el Mario. Dani, ens estem apropant a la tercera temporada en què potser no guanyem res, i en canvi el soroll social...
0: Sí, no, totalment.
4: El soroll social és...
1: Està dormit al Palau, no?
4: És baixíssim.
0: Anestesiat.
4: Llavors, quan en una altra època... diguem-ne, per molt menys hi hauria hagut una revolta.
2: Hi hauria
4: hagut una revolta. Llavors, la meva pregunta, Dani, és què passa? Per què passa?
2: Palau és un... És una atmosfera diferent.
4: Sí,
2: eh?
4: Sí.
3: És una república independent.
4: Perdoneu. He fet una pregunta...
3: Les reaccions del Palau no són les del Camp Nou.
4: He fet una pregunta a l'especialista, que és el Dani. Llavors...
0: Però per mi una cosa és conseqüència de l'altra. Quan hi ha desencís per part dels projectes, és inevitable que a poc la gent va perdent una miqueta aquesta passió per la secció. Crec jo, pel que he experimentat jo en aquest, malauradament, arc, que és el que m'ha tocat viure des del 2023 fins ara. Llavors, és una cosa que es va contagiant. I la secció del Barça de bàsquet, a part que el futbol, jo crec que la futbolitis ens està conquerint a tots els espais del món, més enllà d'això, ja... 4.000 persones o 4.000 i escaig que són fixes, que són les de tota la vida, i d'altres que els hi agrada sobretot quan les coses van bé. I quan no van bé, clar, quan no va bé una temporada, però l'enganxes a la següent, dius, vinga, però quan el vas anestesiant, quan aquesta massa social va perdent força, va perdent passió, va perdent estima...
2: Quantes vegades
0: va perdent...
2: hem jugat aquesta temporada amb el Madrid?
0: Quantes?
2: Quantes vegades hem jugat amb el Madrid aquesta temporada?
1: Les dues de CB, les dues d'Eurolliga i...
0: Sí. Quatre.
1: Quatre només. A la Copa i a la Supercopa no s'han trobat?
0: No. El Barça no va jugar a la Supercopa.
1: És veritat. I a la Copa...
0: Si no jugues títol, segurament la gent tampoc té, no?, molta passió per seguir-te.
1: I a la Copa va caure quarts al Barça, primeres de canvi.
0: No, a semifinals. el Barça va caure a semifinals. Sí, contra el Baskonia, ho estic dient.
2: Els últims dos anys em sembla que només han guanyat una vegada.
1: Sí, contra el Baskonia, sí, que va estar a punt de guanyar. Amb
0: Xavi campió, Pasqual. Al Movistar Arena.
2: I han jugat
0: ens les
2: 10 vegades.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, en seguirem parlant.
2: Estan frustrant, eh?
1: En seguirem parlant, Dani.
0: I això, perdó, per rematar-ho, sí, això que deia l'Ernest, per mi és el més trist de tot, mira què et dic. Per mi, el fet de que vosaltres ho heu viscut, tots, però vosaltres potser que teniu una miqueta més d'edat, heu viscut el que és l'orgull de ser del Barça de bàsquet, de ser un gran d'Europa, d'anar per Europa a les pistes del Panathinaikos, de l'Olympiacos, del Madrid, no?, del Maccabi, i aquí està el Barça.
4: No, no hem viscut això, Dani. Hem viscut una cosa molt més bèstia. Hem viscut un moment del Barça en què era l'únic orgull.
0: Sí, senyor.
4: O sigui,
1: el de bàsquet.
4: L'orgull del bàsquet era molt superior al del futbol.
0: Sí, sí, sí,
4: sí. Imagina.
0: A mi això és el que més greu em sap.
2: Moltes vegades vasos comunicants, eh? Això també és una cosa rara. O sigui, a vegades ens agafàvem al bàsquet...
3: Com perquè funciona una secció, no funciona una altra.
2: Necessitàvem allò...
3: I al revés.
2: 5 minuts d'il·lusió, eh?
5: Bé, el que ha passat amb el femení, també. Sí. Amb aquests anys a Europa, que el masculí s'estava arrossegant i que anava muntagant les tragèdies, i tenies el femení que estava guanyant Champions.
2: Mm. Però és que el femení, aquests anys, a part de guanyar Champions, estava fent una cosa, que era... estava fent barcelonisme. Mm. O sigui,
1: eixamplant final, la base.
2: Clar, això sí, és sí, bàsic, eh? Sí, sí. I sentir orgull de club, etcètera, etcètera, no? Sí. Al final...
3: I com en el cas del bàsquet, en públics diferents, perquè el públic del femení no és exactament igual que el del masculí, igual que no és exactament igual que el del Palau. Estem parlant d'aspectes de barcelonisme que en algunes coses no són coincidents.
1: A veure si evoluciona. Per cert, avui s'ha reprès aquell partit pendent,
0: sí,
1: de la penya amb
0: l'Unicaja. Sí, s'ha guanyat la penya 95-74. Compte que en funció de com podem tenir uns quarts de final penya-Barça a la CB, hi ha guanyat també el València-Saragossa 86-98. Li queden un parell de partits al Barça, el divendres en jornada unificada contra l'Andorra, i el diumenge va sol aquest porro monumental de la CB, que foten un partit després de la jornada unificada, el diumenge contra el València.
1: Aquest Barça-València és al Palau?
0: Sí, a les 7 de la tarda, que dirimirà, jo crec, o pot definir exactament en quina posició queden uns i altres.
4: L'altre problema és que la temporada regular de la CB no li interessa ni el que l'organitza.
1: Sí, no, és llarguíssima.
4: El que organitza no li interessa.
1: Ara, pot ser un bon...
0: Com a mínim no s'hi fixen bé, perquè si no, noi...
4: Perquè si no, farien una altra cosa.
1: Aquest diumenge pot ser un bon plebiscit al Palau, a veure com respira el Palau, no?
0: És interessant, clar, és que pensa que fa molts dies que el Barça no juga a casa. Molts dies. Fa ben bé un parell de setmanes. Sí, si no m'equivoco.
1: Ha estat tot el soroll amb el futur de Xavi.
0: Clar, clar, clar, clar.
3: Però jo crec que amb expectativa positiva. Però els canvis sempre fan il·lusió. I és evident que arriben canvis.
1: No, tant de bo. I que el Barça acabi ben posicionat, tercer, quart, a la Lliga regular, i pugui tenir un bon playoff. Podria haver-hi un Barça-Penya.
2: Si guanya el Barça, pugem algun...
0: Sí. El Barça fins i tot pot arribar a ser segon, ara mateix. Sí, sí. Hi ha Múrcia, València i Barça en aquella lluita.
2: Perquè estem a un partit del València.
0: El Barça està empatat ara amb el València.
1: I el Barça-València diumenge, al Palau. Vull dir que imagina't. Sí. Bé, gràcies, Dani.
0: Fins ara.
1: Vinga, adéu-siau, una abraçada. Aquí tenim a la Marta Ramon. Ara parlarem un moment de Mercato, perquè Deco aterratge de Londres avui. Abans, tenim un... A partir d'avui, que ja estem fent el compte enrere cap al Mundial, tenim un regal molt xulo i una promoció molt xula aquí al Tu Diràs. Es diu Wonder Goal. L'estrenem avui. És, atenció, la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. Sabeu qui és Mr. Wonderful? Aquell de les tasses, de les frases...
5: Sí,
1: tothom té alguna cosa.
3: De les agendes, de les bosses de viatge.
1: Sí, estoig i aquestes coses. Doncs atenció, perquè Mr. Wonderful s'ha inventat el Wonder Goal, que és una col·lecció sorpresa, perquè en compres i no saps què et toca, d'un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Són caixes cegues, diguem-ho així, i tu les compres, obres, i et trobes això, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo. I cada bolígraf esborrable té una capibara amb una selecció del Mundial. N'hi ha 15, no?, de capibares, i 15 Wonder Goals. Doncs això, a partir d'avui estrenem aquesta promoció i estigueu atents perquè pels més petits de la casa, jo crec que això els encanta, perquè aquests bolis que s'esborren ara s'han posat molt de moda, aquests bolis que tenen cap d'animal. Doncs ara són Wonder Goal amb capibares.
4: Jo n'he vist una d'aquestes capses i a les famílies que li arribi una d'aquestes capses i si hi hagi més d'un germà, hi haurà una crisi.
1: Estic molt d'acord.
4: No, ja t'ho dic.
1: Estic molt d'acord. Sí. Doncs això, uneix-te a la febre de Wonder Goal, una col·lecció mundial que estrenem aquí gràcies a Mr. Wonderful i al Mundial de Futbol. Estigueu atents, que sortejarem algunes capses de Wonder Goal. A partir d'ara, tu diràs, ara que queden molt pocs dies perquè arrenqui aquest Mundial de Futbol. Abans d'anar amb el Barça, m'agradaria que fessis un comentari. Estic obrint un meló que és perillós, però perquè vull que sigui ràpid, però m'agradaria que fessis un comentari d'això que va passar ahir.
6: And now, a leader, a winner, a footballing genius, history maker, game changer, 6 Premier League titles, a treble, record shattered, memories that will last forever.
7: But more than the trophies, he gave us belief, passion, and football we could only dream of. Manchester, get on your feet, raise the roof for our manager, our champion, our legend, Pep Guardiola!
1: Crec que és la presentació més bèstia que he sentit d'un entrenador de futbol en un homenatge, increïble, de tot
4: el... És que no és un entrenador de futbol.
1: No, per ells és...
5: És un mite.
1: És una icona, un líder, una llegenda...
2: Parlàvem de...
1: No, si vols, això, un comentari ràpid i
2: tornem a tenir un altre que és el més llest de la classe. Que, al final, la vida és això, eh?
1: Què us va semblar, això que van fer ahir? Mishima, Michael Jordan allà apareixent, els títols, no? Icones portant els títols, que és que va ser un muntatge, Ernest.
2: És que passa.
1: Jo no hi havia res.
2: Els anglesos, això de les litúrgies, ho porten bé.
1: Sí, sí.
2: Si han aguantat aquella monarquia una mica que es posa i sembla que sigui qui sap què. Vol dir que allà hi ha una tradició amb aquestes coses. O sigui, quan tu veus... Sí, l'únic lloc del món on la Guàrdia Reial porta aquella mena de cucurutxo al cap i en fi, en el segle XXI, què penses? Vols dir? No? És com si
5: portessis... Que només cal recordar, per exemple, l'organització dels Jocs Olímpics de Londres 2012, com van organitzar tant la cerimònia d'obertura com la de cloenda, amb tots els mites habidos i por haver, tots junts allà.
2: Inclosa la reina d'Anglaterra. Sí, sí, sí. És que, clar, van enredar-se la reina d'Anglaterra. Vol dir que saben molt bé mesurar aquest tipus de coses, no? A vegades aquí ens costa una mica.
1: Ahir el Basté aterrava a quarts d'una de la matinada de la festa, entrava en directe al Tu Diràs a explicar una mica com havia anat tot, i aquest matí ha acabat d'explicar això, que això es munta en 4 dies, Ferran Soriano, els Mishima volant, amagant-los, vull dir que t'ho imagina't el que li va
4: muntar. És la figura més important d'aquest esport, si... Si exceptuem Messi, però Messi està en una lliga, diguem-ne, més petita, etc., però de les grans lligues és la figura més important. I jo el que sento quan veig això és orgull de Barça. Sí, perquè...
1: Però sembla més seu que nostre, mira què et diria.
2: No, home, no.
1: Veient allò d'ahir, sembla més seu que del Barça.
4: Aquí també hem tingut un problema amb això. No. Aquí hem tingut un problema, aquí hi ha hagut directives que disparaven contra Guardiola. Aquí és que tenim un problema amb els nostres mites i figures i tot això. I Cruyff,
2: perquè això és molt català, amb la guerra civil. Sí. Teníem el front, en fi, els dolents, i aquí ens estan matant de nosaltres. És a dir, que si el maig del 37 és un punt de bogeria. Estan allà, no? Sí. Aquesta cosa una mica caïnita forma part
3: del esprit autodestructor dels catalans que diuen Marius,
2: de la nostra identitat.
4: I Cruyff, pare espiritual de Guardiola, perquè es va morir. Si no, hi hauria la ferida oberta. És a dir, es va acabar la famosa guerra civil perquè un dels seus membres va morir. Si no, encara hi seria.
3: No, i que em perdonin els puristes, però estem davant d'un cas claríssim que el deixeble ha superat el mestre. Guardiola, ho sento pels puristes, ha superat a Cruyff. Ha estat més rellevant i més decisiu.
4: No.
3: Jo, per mi, sí.
4: No, per una cosa...
2: Que és la concepció del futbol, sí.
3: La figura més rellevant de les banquetes d'aquest segle, sens dubte, es diu Pep Guardiola. I només cal veure la història del Manchester City. Manchester City és un club de 150 anys que té 35 títols i 20.
1: Els
3: ha guanyat. Pep Guardiola, en 10 anys.
1: És un debat que jo vaig obrir ahir amb Santi Nolla i Antoni Bassas.
4: De fet, et dic una cosa.
1: Deien que Guardiola no hauria existit sense Cruyff, que per tant Cruyff era molt més rellevant.
3: Sí, no, home, per suposat, perquè és el mestre. Però el deixeble ha superat.
4: I a més
1: és compatible, no?
3: Encara que sigui un pecat dir-ho, i més en aquest país, però és com ho penso i és com ho expresso.
4: No, per mi no és un pecat, és la teva opinió, però jo penso que Guardiola Guardiola no et donaria la raó en aquest cas. I crec que, a més que...
3: Perquè és un bon deixeble.
4: Sí, i crec
3: que... En canvi, sabria que tinc raó, però no me la donaria.
4: I crec que en aquest cas és que Cruyff és el fundador de la història. Llavors, clar, quan un és el fundador és difícil superar-ho. A mi amb Guardiola em passa una cosa, per això, que és, veient els anys que va estar al Barça com a entrenador i els anys que ha estat fora, penso, som un club malalt. Sí, això no és normal.
3: El fundador sí. tenia un Hogwarts això... particular, que es deia d'Amsterdam dels anys 70.
4: Sí, també. Sí, sí,
3: per tant, ja va existir un Hogwarts. I en aquest Hogwarts hi havia mestres molt importants, com Rinus Michels i com altres personatges, que van forjar d'alguna manera la forma de ser, de pensar i de fer de Johan Cruyff.
4: No et dic que no. Però tornant a...
1: Sí, estem malalts.
4: Tornant a Guardiola, home, 4 anys al Barça, 3 al Bayern...
1: 3 i 10 ara, sí.
4: I 3 i 10... vol dir que tenim un problema.
1: Ara, 4 anys al Barça, 14 títols. Això és una mitjana de 3,2 o 3,3 títols per any. Vull dir, els números que va fer el Barça són irrepetibles.
4: Però què ens va passar?
3: Es va fer Cruyff? No hi ha més preguntes, senyoria.
1: No, però també a les 4 lligues seguides. Bueno, però Copa d'Europa, la història...
3: Sí. El futbol també són resultats, també són títols.
4: Però què ens va passar perquè Guardiola estigués tan poc de temps al Barça i perquè no tornés en cap dels moments en què va poder tornar i perquè ara ni es plantegi que torni. És a dir...
1: Els famosos ismes, amic Ernest.
4: Els ismes o la pròpia...
1: En aquella època, els famosos ismes.
4: Sí, però ara...
1: Accions socials de responsabilitat, guerres ara... intestines... Vull dir...
4: I saps què? Que és el club que més desgasta el món.
1: Bueno, perquè hi ha una pressió mediàtica i social que no hi ha a Manchester, és així.
3: A més, sobretot xits d'aquí.
4: Sí, segurament.
1: Sí, no? I perquè aquí hi ha tertúlies diàries i allà no, és així. I també ho comentàvem, això. Allà ha viscut una mica més tranquil.
3: Li preguntin a Xavi Hernández, que va patir un entorn terrible, que és el barcelonisme.
1: Per exemple.
5: L'entorn i l'intorn, però no caldria ara obrir tampoc aquesta...
1: I el contorn també. Bé, sort a Pep Guardiola en el seu any, o en els seus anys sabàtics, que, com li deia Jordan ahir, gaudeix del golf, que sé que li agrada molt, que prengui el sol, que l'haurà vist poc a Manchester, i que es foti uns bons àpats aquí de la cuina mediterrània catalana, que s'ho passarà molt bé, també. Així que molta sort i moltes gràcies pel que ens ha donat en aquests 10 anys Pep Guardiola, encara que sigui lluny. Anem a Deco. Ha aterrat avui de Londres, mira, precisament d'Anglaterra, després de sanificar... Fas servir el concepte escenificar, Marta, l'interès del Barça per fitxar Joao Pedro, no?
5: Sí, perquè és el que s'està fent, s'està escenificant aquest interès. És el segon cop en 10 dies que Deco va a Londres per acostar-se a Joao Pedro. Acompanyat per Bojan Kerkic, Deco ha volgut continuar avançant en els contactes amb els representants del davanter brasiler del Chelsea, que és l'alternativa a Julián Álvarez, el gran desitjat des de fa mesos. A l'aeroport del Prat l'han caçat alguns companys que feien guàrdia allà i Deco no ha negat els moviments per Joao Pedro, però tampoc li ha tancat la porta a Julián Álvarez.
8: De momento no podemos decir nada. Hay muchos jugadores que hablamos un poco su entorno para ver qué va a pasar.
9: ¿Crees que el Chelsea estaría dispuesto también a negociar?
8: No lo sé. La verdad que no hemos hablado de momento con los clubes. Estamos trabajando.
9: ¿Y Julián también es una opción, Deco?
8: Ya veremos.
9: ¿Julián también es una opción, Deco? Simplemente
8: ya
9: en
8: veremos.
9: Esa club todavía no habéis podido hablar, pero no sé si habéis podido hablar con el entorno de Joao Pedro. ¿A él le apetece, le gustaría la opción del Barça?
8: A ver, nosotros, yo conozco bastante el entorno de Joao Pedro, pero no es el tema este.
9: ¿Vale? ¿Y no hay que cerrar puertas a Julián tampoco, Deco?
8: A ver, no, estamos empezando.
5: Estem començant, diu Deco, per tant, tot obert i alhora també esperant algun senyal de Julián Álvarez, que de moment no està responent a la proposta de renovació que li ha fet l'Atlètic de Madrid. Primer pas per pressionar per sortir aquest estiu. El que ja seria inequívoc, i és el que voldria el Barça, és que el missatge que enviés a la direcció a Matalassera fos que només vol jugar aquí amb Hansi Flick. El Barça vol un gest d'aquesta mena. De moment encara no en tenim notícies. El Barça, doncs, està jugant les seves cartes, teixeix la seva estratègia i des del club ens admeten que l'estiu serà llarg. El Barça saben que el fitxatge de Joao Pedro seria més assequible que no pas el de Julián Álvarez i tampoc descarten que en cas que l'Atlètic de Madrid s'obrís a negociar, perquè Julián els diu que només volen el Barça, pugui entrar algun jugador a l'operació, com per exemple un Ferran Torres que encara està pendent de renovar.
1: Tot i que té contracte fins al 2027.
2: De totes maneres, és molt significatiu que el Deco vulgui parlar dels fitxatges del nou, no? Perquè lo lògic és que si tu vols aconseguir un fitxatge, no parles. Per què parla? Perquè, d'alguna manera...
5: Per pressionar.
2: Anant a Londres, estàs d'alguna manera
4: baixant el preu de Julián Álvarez.
2: Dient, escolti, és que tenim un plan B. Sí, escolti, si no volen vendre el Julián Álvarez, bueno, sí, tenim un altre futbolista.
3: Però la gràcia, Marius, és que no ho estan plantejant com un plan B, sinó que ho estan plantejant des del club en paral·lel. Estan fent moviments en les dues direccions al mateix temps. I si, com diu la Marta, Ferran Torres entra en alguna de les operacions, ja sé que sembla una bestiesa el que diré ara, però jo no descarto els dos jugadors.
1: Jo, Pedro i Julián. És que ahir la Marta va explicar que s'ha descartat el central perquè confien molt en Gerard Martín i que ara van a per dos davanters.
3: Ah, amigo.
1: Que és la idea.
3: Ah, amigo.
1: A veure què passa amb Rashford.
3: Que són
1: també,
3: de característiques diferents. Tenen en comú que són dos jugadors que s'associen bé, que combinen bé, que juguen bé en equip, però tipològicament, morfològicament, un fa 1,70 m i l'altre 1,86 m. Un és molt més rematador i definitiu, però... tipo Lewandowski, i l'altre és més mòbil, tipo Ferran Torres, amb la qual cosa seria del tot compatible tenir aquests dos jugadors. En aquest moment, impensable per un tema de preu, però en funció de les sortides que hi hagin, de si Jules Koundé, que si Ferran Torres, que si no sé què, jo per mi no seria una
4: cosa. És que per un moment, escoltant, he pensat que ens havia tocat l'Euro Millones, sí, diguem, sí, no? Sí. Perquè,
3: no, clar, hi haurien però... d'haver sortides. Òbviament, hi haurien d'haver sortides.
1: Però el Barça, una inversió de 100...
5: No tantes.
1: El Barça, una inversió de 100, 120 milions, pot fer aquesta.
4: No, però perdona, Julián Álvarez i Joao Pedro amb 100 i 120... Perdona,
1: no, és que t'estan demanant més de 120 per Julián d'entrada.
5: Aleshores, te n'hauries d'anar gairebé als 200.
2: I necessitem un porter. En tenim 62, bé, però necessitem un.
1: Aquest és un bon debat, també.
2: No. O sigui, la llista de porters del Barça és descomunal.
3: No sé què creiem en Cochen i que pugem directament del filial.
2: No,
3: qualsevol
2: hem vist,
3: qualsevol porter que del filial per mi té més garanties avui que Chesney.
2: Clar. Home, és que el Chesney pot fer... Ara imagina't que té una lesió. A principi, tu has fitxat dos delanters extraordinaris, i dius, ara sí que ho petarem. I el porter té una lesió i surt aquest senyor que va tot el dia fumant pels autocars. O sigui, però què vols que et digui?
3: No podem continuar.
2: És que l'altre dia...
1: Cau simpàtic, però ha de ser el tercer. Ha de ser el tercer porter. Cau simpàtic i ha d'estar allà per entrenar-se.
2: Vale,
1: però
2: perfecte.
1: Tu has de jugar quan es lesioni, Joan, amb Cochen, o amb el Jacob Hachvili, que deia el Roura l'altre dia.
4: Però perdoneu un moment, quan ha sortit Chesney, que ha sortit molt poquet aquesta temporada, ho ha fet bé?
1: No, l'altre dia més talla, no? Ja Menizo Roza...
2: Mai ha deixat la porteria zero, per Déu.
3: Amb
5: Estallet
3: ja
5: saps tu millor. Poc m'esperava, t'he de dir, parlant de Joao Pedro, que acabaríem parlant de Chesney.
1: No, aquesta tertúlia és així. Jo ja estic acostumat.
5: Poc m'esperava aquest gir dels esdeveniments.
2: Encara recordo el tercer gol que ens van fer el València. Que abans no es va tirar i se li va... Per favor.
5: Però a veure, Màrius, si el Barça va anar a passejar-se, que només li faltava sortir amb xancletes i bermudes al terreny de joc. No era una cosa de Chesney exclusivament. És que anàvem allà, veníem de ressaca de Bad Bunny, saps?
2: No, però està bé, està bé que la ressaca del Bad Bunny ens sembla una cosa... En fi...
1: Gran concert, aquest tio, que a mi m'ha sorprès, Fotut aquí dos shows o tres.
5: No m'interessa gens.
1: Sí. Nova York, no?
5: Nova York.
2: No sé per què entra amb caputxa, si no es vol fer monjo, que fa la seva família en caputxa. No ho entenc.
1: A la casita...
5: Estem obrint molts camins.
1: No hi aniries a la casita... A la casita VIP no hi aniries tu, a la casita VIP, allà.
2: Escolta una cosa. Anem al que anava. Escolta. Jo, resulta que tu dius, quants porters té el Barça? Feu un llistat.
1: No, a Howard n'hi ha uns quants que tenen bona pinta, però són joves, clar.
3: No, i has de confiar en ells. Clar, els has de començar a moure.
1: Jacob Hachvili,
2: Estralga,
1: que torna.
2: Alguns ja estan...
5: Eder Aller.
2: Ja han estat... Estava de merecer, que diuen.
1: No, però és veritat que jo...
5: Ter Stegen. Parlant d'algú que torna.
1: És veritat, torna de sessió, clar. És veritat. Sí, no, és una patata, també.
5: Iñaki Peña.
1: No, però Iñaki seguirà allà, no?
3: Aquesta es solucionarà.
1: No.
3: Tant Iñaki Peña com Ter Stegen estan en...
1: Clar, jo crec que estan més fora que dins, però s'ha de solucionar.
5: Home, clar, sí, això ho sap tothom, però s'ha d'acabar de rematar.
1: No, jo estic d'acord amb que Chesney és un tio que ha caigut simpàtic, però crec que el Barça no pot anar per Europa ni per la Lliga amb aquest segon porter, i que es pot quedar per premiar-lo una temporada més perquè té un sou molt baix, perfecte, però tu has de promocionar algú del planter si es lesiona Joan García.
2: Has de tenir un porter que et doni garanties de si es lesiona el porter de titular, aquest tio donarà la talla. És que quan el veus és que... No sé, és que no me'l crec. Què vols que et digui?
1: De Joao Pedro t'agrada o no?
2: tampoc he vist jo res que m'impressioni, però vull dir, si me'n parleu bé... No. Escolta, jo des de que sona aquest nom, miro els partits del Chelsea...
1: Que no s'ha fotut a Europa, per cert, Xavi Alonso l'any que ve no anirà a jugar a Europa.
2: Ha quedat novent, sembla.
1: Sí, sí, Xavi Alonso agafarà el Chelsea sense jugar a Europa.
3: És un jugador que acaba d'explotar, que amb el Brighton va fer només 10 gols, que en el Chelsea la seva primera temporada n'ha fet 20, i sembla en progressió de convertir-se en un jugador important, i és el moment, pinta, i és el moment de poder aspirar un jugador d'aquestes característiques.
1: I de fer una aposta així, potser, no?, que encaixi en el sistema. Clar. Bueno, a veure, pel, si no és un preu molt car...
2: Mira. Van pagar car, el Chelsea va pagar car.
1: S'han demanat 80, crec, d'entrada, no? S'han demanat 80, ja, clar, sí, d'entrada.
4: Castigat per Ancelotti, eh?
1: Sí, aquí hi havia
4: també
1: un tema polític.
4: També és veritat que hi ha el factor Neymar, que... Bueno, que tot el show,
2: que és una broma.
1: Serà un estiu llarg. Mira, parlant d'això del Mundial, us va agradar la llista de Vida de la Fuente?
2: Sí, força.
1: Sí, eh? Vull dir, Eric, jo crec que merescudíssim. Joan Garcia, crec que merescudíssim.
3: A mi m'ha creat un conflicte mental.
1: Sí?
3: Sí, del tot.
1: 8-0 amb el Madrid, és bèstia. No havia passat mai a la història dels Mundials.
2: I 10 catalans.
3: M'ha creat un conflicte mental.
2: Jo crec que n'hi ha 10.
1: Bueno, 9 o 10, si són molts.
3: M'ha creat un conflicte mental perquè jo emocionalment sóc català i només català. Sóc administrativament espanyol també, perquè això no s'escoge, sinó que te coge, i a més te coge com parlen els argentins, ja m'enteneu. Però clar, si no va ningú en representació del Madrid espanyol i van tants del Barça català, aleshores tinc un conflicte perquè ja em veig saltant en el sofà amb els gols de Olmo, és que... la qual cosa em preocupa.
4: És que, no, és
5: bueno,
4: que...
5: pots fer-ho, però no, pots posar la samarreta de la selecció catalana i aleshores igual...
1: No, t'explotarà el cervell.
3: És que la convocatòria de Luis de la Fuente, si uníssim a Casado, a Marc Bernal, a Gerard Martín i a Valde, és que pràcticament seria la selecció catalana.
1: L'11 del Barça.
3: Seria la selecció catalana i podríem anar guanyar un Mundial i immediatament després guanyar un Gamper. És que... amb el mateix equip, la qual cosa és meravellós.
4: És que el Lluís ha expressat molt bé el que és la paranoia actual d'una part de Catalunya amb la selecció espanyola, però és que t'has deixat l'altra.
3: Hi ha molta sinceritat.
4: No, perquè... Sí,
3: jo abans m'ho mirava com qui mira un documental de foques i ara, de sobte, és una cosa que m'interessa. Que sí, m'interessa perquè estan les
5: meves.
3: Sí, de foques. O de la Sagrada Família.
1: Sí, m'he entès.
4: Però és que el Lluís s'ha deixat l'altra part, perquè... La gran notícia no és els jugadors del Barça, això és una anècdota. La gran notícia que passarà a la història són el 0 del Madrid. I el 0 del Madrid provoquen una esquizofrènia contrària a l'altra part, que és que a la capital del reino estan meditant ser antirroja. O sigui...
3: Hem canviat els papers.
4: Tots
5: que potser al final ningú anirà amb la roja, no? ni els d'aquí ni els d'allà, no?
4: No, tot s'ha girat completament, és a dir, jo tinc la sensació que hi ha molta gent de Madrid que vol que perdi la selecció espanyola i que gent de Barcelona que és independentista vol que guanyi la selecció espanyola.
3: Sí, si això passa, serà...
4: Bueno, els seus juguen amb Espanya, no juguen amb...
2: O sigui, d'aquí 4 dies poden estar més esquizofrènics els de Madrid que els catalans.
4: Segurament.
2: Això crec que és una Segurament. Cosa que ens ajudarà a explicar la història futura als nostres nets. Què?
4: No, que hi ha hagut periodistes com Juanma Rodríguez que ja han fet articles, i van fer un article a l'ABC, si no recordo malament, explicant com el madridisme ja es desmarca d'Espanya.
2: Fan bé.
4: Llavors... Bueno, tot això...
3: I al revés...
1: Però té un punt de centralisme bastant preocupant.
3: I al revés, jo avui faig un article en el periódico que es titula La cabronada de la Fuente.
4: Pues mira.
3: Vale? Perquè al final aquesta distància amb la que jo mirava la selecció era molt còmoda. En realitat era molt còmoda. I ara, de sobte, aquesta distància s'ha eliminat, ha quedat torpedinada. Però torpedinada...
1: Això et va passar el 2010, també, suposo. És que a la final del Mundial jugaven 9 jugadors del Barça.
3: Sí, però es combinava amb Casillas, amb Ramos, es combinava amb una sèrie de personatges...
1: I a Xavi Alonso n'hi havia 3.
3: Que em resultaven amb moltíssim rebuig. En aquest moment això no es produeix.
4: Sí, però té raó...
3: Insisteixo, tinc un conflicte...
4: Però té raó l'Aleix que el 2010 ja clarament va ser una victòria del Barça.
1: I de Guardiola, d'aquest equip.
4: Jo he sempre dit que la victòria del 2010 havia d'estar protegida partida pels drets d'autor, és a dir, que hi ha una victòria del Barça. Ja, sobre, i a, jo sempre he dit que la selecció espanyola hauria hagut de pagar royalties al Barça.
1: Totalment.
4: Perquè ho ha donat tot al Barça.
3: És que fins i tot...
1: Oyol, Piqué, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro, Villa...
2: Que va ser el Xavi, no, que li va dir amb el míster després de perdre el primer partit. Jo crec que hem de jugar o contra Suïssa. Ah, sí?
3: Com ens agrada a nosaltres.
2: Pues jugueu, no? Que està bé.
1: Don Vicente era intel·ligent.
4: Perquè va ser intel·ligent.
3: Escolta, com voleu jugar? Pues jugueu.
4: Una gran persona, sí. Gran persona i intel·ligent.
3: Sí, sí. T'ha semblat que jo
4: deia contra no, no, només ho reforço.
1: Dos quarts d'una. Marta, gràcies, eh?
5: Bona nit.
1: Vinga, seguirem obrint carpetes al Mercato més endavant. Joao Pedro, Julians, el Tapado i tot el que faci falta. L'estiu serà molt llarg. Fem una pausa i ara parlem, mira, ara que anàvem a Madrid, del Madrid. Perquè Enrique Riquelme ha donat ja alguna entrevista amb declaracions interessants i, com abans dèieu a l'inici de la tertúlia, compte que no hi hagi més partit del que sembla. Florentino és molt favorit, però alguna cosa passarà en les pròximes setmanes. I a més ja tenim data per les eleccions, el 7 de juny.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: I 32 minuts, aquí seguim el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Escolta, encara no heu parat a omplir el dipòsit, no? És que clar, amb el nou Lincanco 08 ja no cal. Fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica té el nou Lincanco 08. En el teu dia a dia pràcticament no hauràs de passar ni per la benzinera. És la combinació perfecta, més autonomia, més eficiència i més llibertat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Lincanco de Catalunya. Oriol Jové.
11: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Ens queda aquesta qüestió per tancar tertúlia, que és les eleccions a la presidència del Reial Madrid. Era impensable, és que fa 20 anys que no hi havia eleccions. Vull dir, sembla,
11: sí, des del 2006.
1: Em sembla molt bèstia estar parlant d'unes eleccions a la presidència del
11: Reial
1: Madrid.
11: Es fa estrany, sí. Espera't, perquè ara ve la part grossa de campanya. Vull clar, dir que... clar.
1: Sí, sí. A més, tindrem 15 dies ben bons de campanya, no? Perquè avui s'ha fet oficial
11: sí,
1: la data.
11: El 7 de juny és la data que sortia en totes les apostes, en totes les travesses. Diumenge 7 de juny, les eleccions amb votacions de 9 del matí a 8 del vespre al pavelló de bàsquet de la ciutat esportiva del club. S'haurà d'anar a votar a Valdebebas, és el que ha acordat la Junta Electoral en la reunió que ha tingut aquest mateix vespre, en la qual també s'han proclamat com a vàlides les candidatures de Florentino Pérez Rodríguez com a soci 1.484 i d'Enrique José Riquelme Vives, soci 41.736.
1: Em sembla una cabronada haver d'anar a Valdebebas a un pavelló de bàsquet. Clar, perquè el problema és que al Bernabéu hi ha el Papa, no?
11: L'endemà,
1: clar, però el muntatge l'està fet, per tant no es pot utilitzar el Bernabéu. Vull dir que és...
11: No sé on es va votar fa 20 anys.
1: El que vull dir és que facilites a Florentino Pérez, no? Vull dir, perquè, no sé, crec jo, no? La gent que anirà a votar...
11: És més difícil de mobilitzar,
1: clar,
11: en principi, però un tema logístic.
1: Has de mobilitzar més el nou, el desconegut, que és Enrique Riquelme, i no pas a la resta.
3: No, hi està una quinzena de quilòmetres al centre de Madrid. S'han de fer 20 o 25 minuts de cotxe per arribar-hi en diumenge en funció d'operacions sortides, entrades, etc. És una complicació.
1: Amb el Papa a la ciutat, vull dir, amb tot el que comportarà tot això. Això, és que has de volent a votar, no? És increïble, això. Bé, a veure, com ha anat avui el dia dels dos candidats?
11: Perquè ara doncs, són candidats, mira, ja. Per començar, hem tingut vídeo promocional tant de Florentino com de Riquelme. Anem primer amb Riquelme.
12: Sé perfectamente lo que supone enfrentarte a un grupo que ha estado 20 años sin elecciones y que pide que nos presentemos donde él no tiene que poner los avales. Ya tienes los estatutos con el control del voto por correo. Los tiempos han sido los que...
11: Aquest és Riquelme i aquest és el vídeo de Florentino que es presenta sota el lema Molta història per fer.
13: Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y es la marca más valiosa del planeta. Pero el mundo cambia cada día. Y el liderazgo no se puede...
1: Un sort d'una màquina.
3: La frase brillant és el mundo cambia cada día.
1: Sí, sí.
3: Que és una frase que...
11: És una gran veritat.
3: És una gran veritat. Estimula el periodisme, perquè vull dir, no cal que repeteixis les notícies del dia abans. O sigui, està bé.
1: Però no et sembla antic el sort de la màquina d'escriure?
3: No, és que sigui antic. Cada dia és una reiteració. El mundo cambia, però no cada dia, perquè si no seria dia sí dia. No, evidentment que cada dia...
1: No, però vull dir que a nivell de màrqueting, això, no, ja sé que és el seu és el personatge.
3: Ho sento, però és bastant lamentable.
1: Sí, sí. A mi, us he de dir que a mi m'està sorprenent aquest tal Riquelme. No?
4: Bueno, i
2: parla
4: i
2: bé.
1: Sí.
4: No. I sobretot...
2: No diu tonteria.
1: Té cara a cara, és un tio que se'l veu intel·ligent, no?
4: Sí, però per mi el factor més important de Riquelme és que té èpica. És a dir, és tan descarat. Totes les dificultats que se li posen per poder ser candidat, començant, per cert, que bancs espanyols han vetat donar-li l'aval, eh? Això no ho dic jo, això ho va publicar el divendres al diari El País, eh?
1: O sigui, no, i ella ha parlat de pressions, eh? Ella ha parlat de pressions, ha fet servir aquesta paraula.
4: La gran banca espanyola li ha denegat l'aval. S'han hagut d'anar...
2: Un tipus que ens podia enterrar amb bitllets a tots els quatre que estem aquí.
1: 90 milions
4: d'avalades. Un senyor que és multimilionari s'han hagut d'anar a un país estranger a que li donessin l'aval. L'aval li dona en banc, la seu espanyola en banc, però s'han hagut d'anar a Andorra. I estava negociant en paral·lel amb altres bancs fora d'Espanya. Aquest senyor ara li posen la votació a Valdebebas. Demà s'aixecarà i tindrà les rodes del cotxe rebentades. És a dir, aquest senyor té una cosa...
3: No, és un error, Ernest. L'edat mitjana del votant de Florentino és més alta, segur, que la del votant d'Enrique Elmer. I, per tant, a les persones de més edat els desplaçaments els hi costen molt més que a la gent més jove. Per tant, estratègicament, no sé si és encertat.
4: Sí, potser sí. El que vull dir és que...
2: I els majordoms es veu que agafen festa el diumenge.
4: No, el que vull dir és que Riquelme, que efectivament fins fa res era un desconegut, té una èpica, hi ha una èpica amb tot el que està fent que jo vull veure tot això com va impregnar una massa social que, a més, és desconeguda. La massa social del Madrid és desconeguda.
1: Fa 20 anys que no sabem...
4: Fa 20 anys que no voten. No se sap res d'aquesta massa social.
3: No,
4: és un misteri. No. És un misteri ontològic.
3: I no hi ha hagut temps tampoc de fer cap mena de sondeig ni d'enquesta perquè ho va anunciar fa 2 dies.
4: Per tant,
3: no hi ha res.
4: Tot això, com sap... Florentino, si alguna cosa sap, és que la democràcia la carrega el diable. Això ho sap perfectament, perquè per això s'ha passat 2 dècades evitant-la, la democràcia. Llavors, això de la democràcia se sap com comença, però no com acaba.
1: Que aquestes...
4: Llavors, jo tot això vull veure què passa.
1: Com a terra, no? Mira, aquestes eleccions m'han recordat i molt aquesta sèrie magnífica. Es diu Succession, que és meravellosa, si no l'heu vista.
2: Sí, l'he vista. Al final se'n va fer una mica llarga.
1: Però lluites de poder,
2: la primera i segona temporada,
1: gent molt rica als Estats Units, que té un conglomerat audiovisual i que els fills es volen putejar entre ells, el pare, tota la qüestió política que hi ha.
3: Dos comentaris
1: positius.
3: Vull dir
1: que això està al darrere, perquè no m'enganyareu que... O sigui, no, m'entendré, ACS... i la banca, i d'una altra... Enrique Riquelme amb la seva empresa Cox i Iberdrola, que van de la mà, que Florentino no pot veure el d'Iberdrola, vull dir que aquí hi ha una lluita, no?, de...
3: Dos comentaris positius que comentàvem fa una estona fora de micro amb el Màrius i amb l'Ernest, i és que Enrique Riquelme en molt poc temps ha sàpigut representar l'antiflorentinisme, cosa que el Víctor Font durant anys ho està intentant amb la porta i no ho ha aconseguit, en pocs dies ho ha aconseguit. I en part perquè ha tingut i ha decidit tenir un posat una miqueta de sobrat. El Riquelme va una miqueta de sobrat. I això a Madrid agrada molt, perquè aquesta soberbia...
1: La xulapa madrilenya,
3: sí,
1: aquesta, no?
3: Sí, aquesta soberbia, al final el que denota és seguretat, i la seguretat el que denota és poder. Per tant, l'antiflorentinisme té una cara visible, que és Enrique Riquelme, no li donarà temps a nivell tècnic, ja us dic jo, que no li donarà temps d'acaparar prou interès de vot com per donar la volta. Però hi haurà un cap de l'oposició, com a mínim, aquest és el meu auguri, jo crec que pot estar al voltant del 30% de vot, però en tot cas hi ha un cap de l'oposició que creixerà i que acabarà substituint a Florentino, vés a saber si abans del que estava
4: previst.
3: Això
4: és nou, cap de l'oposició al Madrid...
1: No, és
4: com si em dieu cap de l'oposició a Cuba. O sigui, és un concepte que no existeix, no. És un concepte que està naixent.
3: Que no havíem viscut.
4: És...
1: Que encara no estem interioritzant, encara. Clar? És una cosa que sona sorpresa.
3: Ni de Lorenzo Sanz, etcètera.
1: Florentino encara no ha parlat enlloc, més enllà de la roda de premsa esperpèntica de l'entrevista posterior a Camp Pedrerol, però Riquelme sí... que ha començat a donar entrevistes i està dient coses, no? Tu has seguit la d'avui?
11: Sí. La primera va ser a l'ABC, té gràcia que fos a l'ABC, justament sí. On Florentino m'ha dit que
1: no la va llegir,
11: donaria de,
1: ja no
11: de baixa.
1: Ja no estava com a subscriptor.
11: Aquesta nit ha parlat a la COPE, Riquelme, per començar li hem preguntat sobre aquesta frase de Florentino, que amb la qual obria el vídeo promocional, que venia a parlar, venia a dir que ser president del Madrid no s'improvisa, i Riquelme, clar, ha vingut a dir que és que no ha tingut més remei que improvisar, perquè ha anticipat les eleccions Florentino sense avisar, ningú s'ho esperava, i que s'ha vist obligat a actuar ràpid per responsabilitat. Li hem preguntat a Riquelme, en aquesta entrevista, com, perquè ell ha dit que tenia enquestes, que el seu equip anava fent enquestes, anava fent sondejos entre els socis, entre la massa social del Madrid, i li han preguntat com, què diuen les enquestes, és a dir, si el veuen amb opcions, si està lluny de Florentino, o si clarament això és unes votacions, unes eleccions que en les quals no hi haurà partit. Ha contestat això Riquelme.
14: Hoy por hoy, sin hacer ningún tipo de propuesta todavía, donde mañana empezamos justo a las 12 con una gran propuesta de mayor cambio para transformacional para el socio dentro del Real Madrid, que va a ser una propuesta única, bueno, pues todavía está don Florentino Pérez ganando, pero las encuestas van evolucionando hacia un lado de esperanza.
11: Doncs aquesta és la resposta pel que fa a les enquestes. Quan li han preguntat sobre si convocarà aquestes eleccions Florentino doncs, és poc o molt demòcrata, ha afegit això.
14: Yo no sé si es demócrata o no. Hablaba el otro día que buscaba democracia. Que por eso llamaba y adelantaba las elecciones. Sí, me parece estupendo. Pero ahora habido 20 años... que no hay elecciones. Pues igual es un síntoma que igual hay que cambiar alguna regla, ¿no?
11: En aquest sentit, ha reclamat un debat, ho ha tornat a fer, ha reclamat un debat electoral a Florentino Pérez. Diu de fet que tant de bo Real Madrid Televisión servís per fer un debat electoral i no pel que serveix aquests últims anys. I ell ha dit que ell no ha vist la roda de premsa sencera de Florentino Pérez, però ha vingut a dir com que Florentino va dir que d'acord, que els rivals electorals aconseguissin l'aval, que es presentessin, i que llavors faríem un debat. L'han corregit, li han dit, Florentino no va dir que farien un debat si hi havia...
2: Va dir que hablarien de futbol.
11: Exacte.
2: Que mejor que hay un candidato y poder hablar
11: no,
2: de futbol.
11: I el que li han dit és, va dir que l'haurien de fer fora trets. Ell ha contestat això molt hàbil.
15: Sí, él dijo que le había que sacar a tiros.
14: Licencia de armas no tengo.
1: es rápido, está bien. Licencia de armas no tengo, vale.
11: Sobre el requisit de l'aval, clar, una de les qüestions és, ostres, no hi ha hagut eleccions en 20 anys, justament perquè les restriccions per presentar una candidatura són molt, molt exigents. I li han preguntat si, en cas que ell sigui president del Real Madrid, eliminarà el fet que hi hagi d'haver un aval tan gran com a requisit per poder presentar una candidatura.
14: Es que creo que es para la única presidencia de cualquier cosa en el mundo que quien se tiene que presentar tiene que poner casi 200 millones de euros de garantía en caso de su patrimonio. Entonces, a mí me parece una auténtica barbaridad. Seguramente habrá muchos socios del Real Madrid que lo harán mejor que los dos candidatos que estamos hoy, estoy seguro. Habrá mucho más talento, hay gente mucho más capaz, seguro. Habrá que ver otras opciones. La democracia es ver diferentes opciones y que los socios voten, pero claro, no pueden haber... A mí me encantaría que hoy hubiesen 3-4 candidaturas más. O estos años hubiésemos visto.
11: I en aquest sentit s'ha mossegat la llengua a l'hora de dir si els bancs espanyols li van negar l'aval. Recordem que doncs va haver de negociar amb entitats bancàries de fora que tenien seus a l'estat espanyol. Insisteixo que s'ha mossegat la llengua.
14: Es que creo que es perjudicar al Real Madrid. Entonces, yo creo que al final se consiguió el aval. Sabemos, si no han habido elecciones en 20 años es por algo. No es que no hay madridistas que quieran ir al Real Madrid o quieran aportar sus ideas al Real Madrid. Ganarán, no ganarán, pero siempre es bueno debatir diferentes opciones. Quizá el candidato que gane puede agarrar ideas del otro, lo que sea. Pero si no han habido elecciones en 20 años, Bueno, pues oye, se daba una razón.
1: Se li entén tot, absolutament, Enrique Riquelme. Vinga, ja anem a la part interessant, a la part esportiva. A veure,
11: va dir que tenia firmades, vaja, dues estrelles internacionals. No ha volgut donar noms, evidentment, però sí que ha donat alguna pista. I es pot vincular amb la declaració que va fer que era una llàstima que no hi haguessin jugadors del Madrid a la selecció espanyola. Doncs ha vingut a dir que un d'aquests dos jugadors que té fitxats està a la selecció espanyola, perquè ha dit que si ell guanya les eleccions hi haurà un jugador del Madrid al Mundial amb la samarreta de la selecció espanyola.
14: Oh. Si yo soy presidente del Real Madrid...
2: ¿Son dos españoles?
14: ¿Habrá un jugador del Real Madrid?
2: En el Mundial.
14: Que habrá jugado el Mundial.
2: Está en la selección española y no juega en el...
14: Mundial con la selección española, claro. No es...
2: A ver si es la misma.
14: A ver, bueno, oye, hay muchos.
1: No fotem, eh? No fotem que no toqui a ningú del Barça, aquest.
2: Bueno, així va guanyant les eleccions. Ja, ja. Florentino sí, sí, amb el Figo.
1: No, però...
11: Es parla molt de Rodri.
1: Jo anava a dir Rodri,
11: es parla molt de Rodri.
1: Rodri, sí. Jo anava a dir alguna cosa així que interessa molt al migcampista del Manchester, sí, sí. Que és una estrella internacional perquè va guanyar la pilota d'or. Per tant, no està mentint. Vull dir, té, no? Podria tenir ell...
11: Un sí, és un nom que ha sonat al marge de la candidatura d'Enrique Riquelme. És un nom que sí, ha sortit a les apostes per reforçar el Madrid aquest estiu. No sé si s'haurà vinculat o no a la candidatura d'Enrique Riquelme. No,
1: ell està obert.
11: Ara, d'aquí que li doni la paraula a un candidat a la presidència, que a més és el candidat outsider, doncs no ho sé. Però és un nom, és, si haguéssim de dir un nom de la selecció espanyola que ha sortit a la palestra per poder reforçar el Madrid aquest estiu, doncs parlaríem, sens dubte, de Rodri. I li han preguntat també per l'entrenador. En primer lloc, si li sembla bé que Florentino pugui exercir com a president durant la campanya signant a José Mourinho com a entrenador abans que resolguin les eleccions. Ha dit, evidentment, que no li sembla bé i ha deixat clar que ell ja té l'entrenador tancat i, a més, l'estructura esportiva que l'acompanyarà.
14: Yo tengo entrenador del Real Madrid, sí.
2: ¿Lo tiene?
14: Sí.
2: ¿Tiene ya el entrenador?
14: Tengo entrenador del Real Madrid. Tengo director deportivo del Real Madrid. Yo dije, estamos cerrando la condición. Y con estos perfiles... Estamos trabajando los fichajes para el Real Madrid.
2: Pero vamos a ver. Usted me está diciendo que en 6 días ha cerrado 2 estrellas internacionales, un director deportivo y un entrenador para el Madrid.
14: Sí.
11: Per cert, després
1: venga,
11: ha afegit...
1: Per feina, tu.
11: Després ha afegit que l'entrenador en qüestió actualment té club, l'entrenador que té tancat, que té club, i que no ha entrenat mai al Madrid.
1: Té club i no ha entrenat mai al Madrid.
11: Per tant, no és Mourinho, evidentment.
1: No, no és Ancelotti.
11: I no és Xavi Alonso.
1: Ni és Xavi. Ni és Klopp, no.
11: Klopp no, perquè no té equip.
1: No té club.
11: Exacte, okay. descarta Jürgen Klopp. I un últim document sobre el cas Negreira, perquè li han preguntat que, clar, quina és la seva... Florentino Pérez ha estat molt beligerant, ho va ser en la roda de premsa famosa, li han preguntat quina és la seva postura en relació al cas Negreira i quina serà la seva postura si guanya les eleccions.
14: Preocupa el club desde que se salió de la Superliga del Barça. ¿Y antes?
16: Pero al socio,
14: ah, sí, claro, socio
16: le preocupaba
14: sí.
16: antes.
14: Sí, pero la importancia...
16: Y de hecho, sea... el socio se lo reclamó a Florentino Pérez. Esa...
14: Bien reclamado.
16: ¿Eh?
14: Bien reclamado, pero
16: claro, por eso digo.
14: Si a mí me parece adecuado, pero es que debería haber reclamado antes. Mientras que era socio de la Superliga, aquí había que ayudar al Barça, un Barça fuerte. Y había Vamos que ayudar en la financiación y los avales. Oye, ahí sí que no... Ahí es otra de las líneas rojas. No, es un fraude. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que por no haber apretado en aquel momento... És que probablement es falla de rositas.
1: En la línia de l'Ernest Folk, del que explica aquí a les últimes tertúlies. Sí, sí. Els interessos els van unir i ara els interessos els estan separant.
11: I per tancar, al final de l'entrevista li han fet un test de preguntes curtes. Te'n destaco una en què li pregunten, a veure, no, per no dir-ho malament, en un sopar amb amics, qui paga? Aquesta és la pregunta que li han

0: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
1: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
2: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
1: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
3: La notícia freak.
4: Abans parlàvem dels monjos budistes, doncs bé, unes monges van beneir els Spurs abans del quart partit de les finals de la conferència oest de l'NBA contra els Thunder. Les religioses van resar amb aficionats i jugadores en una iniciativa que ja s'ha fet viral a les xarxes socials i que va servir perquè els Spurs guanyessin el partit i empatessin a dos la sèrie contra Oklahoma City. Es tracta d'una congregació de germanes salesianes de Sant Antoni, conegudes com les monges dels Spurs. Són un grup de religioses que són habituals als partits de Sant Antonio, fa anys que donen suport a l'equip a través d'oracions i també donant ànims des del pavelló, buscant connectar amb els joves i la comunitat a través de la seva afició esportiva.
5: La cosa va de monges, avui, o de monjos budistes. Molt bé, Pedrol. I abans de tancar, com sempre, les 5 cites esportives que no us podeu perdre en els pròxims dies.
3: El top 5 de la setmana.
4: Va, comencem pel que tenim a sobre, el que ens ve al damunt. D'aquí a una estona, 2:45 de la matinada, el 5è partit entre els Oklahoma City Thunder i els Spurs. Oklahoma City fan el partit per Amazon Prime.
3: Número 4.
4: I el 6è partit, i potser l'últim, es jugarà a la matinada del dijous al divendres, també a 2:45 a Sant Antonio, en aquest cas, i en directe novament a Amazon Prime.
3: Número 3.
4: També tenim en marxa les finals de la conferència de l'NHL d'hoquei gel. Demà a les 7 de la tarda, hora catalana, en diferit per Movistar Deportes, el quart partit entre els Vegas Golden Knights i Colorado Avalanche. Mira, abans que en parlàvem dels Avalanche, el partit en directe avui a les 3 de la matinada, Golden Knights domina per 3-0.
3: Número 2.
4: I la propera matinada, a les 2, quart partit de l'altra final de conferència entre Canadiens i Hurricanes, Carolina domina per 2-1.
3: Número 1.
4: I en motor, Alex Palou va quedar setè a les 500 milles d'Indianapolis. Aquest diumenge, però, té una nova oportunitat per guanyar a Detroit, a Michigan, a 6:45 de la tarda, hora catalana. En directe, a més, a Movistar Vamos. El pilot català continua líder del Mundial amb 37 punts sobre el segon classificat.
5: Molt bé, no ens ho perdrem. Gràcies, Pedrol.
4: Que vagi bé, Aleix. Bona nit.

0: Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què tal? A veure, va, què ens expliques?
1: Doncs avui, si et sembla, farem un repàs de les portades amb Alexia Putellas, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, com a protagonista. Estem esperant encara la de Mundo Deportivo, per tant, comencem amb la del diari Esport, que titula Fins aviat, amb una de les frases que ha dit Alexia Putellas en el seu vídeo de comiat. L'Esportiu també amb una foto d'Alexia i titula Per sempre. Alexia Putellas tanca una etapa de llegenda al Barça i recorda doncs algunes de les dades que ja hem anat comentant durant el programa. Cinema, els diaris esportius editats a Madrid, tant l'AS com el Marca, obren amb la final del Rayo Vallecano, que disputa aquest dimecres de la Conference League. L'AS titula Som-hi, Rayito. I a baix, a la dreta, veureu que doncs, tenen un record per Alexia. Alexia et deixa el Barça. Us haureu de posar ulleres, en canvi, per la portada del Marca, perquè és una rodona petitona a la banda esquerra de la portada, amb l'escut del Barça a sobre, i posen Alexia Putellas, anuncia que deixa el Barça, però el protagonisme de la portada se l'emporta el Rayo. I també l'informe Negreira, que ha fet el diari Marca, diuen, analitzant 17 anys d'arbitratge. Si anem a la premsa generalista, El País, que titula Alexia Putellas, la jugadora que va canviar la història, deixa el Barça. També El Periódico, que titula El Barça perd a la seva reina. I els diaris d'aquí, La Vanguardia, doncs, que també fa doncs, aquesta portada en record a Alexia, també baix a la dreta, el Barça perd a la seva reina. I per acabar, L'Ara, que titula també doncs, amb una de les frases del vídeo d'Alexia Putellas, He estat i sempre seré una culer.
0: Molt bé, doncs tot això és el que trobareu demà a la premsa. Alexia Putellas, evidentment, protagonista, ha centrat bona part del programa d'avui. De la resta, és que clar, poca cosa, tenim Roland Garros en joc,

0: El Giro que vingui ara el té mig guanyat. I demà, a les 9, Rayo Vallecano Crystal Palace, aquesta final de la Conference League que fem en directe a RAC més 1, amb el Molló i companyia. Demà obrirem aquesta finestra a través de l'aplicació i d'internet per si voleu seguir amb l'estil de RAC1 a partir de les 9 de la nit aquesta final entre el Rayo i el Crystal Palace des de Leipzig, des de l'estadi del Leipzig.
1: Marc Márquez, que en principi ha dit que li agradaria poder competir aquest cap de setmana.
0: Home, tant de bo. El puguem veure al Gran Premi d'Itàlia, és això, a Mugello, aquest cap de setmana, doncs a veure si podem veure Marc Márquez ja sobre la moto. Gràcies, Pau.
1: A tu.
0: Adéu, bona nit. Aquí ho tancarem avui. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva a l'horari habitual, a 2:15. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
2: Tu diràs.
3: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra aquest dimecres. Dimecres 27 de maig del 2026, la calor, lluny d'afluixar, s'intensifica encara una mica més aquest dimecres. Ara l'ambient és fresc i fins i tot una mica fred a l'interior del país, però a la costa tornem a tenir mínimes per sobre dels 20 graus, allò de la nit tropical, dia de sol amb alguns núvols alts i de nou sense precipitacions. Avui també estarem molt pendents de les protestes dels docents que poden fer la guitza als conductors. La vaga es manté, tot i que les dues parts han acostat posicions, el departament proposa un complement de sou que seria el punt de partida per seguir negociant avui mateix. Per tot i això, no ens estalviem la vaga nacional avui. Als esports, Alexia Putella se'n va del Barça, la davantera tanca l'etapa com a blaugrana. Després de 14 temporades i 38 títols, la vallesana, dues vegades pilota d'or, jugarà avui el seu últim partit de blaugrana a l'estadi Johan Cruyff contra la Real Societat. Abans del matí hi haurà un acte institucional de comiat. Per cert, avui conversarem amb un altre crac del Barça, l'Eric García, que està convocat pel Mundial de Futbol. Serà a cap a 3:15 del matí. I a la resta dels esports hi ha data per les eleccions del Real Madrid. El 7 de juny, Florentino Pérez i Enrique Riquelme buscaran l'aval dels 100.000 socis de l'entitat. Probablement no serà el centre de Madrid al Bernabéu, sinó que hauran de fer 10 quilòmetres els socis per anar a votar, concretament a Valdebebas. A tot això, Pedro Sánchez mesura els seus suports per mantenir el govern després de la imputació de Zapatero. A la Moncloa fan pinya amb l'expresident, mentre que Aznar recupera el qui pugui fer que faci i Feijóo pressiona els socis de l'executiu. Zapatero, per cert, finalment declararà encara més tard. Ens haurem d'esperar el 17 i 18 de juny. En parlarem a la tertúlia Javier Melero, Ramon Rovira, Anna Gómez, Ferran Casas amb la Laura Rossell trepitjant aquest matulull de poll. Amb ells també comentarem que Jonathan Gandic deixa Mango per centrar-se en la seva defensa i se li gira feina, perquè avui el periòdico explica que la policia catalana sospita que pare i fill van forcejar abans que Isaac Gandic caigués al buit. Al País Valencià, la justícia menysté l'Acadèmia de la Llengua i avala la castellanització del topònim de Castelló de la Plana. Plataforma per la Llengua recorrerà contra aquesta lamentable sentència. I l'Ajuntament de Barcelona ha decidit que, a la llarga, el Primavera Sound sigui l'únic festival que es faci al Parc del Fòrum. La zona es dedicarà a l'ús veïnal i altres festivals com el Cruïlla, que hauran de buscar nova ubicació a partir de l'any 2033. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Doctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia, Albert Pedrol.
3: Bon dia.
0: Hi ha alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
1: Sí, que els mestres i el govern insinuen que aviat podrien arribar a un acord. El Departament d'Educació ha fet una nova proposta d'augment de sou als docents d'aproximadament 300 euros mensuals d'aquí a 3 anys, per sobre dels 200 que hi havia sobre la taula fins ara. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa de la Conselleria, Ignasi Jiménez, són optimistes, però diuen que encara hi ha feina per fer.
4: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
5: Ens hem emplaçat a continuar treballant sobre totes aquestes qüestions per tal de poder concretar alguns elements de l'acord que no estaven prou aterrats i així continuar rebaixant aquesta tensió.
1: I uns i altres es tornaran a reunir avui a partir de les 3 del migdia.
0: I no hi ha treva, eh? No hi ha treva, perquè mentre no hi hagi acord, aquí els professors diuen que ni s'aturen i que es tornen a manifestar.
1: Noves aturades que en aquest cas afecten tots els centres educatius de Catalunya. S'esperen diverses mobilitzacions i talls de carretera a tot el país a partir de les 9 del matí, en aquest cas, per exemple, a les 4 capitals de demarcació, però també a Granollers o a Torredembarra, al Tarragonès. A Barcelona la convocatòria és a les 10, a Pla de Palau, i es preveu que els docents es desplacin fins a la zona de les Drassanes per fer-hi una arrossada. El que també continua, per cert, és la vaga indefinida de les biblioteques de Barcelona. Hi van tancar 37 de les 40 biblioteques de la ciutat a pocs dies per la selectivitat.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com tenim l'ensenyament al país i com tenim... Fia, en futbol, Alexia Putellas jugarà avui el seu últim partit amb la samarreta al Barça. Serà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff després d'anunciar que marxarà a final de temporada.
2: Sí, l'adéu d'Alexi era de domini públic des que en van parlar fa dies aquí al Món RQ, però des d'ahir ja és oficial.
0: No et pensis, que hi havia gent que deia ui, que això de pensar no té clar, joder, si no tenia clar. Tenia claríssim que plegava. Perdó.
2: No, doncs mira, ella mateixa ho va fer públic a través d'aquest vídeo a les xarxes socials.
6: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
6: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: La capitana del Barça ha decidit marxar del club després de 14 temporades en què ho ha guanyat absolutament tot. En total són 38 títols, entre els que destaquen 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i 6 Supercopes d'Espanya. A més, Alexia també és la primera futbolista del Barça que va guanyar la pilota d'or. A més, ho va aconseguir 2 vegades consecutives. I per tot plegat, per abans d'aquesta tarda, avui a les 11 del matí, el club li ha organitzat un acte davant de tots els mitjans perquè també es pugui acomiadar. Evidentment, Recull serà. Sí, Recull serà, sí. També hi seran les seves companyes d'equip, a més de Joan Laporta i la seva mà dreta, Rafa Juste.
0: Per cert, quan em vaig quedar parat, perquè ahir en el vídeo d'acomiad posen la cançó Magnòlia de Rosalia, que parla de la mort. O sigui, directament una cançó que parla és un comiat de la mort. O sigui, allò de dir, hòstia, és una cançó de comiat, no, és una cançó de la mort, sobre la mort. En fi, ja que hi som, les eleccions del Real Madrid ja tenen data. Diumenge 7 de juny, a Valdebebas, té pebrots, l'assumpte. O sigui, és l'exercici més antidemocràtic que ha fet un club presumptament democràtic com el Madrid. És a dir, ho faran amb Valdebebas perquè no el poden fer al Bernabéu.
2: Sí, en l'última votació fa 20 anys sí que es va habilitar el Bernabéu, però aquest cop el club ha decidit fer-ho al pavelló de la ciutat esportiva de Valdebebas perquè coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola. Serà interessant veure quina és la participació perquè, és clar, tot i que existeix en el cas del Real Madrid el vot per correu, Valdebebas està a 11 quilòmetres del Bernabéu i es troba en un lloc que està mal connectat per transport públic amb la resta de la ciutat, o com a mínim està pitjor connectat que no el Santiago Bernabéu. En tot cas, uns 70.000 socis estan cridats a les urnes per decidir si volen que continuï Florentino Pérez o volen el canvi que proposa Enrique Riquelme. Precisament, el rival de Florentino intenta convèncer el madridisme amb promeses electorals. Fa uns dies, en una entrevista a l'ABC, va assegurar que tenia fitxades 2 estrelles internacionals i ara la COPE ha pujat l'aposta i ha dit que una d'elles juga a la selecció espanyola, tot i que, almenys oficialment, no n'ha dit el nom.
8: Si yo soy presidente del Real Madrid...
9: ¿Son 2 españoles?
8: ¿Habrá un jugador del Real Madrid?
9: ¿En el Mundial?
8: Que habrá jugado el Mundial.
9: Está en la selección española y no juega en el...
8: Mundial con la selección española, claro. No es...
9: A ver si es la misma.
8: A ver, bueno, oye, hay muchos.
2: Val a dir que des de Madrid ja fa dies que donen per fet que aquest fitxatge és el mig centre del Manchester City, Rodri. En tot cas, Enrique Riquel...
0: Rodri, jo crec que el City s'hi posarà bé.
2: Sí?
0: Jo crec que el City no és una preocupació que tingui en aquests moments, perquè crec que el City és una percepció de debò que no és cap informació. És a dir, aviam físicament com està Rodri, pot ser un moment que econòmicament li pot anar bé els mursos. Jo crec que tampoc posaria, no seria el bombazo del fitxatge, eh? Va, què més? Una cosa més?
2: Sí, que Enrique Riquelme també ha assegurat que té lligat un director esportiu i també un entrenador. Sobre el tècnic tampoc n'ha dit el nom, però sí que ha donat alguna pista. Diu que actualment té equip i que mai s'ha assegut a la banqueta del Santiago Bernabéu, cosa que descartaria Jürgen Klopp. I l'entrevista de Riquelme a la COPE, que ha sigut a la COPE, ha sigut llarga aquesta nit i això no li ha fet cap bé, sobretot quan ha demostrat que en certes coses s'ha quedat força enrere.
3: Ai. Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
10: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres. Lo siento.
2: Iau. Mentrestant, ahir Florentino Pérez va presentar la seva candidatura, que es diu Mucha Historia por Hacer.
0: Sí, sí, 9 minuts. Sobre el cas Zapatero, és tot tan antic, és tot tan rona, que és tot tan blanquinegros, mare meva. Zapatero, finalment haurà de declarar, ho posen bé perquè les coses es vagin madurant i no diem bestieses cada dia que passa. 17 i 18 de juny, no el 2 de juny, el 17 i el 18 pel cas de corrupció que l'envolta.
1: Sí, ara guanya temps per preparar-se després que el jutge José Luis Calama ho hagi acceptat. Els advocats argumenten que és un cas molt complex, amb 4.000 pàgines de sumari, que s'han de revisar i el magistrat els ha donat la raó. Ara bé, el que deies, amb l'ajornament, el govern espanyol haurà de fer front a dues setmanes més d'un desgast polític intens. La Moncloa sap que no pot esperar 15 dies més, sense donar explicacions, i avui qui finalment parlarà amb pèls i senyals serà Pedro Sánchez, que compareixerà des de Roma, on està de viatge oficial a partir de les 11 del matí.
0: Qui també ha reaparegut estat José María Aznar, que ha tornat a deixar anar allò de qui pugui fer que faci, ho fet d'una altra manera ara.
11: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
0: Què vol dir això d'actuar, servir a nuestro país? Què vol dir que la fusellin, no? Que llavors que m'agradaria saber què vol dir que els ciutadans actuen. O sigui, clar, això entenc que ho diuen quan hi ha gent a eleccions, però on actuen. Però si no hi ha eleccions, què ha de fer la ciutadania? Manifestacions o què coi ha de fer? Bueno, qui també ha parlat sobre José Luis Rodríguez Zapatero ha estat Iñaki Gabilondo, en aquest cas per deixar una altra gran lliçó de periodisme que hi ha a Espanya.
1: Ha estat molt crític amb el tractament que han fet alguns mitjans en una conversa als fòrums de Vanguardia, tot i que va dir que el cas no fa bona pinta. Gabilondo va lamentar que alguns periodistes han volgut córrer massa per treure conclusions precipitades.
12: Como estamos todavía en fase de procedimiento, no hagamos lo que algunos están haciendo, que es tomar ya las notas del auto como sentencias y comentar una sentencia. Explicada esa obviedad, diría que pinta muy mal. Tenemos el temor de que haya implicaciones. No huele bien.
1: Gabilondo també va dir que l'acusació cap a Zapatero li ha fet molt de mal a Pedro Sánchez.
0: És molt interessant la conversa ahir amb Gabilondo. Sí, jo crec que és una lliçó de periodisme que tots els periodistes haurien d'escoltar, que ho busquin i que escoltin, perquè és que és magistral. És una... Aquest home va caminar als 84 anys i sembla que en tingui 40. Està fresc com una rosa. Ell, per exemple, va dir que pinta, que fa pudor lo de Zapatero. Ell, per exemple, va explicar tot el 23F com va funcionar. Quan ell va ser la primera vegada que es va posar davant d'una càmera va ser el dia del cop d'estat. Després va parlar dels atemptats de Madrid, de Atocha. De la força que tenia José María Aznar en aquest moment per intentar canviar el pensament de la gent, i va dir, per exemple, va opinar dels canvis d'Àngels Barceló i de Carlos Alsina d'aquests últims dies. Molt interessant el que va explicar Iñaki Gabilondo en aquest Foro de la Vanguardia. Mira, RAC1. I més enllà del cas Zapatero, l'Audiència Nacional envia a judici l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
1: Tot plegat correspon a la trama púnica. Granados ja està imputat en altres investigacions per aquest cas, però ara la Fiscalia Anticorrupció li demana 42 anys de presó per haver cobrat, presumptament, comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de sòl públic i per irregularitats en la construcció de diverses línies de metro. Ho hauria fet tot això durant 8 anys, entre el 2003 i el 2011. A la causa hi ha 40 imputats, fets i de moment no hi ha data perquè comenci aquest judici.
0: I a tot això, els Mossos creuen que Jonathan Andic i son pare van forcejar abans que el fundador de Mango caigués al buit.
1: Tal com ha publicat el periòdico, la policia treballa amb la hipòtesi que hi va haver una disputa. Segons abans que Isaac Andic es precipités per un precipici de 100 metres a Collbató, els investigadors es basen en la famosa petjada, suposadament falsa, que hauria deixat el fundador de Mango abans de caure, que segons les hipòtesis dels Mossos l'hauria fet falsament al seu fill. Però les novetats no acaben aquí, perquè el Nacional també revela que Isaac Andic tenia problemes als genolls i que li fallaven. Per això la defensa de Jonathan Andic argumenta que presentaran el vídeo on es veu com el seu pare es va desequilibrar a la seu de Mútua Universal de Barcelona. L'equip d'advocats ha demanat un informe pericial perquè comparin la caiguda d'Isaac Andic a Collbató amb aquesta altra que ara explicàvem.
0: I el temps, avui encara més calor, Abel?
9: Sí, sembla que no pugui ser, perquè ja portem molts dies i dius, home, ja estem en temperatures clarament més altes del que toca, ahir de naufragant els 35 graus en algunes comarques, però és que no només és que no fluixi, sinó que avui un, dos graus, no és cada cop ens disparem, però un, dos graus més que ahir sí que es tindrem a moltes comarques, serà més fàcil passar dels 30 a l'interior, moure's entre els 32 i els 35, i atenció demà, que demà sí que en sectors, sobretot de la costa i del prelitoral del país, sumarem 2-3 graus més. Hi haurà zones, doncs, això, del Baix Llobregat Nord, per exemple, que es podrà passar dels 35, arribar als 36 graus. Calor i estabilitat, aquesta situació que no, pràcticament no creixen ni núvols, alguns núvols alts sí que els tindrem, i poca cosa més a destacar, més enllà d'això, que demà una mica més de calor, que demà a la tarda sí que pot haver-hi alguns ruixats cap al Pirineu, cap al Prepirineu, poca cosa, dispersos, si arriben a aparèixer, i que estem pendents de cada setmana, que sí que a les tardes, sobretot cap al Pirineu i Prepirineu, pot haver-hi algunes tempestes que, com a mínim, allà doncs refresquin una mica. Paciència, perquè fa dies que dura, i sembla que n'hi ha encara per uns quants dies.
0: Però, doncs, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quina calor insuportable.
9: I nits hi ha una mica, també, d'aquestes mínimes enganxoses de 20-21 graus a la costa. A l'interior encara baixen una mica les temperatures.
0: És un quart de set del matí. A l'Iran continua la calma tensa després d'una matinada sense atacs de cap mena.
1: Després dels bombardejos de l'exèrcit nord-americà d'ara fa 24 hores, s'esperava que la Guàrdia Revolucionària aprofités la nit d'avui per atacar embarcacions i punts estratègics dels Estats Units. Però, de moment, res de res, tot i que l'exèrcit iraní havia comunicat que estaven disposats a respondre als atacs del Pentàgon amb contundència després de violat l'alto al foc. Amb aquest panorama, Donald Trump ha convocat una reunió del seu gabinet per estudiar els pròxims moviments al Golf Pèrsic i decidir si mantenen alguns atacs o si afluixen una mica.
0: I a Ripoll, la presa de possessió dels nous regidors del PSC ha deixat un altre ple tens a l'Ajuntament.
1: Paco Morillo i Jorge Iglesias, dos exsindicalistes de la comarca que van fitxar pels socialistes després que el partit fulminés tota l'agrupació municipal per facilitar els pressupostos de Sílvia Oriols. Cap dels dos no va tenir un primer dia tranquil. L'alcaldessa els va titllar d'esquirols perquè no han estat escollits democràticament i va criticar que Iglesias, que és de l'Uruguai, fes la seva intervenció en castellà.
13: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurement d'un formulari d'inscripció.
1: El nou regidor li va respondre que intentarà aprendre la llengua, però li va reclamar a Oriols que s'esforci més també per impulsar accions socials.
0: He de dir que la resposta d'ell és bona, eh? Escolti'm, estat aquí fa anys, podia aprendre el català i... Sí, és les coses com són. És a dir, pot agradar o no pot agradar, però la resposta és bona. Encara en política, Alejandro Fernández optarà a la reelecció com a president del PP a Catalunya.
1: Sí, ho va anunciar ahir a la tarda en un vídeo a les xarxes socials on es marca l'objectiu que el partit continuï creixent per ser una alternativa sòlida a l'esquerra i a l'independentisme.
14: Hace dos años, desde el Partido Popular de Cataluña, protagonizamos el mayor crecimiento en votos, escaños y porcentaje de los últimos 10 años en la política catalana. Pero queremos mucho más. I és per aquest motiu que vull anunciar la meva candidatura per continuar presidint el Partit Popular de Catalunya.
1: Si Alejandro Fernández repeteix, es decidirà el congrés que faran el 27 de juny, un congrés que, recordem, no es fa des del 2018.
0: Alejandro Fernández és molt llest. Molt. Però molt llest. Alejandro Fernández sabia que si es convocava, guanyava. Hi havia molta gent que deia, oh, que s'ha de convocar, però millor que no convoquem perquè si no guanyarà, dins el propi PP, que no el podien veure, ni el poden veure. Però Alejandro Fernández, ara que l'estaven empentant, bueno, és que ho haurien de fer. Diu, no, si estic encantat de fer-ho. I ho farà i guanyarà amb la gorra. I 3 de cada 4 conductors admeten que quan es posen al volant es transformen i insulten de manera habitual.
1: Són dades recollides a l'última enquesta de la Fundació Línia Directa, que són preocupants perquè l'agressivitat multiplica per 30 el risc de tenir un accident greu. 3 de cada 10 conductors fan servir el clàxon per queixar-se de les maniobres que fan altres persones al volant, justifiquen que s'estressen, sobretot amb els embussos, i que tenen una sensació d'anonimat dins del cotxe. De fet, un de cada 10 reconeix que s'ha barallat o ha estat a punt d'estovar-se amb algú altre per una discussió de trànsit, i l'enquesta també indica que la meitat dels conductors fa servir el mòbil mentre condueix i que un de cada 10 no es posa el cinturó de seguretat.
0: Doncs jo, context de la raresa, no sóc dels que insulto. Ni sóc dels que porto el cinturó de seguretat sempre. Sempre. Sempre. I ja està. Això del mòbil ja en parlarem un altre dia, no, mentre condueix, segons a quina velocitat, no, però, per exemple, bueno, és igual, no vull dir, però
9: clàxon?
0: Que
9: vindrà
0: que...
9: Clàxon, que ets d'aquests
0: no,
9: de...
0: No. Sóc bastant calmat en el sí. cotxe, la veritat. Anem al País Valencià, que aquí sí que en tocaria el clàxon i sortiria el pitjor de mi. Castelló de la Plana, ara també es podrà dir Castellón de la Plana.
1: El Tribunal Superior de Justícia del País
0: Como
1: Valencià.
0: Com tiene que ser.
9: De la llana hauria de ser.
0: De la llana, exacte.
1: Ara ha confirmat la justícia aquesta castellanització del nom del municipi, tot i que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua...
0: De la Plana, hombre, Castellón, hombre. Siga.
1: Ara, als cartells oficials apareixerà el nom de la ciutat, escrit
0: tu
1: tant en castellà.
0: Colell, quan eres petit? Colell?
1: A mi em deien de tot, menys de la forma Colell.
0: No? Sí. Ves a aquesta zona, que segurament també t'ho diran molt bé, ara que els va matricular. Va,
1: ara,
0: segueix.
1: Plataforma per la Llengua ha anunciat que recorrerà aquesta sentència, que marca que els rètols, per exemple, haurà d'aparèixer Castellón de la Plana i Castelló de la Plana, en els dos idiomes, i mentrestant hem de dir que a Catalunya la Generalitat crearà una oficina per denunciar discriminacions lingüístiques.
0: Sí, vinga, obrir oficines. Una altra cosa no, però obrir oficines, noi, les obrirem totes. Estaran tancades després perquè no hi haurà gent i estaran tots malalts i llavors no hi podrem anar-hi. Però bueno, és igual. Vinga, obrir oficines. Ai, Déu. I els cinemes Bad Bunny formarà part del nou repartiment de Toy Story 5. Què farà aquest home?
1: Posarà veu a un dels nous personatges de la pel·lícula, tant en anglès com en castellà, una joguina que es diu Pizza amb ulleres de sol, i la pel·lícula Toy Story 5 arribarà als cinemes el proper 17 de juny.
0: Carai. Bueno, vols dir alguna cosa més o què?
2: Sí, que Manolo González continuarà sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. El tècnic va aconseguir la permanència després de patir-ho molt les últimes setmanes i ara Monchi l'ha ratificat en la seva presentació com a nou director esportiu del Club Blanquiblau.
15: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
2: I avui, encara en futbol, a les 9 del vespre, en directe a RAC+1, el Rayo Vallecano juga contra el Crystal Palace la final de la Conference League, la tercera competició europea. Ho seguirem a RAC+1. L'equip madrileny aspira a aixecar el seu primer títol europeu.
0: Déu-n'hi-do, eh? Mm. I ho fem a RAC+1, eh?
2: El fem a RAC+1.
0: No, m'hi posarem, i tant.
16: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I el Dialing. Hola, què tal, Guri, com estàs?
17: Hola, bon dia. Mira, fa uns dies, com a premi del Dialing, sortejàvem un entrenador...
0: Ja rius abans de començar.
17: Sortejàvem un entrada doble pel Bars Festival que se celebra al poble espanyol de Barcelona. És un esdeveniment que val molt la pena, molt. Tenen programació per tots els públics, pels grans, però, segons el Sergi Embudió, pels més petits de casa, també.
18: Una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival i, entre altres coses, podreu gaudir d'artistes com ZZ Top, Elvis Crespo, els Gispy Kings i los Manolos...
0: Els Gispy Kings i los Manolos...
17: És un grup de versions, però en clau anem.
18: En clau anem, els Gispy Kings. Sí.
17: Els Gispy Kings. El sabor de Dalsi i les farinades del Poble Sec també han confirmat assistència. Deixa'm dir que el causant d'aquest diàleg sóc jo, perquè vaig copiar els grups directament del mail que m'envien de màrqueting i no vaig veure que estava escrit realment Gispy en lloc de Gipsy. És el grup de flamenc francès.
0: Ja.
17: Vull dir que... Que sí, que sóc una rata, però ja ho veieu que em puc guanyar la vida, sento.
0: Sí, però si tu veus que posa, en lloc de Marina Rossell, posa Martina Rossell, no?
17: Sí, bé, per això li he tret el diàling, però vaja, que li vaig posar jo el guió.
0: Ah, o sigui, això que no has fet mai amb mi, ho fas amb el teu amiguiti, no? Amb el teu amiguiti sí que ho fem, això. Canvi amb mi, doncs no.
17: És que amb tu no m'he equivocat mai.
0: Exacte, ja, l'Abel ha fet un...
17: No t'he posat mai res malament, el guió. Tampoc ho diria.
0: Ja. Són les 6 i 23 minuts. Ahir m'hagués fet molta il·lusió, molta, perquè em cau molt bé, i no vaig poder, perquè el cos no em va permetre saludar el Nil Moliner i estar ahir parlant amb ell, perquè el Nil és un tio molt majo, de maco, un tio molt ferm, molt ferm. És, sempre li dic una cosa, em fot de riure, que sempre li dic, ets el tio que mou millor els dits. És una cosa que em té fascinat. O sigui, mou les mans i els dits d'una manera molt curiosa. I tenia moltes ganes d'entrevistar-lo, però no ho vaig poder, però... Escolta'm, amb la Marga Ortuño sempre escoltàvem aquesta cançó. Fa 5 anys, tu, d'aquesta cançó, ja. Hòstia, com passa el temps. Vinga, Nil Moliner.

0: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
2: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900 100019 o connectant-te a iberdrola.com.
3: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
4: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Etnia Barcelona, Kenzo i New Balance. Només aquest dijous 28 de maig a la Roca Village.
5: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
6: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
5: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
7: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
8: I tu, què vas disfressat?
9: Aquest pista boníssim.
10: Navius? Cirera?
11: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
8: No té un punt estrany, al final?
7: Ho sabia, ens has drogat! Ets la millor, Paula!
8: No us he drogat. Us hem verinat.
12: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
13: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
14: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
15: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
14: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
15: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
14: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
16: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
17: 5, 11, 23, 33 i 42. Els sols, el 10 i el 12.
16: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
18: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que els sindicats i el Departament d'Educació acosten posicions i l'acord sembla cada vegada més a prop.
1: El govern accepta per primer cop un complement de sou transversal. Els docents ho celebren, però encara ho veuen insuficient. Aquesta tarda, nova reunió amb més optimisme.
0: De moment, avui hi ha vaga a tot Catalunya i els docents faran protestes a mitja dotzena de ciutats.
1: Totes al matí a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Granollers i també Torredembarra. També tallaran carreteres i demà continuaran les vagues territorials.
0: Alexia Putellas deixa el Barça i avui a les 7 de la tarda jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff.
2: La capitana blaugrana marxa després de 14 temporades en què ho ha guanyat absolutament tot, 38 títols. A les 11 del matí el Barça ha organitzat un comiat institucional i després partit contra la Real Societat.
0: Les eleccions del Real Madrid es faran el diumenge 7 de juny a Valdebebas, al lloc del Bernabéu.
2: El motiu és que coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola. El rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha assegurat que té fitxada una estrella de la selecció espanyola i des de Madrid donen per fet que és el migcentre del City, Rodri, però Riquelme no n'ha dit el nom.
0: L'Audiència Nacional accepta posposar 15 dies la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: L'expresident espanyol havia demanat més temps per preparar la seva defensa. Està citat el 17 i el 18 de juny. Avui està previst que Pedro Sánchez parli del sumari del cas.
0: Els Mossos d'Esquadra sospiten que abans de caure al buit, Isaac Andic va forcejar amb el seu fill.
1: Segons el periòdico, es basen en la petjada que, segons la policia, hauria falsejat Jonathan Andic. I el Nacional revela avui que els seus advocats tenen un vídeo que demostraria que el fundador de Mango li fallaven els genolls.
0: Aquest matí el Papa Lleó XIV rebrà Pedro Sánchez al Vaticà.
1: Primera visita oficial des del relleu a la Santa Seu. Ara fa un any parlaran de la visita pel pontífex a l'Estat, que comença d'aquí a 10 dies, d'intel·ligència artificial i també d'immigració.
0: I 3 de cada 4 conductors admeten que quan es posen al volant es transformen i insulten els altres.
1: I un de cada 10 reconeix que s'ha barallat per una discussió de trànsit, ho diu l'última enquesta de la Fundació Línia Directa.
0: A la resta dels esports, Manolo González continuarà com a entrenador de l'Espanyol la temporada que ve.
2: Sí, el tècnic va aconseguir la permanència després de lluitar-ho molt les últimes setmanes i ara Monchi l'ha ratificat en la seva presentació com a nou director esportiu del Club Blanquiblau.
0: Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui tornarà a ser un dia marcat per la calor intensa i no s'espera pluja al lloc.
3: No, de cara a demà sí que a la tarda poden aparèixer alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, però avui un dia de nou estable i marcats per aquestes temperatures que ara sí que combinen abrigar-se a l'interior del país, tot i que hem tingut algunes mínimes doncs, per sobre dels 20 graus de nou a la costa, però al centre del dia en molts casos sumarem 1 o 2 graus més, temperatures que seran més fàcil que arribin als 31, 32 graus a l'interior de Catalunya i cap a les zones més càlides fins i tot als 35.
0: I sabem ara què marquen els termòmetres?
3: Doncs sí, mira, per exemple, a Barcelona en tenim entre 20 i 21, depenent del barri, a Girona 14, a Lleida 15, 19 a Tarragona, en tenim 12 a Vic, 16 a Palamós, 15 a Balaguer, 13 a Ulldecona i 10 tant a la Seu d'Urgell com a Puigcerdà.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimecres 27 de maig del 2026.
4: RAC 1.
5: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
6: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24-7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
7: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50 i pantalons curts per home, 2x20 €. Fiman, tan senzill com això.
8: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
9: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
8: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periòdico i TMB.
9: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
10: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
11: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
12: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
11: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
13: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
4: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
13: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
4: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
14: Arriba al Teatre Goya L'últim àtom, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
15: Maleïda incertesa.
16: No podem preveure res.
17: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
18: No es meu. El va postular Heisenberg.
17: Heine, ¿quién?
19: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
20: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
21: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
22: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
23: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
22: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
23: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
24: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
25: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
24: Escolta'ns al cotxe.
25: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
24: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
25: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
24: El món a RAC1.
0: 6:37, els sindicats de professors i el Departament d'Educació insinuen que aviat podrien arribar a un acord, però de moment el calendari de vagues es manté.

0: Els mestres i el govern han acostat posicions en les últimes hores i avui, després de 5 dies de parèntesi, els docents tornen als carrers en una nova aturada nacional, és a dir, que afecta totes les escoles i tots els instituts del país. Per avui, els professors han planificat diverses accions i mobilitzacions arreu del país. A diferència d'altres dies, no s'esperen talls de carretera a primeríssima hora, però no se'n descarten a mig matí. De moment, l'únic que sabem és que els quatre sindicats que es mantenen en peu de guerra contra el Departament d'Educació han convocat concentracions a 6 punts del país, són Barcelona, Girona, Granollers, Lleida, Tarragona i Torredembarra. A Barcelona, per exemple, la convocatòria és a les 10 del matí a Pla de Palau. Es preveu que els docents es desplacin fins a la zona de les Drassanes per fer-hi una rossada. A Torredembarra han quedat també a les 10 al pavelló de Sant Jordi, des d'on començaran una manifestació, i a Granollers els docents fins i tot han programat diverses actuacions musicals. Tot plegat, com dèiem, després que la reunió d'ahir al vespre acabés de nou sense acord, però amb un cert optimisme. El departament ha fet una nova proposta d'augment de sou als docents i l'oferta beneficiaria tot el professorat, que és el que reclamen els sindicats. La conselleria, per tant, enterra l'aposta dels darrers dies, que implicava millorar només els complements per tasques específiques, com les tutories. Tot i això, les posicions encara continuen lluny pel que fa a les xifres de l'augment de sou, Eudald Martínez.
1: La nova oferta del Departament d'Educació passa per crear un nou complement de sou per tot el professorat. El departament el xifra en prop de 40 euros bruts al mes, que s'haurien de sumar a l'augment ja pactat amb Comissions Obreres i la UGT al març. Entre una cosa i l'altra, l'augment salarial dels docents seria d'aproximadament 300 euros mensuals d'aquí a 3 anys, per sobre dels 200 que hi havia fins ara sobre la taula. Els sindicats ho veuen com una passa endavant, tot i que encara insuficient. Ho deien Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
2: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
3: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
1: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també és optimista, però admet que queda feina per fer.
4: Continuar treballant sobre totes aquestes qüestions per tal de poder concretar alguns elements de l'acord.
1: Uns i altres es tornen a reunir avui a partir de les 3 de la tarda.
0: I, per cert, el que també continua és la vaga indefinida de les biblioteques de Barcelona. I van tancar 37 de les 40 que hi ha a la ciutat a molts pocs dies per la selectivitat. 20 minuts i arribarem a les 7 del matí.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Als esports, si aquest matí doneu un cop d'ull als diaris, veureu que Alexia Putellas és protagonista gairebé tot arreu. El motiu és que avui jugarà el seu últim partit amb la samarreta del Barça. Serà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff, després d'anunciar que marxarà a final de temporada, Pedrol.
6: Sí, l'adeu d'Alexia Putellas era de domini públic des que en van parlar fa dies aquí al Món de RAC1, però des d'ahir ja és oficial. Ella mateixa ho va fer públic a través d'un vídeo a les xarxes socials.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
8: Per això no vull que sigui un moment trist.
7: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
6: La capitana del Barça ha decidit marxar després de 14 temporades en què ho ha guanyat absolutament tot. Són 38 títols, entre els que destaquen 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i 6 Supercopes d'Espanya. A més, Alexia també és la primera futbolista del Barça que va guanyar la pilota d'or i ho va fer dues vegades consecutives. Avui a les 11 del matí el club li ha organitzat un acte davant de tots els mitjans. Evidentment, RAC1 hi serà. També seran les seves companyes d'equip, a més de Joan Laporta i la seva madreta Rafa Juste. I després, a les 7 de la tarda, el partit que comentava estàvem abans a l'estadi Johan Cruyff contra la Real Societat.
0: Més enllà del comiat d'Alexia Putellas, les eleccions del Real Madrid ja tenen data. Seran diumenge 7 de juny a Valdebebas, en lloc del Santiago Bernabéu.
6: Sí, en l'última votació fa 20 anys es va habilitar el Bernabéu, però aquest cop el club ha decidit fer-ho al pavelló de bàsquet de la ciutat esportiva del Real Madrid perquè coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola. Valdebebas està a 11 quilòmetres del Bernabéu i està pitjor connectat amb transport públic amb la resta de la ciutat. Per tant, serà interessant veure els percentatges de participació i si això afecta. Uns 70.000 socis estan cridats a les urnes per decidir si volen que continuï Florentino Pérez o volen el canvi que proposa Enrique Riquelme. Precisament, el rival de Florentino, Riquelme, intenta convèncer el madridisme amb promeses electorals. Fa uns dies, a l'ABC va assegurar que tenia fitxades dues estrelles internacionals i ara a la COPE ha pujat l'aposta i ha dit que una d'elles juga a la selecció espanyola, tot i que això sí, no n'ha dit el nom.
9: Si yo soy presidente del Real Madrid...
10: ¿Son dos españoles?
9: habrá un jugador del Real Madrid
10: en el Mundial.
9: Que habrá jugado el Mundial.
10: Está en la selección española y no juega en el
9: Mundial con la selección española, claro, no es.
10: A ver si es Lamine.
9: No, a ver, bueno, oye, hay muchos.
6: Tot fa pensar que aquest jugador és el mig centre del Manchester City, Rodri. Com a mínim això donen per fet als mitjans de Madrid. Enrique Riquelme també ha assegurat que té lligat a un director esportiu i també un entrenador. Sobre el tècnic tampoc n'ha dit el nom, però sí que ha donat alguna pista. Diu que actualment hi ha equip i que mai s'ha assegut a la banqueta del Bernabéu, cosa que descartaria Jürgen Klopp. L'entrevista de Riquelme a la COPE d'aquesta nit ha sigut llarga i això no li ha fet cap bon servei, sobretot quan ha demostrat que en certs àmbits de la vida Riquelme mes ha quedat força enrere.
11: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
9: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres. Lo siento.
6: Mentrestant, Florentino Pérez va presentar la seva candidatura. Es diu Mucha Historia por Hacer.
0: I ja que hi som, Manolo González continuarà com a entrenador de l'Espanyol la temporada que ve.
6: Sí, el tècnic va aconseguir la permanència de l'equip blanquiblau després de patir-ho i de lluitar-ho molt en les últimes setmanes i ara Monchi l'ha ratificat en la seva presentació com a nou director esportiu de l'Espanyol.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
6: I encara en futbol, avui a les 9 del vespre, en directe a RAC+1, el Rayo Vallecano juga contra el Crystal Palace la final de la Conference League. L'equip madrileny aspira a aixecar el seu primer títol europeu.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: Ara són 6:45 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero guanya temps per preparar la seva declaració judicial, però el govern espanyol haurà de fer front a dues setmanes més d'un desgast polític molt intens. El jutge ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident, que havia demanat més temps per revisar les 4.000 pàgines del sumari judicial. Finalment, Zapatero haurà de seure davant de José Luis Calama els dies 17 i 18 de juny, i com dèiem, malgrat això, la Moncloa sap que no es pot esperar tant a donar explicacions, i avui qui assumirà aquest paper serà Pedro Sánchez, el president espanyol. Compareixerà a les 11 del matí des de Roma, on està de viatge oficial, en una roda de premsa que es preveu pràcticament monogràfica sobre aquest cas. Serà el primer cop que respon als periodistes des de la imputació de Zapatero, que recordem que va ser la setmana passada. Enviat especial de RAC1 a Roma, Arnau Mañé, bon dia.
14: Bon dia. Fins ara, Pedro Sánchez s'ha escapolit del cas Zapatero com ha pogut. Totes les explicacions les guarda per avui en la roda de premsa que farà aquí a Roma a mig matí. Ahir, quan se li preguntava per l'expresident espanyol i sobretot pel sumari, deia això.
15: Presidente, ¿mantiene su apoyo absoluto al presidente Zapatero tras conocer el sumario?
14: No se l'entén gaire, però bàsicament emplaça els periodistes aquesta roda de premsa d'avui. Serà la primera vegada que respongui públicament a les preguntes després que esclatés el cas Zapatero. L'agenda internacional de Sánchez fins ara ha evitat encarar l'escàndol. Al contrari, ahir va rebre un bany de masses en un acte de les Nacions Unides, un discurs que el plenari va aplaudir fins a 9 vegades, en acabar selfies i salutacions a tort i a dret, mentre a Madrid el cas Zapatero monopolitzava l'actualitat.
0: De moment, els ministres del PSOE sí que continuen fent pinya amb l'expresident, amb Zapatero, però avui Sánchez haurà de contestar a les veus discordants de sempre. Si ahir us explicàvem que Felipe González era partidari d'avançar eleccions, ara també cal sumar-hi el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
16: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Y sigo pensando lo que pensaba hace ya un año.
0: Un altre dels crítics habituals de la Moncloa és José María Aznar. Ara l'expresident espanyol ha recuperat el seu eslògan de qui pugui fer que faci.
17: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
0: I en les últimes hores també s'ha referit al cas Zapatero i Iñaki Gabilondo. En una conversa als fòrums de Vanguardia, el periodista ha dit que el cas no fa bona pinta, però també ha lamentat que alguns mitjans han volgut córrer massa per treure conclusions precipitades.
18: como estamos todavía en fase de procedimiento, no hagamos lo que algunos están haciendo, que es tomar ya las notas del auto como sentencias y comentar una sentencia. Explicada esa obviedad, diría que pinta muy mal. Tenemos el temor de que haya implicaciones. No huele bien.
0: I per cert, més enllà del cas Zapatero, l'Audiència Nacional ha enviat a judici l'ex número 2 d'Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, pel cas Púnica. La Fiscalia Anticorrupció li demana 42 anys de presó per haver cobrat presumptament comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de sòl públic i també per irregularitats en la construcció de diverses línies de metro. Ho hauria fet durant 8 anys, entre el 2003 i el 2011. Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 7 del matí. Avui tenim més novetats de la investigació de la mort d'Isaac Andic. Tal com ha publicat el periòdico, els Mossos d'Esquadra creuen que abans que el fundador de Mango caigués al buit, pare i fill van forcejar just al punt on es va precipitar Isaac Andic, a Collbató. La policia es basa en la famosa petjada que hauria deixat el fundador de Mango abans de caure, però que, segons les hipòtesis dels Mossos, l'hauria fet falsament Jonathan Andic. Els investigadors ho expliquen als informes tècnics que ha presentat la unitat de muntanya. Sobre aquest cas, el Nacional també revela que el fundador de Mango va estar a punt de caure 3 mesos abans de morir perquè li fallaven els genolls, i per això la defensa de Jonathan Andic argumenta que presentaran el vídeo on es veu aquest desequilibri que va tenir el seu pare a la seu de Mútua Universal de Barcelona, Pol.
19: L'equip d'advocats ha demanat un informe pericial perquè comparin la caiguda d'Isaac Andic a Collbató amb aquesta altra. En el seu dia, els Mossos van descartar que el fundador de Mango caigués dempeus perquè no tenia ferides a les mans pel fregament amb les roques. Hauria caigut amb els peus per davant, com si es llancés per un tobogan. En les últimes hores també hem sabut que Jonathan Andic ha deixat temporalment el càrrec de vicepresident a Mango. Segons han confirmat fonts de la companyia RAC1, la cadira quedarà buida temporalment al Consell d'Administració mentre Andic se centra en la seva defensa.
0: 10 minuts i arribarem a les 7 en punt. Aquest matí a 3 quarts de 9, Pedro Sánchez arribarà al Vaticà per reunir-se amb el Papa Lleó XIV. Tots dos repassaran els últims detalls de la visita del pontífex, que és la setmana que ve. La d'avui serà una trobada breu per escenificar aquesta bona relació que hi ha entre la Moncloa i la Santa Seu, i evidentment repassaran els detalls del viatge del Papa a Espanya, i també comentaran les línies mestres dels discursos que farà en les 4 parades a l'Estat, sobretot en matèria d'immigració. Mentrestant, a Ripoll ja han pres possessió els nous regidors del PSC. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, dos exsindicalistes de la comarca que van fitxar pels socialistes després que el partit fulminés tota l'agrupació municipal per facilitar els pressupostos de Sílvia Orriols.
19: Van prendre possessió del càrrec ahir al vespre en un ple molt tens. La líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll els va titllar d'esquirols i va criticar Iglesias, que és de l'Uruguai, perquè va parlar en castellà.
20: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció.
19: Iglesias li va respondre que intentarà aprendre la llengua, però li va reclamar a Oriols que ella s'esforci més a l'hora d'impulsar accions socials a la ciutat.
0: I encara de la plana política, Alejandro Fernández optarà la reelecció com a president del Partit Popular a Catalunya. El líder del PP català ho va anunciar ahir a la tarda en un vídeo a les xarxes socials. La decisió es prendrà al Congrés del PP català, que es farà el proper 27 de juny. 9 minuts i arribarem a les 7 del matí. 3 de cada 4 conductors admeten que quan es posen al volant es transformen i insulten habitualment. I un de cada 10 també reconeix que s'ha barallat o ha estat a punt d'estovar-se amb algú altre per una discussió de trànsit. Són dades que recull l'última enquesta de la Fundació Línia Directa.
19: L'informe apunta que l'agressivitat multiplica per 30 el risc de tenir un accident greu i conclou que hi ha 100.000 conductors que han provocat un accident pel seu comportament justament agressiu. L'enquesta també apunta que 3 de cada 10 conductors fan servir el clàxon per queixar-se, que la meitat fan servir el mòbil mentre condueixen i que un de cada 10 conductors no es posa mai al cinturó de seguretat.
0: Vuit minuts i les 7.
21: RAC 1.
22: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
3: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900 100 019 o connectant-te a iberdrola.com.
21: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un

0: Aquest 30 i 31 de maig, aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les teves entrades a aquariumbcn.com.
1: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina, amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
2: Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
2: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
4: El món a RAC 1.
5: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
6: Mira, avui t'explicaré una història real, una història que em va passar de veritat. Vaig anar al dentista l'altre dia i em van tornar a felicitar per la meva bona higiene dental. Ja és el tercer o quart any que m'ho diuen. I jo cada any els dic el mateix. Doncs això és gràcies al meu mòbil. I es queden de pasta de moniato. Però què dius amb el teu mòbil? Com pot ser que amb el mòbil aconsegueixis tenir una higiene dental perfecta? I jo sempre els responc el que ara et diré i la meva recomanació, perquè el mòbil no sempre és dolent. Si tu estàs enganxat o enganxada a les xarxes socials, aprofita aquesta addicció per fer-t'ho venir al teu terreny i que tingui coses bones. El meu consell és que quan t'estiguis rentant les dents, aquí sí que pots mirar tant de TikTok o tant d'Instagram o tot el que vulguis de les xarxes socials. T'hi pots estar l'estona que vulguis mentre t'estiguis raspallant les dents. Això és el que els hi vaig dir a les dentistes. És que com m'avorreixo quan em rento les dents, començo a mirar les xarxes socials, se'm passa l'estona i m'estic 3-4 minuts rentant-me les dents. I espero que a tu et serveixi també aquest secret que t'acabo d'explicar. Que potser no ho arribaràs a fer mai, eh? Però no està de més saber-ho.
5: Hi ha 2 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
7: Las hermanas Delfín y Muriel Culín dirigen y escriben el guión de Jugar con Fuego, una película que no da respuestas, pero que plantea cuestiones importantísimas. Por ejemplo, la fundamental, cómo parar el auge de la extrema derecha, y lo hace no desde la teoría, sino desde una historia íntima, personal, la de un padre viudo, sindicalista, que asiste impotente a la radicalización de su hijo mayor. Vincent Cassel ganó la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia por su papel como padre sobrepasado. No se trata de una familia fallida, se quieren, se abrazan, sino de una aparentemente normal que fracasa. La película invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad y remueve. Puedes encontrar Jugar con Fuego en Movistar Plus.
5: Y al diàling. Ara sí, Joan Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, Víctor Cullell. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, va celebrar molt la Champions del Barça femení.
9: Joan Laporta i la seva mà dreta, Rafa Juste, van pujar a l'escenari amb les jugadores i van celebrar l'èxit amb una eufòria desfermada, sobretot Rafa Juste, que va agafar el micròfon i va cantar l'himne del Barça com si s'hagués d'acabar el món.
10: Què vol dir això, com si s'hagués d'acabar el món?
9: Molt rumbero, Rafa Juste, sí, sí.
10: Què vol dir això, com si s'hagués d'acabar el
9: món? Molt rumbero, Rafa Juste, sí, sí.
11: Mira, jo també. Vaig a fer el rumbero.
5: Sí?

0: 30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 27 de maig del 2026. Les temperatures no hi ha manera que baixin. De fet, avui encara sumarem un o dos graus més en molts sectors de Catalunya. Demà la calor encara s'intensificarà més. Dia sense pluja i el sol com a gran protagonista. Mestres i professors tornen a parar màquines avui amb una vaga que buidarà les aules d'institut d'arreu del país. Els sindicats van acostar posicions ahir amb el Departament d'Educació, però no hi ha hagut prou encara i han decidit mantenir l'aturada nacional que pot fer la guitza als conductors si els docents tornen a tallar carreteres. N'estarem avui molt pendents. L'altra gran notícia d'aquest dimecres és que Alexia Putella es deixa al Barça. L'estrella blaugrana s'acomiada després d'aixecar 38 títols en 14 temporades, entre les quals 10 lligues i 4 Champions. La davantera vallesana, dues vegades pilota d'or, jugarà el seu últim partit amb el Barça aquest vespre contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Serà l'adéu amb l'afició, però l'adéu institucional arribarà abans aquest matí a les 11. Després parlem amb l'Eric García, que aquesta setmana que ve viatja als Estats Units per jugar al Mundial de Futbol. És un dels 8 convocats de Luis de la Fuente per aquest Mundial que comença en 15 dies. Encara als esports ja tenim data per les eleccions a la presidència del Real Madrid, que enfrontaran Florentino Pérez i Enrique Riquelme. 7 de juny a Valdebebas, a 11 quilòmetres de Madrid, del Santiago Bernabéu, que aquell dia, per això es fa Valdebebas, acull la visita del Papa. En pàgina política, avui a partir de les 11, sentirem per primer cop a Pedro Sánchez parlant del cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Ho farà des de Roma, on avui té cita amb el Papa, precisament. De moment, Zapatero ha guanyat temps i ha aconseguit que el jutge posposi la seva declaració a l'Audiència Nacional 15 dies, del 2 al 17 de juny. Ho seguirem en temps de tertúlia, avui amb Javier Melero, Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. El PP tampoc està per tirar coets. Ahir vam saber que l'exconseller de presidència de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, anirà a judici pel cas Púnica. La fiscalia demana, perquè va ser el número 2 d'Esperanza Aguirre, 42 anys de presó per delictes relacionats amb la corrupció. El dia que també tenim novetats del cas de la mort d'Isaac Andic, el periòdico explica que els Mossos d'Esquadra sospiten que el propietari de Mango i el seu fill van forcejar abans de caure al buit. Ahir Jonathan Andic va anunciar en una carta que deixa provisionalment la vicepresidència de la multinacional per centrar-se en la seva defensa. Al País Valencià, la justícia menysté l'Acadèmia de la Llengua i avala que Castelló de la Plana també es pugui anomenar Castellón de la Plana, tal com volien el PP i Vox. Plataforma per la Llengua ha decidit recórrer la sentència. I a Barcelona, l'Ajuntament ha decidit que el Primavera Sound sigui l'únic festival que es faci al Parc del Fòrum a partir de l'any 2033. És a dir, el Cruïlla, per exemple, haurà de buscar nova ubicació. L'objectiu és que la zona es dediqui bàsicament a l'ús veïnal i només hi hagi com a gran festival el Primavera Sound. I a tots aquests temes en parlem avui aquí al Món RQ i, evidentment, amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Abel Caral, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bona hora.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
4: Sí, que avui mestres i professors tornen a la vaga. L'han convocada els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, i arriba enmig de les negociacions amb el Departament d'Educació. Hi haurà manifestacions avui descentralitzades a Barcelona, Girona, Granollers, Lleida, Tarragona i també Torredembarra. Demà també hi haurà vaga al Maresme, al Vallès Occidental i al Vallès Oriental, i divendres al Baix Llobregat i al Penedès.
0: A tot això, el govern ha mogut peça per intentar desencallar ràpidament el conflicte.
4: Sí, ha presentat una proposta d'increment salarial, com demanaven els sindicats, que serà el punt de partida per continuar negociant aquesta mateixa tarda. La conselleria ha posat sobre la taula un augment d'uns 300 euros més al mes el 2029, més a prop dels 500 que demanaven els representants sindicals. De moment, ja han dit que l'oferta es queda curta, però admeten que és un pas endavant. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, són optimistes.
5: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
6: Ens hem emplaçat a continuar treballant sobre totes aquestes qüestions per tal de poder concretar alguns elements de l'acord que no estaven prou aterrats i així continuar rebaixant aquesta tensió.
4: Educació també s'ha compromès a pagar el deute dels sexenis.
0: I avui ja... Avui estem molt pendents també de com està la situació a la xarxa viària, per aviam si hi ha talls com els últims dies. Estarem pendents també de les mobilitzacions que, i de les manifestacions que puguin haver-hi, i també estarem molt pendents avui, aquesta tarda, de la reunió, per aviam si d'una vegada per totes es pot desencallar aquest conflicte que ja fa massa setmanes que dura. Avui també hi ha un nom que apareix a gairebé totes les portades, és Alexia Putellas, que aquesta tarda jugarà el seu últim partit amb la samarreta del Barça després d'anunciar que plega del Barça i que se'n va aquest estiu.
2: Sí, a les 7 de la tarda el Barça rep la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Serà l'últim partit d'Alexia Putellas amb el club blaugrana. Fa dies que al Món RAC1 us vam explicar ja que no renovaria, i ahir la mateixa futbolista ho va confirmar a través d'un vídeo a les xarxes socials.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del futbol.
2: La capitana deixa el Barça després de 14 temporades en què ho ha guanyat absolutament tot. Són 38 títols, entre els que destaquen 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i 6 Supercopes d'Espanya. Avui, a les 11 del matí, el club hi ha organitzat un acte davant dels mitjans perquè pugui acomiadar-se. Recull serà, com també seran les seves companyes d'equip, a més de Joan Laporta i la seva madreta Rafa Juste, i després de les 7 de la tarda jugarà el seu últim partit contra la Real Societat.
0: Efectivament, aquí a Recurs vam avançar que la idea d'ella era marxar, per molts motius, però un dels principals és perquè ella considera que hi ha cobert una etapa i que ha de donar pas a gent de sota, perquè considera que les noies que venen de sota de Can Barça poden donar molt valor al futur del club. Aquest és un dels motius que suposo que dirà avui Alexia Putellas quan s'acomiadi a partir de les 11, fet que seguirem aquí al Món a RAC1. Mentrestant, i també ho seguirem, evidentment, les eleccions del Real Madrid ja tenen data, seran diumenge 7 de juny a Valdebebas. No al Bernabéu, a Valdebebas.
2: Sí, el motiu és que la votació coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola i que el pontífex té un acte al Bernabéu l'endemà. El canvi de seu, en principi, posa traves a la participació perquè Valdebebas està a 11 quilòmetres del Bernabéu i està pitjor connectat per transport públic amb la resta de la ciutat. Uns 70.000 socis estan cridats a les urnes per decidir si volen Florentino Pérez o el canvi que proposa Enrique Riquelme. Justament Riquelme intenta convèncer el madridisme amb promeses electorals, i en una entrevista a la COPE ha assegurat que té fitxada una estrella de la selecció espanyola. No n'ha dit el nom, però tot apunta que és el migcentre del Manchester City, Rodri.
7: Si yo soy presidente del Real Madrid...
8: ¿Son dos españoles?
7: ¿Habrá un jugador del Real Madrid?
8: ¿En el Mundial?
7: Que habrá jugado el Mundial.
8: Está en la selección española y no juega en el...
7: Mundial con la selección española, claro. No es...
8: A ver si es la Ming.
7: A ver, bueno, oye, hay muchos.
0: Enrique... Ya, yo ya, es que... Aviam, s'ajunta un tio que és riquíssim amb un tio que és molt ric, és a dir, digueu com vulguis, i llavors aquí jugarem ara una de nou, sortiran que si Haaland, que si Rodri, ara el Castanyo li preguntava per Lamin, que ara, ara que fotran el resto, i dic jo, lo de Rodri, probable, pot ser, sí, no ho descartaria, perquè tampoc ha acabat, sembla que hi ha dubtes també sobre com està el genoll de Rodri, etc, i potser el City tampoc li costarà tant deixar-lo anar. L'entrevista va tenir algun moment curiós,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sobretot perquè l'entrevista va ser llarga i això no li va fer cap bé a Enrique Riquelme, sobretot quan va demostrar que en certes coses de la vida s'ha quedat molt enrere.
9: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
7: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres. Lo siento.
2: Doncs això. Mentrestant, ahir Florentino Pérez va presentar la seva candidatura. Es diu Mucha Historia por Hacer.
0: Prefereixo més Mucha Historia por Hacer que no...
2: Legado y Futuro.
0: Legado y Futuro. Camino revienta. Escolta'm, saps el més preocupant d'això, d'aquesta frase? Que ho ha dit un tio que té 37 anys.
10: Sí. És molt del senyorio, no? Potser de Madrid, tot i que aquí això
0: bueno,
10: també passa.
0: Bueno, d'aquests restaurants i tot, i de la Gomina i de tot. 37 anys té. O sigui, això és el que has dit Florentino Pérez? Mira, encara. Tot i que, atenció, perquè entre aquest senyor i després l'altre senyor de la roda de premsa, aquella famosa, que no ens oblidem, d'aquella roda de premsa, que jo continuo dient que no sé si és tot, eh? No, de bo, que no penso. Bueno, encara a Madrid. Pedro Sánchez avui, a les 11 ja... hi ha Alexia Putellas, però també hi ha Pedro Sánchez a Roma, perquè Sánchez fa mans i mànigues per mantenir el govern després de la imputació de Zapatero.
4: La Moncloa fa pinya amb l'expresident i en defensa la seva innocència. Considera que continua sense haver-hi proves de fets delictius comesos per Zapatero i insisteix que vol esgotar la legislatura. Descarta, per tant, un avançament electoral. Ho deia la portaveu de l'executiu, Elma Sáez.
11: Como demócrata, uno de los principales principios que sostienen un Estado de Derecho es la presunción de inocencia. Y desde luego, este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Y fíjese, ahí está el legado incuestionable del presidente Zapatero. Y la mejor prueba es lo que el presidente Zapatero llevó al Boletín Oficial del Estado en sus años de gobierno.
4: En la mateixa línia, Salvador Illa també ha mostrat la seva confiança en Zapatero. El president de la Generalitat ha invocat el respecte per la presumpció d'innocència i l'estat de dret.
12: Y que él tiene que dar sus explicaciones, que todavía no ha dado, también es cierto. Y por tanto, yo no voy a emitir ningún juicio ético ni moral hasta que no escuche el presidente Zapatero. Insisto, a nosotros, a los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos. Lo que estamos haciendo es trabajar por unas causas que creo que son justas y que conectan con la mayoría del sentir de los españoles.
4: Però des de les files socialistes també hi ha veus que se sumen a la petició d'eleccions. Un dels més crítics, en Pedro Sánchez, Emiliano García Page, considera que després de la imputació de Zapatero, el govern s'hauria de sotmetre o bé a una moció de confiança o bé convocar eleccions.
13: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Y sigo pensando lo que pensaba hace ya un año, antes incluso del caso Cerdà.
4: Doncs sigui com sigui, Zapatero, que no explicarà la seva versió sobre el cas Plus Ultra fins al 17 i el 18 de juny. Estava previst que declarés a l'Audiència Nacional dimarts de la setmana vinent, però l'expresident va demanar un ajornament per poder preparar bé la seva defensa.
0: I en plena crisi al PSOE, qui ha reaparegut és José María Aznar, que ha tornat a deixar caure d'una altra manera allò de qui pugui fer que faci.
14: Esa frase de que el que pueda hacer que haga, cobra más sentido que nunca. Más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
0: Sí, m'agradaria saber què vol dir amb aquesta frase. La gent, la ciutadania que surt al carrer, que el pegui, què vol dir amb aquesta frase? És a dir, què vol dir Aznar amb aquesta frase? També en va parlar ahir i de quina manera Iñaki Gabilondo.
4: Sí, el periodista ha estat molt crític amb el tractament que han fet alguns mitjans d'aquest cas, del cas Zapatero, en una conversa als fòrums de Vanguardia, tot i que va dir que el cas no feia bona pinta, Gabilondo va lamentar que alguns periodistes han volgut córrer massa per treure conclusions precipitades.
15: Como estamos todavía en fase de procedimiento, no hagamos lo que algunos están haciendo, que es tomar ya las notas del auto como sentencias y comentar una sentencia. Explicada esa obviedad, diría que pinta muy mal. Tenemos el temor de que haya implicaciones. No huele bien.
0: Més enllà del cas Zapatero, l'Audiència Nacional ha enviat a judici l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
4: Tot plegat correspon a la trama púnica. Granados ja està imputat en altres investigacions per aquest cas, però ara la Fiscalia Anticorrupció li demana 42 anys de presó per haver cobrat presumptament comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de sòl públic i per irregularitats en la construcció de diverses línies de metro. Ho hauria fet durant 8 anys entre el 2003 i el 2011. A la causa hi ha 40 imputats i de moment no hi ha data perquè comenci el judici.
0: I avui també, quan falten 2 minuts per un quart de vuit, avui també tenim novetats sobre el cas Andic. Segons el periòdico, els Mossos treballen amb la hipòtesi que pare i fill van forcejar abans que Andic caigués pel buit.
4: La policia creu que hi va haver una disputa minuts abans de la caiguda d'Isaac Andic a Collbató. Els investigadors es basen en la famosa petjada, suposadament falsa, que hauria deixat el fundador de Mango abans de caure, que, segons les hipòtesis dels Mossos, l'hauria fet el seu fill per despistar. Però les novetats no acaben aquí. El Nacional també revela que Isaac Andic tenia problemes als genolls, li fallaven, de fet. Per això la defensa de Jonathan Andic argumenta que presentarà un vídeo vídeo on es veu com el seu pare es va desequilibrar la seu de la Mutua Universal de Barcelona ara fa uns mesos, abans de la fatídica caiguda. L'equip d'advocats ha demanat un informe pericial perquè comparin la caiguda d'Isaac Andic al Collbató amb aquesta altra.
0: Tot això, l'onada de calor a Europa ja ha deixat els primers morts.
4: Sí, a França estan en alerta per 8 morts per calor amb temperatures de rècord. De moment encara no s'ha decidit tancar les escoles, però el govern francès no ho descarta.
0: Ja que hi som.
16: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Aquí també encara més calor, Bel?
17: Sí, de fet, avui sumarem 1-2 graus en moltes comarques. Serà més fàcil a l'interior del país arribar als 30 o superar-los, arribar als 32, 33, això del prelitoral cap a l'interior. I, de fet, ahir ja vam tornar a fregar els 35, que ja vam arribar la setmana passada. Els vam fregar en algunes àrees de Ponent i avui serà més fàcil arribar a aquests 35 graus doncs, a la plana de Lleida, però també a les zones més interiors de la Vall de l'Ebre. Calor també a les valls del Pirineu, on ens podem acostar a arribar als 30 graus i a la costa no tant. La presència del mar, com també passa a l'estiu, doncs fa que les temperatures normalment es quedin més frenades, però també doncs, això, calor intensa. Ara abriguem-nos una mica. A aquesta hora tenim temperatures entre els 12 i els 16 i 17 graus a l'interior del país, 15-20 a la costa, hem tornat a tenir mínimes per sobre els 20 graus en algunes poblacions del litoral, però bé, aquesta mica de roba d'abric de primeres hores clarament sobrarà al migdia i no s'esperen precipitacions. Demà sí que a la tarda poden aparèixer alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu dispersos, si arriben a aparèixer, i demà encara més calor a la costa i al prelitoral. Atenció, que demà podrem sumar 2-3 graus. Demà pot ser una zona, a més, en zones molt, doncs molt, molta població, Barcelona i entorns, i també cap al Vallès, Baix Llobregat Nord, on la calor pot ser realment bastant insuportable. Després sembla que pot afluixar una mica de cara a divendres, però bé, n'hi ha per dies, portem dies, venim de lluny i va per llarg.
16: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: I a Ripoll, la presa de possessió dels nous regidors del PSC ha deixat un altre ple tens a l'Ajuntament.
4: Paco Morillo i Jorge Iglesias, dos exsindicalistes de la comarca que van fitxar pels socialistes després que el partit fulminés tota l'agrupació municipal per facilitar els pressupostos de Sílvia Orriols, no van tenir un primer dia tranquil. L'alcaldessa els va titllar d'esquirols perquè no van estar escollits democràticament i va criticar que Iglesias, que és de l'Uruguai, fes la seva intervenció en castellà.
18: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció.
0: He de reconèixer que aquí està molt bé, la bellesa. Sílvia Ripoll, no? Perquè és que...
4: És així. Portes un temps aquí, escolta, fas que encara no parles català.
0: Tu.
4: De fet, el nou regidor li va respondre que bé, que intentarà aprendre la llengua.
0: Va. Encara en política, Alejandro Fernández optarà a la reelecció com a president del PP a Catalunya.
4: El líder del PP català ho va anunciar ahir a la tarda en un vídeo a les xarxes socials on es marca l'objectiu que el partit continuï creixent per ser una alternativa sòlida a l'esquerra i l'independentisme.
19: Hace 2 años, desde el Partido Popular de Cataluña, protagonizamos el mayor crecimiento en votos, escaños y porcentaje de los últimos 10 años en la política catalana. Pero queremos mucho más. I és per aquest motiu que vull anunciar la meva candidatura per continuar presidint el Partit Popular de Catalunya.
4: Doncs si Alejandro Fernández repeteix com a president del PP català, es decidirà el congrés que faran el 27 de juny, un congrés que no se celebrava des del 2018.
0: He de dir que amb la... amb la gorra. Sí, sí. Amb la gorra, Alejandro Fernández. Amb la gorra. I més coses. Les lesions de genoll en corredors joves s'han duplicat en 5 anys.
4: No posen límit a les distàncies que corren i alguns tendeixen al sobreesforç i a l'excés d'entrenament i aleshores l'esport es converteix ja en problemàtic, ja no és salut. Un estudi britànic ho constata ara i alerta que aquests joves corredors, els runners, cada cop es lesionen més, sobretot tenen problemes als genolls amb diferents tendinitis. És que està mal escrit. Llavors,
0: sí, és el que ho escriu,
4: detecto que... No, si sóc jo mateixa la que ho ha escrit.
0: Per això tendinitis, no?
4: No, però era un altre concepte d'un genoll, d'un tendó concret del genoll.
0: 7 i 19 apunta...
4: Espera, ja que en diu un altre. Sí. O la síndrome del lligament iliotibial.
10: Aquesta és tal qual.
0: Això el doctor Ramon Cuà sempre ho diu. Si has d'anar a córrer, no corres mai per la... per exemple,
10: per l'asfalt.
0: Per l'asfalt, diu, perquè els genolls se't foten malbé, però amb els cops. I per cert que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit que a la llarga els Primavera Sound sigui l'únic festival que es faci al Parc del Fòrum.
10: Sí, la zona on es fan els concerts, la Plataforma Marina, estarà dedicada a l'ús veïnal 11 mesos l'any i només acollirà el Primavera. Així, altres festivals, com ara el Cruïlla, s'hauran de buscar noves ubicacions a partir del 2033.
0: Va, anem a la resta dels esports, que Manolo continuarà com a entrenador de l'Espanyol la temporada vinent.
2: Sí, el tècnic va aconseguir la permanència de l'equip blanquiblau després de patir-ho molt i de lluitar-ho molt en les últimes setmanes, i ara Monchi l'ha ratificat en la seva presentació com a nou director esportiu del club blanquiblau.
20: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
2: Més coses al Barça. Vull llegir a Mundo Deportivo que el club ha posat la directa pel futbolista del Newcastle, Anthony Gordon. L'interès pel britànic us el vam avançar aquí a RAC1, i avui Mundo Deportivo publica que el viatge que Deco va fer a Londres va ser per negociar-hi. I encara en futbol...
0: Julián Álvarez s'acosta, eh?
2: Sí?
0: Jo crec que Julián Álvarez ja li ha comunicat al Atlètic de Madrid que vol deixar el club per fitxar pel Barça. Jo crec que sí. Però bueno, veurem. Jo ja saps que no... Què més?
2: No, que encara en futbol avui les 9 del vespre, en directe a RAC+1, el Rayo Vallecano juga contra el Crystal Palace la final de la Conference League. L'equip madrileny aspira a aixecar el seu primer títol europeu.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7:21...
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Veiem com està la xarxa viària a aquesta hora del matí. Recordeu, avui vaga nacional de l'ensenyament. No sabem si ara hi ha aquesta hora tall o n'hi haurà més endavant. Què tal, Ferran Aràndiga? Ens informa des del RAC. Bon dia, Ferran.
21: Bon dia, doncs comencem el dimecres de moment sense incidències per aquestes manifestacions i tampoc es registren ni accidents ni avaries. A hores d'ara parlem de a poc aquestes retencions habituals més ben formades, sobretot cap als voltants de la capital catalana. A hores d'ara parlem ja de congestió amb tot el vessant Besòs cap al Nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 cap a Santa Coloma de Gramenet. També a la C31 al terme de Badalona, que de retruc tot plegat ens deixa trams amb força aturades a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Cap al Vallès tenim retencions a la C-17 i C-59 a Parets i Caldes de Montbui, amb la lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions per la C-58, com dèiem, ja des de Sant Quirze. Pel que fa a la AP-7, cues des de Mollet fins a Barberà, en sentit sud, i a Cerdanyola, en sentit nord. Per últim, pel que fa al Llobregat, circulació amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A-2 i la B-23, i en sentit nord, 3 quilòmetres de cues des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
22: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
23: Kia. Movement that inspires.
0: 7:22.
1: RAC 1.
24: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
25: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24/7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
26: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
27: Ara, Fiman, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
28: Filla, quan era el teu aniversari?
29: Un altre cop, papa.
30: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
3: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kessa Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. QuadisBritish.es.
5: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
6: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
5: Vine i decideix-te, per fi, a veure i sense les teves ulleres de prop.
7: El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem!
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
11: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
12: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare.
13: Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials.
12: Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare.
13: Tots els centres de Gracare estan homologats per CatSalut.
12: Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
14: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
15: Joana, et veig molt rejuvenida.
31: Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
32: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.

0: ganes de més, ganes de bombón.
1: Demana'l al teu bar o cafeteria.
2: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
3: Tot allò que t'agrada,
2: molt més fàcil de trobar.
4: El que encara no has escoltat
5: i segur que t'agradarà.
2: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
6: Per triar i remenar.
7: Amb tot el contingut dels programes.
8: I també els podcasts originals de RAC1.
9: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
10: I som tots.
11: Més fàcil.
12: Més directe.
13: Més intuïtiu.
2: Més RAC1. Tots som un milió. El món a RAC1 amb Jordi Basté.
14: 7 i 28.
2: Cada dia una idea.
14: La del Xavi Puig.
15: Ser la tortuga més ràpida del món.
16: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
14: La proposta del Pep Prieto.
17: Aida va marcar una època de la comèdia televisiva i fer-ne una pel·lícula tenia els seus perills. Però Aida i Vuelta va molt més enllà del retrobament nostàlgic o de l'operació comercial. La cosa va d'entrar en el rodatge d'un capítol de la sèrie i de veure les dinàmiques entre els actors i les actrius, en un joc de metaficció que aposta per reflexionar, però mai perd de vista les ganes de divertir-nos. Més enllà dels gags, que en té uns quants de molt bons, l'experiment brilla perquè trenca una llança a favor de la impertinència en temps de correcció política i destaca, naturalment, pels seus esplèndids protagonistes. Trobareu Aida i Vuelta a Amazon.

0: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
1: L'aplicació de RAC1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
2: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe.
2: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
1: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia. Que els sindicats i el Departament d'Educació acosten posicions amb una nova proposta del govern que proposa un nou augment salarial als professors. Avui, però, hi ha vaga de mestres a tot Catalunya.
6: Àlexia Putellas deixa el Barça i avui a les 7 de la tarda jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff. La capitana se'n va després de 14 temporades i 38 títols. A les 11 del matí el club li ha organitzat un comiat institucional i a la tarda dirà adéu a l'afició. I les eleccions al Real Madrid es faran diumenge 7 de juny a Valdebebas i no al Bernabéu. El motiu és que coincideixen amb la visita del Papa Lleó 14 a la capital espanyola. Enrique Riquelme ha assegurat que té fitxada una estrella de la selecció espanyola. Tot fa pensar que és el migcentre del City, Rodri.
7: José Luis Rodríguez Zapatero declararà finalment els dies 17 i 18 de juny i no el dia 2. Havia demanat més temps per preparar la seva defensa.
5: Els Mossos d'Esquadra sospiten que abans de caure al buit, Isaac Andic va forcejar amb el seu fill. Segons el periòdico, la policia es basa en la petjada que va quedar just on es va precipitar el fundador de Mango.
7: 3 de cada 4 conductors admeten que quan es posen al volant insulten els altres. Ho diu l'última enquesta de la Fundació Línia Directa, que també apunta que la meitat fa servir el mòbil mentre condueix.
5: I Castelló de la Plana ara també es podrà dir Castellón de la Plana. La justícia del País Valencià ha confirmat la castellanització del nom del municipi, tot i que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'hi havia oposat.
6: I a la resta dels esports, Manolo González continuarà com a entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. L'ha ratificat el nou director general esportiu, Monchi, després d'aconseguir la permanència.
3: I el temps?
1: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot... Et porta el temps.
3: Abel Caral, bon dia.
8: Bon dia. Un dimecres marcat de nou per la calor, que de fet s'intensifica, lluny d'afluixar. Encara sumarem 1 o 2 graus més en moltes comarques. A l'interior serà més fàcil arribar a passar els 30 graus i arribar als 35 a Ponent, a l'interior de la Vall de l'Ebre. No s'esperen precipitacions. Demà sí que a la tarda poden aparèixer alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. I atenció demà, que a la costa i al prelitoral, en molts casos, encara sumarem 2 o 3 graus més.
9: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Bel.
8: Que el conjunt del país és entre bona i raonablement bona, però és regular per Osor, a Berga, a Montseny, a Begú, als Guiamets, al Priorat o a la Sénia i al Montsià. Regular per micropartícules a Montcada i Reixac i desfavorable també per micropartícules a Vilafranca del Penedès.
10: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
11: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
12: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
11: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
10: Un altre cas resol per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
3: I el trànsit.
10: Fiat us ofereix aquest espai.
3: A comptar cotxes des del RAC, com cada dia. Ferran Aràndiga, bon dia.
14: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem de retencions habituals cap als voltants de Barcelona, sobretot el nus de la Trinitat, que ja circula amb moltes retencions per la C58, la C33 i la B20, i que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Lentitud des del Vallès també pels túnels de Vallvidrera, concretament des de la Floresta, i també retencions destacades a la AP7 entre Mollet i Barberà durant 6 quilòmetres, cues amb molta intensitat en sentit sud i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa al Llobregat, entrada densa com és habitual també per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
15: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu SEAT, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
0: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: I a les 7:34 minuts, com sempre, obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedrol, bon dia.
6: Bon dia.
3: Marc Segués, bon dia.
16: Bon dia.
3: Marina Arbós, bon dia.
17: Bon dia.
3: Sergi Ambudia, bon dia.
18: Bon dia.
3: Avui totes les portades dels diaris tenen una gran protagonista, Alexia Putellas. La jugadora del Barça ha anunciat que deixa el club i avui els diaris l'eleven ja a la categoria de llegenda. Tots creuen que, sens dubte, canvia la història del futbol femení.
19: Assistència sanitària. La dels metges patrocina aquesta secció.
6: Fernando Polo escriu a Mundo Deportivo que Alexia se'n va amb una imatge immaculada i deixant una lliçó i una manera de fer que hauria de servir a tots els esportistes, sobretot els que comencen, i conclou que el seu adeu deixa un gran regust de boca.
20: Al diari Esport, Javier Girado afirma que quan d'aquí a uns anys mirem enrere per calibrar tot el que ha passat al futbol femení, el primer nom que ens apareixerà és el seu, però alhora avisa que la Lliga Femenina ha de fer una reflexió perquè perd la màxima representació del salt gegantí del futbol a l'estat.
17: A la portada de l'Esportiu llegim Alexia tanca una etapa de llegenda del Barça i afegeix que la futbolista és una icona de la revolució esportiva, però també social.
21: A La Vanguardia, Edurne Concejo titula Adeu a la reina i assegura que els culers han passat de l'eufòria de la quarta Champions a la tristesa per l'adeu d'Alexia. La descriu com a líder i emblema del barcelonisme i deixa clar que el seu llegat va molt més enllà dels 38 títols que ha aconseguit.
6: Al periòdico li posen un semàfor verd i Francisco Cabezas titula el seu article amb un Cruyff, Pep, Messi i Alexia. Creu que la jugadora ja forma part de les icones que han aconseguit una transformació esportiva i cultural del club, i al mateix diari també hi escriu l'exblaugrana Virginia Torrecilla. Diu que l'Alexia és una de les persones més importants de la seva vida perquè no només és la millor jugadora del món, sinó que a més és una lluitadora infatigable, diu, que sempre ha pensat en les altres.
20: El diari Ara també li posen un semàfor verd i recullen una dada que exemplifica el seu impacte. Diuen, abans d'Alexia, el Barça femení tenia 7 títols, ara en té 45. I en pàgines interiors, Raúl Zambrano creu que s'ha acabat una era, però que el llegat d'Alexia serà etern. Per tot plegat, el diari avisa, es mereix el millor comiat.
17: Al País, Ramon Besa aplaudeix Alexia per prendre una decisió tan dolorosa com sàvia pel final d'un regnat. Escriu, l'agraïment s'imposa a qualsevol retret, ha sigut pionera en el podi després de ser jornalera des de molt petita i s'ha acabat convertint en ídola de petites i grans. I conclou, Alexia ja ha canviat la història, totes volen ser ella, les que hi són i les que vindran.
21: I a Madrid també en parlen, el diari Marca, David Menayo creu que Alexia no només ha estat la millor futbolista del Barça, sinó que a més s'ha convertit en una ídola, una referent i l'ànima directament del club, i apunta que ella es mereix més que ningú triar el seu futur.
6: I el diari AS afirma, Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Després de batre tots els rècords, aquesta història d'amor viurà un descans. És un adeu des del cim.
22: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera. Escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
3: De fet, la deu d'Alexia Putellas ha tingut un impacte a nivell mundial. La majoria de diaris d'arreu del món se'n fan ressò.
0: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
20: Sí, els mitjans que més en parlen són els britànics pels rumors que Putellas podria fitxar per la Lliga Anglesa. The Times destaca que Alexia deixa el Barça després de 14 anys plens de trofeus i afegeix que el London City, club disruptor de la Lliga Femenina, la vol fitxar. I el diari The Independent diu que seria el traspàs més gran de la història de la Lliga Femenina Britànica.
17: A França, l'equip subratlla que el Barça es prepara per acomiadar una de les seves llegendes, una jugadora que descriuen com a icònica. Al seu torn, Le Figaro qualifica Putellas de llegenda i diu que la jugadora deixa el Barça després d'una temporada de somni.
21: I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine titula sorprenentment, Putellas abandona el Barça i considera una bomba pel futbol femení que la doble guanyadora de la pilota d'or deixi la Lliga Espanyola.
23: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
24: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
3: Qui ha debutat com a periodista esportiu?
20: Doncs el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, aficionat del Rayo Vallecano, equip que avui jugarà la final de la Conference League. Creu que han arribat a aquesta fita a base de talent, perseverança, valentia esportiva, molt d'esforç i d'una connexió equip-afició com se n'han vist poques. Per això afegeix a l'article que escriu avui a La Vanguardia: si aquesta final es guanya, ho celebraré com una gesta increïble, però si es perd estaré exactament igual d'orgullós per haver estat testimoni que un equip de futbol humil i de barri ha aconseguit portar els valors que representa a una final europea. I acaba escrivint: Vallecas defensa ser el millor barri del món i el Rayo és el seu millor ambaixador.
3: Esport a banda, evidentment aquest matí els diaris generalistes continuen carregant contra el govern espanyol pel cas de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Sí, el País alerta que la Moncloa tem que el retard en la declaració de Zapatero allargui el via crucis i li bloquegi l'agenda un mes sencer.
21: L'ABC qualifica de juny infernal la cascada judicial de l'entorn de Sánchez. El diari toca el crustó al president espanyol per haver fugit al Vaticà en ple terratrèmol. Escriu: li ha entrat de sobte una afició per una religió que ha ignorat sistemàticament. I el diari també remata dient: com més lluny millor, sense sessions de control i preguntes.
20: El Mundo titula en portada: Sánchez esblinda la seva bombolla internacional per esquivar l'escàndol Zapatero. Raúl Piña lamenta que cada vegada que Sánchez va a una cita internacional transite per una realitat paral·lela. A fora és aclamat i Espanya conviu amb pena.
17: I a La Razón, Jorge Fernández Díaz desaprova que Sánchez utilitzi el papa com a excusa per evitar donar la cara davant d'una situació que qualifica d'insostenible.
3: 20 minuts i les 8. Hola, Poix, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, arriba la gran festa familiar de la bicicleta a Barcelona, sí, per fomentar una mobilitat sostenible i segura. El diumenge 31 de maig torna la bicicletada i la festa de la bici, un recorregut popular de 12 quilòmetres per la ciutat que culminarà al passeig de Lluís Companys amb una gran festa, tallers per tots els públics i circuits per totes les edats i moltes sorpreses. Agafa la teva bicicleta i vine a viure una jornada única. T'esperem el diumenge 31 de maig a les 10 del matí a Aragó, amb passeig a Sant Joan, així que no hi faltis.
3: Hidratats i en crema solar, eh?
2: Sí, sobretot.
3: Important.
5: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
7: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
16: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
7: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
16: Si busques el millor, recorda...
7: Només Daikin és Daikin.
18: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, una universitat internacional, tecnològica i emprenedora. Forma't en les àrees amb més projecció: enginyeria, intel·ligència artificial, ciberseguretat, gestió de projectes, business, filosofia, arts digitals i arquitectura. Inscriu-te a les sessions informatives online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
25: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
26: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
27: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
28: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
29: A Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
1: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
4: És tan tendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
9: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
10: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
11: i aquest? A què es dedica?
10: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
14: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 7:45. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al Món a RAC1. Qui se li penjarà aquest matí l'ordinador?
15: A Javier Bardem s'hi llegeix l'article de Fernando Navarro a El Español. El mateix com a Bardem l'oportunista. I critica que l'actor digués al Festival de Cannes que Espanya és un país masclista. Escriu: si hi ha una lliçó que ja hauríem d'haver pres en aquesta etapa de l'Iran és que els que alcem els podis morals acostumen a ser els pitjors de cada casa.
3: I aquí tampoc li agradarà avui el diari?
17: A Cristiano Ronaldo, perquè The Independent ha fet una llista dels 50 millors jugadors de la història dels Mundials i no l'ha inclòs. La secció d'esports del diari ha triat noms com Pelé, Maradona, Beckenbauer, Zidane, Messi i fins i tot Mbappé, però fan explícit que no hi posen a Cristiano Ronaldo. Per què? Doncs, per exemple, perquè recorden que mai ha marcat en eliminatòries de la Copa del Món.
3: Martí Esteban, bon dia.
30: Bon dia.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
30: Que el celler de Can Roca ofereix reserves a canvi d'una transferència bancària prèvia.
3: Mare meva.
30: Sí, és el que sol·liciten en un web que és fraudulent i que han denunciat des del mateix celler. De fet, alerten que ells no demanen cap transferència per reservar taula i recorden que la seva web és cellercanroca.com.
3: Cellercanroca.com. Lluna Belani, bon dia.
31: Bon dia.
3: Els camells poden ser clau a la lluita contra la bola.
31: Uns investigadors de la Xina han desenvolupat un anticòs basat en el sistema immunitari dels camells. Després d'immunitzar-ne dos amb proteïnes de diverses variants, han aïllat petits fragments d'anticossos per dissenyar un tractament que pugui combatre diverses espècies de bola.
3: Abel Caral, bon dia.
32: Bon dia.
3: Troben pols d'estrelles mortes al gel de l'Antàrtida.
32: Els científics han detectat al gel un element molt concret, el ferro 60, estrany de trobar a la Terra. És un element que es genera durant les explosions de supernova que marquen el final d'una estrella amb molta massa. Durant milions d'anys, aquestes partícules poden recórrer distàncies enormes fins a acabar atrapades en planetes, oceans o capes de gel, com les de l'Antàrtida. En podeu llegir més detalls a rac1.cat.
3: Parlant de medicaments, el canvi climàtic augmenta la resistència dels virus contra els antibiòtics.
30: Sí, el principal motiu continua sent que els utilitzem massa i els virus s'hi acostumen, però un estudi conjunt fet per investigadors de diversos països conclou que l'augment global de les temperatures també altera l'estabilitat ecològica microbiana i accelera la resistència entre els reservoris humans, animals i ambientals. Ho explica The Guardian.
3: I la NASA contracta Jeff Bezos.
33: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
31: La idea és acabar construint una base a la Lluna per a instal·lar-hi una colònia humana en la propera dècada. Aquest any, l'agència espacial llançarà 3 missions robòtiques d'empreses privades. La primera, la del fundador d'Amazon, que té una altra empresa que es diu Blue Origin i que provarà un aparell per aterrar el satèl·lit. Ho llegim al 5 dies.
34: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
35: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
0: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: I a 12 minuts per les 8, un cop d'ull a les xarxes.
2: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
3: Guillem Tarrés, bon dia.
5: Bon dia. Una de les coses que més m'ha impressionat relacionat amb les xarxes socials va ser quan vaig descobrir que les meves cosines petites fan servir TikTok i Instagram com a cercadors. Quan tenen un dubte, volen buscar un producte o fer qualsevol consulta, obren abans el cercador de TikTok que el de Google. Al principi em va sorprendre, però des que se'm va obrir aquesta nova possibilitat, que per mi ni existia, he de confessar que per certes coses ara jo també ho faig. Ja fa temps que Instagram i TikTok s'han convertit en la meva guia de restaurants, botigues i cafeteries. En general, la meva eina de descoberta de productes. I justament avui he vist que Meta ha publicat un informe que assegura que les xarxes socials ja han superat a Google com a canal principal per descobrir productes i marques. És cert que hi pot haver biaix, perquè l'informe el publica Meta, l'empresa d'Instagram i Facebook, però buscant més informació he trobat un estudi de eMarketer, una empresa independent que confirma la tendència. El 51% de la generació Z comença la cerca de productes a TikTok o Instagram, mentre que només un de cada 5 usuaris ho fa per Google. Un canvi real que, de moment, afecta principalment els més joves. I jo, que m'enreia de les meves cosines.
2: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
6: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
3: Jordi Saumell, bon dia.
7: Bon dia, en surt a Molina de Segura, a Múrcia, perquè diversos veïns van trucar a la policia perquè havien vist un animal, deien, perillós o algun animal estrany per la zona. Els agents es van activar i preparar per trobar-se un perill potencialment perillós fins que van localitzar l'objecte de l'alarma, que literalment era un objecte, sí, no un animal. Es tractava d'un tigre de mida XXL, però de peluix.
3: Avui dimecres fem lectura de la premsa del Cor en Diagonal.
7: O l'entrevista de la model i presentadora Paloma Lago, que parla per primera vegada del sobreseïment provisional de la denúncia que va posar contra un exconseller de la Junta. L'acusava d'agressió sexual i de submissió química, però de moment s'ha rebutjat per manca d'indicis suficients. Paloma Lago diu que continuarà intentant demostrar els fets. I a la revista Semana llegim que hi ha preocupació per l'estat de salut de Pepa Flores, el seu estat anímic després de la mort de la seva parella i el seu ingrés hospitalari fa 4 mesos han fet que les seves filles hagin hagut de prendre importants decisions, per exemple, vendre's un àtic i una finca que Pepa Flores tenia a Màlaga i valoren contractar una persona que estigui per ella les 24 hores.
3: Per cert, avui que és Sant Eutropi, és l'aniversari de...
7: El cantant de Crowded House, Neil Finn, It's Feel Like Nothing Matters in Our Private Universe, que fa 68 anys, el director de cinema Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, l'home de les estrelles, 70 anys, i la cantant i actriu Ana Belén, Tiembles, amor mío, como una gota de rocío...
3: Agapimú.
7: Molt bé, fa 75
3: anys. Ara que parlàvem de la Pepa Flores, preguntava quants anys deu tenir? 78 té ja la Marisol.
16: Joan demana d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
3: Molt bé.
16: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
3: Perfecte.
16: Arribarem a tot?
3: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui dimecres, Martí?
30: La del País, que parla amb Xavier Verneda, el più grande capo, com diu ell, de les Bambes Múnich. L'empresari català es mostra com una persona senzilla i honesta que aposta per l'ofici familiar. Creu que les empreses han d'estar al costat del poble i del territori, però també critica un absentisme laboral creixent. Verneda defineix Pedro Sánchez com el millor president de la història, entre altres coses pel procés de regularització, i diu, els estrangers ens estan traient les castanyes del foc.
19: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
20: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
3: 7 i les 8.
22: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
1: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar. Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
2: Normal, amb aquests preus.
3: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
2: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE. Govern d'Espanya.
6: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
7: 3 minuts i les 8.
8: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
7: Amb la Isabel Vinaixa.
9: Joia, peça d'or o d'un altre metall preciós que hom porta com a ornament. Qualsevol cosa d'un valor extraordinari o persona digna de gran estima. Són i seran protagonistes en pel·lícules, sèries, herències i regals guardats en caixes fortes. No cal dir noms, Zapatero a sus zapatos. Seguirem el cas escoltant una joia de cançó. Gold, dels britànics, Spandau Ballet.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola d'Ametller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte! Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: RAC 1. Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: La decisió que RAC1 us va avançar fa setmanes ja és definitiva. Alexia Putellas deixa el Barça, la capitana blaugrana, una de les millors futbolistes de la història i referent absolut del futbol mundial, posarà punt final a la seva etapa al club després de 14 temporades al primer equip. Avui a les 11 del matí compareixerà públicament, en directe per RAC1, per explicar els motius d'una decisió que segurament estarà carregada d'emoció. Alexia marxa convertida en la gran icona del millor Barça femení de tots els temps. La doble pilota d'or deixa enrere una trajectòria increïble i incomparable. Més de 500 partits amb la samarreta del Barça, més de 230 gols i un palmarès extraordinari amb lligues, Champions i Copes que han situat el Barça al cim del futbol europeu. Però més enllà de les xifres, el seu llegat va molt més enllà del terreny de joc. Ha estat la líder d'una generació que ha canviat per sempre la dimensió del futbol, tant a Catalunya com a Europa. Entre els motius principals, segur, de la seva decisió, hi ha la sensació que té que és el moment adequat per tancar el cercle. Alexia considera que deixa el Barça en el millor escenari possible, dominant Europa amb una estructura consolidada i amb una nova generació de futbolistes preparada per assumir el protagonisme. En aquest sentit, la capitana entén que ara toca fer un pas al costat perquè les joves jugadores que pugen amb força des de la base tinguin més espai i responsabilitat dins del projecte. També pesa el desgast físic, el desgast emocional acumulat després d'uns últims anys molt exigents. La greu lesió del genoll abans de l'Eurocopa del 2022 va marcar un abans i un després en la seva carrera. Tot i tornar a competir al màxim nivell i recuperar un paper importantíssim dins l'equip, Alexia ha hagut de conviure també en moments complicats i amb una enorme pressió mediàtica i esportiva. La seva sortida tanca una etapa històrica al Barça. Se'n va la futbolista que va aixecar el club fins a convertir-lo en referència mundial i també la veu més potent de tota una generació que va lluitar per professionalitzar el futbol femení. El Camp Nou, Stamford Bridge, Eindhoven, Oslo, ja formen part de la seva història. La història d'ella, però també ella formant part de la història del Barça. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, fer la terra, que és dimecres 27 de maig del 2026.
2: Un dimecres s'ha començat amb ambient una mica fresc o fred en sectors de l'interior del país, però que després al centre del dia no tindrà res a veure. Calor intensa, de fet, en molts casos sumem 1 o 2 graus, serà més fàcil arribar o passar els 30 graus a l'interior i arribar als 35 cap a Ponent, a la zona més interior de la Vall de l'Ebre. No s'esperen precipitacions, amb domini del sol, demà la calor encara en molts casos s'intensificarà una mica més.
0: I pel que fa al trànsit, ara mateix no hi ha retencions més enllà de les habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida repassem tots els detalls de l'adeu de l'Alexia Putellas, que avui s'acomiada del Barça com una autèntica llegenda, i també anirem cap a Roma, perquè aquest matí Pedro Sánchez respondrà per primera vegada les preguntes dels periodistes en ple terratrèmol pel cas que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero. Però abans, avui, mestres i professors tornen a sacsejar els carrers d'arreu de Catalunya amb una vaga nacional, la segona del cicle de protestes que han convocat per aquest tram final del curs. Els sindicats majoritaris fan una altra crida a buidar les aules d'escoles i instituts per omplir els carrers. Les demandes són molt conegudes, reclamen millores salarials, una reducció de les ràtios i més recursos per als alumnes amb necessitats especials. Ahir els sindicats convocants ens van reunir fins a última hora del vespre amb la consellera Esther Niubó al Departament d'Educació. No en va sortir cap acord, però es comença a percebre un cert optimisme després que els uns i els altres parlessin obertament de punt d'inflexió. La USTEC, la Intersindical, la CGT i el Sindicat de Professors de Secundària han aconseguit que la Conselleria obri la porta a pujar el sou a tots els docents, sense distincions, que és just el que reclamava des del primer dia. El problema ara és posar-se d'acord, evidentment, amb les xifres. Té tots els detalls l'Eudald Martínez.
3: La nova oferta del Departament d'Educació passa per crear un nou complement de sou per tot el professorat. El departament el xifra en prop de 40 euros bruts al mes, que s'haurien de sumar a l'augment ja pactat amb Comissions Obreres i la UGT al març. Entre una cosa i l'altra, l'augment salarial dels docents seria d'aproximadament 300 euros mensuals d'aquí a 3 anys, per sobre dels 200 que hi havia fins ara sobre la taula. El departament, a més, també ha obert la porta a retornar el deute pendent de les retallades del 2012. Els sindicats ho veuen com una passa endavant, tot i que encara insuficient, ho deien Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
4: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. no és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
5: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
3: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també és optimista, però admet que queda feina per fer.
6: Ens hem emplaçat a demà a continuar treballant sobre totes aquestes qüestions i d'altres, per tal de poder concretar alguns elements de l'acord, doncs segurament en aquest sentit que no estàvem prou aterrats i així continuar rebaixant aquesta tensió.
3: Uns i altres es tornen a reunir avui a partir de les 3 de la tarda.
0: Ara bé, com que els uns i els altres encara no han tancat cap acord, els mestres i els professors mantenen la pressió als carrers. A diferència de la majoria de vagues de les últimes setmanes, avui no s'esperen talls de carretera ara a primera hora, no se'n descarta a mig matí. Les primeres concentracions estan programades d'aquí a una estona, entre les 9 i les 10 del matí, a Barcelona, Granollers, a Girona, Lleida, Tarragona i a Torredembarra. Cada convocatòria tindrà un format diferent, des de manifestacions fins a concerts, passant per taules rodones o dinars populars. Per exemple, a Barcelona, els sindicats majoritaris han citat els mestres i professors d'aquí un parell d'hores, a les 10, a Pla de Palau. Des d'allà baixaran fins a la zona de les Drassanes i s'instal·laran una bona estona per dinar una rosada. La vaga al sector educatiu també s'estén als treballadors del lleure. Aquesta nit ells també han preparat una acció de protesta a 7 de les 8 cases de colònies que gestiona Fundesplai. Per fer-se sentir, pararan màquines i abandonaran les instal·lacions. El delegat de la CGT Fundesplai, Pol Deirós, explica a RAC1 els motius de la protesta.
7: Treballem més de 11 hores per jornada sense descans mínim, que marca l'Estatut dels Treballadors, que cobrem per sota conveni i no rebem la formació necessària per als riscos laborals, als quals estem exposades, com els esports d'aventura o el caiac a Sau.
0: A Barcelona també està en marxa una altra vaga, recordem la dels bibliotecaris. Ahir van començar una aturada indefinida per reclamar millores laborals. De moment el seguiment ha estat massiu en 37 de les 40, 37 de 40 biblioteques de Barcelona tancades. 8 i 7 minuts, en parlàvem al davantal. Alexia Putella jugarà avui el seu últim partit amb la samarreta del Barça. Serà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff contra la Real Societat. El seu adeu era de domini públic, sobretot des de que ja fa dies el món arracusa expliquéssim que la davantera de Vallesana tenia ja la decisió presa i que només era qüestió de temps que la fes pública. Tots estaven pendents d'això, de l'anunci oficial que va arribar ahir. Alexia Putella, llegenda i emblema del barcelonisme, comunicava en un vídeo a les xarxes socials que marxa del Barça aquest estiu.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
9: Per això no vull que sigui un moment trist.
8: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: La capitana deixa el Barça com una icona del club i com la màxima representant del creixement del futbol femení a casa nostra. En 14 temporades ho ha guanyat absolutament tot amb la samarreta blaugrana. 38 títols, entre els que destaquen 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i 6 Supercopes d'Espanya. Alexia també va ser la primera futbolista del Barça que va guanyar la pilota d'or. I no ho va fer una vegada, no. Ho va aconseguir 2 cops consecutius, el 2021 i el 2022. De fet, aquest any torna a tenir números de repetir l'èxit després de guanyar els 4 títols possibles i firmar una gran temporada en què s'ha tornat a consolidar després de la greu lesió que va patir el genoll fa 2 anys. Alexia és història viva del Barça i ha jugat 507 partits i només Melanie Serrano la supera amb 516. Les seves xifres són escandaloses i el club blaugrana vol que s'acomiadi per la porta gran. Albert Pedrol.
10: Alexia també és la màxima golejadora de la història de l'equip amb 232 gols i la segona del club només per darrere de Leo Messi. També va marcar el primer gol a l'estadi Johan Cruyff i el primer de l'equip femení al Camp Nou. Per aquest motiu el Barça vol fer-li un comiat a l'altura de la seva llegenda. Abans del partit d'aquesta tarda el club li ha organitzat un acte davant de tots els mitjans a les 11 del matí. Evidentment RAC1 hi serà i també seran les seves companyes d'equip, a més de Joan Laporta i la seva mà dreta, Rafa Juste.
0: Recordeu que Alexia Putella es va començar formant a l'Espanyol i després va estar jugant 5 anys i va ser amb només 16 anys, va debutar ja a primera. Si aquest matí doneu un cop d'ulls als diaris, veureu que Alexia Putella és protagonista gairebé tot arreu. La majoria qualifica la capitana del Barça com una autèntica llegenda i tots creuen que ha canviat la història del futbol femení. Informa Marina Arbós.
11: A Mundo Deportivo, Fernando Polo escriu que Alexia se'n va amb una imatge immaculada i deixant una lliçó i una manera de fer que hauria de servir a tots els esportistes, sobretot els que comencen. Al diari Esport, Javier Giraldo afirma que quan d'aquí uns anys mirem enrere per calibrar tot el que ha passat en el futbol femení, el primer nom que ens apareixerà serà el seu. però alhora avisa que la Lliga Femenina ha de fer una reflexió perquè perd la màxima representació del salt gegantí que ha fet el futbol a l'estat. A la portada de l'Esportiu llegim: Alexia tanca una etapa de llegenda al Barça, i afegeix que la futbolista és una icona de la revolució esportiva, però també social. A La Vanguardia, Edurne Concejo titula Adeu a la reina. La descriu com una líder i emblema del barcelonisme i deixa clar que el seu llegat va molt més enllà dels 38 títols que ha aconseguit. El periòdico Francisco Cabezas titula el seu article amb un Cruyff, Pep, Messi i Alexia. I al mateix diari també hi escriu l'exblaugrana Virginia Torrecilla. Diu que l'Alexia és una de les persones més importants de la seva vida, perquè no només és la millor jugadora del món, sinó que a més és una lluitadora infatigable que sempre ha pensat en els altres. A l'Ara recullen una dada que exemplifica el seu impacte. Abans d'Alexia, el Barça femení tenia 7 títols, ara en té 45. I en pàgines interiors, Raúl Zambrano creu que s'ha acabat una era, però que el llegat d'Alexia serà etern. I al País, Ramon Besa aplaudeix Alexia per prendre una decisió tan dolorosa com sàvia pel final d'un regnat i conclou: l'Alexia ja ha canviat la història. Totes volen ser ella, les que hi són i les que vindran.
0: De fet, aquest adéu d'Alexia Putellas també ha tingut un impacte mundial. Prova d'això és que la majoria de diaris d'arreu del món també es fan ressò del seu adéu de Can Barça. Se'ls ha llegit la Lluna Belani.
12: Els mitjans que més en parlen són els britànics pels rumors que Putellas podria fitxar per la Lliga Anglesa. The Times destaca que Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 anys plens de trofeus i afegeix que el London City, club que està sacsejant la Lliga Femenina, la vol fitxar. I el diari The Independent diu que seria el traspàs més gran de la història de la Lliga Femenina Britànica. A França, l'equip subratlla que el Barça es prepara per acomiadar una de les seves llegendes, una jugadora icònica. Al seu torn, Le Figaro qualifica Putellas de llegenda i diu que la jugadora deixa el Barça després d'una temporada de somni. I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine titula sorprenentment Putellas abandona el Barça i considera una bomba per al futbol femení que la doble guanyadora de la pilota d'or deixi la Lliga Espanyola.
0: De la dimensió d'Alexia Putellas i la transcendència que té el seu comiat del Futbol Club Barcelona, escoltem el comentari que signa la periodista de RAC1 i col·laboradora del món a RAC1, Clara Rodergas.
13: A l'ambiciosa, ela la lluitadora, E d'emblema, X de xalà i d'icona, A d'aura. Ha arribat el dia, Alexia Putellas segura s'acomiada del Barça, del club de la seva vida, després de 14 anys meravellosos en què ho ha aconseguit tot dins el camp, però també fora. Un llegat que fins i tot potser és més important. La transformació social, obrir portes, crear un espai per la dona que abans no existia al món del futbol. Alexia marxa del Barça, aquell titular traumàtic que esperes no hi hagi mai fins que toca. I Alexia marxa per la porta gran. Ha recuperat la seva millor versió, després d'una lesió, i deixa l'equip al cim més alt després d'haver aconseguit un altre Champions. Pot marxar en pau, tranquil·la, i així ho fa, sabent que darrere venen les seves deixebles disposades a allargar l'èxit blaurana. Marxa un trosset de l'escut del Barça. És una sortida que fa molt mal pel que representa. Potser la decisió es podria haver comunicat abans, però ningú li pot retreure res a Alexia, que s'ha guanyat el dret a marxar on i quan vulgui, i avui mereixerà el millor comiat possible. El seu pare, sempre present, somriu des del cel orgullós del que ha aconseguit, i nosaltres, els culers, només podem dir-te gràcies, capitana. Ara la reverència te la fem nosaltres.
0: Encara futbol, adéu d'Alexia Putellas, que seguirem a partir de les 11 aquí al món a RAC1. Ha eclipsat una altra notícia molt important. Agafeu l'agenda perquè les eleccions a la presidència del Real Madrid ja tenen data. Diumenge 7 de juny. La data més o menys l'intuïen, però la sorpresa és que els socis del Club Blanc estan convocats a votar a la ciutat esportiva de Valdebebas, en lloc de l'estadi Santiago Bernabéu, que seria el més lògic. El motiu? Doncs que les eleccions coincideixen amb la visita del Papa Lleu XIV a la capital espanyola. El pontífex hi serà del 6 al 9 de juny, i com que el 8 té un acte multitudinari al Santiago Bernabéu, Florentino Pérez s'ha volgut curar en salut. Ara serà molt interessant saber si el canvi de seu dificulta la participació, perquè Valdebebas es troba a 11 quilòmetres del Bernabéu, lluny del centre de la capital d'Espanya i mal connectat, sense metro. De fet, per arribar en transport públic des de l'estadi, cal agafar un tren de Rodalies d'aproximadament una hora. Altre motiu que fa pensar que aquestes eleccions són, entre cometes, estranyes, és que Florentino Pérez ha negat la possibilitat de fer un cara a cara, ni un cara a cara, amb el nou candidat a la presidència del Real Madrid. La cosa positiva és que a Madrid, al Real Madrid, sí que es pot votar per correu. Però, malgrat les dificultats, uns 70.000 socis estan cridats a votar perquè per decidir si volen que continuï Florentino Pérez o si opten pel canvi que proposa Enrique Riquelme. El representant de l'alternativa intenta convèncer el madridisme amb promeses electorals. Dilluns, el diari ABC va assegurar que tenia fitxades dues estrelles internacionals i ara la COPE ha pujat l'aposta, avança que una d'elles juga possible a la selecció espanyola de futbol. Té molts per escollir, evidentment. El candidat, vaja, tots, el candidat no n'ha dit el nom, però a Madrid donen per fet que es tractaria del migcampista del City, Rodri.
14: Si yo soy presidente del Real Madrid...
15: ¿Son dos españoles?
14: Habrá un jugador del Real Madrid...
15: En el Mundial.
14: ...que habrá jugado el Mundial.
15: Está en la selección española y no juega en el...
14: Mundial con la selección española, claro. No es...
15: A ver si es la Ming.
14: A ver, bueno, oye, hay muchos.
0: Però això no és tot. Enrique Riquelme també ha assegurat que té lligat un director esportiu i també un entrenador. Sobre el tècnic n'ha donat alguna pista, actualment té equip i mai s'ha assegut a la banqueta del Santiago Bernabéu. Tot això descartaria Jürgen Klopp.
14: Yo tengo entrenador del Real Madrid, sí.
15: ¿Lo tiene?
14: Sí.
15: ¿Tiene ya
14: Yo
15: el entrenador?
14: Tengo entrenador del Real Madrid. Tengo director deportivo del Real Madrid. Yo dije, estamos cerrando la condición. Y con estos perfiles estamos trabajando los fichajes para el Real Madrid.
15: Pero vamos a ver, vamos a ver. Usted me está diciendo que en seis días ha cerrado dos estrellas internacionales, un director deportivo y un entrenador para el Madrid.
14: Sí.
0: En canvi, Enrique Riquelme coincideix amb Florentino Pérez quan li pregunten pel cas Enriquez Negreira. Ell també creu que el Barça va cometre corrupció esportiva, ara bé. L'empresari de 37 anys dispara contra Florentino Pérez perquè entenc que l'ha començat a perseguir tard i malament.
14: Preocupa el club desde que se salió de la Superliga al Barça. ¿Y antes? Mientras que era socio de la Superliga, aquí había que ayudar al Barça, un Barça fuerte. Y había que ayudar en la financiación y los avales. Oye, ahí sí que no, ahí es otra de las líneas rojas. No sé, es un fraude. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que por no haber apretado en aquel momento, es que probablemente se vaya de rositas.
0: L'entrevista d'Enrique Riquelme a la Cope va ser llarga i ja se sap que això habitualment incrementa el risc de pixar fora de test en algun moment. Doncs bé, dit i fet, l'empresari va demostrar que en determinats temes encara està en blanc i negre. El problema és que només té 37 anys, la criatura.
16: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
14: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres. Lo siento.
0: Jesús. En canvi, l'actual president del Real Madrid, Florentino Pérez, encara no es prodiga pels mitjans. Una, ni falta que la fa, i segona, millor que no ho faci. I ahir sí que va presentar la seva candidatura, que es diu Mucha Historia por Hacer.
17: Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y es la marca más valiosa del planeta. Pero el mundo cambia cada día.
0: De moment, Florentino, va a la seva com si Riquelme ni existís. 8 i 18 minuts, ho dèiem a l'inici, avui la política espanyola passa per Roma. Per Roma. És Roma? Sí, és Roma. Per primer cop des que ens vam assabentar que l'Audiència Nacional investigava José Luis Rodríguez Zapatero en un cas de presumpta corrupció, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, respondrà les preguntes dels periodistes en una roda de premsa agendada a les 11 del matí a l'ambaixada espanyola al Vaticà, perquè abans a les 9, d'aquí a menys d'una hora, Pedro Sánchez té programada una reunió amb el papa al Palau Apostòlic a la plaça de Sant Pere. Quan es va fer pública la imputació de Zapatero, ara fa 8 dies, Pedro Sánchez va prometre que donaria explicacions per dissipar els dubtes que el sobrevolen. El PSOE confiava que fos prou convincent per extingir o, si més no, apaivagar l'incendi que havia desencadenat la investigació, però a l'hora de la veritat, Zapatero s'ha fet fonedís. S'ha limitat a designar un portaveu perquè el defensi i s'ha reclòs a casa seva amb els seus advocats per preparar la declaració com a imputat davant del jutge José Luis Calama. Estava prevista pel dimarts que ve, el dia 2 de juny. No sé jo si la decisió que la defensa de l'expresident espanyol va demanar posposar-la per guanyar temps i estudiar fons el sumari, que té més de 4.000 pàgines, el magistrat va dir que endavant els advocats de Zapatero i finalment l'ha citat els dies 17 i 18 de juny, d'aquí 3 setmanes. L'ajornament segurament ha anat bé l'antic líder del PSOE, però és que ha allargat el calvari dels seus companys de partit, Pedro Sánchez inclòs, que esperaven en candeletes les explicacions de Zapatero per disposar d'arguments convincents per continuar-li fent costat. He de dir que tampoc és gaire bo per ell, que no sé jo, per això ho deia, esperar 15 dies més a saber les explicacions de Zapatero, tenint en compte que els mitjans de comunicació van que volen, i en alguns casos el que volen són els trets metafòrics cap al PSOE. A la Moncloa són conscients que no poden xutar la pilota endavant fins al 17 de juny i avui llançaran Pedro Sánchez dels Lleons. L'equip del president espanyol sap que la roda de premsa d'aquest matí al Vaticà serà pràcticament un monogràfic Zapatero, però no pot defugir l'escàndol 3 setmanes més. Fins ara a Pedro Sánchez només l'hem sentit comentar la imputació del seu antecessor socialista de puntetes quan, fa una setmana, Alberto Núñez Feijóo li va retreure la sessió de control del Congrés. Des de llavors, ni piu. Enviat especial de RAC1 al Vaticà, Arnau Mañé.
18: Fins ara Pedro Sánchez s'ha escapolit del cas Zapatero com ha pogut. Resposta a Feijóo des de l'hemicicle ara fa una setmana i poc més. Totes les explicacions les guarda per avui en la roda de premsa que farà aquí a Roma a mig matí. Ahir quan se li preguntava per l'expresident espanyol i sobretot quan se li preguntava pel sumari deia això.
19: Presidente, ¿mantiene su apoyo absoluto al presidente Zapatero tras conocer el sumario?
18: No se l'entén gaire, però bàsicament emplaça els periodistes aquesta roda de premsa d'avui. Serà la primera vegada que respongui públicament a les preguntes després que esclatés el cas Zapatero. L'agenda internacional de Sánchez fins ara ha evitat encarar l'escàndol. Al contrari, ahir va rebre un bany de masses en un acte de les Nacions Unides on va aprofitar per posar el focus als líders internacionals que alimenten les guerres.
20: És una infàmia que los hogares más pobres tengan que pagar las facturas de delirios geopolíticos ajenos, porque quienes incendian el mundo nunca son quienes terminan pasando hambre.
18: Un discurs que el plenari va aplaudir fins a 9 vegades, en acabar selfies i salutacions a tort i a dret, mentre a Madrid el cas Zapatero monopolitzava l'actualitat.
0: A Madrid, precisament en comptagotes, els ministres de Pedro Sánchez han anat intentant treure a ferro l'escàndol que esquitxa Zapatero. Cap d'ells ha sortit del guió previst. Fan pinya amb Zapatero i reclamen respecte a la seva presumpció d'innocència. Des de la capital d'Espanya, informa Jordi Armenteres.
21: Sí, presumpció d'innocència i respecte a la justícia, però Félix Bolaños ahir passava d'aquesta confiança a l'acusació al PP per temps passats.
22: I podia suceder que en otra época, pasada afortunadamente, que hoy ya no existe, que hubiera quien pensaba que con la Fiscalía las cosas se podían afinar. Ese tiempo pasado terminó tan pronto como el Partido Popular abandonó Moncloa. Ahora la Judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan con libertad, hacen su tarea. Hagamos todos esa tarea, respetemos la labor de la justicia.
21: Remarcant que hi ha respecte ara a jutges, fiscals i també policies. Això després d'acusar el PP de condemnar Zapatero públicament sense haver declarat encara. El que també fa el govern espanyol és assenyalar una persecució cap a l'expresident pels seus anys de govern i les seves polítiques progressistes.
0: Des de Catalunya, el president Illa tampoc gira l'esquena a Zapatero. En una entrevista a La Sexta va deixar molt clar que confia en ell i va anticipar que el govern espanyol té corda encara per estona.
23: Que está señalado por descontado. Que hace algunos que le señalan hace tiempo por descontado. Que esto tiene que ver también con sus posiciones políticas, me parece fuera de toda duda, y va a dar sus explicaciones. Y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero. Insisto, a nosotros, a los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos. Lo que estamos haciendo es trabajar por unas causas que creo que son justas y que conectan con la mayoría del sentir de los españoles.
0: El president Illa i els ministres del govern d'Espanya han omplert el silenci sepulcral de Zapatero. De moment només hem sentit el seu portaveu, Luis Arroyo, que defensa la innocència de l'expresident espanyol. En una entrevista aquí al Monarracú, Arroyo va acusar els agents de l'UDEF d'haver tergiversat la documentació que ara la justícia fa servir per incriminar Zapatero. També defensa amb dents i ungles les factures que s'embutxacaven les filles de l'expresident espanyol i minimitza l'impacte de les joies i els rellotges de luxe que la policia va trobar al seu despatx oficial a la Caixa Forta. Tornem a Madrid, Armenteres.
21: Sí, són dels grans dubtes del sumari, el perquè l'empresa de les filles, What the Fab, facturava tota la suposada xarxa corrupta. L'explicació d'Arroyo aquesta.
24: Las hijas del presidente Zapatero trabajaban con el presidente Zapatero. Le ayudaban en la documentación de los papers que hacía el Gates Center, que es fácil conocer porque tiene una web y fue presentado públicamente. Le ayudaban con sus viajes, le ayudaban con sus presentaciones.
21: El tema joia justifica que les tingués a la Caixa Forta del despatx perquè viu de lloguer i les coses de valor les portava a l'oficina, que les joies venen d'herències i regals. Més enllà d'això, Arroyo fa una explicació política.
24: Però sí, identifica que el moment en el que se le empieza a atacar es el año 2023, que nota esos ataques de una manera muy contundente desde el año 2023, año en el que él empieza a apoyar la campaña del Partido Socialista del presidente Sánchez, ¿no?
21: Deia això sí el Monarracú, que Zapatero confia en la justícia, que tot s'arreglarà, tot i admetre que hi ha dubtes amb alguns tribunals, començant pel que va condemnar el fiscal general de l'Estat, però rebutja qualsevol explicació de l'ofert.
0: Però les justificacions que Zapatero perfila a través del seu portaveu no convencen gens ni mica una de les veus discordants habituals del PSOE, la d'Emiliano García Page. El president de Castella-La Mancha s'assuma a Felipe González i també reclama a Pedro Sánchez que avanci les eleccions.
1: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Y sigo pensando lo que pensaba hace ya un año, antes incluso del caso Cerdán.
0: Evidentment, el PP continua sucant pa l'escàndol. Ahir el líder Alberto Núñez Feijóo va tornar a reclamar als socis parlamentaris del govern d'Espanya que li retirin el suport si no volen convertir-se en còmplices de la corrupció del PSOE.
2: Y por eso es el momento en el que los socios que siguen apoyando al gobierno, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o, por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: Ahora bien, a Feijóo se le ha fallit que... Tachín, tachán, chin, pum. José María Aznar, en un vídeo que ha compartit a les xarxes, l'expresident del govern d'Espanya recupera la crida que va llançar dos anys i mig enrere, quan el PSOE, Junts i Esquerra van pactar la llei d'amnistia. Llavors, José María Aznar va demanar allò de «quien puede hacer, que haga». Però atenció, perquè ara hi torna.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer, que haga, cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos... ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
0: El PNB i Junts també creuen que la legislatura està esgotada, però eviten sumar-se als cants de sirena d'una moció de censura. La presidenta del grup dels de Carles Puigdemont al Parlament, Mònica Sales, entén que és Pedro Sánchez qui ha de fer el pas de convocar eleccions.
5: La capacitat de convocar eleccions, òbviament, és de Pedro Sánchez. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas i que siga immediata.
0: El que sí que intentarà Junts per Catalunya és arrossegar el terratrèmol que desgasta el PSOE fins a Catalunya. RAC1 ha pogut saber que els de Carles Puigdemont sol·licitaran la compareixença de Salvador Illa perquè expliqui tots els contactes i relacions que el seu govern ha mantingut amb les empreses de la Xina, que també haurien recorregut a Zapatero com a intermediaris. Té més d'informació sobre el tema a Laia Colomer.
6: Sí, Junts per Catalunya registrarà la petició de compareixença del president aquest mateix matí per aclarir, diuen fonts del partit RAC1, els tractes que el govern ha fet amb empreses de la Xina. Una de les polèmiques dels últims mesos és el contracte que el govern va signar amb Sirti Huawei perquè s'encarregués del desplegament i la gestió de la fibra òptica que connecta tota la infraestructura pública. El contracte es va adjudicar a la tardor i fa 3 mesos es va ratificar. Ja llavors Junts va arrufar el nas perquè la Unió Europea desaconsella treballar amb Huawei i altres estats europeus l'han exclòs de la contractació pública. De fet, per aquest mateix motiu també va aixecar molta polseguera la reunió d'Illa l'estiu passat amb la direcció de Huawei durant el seu viatge oficial a la Xina. Junts vol que el president aclareixi tots aquests contactes i reunions, tot plegat arran del cas Zapatero, i que l'UDEF hagi detallat diverses transferències que l'expresident hauria rebut d'empreses amb capital xinès. També una presumpta vinculació d'unes anotacions del seu soci amb un contracte del govern espanyol, també amb Huawei.
0: Esquerra no s'apunta a l'estratègia de Junts al Parlament i tampoc preveu afegir-se cap moció de censura al Congrés. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, recorda que el govern de Sánchez encara té deutes pendents amb Catalunya.
25: Primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions. Que hi hagi una alternativa en aquests moments que passi pel Partit Popular, crec que cap dels partits puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular, i menys els d'àmbit català.
0: A les últimes hores també s'ha mullat un dels periodistes més prestigiosos, com és Iñaki Gabilondo. En una conversa i magistral als fòrums de La Vanguardia i RAC1 admetre que els detalls del cas Zapatero que s'han filtrat fins ara no tenen bona pinta, fan pudor, però també reclamen no extreure'n conclusions precipitades.
26: Como estamos todavía en fase de procedimiento, no hagamos lo que algunos están haciendo, que es tomar ya las notas del auto como sentencias y comentar una sentencia. Explicada esa obviedad, diría que pinta muy mal. Los que hemos conocido a Zapatero desearíamos que todo esto quedara en nada, pero tenemos el temor de que haya implicaciones. Pero por el momento no huele bien.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la delegada del diari Ara a Madrid i col·laboradora del Món RAC1, Núria Orriols.
3: Se li farà molt llarg a Pedro Sánchez arribar fins al 17 de juny. Se li farà llarg perquè aquest cap de setmana eren molts els dirigents socialistes que esperaven una explicació política de Zapatero per poder començar a remuntar. Almenys un relat per contrarrestar les tesis de l'UDEF que dia sí i dia també obren diaris a Catalunya i a Madrid. El silenci desarma totalment el PSOE. El problema de Sánchez és que s'ha lligat absolutament a Zapatero i l'expresident no és ni Cerdán ni Ábalos i no se'n podrà desdir. Aquesta situació posa i posarà nerviosos els socis de govern que fan equilibris per no quedar-se alineats amb Sánchez, però tampoc posar-li el peu al coll per obrir la porta al PP. L'exemple més clar són els partits d'esquerres, profundament incòmodes per la caiguda d'un tòtem com Zapatero. Però també Junts, que ja fa setmanes que li pregunta a Sánchez quan pensa avançar eleccions, i sobretot el PNB, que ja ha incrementat la pressió perquè Sánchez convoqui a principi de l'any que ve. El que no es visualitza a l'horitzó, malgrat tot, és la moció de censura.
0: I els altres maldecaps judicials del PSOE i Pedro Sánchez ni s'acaben ni comencen amb el cas Zapatero. Demà s'asseurà al banc de l'audiència de Badajoz el germà del president espanyol David Sánchez. Les acusacions populars, que són Vox, Manos Limpias i Hazte Oír, creuen que l'any 2017 la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE, el va endollar en una plaça de professor de música i ara el volen enviar 3 anys a la presó per tràfic d'influències i prevaricació. En canvi, la Fiscalia i les defenses demanen l'absolució. L'altre cas que toca molt de prop Pedro Sánchez és el de la seva dona, Begoña Gómez. El jutge que la investiga, Juan Carlos Peinado, l'ha citada pel 9 de juny per comunicar-li el final de la fase d'instrucció i l'obertura de judici oral. Fins aquí, cap novetat. El que sorprèn és que, al seu escrit, el magistrat adverteix Begoña Gómez que, si no es presenta la cita, enviarà la policia a buscar-la. Ja, és terrible. Però el PP tampoc està per llençar coets. Ahir al vespre vam saber que l'Audiència Nacional ha enviat al judici qui va ser la mà dreta d'Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per l'anomenat cas Púnica. La Fiscalia Anticorrupció li demana 42 anys de presó per haver cobrat presumptament comissions il·legals a canvi d'adjudicacions públiques. 2:15 de 9. Atenció, perquè avui tractarem un tema aquí al Món RAC1 que segurament a molts ciutadans de Barcelona i a poc escampant-se per Catalunya interessa i molt. Ja fa dies que us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona intensifica la lluita contra els supermercats de 24 hores. Segur que recordeu que la setmana passada el consistori ja va prohibir donar més llicències per obrir nous establiments d'aquest estil al pròxim any. I és que ara per ara n'hi ha més de, atenció, a Barcelona. Supermercats 24 hores. 1.300. 1.300. El govern municipal vol posar-hi fre perquè els veu com una amenaça pel comerç local. Segurament fa tard. Així ho explicava Recula, tinent d'alcaldia, Laia Bonet.
7: Està expulsant el comerç local i de proximitat. Un comerç, a més, que no està pensat per veïns, addicionalment provoca també problemes de convivència. A més, també hem pogut veure que una part important d'aquest tipus d'establiments concentra moltes infraccions, aliments en mal estat, plagues, falta de neteja, per tant, moltes problemàtiques concentrades.
0: Doncs bé, avui al Món RAC1 us podem ampliar que en les 15 multinspeccions que s'han fet aquest mandat s'ha entrat a uns 240 supermercats 24 hores, que són un 20% aproximadament del total. I s'han detectat en aquests 240 supermercats i altres 1.500 infraccions. 1.500. L'Ajuntament també els ha posat multes per un valor de 440.000 euros. La majoria de sancions són falta de llicències, incompliments a la normativa de l'alcohol, higiene o seguretat alimentària. De fet, el consistori ha intensificat aquestes macroinspeccions on cooperen un centenar d'agents de la Guàrdia Urbana, Mossos, Salut, Treball, Endesa o l'Agència Tributària. Un equip del Món RAC1 va viure des de dins l'entrada a 8 supermercats 24 hores. La batuda va pentinar Ciutat Vella a finals de la setmana passada i va detectar més de 75 incompliments i va forçar el tancament provisional de 5 d'aquests comerços. El motiu principal va ser llum punxada, però en un parell de casos també suposaven una amenaça pel risc d'incendis i també per la salut pública. El Marc Segués és qui es podrà explicar avui des de dins de l'operatiu que va acabar clausurant un supermercat 24 hores. Marc. A mig matí, el centenar de professionals del macrooperatiu acaba la primera tanda d'inspeccions. Dirigint-se al punt de reunió, un grup d'inspectors passa per davant d'un supermercat 24 hores del carrer Sant Pere Més Baix. Tot i no ser la llista de negocis a revisar, des de l'exterior els fa arrufar el nas.
8: Manca de portes, jo crec que tenen. Utilització de colors no homogènics i harmònics amb la fosca. Elements d'il·luminació que no formin un sol element amb el verd.
0: Primers incompliments detectats. Activen el protocol i treball i entra d'incògnit per distingir clients de treballadors. Un cop els tenen clars, s'identifiquen i demanen al propietari els contractes de feina i les altes a la Seguretat Social.
9: ¿No trabajan aquí los chicos?
10: No. ¿Han dicho que sí?
9: ¿Han dicho que sí?
11: No, estén solo andando.
0: Ni són treballadors ni tenen contracte, diu el propietari. Aquí és on entra en joc la Guàrdia Urbana i els demana la documentació per saber si estan en situació regular al país.
12: Ya, pero aquí no pone tu nombre.
13: Aquí.
12: ¿Dónde? Aquí pone acá.
13: Acá.
12: Ya, ya, pero esto a mí no me vale.
0: No troben la documentació i la tensió escala.
12: Amigo, ponga el teléfono, por favor. Si te vuelvo a ver escribir otra vez, te llevo a extranjería.
0: Mentrestant, els inspectors de l'Ajuntament ja són dins del local. El revisen de dalt a baix, magatzem inclòs, i detecten més infraccions.
15: La distribució, rètols, protecció contra incendis, els rètols que falten, horari, prohibició de venda d'alcohol a menors, prohibició després de les 10, fulls de reclamació, rètols de videovigilància, perquè tenen càmeres i no tenen el rètol avisant.
0: Hisenda Municipal i l'Agència Tributària revisen si el comerç està al dia de pagaments de taxes i l'Agència de Salut Pública detecta que no tenen control de plagues i tampoc reciclen. També revisen els punts d'aigua, temperatures de neveres, congeladors i comencen a trobar un tou d'aliments caducats.
27: Miren caducitat, moltes vegades a les pizzas,
28: vindemats, incertemats.
0: Els apilen en un carro fins que els treballadors d'Endesa comproven que el supermercat té la llum punxada. Arrenquen els cables i el local queda totalment a les fosques. Resultat, 45 minuts després. 12 infraccions detectades, precintament i tancament temporal del supermercat 24 hores.
1: I com aquest van ser fins a 5 els supermercats 24 hores a Barcelona que la multiinspecció va forçar a baixar la persiana. L'Ajuntament celebra que aquests dispositius posen en alerta aquests negocis i els obliguen a ser més exigents. Ho explicava RAC1 la directora del Servei d'Inspecció, Eva Moore.
29: Que de tant en tant, en algun espai, en algun grup d'activitat, se sàpiga que poden aparèixer un grup de persones que et miraran i et faran una radiografia de tota la teva activitat. Si no ho tens tot el dia, et pot comportar una sanció, una multa o inclús un tancament. Això ja només és d'un punt de vista d'aviso a navegantes, perquè la gent que desenvolupa activitats a la nostra ciutat es preocupi de tenir-ho tot bé, ja és una gran cosa, no?
1: Tot i això, alguns dels protagonistes del dispositiu, com ara Endesa, posen aigua al vi, aplaudeixen el primer impacte de les batudes, però lamenten que molts dels supermercats sancionats reobren al cap d'unes hores amb la llum punxada una altra vegada i sense haver resolt les infraccions. D'aquesta notícia escoltem el comentari que afirma el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Joan Julivert.
30: No calia tenir un gran olfacte per intuir que rere la proliferació dels supermercats 24 hores a la ciutat de Barcelona s'hi amagaven pràctiques poc ajustades a l'ordenament jurídic. Per fi, l'Ajuntament ha decidit posar-se seriós en un sector que, com hem vist, comet tota mena d'infraccions que posen en perill la salut pública, que vulneren drets laborals fonamentals, com no tenir un contracte o l'alta de la Seguretat Social, o que extreuen llum de pagadors aliens, ja siguin altres particulars o l'enllumenat que paguem tots. Està bé que l'Ajuntament apliqui el rigor en una ciutat en què obrir establiments d'alimentació té i ha de tenir uns requisits inflexibles en pro de la seguretat alimentària. És important que tothom tingui clar que tots estem sotmesos a les mateixes normatives perquè, si no, és fàcil que corri la brama que hi ha ciutadans que tenen privilegis i ja sabem que qui manté aquesta tesi normalment apunta contra la immigració. Ara bé, sobte que s'hagi hagut d'arribar fins aquí, més de 1.300 establiments d'aquesta mena a la ciutat, i que alhora no hi hagi cap normativa que prohibeixi l'accés d'establiments temàtics, siguin els que siguin, no ajustats a demanda.
1: Un dia més avui també ens llevem amb novetats relacionades amb la mort d'Isaac Andic. Aquest matí llegim al periòdico que els Mossos creuen que abans que el fundador de Mango caigués al buit, pare i fill van forcejar just al punt on es va precipitar a tocar de les coves de Collbató. Els agents es basen a la famosa petjada, suposadament falsa, que hauria deixat Isaac Andic abans de caure. Segons les hipòtesis dels Mossos d'Esquadra, l'hauria fet Jonathan Andic per despistar els investigadors. Ara ells ho desmunten en un informe tècnic ample que ha elaborat la unitat de muntanya. Però les novetats no acaben aquí. Avui,
0: El Nacional també revela que el fundador de Mango va estar a punt de caure 3 mesos abans de morir en una trobada amb empresaris, perquè ja llavors li fallaven els genolls. En Dic no va arribar a ensopegar perquè un empleat de seguretat el va agafar, però la seqüència va quedar enregistrada en un vídeo que ara la defensa de Jonathan en Dic ha sort recuperat. L'objectiu és que un pèrit compari la caiguda de Collbató amb aquesta altra per deixar clar que les dues van ser accidentals. Precisament per poder-se centrar en la seva defensa, ahir Jonathan en Dic va comunicar en una carta a la plantilla que deixa temporalment la vicepresidència de Mango. La família continua donant-li suport incondicional i assegura que entén del tot la decisió d'apartar-se temporalment de la feina. Té més detalls la Montse Martí.
9: És el primer cop que Jonathan en Dic es pronuncia públicament des de la seva detenció dimarts de la setmana passada. La carta, escrita en primera persona, en castellà i anglès, i acompanyada d'una foto seva, la comença defensant-se de l'acusació d'homicidi.
14: Hace unos 17 meses perdí a mi padre. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación.
9: Jonathan en Dic també explica que estima la seva família i especialment el seu pare, que com totes les famílies han viscut moments feliços però també difícils i complexos. El fill del fundador de Mango denuncia que se l'està condemnant públicament.
14: Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad.
9: Jonathan en Dic diu que afronta aquest procés judicial amb serenitat i tranquil·litat i amb el suport de la seva família. La família en Dic va insistir ahir, de fet, en la innocència del primogènit i asseguren que s'acabarà demostrant. El president de Mango, Toni Ruiz, que des de la detenció de Jonathan en Dic ha eliminat actes públics de la seva agenda, assegura també en un comunicat que accepten la decisió d'en Dic de fer un pas al costat i que confien que el procés judicial es resolgui favorablement i ràpid.
0: La calorada d'aquests dies no se'n va, al contrari, s'intensifica. Després d'una nova nit tropical a molts punts de la costa, avui els termòmetres es continuen enfilant. De fet, les temperatures no tocaran sostre fins al cap de setmana, però avui ja es podrien superar els 35 graus a l'est del país. Abel Caral, bon dia.
16: Bon dia.
17: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Ah, arribarem a rècords de calor durant un mes de maig, no?
16: De moment encara no els tenim, però tot apunta que, tenint en compte que avui ja pugen una mica més les temperatures i que demà, sobretot a la costa i al prelitoral, encara ara sumarem 2 o 3 graus, doncs tot apunta que podem tenir algun rècord per un mes de maig, com ja han tingut, per exemple, a Gran Bretanya, dilluns arribant als 35 graus pràcticament al sud-oest d'Anglaterra, rècord per un mes de maig en aquell país. Avui, de moment, ara, aviam, encara aquesta hora l'ambient és una mica fresc, sobretot en comarques interiors, una mica fred en àrees del Pirineu, del Prepirineu, Osona, en sectors interiors de la comarca de la Selva, però bé, les temperatures es dispararan. Serà més fàcil avui doncs arribar als 30 o 32, 33 a l'interior del país, sempre temperatures més frenades arran de mar, però amb calor intensa igualment. Després, com dèiem, d'una nit que ha sigut de xafogor, de mal dormir en algunes zones, sobretot Barcelona i altres zones densament urbanes de la costa. S'ha dormit més bé, com també passa a l'estiu a l'interior. També cap al Pirineu ens acostarem als 30 graus, o podem arribar, i aquests 35 graus que aquests dies ens estem quedant a les portes, a màximes de 34 en alguns sectors de Ponent, de la Vall de l'Ebre, doncs avui sí que es podran assolir. De fet, la setmana passada ja vam arribar als 36 en alguns sectors del Segrià, avui 35-36 graus els podem tenir de temperatura màxima a la plana de Lleida o també a les zones més interiors de la Vall de l'Ebre. Tot plegat amb sol, va passant alguns núvols prims, és un dia d'aquests que els avions deixen estela, hi ha condicions de més humitat, però bé, són núvols que no són presagi de cap canvi de temps, no s'esperen precipitacions. Sí que demà a la tarda, com a novetat, podem tenir alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu de la manera dispersa, però localment doncs aquests xàfecs podran descarregar i doncs afluixar una mica la calor, perquè insistim, també cap al Pirineu estem tenint màximes properes o de pràcticament 30 graus. I com a novetat, el que dèiem també, de cara a demà, la calor que s'intensifica a la costa i al prelitoral, tot el que és tot el litoral i també al prelitoral, sumarem 2-3 graus i demà es pot arribar als 36, potser 37, en alguns sectors, per exemple, del nord del Baix Llobregat, zones del Baix Llobregat interior, molta calor, per tant, paciència, perquè després sí que divendres pot afluixar una mica en aquests sectors, però en tot cas es manté la calor intensa i es veu que afluixa una mica de cara a la setmana que ve, però no és que vingui una refrescada. Les temperatures es continuen estant per sobre del que toca i ja veurem si cap a setmana no tenim més ruixats, més tempestes durant la tarda i el vespre, que així, això sí, en aquests llocs on descarregui faria que la calor afluixi d'una manera una mica més clara.
0: Un episodi de calor sense precedents que ha deixat almenys 8 morts a França. 2 persones han mort mentre feien esport i la resta ofegades. El govern francès ho relaciona directe o indirectament amb la calor. De fet, el Ministeri d'Educació francès està en alerta per si cal tancar escoles i el govern ja ha suspès algunes activitats esportives. El Regne Unit, com deia l'Abel, també s'han tornat a pulveritzar tots els rècords de temperatura en un mes de maig amb registres de més de 35 graus.
2: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
4: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
2: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
4: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Pràcticament 3:15 del matí. Anem a la notícia de successos a aquesta hora. Recordeu que ahir durant el programa us vam explicar que hi havia en marxa un dispositiu dels Mossos contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona? Doncs avui ja sabem que aquesta operació va acabar amb 26 detinguts. Els Mossos asseguren que ha estat un cop molt dur contra un grup criminal que també es dedicava al tràfic d'armes i al blanqueig de capitals. Ells van desplegar més de 600 agents, però la policia fa operacions contra la marihuana cada setmana. Ara bé, tal com han explicat a RAC1, els agents estan farts de tancar una plantació i que al cap de pocs dies torni a estar operativa. Els infractors les tornen a posar en marxa fins i tot al mateix pis. Un exemple, per exemple, el trobem a Figueres, Bàrbara Julbe.
5: L'àrea policial de Figueres, que inclou poblacions com Vilafant, Peralada o Llers, va ser pionera a Catalunya en iniciar investigacions contra el tràfic de marihuana a partir del 2012. En els darrers 3 anys s'han fet una trentena d'actuacions a l'any, la majoria a Figueres i especialment al barri de Sant Joan i Colobret. Aquest any, de moment, 9. La majoria són plantacions a dins d'immobles o edificis amb el subministrament elèctric fraudulent. Un cop els agents desmantellen els cultius, els infractors hi tornen. N'ha parlat a RAC1 Xavier Bravo, sergent cap de la unitat d'investigació de l'ABP de l'Alt Empordà Figueres.
6: Hi ha persones que podem dir que el seu modus vivendi és aquest. Llavors, hem fet el desmantellament d'un cultiu de marihuana i al cap d'un any hi hem tornat a tenir la mateixa persona, el mateix immoble, inclús.
5: Un dels casos més destacats va ser un operatiu en un magatzem que funcionava com a empresa encoberta. Els agents hi van trobar 2.000 plantes. Cada any s'han detingut entre 50 i 60 persones relacionades amb el desmantellament de cultius.
0: I una altra operació de la policia i l'Europol ha desmantellat una xarxa que robava dades bancàries i personals d'usuaris d'internet i les venia delinqüents. Han arrestat 3 persones que serien els principals responsables de la trama. I a Tàrrega, 6 menors d'edat, 6 alumnes i una professora han quedat ferits per una intoxicació durant una activitat de plàstica. De manera fortuïta es va barrejar lleixiu amb un altre producte químic que va provocar una reacció. 2 dels afectats van acabar a l'hospital, Julián Andrés.
18: Va passar a les 12 del migdia a la unitat d'escolarització compartida, que és on s'ofereix ajuda per superar l'ESO als alumnes que presenten dificultats d'adaptació escolar. El mateix regidor d'Educació de la capital de l'Urgell apunta al diari Segre que el petit núvol tòxic es va crear de manera accidentada. Pel que sembla, els estudiants estaven fent una activitat amb pintura, se'ls hi va caure a terra i just a la galleda, on van tirar lleixiu per netejar-la, quedaven restes d'un altre producte que va provocar aquesta reacció química. Es va desallotjar tot l'edifici per precaució. 5 persones van ser ateses al mateix cap, mentre que 2 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Una hora més tard es va poder reprendre l'activitat.
0: 3:15:09, hem de reobrir la crònica política un moment amb una notícia que us podem avançar aquesta hora al món a RAC1. Falta menys d'un any per les eleccions municipals. Doncs la pugna per designar el candidat de Junts per Catalunya a Barcelona s'anima. Ja tenim un nom a qui afegir a la llista d'aspirants. De seguida us ho expliquem qui és.
19: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més súper, perquè el súper dijous no dura només un dia. S'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimbay Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
20: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
21: Mira, mama, un estel fugaç!
22: Demana un desig, corre!
21: Vull viure unes colònies així tots els estius.
23: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
3: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
7: Doncs això. Necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
8: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
10: Skoda Karoq. El SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te en skoda.es.
11: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
12: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: Fes t'entendre amb mi, Di.
15: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
13: Crec que m'he enamorat.
15: Normal, amb aquests preus.
13: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
15: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
22: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
25: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
26: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
31: no hi ha aperitiu.
32: És la espanyola, una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
33: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
34: Soc l'Anna de Securitas Direct. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
33: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
34: Soc l'Anna de Verisure. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
33: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
35: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
36: Les notes del nen, les obres a casa...
35: El manteniment del cotxe...
36: Ah, no, això no és cap càrrega.
37: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
38: Peugeot.
0: 8 minuts i les 9, com dèiem, el Monarcú pot avançar a aquesta hora el nom de qui... Després que Josep Rius, que era l'aposta personal de Carles Puigdemont, fes un pas enrere i que l'actual president del grup municipal, Jordi Martí, es postula oficialment, ara poden sumar un nom a la llista d'aspirants. És el de Pilar Calvo, l'actual diputada de Junts per Catalunya al Congrés. Segons ha pogut saber el món RQ, Pilar Calvo, que ja va presidir la Federació de Junts a la ciutat de Barcelona fins al 2021, ha consultat el pas amb la portaveu del Congrés a Madrid, Míriam Nogueras, que li ha donat llum verda, li ha donat l'okay. De moment mantindrà l'acte de diputada a Madrid, però es presentarà a les primàries perquè assegura que té ganes de treballar per Barcelona, que és la seva ciutat. Pilar Calvo es va incorporar a la política institucional recentment, el 2021, després de tota una vida dedicada al periodisme, bàsicament a la corporació, a Catalunya Ràdio, a TV3, també al diari Esport, entre d'altres, a l'empresa i a la comunicació. L'anunci oficial de la seva candidatura arribarà a les pròximes hores, però el món RQ ja us podem avançar que les primàries de Junts tindran com a mínim, dos aspirants, Jordi Martí i Pilar Calvo. A les travesses també apareixen altres noms, com l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, els exconsellers Jaume Giró i Josep Maria Argimon, o la diputada del Parlament, Glòria Freixa. Abans ho dèiem, quan parlàvem del cas Zapatero, d'aquí uns minuts Pedro Sánchez arribarà al Vaticà per reunir-se amb el Papa. El president espanyol i el pontífex repassaran els últims detalls de la visita que el nord-americà farà a partir de la setmana que ve a l'Estat. Anem cap al Vaticà, allà hi ha l'Arnau Mañé.
1: Serà una trobada breu d'uns minuts on Sánchez i Lleó 14 constataran la bona relació actual entre la Moncloa i la Santa Seu. És el tret de sortida oficiós a la visita que farà el papa a l'estat d'aquí a 10 dies. En la reunió, Sánchez i el pontífex també abordaran una de les inquietuds dels dos, la intel·ligència artificial, just després que dilluns el papa publiqués una encíclica, un text sobre aquesta tecnologia i en plena croada de la Moncloa contra els tecnooligarques. Sánchez també reunirà amb Pietro Parolin, el secretari d'Estat del Vaticà, un dels que era a moltes travesses ara fa un any durant el conclave. En aquest cas, repassaran els detalls del viatge del papa a Espanya i comentaran les línies mestres dels discursos que farà en les quatre parades a l'Estat, sobretot en matèria d'immigració a les Canàries.
0: Hi ha un altre nom propi a la política catalana, Alejandro Fernández. El tarragoní optarà a la reelecció com a president del Partit Popular a Catalunya. Alejandro Fernández ho va anunciar ahir a la tarda en un vídeo a les xarxes on es marca l'objectiu que el partit continuï creixent i sent una alternativa sòlida tant a l'esquerra com a l'independentisme.
2: Hace dos años, desde el Partido Popular de Cataluña protagonizamos el mayor crecimiento en votos, escaños y porcentaje de los últimos 10 años en la política catalana. Pero queremos mucho más. Aspiramos a muchísimo más. I és per aquest motiu

0: inspeccionant aquesta hora la seu del PSOE a Ferraz. És una operació contra una presumpta xarxa de finançament il·legal del Partit Socialista. A banda de la seu central del partit, els agents també estarien inspeccionant altres domicilis de la capital d'Espanya. El dispositiu ha estat acordat per l'Audiència Nacional amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció i que s'espera que s'allargui tota aquesta jornada. Si això es confirma, estem parlant que a la roda de premsa de les 11 al matí de Pedro Sánchez serà per escoltar-la amb molt d'interès. Repetim, notícia que acaba de confirmar el diari El Confidencial, la UCO estarà registrant Ferraz per un operatiu contra una presumpta trama de finançament il·legal del PSOE. Quatre minuts i a les 9 del matí, un de cada 5 menors d'edat fuma habitualment, sobretot vapejadors. L'any passat eren un de cada 6, per tant la xifra ha pujat lleugerament. La majoria ho fan pel gust, que troben més bo que el del tabac, i també perquè ho veuen inofensiu. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Setmana Sense Fum. Del total d'entrevistats, més del 75% creuen que s'hauria de prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, i un 80% pensen que caldria pujar el preu del tabac per reduir-ne el consum. Eulàlia Carrascal.
1: Els que més fumen són els joves de 19 a 24 anys. Fumen un de cada 3. Consumeixen sobretot tabac de cargolar, cigarretes industrials, marihuana i vapejadors. En canvi, tots els adolescents de 14 a 18 anys que fumen consumeixen habitualment cigarretes electròniques. L'any passat era el 75%. El coordinador del grup d'abordatge al tabaquisme de Canfic, el metge Joan Lozano, assegura a RAC1 que aquest increment de fumadors joves és a causa de les campanyes publicitàries de les empreses de tabac.
2: Molta gent adulta està deixant de fumar i, per tant, estan posant el focus amb aquest grup d'edat i, principalment, amb les noves formes de fumar, el tabac escalfat, els vapers...
1: Dos de cada tres fumadors ho ha intentat deixar, però ha acabat recaient. Els que fumen estan en contra de prohibir les cigarretes a les terrasses i creuen que la millor opció per reduir el consum de tabac entre la població seria fer més campanyes de conscienciació, una mesura que ja s'ha demostrat que no és efectiva.
0: 2 minuts i les 9 en punt del matí. Al País Valencià, el Tribunal Superior de Justícia ha avalat que Castelló de la Plana passi a dir-se Castellón de la Plana. La justícia confirma la castellanització del nom del municipi, tot i que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'hi havia oposat. Plataforma per la Llengua ha anunciat que recorrerà aquesta sentència. I a Catalunya, la Generalitat crearà una oficina per denunciar discriminacions lingüístiques en un context en què les vulneracions de drets argumenten. El 2025 es van superar les 3.000 denúncies, gairebé 8 cada dia. Ara el govern vol posar-hi fil a l'agulla i evitar que estiguin damunt la taula de diferents departaments. Alba Carnicer.
3: La nova oficina rebrà les queixes de qualsevol persona que hagi sofert una vulneració lingüística. Per facilitar els tràmits, s'agruparan totes en un mateix departament, el de Política Lingüística. També assessorarà altres organismes en cas que s'emprenguin accions judicials. D'altra banda, el govern crearà una comissió amb els sindicats i les patronals per garantir que es parli català en les empreses. Tot plegat ho va anunciar ahir el president Illa en l'acte de balanç del primer any del pacte, on va treure pit de la feina feta.
4: Un any del pacte per la llengua, crec que s'ha fet bona feina. Estem complint amb el català. Ens vam comprometre a dur el Pacte Nacional per la Llengua del paper al carrer, dèiem en aquell moment, no? I crec que així es pot constatar que ho estem fent, no?
3: Per cert, en tot aquest temps ha disminuït fins al 5% el nombre de persones que es quedaven sense plaça per als cursos de català.
0: Atenció als amants dels videojocs i de la saga de James Bond, perquè avui surt a la venda un dels videojocs més esperants d'enguany. Avui arriba a totes les botigues un videojoc de James Bond, 007 First Light, i és una superproducció que ha desenvolupat en gran part a Barcelona a càrrec de la companyia IO Interactive. Els fans de la saga esperaven en candeletes l'arribada d'aquest joc, que de moment ha rebut molt bones crítiques. El joc s'estrena amb tot el suport d'Amazon Studios, que és la productora que ara té el dret de la mítica saga d'espies. I l'està tractant com si fos una pel·lícula. De fet, com passa a la gran pantalla, arriba de la mà d'una cançó inèdita feta per un artista mundial. Com van fer en el seu dia Adele, Skyfall, Billie Eilish, No Time to Die o Madonna a Die Another Day, ara és el torn de Lana del Rey. A 007 First Light, un jove Bond, James Bond, de 26 anys, haurà de destapar una conspiració global que arrenca amb el robatori d'una tecnologia que és secreta i molt perillosa.

0: I a les 9 del matí, Barcelona només deixarà que es faci el Primavera Sound al Parc del Fòrum. La zona on es fan els concerts, la plataforma Marina, estarà dedicada a l'ús veïnal 11 mesos a l'any i en tot l'any només acollirà el Primavera Sound. Així, altres festivals com el Cruïlla o la Telecogresca, per exemple, s'hauran de buscar noves ubicacions a partir del 2033. Després d'uns anys d'especulacions, està previst que les obres a la plataforma Marina comencin el 2027 per acollir un espai multifuncional. En cinema, Bad Bunny formarà part del nou repartiment de Toy Story 5.
1: Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
0: Posarà veu a un dels personatges de la pel·lícula, tant en anglès com en castellà, una joguina que es dirà Pizza amb ulleres de sol. De moment només li hem sentit la veu en aquest fragment, que només dura 4 segons, que han publicat Pixar i Disney, on surt aquest personatge literalment que és una pizza amb ulleres de sol, rient i fent piruetes. Ja està. A casa nostra la pel·lícula s'estrenarà el pròxim 17 de juny. I amb música, Rosalía arrenca... arrasa els premis de l'Acadèmia Espanyola de la Música. La tercera edició d'aquests premis que es volen equiparar als Grammy i que ahir van coronar Rosalía i el seu últim treball Lux com a grans triomfadors de l'any, enduent-se a casa els 8 premis als quals optava. Entre aquests hi ha el de millor disc de l'any, millor artista, millor cançó per la perla o millor compositora. Una altra catalana es va imposar en la categoria de música urbana, Lia Kali. Lia Kali, el nom artístic de la barcelonina Júlia Isern, es va endur el premi de l'Acadèmia de la Música a millor disc de música urbana per l'àlbum Kaelis, però també el de millor cançó urbana i el de millor cançó hip-hop. La també catalana Sílvia Pérez Cruz es va endur 2 premis més, millor disc de cantautor pel seu treball en Salvador Sobral i un premi a la millor composició en català per la cançó d'aquest disc, Ben poca cosa tens, que posa música a un poema de Miquel Martí Pol. I Nil Moliner va passar ahir pel món a RAC1 per presentar el seu últim disc, Nexo. En Nil torna a viatjar entre l'eufòria i la tristesa per crear un nou àlbum, però en aquesta ocasió ha comptat amb més mans i punts de vista per donar-li forma. Va parlar ahir aquí al món a RAC1.
2: I el primer concert que vaig fer després d'aquest any i mig va ser al Palau Sant Jordi, i allà em vaig donar compte de que el meu públic, la meva banda i el meu equip em fan tenir un equilibri emocional molt fort, i aquell dia em vaig sentir un canal per on passava una cançó que era la banda sonora de molta gent, i allà vaig pensar, ostres, sóc un nexe entre la cançó i l'emoció, entre la cançó i el meu fan, i just allà, el dia després, vaig començar a compondre aquest disc.
0: Nexo acaba amb la cançó Bona nit en català. Als micròfons del món, a RAC1, l'artista va assegurar que somia a fer un disc íntegrament en català. I en teatre, el Marc Artigau, el nostre Marc Artigau, presenta El meu germà, al Teatre Maldà. És una comèdia cabaret que analitza la vivència de tenir germans. Entre l'humor tendre i l'ironia, Artigau desgrana les relacions familiars en 19 contes breus. Està protagonitzada per Llorenç i Robert González, que també són germans a la vida real. En parlava ahir el col·laborador del món a RAC1 i flamant guanyador del premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, Marc Artigau.
3: Comèdia que agafa una mica el paradigma de... el cabaret, en el que veurà l'espectador, són 19 números, des de ballar, cantar, ara una escena, ara un conte, ara un poema, ara alguna escena que potser ja el públic és una mica més protagonista. És una comèdia, sí. És la voluntat que el públic s'ho passi més.
0: A la comèdia aterrarà El meu germà, d'aquí una setmana al Teatre Maldà, i estarà en cartellera fins al 12 de juliol. Les entrades ja estan disponibles a la pàgina web. I a la resta dels esports, el Barça mou peça per el futbolista del Newcastle, Anthony Gordon. L'interès pel britànic us el va avançar ja a RAC1, però avui Mundo Deportivo publica que Deco va volar fins a Londres per negociar amb ell.
4: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: El diari explica al Mundo Deportivo que el Liverpool i el Bayern de Múnich també van al darrere de Gordon, però el futbolista del Newcastle prioritzaria el Barça. Per aquesta raó, el director de futbol del club Deco va fer un viatge a Llampec a Anglaterra per fer-li saber que la temporada que ve el volen fitxar. Encara relacionat amb el Barça, avui Eric García passarà pel món a RAC1, el defensa blaugrana ha fet una gran temporada, però sobretot és un personatge molt interessant fora del terreny de joc. Aquest any ha estat el padrí del projecte Relats Solidaris de l'Esport, iniciativa que impulsen des del 2005 periodistes esportius i que serveix per recaptar fons i i destinar-los a entitats benèfiques. A més, des de fa uns mesos, l'Eric també és ambaixador del Barça Genuine, l'equip inclusiu del Futbol Club Barcelona. Mentrestant, l'espanyol Manolo González ja sap que la temporada que ve mantindrà el càrrec i continuarà sent l'entrenador. El tècnic va aconseguir salvar l'espanyol del descens i ara el nou director general esportiu Monchi li ha renovat la confiança.
5: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
0: L'Espanyol ja està de vacances, en canvi encara queda un equip de primera amb coses en joc. És el Rayo Vallecano, que avui a les 9 del vespre i en directe a RAC+1 pot fer història. Juga contra el Crystal Palace a la final de la Conference League, tercera competició europea. Si guanya, aixecarà el primer títol europeu de la seva història. Repetim, avui a les 9, a RAC+1, aquest partit del Rayo Vallecano amb el Crystal Palace. I en bàsquet, Xavi Pascual manté la decisió de marxar del Barça a final de temporada. Joan Laporta s'hi va reunir ahir per convèncer-lo, però sembla que no se'n va sortir. A l'ACB, la penya ja suma 5 victòries consecutives. Va disputar la segona meitat del partit suspès contra l'Unicaja i va guanyar l'equip malagany de 21 punts. I a l'NBA, els Oklahoma City Thunder s'avancen a les finals de la Conferència Oest. Aquesta matinada, els vigents campions han derrotat de 13 punts els Spurs de Sant Antonio i estan a només una victòria de la gran final.
6: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
0: I a les 9 i 7, el trànsit.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga, bon dia.
8: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes possibles manifestacions arreu de Catalunya. Hores ara, però, de moment tenim només dues incidències a causa d'unes obres. Parlem de la C32 entre Palafolls i Santa Susana, en direcció Blanes, on queda només un carril obert de circulació provocant en sentit nord 2 quilòmetres de lentitud. També tenim obres a la C33 entre Montcada i Reixac, que deixa un carril tallat en sentit sud cap al nus de la Trinitat amb 1 quilòmetre de lentitud. També tenim unes obres a la AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que en sentit sud deixa fins a 7 quilòmetres de retencions en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem encara de retencions vigents i actives al Vallès, a la AP7 entre Mollet i Barberà, en sentit sud, i també a la C58, que impacta de ple en tot el nus de la Trinitat, que de retruc encara deixa afectacions arreu de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat tenim encara retencions a la A2, a l'altura de Cornellà de Llobregat i també de la B23 entre Molins de Rei i Sant Just d'Esvern en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: No vaig saltar mai amb paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a... aquí al món a RAC1, parlant d'alarmes, perquè un poble de Múrcia, Molina de Segura, ha viscut recentment un incident que ha alterat l'ànim de veïnal. La policia local va rebre fa uns dies diverses trucades de veïns alertant que havien vist un animal gran i perillós per la zona. La policia es va mobilitzar i es va preparar per una amenaça perillosa fins que van arribar a la zona assenyalada i van comprovar que l'amenaça no era cap animal real, sinó un tigre de peluix. Això és enorme. Tot va quedar amb uns quants veïns taquicàrdics i una simpàtica publicació d'un agent de la policia local de Molina de Segura a Instagram amb el tigre de peluix en braços. Falsa alarma. Però no inèdita, perquè fa 7 anys, en aquesta mateixa població, Molina de Segura, ja es va viure una situació semblant que possiblement recordareu. Diversos veïns van alertar la policia de la presència al poble d'un lleó. A Molina de Segura, Múrcia. Els veïns van denunciar que la presència d'un lleó passejava per la zona dels horts. Després de difondre una imatge i consultar el microxip, la policia local va confirmar que allò era en realitat un gos amb una peculiar distribució de la pèl. Per tant, ja són 2 cops que veïns de Molina de Segura veuen animals exòtics on no n'hi ha. Potser haurien de pensar en afegir un interrogant al final del nom del poble.
7: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
12: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Són les 9 i 10.
13: Salut!
14: Però brindes amb aigua?
13: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
15: Salut! Salut. Salut.
13: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
16: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.

0: Avui, amb l'advocat Xavier Melero i els periodistes Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
1: Són les 9 i 10. Arriba dimecres i salta la banca. Sempre passa el mateix. Hola, bon dia a tothom, eh?
2: Bon dia. Bon dia.
1: Tom, Anna Gómez, Ramon Rovira, Javier Melero, Ferran Casas i Laura Rossell.
3: Bon dia, bon dia.
1: Deixeu-me dir que hi ha una notícia a última hora, que és que la UCO està escorcollant la seu de Ferraz del PSOE per veure... per un presumpte finançament il·legal socialista. És a dir, és un...
4: És la tempesta perfecta.
1: És un assetjament, però és una cosa terrible, tot plegat. Què, Melero?
5: Bueno, jo he estat amb alguna escorcoll de seu de partit polític i la veritat és que no solen trobar gran cosa.
4: Vaja.
1: No.
4: No. Ja ens ha aixafat la guitarra.
6: Això és com quan diuen, no, perquè presentaré totes les meves declaracions de renda i tal, i dius, bueno, si has cobrat factures falses d'Ina Negre a la declaració de renda, això no surt.
5: Sí. Black is black.
1: Ja, black is black.
4: Ahir que fèiem repàs de la setmana diabòlica, del mes de juny diabòlica, se li presentava Pedro Sánchez amb la declaració del germà, la declaració de Zapatero, que finalment s'ha ajornat, però també serà aquest mes, i la declaració de la dona, i dèiem, què més pot passar? Doncs mira, un escorcoll.
1: Això. Bueno, això ja és la cirereta al pastís.
5: Lo de la dona no és una declaració, és una compareixença de notificació de la interlocutòria. No.
7: I obligada, que diu que si no l'han ido a buscar
5: la policia. Obligada com tothom.
7: Ja, home, però a tothom s'adverteix que si no hi vas te vindrà a buscar la policia a casa.
5: Sí, sí, sí.
2: No, però la diferència crec que amb el d'avui és que, agafant les paraules que han dit els que donen suport al govern en aquests moments, tant el PNB com Junts, si evidentment d'aquesta recerca que estan fent, d'aquest operatiu a dintre de la seu del Ferraz per presumpta trama de finançament irregular del PSOE es descobrís alguna cosa, automàticament han de presentar la moció de censura.
1: Clar.
2: Això és el que han dit.
5: Sí. Que no
2: això és el que han dit.
5: No descobriran bueno, res automàticament.
2: No ho sé. Mira, tampoc em pensava mai que a casa del, o del despatx del senyor Zapatero hi hagués una caixa forta plena d'unes joies raríssimes, que igual es xavalla tot, però la imatge no que s'ha proporcionat...
4: No feia tinta, eh?
2: Horrible.
1: No tinc ni idea. Hi ha una cosa que és evident, que és que els socis d'investidura van dir que si...
6: Finançament il·legal era la línia...
1: Que s'investigaven el PSOE per finançament il·legal...
6: Clar, és que això és el que anava a dir, això és un salt d'escala.
1: Farien caure el govern.
6: Perquè una cosa és que
7: home,
6: tu...
7: perquè van arribar al govern, la moció la van aprovar precisament
6: no,
7: per la corrupció.
6: No, perquè una cosa és que tu diguis, mira, pues el Koldo i Ábalos, no? Un ministre i el seu...
5: La moció
6: Ábalos.
7: La seva
6: mà dreta, doncs, ostres, dos corruptes, dos pomes podrides. El secretari d'organització, l'entorn del president del govern, fins i tot José Luis Rodríguez Zapatero. Però si hi ha un finançament il·legal del partit, que al final és el que... I veurem d'on penja aquest escorcoll, però al final el finançament il·legal del partit és el que s'ha estat buscant en el tema també de l'Ábalos i del Santos Cerdán, si hi havia això. Clar, si hi ha indicis d'aquest finançament irregular del PSOE, i ja no diguem si es troba doncs, alguna evidència, doncs home, jo sí que crec que Pedro Sánchez, és a dir, una moció de censura no, perquè la moció de censura, recordem-ho, és constructiva, vol dir que necessites
7: no hi ha una fórmula instrumental només per no. provocar
6: la forma instrumental és que Alberto Núñez Feijóo digui voteu-me president i l'endemà convoco eleccions, però bueno, se l'ha de votar president igualment, amb uns mínims i l'ha de votar també Vox.
2: Hi ha un altre...
6: El que seria oportú és que Pedro Sánchez convoqués eleccions.
1: Aviam, anem a pams. Primer, Jordi Armenteres, què tal?
8: Bon dia.
1: El Congrés, aviam, què està passant al Congrés?
8: A veure, de l'operació de Ferraz en aquests moments, no oblidem que és una operació de la UCO, de la Guàrdia Civil, no és una operació de la UDEF, que és qui porta tot l'entramat del tema Zapatero.
6: Que la UDEF és CNP.
8: Està dintre. Com?
6: Que la UDEF és CNP, sí. Cos Nacional de Policia.
8: Exactament. A partir d'aquí, la pel·lícula passa d'entrada per un Alberto Núñez Feijóo. De fet, el sentirem bastant. M'han dit que el volia sentir, són sencers, són 3 minuts. Tres minuts que acaba de dir això als passadissos.
9: Yo creo que la situación que estamos viviendo es de una extrema gravedad que se comenta por sí sola. La pregunta es, ¿cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pues estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno,
3: que es un gobierno indecente. No solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más, y no otra cualquiera. Estamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede. Estamos hablando de 10-11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás. Y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
10: ¿Le parece contagio?
3: A que los españoles crean que los políticos son así y que crean que tienen que convivir con esta losa de indigencia y de indignidad. A que los españoles piensen que no pasa nada, que un político puede robar, el otro puede pagar con dinero público sus vicios. Los hombres del presidente están en la cárcel, el hermano del presidente Bayana se sienta en el juzgado, la mujer del presidente tiene que comparecer el otro 9 de junio. Oye, parece ser que están registrando la sede socialista. Oiga, que esto, uno de estos motivos, conlleva la convocatoria de elecciones. Todos juntos, comprenderá usted que la situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española, necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoque usted elecciones de forma inmediata.
8: Ara se li pregunta per la moció de censura.
3: Los conozco, los tengo claros. Yo he dicho que haré todo lo posible para que cambie de gobierno. Yo espero que pueda cambiar los planes de los socios.
11: ¿Les va a llamar?
3: De los socios que están apoyando a un gobierno que apesta.
11: ¿Les va a llamar? ¿Les va a llamar?
12: ¿Ha hablado con alguno de los socios?
1: Contundentíssim el president del Partit Popular. Ara preguntaré si ja estem abocats a això, però abans, alguna cosa més, Armenteres?
8: Sí, deixa'm explicar una pel·lícula.
1: Sí.
8: Ha passat una cosa que no sol passar mai, que és, jo he vingut relativament d'hora al Congrés, devien ser 8:38, 8:39, no arribava a les 8:40 minuts, sí. I ens ha vingut algú de l'equip de Feijó advertint que Feijó, el president del PP, esperaria l'entrada de l'hemicicle al passadís just abans de l'inici del ple. Dius, hosti, que raro, no es para mai. Feijó no es para mai. Feijó, si ha de fer declaracions, les fa després de la sessió de control. La sessió de control està en marxa en aquests moments, no hi ha Sánchez, per tant, Feijó avui no pregunta. Per cert, Feijó està al seu escó, enganxadíssim al mòbil, tota l'estona, tota l'estona. Ens diuen, Feijó parlarà, al cap de 2-3 minuts salta l'urgent del Confidencial, operació en marxa de la UCO en Ferraz. Ho dic perquè la pel·lícula a vegades també forma part d'això, la gestió de la informació. O sigui, entenem que el Partit Popular ho sabien abans que el primer mitjà llancés la informació. Potser el Confidencial han parlat amb el PP i els ha explicat. Total, que d'això se n'acaba de queixar també passadís i el podem sentir, José Zaragoza, PSOE PSC.
13: Bueno, Esther Muñoz ya anunció ayer que estaban esperando estas cosas, es decir, parece ser que el Partido Popular siempre anuncia previamente las decisiones judiciales, pero bueno, hemos de esperar, hemos de ver qué es lo que ocurre, pero sobre todo siempre respeto a las decisiones de la justicia porque es lo que se hace en un Estado de Derecho.
8: Això és el que ha dit Pepe Zaragoza.
1: Molt bé, estan tots ara, ja s'ha fet el Congrés avui, eh?
8: Sí, en aquests moments, mira, està en marxa. Preguntes a Carlos Cuerpo, a falta de president espanyol, i a vicepresident primer en aquests moments. És la quarta pregunta ja que respon. Totes de marcat caràcter econòmic. O sigui, és el tema aquell que en aquests moments a Carlos Cuerpo encara no se l'identifica com a vicepresident i el PP sempre ho aprofita per preguntes econòmiques. Què passa? Que sí que és veritat que l'han intentat picar amb aquesta operació de la UCO, però ell s'ha limitat a respondre a la seva pregunta i fer el paper, el FP econòmic que ha jugat fins ara sempre en aquest govern espanyol. Sí que ha fet la frase, merece la pena formar parte de este gobierno.
1: Apesta, ha dit Núñez Feijóo. Este gobierno apesta. Mira, aquesta investigació per finançament il·legal al PSOE pot ser la gota que faci vessar el got dels socis parlamentaris, perquè molts d'ells ja havien advertit que aguantarien Pedro Sánchez de la Moncloa sempre que no s'havís una causa que posés en dubte si els socialistes s'havien finançat de manera irregular. Ho dic perquè això s'ha dit ahir, sense anar més lluny, ahir, Gabriel Rufián als passadissos del Congrés.
10: Nosotros, todo el mundo sabe, hasta que no haya una Gürtel del PSOE, un caso de financiación irregular, creo que es coherente. Nosotros echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido, pediríamos elecciones y pasaba lo mismo con el PSOE.
1: Però és que, sense anar més lluny, fa un mes a la cadena SER, Yolanda Díaz.
11: Si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista,
7: hombre,
11: ustedes se iban del gobierno.
7: Hombre, imagínese.
1: Imagínese. Perdó, a Onda Cero, no a la cadena SER. Digue'm, perdona.
8: Mira, un petit detall. És que hem parlat amb la UCO, la UCO ens confirma que... La Guàrdia Civil confirma que hi ha agents a l'interior de Ferraz. De moment el PSOE no diu absolutament res, el Departament de Comunicació està mutis, però un detall que pot ser important, el diario.es en aquests moments el que està traient és que tot plegat formaria part del cas de Leire Díaz i de l'expresident de la CEPI. Llavors, per tant, no seria un cas nou... Ja veuríem si seria un cas de finançament irregular. Però això és el que diu en aquests moments el diario.es, que tot estaria relacionat amb Leire Díaz, i aquesta pel·lícula ja la coneixem tota. Aquesta mena d'unitat per trobar draps bruts del PP que suposadament treballava al servei del PSOE.
1: Val, acabo amb la llista de talls d'Esquerra Unida, per exemple, que Antonio Meillo també deia el mateix que Yolanda Díaz.
14: Convirtiera en una situación de imputación a un partido, estaríamos en otra pantalla absolutamente incontrolable. Bueno, pero ahí no tiene una implicación que sepamos en temas corruptos, que para nosotros eso es fundamental.
1: O fa un mes y mig, la portavoz de Bildu al Congrés, Merchiz Prua.
15: Queremos contundencia con todos, para depurarlo todo, con el mismo nivel de exigencia para todos, caiga quien caiga en todos los ámbitos. Porque si la corrupción es estructural, estructural debe ser la respuesta.
1: Quan parlava de corrupció estructural, Merchiz Prua parlava, feia referència precisament a la possibilitat que s'investigués el PSOE per finançament il·legal. Per cert, que Rufián acaba de parlar ara també al Congrés, admet que van posar aquesta línia vermella del finançament il·legal, però no s'acaba de refiar, diu Rufián ara, de la investigació.
16: Pero es que estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Lo que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: Això és el que ha dit fa uns moments Gabriel Rufián sobre aquesta notícia de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE. Perdona, volies dir alguna cosa, no, Melero, em sembla, o no?
5: Bueno, però ja és que el que volia dir amb tot el que va sortint va quedant desfasat per moments. De tota manera, per lo que acaba de dir el Rufián, vull dir, la UCO i la UDEF van tenir un paper essencial amb les trames de corrupció del PP. Vull dir, on posem el llistó de la credibilitat? Quan ens els creiem i quan no? Quan van contra els nostres o contra els altres?
1: No, i afegir una cosa que ja us deixo...
7: I el Rufián, la pell, no la tenia tan fina amb els casos ni del Trias, ni del Puigdemont, ni dels Russos. Vaja, a la cavalleria.
5: Al contrari. I encara recordo la senyora Colau en unes municipals parlant del Xavier Trias amb uns termes que encara fan vergonya.
7: Tal qual.
1: Només un comentari i us deixo anar. Quan ara he sentit a Armenteres dient que això podria ser lligat, segons el diari Punès, al cas de Leire Díaz i tal no sé quantos, m'he posat en la pell de qualsevol ciutadà que ara està al metro, a Rodalies, o a casa seva, o al seu cotxe d'alta gamma, és igual, dient, ja m'he perdut, ja m'he perdut. És a dir, aquest xap-xap, és a dir, aquest fangar...
5: Leire Díaz són les bosses de diners que portava l'empresària aquella que era exsogra de l'Aldama i tal, o sigui, sí que hi havia una trama.
4: Ja, Melero, però és que Leire Díaz
5: de finançament
4: arriba
5: dins...
4: i després arriba Coldo i després arriba Santa Cerdán i després el germà també, i després Ábalos i després la dona, cosa... hi ha un laberint increïble.
8: Sí. És veritat que la UCO i la UDEF, amb el cas del PP, com deia el Melero, doncs també van fer, no?, i amb el
6: Gürtel, Púnica i altres casos de corrupció del PP, però home, això que ha passat amb Feijó, que ha explicat l'Armen als passadissos del Congrés, de que ja ho sapiguessin, bueno, és allò que ahir tornava a dir Aznar, no? Del que puede hacer que haga, i hi ha algun comandament de la UCO que ha pensat que aquest el que puede hacer que haga, doncs inclou passar-li el xivatasso al PP de que entraran a la seu del PSOE.
4: Miquel Àngel Rodríguez porta temps també avançant però aquest ja, tipus però... d'actuacions,
2: I?
1: Sí.
4: No, no.
2: I quina importància té això?
1: És a dir, tal i val, doncs que
2: s'han de... Si...
6: Correcte, sí, doncs que s'han de guardar les formes.
1: Però, el 2015, perdona, l'escorcoll de Convergència sí, ja me'l va notificar la premsa. Estava a casa meva a les 8:30 del matí i un periodista em va notificar que estaven escorcollant el meu client.
2: Xavier, però si això ho sabem que passa permanentment i que hi ha gent que fa aquest tipus de filtracions...
6: Bueno, però no perquè passi permanentment, no ho hem de denunciar cada cop que passa.
2: Ferran, tens tota la raó. Podem seguir-ho repetint les vegades que vulguis, però no això ha de passar. Aquí la qüestió és tan clara com tu pots governar un país amb aquestes circumstàncies i la resposta a mi és no. Això és impossible, perquè no vas... És que ja no estàs parlant d'un cas concret en un moment determinat que té una circumstància. I la reacció de dir, no, esclar, és que el que ve és pitjor, el que ve és el PP i Vox, doncs a mi tampoc em convenç. Què vols que et digui, tu? La teva obligació és que allò funcioni, que el país vagi bé, que la gent tingui els serveis que necessita. Tu no pots estar dient, ah, com que el que ve és l'extrema dreta, ve la dreta, no sé què, quina por, no convoquem eleccions.
6: Però amb l'extrema dreta anirà pitjor, si no...
7: Ja, però això és...
6: Pregunta'ls-hi als de Foment del Treball a veure què pensen.
7: Ja, Ferran, però això ho ha de dir la ciutadania, no té el Foment del Treball.
6: De que governin el PP i Vox.
2: Però, doncs escolta'm, aleshores, continuem amb la misèria,
6: Jo he dit al principi de la tertúlia, Ramon, que Pedro Sánchez haurà de convocar eleccions. Ara, també, si hi ha finançament irregular del PSOE, és evident que la legislatura no pot seguir. Pedro Sánchez ha de convocar eleccions.
1: Un moment.
6: Ara, també hem de saber quina és l'alternativa.
1: Calma, perquè em diuen que no té res a veure amb un finançament irregular.
6: D'acord, doncs mira, ja està.
1: El que passa és que aquí entra la UCO, entra Ferraz i tal, és a dir, la línia que diu el diario segurament seria la línia... exacte, el tema de la Leire Díaz. Deixa'm dir que estic rebent informació per terra, mar i aire. Només una... Aviam, a tot això a les 11... Nois, és que no hi ha dia tranquil en aquest any. Joder, tu.
5: Jo venia a parlar del papa.
1: No? Ja ho sé, ja. Pues mira, vols parlar del papa?
7: Jo de l'Alèxia Botigues.
1: Jo, si tu vols parlar del papa...
6: L'Alèxia, no? És la de les 11?
1: Si el Melero vol parlar amb el papa... No, amb el papa no. Del papa. Hola, Arnau Mañé, Vaticà, bon dia.
6: Santo súbito.
17: Hola, bon dia. Bon dia.
1: Què tal? Ave Maria Puríssima.
17: Doncs mira, des de la plaça Sant Pere de Roma, perquè a aquesta hora continua en marxa la reunió de Pedro Sánchez al centre de l'huracà, ho explicava vosaltres, a Madrid. Doncs aquí, a Roma, el president espanyol que continua reunit amb el papa Lleó XIV des de les 9 del matí. D'aquí a una estona reunirà amb el secretari d'Estat Pietro Parolin i després, efectivament, a les 11, a l'ambaixada espanyola de la Santa Seu, aquesta roda de premsa del president espanyol, de Pedro Sánchez, que trencarà el silenci i per primera vegada respondrà les preguntes dels periodistes, en principi, si no hi ha canvis, sobretot aquest tema del cas Zapatero i també aquesta investigació, aquesta entrada, aquest escorcoll a la seu de Ferraz. En qualsevol cas, ara, l'atenció aquí a Roma és dins el Vaticà, perquè Lleó XIV i Pedro Sánchez continuen reunits. D'aquí una estona la segona reunió i a les 11, en principi, quarts de 12, segurament, la roda de premsa de Pedro Sánchez.
1: Amb això està entrant, gràcies, Arnau, tornem més tard. A quina hora es diu, aproximadament, dius a dos quarts de...?
17: Oficialment a les 11. Ja donem per fet que no serà puntual, també perquè ja ens deien que aquestes reunions, tant amb el papa com amb Pietro Parolin, s'allargarien una mica més del previst, entre que fa el trasllat fins al centre de Roma, poden passar una estona, quarts de 12 ja comptaria.
1: Val. Per cert, que s'estan registrant també els domicilis, diuen, o... Confidencial anuncia que registraran els que si es diu registraran vol dir que pots cremar el pis si vols, és a dir, pots cremar el pis de Santos Cerdán i de Gaspar Cerrías, que és un membre destacat del PSOE Andalús, efectivament, amb la qual cosa hi ha una cosa molt curiosa que ahir parlàvem precisament amb aquella masterclass que ens va fer l'Iñaki Gabilondo, que és que ara tu ja veus, o sigui, ja tu veus el Confidencial que diu UCO, finançament il·legal, ja anunciant on hi ha registres, i per l'altre cantó tens el diari que t'està dient que això no té res a veure amb el finançament il·legal, sinó que estem parlant d'un cas que penja del tema de la Ley de Díaz, amb la qual cosa no estaríem parlant del finançament il·legal. Clar, i arriba un moment que, per això deia abans, que estàs en alfangada rec.
7: Que ja, però Jordi, deixa'm dir una cosa.
1: Digue'm.
7: És a dir, amb això tens raó. Els catalans ho hem patit amb, per activa i per passiva. L'estatu quo, l'eufor... qualsevol cosa que va contra l'establert a Espanya tindrà un exèrcit mediàtic i, sobretot, judicial en contra. Però si tu saps això, si tu saps que has arribat al govern precisament per una moció de censura contra tots els finançaments irregulars del PP i contra totes les corruptales que van afectar a la majoria dels ministeris d'Aznar, el que no pots fer quan arribes al govern és permetre actituds d'aquestes. No pots permetre que un ministre tingui senyorites a sueldo i que organitzi festes que fan vergonya al segle XXI. No pots permetre secretaris d'Estat i secretaris d'organització que estiguin investigats amb indicis prou evidents de certes irregularitats. Ja no sé si són punibles penalment, però que és evident que és una vergonya. I el que no pots tampoc és que l'altra pota que et quede de comunió amb certa Espanya que no és aquesta del Franco, aquest senyor ara tingui indicis de que també ha passat del lobby al tràfic d'influències. Indicis. Jo, evidentment, només faltaria. M'he passat la vida demanant presumpció d'innocència per un munt de gent. Només faltaria que se fes el contrari perquè sigui o no sigui dels meus. Però està clar que hi ha unes evidències molt, molt palmàries de que els socialistes no han actuat bé. I això la ciutadania no ho pot comprendre. Bueno,
8: perquè els estàndards ètics a l'oposició i al govern, doncs, canvia, malauradament, clar, solen ser diferents. Ja, cadascú s'aplica uns estàndards ètics més relaxats.
7: Però llavors la ciutadania, Ferran...
8: És evident.
7: La
8: clar,
7: ciutadania
8: però això hi ha desafecció
7: quina
8: política...
7: Quina por que vingui la dreta? Pues que m'és igual que vingui.
8: I per això moment, la gent moment, acaba dient tots són obrim, iguals i coses d'aquestes.
1: Obrim, Melero.
5: No, a veure, per el que deia l'Anna, vull dir, el cas del cas Zapatero. Jo no sé què sortirà d'aquesta investigació ni d'aquest sumari, però des del punt de vista ètic i polític, ja en tinc prou clar amb el que ell ha reconegut. O sigui, ha reconegut que va cobrar quantitats estratosfèriques per informes falsos interposant persones per cobrar-los.
7: I hi ha persones que són les seves filles. Vull
5: persones
7: dir
5: que són les seves filles. Això ja ho ha reconegut. Els informes, evidentment, són recorta i pega, copy-paste d'internet de 4 duros, i el maquetatge de les filles, doncs, en fi, no cal que parlem del maquetatge d'informes verbales perquè fot riure. Això està reconegut pel senyor Zapatero. Serà delicte o no serà delicte? Però des del punt de vista de la referència moral del socialisme, jo ja en tinc prou. O sigui, no em calen ni les joies, ni em cal la mina d'oro en Venezuela, ni en cap res. Amb això ja n'hi ha prou per descalificar-lo. Sobretot, com altres polítics que tenim tots a la memòria, senyors que es passen el dia donant-li la barrila als demés amb la moralitat i l'ètica.
7: No, però és que, a més, Javier, tens que tindre en compte una cosa molt clara. És a dir, si investiguessin, jo crec, i això és una opinió, el senyor Rajoy, el senyor Aznar, és que quan van investigar la Laura Borràs en lloc d'investigar un altre, és a dir, quan van a per tu, el que no pots, sota cap concepte, és que estiguis en fals. I això és el que els hi ha passat a molts socialistes i punis, que no hi ha més. Si tu dones lliçons de moral, has de ser moral. És que cau pel seu propi pes.
8: Si tu dones lliçons i has arribat al govern amb això, doncs no pots tenir ploma a les ales i has de ser molt expeditiu a l'hora de tallar qualsevol sospita. Jo crec que fins ara, també, per exemple, la forma en què va actuar amb el cas del Santos Cerdán va ser molt expeditiva. I va estar bé. I a la vista
7: del que hem anat veient... Si vols dir que no havia tingut pistes de lo que estava, de lo que presumptament estaven fent.
8: Va ser, exacte, sorprenentment expeditiva. Més que amb José Luis Ábalos, perquè amb José Luis Ábalos...
7: Ja, però Ábalos el van carregar perquè ja ho sabien.
8: Exacte, el va treure del govern perquè ja havia sospites, com a mínim, sobre allò, el seu estil de vida.
5: Correcte. Segons diu l'Ábalos, perquè es va xivar el Zapatero.
1: I jo, de totes maneres, com deia fa uns moments el Ramon Rovira, jo em quedo amb això, que és, vista la perspectiva de tots els casos, sento algun soroll aquí de... No, ets tu? Sí. No, jo crec que és que... Bueno, sé, és igual. Deia que crec que estem arribant a un punt que els casos s'estan amuntonegant.
8: Sí, clar.
1: I és veritat que són... És a dir, jo no sé si 40 casos de presumpció d'innocència pesen com per convocar unes eleccions, perquè són 40 casos amb presumpció d'innocència, perquè no hi ha judici aquí. Ara bé, que Ábalos estigui a la presó, que Santos Cerdán hagi sortit, però que està, en fi, envoltat. Que el cas de Zapatero, com ara deia Ramon Rovira, fa, Javier Melero, èticament és deplorable i fa pudor, com deia ahir Iñaki Gabilondo, fa molta pudor. Si a sobre, ara hi ha el cas també de la Leire Díaz per aquí al mig. És a dir, tot això és suficient, sense haver-hi concretat cap judici encara, com per convocar unes eleccions generals. Aquest és el dubte que jo tinc. El Ramon deia...
4: Ell ho ha de valorar. Ara Pedro Sánchez ha de valorar, perquè si ell accepta aquesta derrota, és a dir, i convoca eleccions, estarà admetent i estarà acceptant tota aquesta pudor? Estarà acceptant que hi ha alguna cosa?
6: Ara també estem veient com el cas del seu germà o el cas de la seva dona es van desmuntant judicialment. Però aquests es van desmuntant judicialment.
2: Aquest judici, el del germà, encara s'ha de fer. El de la dona, en principi, ja sí que sembla que hi ha una certa reculada amb el que es deia inicialment. Però és que no és únicament el que es descobreix. Quan tu ets el responsable d'un equip, o ja no et dic el president d'un govern, ets també responsable de la gent que tries. I quan tries gent com el Santos Cerdán, el Coldo, l'Avalos, tota aquesta gent que l'ha envoltat, és que ets un inútil. És que ets un inútil, perquè
4: però
2: no saps...
4: Però fins ara ell ha sabut cauteritzar persona... molt bé els efectes d'aquests noms, d'aquests casos.
2: No, és impossible.
4: Fins ara ho ha fet.
2: És impossible. Escolta, tots els que hem tingut alguna responsabilitat, clar que et poden enganyar. Faltaria més. Però ets el president del govern. I si tu al costat teu tens una persona, un ministre, que més era el vicesecretari del PSOE, i resulta que, pel que sembla, estava fotent mala caixa i a tot el que trobava per davant que no eren caixes, home, arriba un moment que tu això has de saber-ho. I has de ser conscient de la gent que t'envoltes. I quan això et passa, encara que tu no hagis fet res, per omissió, també ets responsable i has de plegar. Has de plegar. No hi ha més història, perquè ara aquest país... Què es pot portar al Congrés perquè s'aprovi qualsevol llei?
4: Ah. Res.
2: Digue'm a mi aquests moments, què pot fer el Consell de Ministres, que es va reunir ahir, per cert. Escolta, no, ara portarem una nova llei al Congrés perquè ens l'aprovin. Però aquí, això li passa pel cap a algú? Que es pugui avançar amb alguna cosa? No, pactarem amb Catalunya no sé quina història de cessió de competències.
7: No, a més, és que tot serà paper mullat.
2: Exactament. Oh, esclar. Exactament, perquè la primera cosa que faran és que vinguin els altres ho canviaran. Per tant, escolta, fem foc nou i comencem de cap i de nou, em sap greu, i efectivament, té raó una cosa que deia Ferran abans. El que vindrà segurament no és el que faci més il·lusió, perquè és segurament un pacte entre el PSOE i Vox.
6: El PP i Vox.
2: Però, nois...
1: Dit això, permeteu-me, a última hora acabem de confirmar el que dèiem, que efectivament això no té res a veure amb el finançament il·legal del PSOE, sinó té a veure amb el cas de la Leire Díez en Co. Armenteres.
8: Sí, és operació de l'Audiència Nacional, això ja ho havíem dit, que l'ordenada és el jutge Santiago Pedraz, que és qui investiga el cas de Leire Díaz, la CEPI, adjudicacions sota sospita de corrupció, cobrament de comissions, operacions en plural en marxa. Tenim confirmada la del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. N'hi ha alguna altra marxa en aquests moments. Per cert, Basté, d'aquí 21... És que la pel·lícula és bona. D'aquí 21 minuts, a les 10, hi ha un simulacre d'incendi al Congrés dels Diputats.
5: Oh, que apropiat!
8: Sí, això ja ens van avisar ahir. Bé, és d'aquelles coses que jo no havia ni pensat.
1: Han de marxar també els parlamentaris?
8: El tema és que sessió control en marxa, que sol durar les preguntes curtes al voltant d'una hora 20, una hora 25. El tema és que a les 10 del matí de cop i volta començaran a sonar unes sirenes i és que a més el Tellado acaba de fer una frase ara re fa un minut. Oi. Diu si escuchan sirenes, señores del PSOE, no s'assusten que no és la policia. Oh. Que la senyora Armengol se li ha acudit a muntar aquest simulacre de fa dies.
6: Bueno, podreu sortir a fumar.
8: A totes les empreses s'han de fer, no?
4: Ara que també les Ferraz veig que estan d'obres.
1: No, però és que aquí hi ha una cosa. Tota
4: una vestida muntada.
8: Ui, fa mesos que hi ha aquesta vestida, Laura, fa molts mesos.
4: La imatge és terrible, eh?
1: També deixa'm dir tot això que estem veient, que és que, fixa't, ara Antena 3 ha col·locat els interrogants ja. És a dir, fins ara era financiación ilegal PSOE i ara és ja financiación ilegal PSOE. És a dir, ara ja...
4: El matís, el dubte.
1: No, perquè és que portem una hora per una informació dient que era finançament il·legal del PSOE.
6: Bueno.
1: Amb la qual cosa el senyor del... Perquè me'ns entengueu, el senyor del Pitu 4, que està jugant en un bar de Sols del Rei Catòlico i veient Antena 3... està dient que hi ha finançament il·legal del PSOE.
7: Bueno, és que
6: es tracta de fixar, el marc.
7: Això ja ho sabem,
6: exacte,
7: el que pot fer fa.
6: I el que pot fer fa, també es tracta en alguns mitjans, de fixar molt clarament aquest marc.
4: Però ara estan dient que és un requeriment d'informació, Melero. Per un requeriment d'informació cal enviar agents de la policia.
5: Va, depèn de quants envies i quin equipament portin. Si els portes amb el passamuntanyes i amb el subfusell, seria una mica massa.
7: Home, jo he vist actuacions de la Guàrdia Civil, ajuntaments de Lleida, que semblava que era la Guerra Mundial.
4: Però per un requeriment d'informació.
7: Per un requeriment d'informació, sí, sí.
5: Requeriment d'informació et venen els senyors amb l'armilla aquella de policia i t'entren.
1: Jo crec que deu haver-hi més periodistes i càmeres ara a Ferraz que a policies dins.
5: Home, després els
4: caixes. Traient les caixes.
7: No, a més és el que dius tu.
6: Mira, Basté.
7: Després del titular, la gent ja no llegeix.
1: No, esclar, és veritat, és veritat, és veritat.
7: Goita, goita, les joies, goita. Això
1: és el que deia ahir el Gabilondo, que és el tema de les joies, que ahir també ho deia el davantal de les 8, i si això de les joies és l'anècdota, queda molt xulo posar unes joies allà. Però
7: és
1: si
7: la pena
1: joies,
7: del telediari perquè la gent...
1: Però aviam una cosa, però tu no és, tu, escolta'm una cosa, si tu tens àvies o tietes que són solters i que tenen molts calés i que han tingut unes joies i te les deixen amb d'allò... Per què té la caixa forta al despatx i no el té a casa seva? Però potser a casa seva no té caixa forta i la caixa forta la té al despatx. És que, esclar, que estem arribant als límits també una mica... Que és estrany. Bueno, sí,
7: home,
1: però
7: alguna no de les joies... que semblaven del sa de Pèrsia, no crec que valguin 200.000 euros, eh? Algunes poden arribar al milió d'euros.
1: Aviam, jo, un moment, Anna. Fora, jo vaig veure algunes allà que
7: les primeres
1: vas,
7: no.
1: Que te'n vas, te'n portes unes, jo, iguals, de 3 euros, el gran bafat
7: d'estat. Però no les tindries a la caixa forta.
6: És que a mi em sembla molt poc seriós. Alguns mitjans i alguns joiers o pèrits que estan sortint a partir de les fotos, a partir de la foto de la UCO, a fer una valoració de la UDEF de quan pot valdre aquelles joies.
5: Agafem els rellotges com a vara de mesurar. Agafem els rellotges com a vara de mesurar. Els rellotges aquells no valen un pebrot.
7: No,
1: home, no.
7: Un parell de carties, però normal.
1: Per favor, hi ha Rolex quan anaves a Estambul, en aquelles èpoques que anava amb el futbol i amb el bàsquet, que anaves cada quart d'hora a Estambul.
5: Rolex a Tila.
1: Anaves allà, no, ja els hi dèiem els Trolex.
6: Els Trolex,
1: que eren uns que no passaven res i que quan te'ls posaves al cap de... Si foties un cop sense voler, evidentment et queia...
4: Saltava per l'aire.
1: I
6: però la caixa
1: era bonic. Marcava tot menys l'hora.
2: Sí, però Jordi, aleshores el que no entenc és per què ho poses en una caixa forta. És que és una cosa bastant absurda.
1: No,
2: resulta que es xavalla tot, que no val una merda.
7: No, però és el fil mediàtic, el que vol dir.
2: I ho tenc com una caixa forta i, a més, quan venen i em diuen obre la caixa forta, em dius, no, no la vull obrir. Com que no la vol obrir? Doncs ara anem a buscar un serraller perquè l'obris per allà. Esperis un segon que vaig a buscar la clau. A veure, escolta, tot això és molt raro. No foteu, és que, esclar, ho justifiquem. Sí. Jo no tinc ni idea si valen un millor... A mi no en tinc ni idea. Ara, és tan senzill com explicar-ho. Surs i dius, miri, aquesta també joia, això tan bonic que penja aquest penjoll que porto,
1: tota la
2: m'ho va regalar la meva iaia.
1: A mi em consta que Zapatero...
2: I vostè no n'ha de fotre res.
1: Crec que Zapatero té unes ganes boges de parlar, però que l'advocat, que aquesta és una altra cosa que hauríem de començar a veure, això. Perquè Zapatero ha de parlar.
6: Exacte.
1: I 15 dies cap enllà és una barbaritat.
6: No, ha de parlar i cada dia que passa sense parlar li fa un dany incalculable al PSOE.
1: Sí, però tu ets advocat,
4: però
1: és clar,
4: no pot parlar.
6: El problema són aquests senyors.
5: El seu advocat, gran advocat, bon amic meu i gran advocat, el Víctor Moreno Catena, catedràtic de dret processal, gran advocat, ja et dic, l'he vist amb acció, i és un senyor molt assenyat que, home... Com t'enfrontes a un sumari de 4.000 folis amb una setmana de temps per preparar la declaració? I segona, a la vista de les declaracions del senyor Zapatero a la porta del seu xalet amb els pajaritos piulant i tal, i tu te calles hasta el dia de la declaració.
1: Efectivament.
5: Són dos consells
7: irreprochables. Ja, són dos consells segurament molt bons penalment, però políticament són nefastos. Perquè tu pots dir, m'he d'estudiar el sumari, he de veure exactament de què m'acusen, perquè amb la meva advocat no sé què, però jo els hi puc dir que jo he actuat de lobby, però no he cobrat de forma irregular. Això no costa tant de dir, si és veritat, clar.
4: Però qualsevol cosa que
2: digués... L'explicació sobre les joies la pots donar al minut zero.
7: Exacte.
2: La pots donar al minut zero, perquè, insisteixo, abans ho deia en Jordi, i és veritat que ho deia també el Gabilondo quan ho vam dir-ho, la imatge que ha quedat... Hòstia, això és impressionant, aquest tio resulta que tenia una caixa forta plena d'això.
6: Però ara sabrem quin tipus de defensa fa Zapatero. És a dir, si ell hagués anat a declarar, tal com estava previst, el dia 2 de juny, doncs ho hauríem descobert allà. Però havent-se ajornat com s'ha ajornat això fins a mitjans de juny, que falten pràcticament 3 setmanes, veurem si ell fa un tipus de defensa només jurídica, on el que mane, entre cometes, és només el seu advocat i segueix doncs, el criteri de l'advocat de nou, tu no diguis res, espera't quan vegis el jutjat, o incorpora també la part de la defensa política.
7: Ja,
6: de
7: però mira,
6: salvar la seva imatge i salvar el PSOE. Perquè si incorpora aquesta part de la defensa política, més enllà del que li digui el seu advocat, ha de sortir i ha de donar explicacions. Perquè cada dia que es passa sense que doni explicacions, el PSOE es va rostint.
7: Digues. No, jo no li volia dir una cosa, que de més va ser com vaig conèixer el Javier Melora, que a partir d'allà bueno, va començar a ser tertulià, quan el judici del procés, a mi em va fer ràbia, Javier, quan vas dir que tu no faries una defensa política. Quan era un judici polític, sinó que faries una defensa tècnica, te'n recordes?
1: Sí, sí.
7: Però quin va ser el resultat? El mateix.
1: El mateix.
7: Mm-hmm. El mateix. Sí. És a dir, quan ells van a buscar regirar el dret fins a la màxima exponent, el Zapatero, jo no sé el que ha fet i el que ha deixat de fer, però que al cap i a la fi és igual, perquè diran el que els doni la gana, perquè jo no hi confio amb aparell judicial.
6: Sí, però el seu advocat...
1: Si el Zapatero, calma't. Ui, que bé!
17: Ui. Has hagut de picar de pes a terra molt fort,
1: m'han fet cas. Un moment, perquè és que acaba d'entrar, després d'agafar el telèfon, PTT, el Jordi de Planell. I jo crec, pel que el conec, que estava parlant, perquè estava a l'esquí a l'estudi, ha agafat el telèfon, ha marxat i ha tornat a entrar. Jo estic convençut que si no estava parlant amb Ferraz, poc li faltava. Un segon, que d'aquí un moment coneixerem tots els detalls d'allò que vostè no es podia imaginar i que ha tornat a passar aquest matí. Ni un dia en pau. Un segon.
18: RAC 1.
19: Salut! Però brindes amb aigua? Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
20: Salut! Salut! Salut!
19: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
21: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
22: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
21: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
22: Si busques el millor, recorda.
21: Només Daikin és Daikin.
23: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
24: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
25: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
26: Perdoni, que ens acabem.
25: Mira, un altre.
27: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
28: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
29: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
30: No, m'ha entrat això.
29: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
31: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
0: És d'entendre amb mi, di.
3: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
0: Crec que m'he enamorat.
3: Normal, amb aquests preus.
0: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
3: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
10: Només pel fet de comprar el cupó diari?
9: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
10: Mira que bé!
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: El perquè de tot plegat.
1: 9 minuts i les 10. Ja està donant aquí a la masterclass el de Planell.
4: Necessitem una pissarra. No,
14: estic fent cunyadisme.
4: Necessitem una pissarra sí, i que passi sí, tot un mapa sí. de tots els casos, carpetes, judicis...
1: Això és finançament il·legal o no, de pla?
14: No ho sabem. El que sí que sabem és d'on penja. Efectivament, penja del cas CEPI, que és el cas que investiga si es van desviar fons de la Societat Espanyola de Participacions Industrials entre el 2021 i el 2023... a través de tres figures. Leire Díez, Vicente Fernández, que havia estat president del CEPI, i abans, mà dreta de la exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, i també a través d'Anxon Alonso, que és el soci empresari de Santos Cerdán. Això s'estava investigant com un cas de presumpta corrupció vinculada a aquesta Societat Espanyola de Participacions Industrials. Ho portava el jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional. No sabem si ara, fruit d'aquesta investigació, s'ha descobert una trama aquí de finançament irregular, per exemple, desviant fons del CEPI, que justificaria aquest escorcoll. Això, senzillament, no ho sabem. També sabem, perquè ho acabem de confirmar, que han entrat a casa d'una persona que no estava imputada en aquesta causa, almenys fins ara, que és l'empresari Javier Pérez Dulcet.
1: Hòstia! Ah.
14: Un altre dels presumptes perjudicats per les clavegueres de l'Estat, almenys ell sempre s'havia considerat un perjudicat. Doncs bé, acabem de confirmar que han entrat també a casa seva, no sabem si està detingut o no, no hem pogut parlar amb ell, però sí que acabo de parlar amb Leire Díez.
1: Has parlat amb Leire Díez?
14: Sí. Que em diu que no sap absolutament res del que està passant, perquè la seva advocada no ha rebut cap notificació i sí que té clar que a casa seva no hi han entrat. Ell s'està desplaçant.
1: O sigui, hores d'ara que podem assegurar al món arracú, Jordi de Planell, és que han entrat en casa de l'empresari Javier Pérez Dulcet.
14: Exacte.
1: Que és un empresari que sempre s'ha considerat víctima de les clavegueres de l'Estat. Sí que han entrat a casa de Pérez Dulcet. Pérez Dulcet no sabem si està retingut, detingut, o si no s'ha apuntat, perquè no s'hi parla el telèfon, o si no l'agafa. I sí que has parlat amb Leire Díez, que curiosament no en sap res de tota aquesta història. El que sí que sabem és que tot això seria del cas CEPI. Tot penjaria del cas CEPI. Per tant, no estaríem parlant, en aquest cas, de finançament irregular.
14: No, perquè qui ho ordena és el jutge Santiago Pedraz, que investigava el cas CEPI. La peça separada per finançament irregular del PSOE la va obrir el jutge Ismael Moreno, derivat del cas Ábalos-Cerdán-Coldo, perquè ens entenguem, al desembre del 2025. I va encarregar a la UCO que elaborés un informe. Però si qui ha donat aquesta instrucció és el jutge Santiago Pedraz, ha de penjar del cas CEPI o d'una denúncia nova que desconeguem. Però en qualsevol cas, no d'aquesta peça separada per finançament irregular, perquè depenia d'un altre jutge, que és el jutge Ismael Moreno.
7: Et puc fer una pregunta de Planell?
14: Sí, i tant.
7: Un amic meu que s'ha llegit tota l'auto d'imputació diu que en els 85 folis de l'auto d'imputació no hi ha ni una sola línia que digui que ZP va mediar en els funcionaris del CEPI perquè concedissin el rescat a plus ultra, que és la cosa imprescindible perquè hi hagi tràfic d'influències. Això és correcte?
14: Sí, però sí. Parlem d'un altre cas, ara? És a dir, tot i que parlem de la mateixa societat,
7: la mateixa,
14: que és la Societat Espanyola de Participacions Industrials, són dos casos diferents.
1: Sí.
14: El cas Zapatero el porta el jutge Calama, que és aquesta trama de tràfic d'influències pel cas Plus Ultra i per d'altres gestions. És veritat que el repte de les acusacions serà demostrar en quina gestió va influir decisivament Zapatero,
2: Per acreditar el tràfic d'influències.
14: Per acreditar aquest tràfic d'influències, perquè el rescat de la Sèpia Plus Ultra està avalat pel Tribunal de Comptes, per la Comissió Europea, pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, etc, etc. I això, diguem-ne, queda al marge de el cas Sepi que investiga Leire Díez, Anxón Alonso i Vicente Fernández, que es mouen entre els anys 2021 i 2023 per suposades adjudicacions irregulars a altres empreses.

0: i s'ha de fer una nova llei al Ministeri, te'n vas, contractes una, la redacció d'una llei a un equip de professionals i te'n vas a veure els polítics
1: els
0: i els
1: dius, parlamentaris...
0: li porto aquí un projecte de llei elaborat per aquests catedràtics i aquests tècnics perquè vostè me la defensi. Això és lobisme.
2: Això és lobisme i lobisme, que no hi ha intermedi.
0: Lobisme no és que jo conec a la cunyada del president de la SEPI i quedo amb ell a l'hotel Santo Mauro i meto amb unos gin tònics. Això no és lobisme, això és tràfic d'influències.
2: Claro.
3: Però la frontera
1: és molt fina.
3: El mateix del que acusen a l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, a través de la seva empresa Equip Económico, que havies de passar per caixa, no, amb el seu bufet, si volies lleis a mida.
2: Això es fa, exacte.
3: Això és el que s'està
2: castigant. La diferència són els diners, sempre.
4: Per precisar una mica el que deia... No, per complementar, m'atreveixo a dir el que deia el Xavier, que tens tota la raó, clar, tu, però com busques una persona perquè et faci aquesta funció de lobisme, si resulta que és expresident del govern, no té res a veure l'agenda que aquesta persona té amb el Paco Pérez que passa per...
0: A veure, agafem... És que parlem d'expresidents del govern, tu, perdona, Ramon, estem parlant d'un senyor llicenciat en dret per la Universitat de Valladolid, que no ha exercit mai en tota la seva vida, que va entrar en política en càrrec públic als 26 anys, i explica'm tu quin lobisme pot fer davant de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, que no sigui la seva agenda. Clar, i les seves relacions.
4: Això dic, vull dir que, parlem, és que és molt difícil delimitar una cosa de l'altra, i per això...
2: No, per això s'ha de regular, i ja ho vaig posar la llei endavant.
5: I a tot això, la cadena SER acaba d'informar que el jutge ha enviat a la UCO, a la seu del PSOE, en el marc d'aquesta peça secreta d'ampliació del cas Leire, segons les fonts, els investigadors han trobat indicis de que Leire Díez hauria executat un operatiu per atacar a jutges, fiscals i altres parts relacionades amb casos com el germà del president del govern d'Espanya o el de la seva esposa, Begoña Gómez, i suposadament aquests operatius eren pagats pel PSOE.
3: Abonats
5: pel PSOE.
3: Perquè això ja s'estava investigant. Cosa, eh? Això hi havia un jutge de Plaza de Castilla que ja estava investigant a Leire Díez per això que es va anomenar la lampista de Ferraz, és a dir, per buscar els draps bruts dels jutges, dels policies, dels fiscals que investigaven l'entorn de Pedro Sánchez. Això ho portava un jutge de Plaza de Castilla. I a banda, se li va obrir una segona causa a l'Audiència Nacional relacionada amb el cas CEPI. Pot ser que ara el jutge Ferraz hagi assumit la causa que investigaven a Plaza de Castilla perquè entengui que hi ha una correlació entre l'una i l'altra.
0: Per connexió, clar.
3: Exacte, per connexió.
2: Però si això és delicte, la meitat d'Espanya hauria d'estar a la presó, perquè han de que no hi ha cimeres de jutges, guàrdies civils i mil estaments que l'únic que fan és buscar draps bruts de l'oponent polític. Això quin delicte és?
6: Això és el que puede hacer que haga versió PSOE.
3: Llavors, ja entendria aquí que hagin entrat a casa de Javier Pérez Dulcet perquè a les reunions de Ferraz amb Leire Díez i Santos Cerdán, quan llavors Santos Cerdán era el secretari d'organització del partit, també hi va anar Javier Pérez Dulcet. És una de les persones que hauria col·laborat amb Leire Díez en la recerca d'aquests draps bruts de jutges, fiscals i policies.
6: Però mira...
3: I per tant, que entrin a casa seva, entenc que formaria part d'aquesta operació.
0: Perquè Pérez Dulcet és qui, en teoria, té desencriptades totes les gravacions del Villarejo.
3: Correcte.
0: El que no ha aconseguit encara els departaments pericials del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil, en principi ell, amb mitjans privats, sí que té desencriptat tot el que hi ha.
5: Que això no és il·legal. Que això no és il·legal.
0: No, ell ha pagat a tècnics pel Luis perquè li desencriptin i li han desencriptat.
6: Però aquesta és la condemna que rebrà el PSOE per fer les coses malament. Perquè això és fer les coses malament.
5: El que passa és que, com deia el Ramon Ferran, com deia el Ramon fa uns, allà al Pleistocè de la Tertúlia, que és si el PSOE, i en aquest cas el govern d'Espanya, i en aquest cas Pedro Sánchez, pot aguantar tot aquest fangar. Aquest és el dubte que jo tinc en aquest moment.
6: No, sobretot, i sobretot...
5: S'ha d'anar eleccions o no s'ha d'anar eleccions? Aquesta és la pregunta.
6: Doncs sí. Si es van acumular en casos d'aquests, i evidentment, si tornem al Pleistocè de la Tertúlia, si surt el tema de finançament irregular del partit, doncs segurament sí. Ara, si això és el que diu el Jordi, no?, que és com una resposta judicial a l'intent des del PSOE d'atacar des d'una estructura paral·lela creada pel partit, amb la Leire i amb el Pérez Dulcet i amb algunes persones més, d'atacar les clavegueres de l'Estat, és un escarment al PSOE. I és lamentable que el PSOE actuï d'aquesta manera quan té una majoria operativa al Congrés dels Diputats, per exemple, per canviar la llei orgànica del poder judicial i acabar amb determinades coses, quan té el Consell de Ministres i quan té el butlletí oficial de l'Estat. És a dir, el PSOE porta 8 anys al govern, en 8 anys ha sigut incapaç de desmuntar determinada

0: determinats aparells del Ministeri de l'Interior i de l'Administració de Justícia i de l'alt funcionariat espanyol, que és això
1: que
0: es defineix com el Deep State,
1: totalment
0: ha sigut incapaç d'atacar-ho.
1: Ja, però és que ha estat incapaç, pel que sembla, presumptament, de despullar les seves pròpies vergonyes, perquè abans d'anar a desfer tots els entramats de casa dels altres, primer regla't casa teva, Anna, perquè saps que et aniran a perseguir, perquè saps que això és la forma d'actuar de la dreta.
2: No pots anar a fer això que diu el Ferran si tens l'armari ple d'escalets.
3: Però una cosa, Xavier, escolta'm, perdoneu-me, fa anys que ens coneixem i que jo, de veritat, a vegades em sembla que a partir d'una base, o Ferran en aquest cas, d'una certa ingenuïtat, desmuntar l'aparell de l'Estat, això és impossible.
2: No,
3: això és impossible, no. En aquest estat...
1: Reformar-lo, fer una segona transició, sentar les bases d'una democràcia real.
2: No pots carregar el Tribunal Suprem.
3: I se'n cuiden prou, de protegir-se perquè no el puguis destruir. Quan acaba el franquisme, el període de transició que hi va haver-hi, què va ser? Una prolongació del que hi havia hagut anteriorment, readaptada. Tots els alts càrrecs, els càrrecs que han hagut, no es toquen. És a dir, els alts funcionaris no es toquen.
2: D'acord, molts tots ja,
4: Així li va a Espanya...
3: Així li va
4: a l'esquerra a Espanya.
3: Els alts càrrecs no es canvien.
1: I espera,
3: l'estructura de l'Estat no es canvia quan hi ha un canvi de govern.
2: No, de la lei,
4: perquè
2: la
4: no s'hi atreveixen.
3: Torquato
2: Fernández
3: Miranda. Però ja no parlo de transició.
1: No s'atreveixen perquè mira el que els hi passa. A la mínima que volen canviar l'Estat de Atado y Bien Atado, a la mínima, primer Podemos, ara els socialistes, els independentistes, per suposat, estem al pic de tot. Mira el que els hi passa quan intenten canviar alguna cosa. Jo és que no els vulgui defensar, però és que és la veritat. Cada vegada que el socialisme, Podemos o l'independentisme català intenta sentar les bases de la reforma, de la transició, sentar les bases d'una democràcia real en tots els estaments, mira què ens passa, o a la presó o té bé la cavalleria a casa. Llavors, suposo que és molt difícil lluitar contra això.
2: Sol ajudar...
1: No,
2: que no paguis anar a bodes amb diners públics, ni tinguis joies a la caixa forta.
1: Xavier,
3: amb tota seguretat tens tota la raó, i faltaria més. I això seria la primera cosa que haurien d'haver pres, especialment uns que van arribar al govern, us recordeu, en aquell famós ple en el qual al lloc on hi havia el president del govern hi havia un bolso.
2: Sí, que parlava l'Àvalos.
3: Parlava l'Àvalos. Ramon,
1: van arribar amb una moció de censura precisament per la corrupció.
3: Per tant, és que ja té barra que resulta que els mateixos que van arribar al govern a través d'una moció de censura per casos de corrupció dins del partit polític, resulta que possiblement o potencialment poguessin trobar-se igual. Però el que jo deia, com Ferran deia, no, és que no s'han reformat les estructures de l'Estat, sí, clar que no, perquè aquestes estructures és que estan blindades. Bueno, tu estàs parlant de funcionaris que són els funcionaris de l'Estat.
4: Estan blindades perquè el senyor Marlaska vol.
3: Estan blindades perquè
4: Margarita Robles vol.
1: És que molts han mort. Per què els seus fills han d'heredar?
3: No estem parlant d'això.
2: El que ha heredat el càrrec és el que diu Conde Pompidou.
4: Estem parlant de la policia patriòtica. Quines mesures s'han pres al Ministeri de l'Interior perquè no es torni a repetir una policia patriòtica? Quins expedients, quines depuracions internes de comissaris hi ha hagut al Ministeri de l'Interior perquè això no torni a passar?
2: Hi ha un judici Kitchen, de moment, que estan sortint les vergonyes i els drets.
4: Però quines mesures ha pres a dins el Ministeri de l'Interior, a dins a la policia, a la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat, quines mesures s'han pres? Quines mesures s'han pres perquè no torni a haver un cas d'espionatge amb Pegasus com va ser el Catalan Gate? Quines mesures s'han pres?
2: Segur que cap mesura.
4: A dins el Centre Nacional d'Intel·ligència, en la reforma de la llei de secrets oficials encara franquista de l'any 68.
1: Mira, Ferran, et posaré un exemple.
2: Perquè no es volen prendre aquestes mesures, perquè tots aquests governs volen tenir la seva pròpia policia política. Per què l'han de desmantellar, si pot treballar per ells?
5: Doncs mira, perquè... Volen canviar el color, simplement.
1: Però jo et posaré un exemple ràpidament.
4: No ho toquen i ara això els està devorant.
1: Ramon, Ferran, te posaré un exemple de la Diputació de Lleida. Me'n recordo un president de la Diputació de Lleida, que no diré el nom, que quan va arribar al poder va dir, s'ha acabat això, perquè els funcionaris de la Diputació de Lleida tenen molts avantatges. Els hi paguen la carrera als fills, tota la dentadura nova, sí, i el diari Segre ho havíem dit moltes vegades. I un president de la Diputació va dir, això s'ha acabat, quan jo arribaré no firmaré el conveni i s'hauran acabat aquests avantatges per ser funcionari de la Diputació de Lleida. Saps què va passar? Van muntar una manifestació, el van començar a boicotejar, al cap de dos dies va firmar el conveni, perquè aquest senyor sap què passa per allí i no els vol tindre. tindre en compte. Potser és el mateix. És a dir, tothom vol que hi hagi pau en aquests estaments de l'estatu quo. I, per tant, s'acolloneixen, no aproven res, i després, quan ells intenten sortir una miqueta de la xarxa, doncs llavors els hi cau
4: però
1: i els hi plou
4: vol,
1: damunt, i punt.
4: Potser tothom vol que hi hagi pau canviant pau per pau. I aquí, de pau, aquests aparells de l'Estat, aquest Deep State, de pau al PSOE no n'hi està donant pas.
2: Aviam, Armenteres té novetats. Digue'm, Armenteres. Oiga. Buen hombre.
3: Armenteres.
4: Estan amb el simulacre, potser.
2: Ah.
4: Que ha dit a les 10.
2: Bueno, el simulacre el farem nosaltres d'aquí una hora, perquè recordeu que a partir de les 11 hi ha una roda de premsa... No, esborro. Hi ha una compareixença convocada d'Alexia Putellas en el seu adeu al Futbol Club Barcelona, que seguirem aquí al Món RAC1, i que a la mateixa hora, però gràcies al Pontífex, al Papa, sembla que ho allargarem a 11:45, hi haurà una compareixença que sí que té... Sembla que serà una roda de premsa de Pedro Sánchez, que també seguirem en directe aquí a RAC1. Digue'm, PTT.
6: No. No, al final ja quan em cridin PTT pel carrer em giraré. Acabo de parlar amb l'Eire...
2: Saps qui era el PTT o no?
6: Sí,
1: el libro gordo.
6: El libro gordo. Sí. No recordo com era la frase aquella.
2: El libro gordo entretiene. El libro gordo
1: te enseña.
2: I jo te digo contenta hasta la setmana que viene.
1: Correcte.
3: La setmana que viene. Sí,
5: bueno, és molt boomer, això, eh? Molt.
3: Què vols dir amb això?
5: Que és, home, que és molt antic.
3: Perquè tu ets molt jove, però el Jordi és més jove que jo.
5: El Jordi és més jove que jo.
6: Em feia igual, després del moment blanc i negre, vaig al tema aquest.
3: Gràcies,
6: que...
3: Gràcies guapo. Sí.
2: No, era color, però color.
1: No fa tant, d'això.
5: Sí, que sí, Anna. No.
6: Que acabo de parlar un altre cop amb la Leire Díez.
2: No vol
6: entrar en directe, li hem preguntat, però no ho vol fer perquè diu que abans prefereix consultar-ho amb la seva advocada. Però sí que subratlla un parell de coses. La primera, que ella no cobra del PSOE ni de Ferraz des de l'any 2017, quan es va desvincular del partit orgànicament. Per tant, nega la major, que li paguessin res per dur a terme aquestes investigacions, i torna a parlar de caça de bruixes. Considera que els van al darrere amb motivacions polítiques i alerta també que si el partit no està disposat a defensar-la, acabaran caient tots.
5: A defensar-la amb ella.
6: Amb ella, ell entén que és no una peça de caça major, sinó una espècie de boc expiatori, i creu que el que hauria de fer el partit és donar-li suport, perquè d'aquesta manera es protegirien tots per unes activitats que van ser perfectament legals des del seu punt de vista.
7: Home, la van deixar de pagar del partit el 2017 i la van col·locar haciendo dos organismos públicos perquè
6: sí.
7: No passés apuros.
6: Ella va anar, va ser al càrrec de Correus i després també, precisament, va ser al càrrec de la CEPI. De la...
3: Clar, però perquè passés sí, això...
7: No, una qualificació
3: dius,
7: molt...
3: No sé si el que dius que t'ha dit ho he entès bé o és que no vull entendre-ho. Perquè, és clar, això el que acabes de dir, escolta'm, a mi si em toqueu ja sabeu el que va darrere. Això és un...
2: Està dient que hi ha unes coses al darrere...
5: Estiraré no sé. De la manta, no?
3: Bueno, sembla entenc... que no ho hem entès. Jo no ho he entès bé, com a mínim.
4: I entenc més que ella...
6: He intentat ser bastant textual per respectar l'esperit de...
3: Que tu no dubto.
6: Sí.
4: Però ella dona a entendre que efectivament està fent aquestes feines aleshores per encàrrec del PSOE. No?
7: Ara, hombre.
3: Aquest és el tema.
7: Va, però si es reunia amb el Santos Cerdà...
6: Que compartia la informació amb el PSOE és evident, perquè les reunions
4: estan
6: reconegudes i enregistrades. Exacte. Per totes dues parts. Aquí la qüestió és si, tal com ara es posa al damunt de la taula, el PSOE pagava Leire Díez per aquestes feines. Això és el que ara
3: maneres,
6: com li acreditar.
3: Jo, perdoneu-me, però podem fer bullir l'olla tant com vulguem, però és que estic convençut de que la gent que ens està escoltant, que com, gràcies a Déu, som molta, molta, molta gent, que està aquí escoltant, això hem d'acabar-ho d'una manera o una altra. No podem estar cada matí despertant-nos amb que si avui han entrat a la seu de Ferraz, que si després han fet no sé què amb la Leire Díaz aquesta, o amb lo del Zapatero i tal i qual. Això s'ha d'acabar. I en democràcia només hi ha una manera, que és convocar eleccions i fer foc nou. És que no n'hi ha d'altra, Laura, ho sento molt. I sé perfectament que si em dius... el que potser algú, molta gent pensa, dius que el que ve és pitjor. L'altre dia li preguntàvem en el Junqueras, aquí mateix asseguts, i escolta, no s'esteu plantejant fer una moció de censura? O dir, no, és que el que ve darrere diu és el PP i Vox. I, bueno, ja, i? Però és que així no podem seguir.
5: I moltes coses, si arriba un govern de PP i Vox.
3: Laura, tard o d'hora, arribarà.
4: És dir, com que hi ha indicis...
3: No, no és alguna opció que això no passi, Laura, en sèrio?
4: Com que hi ha indicis de males pràctiques de dirigents del PSOE...
2: Ara no.
4: Com que hi ha indicis de males pràctiques de dirigents del PSOE, Santiago Abascal, vicepresident del govern, no? Doncs no sé.
1: Ja, però això haurem de decidir els ciutadans d'aquest estat, noi? Però això potser és que
3: preguntem a la gent
1: el
3: que vulgui votar, no? O és que ho hem de decidir nosaltres, això, Ferran?
4: Sí, sí, però que voti la gent, d'acord, que voti la gent, però també que sàpiga el que implica que algú com Santiago Abascal i que un partit com Vox estigui al govern espanyol amb la meitat dels ministres.
1: No sé, jo... Ja, però això no ho has de decidir tu.
4: No sé, jo soc ministre de l'Interior. Això ho hem de decidir, no? Però puc opinar, o tampoc puc opinar que em sembla un mal negoci i sobretot un mal negoci per Catalunya.
1: Per Catalunya el mal negoci fa tants anys que dure, mànic i mànic, i que no comparem. Que pitjor que el que estem no podem estar.
4: Endavant. Anirà molt bé.
1: No, no, però tu tens dret a dir el que vulguis, però el que no pots és amenaçar la gent, volent dir, millor que la gent no voti, perquè no sabeu el que voteu.
4: Jo no he dit millor que la gent no voti. Jo he dit que senzillament, quan anem a unes eleccions, doncs la gent, malauradament, doncs és possible que la situació sigui... Però jo estic dient que la gent és tonta.
1: No, doncs per què la gent dius que sembla que no s'ha votat bé?
4: Només estic dient que hem de ser conscients i que a mi em sembla que no es pot frívolament parlar de, doncs que caigui el PSOE i que vingui un altre i no passa res perquè vingui el PP i Vox. No, sí que passa.
1: Ja, sí que passa. Que ens continuïn robant perquè nosaltres som més dolents.
4: A mi no em sembla gens bé i no m'agrada gens el que estem veient del PSOE i em sembla fatal. Però fer veure que això és un turnisme normal i que no passa res i que forma part del joc democràtic i de l'alternança, sí, clar, és veritat, forma part del joc democràtic i de l'alternança, però que governi l'extrema dreta, doncs jo crec que, veurem
3: Ferran,
4: situacions...
3: Ferran, perdona-me, però...
1: O sigui, Catalunya governant l'esquerra tampoc li ha anat millor.
3: Jo crec que aquest tema, amb tots els respectes, no et toca ni a tu,
1: ni
3: a cap dels que estem a aquesta tertúlia. Escolta'm, és molt senzill. La gent se li pregunta i vol vota el que vol. L'altre dia diu, no, ui, que no votin a la de Ripoll, a l'Aliança Catalana. Bueno, escolta, votarà el que els doni la gana. Home. Votarà el que els doni la gana.
4: Evidentment.
3: I si estan molt emprenyats... I crec que hi ha molta gent que està emprenyada i decideixen votar doncs l'extrema dreta, doncs mira, noi, què hi farem? És el que hi ha. Però Ferran, no crec que això sigui una qüestió que...
4: Evidentment, no li fotrem una patada a la urna, però podem dir que el fet de que governi l'extrema dreta tindrà unes conseqüències per determinades polítiques, que tindrà unes conseqüències per la convivència en aquest país, doncs que a mi em sembla que no seran desitjables. Això ho puc dir, no?
3: Oi, tant, sí, ho pots dir.
2: Belero,
3: què he dit?
7: Això en tot cas era culpa de qui ha malmès la confiança que se li va dipositar, que se li va otorgar en el seu moment. Però no, jo volia dir que jo crec que no hi ha cap risc de que passi res de tot això. Si jo fos l'advocat del Sánchez, li diria que aguantés fins al darrer dia de la legislatura, el dia de l'any 2027.
5: Per què?
7: Perquè amb l'horitzó judicial que tenen tots plegats s'aguanta molt millor des del poder que fora del poder.
1: Ja, però això anirà per llarg.
7: I mira tots ells, a la que han perdut l'aforament, a la que han perdut el manto de púrpura que dona el poder, com han acabat. Semblaven desgraciats.
5: Per tant, que aguanti...
7: Avalos i companyia...
5: Que aguanti fins al poder, tot i que no pugui governar, tot i que no pugui aprovar cap
7: consell
5: llei...
7: Consell que li donaria al seu advocat és tu aguanta fins a l'últim dia.
2: Que aquest senyor l'imputaran quan surti.
7: Vés-te'n a la FAO... Vés-te'n a la UNESCO, vés-te'n a la ONU, vés-te'n amb el Papa, parla de la Santíssima Trinitat, fes el que et doni la gana, però
3: que aguanta. Xavier, perdona-me, amb això que acabes de dir, i t'entenc perfectament, i tu ets advocat, jo no, però possiblement des d'un punt de vista lògic, potser pensaria el mateix que dius tu, acabes d'abonar la tesi del que passi exactament el que estava en Ferran, que tenia tanta por que passés, perquè diu, escolta, tu, amb aquesta pandilla d'impresentables, doncs jo ja vaig al límit.
1: No, i a més una altra cosa, perdona.
3: Escolta, és que aquí hi ha una cosa que oblidem. Això no es tracta de supervivència del president del govern o del partit.
7: No?
3: No s'ha de tractar d'això. Això es tracta de servei a la gent i de governar i fer-ho bé. I amb netedat, i amb pulcritud, i sense corrupció. Tot l'altre, a mi és que estem defensant coses, no? Com que hi ha el perill de que l'empurin o de que el portin al tribunal si perd la protecció que té el president del govern...
5: Però t'està parlant des del punt de vista legal.
3: No, sí. Ja ho sé.
5: Des del punt de vista de l'advocat, clar. Però, Laura, tant de vol els responsables
3: jo,
5: polítics tots.
3: Però jo no parlo des del punt de vista legal, ara. Et parlo des del punt de vista d'un ciutadà que diu, i a mi què coi m'explica si aquest senyor ha robat? Clar. Doncs l'empuren, ja s'espavilarà, que faci el que hagi de fer. Ara jo el que vull és que hi hagi un govern net, qui sigui, del PP, d'aquests, dels altres...
1: Sí, clar, jo voldria que s'acabés la fama al món.
3: No facis conya, Anna.
1: No facis conya, però és molt difícil.
3: No facis conya, no és veritat. No és veritat. No és veritat. Hem de tenir la tendència natural de ser a que els governs siguin nets i que ho facin amb la mínima... Home, doncs ja estem al cap del carrer, sí, tampoc és tan difícil.
5: Escolta'm una cosa,
3: però amb el món sí que és molt difícil d'acabar, però tenir un govern que sigui mínimament decent és que em sembla el mínim que podem esperar.
1: Cony, sí,
3: és
1: que estic d'acord amb tu, però jo penso ara la pregunta que era, ha d'aguantar o no d'aguantar Zapatero? Jo crec que Zapatero, Pedro Sánchez, ha de saber el mateix que li ha passat a l'independentisme català. Fins que no s'ha acabat l'independentisme català, almenys... de forma majoritària, no s'ha acabat la persecució, l'assetjament a les persones que representen l'independentisme català. Des de que governa Espanya el Pedro Sánchez i a Catalunya el Salvador Illa, heu vist que s'ha obert alguna altra causa nova contra l'independentisme? No. Per què? Perquè ja han aconseguit el seu objectiu, apartar-los del poder i desmotivar la massa social. Ara a Espanya faran el mateix, en pic els treguin del poder, s'haurà acabat.
7: Hi ha una diferència essencial, i li vaig dir l'altre dia al Junqueras,
3: jo crec que
7: és important, a l'independentisme català, i mira que hi he fet crítiques al processisme, però l'independentisme català no es va ficar un duro a la butxaca. No tenia aquests esquelets a l'armari. Estem parlant d'una altra cosa.
1: Ja, però ells ho inventaven, perquè la conta suïssa del Javier Trias...
7: Ho intentaven, però no hi havia conta suïssa. La cosa que ha canviat molt...
1: Ja, però el Pujol no pagava impostos, si ho intentaven...
7: Sí, bueno, però salvem les distàncies, eh?
1: Sí, sí, salvem les distàncies, però també estàvem els peus al fang, m'entens?
3: L'home a les ales.
7: Però que si no tens el mort allà amagat sota el pati de casa, no et passen segons quines coses.
5: El cas de perdó, que torni enrere, però el cas de l'Ere Díez, que ara està la UCO escorcollant la seu de Ferraz, és corrupció? És a dir, que una persona que diu que no està sou d'un partit polític s'hagi dedicat a contractar altres persones per treure draps bruts de jutges o de rivals polítics, això és corrupció?
7: Home, a veure, depèn, segons les pròpies gravacions, a les entrevistes que va mantenir amb dos fiscals de l'Audiència Nacional, amb el fiscal Grinda i amb el fiscal Estampa, el que està fent és oferir contraprestacions que provenen del govern a canvi de... I això sí que és delicte.
3: A fiscal, sí.
7: Això sí que és delicte.
1: I contestant un pelet només al Ramon, és a dir, perquè les coses canvien s'han de fer normes. És el mateix que dèiem, la diferència entre els lobbies i el tràfic d'influències. Molts països ja estan regulant quina és la figura del president de govern, o la presidenta, o els seus companys, o els seus marits, fins a on es pot fer, què es pot cobrar... Jo et posaré un exemple. Abans els ajuntaments podien licitar i adjudicar a qualsevol empresa que li donés la gana a l'alcalde i amb un... poder il·limitat de diners. Ara no. Per què? Perquè es va veure que hi havia moltes corruptes. Què es va fer? Doncs canviar la llei. Doncs el que s'ha de fer és canviar la llei. Com s'accedeix al poder judicial? Quines possibilitats té el president o la presidenta del govern i els seus companys, els seus fills, els seus germans, els lobbies? És que això s'ha de regular. El que no pot és campi qui pugui. De fet, els països europeus més avançats ja ho tenen regulat. És Espanya la que no ho té regulat. I quan ara el PP sembla que ho voldria regular, però quan arribi el poder no ho voldrà regular. I així estem, vull dir, Espanya necessita una segona transició en tots els aspectes.
8: 10 i 19 minuts. Leire Díez, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué está pasando en Ferraz que sepa Leire Díez en estos momentos?
9: Pues no sé absolutamente nada. ya no sabía nada antes, imagínate ahora. O sea, que no tengo ni idea y bueno, y hasta que no hable con... Es que no sé de qué va esto, o sea que...
8: Dice que la UCO está en Ferraz. Se hablaba en principio se habló de buscando si había financiación ilegal del PSOE, pero ahora parece que se ha hecho un requerimiento de información y para tomar declaraciones.
9: Ah, bueno, pues es que no tengo ni idea, la verdad. Es que te diría ni idea.
8: Dabranell, digas.
10: Lo último que nos ha llegado, señora Díez, es que se estaría investigando si el partido, si el PSOE le habría pagado a usted y también al empresario Javier Pérez Dulcet, porque la policía también está en su casa, para que investigaran a los jueces, a los fiscales y a los policías que estaban de alguna forma intentando esclarecer los casos de presunta corrupción que rodean a Pedro Sánchez. No sé si esto le consta y se ha cobrado recientemente del PSOE para investigar pues a rivales políticos o de la esfera judicial.
9: Pues no a las dos cosas. Ni me consta ni eso ha pasado. O sea que...
10: Y Javier Pérez Dulcet, entiendo que a pesar de haber colaborado con usted, tampoco habría cobrado del partido.
9: Pues, y además eso él ya lo ha manifestado mil veces, que no.
10: ¿Y entonces a qué atribuye estas investigaciones? ¿Entiende que forman parte de una...?
9: La verdad es que yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O sí, lo entiendo. Lo que no sé qué me tranquiliza o me intranquiliza más. O sea que la verdad es que no te puedo ayudar porque es que me ha pillado así como de sorpresa.
10: ¿Y qué es lo que entiende y la intranquiliza?
9: Bueno, pues que forma parte del ataque continuo y constante, ¿no? Y además de la prospección y todo basado en noticias falsas. Es que es más de lo mismo lo que llevo viviendo un año, con lo cual...
8: ¿Ataque constante de quién?
9: De medios, los medios de siempre. Sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias, se sigue haciendo exactamente lo mismo.
10: ¿Pero quién lo hace? ¿El PSOE?
9: No, el PSOE, no, hombre, no. Tú date cuenta cómo empieza. Vamos, quiero pensar que tienen más que ver con lo del nuevo. Es que no tengo ni idea, pero es que me deja perpleja porque es que, o sea, yo ya he aportado todo, mis ingresos, toda la documentación. No tiene mucho sentido, la verdad.
8: Que sepan, no han entrado, interpreto que no está en casa y también no habrán entrado en su casa, ¿no?
9: Pues es que mi casa...
8: Ay.
9: Ya se llevan todo lo que tenía que llevarse.
8: Ah, ya entraron en su día, claro.
9: Claro.
8: En fin, Leire Díez, vamos a ver, vamos a seguir...
9: Es que, ¿sabes? O sea, es que ya entraron e hicieron todo lo que estimaron oportuno.
8: ¿Ha podido hablar
9: se con... ha aportado todo.
8: Ya, una última pregunta. ¿Ha podido hablar con Pérez Dulcet o no?
9: No, es que estoy en el tren.
8: Ya, perfecto. Digas, Jordi, digas.
10: Y no sé si ha podido hablar con algunos de los otros implicados en el caso SEPI recientemente, el señor Vicente Fernández, el señor Alonso.
9: No he hablado con nadie porque es que la causa está secreta. Entonces, es que, y como está secreta, y además esto es una orden tajante de mi abogada que tiene todo el sentido, no he hablado con nadie.
8: En fin, Leire Díez, gracias y hasta pronto, ¿eh? Suerte.
9: Gracias.
8: Son les 10:23 minuts.
3: Home, doncs, la protagonista, no? Entorn de la qual gira tota l'operació que sembla que s'està portant a terme en aquests moments i en diu que no en sap res.
8: Mira, yo lo que digo Telecinco, Guardia Civil irrumpe en sede SOE por el caso Leire. Uh-huh. I Leire diu que no té ni idea. Un segon, sisplau.
11: RAC 1. El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho?
12: Que bo.
11: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
12: Parella, què us podem partir?
11: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Per què una mateixa teràpia del càncer de pròstata no funciona igual en tots els pacients? Cetires Cires lidera un projecte amb la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia que amb proves d'imatge mèdica i intel·ligència artificial permet anticipar l'evolució de la malaltia en fases metastàtiques i personalitzar el seu tractament. Cetires Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
14: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50 i pantalons curts per home, 2x20 €. Fiman, tan senzill com això.
15: Filla, quan era el teu aniversari?
16: Un altre cop, papa.
17: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
18: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
19: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
18: Vine i decideix-te, per fi, a veure i sense les teves ulleres de prop.
20: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masachs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masachs, especialistes en naus industrials.
12: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare.
21: Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials.
12: Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare.
21: Tots els centres de Gracare estan homologats per CatSalut.
12: Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
22: Estic venent casa meva i no me'n surto.
23: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvia en comissions i regala't il·lusions.
24: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
25: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
26: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
27: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
28: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
27: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
29: I si aquest estiu comencés abans? Als Clubs d'Ir ho tens tot per entrenar, però a més pots refrescar-te i desconnectar amb 13 piscines i 13 zones de solàrium. Activa't aquest maig i prepara el teu millor estiu al DIR. Apunta-t'hi a dir.cat, ara amb inscripció 0 euros. DIR, com sempre, anem a més.
30: Destinació la teva feina. En parada a deixar els nens al col·le, entrarà a la via... Ah, no, espera, que va amb retard com cada matí.
31: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
32: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
33: Descarrega.
32: Podcast exclusius.
33: Streaming.
32: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
33: Contingut a la carta.
32: I escolta el que vols quan ho vols.
33: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
34: El perquè de tot plegat.
8: Falten 2 minuts per 2:15 del matí, l'última. La UCO acaba d'entrar també a la seu de direcció de la Guàrdia Civil.
7: Carai. Que sembla el regnat de Calígula, no?
8: Hosti, tu.
7: Mare de Déu.
8: L'Eire Díaz no sap res. Ara entren a la Guàrdia Civil. Hosti, jo ja m'estic perdent, eh?
7: Jo també.
8: Jo ja m'estic perdent, eh?
7: És... Ja sembla Aterriza com ho puedes, no sé, és una cosa terrible.
8: Millor que s'ho prenguem a conya, eh? És que jo ja...
7: És que sóc incapaç de prendre-ho en sèrio i aquestes alçades, la veritat.
8: Però la Guàrdia Civil...
1: Doncs és sèria, Javier.
7: Sí, ho sé, em sap greu, eh? Però no puc evitar-ho.
0: Home, que estaria bé que quan acabi algú... Ja sé que habitualment no es fa, eh? Però que algú de l'Audiència Nacional, doncs, el Departament de Premsa, fes una explicació sobre l'abast de l'operació i
1: sí,
0: per què...
1: Sí, espera't, senta't.
0: He dit que estaria bé.
8: A tot això, avui, no sé per què, no sé si ho sabeu, no canviarem de tema, aviso diverses coses. Primera, avui teníem una entrevista enregistrada amb, que li vam fer la tarda a l'Eric García, el jugador del Barça. Com és enregistrada vol dir que no caduca. Per tant, ho passem a demà i tal dia farà un any. I el que dèiem, doncs que continuarem amb això, perquè, esclar, si a més ara ha sortit també Pedro Sánchez i tot plegat, clar...
5: Salta tot pels aires.
8: Què? Salta tot pels aires, sí. La UCO entra també a la seu de direcció de la Guàrdia Civil.
7: Carai.
8: Es queda de bo.
1: Van sentir l'Aznar ahir.
8: I a tot això, Com? Què dius?
1: No, no va ser ahir que l'Aznar va tornar a sortir a dir... Sí, qui sí.
8: La versió 2 de sí. El que puede hacer que pueda, doncs la versió 2. Però repetim que l'última hora és que ara també la UCO ha entrat a la seu de direcció de la Guàrdia Civil.
1: Vigila que no entrin aquí.
8: Ramon Rovira, a la seu de la Guàrdia Civil, ara.
2: Sí, ara em vinc i...
1: No, sí, sí. De on?
2: Són allà.
8: Escolta, com vols que no continuem fent?
2: És impressionant.
8: Continuem fent un any més aquest programa, però si ens ho estem passant de conya. És que l'any que ve sí.
3: Ja espera l'any que ve.
8: Què?
3: Ja espera l'any que ve.
8: Per això et dic...
7: És com un xiquitat, que això és boníssim.
5: I perquè, mentrestant, a Pedro Sánchez amb el papa de Roma, què li deu estar dient? Deuen estar parlant d'això?
7: Bueno, és que l'encíclica Magnificent Humanitas té molta cosa i jo crec que el Sánchez és l'interlocutor adequat.
1: Amb Déu.
7: Sí.
0: Doncs allà amb el Papucci, vinga.
5: Amb el Papucci.
8: Bueno, un moment, aviam. A tot això, avui, ja, no ho oblidem, hi ha una vaga nacional de mestres.
5: I d'estudiants, també.
8: I d'estudiants.
5: I d'estudiants de secundària a casa, a Barcelona. Ara mateix.
3: Però això sembla que està pintant una mica millor que la setmana passada.
8: Sí, pinta una mica millor.
1: M'ha agradat molt una frase, que em sembla que l'has dit tu o algun dels periodistes a l'informatiu. Ha dit, estem... Alguna diu, principi d'acord. No, principi d'acord no. Inici del diàleg, no. Final del desacord.
3: Ho ha dit el del sindicat de professors de secundària.
1: Està bé, és original. Sí. I...
5: Sí, està bé, sí, final sí. Del desacord a 27 de maig,
1: sí, sí.
5: Quan portem com a mínim 9 mesos sabent que hi ha aquesta mala maror entre els sindicats de mestres.
1: Ara, és que firmar el pacte amb UGT i comissions sense comptar amb el sindicat majoritari, Laura, va ser una mica agoserata.
5: Sí, va ser un error. Sí,
8: també t'he de dir que m'ha sorprès el pols del govern, perquè normalment els governs això diuen, hòstia, quin merder tenim aquí... Tio, el govern de Catalunya ha aguantat el pols el que ha pogut.
3: També ha aguantat perquè cedir, com acabarà cedint, és deixar molt en evidència Comissions i UGT
8: als centres de treball. Però jo crec que això és, diguem-ho, secundari. Jo crec que el que no volen apuntalar és un tema econòmic.
1: Clar, jo també.
8: El que no volen, volen arribar a segons quina...
3: Bueno, però és que al final passa per aquí l'acord. És a dir, és impossible pensar en arribar a un acord sense més inversió en millora de la qualitat educativa i més inversió retributiva en les condicions...
1: Encara que només sigui recuperar el poder adquisitiu que van perdre.
3: Vull dir, al final no hi ha solució que no passi per posar més diners.
8: Quan hi hagi aquest acord, que espero que arribi ràpid, ja anem tard. Sí. T'ho juro que el que vull és que l'ensenyança d'aquest país millori el nivell que es mereix el país i que es mereix aquesta pujada salarial.
3: Sí, senyor, perquè ens diu el futur, l'educació pública d'aquest país.
8: Sí,
1: l'educació pública, la sanitat pública, les vies públiques...
3: Sí, sí.
1: Jo ja sé que em faig una mica pesada, però tenim una Catalunya de 8 o 9 milions de persones amb les mateixes estructures de quan hi teníem 6, i això requereix molts diners. L'educació la principal, perquè és la base important del futur.
2: Exacte. Ana, també d'aquí hem de començar a fer un exercici que ens comença a tocar tots plegats, perquè és evident que això que dius, estic 100% d'acord amb tu. Érem 6 milions, no?, i després un moment 7, i ara potser estem 8, camí de 9, bé, això, les costures de l'estructura del país no dona més de si, no dona més de si les infraestructures, no dona més de si les escoles, no dona més de si el sanitat, exactament, el que diu en Jordi.
1: Ni l'APC dona més
2: però,
1: de si.
2: Perdona,
1: mira que
2: ara,
1: sabien,
2: ara és el moment
1: el
2: també de que ens comencem a mirar si els impostos que paguem van destinats on han d'anar o hem de començar a revisar si aquesta distribució és correcta o no és correcta. Perquè el que no hi ha dubte és una qüestió. Paguem tant com podem pagar.
1: És a dir,
2: no es pot pagar més. És a dir, aquest país ja no pot pagar més impostos perquè els límits que estan establerts són els màxims. Paguem més d'RPF que no pas ningú, tenim uns impostos, l'impost de patrimoni, els impostos el que l'ha de pagar.
3: Amb el tipus més alt sí que es paga més d'IRPF, en la mitjana no.
2: A veure,
1: i els serveis que rebem no estan a l'alçada d'altres països que paguen.
2: Per tant, ja no és una qüestió únicament de que diguem, ui, escolta, més que això no arriba. No. Escolti'm, paguem molts diners. Els estem distribuint bé?
8: Aquesta és una gran pregunta.
2: Ho estem fent bon ús d'aquests diners que ens gastem? Escolti, ja sabem que hem de pagar impostos, faltaria més.
3: Amb què estem malgastant?
2: No, és una reflexió que proposo, Ferran. No em demanis ara que jo comenci a fer-te una llista aquí. Hi ha coses que podria dir.
3: Però si ho dius és perquè deus pensar que potser en alguna cosa s'està gastant massa o no s'està gastant.
2: Igual que penses tu també, suposo.
3: Sí,
2: suposo que, home, m'agradaria molt més, per exemple, que la... l'autopista, la P7, per exemple, estigués molt més arreglada, no hi haguessin els forats que hi ha.
1: Home, i que tinguessin tingut, perquè ara ens surten amb que Catalunya del futur del 2030, de pensar i parlar amb l'estació, amb la línia orbital, sí, perquè hem de plantar un arbre abans que creixi no sé què, i no ho sabíem que s'aixecaria el peatge de la P7, i no podíem haver previst que això passaria. S'ha dit, està molt bé mirar el futur, però primer hem de mirar el present, i amb les coses que ens toquen cada dia el present. Perquè, vaja, no vull dir una mala paraula, però que certs partits polítics hagin tregat ficar diners o plantejar una cosa que de pagar l'Estat el 2030 començarà i tinguin rodalies com una misèria i que l'únic que s'hagi aconseguit és fer consorcis i consorcis de comissions bilaterals Espanya-Catalunya. Quin consorci té Madrid per l'execució de les obres que fa cada dia? Cap. Perquè, perquè li adjudiquen per damunt del pressupostat. Vull dir que ens prenen el pèl, i això dels impostos també tens tota la raó, però primer comença per parlar dels impostos que paguem als catalans. Tots els diners que paguem els rebem, eh que no? Per això vam començar tot el que vam començar.
0: 21.000 milions d'euros de dèficit.
2: És la reflexió.
1: I això ara ha passat una altra pantalla. Tornem a l'autonomia, que ens donin una miqueta més de peix al cove. Vinga,
8: aviam, Melero, digues.
7: No, vull dir que una política fiscal sana no es tracta només de pagar molts impostos, es tracta de que hi hagi moralitat a la despesa pública.
8: Sí.
7: I la gran sospita és que no hi ha moralitat a la despesa pública. Que els nostres diners s'estan gastant en base a criteris d'utilitat política molt discutibles i molt sospitosos.
0: Però això és bàsic en la legitimitat de pagar impostos. És a dir, al final el ciutadà ha de tindre la certesa o la sensació que els seus impostos estan ben invertits i que està ben justificat allò que es gasta.
2: Però, per exemple, deixa'm dir-te una cosa. Ja que m'has fet una pregunta, i escolta, en què creus que es gasten malament els diners? Evidentment, jo no tinc aquí tant de bo. Si ho pogués resoldre jo, segurament en Jordi em hagués fet fora de la tertúlia fa temps i estaria en un altre lloc. Aquest país no s'ha invertit en obra pública durant els últims anys. I ara tenim un problema descomunal, independentment dels fons voltors, dels preus que estan desorbitats, tenim un problema descomunal de com on va viure la gent. Aquest és un tema gravíssim. Gravíssim, que la gent no té... Perquè ja no és qüestió de dir no, és que pago més o pago menys. És que no n'hi ha. No, l'altre dia sentia, no sé, em sembla que era...
5: Ahir va venir
2: una persona de l'àmbit de l'immobiliari que et deia, ja no posem els anuncis.
5: Que va dir que en una hora ha anunciat un pis de lloguer a qualsevol barri de Barcelona, acumulava més de 400 sol·licituds.
2: Exactament,
5: de persones desesperades per anar-hi a viure.
2: No, ja no és un problema de no voler llogar,
0: no oferta,
2: sí, de voler fer la feina. És que no puc atendre 400 peticions. Per tant, aquí tenim un problema. Mira, preguntes una cosa on han anat els calés. Doncs, per exemple, això, en haver fet obra pública, jo tinc...
1: Ni obra ni incentivar la privada.
2: I em sap greu que avui no hi sigui la Janet, perquè segurament no hi estaria gens d'acord, però segur. A mi em sembla una barbaritat que, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona en el seu dia imposés un 30% d'obra social a dintre d'una nova construcció. Això ha fet que no es construís, i em sembla que el recompte eren 30 o 40 pisos, 50, 60...
1: Molt pocs.
2: 200, més absolutament igual, que s'han fet durant aquest període. Home, s'han fet coses malament. I són diners nostres, Ferran.
8: Un segon,
2: mira, per una cosa,
8: ara estàvem parlant de l'ensenyament. De moment sembla que els mestres, malgrat que... Com han dit això, principi del final del desacord?
1: Final del desacord.
8: Doncs el final del desacord encara no permès que no es talli la P7, que és un clàssic, a l'alçada de Torredembarra. Esteve Giral, bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, a punt de tallar l'autopista P7, en principi en els dos sentits de la marxa. Estan avisats Mossos d'Esquadra, per tant s'entén que es farà desviament d'aquest tall. Sentiu la traca que donarà inici? Ja la teniu. Inicia aquest tall en pocs minuts i la idea és mantenir aquest tall a l'autopista P7 fins a la tarda, fins als vols de les 6:15 de la tarda. Per tant, hi ha llarg. Deien els sindicats, en línia del que comentàveu, que l'acord sembla que estigui a prop, però això jo entenc que és una mena de traca final, una mena de demostració de força, perquè aquí hi ha prop de mig miler de mestres, de professors convocats, que per les nostres comarques, déu-n'hi-do la gent que suposa, després de més de 3 mesos de mobilitzacions.
8: No trauré legitimitat al que diuen els mestres, només faltaria, només faltaria. Però sí que un comentari, si estem al principi al desacord, home, tallar la P7 fins a 6:45 de la tarda, i a més sempre toca tallar 6:45 de la tarda a la zona sud del país, no sé jo si és una bona idea, perquè dius que fins a 6:45 de la tarda, Esteve, tenen previst tallar fins a la P7.
4: Sí, aquesta és la idea. De fet, venen molt preparats, faran una gran arrossada popular, veiem moltes cadiretes i molts parasols, perquè avui apreta el calor tot el país, i us podeu imaginar que aquí al sud doncs encara segurament una mica més. I la idea que porten és això, veurem si ho mantenen o no, perquè ens deien també en funció de l'èxit de la mobilització. Si ho mesurem per això, jo crec que aguantaran com a mínim fins a la tarda, perquè som molta, molta gent.
8: Molt bé, gràcies. Des de Torredembarra, a la seva Giroc.
2: És una molt mala notícia, Jordi. Jo ho sento molt, però a mi em sembla que tallar una carretera com la OP7 a Torredembarra o a Figueres o... Escolta'm, això afecta...
8: 8 hores, eh?
2: 8, això afecta moltíssim, moltíssima gent. Gent que no hi té cap culpa i que vol anar a treballar i que vol arribar a casa seva i que té tot el dret del món de moure's en llibertat. A mi això no em sembla bé, sincerament.
8: El que em costa més d'entendre...
2: Ja sé que no és gens popular, però...
8: No. El que em costa més d'entendre és que això... Normalment, quan, per exemple, passava, quan hi ha alguna d'aquestes convocatòries, es tallava, recordo que passava a la Ronda de Dalt o a l'entrada a Barcelona per la Gran Via, es tallava una estona i després es retiraven.
2: Clar, sí, que, és un tall
8: molt
2: llarg.
8: Crec que és el primer cop que la idea és tallar una artèria com és l'AP7 al sud, a més, de Catalunya, tallar-la durant 8 hores. Això sí que crec que és la primera vegada que passa.
6: Això no es pot fer ni a l'empara del dret de manifestació, perquè l'AP7 a Catalunya és una infraestructura crítica, i tu pots protestar el que vulguis, ocupar la plaça Catalunya, però el que no pots és tallar una via de comunicació essencial.
8: 8 hores.
6: Mateix que no pots invadir l'aeroport.
8: Igual que torno a repetir que al principi de el final del desacord, si és el final del desacord, hosti, tallar 8 hores la AP7...
6: Com deia Churchill, no és el final del principi, és el principi del final.
8: Aviam com està la situació a Girona. Allà hi tenim la Sandra Florença. Bon dia, Sandra.
9: Hola, bon dia. Doncs a Girona ara mateix som aquí a aquest pavelló de Salt. La mobilització ha començat a les 9 del matí d'aquests docents amb una marxa lenta i aquesta seria la quarta del nou cicle d'aturades a les comarques gironines. Per altra banda, els docents, com ja heu recordat aquí, reclamen aquestes millores salarials, més recursos, suposo que els sentiu de fons, estan fent aquestes manifestacions, més democràcia, més burocràcia i menys ràtios. Aquesta aturada és impulsada pels sindicats, recordem USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT, juntament amb l'Assemblea de Docents de Girona. I sota el lema, sense un acord satisfactori, no acabem el curs, avui encara dura, després dels parlaments han organitzat una sortida a l'entorn per fer visibles les seves reivindicacions. Aniran a tallar l'AP7, han fet una crida als participants a portar calçat còmode, crema solar i dinar, ja ho veieu.
8: Efectivament, sí, és una crema solar importantíssima. Moltes gràcies, Sandra, fins ara.
9: Gràcies, fins
8: anem
9: ara.
8: Anem a Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
10: Bon dia. Doncs prop d'un més de centenar de docents s'han concentrat a 8:45 davant l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida i ara, a hores d'ara, s'estan manifestant caminant per la C12. Faran més de 6 quilòmetres fins a arribar a l'Escola Alba, des d'on es pot connectar a l'autovia A2. Veurem si la tallen i en passaran el matí amb dinar i música com teníem previst. A més, també estan previstes 3 marxes lentes des de la Segarra, l'Urgell i el Pla d'Urgell per l'autovia fins a arribar al punt de tall per fer suport. Els docents també han preparat un bus llançadera que cada poca estona doncs, anirà tornant els manifestants que no es vulguin quedar en aquesta zona i tornar cap a Lleida, cap a l'AEOI, on els deixaran.
8: Molt bé. Gràcies, Karen. I anem a Barcelona, on tenim l'Eudald Martínez, que li vull preguntar precisament això que ara estàvem aquí explicant, que és... No sé si recorda... Hola, Eudald, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
8: No sé si te recordes si alguna vegada els mestres havien tallat tanta estona... una artèria, ja no parlo de l'AP7, parlo d'entrada i sorties de Barcelona, per exemple.
11: No, com deies, normalment els talls de carreteres, en el cas dels docents, era una cosa més d'una hora, hora i una mica més, com a molt, i després aixecaven per anar a la manifestació. El format d'avui potser podríem dir que és una mica un format més similar al que han fet també els darrers anys els pagesos, que sí que han fet talls d'hores i hores a algunes de les artèries principals. De fet, per exemple, la mateixa AP7, sí que recordem els tractors plantats a la carretera durant hores. Doncs, per dir-ho així, el format de tall d'avui doncs, sembla que seria més aviat aquest, i sobre el que comentàveu de, ostres, si hi ha gairebé un acord o al principi d'un desacord, com és que s'opta avui per aquest tipus d'accions tan contundents? Doncs els sindicats ho justifiquen dient que precisament sí que és veritat que es va per la bona línia, però perquè el departament acabi de fer una proposta que convenci els sindicats, és una demostració de força, no? Una altra, de dir, Ep, que si no ens portes, no ens presentes una oferta que ens convenci, tenim capacitat per fer aquest tipus d'accions i, per tant, si no hi ha acord i ens n'hem d'anar a una vaga indefinida, que ja s'està posant sobre la taula, poden passar accions com aquestes. Per tant, jo crec que també s'ha de llegir una mica en aquesta línia.
8: Molt bé. Què tal aquest matí per Barcelona?
11: Bé, de moment a Barcelona estem a Pla de Palau, és a dir, a tocar del parc de la Ciutadella, a l'estació de França. Jo crec que hi ha potser unes 2.000, 3.000 persones. És veritat que avui no hi ha tanta gent aquí a Barcelona, perquè, com dèiem, hi ha accions descentralitzades, hi ha aquestes que hem connectat ara a Torredembarra, Girona, però també n'hi havia una convocada a Granollers que ens deien que podia ser important. Per tant, avui a Barcelona no hi ha potser tanta gent com els últims dies, i de moment encara estem aquí a Pla de Palau. L'objectiu és anar fins a Drassanes, on també s'ha convocat una rossada, un dinar. Per tant, també pinta que s'hi volen quedar hores. No sabem si Drassanes al punt exacte o no, perquè recordem que aquest punt també està molt a prop de la Ronda Litoral. Per tant, veurem si pot ser un altre punt d'afectació. De moment, com dic, però aquesta multitud que es manté aquí a Pla de Palau i de moment no es mou.
8: Molt bé, moltes gràcies també a l'Eudald Martínez. Què dius, Ferran?
0: No, que en la protesta sempre s'ha de trobar el punt d'equilibri raonable i el respecte a tots els drets. Ara, no podem obviar que sense la pressió, la mobilització i el sacrifici que han fet molts professors anant a la vaga, perquè si vas a la vaga et descompten tot el salari sencer d'aquell dia, el govern no s'hauria mogut, segurament, del seu pacte històric amb Comissions i UGT. Jo crec que seria molt innocent pensar que sense totes aquestes mobilitzacions, talls, vagues, manifestacions i protestes...
1: Això estem d'acord, amb l'únic que diu el Jordi, que em sembla que amb una mica de raó... és que si hi ha un principi, com era el final del desacord, doncs deixa una mica de marge perquè passem els 300, 350 euros i si no s'arriba aquest acord i tornes.
0: Però això ja forma
1: part... La P7 és una ratera que...
0: Això ja forma part de la lletra petita de les negociacions, i si el govern i el departament ahir estaven interessats en que no hi hagués avui aquestes protestes...
8: No és incompatible amb el que diem nosaltres.
0: Clar que no.
8: És a dir, el que estic dient és que 8 hores tallant la P7...
2: Sí, sí. No, però perdona, això...
8: Amb acord o amb desacord, 8 hores, és a mi que tallen la ronda, sí. Hi ha molta gent que efectivament...
0: Jo per això he parlat de trobar un punt d'equilibri en les protestes, que ha de ser raonable i mirar de respectar els drets de tothom, però hem de ser conscients que si no hi hagués hagut aquestes mobilitzacions i aquestes vagues, difícilment el govern s'hauria mogut.
8: Ferran, estàs d'acord que es talli avui la P7 de 8 hores?
0: No, em sembla excessiu.
2: A més d'això, una vaga de mestres ja té un efecte molt gran sobre la societat. Perquè són milers i milers de nens que aquell dia doncs es troben sense poder anar a classe i, a més, les conseqüències...
1: No, de famílies, la conciliació.
2: Tant, a veure, escolta, molt bé, fent apel·lant el que tu dius de la proporcionalitat. Jo crec que una cosa és una cosa i l'altra és l'altra.
0: Però els mestres també fan un sacrifici fent vaga. Estem d'acord o no?
2: Home, clar que
1: sí. Estem tots d'acord, això ho hem dit mil vegades, Ferran.
2: Els mestres, escolta'm, els conductors d'autobusos o els periodistes...
0: Tothom qui fa vaga fa un sacrifici i, a més, s'està sacrificant pel col·lectiu, perquè hi haurà mestres que no hauran fet vaga, que no els hi hauran descomptat res, i que si en lloc de pujar els 200 euros els hi acaben a pujar 350 euros, també se'n beneficiaran.
1: Però això ja ho hem dit, els hi hem donat el nostre suport reiteradament. Només estem dient que avui...
2: Què vols dir amb això?
0: No, doncs que em sembla que no s'ha de demonitzar les vagues...
1: Però ningú
0: vagues...
1: està demonitzant, Ferran. Només t'ha dit que l'AP7, que ja és una ratera normal, i si ahir es va arribar a un final del desacord, doncs dona una setmana de marge i no apretis tant a la ciutadania, que hi ha les famílies...
0: Cada cop que hi ha una vaga, sigui de que sigui i del que sigui... Mai us agrada.
1: No, a mi sí que m'agrada. Jo saps el que faria si fos a tots els partits catalans? Aniria a la vaga perpètua.
0: No, el vostre suport en res.
8: No, Ferran, tu, perquè com m'hi concedi jo, no ho acabaré, però deixa'm que t'ho digui. Estic a favor del que està fent els mestres. Només faltaria. Només faltaria. El que torno a repetir, amb el que tu estàs d'acord amb el que deia, és que avui... També t'ho hagués dit abans d'ahir, eh? Això sí que t'ho hagués dit abans d'ahir. Tallar una artèria principal 10 hores o 8,
0: sí,
8: com és la P7...
0: Sí, sembla excessiu.
8: Escolta'm,
0: sembla excessiu. Són moltes hores
8: avui
0: amb
8: més,
0: una carretera molt
8: ara,
0: important.
8: Ara, a mi, només els... A favor, clar que sí. Si és que els sous que tenen els mestres en aquest país és patètic, només faltaria. Sí, sí. I que falten mestres,
1: No, les, més que els sous, que també mestres, són les condicions amb les que treballen.
8: No, i que falten mestres.
3: I que ens hem autoimposat un model d'escola, amb el tema, per exemple, de l'escola inclusiva, que és una gran idea, és absolutament necessària,
8: sí,
3: i absolutament defensable, però sense recursos s'acaba no convertint en un dret al peu.
8: No es pot fer, efectivament. Sí, sí. Totalment d'acord.
1: Ara estem tots d'acord.
8: 10 minuts i les 11, veus que està bé? Que bé?
5: Bé.
8: 10 minuts i les 11, espera, espera, això no s'ha acabat encara.
12: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
13: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
14: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
16: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
17: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
18: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
19: Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
20: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
21: Jo tinc al cap tota l'estona això.
22: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
25: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
5: el perquè de tot plegat.
8: 5 minuts i les 11 en punt del matí. Aviam. Armenteres, què està passant?
4: Coses, unes quantes coses. A veure, hi ha 5 escorcolls en marxa en aquests moments, com a mínim confirmats. 5. A banda de Ferraz, que ja hem explicat, a banda de la direcció de la Guàrdia Civil a la seu de Guzmán el Bueno aquí a Madrid, que ja hem explicat, i a banda de la casa, el domicili particular de l'empresari Javier Pérez Dulcet, escorcoll també els domicilis de Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, apestat número 1 del partit, i un cognom que feia molts anys que no pronunciàvem, Gaspar Zarrías. Gaspar Zarrías està inhabilitat per la sentència dels ERO d'Andalusia, va ser un dels homes forts de Ferraz en l'anterior etapa. Veurem com casa, perquè tota aquesta operació del tema Leire Díez Sepi és del 2000, és d'any recent. Gaspar Zarrías és una etapa més anterior del PSOE, però encara mantenia algun tipus de vincles. A banda d'això, Basté, estratègia política, de fet arrencàvem a les 9 del matí amb aquell posicionament d'Alberto Núñez Feijó. Què estan dient al PSOE? Que estan esperant que es cremi el PSOE, de dalt a baix, que es cremi i que no han de fer res, que no hi ha diàleg.

0: a un expedient que ja està obert, una investigació que ja estava en marxa. I la seva frase ha sigut: esto no cambia nada con todo lo grave que está pasando. No hi ha gravació i per això no el sentim. Des del govern espanyol sí que acusen Feijo de tenir informació privilegiada. De fet, parlava abans amb un alt càrrec de Moncloa i bé, li demanar què passa amb Feijó, que tot apunta que sabia que hi havia aquesta operació en marxa de l'UCO. Diu: lo que tengo que responder, si lo dijera, me cesarían del cargo. Mm-hmm. Que tothom pensi el que
1: vol. No sé si ho, perdona, eh? No sé si ho has dit, perdona, Jordi, perquè és que estava en una altra cosa, però crec que han imputat... No sé, reitero...
0: Sí, hi ha informacions que apunten que han imputat tant a Gaspar Zarrías com a Santos Cerdán per aquest nou cas.
1: No, i també...
0: Que passa que això jo no ho tinc confirmat, llavors per això no t'ho he dit. Si no, tinc confirmada no, l'operació... No.
1: També sembla que haurien imputat a la gerent...
0: Sí, ho trobo al País, sí.
1: Com?
0: La gerent del PSOE, eh?
2: La gerent del PSOE.
3: Ana María Fuentes.
1: Clar, és que aquí estem parlant ja de la gerent del PSOE.
0: Ana María Fuentes és la gerent que va anar a declarar també al Senat per la comissió d'investigació de la SEPI, que al final, recordeu que hi ha aquesta comissió d'investigació oberta al Senat, que és on entra d'altres, i va anar a declarar José Luis Rodríguez Zapatero en el seu dia, i tot forma part una mica del mateix. Val? Llavors, Ana María Fuentes en el seu dia ja va declarar i va dir que ella no sabia absolutament res de res.
1: El dubte que tinc, jo tornant ja en el Pleistocè, no, el Juràssic Superior, si quan el Ramon preguntava al Ramon Rovira que això no es pot aguantar més, la pregunta és: si ara vas a eleccions, això ho frenaràs? Si el dubte que tinc és això, si això ho frenaràs.
0: És bona pregunta per Pedro Sánchez, que suposadament d'aquí un minut ha de sortir a Roma en aquesta roda de premsa. Vaja, és la pregunta que suposo que se li farà en aquesta roda de premsa.
3: Segurament que no ho frenaràs, perquè evidentment els processos que estan en marxa...
1: Cada dia que passa hi ha un problema, ja també t'ho dic, eh? Això ho dic ja a instàncies, diríem que internes. Cada dia que passa... En la no convocatòria electoral és un dia menys que es menjarem de l'estiu. Ho dic perquè l'última vegada que va haver-hi convocatòria electoral la vam fer en parasol. Perquè va ser un juliol,
3: 23 de juliol.
2: Ja 23. Amb les vacances.
1: Bueno, no és que tremolis, que crec que també hem de facilitar que la gent vagi a votar. O sigui, aquestes coses de posar... no podem fer és un altre Florentino, que convoca unes eleccions pel dia 9 de... Que convoca unes eleccions el dia 9 de juny a 11 quilòmetres del Santiago Bernabéu.
4: Fan a votar a Valdebebas, m'ha semblat.
3: A Valdebebas, a Valdebebas.
1: A Valdebebas. Sí, sí. Que és veritat que és veritat que Madrid té una cosa... El Madrid té una cosa que no té el Barça, que és el vot per correu. Que això està molt bé. Però, clar, fer una convocatòria electoral que hagis d'anar 11 quilòmetres de l'epicentre d'on tens tot el moviment, que és el Santiago Bernabéu, fa bola.
4: Ara que el 9, si és veritat, una cosa que he sentit aquest matí, que em sembla que també l'has dit tu, que no sé què li han preguntat, i diu: los hombres son los que pagan. També...
1: No, el tall de veu, si vols, el recuperem, perquè és
4: fora.
1: El problema no és que ho digui això, perquè això Florentino Pérez ho podria haver dit després de la roda de premsa esperpèntica que va fer l'altre dia. Això ho ha dit una persona que té 37 anys. Això és més preocupant.
4: Que fort.
1: Una persona que...
4: Veus com Espanya viuen en un altre segle? És que us ho dic sempre.
5: No. Hi ha gent que viu en un altre segle. Espanya hi ha de tot.
4: Evidentment. Però els que manen, en general... Si aquest és el president del que vol aspirar a substituir el Florentino Pérez,
3: és que, no és la
4: que va
3: millor...
4: fer un paper patètic i dient...
3: No és la millor carta de presentació.
4: Home, per favor.
1: Ja em quadra, ara em quadra més, perdoneu, és que avui porto barret de palata... un barret de plata i una trompeta a la boca. Perquè vaig canviant de coses perquè estan passant coses. Per exemple, ara en quadre, Esteve Giral... No, la Marga la infartarà avui.
4: Ai.
1: La Marga infartarà.
4: Pobre Marga, la faràs infartar.
1: Sí, no, ja està canviant d'infartar, perquè li vaig canviant... És que estan passant coses són terribles.
3: Però és tan bona, la Marga.
1: La Marga és molt bona. Li han de donar...
3: Ella està concentrada...
1: La pròxima Creador Sant Jordi, el Premi Onda, no sé per la Marga Ortuño.
3: Perfecte, vale.
1: No, t'ho dic jo. L'hem de
3: farem campanya.
1: Les altres sí que ho tinc, no? Sí que puc dir bon dia. Dic bon dia, per exemple, la Clara Rodergues des de... Sí, és la Ciutat Esportiva. Hola, Clara, què tal? Bon dia.
6: Des del Camp Nou. Bon dia, Jordi, què tal?
1: Primera cagada, gràcies.
6: No passa res.
1: La segona connexió amb Roma... Arnau Mañé, bon dia.
7: Bon dia, sí. De fet, no. De fet, no.
1: Al Vaticà.
7: De fet, sóc a l'ambaixada espanyola de la Santa Seu, a Roma, però sí. dins de territori espanyol.

0: Entrem, doncs.
1: La no... plaça Espanya, no? És on està la seu? De... És,
0: sí,
1: és...
0: sí, al costat de la plaça Espanya.
1: Plaça
0: sí.
1: Espanya.
2: I d'aquí uns mesos... És que està passant una cosa perquè deia que...
3: I l'Esteve Giral tenies també, no?
2: Sí, l'Esteve Giral volia connectar amb ell perquè ha passat una cosa, que és que el tall de l'AP7 a Vilaseca no estava previst. Per tant, aquí ara sí que em quadra més la història perquè segurament des de l'USTEC aquest tall no l'havien previst com a tal. Lamentablement, ha sigut una cosa més improvisada. Però ara...
4: Millor per improvisar una paella i per això...
2: Bueno, però potser la paella
1: la feien... a un altre lloc i han decidit tallar l'autopista.
2: No estava prevista aquest tall de l'AP7 a Vilaseca, Esteve?
5: Sí, acabem de rebre aquesta informació, però és una mica confús, perquè ara parlàvem amb la gent dels diversos sindicats, CGT, USTEC, el sindicat de professors de secundària, i no està en el cas d'aquest tall. De fet, no estava previst que s'hagués de tallar l'AP7 a Vilaseca, perquè just ara estan a punt de tallar ja damunt de la carretera l'accés a l'autopista AP7. Sí que és veritat que avui hi havia també concentració vaga a la refineria de Repsol, i fèiem ara càbales de que no sigui el personal, els treballadors de la refineria, que també es manifestaven avui, els que estiguin tallant aquesta AP7, mirarem d'estirar el fil i ho expliquem tan bon punt ho sapiguem, però des dels sindicats d'educació ens diuen que aquest tall no el tenien ells controlat.
2: Molt bé.
1: Quina marxa porten a Tarragona, tu?
2: Com?
1: Quina marxa porten a Tarragona, sí. Déu-n'hi-do.
2: Clara, anem tard per al començament de la xerrada, bueno, és que no sé com dir-ho, de la compareixença de l'Alexia Putellas?
6: Sí, del comiat, sí, anem tard. En principi havíem d'entrar a 3:15 la premsa, ja hem entrat fa 8 minutets, una cosa així. Havia de començar a les 11, passant 3 minuts, encara no ha començat. La premsa que va situant-se, sí que veiem ja sobre la gespa els 38 títols aconseguits per Alexia Putellas en aquests 14 anys amb la samarreta del Barça. Hem vist també familiars seus, com la seva mare, el seu tiet, algunes exjugadores com Olga García, també hi és Carles Puyol, per exemple. Avui vindran diverses personalitats. Ara veig també que ha arribat Rafa Juste, el president del Barça, i encara ha de venir, recordem, tota la plantilla, també Joan Laporta, que encara no veig, vull dir que encara això encara trigarà una mica a començar.
2: Perfecte. Arnau Mañé, des de l'ambaixada espanyola a Roma, això també va per més llarg encara que Alexia Putellas, no?
7: Sí, és veritat que també estava prevista aquesta roda de premsa de Sánchez aquí a l'ambaixada de Roma a les 11 en punt, passen 4 minuts de les 11 i tampoc ha arribat Pedro Sánchez a la zona on es farà aquesta roda de premsa per explicar i per donar les seves explicacions respecte a tot el cas Zapatero. Sabem que ja ha deixat el Vaticà, que ja ha marxat del Vaticà, ja ha acabat la reunió tant amb el Papa Lleó XIV com amb el secretari d'Estat Pietro Parolin, que està de camí aquí a l'ambaixada. El problema és no sabem quants minuts dedicarà també a preparar aquesta roda de premsa. Per tant, pot ser que arribi i ja vagi directament a aquesta roda de premsa, o que dediqui uns minuts a preparar-la i, per tant, encara s'allargui més el començament d'aquesta conferència de Pedro Sánchez.
2: Molt bé. Doncs tornem d'aquí una estona també, Arnau, cap a Roma. Fem una cosa, trepitgem l'ull de poll i vinga, així ja us deixo marxar a gairebé tots, menys a una, que és l'Anna Gómez, que es quedarà amb nosaltres perquè també ens agradaria compartir amb ella tant l'Àlexia Putellas com també el de la roda de premsa de Pedro Sánchez. Per tant, Laura Rossell, palante.
8: Escolteu, que complicat això de UDEF, CNP, UCO, CEPI, jo hi afegeixo unes altres sigles per acabar-ho de complicar tot plegat. És el MEP, Merder Espectacular al PSOE, que és el que estem vivint durant aquestes setmanes.
9: Bé.
8: I especialment avui, amb tothom pendent d'aquests 5 escorcolls que ara ens explicava el Jordi Armenteres que s'estan fent a Madrid al voltant del cas Leire Díez, o el Dama, o Coldo, o Santos Cerdán, o la gerenta, o vés a saber quin altre cas penja d'aquí. Tan complicat com l'embolic que s'ha fet a Feijó, els manaments, el 7è i el 8è, el Ramon Rovira s'ha descomptat, anava dient, però aquest és el 7è, és el 6è, no ens el sabem, i també que tingui com aquests referents catòlics i de l'Església el líder del PP, doncs també diu molt d'on estem situats ara mateix. Déu-n'hi-do com se'ls han tingut avui el Ferran Casas i el Ramon Rovira, que si venen PP i Vox, que continuï la misèria fins al judici final, més igual que vingui la dreta, que vingui, ha dit l'Anna Gómez, i se'ls han tingut també pel que implicaria aquest govern de dretes i extrema dreta. Jordi del Planell no para de trucar per telèfon al truc truquen, truca ell. Hi ha hagut una trucada mentre s'esperava per intervenir en directe, ha sortit de l'estudi, després una altra trucada durant la pausa de publicitat, després una altra trucada més i finalment ha aconseguit la protagonista del dia, Leire Díez, en directe al Món RQ, per dir «Me ha pillado de sorpresa, no sé de què va esto». Aquestes han estat les duríssimes declaracions de la protagonista de la jornada d'aquest dimecres. Ja li està bé a Pedro Sánchez per no haver aprofitat per reformar el Deep State, deien el Ferran i el Ramon Rovira. Així li va a Espanya, molt millor li va al personal de la Diputació de Lleida, segons l'Anna Gómez, perquè li paguen els estudis i les dentadures.
0: Això m'ha flipat a mi.
8: Això m'ha semblat increïble.
0: A mi m'aniria molt bé, perquè m'hi deixo la fortuna al dentista.
8: Els implants i tot això. Amb la gent de la Diputació de Lleida, a veure què és el que passa. I ara doncs, us deixem pendents del Vaticà. És Roma, Pedro Sánchez amb el Papa, al Camp Nou amb l'Alexia Putellas i Vilaseca amb aquesta vegada mestres, a veure si faran la paella al mig del carril central o no. I acabarem amb una frase que no importa quan l'escolteu, que ha pronunciat l'Anna Gómez, que és «Jo ja sé que em faig una mica pesada».
2: Hola, Polls.
3: Hola, què tal? Mira, jo vinc a explicar-vos que segur que ja heu vist...
2: El Manolito!
3: Sí, doncs sense Manolito, Seguretas Directa ara és Very Sure.
2: Very Sure!
3: Sabeu per què? Doncs us explico per què. Perquè s'han convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a escala global, perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Very Sure.
8: Very Sure.
3: Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recorda-ho, Securitas Direct ara és Very Sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
2: Very Sure.
8: Very Sure.
2: Ens ha quedat clar des de fa temps, que es diu Very Sure.
3: Sí,
2: està la mar de bé.
3: Ho recordaré més.
2: Sí, sí, està claríssim. Senyors i senyora, Rossell, gràcies i fins la setmana que ve. D'aquí uns moments ens anem cap al Camp Nou i ens anem cap a l'ambaixada espanyola a Roma per ser aquesta última hora que se'ns pinta molt, molt, molt, molt, molt apassionant. Un adeu i veurem. No, dic un adeu al de l'Alexia Putellas i un no sé què serà el de Pedro Sánchez.
1: Quin susto, tu.
8: Ara ens hem quedat aquí.
2: Va ser una flor, però clar, vull saber si aquest home es convoca unes eleccions des de Roma. Que no, home, que no, crec. Espera't un moment.
1: Última consulta, última hora. Eleccions a Verano.
2: Espera't.
8: A tot això, la munió de periodistes, càmeres i reporters a les portes de la seu del PSOE a Ferraz es manté, va creixent,
2: sí,
8: i estan tots allà plantats davant de la porta des de fa hores.
1: Sí. Si en lloc de ser periodistes fossin els obrers que han de fer les obres, ja estarien acabades.
2: Sí. Perdoneu. A tot això, perdoneu, que els professors han tallat l'A2 en els dos sentits de la marxa Lleida, carrer Alfonso.
9: Doncs sí, 500-200, segons els Mossos d'Esquadra, acaben de tallar l'autovia A2 en dos sentits, tant Barcelona com Saragossa. La policia ja havia redirigit una mica el trànsit, però tot i així s'hi han quedat atrapats diversos cotxes i sobretot veiem molts camions. Alguns 200 ho han fet caminant per la C12 fins a arribar aquí, han caminat més d'una hora i mitja per poder arribar-hi, i d'altres han preferit anar amb cotxes i aparcar fins aquí. Ara s'estan refugiant sota els ponts per la calor que fa ara mateix aquí a Lleida, i veurem ara si comencen amb música, a veure si treuen ja les primeres coses per menjar i per dinar, i fins a veure on allarguen.
2: Perfecte. Gràcies, Karen. Ara sí, són les 11:10. Quin matí. Digues, Melero, que te'n vas a Madrid, no, Melero, demà?
10: Me'n vaig a Madrid, a la fi del llibre.
2: Bueno, està entre els més venuts, el llibre
10: del Melero. Com a estrella.
2: Com a estrella.
10: Stephen King i jo, mano a mano.
2: A veure, és dir...
10: Eh?
2: Què volies dir?
8: La cançó.
10: S'ha mort aquesta setmana a l'últim dels grans, Sonny Rollins, a l'últim gran saxatenor dels temps de John Coltrane, de Ben Webster, de Dizzy Gillespie, dels millors dels millors. Escoltem aquesta cançó del seu disc Ballads, que és Namely You. Aquesta, del disc Balades,
2: sí?
10: La cançó Namely You. Concretament tu.
2: Doncs amb Javier Melero, amb Laura Rossell, a Ferran Casas, a Ramon Rovira, els hi donem el bon dia, la nostra benedicció, i també a l'Anomeny Polls, que tornarà després d'aquí una estona ben segur.
8: Exacte.
2: I es queda Anna Gómez, mentre escoltem el jazz.

0: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
1: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
2: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
1: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
2: Si busques el millor, recorda.
1: Només Daikin és Daikin.
0: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
3: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
4: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
5: Perdoni, que ens acabem.
4: Mira, un altre.
6: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
7: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
9: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
8: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
0: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
10: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
11: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
12: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
13: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
14: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
15: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar.
5: Amb Vingut assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
15: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
19: Un quart de 12, ha començat o no hi ha Clara?
20: No encara, però no trigarà perquè ja han aparegut les jugadores del Barça, s'han ja situat en posició, també he vist ja Joan Laporta, tot i que encara entra gent, molta expectació, molts mitjans que venen a cobrir aquest comiat d'Alexia Putellas, la pilota d'or esperant també al costat del sofà, del seient on seurà Alexia, la capitana, tothom esperant, la fa molta calor. Però bé, aguantarem el que faci falta per la capitana que avui s'ha acomiadat del club.
19: Anaïs Martí, bon dia. Hola, Anaïs, què tal? Bon dia. Espera, canviarem, doncs. El Jaume Molló. Jaume, què tal? Bon dia, Jaume.
21: Hola, bon dia, Jordi.
19: Bon dia, Marta Corredera, què tal?
22: Bon dia, Jordi, molt bé.
19: Molt bé. I ara sí, l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, què tal? Com estàs?
22: Hola, què tal? Bon dia.
19: Bon dia. Aviam, Anaïs, començo per tu. Alexia Putellas, qui marxa del Barça?
22: Marxa una icona, marxa la futbolista que millor representa l'abans i el després del futbol femení en termes d'igualtat, en termes de superació. Alexia ha format part del canvi, l'ha impulsat, marxa una gran futbolista, crec que en un gran moment esportivament parlant, perquè crec que aquest any ha fet un any impressionant, de fet penso que serà una de les candidates fermes en guanyar la pilota d'or, és la història perfecta i evidentment tot el que ella representa per totes aquelles nenes que ara sí saben que es poden dedicar al futbol i que és un esport que no és només una qüestió masculina o d'home, sinó que elles també poden i forma part de tot aquest procés. Alexia és tot, ho significa absolutament tot i evidentment s'ha guanyat el dret també de decidir quan i com vol marxar, que és en un gran moment i, com ella diu, tancant una història perfecta.
19: Uh-huh. Jaume Molló?
21: Doncs coincideixo molt amb el que diu l'Anaïs. Em quedo sobretot amb com ha gestionat el final. Em sembla una manera realment exemplar de gestionar el final, sense voler ser protagonista quan hi havia els títols en joc, perquè ella hagués pogut dir fa 15 dies, 3 setmanes, un mes que aquesta serà la meva última temporada al Barça i segurament doncs, encara hagués tingut aquest bany de masses més evident del que el tindrà ara al Camp Nou o del que el tindrà aquesta nit al Johan, que al final el Johan doncs, té la capacitat que té, però ella ha posat el Barça per davant, com sempre ha fet durant tots aquests 15 anys que ha estat al Barça. I jo crec que aquest comiat marca una mica el que és Alexia, més enllà de la part futbolística, que la part futbolística doncs, és una de les millors jugadores del món i que vés a saber si no aconseguirà aquest any la seva tercera pilota d'or, amb la qual cosa està tot dit a nivell futbolístic i sobretot havent superat, en la línia del que deia l'Anaïs, que marxa en un gran moment a nivell futbolístic, havent superat una gravíssima lesió de genoll que va arribar a crear certs dubtes de com se'n referia i afortunadament se n'ha refet al 100%, diria jo.
19: Marta?
1: Ah, per mi Jordi és la peça de l'engranatge, és la que ha sigut capaç d'ajuntar afició, club, vestidor, és una líder, és una icona. Per mi no s'entén els èxits d'aquests últims anys, ni de la selecció ni del Barça, per suposat, sense Alexia Putellas. Ella va ser una de les que va liderar el canvi, de dir, escolta, aquí volem ser professionals després de la primera Champions, de la final, de la primera final de Champions perduda. Ella va ser la que va liderar aquestes demandes, no? De dir, escolta, aquí volem apostar més, volem seguir treballant, volem treballar millor, volem guanyar Champions. Ella ha sigut la que una miqueta ha unit el vestidor, la que ha fet de mare per les noves generacions, la que ha fet de líder per les que ja hi eren. Jo no entenc aquest Barça sense Alexia Putellas. Ahir em preguntaven, no? Serà difícil de reemplaçar? És que dic, per mi no hi ha reemplaçament per Alexia. Òbviament vindran bones jugadores, es queden també bones jugadores, però el que significa Alexia molt més enllà del tema esportiu serà molt difícil de trobar en els propers anys.
19: Ana Gómez?
1: És la líder.
2: Mira, jo, d'acord amb tot el que he dit als meus companys, però per dir una cosa diferent, diré una cosa personal. Jo tinc, a casa som molt de futbol. Jo tinc un fill i una filla. El fill va jugar a futbol fins que va anar a la universitat i ha recorregut tots els camps de Catalunya amb diferents equips i categories. La nena, si hagués volgut jugar a futbol, evidentment l'hagués acompanyat. Però mira, quan va dir que no volia jugar a futbol, en el fons, per molt feminista que sigui, em va quedar un descans, per no tindre que sentir les barbaritats que sentia a les nenes que jugaven a futbol, dels pares, dels pares dels altres equips, doncs perquè no tingués que passar aquest tràngol, gairebé em va quedar un descans. Ara, les dues vegades que he anat al Camp Nou, la de les 91.000 persones i les dues dels 60.000, veig tantes nenes amb la camiseta de l'Alexia Putellas, i ara els pares més aviat els pregunten, què vols jugar a futbol, nena? Això és un canvi social que no aconsegueix ni els partits polítics ni les lleis. Ho aconsegueixen persones que tenen aura. I l'Alexia Putellas, a més de ser la millor centrecampista del món, juntament amb la Patrick Guijarro, l'Aitana i alguna altra, és una persona que és molt intel·ligent en el joc, en la vida privada, parla bé, ha sabut controlar els tempos i per mi és una llegenda que es mereix no marxar com vulgui, sinó un homenatge com el que tindrà avui i molt més. A l'altura de Leo Messi, sense cap dubte.
19: Clara, vols fer algun comentari?
20: No, mira, ara que passarà l'Alexia ja la veiem, Està saludant ara Víctor Solava, Xavi Puig, està parlant amb Xavi Puig, també amb Rafa Juste, però començarà aviat això. No, mira, ara que aprofitant el que deien ara, jo he jugat a futbol molts anys i en aquell moment no hi havia referents i era difícil imaginar-se que hi haguessin oportunitats. He suportat insults, com les meves companyes d'equip, i jo recordo el primer dia que es va omplir aquí el Camp Nou, plorar moltíssim i emocionar-me molt per veure que tot aquest esforç que havia fet moltíssima gent, que al final havia valgut la pena, que aquestes jugadores són les líders d'aquest canvi social que permet encara a les nenes puguin somiar en arribar a jugar algun dia a futbol en un estadi gran, amb gent, en bones condicions, guanyar-se mínimament la vida, encara que els sous no són els mateixos que el futbol masculí, i ja m'agrada que no sigui tan desorbitat tot plegat els diners que es mouen aquí. Per tant, és un canvi que ha liderat aquesta futbolista acompanyada de la resta, és un canvi social enorme, un impacte que segurament no tindrà ningú, perquè ha estat de les pioneres en aconseguir-ho, i avui evidentment la seva marxa significa un canvi, un final d'una era en aquest club. Ara la veiem, per cert, saludant i parlant amb Joan Laporta, el president electe Alexia Putellas, que deu estar nerviosa avui en aquest acte.
19: No és roda de premsa, oi, Clara? T'hi entès?
20: No, serà un acte en què ella és la protagonista, en què aniran passant diverses veus, diverses persones. Una mica, jo m'imagino que van fer amb Sergio Busquets, i crec que va ser també Jordi Alba fa uns anys aquí al Camp Nou, ella s'asseu, van passant excompanyes o companyes actuals, persones importants de la seva vida, i una mica xerrar, però no hi haurà preguntes a part de la premsa.
19: Perdona, és aire lliure?
20: Sí. Mira, per sort ens han repartit crema solar per la cara, ara també ens han portat aigua perquè la calor és sufocant. O sigui, veig les jugadores posant-se aigua per darrere. Bé, és complicat. Sí que hi ha una part de la premsa que és afortunada, que és a l'ombra, però és que estem al sol i els convidats estan al sol, i Alexia estarà al sol. Això es farà dur perquè no sé quants graus devem tenir, però la calor és d'estiu, d'agost.
19: Clar, és que no, ningú es podia imaginar que avui faria la calor que fa en aquests moments a la ciutat de Barcelona, vaja, tot Catalunya. Però esclar, és que ara he vist unes imatges ara mateix i he pensat, mora meva, la que patiran aquí sota. Perquè clar, el format serà ella parlarà i prou.
20: Hi ha una presentadora que condueix l'acte, que anirà conversant amb ella i, com dic, aniran sortint persones importants o del club o de la seva vida, veurem quines són les escollides, en què també participaran, diran unes paraules i una mica serà una conversa distesa aquí al jardí d'Alexi al Camp Nou, sense haver de respondre preguntes que puguin ser més incòmodes en un dia com avui, doncs de ser més un relat de nostàlgia d'aquesta etapa al Barça d'aquests 14 anys.
19: La Marta de marxar en 4 minuts, deixa'm fer-li una última pregunta. I ara què? Que el Barça sense Alexi Putellas, què es perd aquí? El Barça de què es perd o què es pot guanyar?
1: Clar, jo crec, i molta gent em dirà que no, però per mi comença una reconstrucció, més enllà de que hi ha jugadores que poden assumir el rol de líder al vestidor, però comença una reestructuració, perquè s'han de buscar aquestes persones, òbviament tens Aitana, tens a Patri, tens a Irene, són jugadores líders, però no són el líder que tots entenem com Alexi Putellas, tan complet, tan vestidor, tan mediàtic. Jo crec que ara comença una reestructuració, i no només per ella, ara parlem d'ella, però és que també hi hauran sortides importants en aquest sentit. O sigui, ara mateix el Barça té feina, perquè Alexi és insubstituïble, però se li ha de trobar una peça que encaixi. I és veritat, tenim a Serra Jordi, que és una jugadora molt jove, que encara està per fer-se, que ens ha demostrat que és capaç de fer-ho, però per mi el club té feina perquè ara mateix comença una reestructuració de cara als propers anys.
2: Uh-huh. No, jo crec que precisament un dels motius pel que ella ha marxat és perquè, a més ho va dir ahir al vídeo i crec que ho diu sempre, ella no vol ser un tap per la Clara Serra Jordi ni per la Vicky López. El centre del camp del Barça és el millor del món, però és evident que hi ha dos o tres jugadores, la Kika Nazaret mateix, que juga al mateix lloc que l'Alexia Putellas, la Vicky López, que hi pot jugar, i la Clara Serra Jordi, que si l'Alexia és titular, la Aitana també ho serà, i la Patri també, doncs estarien allí en segon pla i tard o d'hora també marxaria. Per tant, la intel·ligència de l'Alexia també ha estat de nivell superior en decidir, vaja, doncs jo marxo i el relleu. El problema no és el camp, jo crec que el problema és fora del camp. El que representa l'Alexia val molt més del terreny de joc.
19: Està a punt de començar, de fet està parlant ja la presentadora de l'acte, que crec que és la Marta Torné, però un segon, només. Arnau, no ha començat encara Pedro Sánchez, oi?
3: No, sabem que fa ja mitja hora que és aquí a l'ambaixada de la Santa Seu a Roma, però de moment Pedro Sánchez continua sense sortir en roda de premsa.
19: Que, doncs que s'esperi una estona, perquè primer tenim l'Alexia Putellas. Clara, tu diràs, tot teu.
20: Mira, ara de fet posen el vídeo que va penjar ella mateixa a les xarxes socials, en què anuncia la seva marxa del Barça, doncs ara mateix s'estan emetent aquí una pantalla que hi ha instal·lada tot.
4: Aviam, però comença.
20: Els trofeus, aquest vídeo emotiu, que segurament ahir
4: recordo el primer.
20: Va afectar molta gent.
19: Ara veiem el vídeo, efectivament, i ara tinc imatges ja, Clara, de l'estadi. Em diu l'Abel Caral que hi ha uns 28 graus en aquests moments al Camp Nou, i el tema és que es veu que, vaja, això m'ho podràs dir tu millor que ningú, que és que el sol pica com si fos mitjans de juliol. De fet, diu com si fos el dia 15 de juliol. De fet.
20: Sí, a mi sensació de 28 no me'n dona, se m'en dona de molta més.
19: Ja m'ho imagino.
2: Ja he vist ella ara com si treu la jaqueta, pobra.
19: Sí, home, esclar, és que deu estar patint la cal aquesta.
20: La gent que va amb americana deu estar passant malament.
19: Què farà ara, Clara?
20: Doncs entenem que després d'aquest vídeo ja saltarà a la gespa, l'últim cop que trepitjarà la gespa del Camp Nou, i que s'haurà al costat de Marta Torné per començar aquest acte i dirigir les primeres paraules als assistents.
19: Que explicarà per què marxa?
20: Clar, és el dubte que tenim, però quan hi ha preguntes de la premsa no li podem preguntar nosaltres pels motius, per quan va prendre la decisió, etc. Totes aquestes preguntes que ens poden sorgir, però i no sé si de part seva sortirà fer una mica aquest speech perquè la gent pugui saber els motius de la seva marxa. La veurem.
19: Qui té al costat Alexia Putellas en aquest acte?
20: Que des d'aquí no la...
2: Sa mare i el Juste.
20: Sí, no? Sa mare i Rafa Juste, sí. Ara sí que la veig. I crec que al costat de la seva mare i la seva germana, Alba Putellas.
19: Per què marxa Jaume Molló? Tens idea o no?
21: La veritat és que, més enllà del que ella explica ahir en el vídeo, puc entendre que després de tants anys, el fet de que li ofereixin, com sembla, a Londres, un projecte nou, jugant una lliga, enteneu-me, de veritat, en què tots els equips o la majoria d'equips competeixen amb un nivell molt alt, i tenir un repte personal de liderar un equip que està creixent, com és aquest de Londres, doncs pot ser una motivació, més enllà del que ell explica, que sentia que ja no podia donar el 100% al Barça, que no
2: que s'havia buidat, va dir, que s'havia buidat, com el Guardiola.
19: Sí, Anaïs.
22: Jo crec que més enllà de la vessant esportiva que comentava ara el Jaume, no hem d'oblidar que al final són jugadores que han crescut i evolucionat al ritme que el futbol femení també ha anat creixent, és a dir, aquí hi ha clarament una vessant econòmica, no oblidem que són jugadores que quan van començar el futbol no era professional, el futbol femení, no tenien les fitxes que potser ara comencen a sorgir. Alexi al final té 32 anys, la renovació que va arribar, recordeu, en un moment complicat on ella s'havia lesionat, on van haver-hi, vaja, aquelles desavinences, no?, amb les visites de l'Alexia amb la selecció, tot aquell cacau que es va muntar fa un parell d'anys. I després crec que hi ha un punt d'inflexió també interessant, que és la temporada passada, quan l'últim dia rep aquella oferta del PSG i ostres, allò va remoure una mica tot plegat. Ell accepta quedar-se, tanca un any perfecte, no ho milloraràs perquè és impossible millorar aquest any, com a molt ho pots igualar i és extremadament complicat, 32 anys, i elles també s'han de garantir el seu futur perquè no han ingressat el que altres esportistes, homes en aquest cas, en el futbol masculí han fet, i si marxar a Anglaterra implica, més enllà de començar un nou projecte, de formar part també d'un altre relat de superació, perquè al final l'aposta que s'està fent a Anglaterra per futbol femení també implica un canvi social i també pots millorar una mica aquests ingressos, crec que una mica explica molt tota la decisió que acaba prenent. Però sobretot és això, que no vol ser un tap i que ja has complert, no?, amb la teva feina i realment se la trobarà molt a faltar, però és que no ho farà millor que aquest any. Clar,
19: segur.
22: No,
19: és que també et dic una cosa, perdona, Anna, també et dic una cosa que per mi és importantíssima i que fa anys que dic, que és impropi, que una lliga que té un club com el Barça, que ha apostat, que està amb un equip que ara és l'enveja mundial, que la pròpia marca, per exemple, de roba esportiva, com és Nike, està a nivell mundial encantada. O sigui, pregunta'ls als dirigents de Nike què significa a nivell global tenir una marca com el Barça amb jugadores com Aitana, amb jugadores com l'Alexia Putellas fins ara, i que la lliga de futbol espanyola sigui tan mediocre que la percepció de que ningú vol apostar per això, no m'estranya que les jugadores vulguin marxar a llocs que siguin extraordinaris, més competitius.
2: Clar, el repte només és si guanyaràs per 2-0, per 3-0, per 7.
19: Perdona, dius, Anaïs?
22: La normativa aquesta absurda del fair play que hi ha, que està ofegant els projectes, és a dir, amb un club poliesportiu com el Barça, on comptar amb una secció tan competitiva com la del futbol femení i altres accions et resti el fair play, no és que no et premiïn, és que a sobre et perjudica. Companys. És una normativa absurda que algú s'hauria de revisar, perquè què passa? Que això també impossibilita l'aposta dels equips, no? De dir, ostres, si jo he de començar a mirar a veure on poso els calés, no
2: hi ha dubte.
19: Espereu un moment, mentre no comença l'Àlexia, sí que comença, perdoneu, eh? Hosti, tu, Pedro Sánchez, que és com si llancessin dos penals, un a la final de la Champions i un altre a la final de la Copa. Aviam, anem amb Pedro Sánchez, aviam què diu des de Roma el president del govern d'Espanya. Aviam si podem connectar amb Roma. Aviam. Si no connectem amb una altra televisió, que estan en directe a les televisions, és que ho acabarem més ràpid.
4: Buenos días, en primer lugar, disculpas por el retraso en esta comparecencia, y como siempre hago, quiero comenzarla agradeciendo la labor de nuestros servicios diplomáticos en la preparación de este viaje. Antes de entrar a valorar el encuentro que acabo de tener con su santidad el Papa, quisiera destacar, creo que, dos puntos muy importantes de este viaje. En primer lugar, el foro empresarial italo-español.
19: Aviseu-me quan parli, sisplau, des de la redacció, quan parli del tema d'avui, aviseu-me, perquè ja m'imagino que ja
2: estarà. La veu, Jordi, és tu saps millor que jo, i jo també ho he patit moltes vegades, és el reflex del nostre estat d'ànim,
19: sí,
2: de la nostra salut,
19: sí.
2: I té una veu avui que...
19: Sí, rovelladeta, sí, i al marge de que va negre, fosc, i amb una camisa de color gris, que suposo que fa que sigui en aquests moments una taca, gairebé totes les televisions, on només queda desmarcada per la cara amb l'enquinosa, que té Pedro Sánchez a aquesta hora del matí, a 2:45 del matí a Roma, després de visitar el Vaticà, el Papa Lleó XIV, abans de la seva visita a l'Estat i a Catalunya. Aviam, Clara, res encara?
6: S'ha rodejada tots els teus trofeus.
20: S'ha emocionat amb el vídeo i ara està...
6: Que avui no és un dia per parlar de números, però sí que cal situar una mica per recordar i tenir molt clar tot el que has aconseguit, que és històric. O sigui, 507 partits jugats, és la segona jugadora amb més aparicions de la història del club, 232 gols després de seguint el número 1, que és Leo Messi. I si parlem de títols, doncs els tenim aquí, 38 títols com a culer, 4 Champions League, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina, 6 Supercopes d'Espanya, 8 Copes Catalunya.
19: Vinga, Marta.
6: I molts d'aquests, a més, portant tu el braçalet de capitana. Has estat la primera pilota d'or del club, n'has guanyat dues consecutives, el 21 i el 22, també per la FIFA de Best i jugadora de l'any de la UEFA, i a més amb la...
19: Vinga, Marta, el grano.
6: ...mundial i dues lligues de les nacions. Què li diries a aquella nena que va venir aquí amb 6 anys amb el seu pare?
7: No només per tot el que acabes de dir, sinó per tot el que ha succeït. No m'ho hagués cregut mai, a sobre ens assentàvem allà, me'n recordo perfectament. No s'ho hagués cregut mai que tot això vindria. Però, de fet, aquests dies parlant de bueno, com anunciar-ho, com em sentia més còmode, quan em van preguntar lo dels títols, imagina't la roda d'exigència i d'ambició que portes que no ets conscient. No sabia quants n'hem guanyat, quants hem aconseguit, perquè és com sempre pel següent, i els que ja han passat els deixes com en una motxilla que no n'ets conscient.
6: Clar.
7: I allà va ser com, ostres, realment quina pena que no hagi estat de gaudir-ho i ser conscient, però a la vegada has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
6: Tens encara aquesta sensació?
7: I seguir.
6: Home, ja pots esperar, no?, tranquil·la i sentir-te...
7: Sí, mira, he fet una promesa, que és que avui m'obriria en canal, obriria el meu cor, perquè al final durant molts moments no ho pots fer perquè hi ha un calendari esportiu per respecte a les companyes, perquè sí, no vols desequilibris dins d'aquest calendari, però avui ja no hi haurà això, llavors sí que em vaig prometre que avui m'obriria en canal. Al final, com deia, no? Sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors, si deies, no, és que l'any que ve ho pots fer, clar que ho podem fer, però no ho normalitzem que és... Fes
6: normal.
7: Així, ho aconsegueixes, costa moltíssim. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix per tot com ha estat aquest any, i també per sentir que l'equip seguirà tirant. O sigui, per mi era molt important també sentir que no seguíem aquest compromís amb l'equip, no? Llavors jo les conec, sé com treballen, sé les jugadores que hi ha, llavors sé que l'equip continuarà guanyant, i per mi també era un objectiu que això passés.
6: Bé, per conèixer una mica la teva història, jo crec que necessitem que vingui el Xavier Llorenç amb nosaltres. On és el Xavier?
19: Clara, per la gent que no sap qui és Xavier Llorenç...
20: Xavier Llorenç, una de les persones més importants de la història d'aquest equip, dels primers entrenadors del Barça femení, d'Alexia, una figura que ha marcat molt a ella i a moltes jugadores del Barça, dels primers que va començar a lluitar perquè el Barça es convertís en un equip professional. Molt recordarem per ell, sempre.
6: Oh, i et vas adonar d'això, no? Que vas dir, ostres, aquesta nena...
19: Digues.
2: No, que és qui la va fitxar, qui va anar a parlar amb la seva mare... dos mesos després d'haver-se mort el seu pare al bar de baix de casa seva. Ho ha explicat mil vegades, va ser el Xavi Llorenç.
19: 20 minuts i les 12, el Partit Socialista, el PSOE, acaba de fer una informació que diu... És a dir, que des de la seva perspectiva, des de la seva mirada, diu el que ha passat o el que està passant aquest matí, diu que el PSOE ha rebut un requeriment de documentació del jutjat de l'Audiència Nacional número 5 en el marc del procediment declarat secret i aliè a la financiació il·legal. Per suposat, aquesta sol·licitud... de requeriment, no de registre, ha estat atesa en plena col·laboració amb el partit. El PSOE mantindrà sempre la col·laboració amb la justícia de respecte absolut a les actuacions judicials. És a dir, el que vol remarcar en aquesta nota pública el PSOE és que aquí no estem parlant de finançament il·legal, sinó que el que es fa és en un marc d'un procediment declarat secret. Fins aquí la informació del, del PSOE. Mentrestant, Pedro Sánchez va amb la brúixola moral, el papa, la defensa compartida de la pau, la lluita contra la pobresa, la malnutrició, la salut global, però encara, de moment, res de res del tema, del tema que ens ocupa d'aquest matí. Estarem pendents de que, si en parla, evidentment pujarem al canal, perquè, efectivament, aquesta és la notícia d'avui, conjuntament amb la deu de l'Àlex Putellas, que continua a l'estadi del Futbol Club Barcelona amb una calor de justícia. Clara.
6: I molt petita, i que sí, qualsevol cosa et condiciona molt cap al futur. Ell que et va...
20: Que és una jugadora compromesa i explica també aquest fitxatge. Escoltem què diu Xavi Llorenç i Àlex Putellas.
0: Et vull donar les gràcies perquè... Res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família. I me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet. Ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després... No sé si tu te'n recordes. Diu, i pots fer coses impressionants. Jo,
6: no t'ho creies.
0: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club, però convençut.
6: Ala.
0: Jo, evidentment, no m'anava a deixar portar... La decisió ja estava presa abans de que fos una opció, perquè quan vingués al Barça ho tenia claríssim. Però... En aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això, perquè era com, què m'estàs explicant? Però mira com estem, juguem allà a la ciutat esportiva, que amb 100 persones, que eren les nostres famílies, i ara mira, no? I amb el temps és com, tenia raó, ha passat, i en aquest sentit, gràcies per aparèixer i també per ser un visionari, no? en aquest sentit, perquè... Només ell ho estava veient i al final doncs ha tingut
6: raó. També això és una característica d'ella, no? La maduresa emocional que té, perquè jo potser amb la teva edat em diuen això i jo m'ho crec perquè sóc així. Saps? Hagués dit, ah, sí, perfecte. I llavors no hagués hagut de treballar tot el fet de no creure-t'ho, no? És una cosa positiva.
0: Que, sí, bueno, d'ell he après moltes coses, principalment... com és comportar-te en el club des de dins. Crec que en el moment que ell era l'entrenador era més un formador i un professor d'ensenyar-nos els valors que hi ha dins del Barça, no? I com relacionar-te amb la gent del club, no sé, hi ha moltes coses, però sobretot això, vaig entendre el que és ser jugadora del Barça per ell.
6: Tu quan te m'has adonat que eres culer?
0: Jo des de que vaig néixer, perquè els partits que passaven, que es posaven a la televisió de casa meva eren del Barça només. I després ja vas creixent, vas entenent, vols les samarretes del Barça, vols les pilotes del Barça, vens aquí des de sempre, que he estat culer.
6: Xavier, potser les noies són més madures, no?
19: Pràcticament 3:15 és un format, diguem-ho, que molt curiós, no, Molló, aquest?
8: Sí.
19: És a dir, em recorda molt el Tom per la vida del Puyal, perquè ens entenguem, saps? Amb la Marta Torné fent de Puyal.
8: Sí, jo crec que el comiat d'Iniesta, abans en recordava algun altre a la Clara, però el comiat d'Iniesta va anar també en aquest sentit, conduït per Jordi Évole, van passar els estopes, recordo...
19: Un moment, perdona, Jaume, que ara sí que hi ha preguntes a Pedro Sánchez des de Roma. Connectem.
4: Proteger a los más vulnerables, trabajar por la esperanza de un mundo que... abandone el camino de la guerra y vuelva a la paz, en definitiva de un mundo mejor. Y a partir de aquí, pues quedó directora a la espera de las preguntas de los medios de comunicación.
9: Muchas gracias, presidente. Pues empezamos con las preguntas. José, mi agencia EFE, cuando quieras.
23: Gracias, buenos días, presidente. Comentaba usted la sintonía que había habido con el Papa. ¿El gobierno aspira a que el viaje que va a realizar sirva de respaldo a las políticas del gobierno, por ejemplo, en materia de migración?
19: Val, de moment encara res. Perdona, Jaume Molló.
21: No, doncs això, que em recorda aquell comiat d'Iniesta, que a més recordo també que va ser al Camp Nou. Afortunadament per ells va ser el vespre i per tant no feia la calor que fa ara, perquè sobretot per exemple, Rafa Juste i Joan Laporta, que entenc per protocol han de portar l'americana, deuen estar, però suant la cancel·lada.
19: Perquè al Rafa Juste li deu estar encantant aquest sol, perquè efectivament amb ell, que li agrada més el sol... no, és veritat, s'haurà posat, en lloc de crema solar, s'haurà posat oli al Rafa Juste. El Rafa Juste. Aviam, espera't un moment, que això ja estic fent de Jaume Molló avui i de Xavi Puig. Esteve Giral està a la zona de Tarragona, perquè em sembla que ja s'ha tallat també, m'estan dient, diferents zones del país, els mestres, i també estan tallant en aquests moments la AP7 a Torredembarra. De moment hi ha Girona, Granollers i també a Torredembarra. D'aquí uns moments aviam si podem anar cap a aquesta zona on hi ha l'Esteve Giral. Mentrestant, aviam, ara sí que li pregunten a Pedro Sánchez, crec que li preguntaran ara per la convocatòria electoral. Atenció, som-hi.
10: Se le ha trasladado a su santidad pues que el que por fin...
19: Quedem un cert delay, no és que vagi jo d'Amago Félix ara, eh?
10: ...largamente esperada, por supuesto también con el Papa Francisco, el anterior Papa, y que por fin, bueno, pues vamos a poder disfrutar de su presencia y además en un programa muy completo donde no solamente va a estar en Madrid, va a poder dirigirse al Parlamento Nacional, al Congreso de los Diputados, sino que también va a estar en Barcelona, culminando esa gran obra, ¿no?, de la Sagrada Familia, o incluso, como bien antes se comentaba, pues en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife, precisamente para hablar sobre la migración y ver la migración. Y no quiero tampoco olvidarme de una visita que va a hacer precisamente una prisión en Cataluña.
11: Hola, estic per aquí.
19: Gràcies, Esteve, un segon.
10: Que creo que también demuestra ese compromiso social que siempre ha tenido particularmente el Papa León XIV con todas las cuestiones y con toda la dimensión social de la religión católica, ¿no? Por tanto, el que haya sintonía
19: tarim, tú,
10: en algunas cuestiones, como pueda ser la migración, como pueda ser la defensa de la paz frente a las guerras...
19: Es que ahora le preguntaré, ahora le preguntarán por la convocatoria electoral, habían que diu Pedro Sánchez.
2: Que s'has quedit ja.
19: No, però que el pas que anem ja l'haurà convocada.
10: Pues esa aproximación humanista a la revolución tecnológica, yo creo que lo que demuestran es que en muchas ocasiones, pese a que se critica desde España, lo que hay es una agenda de puro sentido común en las políticas que defiende el gobierno de España. Porque creo que es de puro sentido común apostar por la paz y no por la guerra ilegal, porque es de puro sentido común reconocer derechos a quienes están contribuyendo al desarrollo y la prosperidad de nuestras sociedades. Lo que no es de sentido común es hablar de prioridades nacionales o de teorías de la sustitución, que no se avalan ni por la ciencia, ni por los datos, ni por supuesto tampoco por la experiencia histórica de un país que durante sus años de democracia lo que ha hecho ha sido regularizar hasta en 5 ocasiones a muchísimos migrantes que han venido a nuestra sociedad y que ya viven en nuestra sociedad. Incluso cuando se utilizan datos que son equívocos, que son bulos, que es desinformación, como es, por ejemplo, el sempiterno llamamiento...
19: Recordem que és la reunió amb el Papa, que està compareixent davant de la premsa, mentre la UCO està a la seu del PSOE per requerir informació sobre el tema de la... sobre el tema del cas Leire. Avui recordem que fa una estona Leire Díaz estava aquí en directe al món a recuperant d'aquest tema i que ella no sabia absolutament res.
10: Creo que, volviendo a su pregunta sobre la sintonía o no sintonía, hay en cuestiones en las que efectivamente hay una absoluta sintonía, pero eso lo que avala es el sentido común de esas posiciones que defiende, en este caso, la Iglesia Católica y defiende también el Gobierno de España en asuntos tan importantes como los que usted ha señalado. Sobre el presidente Zapatero, yo he tenido la ocasión de poder leer el auto, he tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación y leer a través de los medios de comunicación el extenso sumario y, sinceramente... Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición. Y sobre, efectivamente, los requerimientos que se están produciendo ahora mismo en la sede del Partido Socialista, también por eso me he retrasado, porque los desconocía, he tenido que preguntar exactamente qué es lo que estaba sucediendo, y eso me parece que es importante como matiz, porque antes sucedía todo lo contrario. Teníamos precisamente a una organización política que utilizaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia para obstruir investigaciones judiciales. En este caso, aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año, y por tanto, los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Pero también quiero subrayar lo siguiente.
19: Pinta que había eleccions, ¿eh?
10: Hemos estado en situaciones muy parecidas
2: a esta. No.
10: En otros momentos. Y creo que es muy importante también que la ciudadanía sea consciente de que el gobierno de España está inmerso en una agenda de transformación que está dando sus resultados en todos los ámbitos, de crecimiento económico, de creación de empleo, de reducción de desigualdades, de posicionamiento en temas muy importantes para España y para los españoles, como son las guerras que estamos teniendo y las respuestas que estamos dando a esos efectos económicos de las guerras que está sufriendo el mundo desde hace ya más de 5 años.
2: Se te quedaron las guerras del mundo, los problemas que te casa. Está fugiendo estudios.
10: Y ya veremos en qué acaban.
2: Vais de energía.
10: Toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto.
19: Del barco de Chanquete no nos moverán, del barco de Panchete no nos moverán, porque este barco es toda su vida, no nos moverán. Anem cap al Camp Nou. Habían que le preguntan ahora, ¿ves, Pensol?
11: Quería preguntarle, no sé si le ha manifestado, ha hablado usted de la prioridad nacional, ese requisito de la prioridad nacional, ese requisito que se está incluyendo en la formación de gobiernos autonómicos. No sé si el Papa le ha mostrado algún tipo de preocupación por el crecimiento y el auge de esos discursos racistas en España y la utilización política por parte de algunos partidos. Y sobre los requerimientos de información al Partido Socialista que se están llevando a cabo, el juez parece implicar o señalar a la actual gerente del Partido Socialista, también a un miembro de la ejecutiva actual, Juan Fran Serrano, y a su ex jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, en este caso en el que presuntamente el Partido Socialista habría pagado a Leire o a su entorno por intentar tapar casos que afectan al partido. No sé si ha podido hablar con ellos, le han dado algún tipo de explicación, y sobre esto si comparte también las críticas del ministro de Transportes, que habla de que, viene a decir que hay una especie de campaña coordinada contra el Partido Socialista y el gobierno, y se queja de la desproporción de mandar a la UCO a por información a la sede del Partido Socialista. Gracias.
10: Bueno, muchas gracias, Carlota. Sobre la primera de las preguntas, son conversaciones privadas entre el Papa y yo, y por tanto, pues creo que no me corresponde ni creo que tiene estilo el compartir más allá de las cosas que he hecho con ustedes antes, esas conversaciones con el
19: Papa. Ens passarem uns minuts per vindre la compra, als 12:05 estan aquí, ja us aviso ara. Sobre esta cuestión de la prioridad.
10: prioridad nacional, tal y como usted lo ha planteado, no lo hemos hablado. Pero tampoco le escondo, y esto es público, y usted lo sabe, y efectivamente no es porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el propio Papa, bueno, tiene una mirada sobre el fenómeno de la migración muy diferente a ese tipo de discursos con los que nosotros estamos mucho más cercanos, ¿no? Sobre los requerimientos, mire, yo me acaba usted de informar de algo que yo desconocía. Efectivamente la gerente, un miembro de la ejecutiva y quien estuvo conmigo de coordinador antes de yo ser elegido presidente del gobierno de España.
19: ¿Estás nervioso?
2: Nervioso, dubitativo.
10: Gerente Ana María Fuentes es una mujer que ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del Partido Socialista. Ha habido mucha rumorología, mucho bulo, mucha fake news, que si se estaba hablando de financiación irregular, parece que eso se ha desmentido por parte incluso de los propios medios de comunicación. Bueno, insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho. Pero, de nuevo, lo hemos hecho, nada más surgir este caso hace ya más de un año. Si es así, lo seguiremos haciendo, pero hasta el momento no tenemos mucha más información y la información que estamos conociendo...
19: Per tant, no té més informació. Anem al...

0: un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
1: Però
2: és, repetim, Alexia Putellas en el dia del seu adeu, sí, i mentrestant a Roma en el dia de la seva continuïtat, és a dir, a la mateixa hora tenim un adeu i un continuo. Recordem que ha utilitzat l'expressió fa uns moments Pedro Sánchez, des d'aquí hasta el final de la legislatura.
3: Ho ha dit.
2: Des d'aquí hasta la final de la legislatura.
3: No sé si aguantarà, el veig molt, molt enrocat, però també el veig molt, molt, molt deprimit.
2: Aviam què diu Pedro. Clar, és que el problema és que estava amb el Papa quan estava passant tot el que ha anat passant durant aquest matí, informació de tenir la justa. Aviam què diu ara Pedro Sánchez, escoltem.
4: Los tiempos de la justicia no son los tiempos ni de los medios de comunicación ni de la política.
2: Amb això té tota la raó.
4: Los tiempos de los medios de comunicación, evidentemente, es a su obligación, es su deber. Eso es a lo que se dedican y lo hacen con mucho acierto, es informar sobre las novedades que se puedan producir en estos casos que están siendo objeto de investigación judicial. Dos, los tiempos de la política se tienen que ajustar a los tiempos de la justicia. Creo que es importante respetar la presunción de inocencia, por supuesto observar lo que está sucediendo en estos casos y actuar en consecuencia. Y creo que nosotros, precisamente cuando hemos actuado, si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder. Que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos. A partir de ahí, la política tiene que ajustarse más a los tiempos de la justicia, exactamente saber y conocer cuáles son los extremos de lo que se está investigando, y a partir de ahí pues actuaremos si es procedente. Pero de nuevo, como presidente del gobierno, creo que todo ello no nos tiene que hacer perder de vista lo importante, y lo importante es que España ahora mismo está en un momento óptimo.
2: Anaí, sobre el tema Alexia Putellas, alguna cosa més que vulguis afegir?
5: Doncs que serà complicat veure-la amb una altra samarreta que no sigui la del Barça, veient com s'ha emocionat i tot el que ha dit. Una de les ofertes que sabem que té és la del London Lyonnais, que és un dels clubs que forma part del conglomerat de Michel Kang, no? Que també té l'Olímpic de Lió, el Washington Spirit, i que és evident que està buscant reforçar tot el seu projecte amb les millors jugadores del món que les té al Barça. Veurem què és el que acaba decidint, com ella deia, té tot l'estiu per pensar-ho. I crec, Jordi, que ens trobem davant d'un estiu clau amb el futur d'aquest equip, perquè al final és veritat que l'any passat van marxar jugadores com Mengen, Jana Fernández, Bruna Vilamal, etc. Però clar, és que aquest any estem parlant d'Alexia, de Mapi León, de Donna Valle, que són tres titulars en una final de la Champions. Veurem què passa amb Salma, que també acaba contracte. Són figures de pes, i és veritat que s'ha fet una molt bona feina a la Masia. Aquí hi ha jugadores que estan molt preparades, però clar, és difícil, no?, imaginar-te ara com serà aquest equip la temporada que ve, i qui serà la persona que s'encarregui de liderar-ho tot. Jo veig a Paredes, Guijarro, Aitana liderant bastant aquesta parcera, però clar, l'aura d'Alexia és insubstituïble.
2: Gràcies, Anaïs, un petó. Fins ara, que vagi bé.
3: Hi ha un dia que vulguis.
2: Adéu. Gràcies. Jaume Molló, Jaume.
3: Perdó.
6: Sí, no, simplement en la línia del que deia ara l'Anaïs, Hansi Flick va dir que era un estiu que s'havien de fer les coses perfecte per reforçar l'equip masculí. Crec que en el femení, tenint en compte les circumstàncies, ens trobem un estiu pràcticament calcat, perquè amb les marxes que hi ha, que comentava l'Anaïs, doncs és veritat que s'està fent una renovació a escala, que ja va començar una mica la temporada passada, que aquest any viu un moment clau i que encara doncs, continuarà, perquè hi ha jugadores doncs, que encara tenen cert recorregut i que tenen una edat, com ara deia l'Anaïs, d'Aitana, de Patri, de Paredes, etc. Però que s'haurà d'encertar en aquests reforços que vinguin de fora, més enllà de complementar les jugadores que han aparegut aquesta temporada de la casa.
3: No, jo només volia dir una cosa.
2: Gràcies, Jaume, fins ara.
3: De la Michel Kang, té molta gent en contra, aquesta dona, i jo opino tot el contrari. Aquesta dona està fent més pel futbol femení que qualsevol dels clubs d'arreu del món. La prova la tens que amb l'Olímpic

0: pioners, ha deixat de banda el fair play, ha separat el masculí del femení, i tant de bo aquesta senyora volgués invertir en algun club, comprés també un club espanyol, com té a Washington a la Premier i també a França, perquè podria donar molta més competitivitat, i Alexia jo crec que faria bé anar amb aquest grup, perquè quan s'encansi de jugar a Londres pot anar a Washington i retirar-se tranquil·lament, i a més és que ella pot tenir un projecte, aquesta senyora no té bona premsa, ella sí. Vull dir, es podria convertir en la líder d'aquest grup.
1: Clara, està dient alguna cosa més, l'Alexia?
2: No, ara està parlant el president Rafa Juste, explicant que ell es va emocionar moltíssim amb el vídeo, i ara dirigint unes paraules a la capitana.
1: D'acord, gràcies Clara per tot. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Gràcies. Pedro Sánchez, aviam què diu des de Roma, pugem canal, aviam.
3: Eso es bueno.
1: El que és bo.
3: Para hacer transformaciones. Eso es bueno para hacer los cambios que exige sobre todo la gente de a pie. Yo creo que no. No digo que la estabilidad que hemos logrado durante estos últimos 8 años, conmigo al frente del gobierno, en circunstancias muy difíciles,
1: Ana,
3: con crisis...
1: Continuaré.
0: Jo sigo.
1: Continuaré, sí, sí. Jo sigo. Com Joe Rigoli, que la majoria de gent que segurament ens està escoltant no sap qui és Joe Rigoli. Joe Rigoli era un humorista que hi havia a Argentí, que
0: com
1: es va fer molts anys
0: això?
1: Aquí. Sí, aquest encara, encara més, perquè jo ni el recordo gairebé, que era un humorista argentí, que la seva gràcia era anava dient «Jo sigo». I doncs això, jo sigo, és el titular d'avui de Pedro Sánchez, malgrat tot. Polls, acabem ja perquè ve la competència,
4: sí,
1: i tinc el
4: punt
1: d'anima política fora.
4: Exacte, jo us volia dir que arriba la gran festa familiar de la bicicleta a Barcelona per fomentar una mobilitat sostenible
1: aigua
4: i segura.
1: Aigua i hidratació i crema solar,
4: exacte,
1: diumenge.
4: Exacte, perquè si vulgui sumar, així que ja ho sabeu, el diumenge 31 de maig a les 2 del matí a Aragó, en passatge de Sant Joan. No hi falteu.
1: Moltes gràcies a tots plegats, gràcies a tot l'equip del programa, avui a la redacció d'informatius, evidentment a la redacció del món a RAC1, al Marc Espejo, a la part tècnica, i a la Marga Ortuño, a la producció, perquè avui ha sigut un dia de bojos. Ens agrada la ràdio per coses com aquestes i per dies com aquests, però que ven com una, amb la trompeta i l'embut al cap. Són les 12:04, la seguida al butlletí informatiu, i d'aquí uns moments, per fi, la mirada d'aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez a través dels Oscars i la competència. Fins demà a les 6:00 a.m. Bon dia i bona hora.
5: RAC1. Xavi Pardo.
6: Bon dia, passant 5 minuts de les 12, Pedro Sánchez fa pinya amb José Luis Rodríguez Zapatero i treu ferro a l'entrada de l'UCO aquest matí a la seu del PSOE, el carrer Ferraz de Madrid. El president espanyol insisteix que col·laborarà amb la justícia i retreu al PP que no ho fes ara fa uns anys. Sánchez n'acaba de parlar des de Roma, on està de viatge oficial després de reunir-se amb el Papa Lleó XIV, enviat especial de RAC1 a Roma, Raúl Mañé.
7: Sí, Pedro Sánchez garanteix mà dura contra qualsevol indici de corrupció dins el PSOE i dins el seu govern. Sobre Zapatero, repeteix fil per randa el que va dir fa una setmana al Congrés dels Diputats, li manté el suport i considera que no hi ha res sospitós, ni a l'escrit del jutge ni al sumari. Sobre els requeriments de la Guàrdia Civil, aquest matí el Partit Socialista, Sánchez posa aigua al vi, assegura que col·laboraran amb la justícia, lamenta que el PP no ho fes quan se'ls investigava fa uns anys i recorda que ja van prendre decisions amb l'Eire Díez.
8: Si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año, y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
7: Sánchez se n'ha assabentat d'aquests requeriments durant el seu viatge a Roma, just després de reunir-se amb el Papa Lleó XIV al Vaticà.
6: Doncs bé, aquests agents de la Guàrdia Civil que comentàvem enllesteixen encara aquesta hora els requeriments de documentació com a mínim en 5 despatxos, entre els quals hi ha la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, també la direcció de la Guàrdia Civil a Madrid i els domicilis d'excàrrecs socialistes. Des de Madrid, doncs, més detalls sobre aquesta operació en marxa de la UCO, Jordi Armenteres.
9: Sí, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat a la Guàrdia Civil que demanés informació al PSOE i diversos arxius electrònics en el marc de tota aquesta investigació de la trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afecten el PSOE o el govern espanyol, que es coneix com a cas Leire. El procés contra Santos Cerdán, Leire Díez, l'empresari Javier Pérez Dulcet, l'exconseller andalús Gaspar Zarrías, dos advocats i un guàrdia civil també, se'ls imputa mitja dotzena llarga de delictes. El PSOE diu que ha atès el requeriment de documentació amb total col·laboració, remarca que això no forma part en cap cas de finançament irregular ni de cap altra nova investigació. L'operació de Luco Ferraz avui ha arrencat tancat abans de les 9 del matí, Alberto Núñez Feijó, a la mateixa hora des del Congrés, exigia a Pedro Sánchez eleccions.
5: Esta es la situación patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles. La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española, necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoque usted elecciones de forma inmediata.
9: Li passa la pilota als socis, fons del PP admeten això sí, que en aquests moments no hi ha cap mena de negociació entre Feijó i els socis que podrien decantar la balança, Junts i el PNB.
6: I en marxa també que serà una nova jornada de vaga de mestres i professors a escala nacional. La protesta provoca afectacions importants en algunes de les carreteres principals del país. L'A2, per exemple, està tallada a Lleida i també hi ha l'AP7 tallada en tots dos sentits, en tres punts, a Girona, Granollers i Torredembarra. Els docents avisen que, a més, preveuen passar-s'hi hores. Més detalls des del tall a Torredembarra, seva Giral.
10: Doncs sí, un tall que afecta els dos sentits de la marxa i que just ara els manifestants han obert un carril perquè puguin marxar els centenars de vehicles que s'havien quedat just atrapats abans que Mossos d'Esquadra desviés el trànsit. Fins ara, protesta pacífica, però va per llarg, com a mínim fins a quarts de 6 de la tarda. Els docents esperen estar aquí tallant l'autopista P7.
6: Tot plegat quan falten 3 hores per la nova reunió entre els sindicats d'educació i el departament. Els esports amb l'Albert Pedrol.
11: Alexia Putellas ha reconegut que tenia corda per jugar, dèiem que tenia corda per jugar una temporada més al Barça, però que marxa perquè veu l'equip preparat per continuar competint al màxim nivell sense ella. La migcampista ho ha dit en el seu comiat des del Camp Nou, que continua en marxa. Anem cap allà, Clara Rodergas.
2: La capitana se'n va després d'una temporada excel·lent, diu que és el final perfecte, el millor moment. Alexia està tranquil·la perquè l'equip pot sobreviure sense ella.
12: Has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
13: Tens encara aquesta sensació?
12: Sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix. Per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant.
2: Àlex ha dit que no sap on anirà, que té tot l'estiu per acabar de prendre la decisió. La jugadora s'ha acomiadat de l'afició aquesta tarda. El Johan Cruyff en un partit a les 7 contra la Reial Societat.
6: I el temps, les temperatures ja passen dels 30 graus en alguns sectors del país. Les properes hores serà fàcil acostar-nos-hi a la costa i a les valls del Pirineu i moure'ns entre els 30 i els 35 graus a l'interior. Les més altes a la plana de Lleida, la vall de l'Ebre. Tot i que circulen alguns núvols alts, continuarà fent sol i un dia més no s'esperen precipitacions enlloc. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RACU.cat.
14: El minut a minut de RAC1
15: més fàcil.
14: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio
15: actualitzada.
14: Tot allò que t'expliquem a RAC1
15: renovada.
14: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
15: Escolta.
16: Ciutadans de Catalunya.
14: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
1: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
17: Sant Montjuïc!
18: Sí!
17: Castellolí!
18: Sí!
17: Gràcia de Salut!
18: Sí!
17: Sant Gervasi!
18: Sí!
17: Sarrià!
18: Sí!
17: Sarrià Sant Gervasi!
18: Sí!
17: Sant Cugat!
18: Sí!
17: Sant Vicent dels Horts!
18: Sí!
17: El Prat!
18: Sí!
17: I Badalona!
18: Sí!
1: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 11 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
19: Bon dia, Òscar Dalmau.
1: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
19: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
1: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
19: Heu de saber que la policia ha entrat a la seu del PSOE.
1: Sí, així però que... és rutinari.
19: Sí, és rutinari?
1: Sí, en deuen haver entrat a saludar.
19: Sí, home, sí, a saludar. Hola, som la policia que venim a esmorzar, no? Allà a Ferrar.
1: Què insinues? Home, que han entrat a escorcollar?
19: No, a escorcollar. Suposo que han entrat... O sigui, la policia no entra a la seu d'un partit. Bueno, aquí ho sabem perquè...
1: A saludar.
19: Ha passat diverses vegades. Què és? Un escorcoll, què és?
13: Pues si és un escorcoll, és el típic escorcoll per comprovar com de bé ho estan fent els socialistes.
19: Ah, val, val.
13: I no
19: val,
13: ho dic jo, ho diu tothom, eh?
19: Sí, ho diu tothom, que ho estan fent molt bé.
13: Sí, pensa sí. que els socialistes ho estan fent tan bé que el papa ha trucat Pedro Sánchez per felicitar-lo.
19: Ah, o sigui...
13: Bueno, ja ha anat. Ha anat Pedro Sánchez expressament avui...
19: A felicitar el papa, no?
13: No, el papa a felicitar-lo amb ell, diu, vine, vine cap aquí, al Vaticà.
19: És veritat que, ara ho sentíem, el president espanyol és a Roma i que s'ha vist amb el papa, però no crec que el Lleó XIV l'hagi trucat per felicitar-lo.
13: Bueno, és la teva opinió.
19: No,
13: l'ha trucat per convocar-lo i l'ha felicitat en persona, clar.
19: Per convocar-lo amb la selecció. Això que dèiem aquest matí, agents de la Guàrdia Civil, perquè hem dit la policia, però és que és la Guàrdia Civil...
18: Guàrdia Civil!
19: Agents de la Guàrdia Civil, efectivament, han entrat a la seu del PSOE a Madrid.
1: La majoria de mitjans i també el Partit Popular, que s'ha assabentat de l'operació abans, fins i tot, que els periodistes, han donat per descomptat que la policia investiga els socialistes per un afer de finançament il·legal del partit.
19: Sí, però al final l'escorcoll es veu que no, que era per trobar documentació sobre l'antiga afiliada del partit, Leire Díez. És tot tan llarg i enrevessat.
20: Sí, és un cas molt llarg. Però
21: bueno, és política internacional. Us interessa la política internacional? Sí. No, la resposta és no.
1: Home,
21: no.
1: Mohamed.
21: Leire, qui és Leire Díaz? És com... Espanya.
1: Espera, que això t'agradarà, Mohamed, perquè una hora després d'entrar al PSOE,
21: sí?
1: la UCO, de la Guàrdia Civil... La UCO ha entrat a la seu de la direcció de la mateixa Guàrdia Civil.
21: Mare meva, m'he exportat el procés amb tot, eh?
19: Oh, perdona una cosa, a veure si ho entenc. La Guàrdia Civil ha entrat... A la seu de la Guàrdia Civil.
1: Sí, senyor, a la direcció, eh?
19: I com saben a la Guàrdia Civil que venen a investigar i no a treballar, com sempre? Sí, és a dir... Sí.
1: Ojo a l'escena, eh? Ojo, eh? Ojo, que arriben els agents de la UCO
19: sí.
1: a la seu central de la Guàrdia Civil.
19: Clar, i són...
18: Guàrdia Civil!
19: Sí, clar.
1: I la Guàrdia Civil, de dintre,
19: sí.
1: diu...
19: Sí, sí, no, sí, clar, es produeix un...
1: Ah, no?
19: Efecte Escher, no?
18: Què quiere?
19: No saps si està
1: pujant. Es parlen així, eh?
19: Sí, que...
1: Sí. Guàrdia Civil...
19: Es parlen sense obrir la porta...
1: No, res. Uns amb un tronc...
19: Amb un ariet.
1: Amb un ariet.
19: Sí.
1: A fora de la Guàrdia Civil, els altres a dintre amb un altre ariet. Amb un...
19: Sí, sí.
1: O sigui, són no, dos... No, no.
19: És la Guàrdia Civil contra la...
1: Ojo, eh? Sembla...
19: És la Guàrdia Civil contra la Guàrdia Civil, eh?
1: Sembla un torneig medieval. Amb una porta pel mig, eh? Sembla un torneig medieval, eh?
21: Home, un torneig medieval. És la Guàrdia Civil espanyola, ja em diràs, si no és medieval.
1: Sí, sí, no, és que allò...
18: Guàrdia Civil, abre la puerta! Sí, sí, I els altres gent de dintre. No, Guàrdia Civil, abre usted la puerta!
19: S'està trencant Bueno, s'està trencant
1: la porta.
20: No, potser la porta queda exactament igual perquè exerceixen la mateixa força pels dos costats i per la sisena llei de Newton exacte. A passar al Girona.
21: És que al final és física. Queden tots detinguts i són ells els que s'han d'esposar.
1: Jo soy la Guàrdia Civil. No, la Guàrdia Civil soy jo. I al final han acabat com Valverde i Chouameni.
19: No, home, no.
1: Lo mateix, en cadira de rodes, segur que ha sortit algun Guàrdia Civil.
19: No, crec que no ha passat. Això. Tot això, de fet, ha passat aquest matí, poca estona abans que Pedro Sánchez hagi comparegut a Roma davant de la premsa per primer cop des que el jutge va imputar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Encara hi és, Pedro Sánchez, compareixent?
20: No, ha marxat fa un parell de minuts, ha sortit, estava en una sala, ara ens ho...
1: No hauria tenir pressa, escolta, sí, si vas
20: sí,
1: a Roma...
20: Una cosa sí. amb molt de marbre, us he de dir, hi havia molt de marbre.
19: Si no hi ha marbre al Vaticà, ja em diràs que ha d'haver-hi fusta, que són amish. No, home, no, són
1: una cosa.
20: Fusta fosca, això sí, també hi havia.
1: En Pedro Sánchez des de Roma?
19: Sí.
1: S'ha exiliat?
19: No, encara no.
1: Ha fitxat per la Lazio.
19: Cada fitxa per la Lazio.
1: No crec que sigui titular, perquè xuparà banquillo, eh? Aquesta temporada que ve. Els jutjats, home, els jutjats. Aquest tio xuparà banquillo. Si bueno, està ja... El tenen acorralat, ja.
19: El tenen acorralat.
1: Sí, home, sí.
19: Doncs això, Sánchez...
1: El que puede hacer... No vau sentir Aznar ahir? Ha tornat al seu clàssic.
19: Sí.
1: El que puede hacer... que haga, una altra vegada.
19: Això és un clàssic d'Aznar.
1: Hombre, sí, ja ho va dir en el seu dia, ja va dir, escolta'm, si ets procurador de tribunals...
19: Sí.
1: i tens certa simpatia per nosaltres o certa antipatia pels que estan manant ara el govern espanyol o si ets jutge si ets abogado que tengo aquí colgado.
19: Exacte.
1: Bueno, allà a Madrid...
19: Que
1: pues, ja...
19: En aquest sentit, o sigui, que tothom s'activi... No? És
1: com... El que sea subinspector d'Hacienda y quiera mirar, pues a lo mejor
19: mire.
1: Si Zapatero tiene o no tiene.
19: Sí.
1: El que sea jefe de la Guardia Civil y, y quiera mandar unos agentes a ver si tiene una caja fuerte con unas joyas.
19: Com, va tocar el xiulet i va posar tothom firme, no?
20: Això fa un any i mig i ell va tornar, va fer un vídeo a les seves xarxes, als seus TikToks i aquestes coses que deu tenir aquest home i va tornar a dir doncs, que estava més vigent que mai el que ja havia dit del que puede hacer que haga. Vull dir,
19: doncs que això, que tenim el president espanyol al Vaticà...
13: S'ha fet capellà.
19: Que no.
13: Sí que ho veu malament, tot plegat.
19: Bueno, això podria ser. Connectem amb Roma, si sembla, on hi tenim l'enviat especial de RAC1, que és l'Arnau Mañé.
13: Hola, Arnau!
19: En directe des de Roma. Aviam, Arnau, bon dia.
0: Sí. Hola, bon dia.
13: Hi ha una mica de retard, eh? No és teu, eh, Arnau?
19: No, és la línia.
13: És dels presentadors d'aquí.
0: És el segle XX, això, o el segle XIX, encara.
13: Escolta'm, Arnau, anem al primer titular del dia, el més important. Fa calor a Roma?
19: Va.
0: Sí. Moltíssima. Sí, crec que més que a Catalunya, fins i tot. Estem a 32 graus ara mateix.
13: Déu-n'hi-do, és preciós en aquesta època a Roma,
19: sí,
13: eh?
19: Bueno, sempre, Roma es maca...
13: Sí. El foc et creuaràs amb el Zapatero, que diu... Ai, el Zapatero, anava a dir, amb el Perro Sánchez, que diu que ha acabat ja la roda de premsa, sí. Ja deu haver anat a comprar alguna
0: cosa. No, és que el tinc aquí al costat, eh?
19: Què dius,
0: eh? En una sala just al costat.
19: Pregunta-li si ha robat.
0: Angelines, estem a la... Estem a l'ambaixada d'Espanya, la Santa Seu, a prop de la plaça Espanya, justament al centre de Roma, i Sánchez ha fet aquí la roda de premsa, i ara està en una sala, just al costat d'on estic jo,
13: preciosa,
0: acabant de fer els actes protocolaris.
13: Sí,
0: preciosa. Pensa que és un edifici antiquíssim, quatre segles,
13: sí.
0: I que us podeu imaginar com està decorat, també.
13: Bueno, això per treure la pols, ojo,
19: sí,
13: eh? Clar, ojo, que tot són figuretes i estatuetes i tot són marcs de quadros, que clar, tu saps per fer els...
0: I catifes.
13: Sí, això, els catifes...
19: Tot
13: això és idea d'homes.
19: Si ets al·lèrgic als àcars...
13: Tot això és idea d'homes.
19: Si ets al·lèrgic als àcars, el pitjor que pot passar és que siguis ambaixador a Roma. Sí. O sigui, et recomanem que no. De tota manera, vostè coneix l'ambaixada a Roma?
13: No, bueno, jo conec Roma.
19: Ah, val.
13: Arnau, com a coneixedora de Roma que sóc, em confirmes que a prop de l'ambaixada hi ha una pizzeria?
19: Sí. Aviam.
0: Sí. Mira, estic al balcó de l'ambaixada i em veig una, dues,
13: veus?
0: Tres, quatre.
13: Veus com ho conec?
19: Són les seves botigues d'empanadilles.
13: Quatre pizzeries.
19: Era Roma, és normal que hi hagi pizzeries. Què ha dit el president espanyol, Arnau?
0: Bàsicament que continua confiant en Zapatero, que continua confiant en el seu partit, que no hi ha cap tipus de finançament irregular i que els requeriments que avui ha fet la Guàrdia Civil a la seu del Partit Socialista, Ferraz, a Madrid, doncs que res, que col·laboració amb la justícia, però que no pateix gens ni mica, que si estava relacionat amb l'Ere Díez, que ja van fer el que havien de fer ara fa un any, i que per tant, res, que aquí no passa res, que continuen endavant.
13: Claro. Pelota pelante.
3: No passa nada, la Liga està ganada, Entre tu i jo, Arnau, ara que hi ha tan merder al govern d'Espanya, creus que és el moment de declarar la independència de Catalunya i aprofitar i deixar els partits independentistes a Madrid, que ja s'ho faran allà? Creus que seria el moment? Gràcies.
0: No sé si el moment, però insisteixo que jo estic al balcó d'una de les ambaixades espanyoles més importants de tot el món.
19: Pots cridar visca Catalunya Lliure, ara que estàs a l'ambaixada espanyola?
3: I ja no tornaràs a Espanya.
0: No, si et sembla.
3: No, si dius que sí, et nomenarem ambaixador dels Països Catalans a la Santa Seu, que és el que de debò t'agrada a tu, eh? Endavant amb la resposta.
19: Ja ha fet la resposta, sí, no cal resposta. Arnau...
0: No ho crec.
13: Escolta'm, què ha dit el Pedro Sánchez del cas Andic? Anem a lo que interessa, nenes. Anem a lo que interessa, que encara no n'heu parlat d'això.
0: Angelines,
13: ell creu que es van barallar i al final el pare va relliscar?
0: Els periodistes que han preguntat no han preguntat pel que ens interessava, que és efectivament el cas Andic.
13: Claro.
0: I efectivament no sabem quina és l'opinió de Pedro Sánchez sobre el cas.
13: Arnau, espera't a l'última, que es veu que li fallaven els genolls al pare. Es veu que sí, que hi ha un vídeo que es veu que no és d'intel·ligència artificial, que el posaran al judici. De dir, escolti'm, aquest senyor va caure per una muntanya perquè fa 3 mesos va caure també a casa, o no sé on, diu. Que hi ha un vídeo i tot, fixa't,
19: A casa no, va caure en una visita.
0: No la sabia aquesta, no?
19: És igual.
0: Sí.
19: Arnau, en tot cas, ni per casualitat hi ha avançament electoral i, per tant, Pedro Sánchez ha dit que endavant en tot.
0: Com a mínim, ara per ara, Pedro Sánchez segueix endavant. I el que ha dit és que inestable ho han estat durant tota la legislatura i que, per tant, aquesta és una més de les, de les que havien tingut. Que, de fet, el que ha fet és mirar enrere i ha dit, home, nosaltres col·laborem la justícia, a diferència del PP, que en el seu moment, quan també l'investigava la Guàrdia Civil, quan també l'investigava la justícia espanyola, el PP no ho feia. Això és el que diu Pedro Sánchez i que, per tant, s'aferra aquesta col·laboració amb la justícia per tirar endavant, sí.
3: Perdona, la pregunta. A què ha anat el Pedro Sánchez si ara s'han de veure amb el papa aviat? Perquè la meva pregunta és veritat
13: però si
3: que...
13: s'han vist amb el papa.
3: Sí, però com que s'han de veure amb el papa, ara que el papa visita Catalunya, pot ser que hagin quedat una mica per creuar agendes per coincidir a Monchos por Olímpic, per exemple, per dinar un dia. Gràcies.
13: Quina tonteria de Jean-Paul, preguntes aquestes, Jean-Paul?
0: És una... No... A mi m'agrada la pregunta.
13: Sí? Sí. Sí. És molt important.
3: Entre periodistes ens entenem.
0: Sí. Ens entenem, Jean-Paul. Més que res perquè, efectivament, a pocs dies de la visita sorprenia molt aquest viatge del papa al Vaticà, també perquè, efectivament, s'han fet la fotografia, han estat 45 minuts xerrant sobre moltes coses.
4: Les coses s'han de preparar.
0: Però, efectivament, tindran... D'aquí a uns dies tindran una altra trobada a Madrid en què no sé ben bé què s'explicaran.
4: Els viatges sempre s'han de preparar, Arnau. Els viatges, vull dir, fixa't, el fill l'endic, va anar 4 dies seguits antes del que va passar... preparar, perquè s'han de preparar.
20: Vol deixar el tema, que estem en una cosa...
4: Sí, no, parleu del papa de Roma.
20: Però, bueno, que no sabem què es diran, perquè, clar, s'han de tornar a veure a Madrid, però...
4: Això es veu clarament el que ha passat aquí.
20: Senyora.
4: Tots sabem el que ha passat.
20: Prou. Ah, doncs, Arnau, si hi hagués cap novetat... Heu de tornar... Tu vas amb el mateix avió de Pedro Sánchez, o ja vens amb el del papa?
13: Condueix ell.
0: No, jo... Vol comercial jo aquesta nit cap a Madrid.
13: Bé, una cosa barateta, eh?
3: Un altre segrestat, com els de la selecció espanyola i el Barça, eh?
13: Bé, Arnau, qualsevol cosa ens dius. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, Arnau.
20: En fi, i avui, com sabeu, doncs això, hi ha vaga de docents on s'han sumat els mestres i professors de l'escola concertada.
13: Digue'ls-hi tontos a tots plegats, eh? Avui fan vaga fins i tot els de la concertada. Avui que fot tan bon dia, clar. Vinga, hombre, feu vaga un dia que plogui, va.
20: Diu, escolti, els professors, no sé si cal dir-ho, però en el seu cas ho diré perquè no sé si els profes i les mestres i els no cobren el dia de vaga, m'entén?
13: Sí, va.
20: I en duen unes quantes. Vull dir que no.
13: Els hi deuen treure 30 euros, però escolta,
20: però
13: i les ofertes que els hi deuen fer als bars i restaurants avui a tots els professors, perquè hi van en grup.
20: Avui a la competència també parlarem de la capitana del Barça femení, que ha anunciat que plega, que no renovarà amb l'equip després de 14 temporades.
4: L'Alexa?
20: No,
4: sí.
20: Alexia. Alexa és una altra cosa.
4: És veritat. Calla. Sí, us imagineu que fos l'Alexa Putelles? Que es digués Alexa?
20: No, doncs es diu Alexa.
4: Alexa?
20: Sí.
4: Vés-te'n del Barça!
20: No digui més aquesta...
4: Alexa!
20: Angelines.
4: No dius Alexa i s'activa.
20: Sí, clar.
4: I te respon, què quiere?
20: No, ja ens ha passat algun cop.
4: És com una majordoma.
20: Sí. No digui més el nom per antena, perquè ens ha passat algun cop.
4: Alexa?
20: Sí, ho hem dit.
4: Que no digui Alexa.
20: No ho digui.
4: Per què no puc dir Alexa?
20: Si ho diu en veu...
13: Està fent caos ara mateix.
4: Per què?
20: Perquè si ho diu per antena, això surt pels transistors o per l'ordinador i a la gent que ens escolta des de casa i tenen aquest majordom, se li activa l'assistent de veu.
4: Ah, sí?
20: Sí.
4: Que divertit!
20: No.
4: Nenes, escolta'm.
20: Ja ha passat algun cop i ens ho...
4: Alexa!
20: No.
4: Posa una alarma a les 3 de la matinada.
20: No.
4: I aquesta nit a les 3 hi haurà un munt de catalans que es llevaran d'un ensurt.
20: Sí.
4: Calla, que no deu haver funcionat perquè l'Alexa és curta.
20: Què vol dir?
4: Que no sap parlar català. No.
20: Sí, és curta.
4: Alexa, pon una alarma a les 3 de la madrugada.
20: Ara sí,
4: a putear.
20: No. En fi, deixi-ho estar. Alexia, que no pas Alexa, Alexia deia, ha anunciat que deixa el Barça, que plega en un vídeo que va pujar ahir a les xarxes.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat.
4: Ui, s'ha buidat?
20: Sí.
4: Deu prendre molta fibra.
20: No, en aquest sentit.
4: Això és com el Guardiola, també.
20: Sí,
4: aquí l'ha copiat. Això és el kiwi. El kiwi. L'Alexia deu fer un kiwi en dejú.
20: Sí, però aquest buidatge no és físic.
4: Ho heu provat, nenes, o no?
20: Bravo.
4: Kiwi en dejú, vamos.
20: Sí.
4: Te'n prens un en dejú i et buides, eh?
20: Sí.
4: Recordeu, molt important, sobretot abans de menjar-vos l'en dejú, el kiwi...
20: Sí.
4: Paleu-lo millor.
20: Bueno, clar.
13: És opcional.
3: Sí, perquè si no sí que el cagues amb els pèls i tot, eh? Bueno, moltes gràcies pel consell.
4: També us sentiu inflades, vosaltres, al matí? Jo quan em llevo amb una inflor, que diu, són gasos, no? Que estic inflada. Però escolta'm, si tasteu el kiwi en dejú, digueu adéu a la inflor.
20: És així.
4: Vosaltres com aneu al lavabo, nenes?
20: No, però és que no ho he explicat.
4: Aneu dures?
20: Jo? Un moment.
4: Jo vaig... Para com un rellotge.
20: Bueno, perfecte.
4: Gràcies aquí? El kiwi.
19: El kiwi. El doctor kiwi.
4: El doctor kiwi. Sí. Bueno. I suc de pinya, també. Va molt bé.
20: Ah, sí, també? Just ara s'estava acabant precisament l'acte de comiat aquest de Alexia Putellas.
5: Doncs avui és un dia molt trist pels aficionats del futbol. Adéu, Alexia, fins sempre, que vagi bé, moltes gràcies.
4: Tu segueixes el Barça femení, Jean-Paul?
5: Home, jo com a aliat feminista estic molt a favor del futbol de paves.
4: Com t'he de dir que dir el futbol de paves no seria l'expressió més aliada?
5: Bueno, pues, no sé, és com parlem amb els joves, al final, és una mica en castellà, una mica en una cosa que recorda el català, una mica, pues, del carrer, no? Ja saps que jo sóc del carrer Mandri.
4: Bé, Alexia s'ha acomiadat en un acte oficial on hi eren també el president electe del Barça, Joan Laporta, i totes les companyes d'equip.
20: Sí, han hagut tota vídeos, també, d'exfutbolistes del Barça masculí.
4: Hi havia la Quica Nassaret?
20: Quica Nassaret.
4: Encara va de ressaca, la Quica Nassaret. És la més fiestera de totes.
20: Crec que va arribar de ressaca, Quica Nassaret, al Barça. Sí. I, per cert, potser ens escolta perquè parla un català perfecte, que és el primer que va demanar quan va arribar aquí.
5: Bueno, ara també, que me pregunteu, hi ha altres companyes que se'n va l'Alexia Putellas, però hi ha altres companyes que també poden ser les líderes...
4: Les líders, no líderes. El femení de líder no és líder.
5: Les líderes del Barça.
4: Les líderes del Barça, sí.
5: Per exemple, qui pot agafar la Aitana Bonmatí, per exemple?
4: No, deus voler dir Aitana Bonmatí.
5: Les dues, qualsevol de les dues, o Bonmatí o Bonmatí, qui agafi això, perquè clar, també té pilotes d'or,
4: sí, és home, boníssima. Sí, clar.
5: És com el Diego Armando Messi de
20: Diego Armando Messi, qui és?
4: De futbol, sí.
5: Al final se'n van uns, però venen uns altres, no?
20: Sí. Molt bé. Per què no t'ho tatues? En tot cas, aquest acte s'ha acabat i Alexia s'acabarà d'acomiadar de l'afició aquesta tarda, on juga l'últim partit de temporada i també amb el samarreta del Barça.
4: Va, el Barça. A quina hora parleu en aquest programa del millor club de la Lliga?
20: Per què vol parlar del Barça, vostè?
4: No, del Barça no, de l'Espanyol.
20: Sí, ara parlem.
4: Ja en parleu massa del Barça, a RAC1. Que ja sabem què volen dir les sigles del RAC.
20: Què és?
4: Ràdio Associació culer.
20: Home, no.
4: A mi el Barça em rellisca. Més que un holandès de 150 quilos baixant per un tobogant de l'Illa Fantasia.
20: Quina imatge tan poètica.
4: Sí. Parleu de l'entrenador de l'Espanyol.
20: Sí.
4: Manolo González.
20: Ara hem de parlar de Manolo González.
4: Manolo González, que bueno és. Sí. Després de la segona volta espectacular.
20: Home.
4: A la Lliga.
20: Espectacular.
4: Després de no guanyar un partit en 4 mesos i mig.
20: Bueno, no el jugava.
4: Ha fet prou mèrits com perquè el renovin. Un aplaudiment.
20: No, home, no.
7: És una bona notícia per l'Espanyol.
4: Fes-ho tu! Sí. No, fes-ho tu! Perd a la vora 5 mesos seguits i després a veure si et renoven.
20: Sí, no,
4: fes-ho tu!
20: És veritat que Monchi...
4: És un gran mèrit.
20: A qui li pertoqui, confia en Manolo, l'ha renovat una temporada més.
4: Monchi i Manolo. Manolo i Monchi. Semblen un duet d'humoristes dels anys 80 del segle passat.
20: M&M's, eh?
4: Manolo i Monchi. Sí,
20: els M&M's m'agrada bastant, eh?
4: Escolta, no hi ha ningú que em representi millor que el Manolo.
20: Ah, sí?
4: Sí, som ànimes persones. Mm-hmm. Manolo González fa pinta també de resar el bufet lliure dels hotels.
20: A veure, un moment. Vostè, en un entrenador que valora que tingui el colesterol alt...
4: Sí, i que faci cara de ser respectat al vestidor de l'Espanyol.
20: Ja, bueno.
4: Que faci cara de ser el subcampió del concurs de rots al vestidor.
20: Què dius? Subcampió, eh?
4: Sí, el campió del concurs de rots deu ser, sens dubte, Quique García.
20: Sí, no
4: ho sé. Aquest lampista de 53 anys que devia anar a arreglar unes aixetes al lavabo de l'estadi i algú el va confondre amb un futbolista.
20: Què diu ara?
4: Sí, estic convençut que Quique García va aprendre a dir l'abecedari tirant serrots abans que dir-lo normal.
20: Bueno,
4: té el seu mèrit. Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
20: Tot seguint la repassem.
22: No cal moure't de RAC1 per escoltar La competència.
20: Això que dèiem fa, 4 minuts. Hi ha vaga de docents a tot el Principat, d'acord? Tota Catalunya en vaga.
4: Tot Déu fa vaga en aquest país.
20: Quan diu país vol dir Catalunya, no?
4: No, vull dir en aquest terrunyo.
20: El terrunyo.
4: Vull dir, en tot cas, això és què és?
20: El què?
4: És una república bananera, tot Déu fot vaga aquí, ja sabeu el que jo dic sempre. Això ho arreglo jo amb 2 tricornios i carta blanca.
20: Sí, home, no, però no funciona així, afortunadament.
4: Passa que avui, justament, els 2 tricornios estan ocupats...
20: Buscant-se
4: entre ells les pessigolles. És que també s'ha de ser...
23: Avui hi ha hagut mobilitzacions arreu del país i n'hi haurà durant tot el dia, per exemple, a Barcelona, a Granollers, a Girona, a Tarragona, a Torredembarra, o a Lleida, on 500 docents han tallat l'autopista 2.
4: Quants, has dit? 500 o 200?
23: 500, 200.
4: 500, 200?
23: No, 500, 200.
19: 500,
4: 500, 200 o 200, 500?
19: No, 500...
4: A veure, que no, és que... Ojo, eh? Sí. Diu 500, 200.
19: Sí, no.
4: 200, 500?
19: Eh?
4: 500 o 200? A veure.
19: 500, 200 són 700, però en tot cas, 500, 200 vol dir 500...
4: Com és la llengua, eh? Podríem estar així fins a la una.
7: Sí. Sí. Bona, a mi fa gràcia.
4: Què us agradaria, això?
19: No, 500, 200 sí. són 500 més...
4: Ja ho sé, home, ja ho sé. Ah,
20: 500, 200 són 700, no?
19: No, ja ho he dit, que eren 700, però no són 700, són mestres.
4: Xistes.
19: Mestres i professors. Bueno, felicitats. La vaga d'avui coincideix amb un acostament entre educació i els sindicats.
4: Sí, s'han acostat.
23: S'han acostat, sí, sí.
4: Què els hi ha ofert?
20: S'han de reunir aquesta tarda.
23: Ara li explico. El departament ha plantejat un nou complement salarial de 40 euros mensuals que ha servit per acostar aquestes posicions. De moment, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT, s'emplacen a continuar negociant i han mantingut la vaga d'avui.
19: Doncs ja tenim aquí el misteri.
4: Professor de debò, bon dia. Hòstia, esperi que m'abaixo els auriculars, perquè han entrat els violins i ara mateix m'estan sagnant els timpans. Un agut, però que no l'havia sentit jo.
19: Això és que t'has netejat les orelles ben a fons.
4: Sí, taps de cera,
19: i t'estan entrant els violins, però fins al bulb raquidi.
4: Sí, totalment. Així han entrat els violins en el meu cap.
19: Unes bones i màgiques nits.
4: Què passa?
23: Fa greu per no molestar-te, suposo.
4: Ah, molt bé.
19: Efectivament.
4: No cal, no cal que baixi els greus.
19: No em molesten els aguts. Bueno,
7: greu de debò, eh?
19: Quin misteri, eh? Tot això de la negociació entre educació, els sindicats, oi?
4: Però quin... No en veu el misteri, vostè? No,
19: sí, sembla que els han dit els mestres que es pagaran 40 euros més al mes i amb això, doncs, ja en fan prou? És la pregunta.
4: Ja en fan prou?
19: O sigui, mesos de protestes, carreteres tallades, insults hasta contra els difunts, però 40 euros al mes i ja n'hi ha prou? Sí?
4: Bueno, ho hem de deixar ara? Són diners, eh?
19: Són diners.
4: 40 euros al mes...
19: Sí, però posa un zero més a la dreta. Són més diners.
4: Home, sí, clar. 400 euros al mes són més que 40 euros al mes.
19: No, 400 per començar a parlar. És que, fitxeu-me, eh?
4: Això és com a les pel·lícules, eh?
19: Efectivament, el negociador del misteri. Jo tinc una empresa de lobby, el lobby de la por.
4: Que és negociar fent por.
19: És un misteri.
4: El teu interlocutor, amb amenaces.
19: Més misteris.
4: Ja el conec, jo, vostè.
19: Eh?
4: Ja el conec. Conec els seus mètodes.
19: Sí, bueno, cos, calma't.
23: Si l'altra banda no compleix les seves amenaces, què passa?
19: En quin sentit? Qui és l'altra banda? Defineix...
23: Quan negocia, no ho sé.
19: Sí, bueno, pues, portes uns amics que obliguen els altres a complir les promeses. Que no les compleix, portes més amics. que no les compleixen tampoc, bueno, convides els amics que convidin els altres a complir les promeses.
23: Clar,
19: és una negociació...
23: Exponencial.
19: Exponencial, efectivament.
4: Moltes gràcies. Escolti, diu que 40 euros al mes no són diners, vostè.
19: Sentim que n'ha dit l'Ignasi Fernández, que és el sindicat de professors de secundària.
9: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
4: Bueno, hòstia, això ho veureu, eh? Un moment, perquè això...
19: Primera sembla que horitzontal.
4: Això sembla... Sembla que sortirà... Aquesta frase sortirà a selectivitat.
19: Efectivament.
4: La podem tornar a sentir, a veure si...
9: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
4: Una, dues, és un embarbussament, tres,
19: quatre,
4: no?
19: Sí.
7: Què fa?
19: Vuit.
4: Què fa?
19: Negociació. Són vuit lletres. Negociació. Efectivament, no és un acord, però podria ser el final d'un desacord o el principi de l'acord.
4: Quina diferència entre el final d'un desacord
19: sí.
4: o el principi de l'acord?
20: És una línia molt fina, eh?
19: I estàs d'acord?
23: O en desacord, en aquest cas.
19: D'acord o en desacord? Com estàs? D'acord. Si tu ho dius, misteri resolt. Què més tenim?
4: Què més tenim? Doncs que a la vaga d'avui s'hi han afegit els docents de l'escola concertada.
23: Sí, reclamen que la jornada lectiva s'equipari a la de la pública, que es cobreixin immediatament les substitucions i que redueixin les ràtios.
10: Sí, bon dia, què tal, com esteu?
4: Bon dia, Nani Fornells.
10: Bon dia. Perdoneu per això de la concertada, ho heu de saber i us ho he de dir.
4: Què?
10: La concertada és la privada dels pobres. M'entens?
4: Com dius?
10: Home, per favor. No, és que portem el nino de concertada. Mira, no passa res, has fet un pas més amunt a l'escala tròfica.
23: Tu estàs a l'entresol.
10: Estàs a l'entresol i a sota tens tota la pública com piganya. Si caus, caus a la...
4: Van pessigant, eh? Van pessigant
7: el cul, eh?
10: No, és que portem el nen a la concertada que... Les ràtios. Bueno, les ràtios, tu sí que ets una ràtio.
7: És com que sigui al final del desacord o al principi de l'acord, no?
10: Correcte. La concertada és l'escola aquella on porteu els vostres fills perquè no es barregin amb els nens pobres, però no teniu prou diners com per portar-los una privada com Déu mana perquè es barregin amb els nens que són els fills dels fills dels que manen i han manat i manaran sempre, no? Bueno, o com fem els rics de debò.
2: Que els porteu a una privada?
10: Ni de conya, els portem a un internat. Sí. La qüestió és que no es barregin. Ja, ja, una mica ja. De bombolla.
2: Sí, sí, sí,
10: és
2: sí.
10: Que els rics, que som l'1%, no parlem amb els nostres fills fins que tenen 40 o 50 anys.
2: Hi ha incomunicació aquí, eh?
10: No, és vida. I aleshores ens diuen... papà, no? Anem a fer una excursió a Montserrat i tal. I bueno, i aleshores, pues bueno, surt tot, no?
2: Surt tot, home, sí. Surt tot, sí. Surt tot, sí, clar.
10: Bueno, a la vegada avui també s'hi ha d'afegir el sector del lleure.
23: Sí, treballadors de Fundesplai han tancat 6 cases de colònies.
2: Mare
23: diuen Déu. Que necessiten viure, no sobreviure. Denuncien que cobren per sota del conveni i que no se'ls respecten les 12 hores de descans entre jornades.
2: Oh. Mare de Déu.
10: Sí. Ara què li passa? Vostè sentir lluitar pels drets i vostè li surt el tricorni i l'arma blanca.
2: No.
10: I la que no és blanca, la carta blanca, perdó.
2: Jo he sentit treballadors dels esplais i de les cases de colònies i dir... Mare de Déu. Mare de Déu. Tu.
10: Per què?
2: Home, resulta que diuen els monitors que necessiten viure, no sobreviure.
10: Com qualsevol treballador, com qualsevol persona.
2: Però què volen cobrar? Una gent que es dedica a picar de mans i a preguntar quines intoleràncies té la Martina.
10: No, home, no.
2: Home,
10: no funciona. Fan una mica més de caixó,
2: A tots aquests, els monitors d'esplai, a una mina de coltan els enviava jo. Que sàpiguen el que és treballar, home, per sí, favor,
10: vostè,
2: home.
10: Vostè quan és l'últim cop que ha treballat? És que, clar, toca't els...
2: Tres pometes té el prunet.
23: Tres pometes té el prunet, mira.
10: Va.
23: Vostè això ja no podria ser monitor de lleure.
10: Això seria un empelt una mica estrany, però vaja. Sí,
23: ha fallat l'entrevista per ser monitor de lleure.
10: Sí. Bueno, en fi, moltes gràcies i que vagi.
2: Farem una competició. Jo me posaré jo al mig amb un mocador.
10: Sí?
2: I llavors haureu de sortir un...
5: Això és la prova del mocador.
2: De l'esquerra i un altre de la dreta.
23: Una de les dues que hi ha.
2: I llavors haureu de prendre amb el mocador i tirar cap a la vostra posició sense que l'altre us toqui. Una hora així,
10: No, home, no, però què dius?
2: I el monitor assegut en una butaca mentre tres menors d'edat l'estan ventant amb pai-pai. Si viuen com a reis, home. Jo només demanaria que s'infiltrin uns quants Mossos al món aquest del lleure. Home, els Mossos s'infiltren als instituts i a les escoles. No, que vagin al món del lleure.
10: Sí, no.
2: Acabarien els Mossos amb una rasta...
10: Sí.
2: I amb una relació oberta amb una persona de gènere fluid. Va. Visca Catalunya lleure.
10: Sí.
2: Visca.
10: Bona nit, com esteu? Gràcies, Catalunya.
2: Bona nit, Toti Sardó i el nostre cantant melòdic de capçalera.
10: Bona nit, Castellfollat de la Roca.
2: No, Castellfollat.
10: Ah, no hi ha hagut sort, eh?
2: T'has equivocat, és una lletra, el que fa una lletra.
10: El que fa una lletra, ficar-la o no per una lletra, eh?
2: Sí, sí.
10: A tots ens ha passat.
2: Castellfollat de la Roca, un poble fantàstic.
10: Molt,
2: la Garrotxa.
10: Perfecte, de seguida estem per tu. Però ara ha arribat l'hora de la música.
2: Ah, sí?
10: Sí, i tant que sí, ha arribat l'hora de la passió. Ha arribat l'hora de ballar molt apretats. Ha arribat l'hora de suar.
2: Sí, que sí.
10: L'hora de pensar. No sé si estic suant per les natxes o si m'acabo de pixar pel cul.
2: Ah, Oti, sisplau.
10: Aquesta hora que tant ens agrada.
2: Estalvia't segons quines imatges.
10: Ha arribat l'hora de que tu i jo, nena, entelem el cotxe.
2: Però qui li parles?
10: Però vigila, perquè el cotxe no és meu. Me l'ha deixat la meva ex. I a darrere hi porta la cadireta del nen. Però no pateixis, baby. El nen no és meu, en principi.
2: Hòstia, Oti.
10: Ja sé que costa posar-te calenta com mirant una cadireta.
2: Però a qui li estàs parlant?
10: Sí, és
2: a qui li parles?
10: A la dona en general.
2: A la dona en general. A veure si pesques alguna cosa.
10: Però és molt genèric. No. O sigui, és molt concret per ser molt genèric, això. I no? Si som a la costa, anirem a un velé i farem l'amor a la coberta fins que vingui el propietari del velé i ens faci fora. Amor pantalant.
2: Però tu ets... A tu et sembla que això és...
10: Amor bitxero. Amor defensa.
2: A tu et sembla que això és romàntic, anar a robar un velé.
10: A Rubano.
23: Rubano, de que te'l deixin.
10: No, tampoc.
2: Bueno.
10: No, perquè entenc que el velé no te l'endús, no surt del pantalà. O sigui, tu vas allà, fas l'amor, i quan vingui el propietari, o et fa fora, o s'uneix a la festa, o el que sigui.
23: I a partir de 24 hores ja no et pot desallotjar.
10: Exacte, ja queda consolidat com a propietat.
2: Ja. Bueno,
10: gràcies, Castellfollat de la Roca.
2: Otis.
10: Som molt lluny del mar, però no passa res.
2: Oti, sisplau, entenc que vens a cantar.
10: Vinc a
2: avui.
10: Cantar.
2: Vens a cantar.
10: Sí, a presentar el meu últim hit, una cançó escrita, composta, caracteritzada per mi i la meva germana Maica Sardolla, tot i que ella només apreta el botó de play i no sempre ho fa bé.
2: Bueno,
10: Maica Sardolla, la meva germana, sempre amb nosaltres i en esperit.
19: És una cançó dedicada a la mestra que fa vaga, la dona que lluita pels seus drets, i es titula Dona Baguera. Baguera, com la pantera de...
2: No, la pantera del llibre de la selva era Baguera.
19: Baguera. Dona Baguera.
2: Dona Baguera.
19: Dona que fa vaga.
20: Potser és la pronúncia correcta, eh?
2: Celebro, ja ho sé. Celebro que vinguis amb una nova cançó, Otis. Ara feia dies que no et sentíem.
19: Jo també ho celebro.
2: Per això estàvem tan tranquils.
19: He d'escriure la lletra.
2: Però bé, si no hi ha més remei, la sentirem, però serà després d'uns quants anuncis. Ara tornem.
6: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
11: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
12: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
24: És tan tendre amb mi, Di.
25: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
24: Crec que m'he enamorat.
25: Normal, amb aquests preus.
24: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
25: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
26: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
27: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
26: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
28: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
29: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
30: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
31: Jo tinc al cap tota l'estona això.
32: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
33: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
34: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
35: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
36: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
37: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
36: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
0: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
36: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
0: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
36: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
1: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
1: El manteniment del cotxe...
3: Ah, no, això no és cap càrrega.
1: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
36: Peugeot.
4: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
19: Ja tornem a ser aquí, això és la competència RAC1. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
5: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és Verisure, sí. Que sí? Doncs ara us explico per què. I és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir. Així que recorda-ho, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
19: Aquest és claríssim. Gràcies.
2: Va, que continuem avui amb Noti Sardoia, que ens visita per parlar de la vaga de mestres. Ens tenies preparada una cançó dedicada avui a la mestra que fa vaga.
19: A la mestra Baguera, gràcies, mestra Baguera, de Sant Andreu, de la Marca, de tot arreu.
2: De la Barca, de la Barca.
19: Perdó, que s'he follat, m'he equivocat bé.
2: No, ho havies dit bé, Endavant, quan vulguis, amb la cançó.
19: Endavant, dona Baguera.

0: lacrada i gorda. Des del respecte! Ei, sí, tu, dona que fas vaga, gràcies per lluitar pels drets de tots. Ara, de moment, lluites pels seus drets. Però tots ens sentim representats per aquesta vaga. Tots voldríem tenir 2 mesos i mig de vacances a l'estiu i 2 setmanes al Nadal i una més per Setmana Santa. Però vosaltres us ho mereixeu, mestres i professors, perquè eduqueu i aguanteu els nostres fills, que és una tasca molt desagradable. A mi no m'agraden gaire els nens, la veritat sigui dita, sempre tenen molt.
1: Bueno, Otis, va, vés acabant.
0: Faig una crida als pares de part dels mestres. De tant en tant podeu eixugar els mocs dels vostres fills, sabent que vosaltres hi esteu acostumats i ja no ho veieu. És com el nacionalisme, que al final, pues, si el tens, ja no el veus. Però la resta de gent no tenim cap culpa dels vostres mocs. Ah, si se refreda molt, vesteix el nen, sisplau.
1: Vesteix-lo, sí. Vesteix.
0: Gràcies, dona vaquera.
1: Gràcies a tu. Gràcies a tu. Anem a publicitat, ara tornem.
0: Tornem de seguida.
2: RAC 1.
3: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
4: Tot el camp!
5: Para.
4: Va, deixa de queixar-te i puja.
5: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
4: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
5: La bufanda i la samarreta, genial.
4: Doncs l'uniforme, culer.
5: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne tot drap, tio, t'has passat.
4: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
6: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
7: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
8: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
7: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.

0: ganes de més, ganes de bombón.
1: Demana'l al teu bar o cafeteria.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
4: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
5: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
6: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç, Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, i trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
7: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
11: Més immediat que mai.
10: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
12: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
14: Mira, mama, un estel fugaz!
15: Demana un desig, corre!
14: Vull viure unes colònies així tots els estius.
16: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
15: Matriarcado, tradición y poder.
19: Yo cuido de mi familia, nena. Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
15: Presentada en los festivales de Málaga y en el Barcelona Film Fest. Mallorca Confidencial. 29.

0: msccruceros.es.
1: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, el cargol, se la llauna...
2: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
3: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
4: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
5: És tan tendre amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
6: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Què significa formació professional? El diccionari diu, ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
9: Perfecte.
8: Arribarem a tot?
9: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
12: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
11: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
12: Apa.
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Va, que anem tard. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dash. Va, que arriba en Xavi Rocamora, ja el tenim aquí a l'estudi. Avui farem al revés. Va, Xavi, bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: Bon dia als companys dels serveis informatius, que ja estan preparats. Recordeu que ara ve en Marc Giró i el vostè primer, però abans sentim la veu vellutada de la Núria Travessa. Bon dia, Núria.
16: Hola, bon dia. Pedro Sánchez admet que la investigació sobre pagaments del PSOE a la trama de Leire Díez per obstaculitzar justament investigacions relacionades amb el Partit Socialista és greu, però garanteix col·laboració amb la justícia i insisteix que esgotarà la legislatura.
17: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importància, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones.
16: Són declaracions que Sánchez ha fet en roda de premsa des de Roma després de veure el Papa Lleó XIV. De fet, ha sabut en plena roda de premsa que el jutge Santiago Pedraza ha imputat la gerent del PSOE en aquesta causa, també l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'ex vicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrillas. Sánchez també ha parlat, evidentment, de la situació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha refermat la seva confiança en l'expresident espanyol. Diu que no veu en el sumari del cas res que l'hagi de fer canviar d'opinió. A les dues recollirem totes les reaccions a aquesta nova investigació que sacseja el PSOE. L'altra notícia del dia és la vaga al sector educatiu avui a tot el país. Els professors mantenen tallada aquesta hora la 2 a Lleida i també la P7 a Girona, Granollers i Torredembarra. I a Torredembarra hi tenim l'Esteve Giral.
18: Sí, són prop d'un miler de mestres que tallen l'autopista P7 en els dos sentits de la circulació, per tant en direcció a Barcelona i també en direcció a València, des dels vols de les 11 del matí. Tenen la idea de seguir aquest tall fins als vols de les 6-7 de la tarda. Asseguren que és aquest torçabràs amb el Departament d'Educació per si finalment arriben o no a un acord. Ambient festiu aquí a peu de l'autopista AP7. Ara es preparen per l'hora de dinar.
16: Tot plegat són mobilitzacions que es fan a 2 hores que arrenqui la reunió entre els sindicats i el departament. Les dues parts admeten que la trobada d'ahir va permetre fer avenços. Veurem què passa avui. I una enquesta del CIS avisa que el 85% dels ciutadans de l'Estat creuen que la desinformació i les fake news són un perill per la democràcia. Una mica més, el 86% creu que aquest tipus de pràctiques s'haurien de sancionar més durament. A la pregunta de quin partit és el que fa servir més la desinformació, el 34% apunta a Vox,

0: 23% al PSOE i pràcticament el 8% al PP. I també us explicarem que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat a Tarragona un entramat empresarial que subministrava material per grans plantacions de marihuana. Es feien passar per una companyia que venia productes per cultiu casolà, però la rara botiga ajudaven altres organitzacions criminals en el cultiu i també en el blanqueig de capital.
1: Mare de Déu, escolta, i ara els esports.
2: Sí, Alexia Putellas marxa del Barça convençuda.
1: On se'n va?
2: Encara no sabem. Diu que té tot l'estiu per pensar-hi, encara no ha volgut dir on va. Apunta que a Anglaterra, però de moment ella no ha volgut dir res. En qualsevol cas, diu que allà on vagi no podrà repetir aquesta millor etapa de la seva vida, que no la podrà millorar. L'endemà denuncia que aquest estiu marxarà al club, li ha fet un acte de comiat al Camp Nou.
3: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
1: Tot i la mentida segur que sap on va, t'ho dic jo.
2: Jo crec que també.
1: Això ho diu sempre.
2: Però avui...
1: I tu creus que va un equip anglès?
2: Sí, tot apunta que se'n va a Anglaterra.
1: Però també està bé, no?, perquè els esportistes que s'han de superar a si mateix i tot això, diguéssim.
2: Sí, és fantàstic.
1: Fantàstic, no?
2: És perfecte.
1: I punt.
2: S'ho ha guanyat, no? 14 anys porta aquí.
1: Home, imagina't.
2: I que s'ha guanyat que faci el que vulgui.
1: Absolutament, estava amb ella total. No, perquè hi ha gent que ha dit tu i no sé què, no sé quanto. Bueno, escolta, per favor, però només faltava que si tens que pots anar a la... Home, mira, un aplaudiment per Mercè Arana, que m'està fent gestos.
4: Gràcies.
1: A veure, què em feies, Mercè?
4: No, dinarets, que...
1: Home, dinaret, però també està bé.
4: I pagaran molt més que aquí i s'ho mereix moltíssim.
1: Però, a més a més, els equips on estarà serà més... són equips també potents, diguéssim.
4: No, el més potent és el Barça, perdona.
1: No, claro,
4: perdona.
1: Sí, però dic, ara, el context espanyol...
5: Són nous reptes, nous reptes esportius. I després et diré anar a viure a una altra ciutat europea un temps. És fantàstic. Jo triaria Londres, també, eh?
1: De
4: totes les ciutats. Econòmic ho deia perquè és important, perquè tota Europa cobren molt més.
1: Molt més? És que, clar, ja n'hi ha prou, tu.
4: Per
1: clar,
4: tant, ja és hora que aquí les ties de futbol també comencin a cobrar.
1: I les que no són de futbol també.
6: Sí,
1: molt bé.
2: En qualsevol cas, diu que s'ha sentit una privilegiada en aquests 14 anys.
1: Ara buscar
2: noves etapes i complir amb l'exigència que suposa jugar al Barça. Creia que li... havia de canviar l'etapa, passar pàgina i a una altra història. Molt la migcampista de Mollet marxa amb 38 títols, que avui estaven exposats sobre la gespa del Camp Nou. Destaquen 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes de la Reina. Ho ampliarem, lògicament, el 14-15. I també explicarem l'última hora de les eleccions a la presidència del Madrid. Enrique Riquelme acaba de prometre un descompte del 50% en el carnet de soci fins que el Madrid torni a guanyar la Champions.
1: Carai, Enrique...
2: Sí, ho ha dit
1: Enrique
2: durant la presentació del seu projecte.
1: Carai, que no som del Real Madrid, ara t'imagines?
4: Té 37 anys.
2: 37 anys.
1: I té molts milions.
4: L'altre el doble, ja.
6: I diu que si hi ha dones...
1: Per favor, un aplaudiment per Antònia Jaume, perquè ara s'han erigit aquestes dues. Han comentarit les esportives. Nosaltres ho vam aprofitar. Dos icones del que serien les actrius catalanes al nostre país i Europa. Joder. Mercè, Antoni, què deies? Perdona, com a comentarista...
6: No, que dic el Riquelme, que diu que quan va sopar amb senyores han de pagar els senyors. És, o sigui, és jove, però
1: doncs que ens truqui,
6: pasta.
1: Doncs que ens truqui. Jo també, pues jo també estic, jo com a senyora estic ja molt a favor de que em paguin el sopar.
7: 902-477-5.
6: 902, Riquelme.
1: Sí, Riquelme, llàmanos.
2: Home, ha fet furor aquesta declaració perquè tothom pensa en una persona de 37 anys que potser dius, ostres, doncs potser avançarem una mica.
1: No, però tu estàs veient els diaris?
2: Sí,
1: però dic una cosa, nosaltres estem a favor que ens paguin el sopar, eh? Ells, elles, ells, i ets igual. Jo i nosaltres n'hem pagat molts ja. Antònia, tu i jo...
6: I el carretó de la Copra també, Riquelme.
1: Si nosaltres estem, a favor, completament.
7: 902-477-100.
1: Riquelme, llámanos, que tenemos hambre, tenemos hambre.
2: Quants minuts aguantaries en un sopar amb Riquelme? Potser...
1: He aguantat coses pitjors, eh?
2: Llavors, aquí, aleshores...
1: En peores caritas eche guardia jo, t'ho dic. I Riquelme, bueno, mira, encara, no? Trobes tu, Arànica, com ho tens, això?
4: No, a mi no.
1: No et val, Riquelme?
4: Jo no hi aniria directament.
1: Tu has estat... Tu, a nivell amants, parelles i tal, Bueno,
4: que... una mica tot.
1: Ho has tocat una mica tot, no? Però has, estat, ja no, has tingut paciència o no? Jo tampoc.
4: No, gens, ni mica. Volta i volta, com la truita a la francesa.
1: I punt, no?
4: I punt.
1: I punt. Però no has estat pacient, no has estat per tonteries, no?
4: No, no.
1: En general no estàs per tonteries, no?
4: Gens. Ja. Gens.
1: Però és d'abans o és de sempre?
4: Que... No, és, et vas fent gran i cada vegada menys, cada vegada menys. No, no, no, ja ni m'hi poso.
1: Jo t'entenc.
4: Ja ni t'hi
1: poso. Jo t'hi poses, eh? I tu, Antònia...
6: Jo no m'hi poso de mandra. Vull dir,
1: de mandra!
6: Als 18 anys ja ni... No, saps allò que no me vean? I ara on he d'anar? Saps què t'ho vull dir?
1: Què vols dir als 18 anys? Que...
6: Ella ha tingut, o sigui...
1: Tu has tingut èxit, eh?
6: Tres seleccions mundials.
4: Sí, sí, per favor.
1: Has tingut èxit.
6: T'ho pots imaginar.
1: Sí, sí.
6: Jo no,
1: sí, sí.
6: Jo...
1: Tu has tingut èxit. Tu i jo hem tingut èxit en això.
4: Si nosaltres... que...
1: Recorda que vam ser maniquís les dues, sí, a recorda tant, sí, tot allò que vam fer.
4: Teníem cua.
1: Nosaltres teníem cua, nosaltres. Vam començar juntes a Perte Gat.
4: Jo despenjava el telèfon, el deixava despenjat,
1: ja. Ai, per favor, nosaltres, la Mercè d'ara i jo, com que érem maniquís, vam compartir pis a París, te recordes?
4: Ah,
1: i era una cosa... aquella no època, als anys 70, no expliquis, 80 i 90, com
4: no,
1: va ser?
4: No, el home. 70 no. El 70 no hi érem, tu i jo.
1: Sí,
4: dius
1: que hi érem,
4: malament,
1: sí,
4: això.
1: Sí.
4: Vam començar als 80.
1: Als 80, bueno, va, vale, que t'ho diguis. Però vam tenir molt èxit, de maniquís, que ens feien cua, era una cosa rara.
4: Sí, ens tenien amb un aparador.
1: Ens tenien un aparador.
4: Maniquís de fusta.
1: Sí, i anàvem fent així. Oh,
5: maniquís.
1: Bueno, un èxit, eh? Vols posar l'impacte al Cabró Rock, tu, a Ernest, o no? Que és el que més t'agrada. L'Ernest només està concentrat, que jo, sobretot, faci l'impacte al Cabró Rock quan toca. Doncs anem a fer-lo.
7: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel festival de l'any. RAC 105, emissora oficial.
1: I ara el temps.
0: Calor un dia més declarat protagonista, amb temperatures que les properes hores fàcilment es mouran entre els 30 i els 35 graus a l'interior del país i que arribaran als 30 a la costa, com és el cas de Barcelona, una calor que demà fins i tot s'intensifica, sobretot a la costa i al paralitoral. Per cert, que aquest estiu hi haurà refugis climàtics a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, en total 319. Mm-hmm. També ho explicarem el 14-15.
1: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies, Xavier Recomar. Ens retrobem al punt de les dues, el 14-15. Tota la informació aquí, a RAC 1.
0: Fins ara.
2: Fins ara.
4: Jacobi.
1: Espera, a veure un moment, que la Mercè Aranaga, com a comentarista esportista, t'has quedat flipada amb la pantalla. Què passa?
4: Aaron
1: Jacobishvili. Jacobishvili. 20 anys, Futbol Club d'Andorra, 28 partits. Qui és aquest? Recomora, qui és aquest? Digue-ho, digue'ns com es diu aquest senyor.
8: No, és del Barça, ja.
6: Ah, ja es veu, és?
8: Sí, sí.
1: I com es diu?
8: Aaron Jacobishvili.
1: Però és el Aaron Jacobishvili, però és el que està parlant?
8: No, no. És un periodista, vaja, és, sí, un analista de futbol.
1: Ah, val, val, val.
8: Que parla sobre aquest noi.
1: Val, val.
4: Per aprendre com es deia Jacobishvili.
1: Clar, clar. Bueno, tu haureu fet molts russos, no, també? Quan heu de fer...
4: No, jo no me n'he fet cap. Perdona. Perdona'm, perdona.
1: Pues mira, jo una vegada... perdona, que no em tenc el tema dels russos, perquè jo una vegada tenia un nòvio rus per una setmana, increïblement bé.
4: Sí?
1: Contra
4: carinyós,
1: tot pronòstic, eh?
4: Carinyós?
1: Completament. I a més és carinyós, però el producte no havia de ser, o sigui, per fer com a mi m'agrada. O sigui, vaig pensar, hòstia, els russos, de Moscou.
4: Bon embotrador carinyós, sempre està bé.
1: Sempre està bé, sempre està bé. Jo em vaig quedar sorprès. Què te la va dir? No, dic de russos, n'has fet moltíssims russos de teatre, vull
4: de
1: dir.
4: Teatre, sí, de teatre n'he fet uns quants.
1: I llavors això,
4: uns Bulgakovs.
1: Clar, uns Bulgakovs, i llavors tot això, els nous Gater Petrovich.
4: Sí, però aquest era...
1: Aquest era fort, eh? Sí. Aquest era fort. Bueno, anem a començar el programa, per favor.
9: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, ja, amb en Joel Fortuny, Leder, Benito, Esther Romosa, què tal estàs?
5: Bon dia.
1: L'Ernest Ferrer, la realització. Avui ens acompanya Miquel Missé, com estàs?
5: Bé.
1: Bé?
5: Sí.
1: Però ho has dit... segur?
5: Sí.
1: Sí. T'has enamorat, Miquel, un altre cop. Estàs, segueixes enamorat. Segueixes enamorat, Miquel.
5: Totalment.
1: Totalment, eh? Sí, sí, és que sí, crec, però teu. Mare de Déu. Juanjo Ochoa, estàs enamorat tu o no?
10: Estic enamorat, sí.
1: Resulta que ara, a més a més, estàs treballant amb el Miquel Missé. Amb què esteu? Es pot dir o no?
10: Pues, us heu... Podem dir després, si vols?
1: Tant, sí, bueno, digueu ara, no? Perquè sobretot
10: presento
1: ara, és que després potser me'n vaig, eh? Vull dir, guapa, aquí ja n'hem anat, ja.
10: Estem treballant en un espectacle que s'estrenarà el juliol,
1: sí,
10: al Grec.
1: Ahà.
10: I portem, de fet, com 2 anys o 3.
5: Sí,
1: de debò, però espero que surti bé, perquè és com 2 anys.
10: A gotitas.
1: A gotitas.
10: Sí.
1: Què te la va dir? Però espero que surti bé, 2 putos anys preparant l'espectacle.
5: Que el vindreu
1: veure. Es matar. Com es diu l'espectacle?
11: Es pot... diu La misma diferencia. És una peça que ha coreografiat Pau Arán.
1: Ah, home, Pau Arán.
11: Que ja el portarem aquí al programa.
1: I tu poses la música. Perquè sí. El Juanjo Ochoa és músic. Però bueno, abans, senyores i senyors, Juanjo és un icono també de la música contemporània aquí al nostre país, però tenim aquí a dos tòtems del teatre català, i això vol dir del teatre europeu i mundial. Amb tots vostès, les senyores Mercè Arànega i Antònia Jaume.
11: Bravo.
1: Ja us coneixeu. Ara treballeu juntes en una obra que es diu La meitat de l'ànima, de Carme Riera, fins al 7 de juny a la sala Atrium, que això era Consell de 435. I dirigeix l'adaptació és del Ramon Simó i dirigeix i de la Magda Puyo i dirigeix la Magda Puyo. Sí. Si tot són garanties, tu, Esther, l'has vista?
11: Una meravella.
1: Una meravella. I l'Esther no menteix.
11: I no menteixo. No menteix. No, no, no. Superinteressant.
1: Superinteressant. Vosaltres us coneixíeu d'abans? Havíeu treballat juntes?
4: Sí.
1: I què?
6: És la cinquena vegada, crec.
1: Sí, apropeu-vos al micro, guapes, perquè
6: no us sentiu res. És la cinquena vegada, nena.
4: Us dic la tercera?
6: No.
4: A veure...
1: Bueno, ara discutirem per això. La mort de dama.
4: La Marila Roja.
6: Bona gent.
1: Bona gent.
4: Ah, clar, bona gent. Calla.
1: I us porteu bé, perquè, clar, sou dos divas. Tot això sempre és complicat, no?, de gestionar.
4: Molt. Bé, jo estic una mica més calva, si ho veus, que abans...
1: I mira, no t'ho anava a dir.
4: M'has tirat dels cabells.
1: La tia, no?
4: Ella,
1: la tia,
4: té molt
1: quines clapes.
4: Ella clar. Té molt monyo, no es nota.
6: És una envejosa.
1: És una envejosa total. És que dic, hòstia, aquestes dues divas, ara posar-les al teatre, que difícil.
6: Diu, ella que s'ho ha menjat tot, saps? Allò, s'ho ha begut tot i encara ens té enveja.
1: Jo t'ho entenc.
6: És que t'ho vull dir, eh?
1: És que ets així, ets així.
4: Sóc així.
1: És així. És que estem plenes d'odi. És que nosaltres estem plenes d'odi.
4: Sóc insuportablement pedant. Però per què m'ho mereixo?
1: Exacte, és que clar, cadascú...
4: Perdona.
1: Exacte, exacte. I si les altres són pitjors?
4: Ara que no s'ho creguin, no. És el que estic dient, eh?
1: Bueno, escolta,
4: estic
1: una cosa.
4: Estic fent un paper.
1: No, la Mercè Arànega i l'Antoni Jaume fan aquesta obra que es diu La meitat de l'ànima. I llavors, la meva pregunta... Podríem dir que és un thriller històric, diguéssim, no, Antònia?
6: Totalment.
1: Què podem explicar? Però nosaltres, l'Esther i jo, tenim els problemes que no sabem què podem
6: Mira,
1: explicar.
6: Mira,
1: no
6: la Magda Puyo, que és molt llesta, diu que és un enigma. I és veritat.
1: Un enigma.
6: Sí. És veritat. O sigui,
11: és un trucrany, podria,
6: és una senyora que de cop descobreix que la seva mare no és qui es pensava.
1: Això passa molt sovint. Acaba passant.
6: I això que, saps allò, que és culebronero total,
1: sí.
6: Es converteix en un thriller de perseguir, de pesquisses. El que passa és que la Carme Riera és molt intel·ligent.
1: Perdona, pesquisses? És la primera vegada que es diu arracula la paraula pesquisses. T'ho agraïm moltíssim. Ens encanta.
6: M'encanta, pesquisses.
1: Pesquisses. Però és que, clar, havies d'arribar tu per dir pesquisses, arracula, perquè això a Catalunya Ràdio tenen més per la mà, però aquí, pesquisses, aquí que som xaves...
6: Però també
1: xaves.
6: Puc dir mogollón, allò, ipsofac.
1: Mogollón, però ja ho dius a la teva acció, que sembla... Que sap què. Bueno, pesquisses.
6: La Carme Riera és molt intel·ligent i ho posa en una època molt interessant, que és l'època del post-franquisme, perdona, de la postguerra. Sí, que clar, hi ha maquis, hi ha fatxes, hi ha resistència, exiliats. Com ara, però abans...
1: Anaven armats.
4: I amb morts.
1: I amb morts, exacte.
6: I aleshores, clar, una cosa que és el drama personal d'aquesta... d'ella que busca qui és, es va topant amb tota una sèrie de gent magnífica.
1: Esclar, perquè hem dit que això està basat en la novel·la... Està inspirat, bueno, basat en la novel·la de Carme Riera, que és una novel·la molt intel·ligent, en la que Carme Riera descobreix qui és la seva mare i amb qui va estar.
4: A veure, perquè és la mare, morbós, quan ella representa que té 10 anys, 11, la mare mor en un accident a França. Val? I ella tota la vida es queda convençuda que això és així. Però un bon dia rebrà unes cartes que van adreçades, escrites per la seva mare, que van adreçades a un amant.
6: Sense
4: Aleshores,
6: nom.
4: Sense nom l'amant, no sabem qui és. Aleshores, quan jo rebo aquestes cartes i les llegeixo, tot el que jo pensava de la meva mare se'n va a terra.
1: Sí, sí.
4: I aleshores comença a indagar, indagar, indagar, i és aquí on ella diu el true crime.
1: El true crime i les pesquisses.
4: És les pesquisses.
1: Ah, i tu, quan
11: tu
1: reps
11: fas
1: les
11: de Carme Riera.
1: Tu fas de Carme Riera, esclar. Tu fas com l'alteró de la Carme Riera. I llavors la pregunta és, la Carme Riera, tu... la teva mare va cap amunt o va cap amall després de rebre les cartes? La trobes més divertida o la trobes més complexa?
4: Es mora, l'atropellen.
1: No, però al rebre les cartes, la visió que tu tens de la teva mare...
4: Està enamoradíssima d'aquesta amant. Però clar,
6: no,
4: i el meu pare...
6: Tu com a filla amb la mare... A ella li fa molta ràbia.
4: A mi em fa molta ràbia.
1: Això, perquè tot s'esfondra.
4: Ens ha enganyat.
1: No, ho dic perquè jo si ara rebés unes cartes, conforme la meva mare té un amant... i és X, que no direm qui és, la man de l'obra de teatre, diria, hòstia, la meva mare, a mi em pujaria punts, diria, quina tia més divertida.
4: Sí, però ella també m'utilitza, perquè també em porta a França, em diu que és per conèixer l'avi, però també penso que és perquè em conegui.
1: Et manipula com a filla.
4: És que a més em penso que potser sóc filla d'aquest home.
1: Clar, clar.
4: Perquè en una carta ella li diu que coneguis la nena.
1: No direm, no diguem el nom. No diguem el nom,
6: però si volies dir... Ella, que és una marranota, no diu que està enamorada del seu pare. Té un complex d'Electra tremendo. I del primer dia es va posar a favor. I jo li deia, no, o sigui, aquesta dona... Perquè ens barallàvem a les primeres lectures.
1: Les actrius, dius.
6: Sí, i la directora, volíem saber què. No aconsegueixes saber...
5: No.
6: Però ella sempre es va posar en contra de la seva mare. Jo pensava, però
1: tu com a actriu estaves en contra de la mare.
4: Jo estic en contra de la mentida, en principi.
1: Ja t'entenc.
4: D'acord? Aleshores, com que estic en contra de la mentida, ja. Aquesta senyora no perquè tingués un amant, sinó perquè estava casada amb un puto fatxa, però que aquest puto fatxa pagava els seus viatges a París i a sobre pagava el pis que el pare, el meu avi, era un resistent espanyol, era un polític d'Esquerra Republicana, refugiat a París. Qui pagava el pis? El meu pare. El que ella li fotia les banyes.
1: Amb l'altre de França.
4: Amb l'amant, vés-te'n amb qui vulguis.
6: Mira, no li pots fer contrària, però el seu pare era un puto fatxa. Ella.
1: El pare del personatge, diguem-ho,
6: ell intel·lectual en casa a Mallorca, perquè el seu pare era un puto fat, i aquí no s'hi fica.
1: I llavors veu tenir trifulques a l'hora de les lectures? No li posi, ho acaba de dir.
6: No, però ella deia...
4: En contra de la mare per això, i per la sensació d'abandó, a més ja ho diu. L'abandó que em va deixar la seva mort.
1: Clar, clar, clar.
5: Hi ha una cosa...
1: Sí, és igual, vaig.
5: Però, que a mi m'intriga.
4: Perquè a més també hi ha la cosa, hi ha l'intríngulis. Qui la va matar?
1: Qui la va matar?
4: L'esquerra.
5: Quin paper jugava?
4: La dreta o el centre? El marit, el no sé qui.
1: L'amant.
4: I llavors cada espectador que decideixi el que vulgui.
1: Jo ara va dir una cosa respecte a la mentida, que tu dius que estàs en contra, ho has dit molt radicalment, estic en contra de la mentida.
4: D'aquestes mentides tan grosses, sí. Sobretot quan se'n treu un profit.
1: I sobretot amb una criatura, també. Clar.
4: Bueno, a la nena tampoc li diràs que...
6: Però jo també...
5: Jo
6: estic en contra de la mentida. De fet, és la cosa que més... O sigui,
1: però
6: a
1: no
6: mi
1: heu mentit mai?
6: No.
5: Una cosa és mentir, una altra cosa és no dir la veritat.
6: Una cosa és dir bromes.
5: Tu pots no dir tota la veritat?
1: Nena, perdona, has mentit o no has mentit?
4: Clar, tots. Qui no hagi mentit, no sé, és que no està viu.
1: És que no està viu, està mort.
6: Però mentides grosses. Però mentides grosses.
1: No, ja t'entenc, clar.
6: A mi m'han d'ingressar cada vegada. Jo passo molt malament.
1: Cada vegada que has de mentir?
6: No, que em menteixen.
1: Ah, val.
6: Sí. Anava a dir, jo vull dir una cosa molt important. I és que surten a grans personatges, perquè, clar, estem parlant d'un moment que exiliats, que les estructures d'estat d'ara venen d'aquells temps. I qui manaven eren els que van guanyar la guerra. O sigui que, de cop, descobreixes que, com és, d'estos lodos, estos fangos, allò?
1: Sí.
6: I és maca, perquè és una novel·la, evidentment hi ha una part emocional que interpreta meravellosament la Mercè. Però, és veritat? Sí o no? Però que hi ha una cosa que...
1: És veritat o no ho fas bé?
4: Noia, ho intentem. Ella és la cunyada.
1: No ho hem dit. I a més, tu tens una cosa, que com que hi ha un plafó i has d'anar posant fotografia, tipus d'investigació privada, allò també, com a actitud, ho hem trobat difícil,
5: perquè em sembla increïble.
1: Anar col·locant les peces i que acabi el puzzle d'allò...
5: Saber on va cada fotografia, perquè és com un imant, que està molt bé això, perquè va seguint, t'ajuda a seguir la història, però com t'ho has fet per saber on posar-ho?
6: No somiava les nits, la pàgina en blanco i venga, siga los puntos, un horror... Va costar, però s'ha de fer, no?
1: S'ha de fer. Bueno, clar, sobretot
6: ella té
1: tu.
6: Molta lletra i jo tenia un mapa.
1: Tu tens un mapa. T'has equivocat algun dia en alguna obra? Alguna funció que diguis, hòstia, la foto aquesta anava aquí? No. Heu tingut algun blanc o alguna cosa d'aquestes que ens encanta la gent saber?
4: Jo xerro molt i alguna vegada faig... I la miro i em fa... I llavors
1: segueixo. Segueixes, no?
4: Si no, faig sinònims, em diuen les sinònims. Quan no em surt una paraula, però sé què vull dir, busco un sinònim.
1: I punt. Carai, noia, o sigui, ho tens molt interioritzat, per tant.
6: És una mestra. Hi ha un adjectiu impudici, no li surt mai. Impudícia. I fa vergonya.
1: Vergonya, clar.
4: Vergonya, o no m'agrada.
6: Exacte.
4: O no puc suportar.
6: Era justificable, allò que el marit...
4: Era justificable.
6: Em semblava bé.
4: Exacte, que per ser que fes contraband amb les peces d'art, era justificable.
6: No surt mai.
1: Em semblava bé. Molt bé. Una cosa. Esclar, és una història particular d'una filla que descobreix, de fet, qui és la seva mare. Té aquesta part, diguéssim, bueno, de thriller, col·laboronera, etc. Però al cap i a la fi és una obra que pot explica moltes coses, totes les paraules de l'exili, de la postguerra, que és extrapolable, és a dir, que en el fons parla d'una època i d'una manera de funcionar, no? Jo trobo que això de l'època també, deia l'Ester, que és una cosa que t'arriba com a espectador.
5: És memòria, memòria històrica.
4: És memòria històrica. A més,
1: però la Magda,
4: tot el que està... Tot passa en aquells anys 50, clar, la mare mor atropellada l'any 59. Aleshores, tot el que estem explicant és d'aquella època.
1: Clar.
4: Tot és anterior. Hi ha una cosa, un joc molt maco que han fet la Magda i el Ramon, els adaptadors, perquè la Carme Riera escriu aquesta novel·la, aquesta, La meitat de l'ànima, ens ho diu al començament, perquè aquestes cartes li han arribat perquè un dia, signant autògrafs, el dia de Sant Jordi, un senyor li va entregar una carpeta...
1: Un desconegut, no?
4: Un desconegut li va entregar una carpeta amb un material que li va dir «això li interessarà». Ella va pensar que serien escrits d'aquest senyor i la targeta que li va donar aquest senyor la va trencar. Per això no pot saber de qui són les cartes, perquè la targeta de l'home no la té. I aleshores, en la novel·la el que fa és... He escrit una novel·la perquè vosaltres, espectadors, potser éreu aquell dia a la cua de la llibreria Catalònia i em podeu donar notícia d'aquest senyor. O, amb aquestes fotos, en el llibre, amb totes les indicacions, em podeu dir alguna cosa de la meva mare. Què han fet a l'adaptació? Ho han passat a teatre. És a dir, vosaltres avui esteu veient aquesta funció perquè jo us expliqui Què va passar? I si em podeu donar informació. Podeu mirar les fotografies, podeu...
1: Indagar els vostres propis arxius.
4: Us explico que era aquell dia, algú de vosaltres era a la parada de la Catalònia. És a dir, que extrapolen el que és la novel·la.
1: Us ha passat que algun espectador hagi dit sí, jo vaig veure si alguna cosa o que...
4: Nosaltres, jo, quan abans d'acabar la funció, dic, ara nosaltres marxarem. Quan haguem marxat podeu entrar a l'escenari. Nosaltres ja no hi som.
1: Ja hi som, eh?
6: Però per la gent entra moltíssim.
5: Jo vaig
6: moltíssim.
5: Entrar, home, vaig anar a mirar és cada foto
6: fort,
5: una a una.
6: És molt fort.
1: I busquen a veure si de sobte...
5: Busques, mires.
1: Mira que si ho troben, mira que si ho troben.
6: És molt atractiu.
5: Home, no, tens les cartes.
4: S'ha fet enviar. Bueno, a veure, les que són els personatges coneguts, sí, ja, que són.
1: Ja t'entenc.
4: El Passaries...
1: Però imagina't que de sobte però... algú diu, sí, sí, jo vaig saber qui va ser la seva mare.
5: Et reconeixes algú, dius, hosti, aquesta és la meva...
1: Perdona, a la Carme Riera, sabeu si ha vingut a veure-la? Sí, li ha agradat?
4: Tres vegades.
1: Carai. Carai.
6: Va guanyar un premi...
4: Sant Jordi.
6: I va venir el dia de l'estrena, amb unes amigues, ha tornat amb unes altres...
1: I li agrada, per tant, li deu agradar, eh? Encantada. Bueno, a veure una cosa. El minut final. M'ha sorprès. No sé si puc explicar quin és el teu futur immediat com a actriu, diguéssim, després d'aquesta, o no. O és una cosa que no...
4: Sí, però sí. Té una funció. A part
6: jo tinc una funció d'aquí un any.
1: Val.
6: Que és una meravella. Però...
1: Aquí a Barcelona...
6: Sí.
1: I això ja ho tens coll avall, eh?
6: Sí, bueno, espero.
1: Sí,
6: espero,
1: home,
6: espero.
1: Sí.
6: I mentrestant... que, bueno, avui he pagat una multa del CEPE, perquè es veu que me van pagar més del compte, dius, no. Bueno, total, que aniré a demanar l'atur, però com que nosaltres només cotitzem quan treballem,
1: i
6: és un horror, crec que tindré 2 mesos. Aleshores, seré abans cambrera.
1: O sigui, tu faràs de cambrera, sí. Aquí, faràs aquí o a...
6: Aniré a Mallorca, perquè...
1: Avui t'ha dit una amiga teva que tenies...
6: La Lori,
1: La Lori li has agraït moltíssim.
6: Perdona, la Lori...
1: Estava disposada a fer de Kelly, fins i tot.
6: Sí, però la Marga m'ha dit que no, perquè la gent estudianta... Ai, la gent universitària es veu que no entra dins aquest perfil que dius, senyora, però si jo ho
1: ja,
6: fas molt
1: exacte,
6: bé.
1: Ja, exacte.
6: I la Lori és perquè jo sempre he treballat, sempre l'he ajudat.
5: Perdona, acabes de dir que les persones que tenen una llicenciatura o estudis superiors no els contracten per fer de Kellys.
6: No, la Marga m'ha dit que no.
5: Clar,
6: no,
5: perquè
6: no.
5: Deuen pagar sous...
1: Però no deu ser per això,
6: no,
1: eh?
6: No, jo crec que és perquè puguis dir això és indecent, això és esquivisme...
1: Sí, per manipulació, clar. Perquè tu necessites persones manipulables...
4: I
1: molt... A Som Serra.
6: O sigui, Va desmollet,
1: exacte.
4: A casa seu.
6: La Lori és de Romania i ha fet un imperi. I parla un català, o sigui, és que és una meravella.
1: Clar. Perfecte. Per tant, la Lori, el bar, com es diu? El Mollet.
6: Es Mollet.
1: Esteu
6: convidats tots.
1: Perfecte.
6: Sí.
1: I tu,
4: jo començo a juliol amb el Josep Maria Miró, una cosa pel Nacional, que es diu El Cadell, i assajarem juliol i setembre, i estrenem el 2 o el 3 d'octubre.
1: Perfecte.
4: I després me'n vaig a la Villarroel,
1: Ella no para. No para. Amb el Pau Carrió, la Laura...
12: Bueno, és que si para la nega vol dir que el país va malament, també t'ho dic, eh? O sigui, no, de veritat no, hi ha un tipus d'actrius que...
5: Però més de tot tipus, tele, teatre...
4: Sí, tinc la tele ara i tornem a fer la segona temporada.
12: Això t'anava a dir, que això jo crec que és una notícia...
4: Del Departament Amades.
12: Departament en principi, que és un personatge divertidíssim, el teu.
5: A la primera temporada de Jo Mai Mai també surts, que fas un paper divertidíssim. Sí, no, ara ja fa.
12: És que ella es va quedar enganxada amb Jo Mai Mai, està enganxada.
5: Els meus fills
12: adolescents
4: agrada el Departament Amades, els adolescents.
5: Aquest no, encara no l'he...
12: Pues l'heu de mirar, ja, mare, ja molt també.
5: Els obriré la porta.
12: Jo em tronxo.
4: Els encanta.
5: El que passa que els he d'obrir jo la porta a la televisió.
12: Que també no entenc per què és de la plataforma. Per què no ho fan a la línia? La gent gran ens encanta.
4: Ho sé, però no ho puc dir. No, no ho puc dir. És un problema d'on s'han anat els diners.
12: Ah, de com de...
4: Sí, en el reparto ens ha tocat la part petita i, en canvi, la sèrie ha tingut molt èxit en les plataformes.
12: Clar, clar.
6: Però van fer els munts diferents, saps?
12: Són deu com? Ah, munts diferents.
4: Abans ja d'estrenar una altra sèrie que no ha funcionat, ja li van donar tots els diners.
12: Val, val.
4: I li van signar dos o tres temporades. I aleshores les altres ens hem quedat amb lo petit.
12: Però llavors, però encara que sigui petit, es podria fer lineal? Obres a la tele? No ho sabem. No ho deuen ser uns contractes, no?
4: Això no ho sé.
12: No ho sabem.
4: L'altre sí que va amb obert. L'altre sí que va amb obert.
12: Bueno, escolta una cosa, Mercè Arantega i Antònia Jaume. La meitat de l'ànima de Carme Riera fins al 7 de juny a la Sala Atrium, que això és a Consell de 100, 435. Per cert, la Sala Atrium explicàveu que, efectivament, de 45 butaques ha passat a 90. Mm. Un bar increïble al costat.
5: Un bar boníssim per quedar-nos a sopar després. És un planazo.
6: Consell de 100, Passeig Sant Joan.
4: Sí, sí. Boníssim.
12: Un plateig boníssim. És que val bé. Escolta, un aplaudiment, per favor, per aquestes dues senyores, que són un fixar. Meravella total. No deixin d'aplaudir tots vostès, Miquel Missé. Bravo.
11: Bé. A veure aquest salt que farem.
12: Home, tu no esperaves menys.
11: No sé, no he vist aquesta peça de teatre que aniré a veure segur en breu, però potser té alguns vasos comunicants, això que diria ara.
12: A veure.
11: No ho sé. Jo us vull explicar avui que la setmana passada vaig conèixer a la Màriam Barghouti, que és una periodista i una investigadora palestina que està ara durant uns mesos a Barcelona perquè està fent una residència, el programa Residències Internacionals del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya.
12: Això ens pots explicar una mica què és, aquestes...
11: És un programa de residències on porten una persona a nivell internacional que a vegades són periodistes que surten dels contextos on treballen perquè estan amenaçats. A vegades són intel·lectuals exiliats, a vegades... O sigui, gent que durant 3 mesos està aquí a Barcelona i la conviden a promoure diàlegs, a convidar gent que ella coneix. O sigui, i ara mateix, i fins a finals de juliol, aquesta convidada és Màriam Barghouti. I
12: a la Guàrdia hi ha una entrevista a la Màriam Barghouti.
11: És una persona molt interessant, que ha rebut molt reconeixement internacional per la seva feina com a reportera. Una de les coses que ella té és que parla l'anglès i llavors ha sigut reportera moltes vegades per la premsa internacional des de Cisjordània. Mm-hmm. Llavors amb ella vaig compartir una d'aquestes converses que fem amb el CCB, amb un auditori d'estudiants de secundària, que són el millor públic de la Terra, perquè no es comporten com adults i, per tant, pregunten el que volen saber... són empàtics i estan interessants d'una manera molt, molt més genuïna.
12: Quines edats, de quines edats estem parlant?
11: 14-17.
12: Aha.
11: Llavors vam tenir aquesta conversa i ella va compartir moltes reflexions i jo durant dies m'he quedat encallat amb una idea que de fet no era ni tan sols la secció que anava a fer avui, però és que no me la puc treure. Llavors dic, bueno, potser a vosaltres no us sembla tan interessant, però a mi realment és que m'ha fet pensar moltes coses. Bueno, el punt de partida...
12: Si no us sembla tan interessant, ho podem dir al final, t'imagines?
11: Sí.
12: Vaya merda d'idea.
11: Sí, però m'interessa.
12: T'has enrocat amb una cosa que és una merda.
6: Segur que
12: ens semblarà, però bueno, no, si el nano s'ha de quedar més tranquil i direm la veritat, perquè ara com que l'Aranega no vol mentir, doncs, Aranega, tu et diré, atenta, que si no t'interessa, doncs ja et tirarem.
11: Ella ho dirà, si no li interessa, ja, segurament.
5: Mira, mira.
4: Segur que sí, perquè he llegit un article d'aquesta tia i em sembla interessantíssim.
11: Ara. Llavors, el punt de partida, per començar per algun lloc, és pensar sobre quin és el paper del periodisme en un context d'un genocidi. No? Mm-hmm. Llavors, bueno, en aquest cas, el genocidi a Gaza, que ell ha viscut com a periodista, sabeu que a Gaza la premsa no va poder entrar durant molt de temps, però els periodistes palestins que es troben en altres ciutats, doncs, evidentment, tenien accés a una forma d'informació que a vegades la premsa internacional no la tenia. No? Llavors, ella reflexiona sobre bueno, què té a veure la premsa internacional amb tot el que passa, quin paper té la premsa, no només en el genocidi, sinó en tota la colonització que hi ha hagut, etcètera, etcètera. I un dels punts de partida és que, com segurament ja sabeu, els periodistes són un objectiu molt important de l'exèrcit israelià. De fet, la majoria de periodistes dels darrers anys assassinats es donen en aquest context. És una campanya completament dirigida i, per tant, han mort molts dels seus companys i companyes. Ella, doncs, ha salvat la vida i esperem que per molt de temps, però és realment molt forta la sensació d'algú que està fent una feina que sap que per molts dels seus companys i companyes ha implicat la mort i que pot suposar-ho per ella també, no? I llavors, òbviament, la mort de qualsevol civil és una catàstrofe absoluta, és una cosa gravíssima, però hem de pensar, més enllà del plan humà, que la persecució i l'assassinat sistemàtic de periodistes ja és un altre tipus de galàxia. És a dir, que no només tu estàs exterminant una població, sinó que estàs exterminant el testimoni d'això, l'arxiu d'això, que té una dimensió molt més greu, no? Llavors, això produeix, entre altres coses, el monopoli del relat sobre el que passa per part de l'estat israelià. I aquí hi ha tota una qüestió que ella explica, que és com els periodistes palestins sempre estan com acusats de ser part, no? Tu no ets objectiu, i llavors ella diu, bueno, a veure, potser els periodistes palestins el que voldríem és explicar les dues parts, perquè n'hi ha una que sempre s'explica i l'altra que no, no? I llavors, ella, de fet, que ha fet durant molt de temps de corresponsal des de la seva ciutat, des de Ramala, però s'ha mogut per aquella zona, i explica que, de fet, el que ella la va portar a fer-se periodista és que, com que parlava l'anglès des de molt petita, doncs quan era un adolescent va començar a llegir la premsa internacional i es va horroritzar del que la premsa internacional explicava del que passava als seus carrers, a les seves ciutats, no? De, bueno,
12: avui... No coincideix gens el que ella vivia i el que veia.
11: Llavors va dir, vale, fa falta que hi hagi una gent que tinguem un compromís amb això. Llavors, la conversa va evolucionar fins a preguntes molt més de fons, de, bueno, quin és el paper dels periodistes en la nostra societat, podem viure sense periodistes si tothom pot fer un post a Instagram, doncs per què falta un periodista, no? Va dir, tota aquesta conversa, sobretot amb la gent més jove, que és important, no? Bueno, què és un periodista exactament, quina és la diferència entre nosaltres fent un tuit i un periodista, què implica tot això, i tot el tema aquest molt present de les xarxes. Llavors vam arribar al final de la qüestió, que és on jo em vaig quedar encallat, perquè, clar, ella explica una cosa que tots hem viscut, que és que aquest genocidi ha sigut retransmès en directe i tota la gent hem vist imatges d'aquest genocidi a Instagram, a TikTok, o sigui, hem vist les comptes de milers de persones que produïen aquesta cosa de, bueno, és veritat que han assassinat a molts periodistes i, per tant, aquesta forma d'accés no la tenim, però tenim molta gent que penja vídeos a internet i, per sort, bueno, tenim periodistes, però tenim accés a la informació.
12: Jo t'entenc.
11: I és algú sobre el qual, ara veureu, segur que vosaltres també heu pensat, que és aquesta cosa de, hòstia, però com pot ser que, vale, no hi ha periodistes, però tothom hem vist el que ha passat, més que mai, i, hòstia, i alhora la resposta que hi ha hagut, en fi, bueno, ja la coneixem, no? O sigui, és bastant lamentable. Llavors, algú podria dir, bueno, amb això, amb tota gent retransmetent en directe, els periodistes no eren els més... Em sembla gravíssim la seva persecució i els seus assassinats, però com dient, bueno, per sort hi havia tot això. I Barghouti reflexiona sobre, vale, però què passa si tu exposes a la gent a una avalanxa massiva de continguts terrorífics a les xarxes socials? I aquí comença una conversa molt interessant sobre la qual jo m'he quedat encallat perquè formo part de tantíssima gent que ens preguntem com és possible que si hem estat testimonis en directe d'una cosa tan terrorífica haguem estat en aquest estat una mica de no saber què fer. I llavors Marian Barghouti diu, bueno, però és que això no és una cosa atzarosa, sinó que forma part de la guerra psicològica en la qual estem immersos. Vosaltres heu estat exposats a aquests vídeos perquè se sap que això produeix un estat de desesperança profunda en l'espectador. I per això són necessaris els periodistes. En el sentit de que si jo, a veure, l'estat d'Israel hagués volgut censurar aquestes imatges, hagués parlat amb les grans plataformes, aquestes imatges no haguessin aparegut. Hi ha hagut censura de moltíssima informació, hi ha hagut assassinats sistemàtics periodistes, però per alguna raó aquestes imatges han circulat. No només això, sinó que els propis soldats israelians han retransmès en directe per TikTok el que estaven fent. Llavors aquí hi ha una reflexió que a mi m'ha servit per pensar, on ella diu, bueno, és que això forma part del que anomenarem la enginyeria de la desesperança. Que és que hi ha un interès en saturar la població, sobretot la població internacional, d'un tipus de contingut que és inassumible per una persona. Llavors, vosaltres no és que esteu en la paràlisi, és que sou víctimes també d'això. És a dir, hi ha tota una campanya de distribució d'un tipus de contingut que qualsevol persona no el pot sostenir. Llavors, ella analitza què produeix això. Doncs produeix, per començar, un estat de desesperança, de frustració, d'impotència molt gran, perquè nosaltres veiem tots aquests nens sense parar i aquestes cases enderrocades i nens morts, hi ha un moment on tu ja això no pots suportar, i després hi ha també la sensació de que aquests soldats i aquest exèrcit és imbatible. Això és molt interessant. Tampoc jo no podria fer res perquè mira, no? I sobretot això, ja dirà, bueno, doncs, efectivament, tota aquesta informació, si hagués estat filtrada per periodistes, doncs probablement tindríem el context del que està passant, què passa abans, què passa després. No tindríem un vídeo en bucle de 2 minuts que t'exposa una cosa que és insuportable, sinó que tindríem el context. I és molt més potent fer servir aquestes imatges per bloquejar la gent que tenir periodistes que expliquen el que està passant. A mi això em va servir per entendre que, a part de la nostra frustració, està estudiada. És a dir, que això que ens ha passat és que hem estat intoxicats per una cosa que serveix per paralitzar la gent. No és casual, no és que som uns imbècils que hem vist les imatges, sinó que ella, els adolescents li deien, però llavors, clar, veiem aquestes imatges i sentim malament, i ella els deia, un cop t'has sentit malament la primera vegada, no les tornis a mirar més, perquè això l'únic que farà és retraumatitzar-te fins a l'infinit. Vull dir que no, ja, tu ja saps que això està malament, no cal que t'exposis a la violència de la imatge, que les xarxes socials... A l'hora que ella diu, és important aquesta retransmissió perquè ens ha servit d'arxiu del que ha passat mentre no hi havia periodistes. Hosti, cuidado amb no tenir una mirada crítica de que està mirant això, no sensibilitza, sinó tot el contrari, no? Destrueix les eines que tenim per activar-nos. Llavors, bueno, jo porto molts dies pensant en això i pensant en l'última pregunta que li va fer un dels adolescents, i és amb la qual jo acabaré, que li va dir, però escolta, un xaval de 15 anys, no? I diu, jo penso, quan ara expliquem l'Holocaust del nazisme, moltes vegades part del que s'explica és que no tothom ho sabia. I llavors això podria servir per entendre com és que tota aquella població que convivia al costat d'aquests guetos i d'aquests camps, que podem fer molts matisos amb això de què vol dir sabia, però hi ha tot aquest argument que mai sabrem, que és, bueno, hi havia moltíssima gent que és que no sabia exactament què estava passant als camps. Llavors aquest xaval li pregunta, però nosaltres d'aquí 50 anys, quan expliquem el genocidi de Gaza, això ja no ho podrem dir. Llavors, com ens explicarem com a societats? Quin relat ens farem de nosaltres mateixos per explicar que tothom ho sabia perfectament, perquè això no ha passat mai en la història, que sapiguem que ho sabíem del cert?
5: Que ho veiéssim en
11: directe. Com justificarem el relat històric, la inacció del que hem fet, i com ens explicarem a nosaltres mateixos d'aquí 50 anys per les generacions que vindran? Per tot això, us recomano moltíssim anar a escoltar Màriam Barghouti aquestes setmanes, amb moltes activitats al CCCB, dinamitzant converses amb intel·lectuals i amb periodistes, i crec que ens serveix no només per mirar el que va passar a Gaza i l'experiència d'aquesta població i d'aquest genocidi, sinó també per veure com nosaltres també som subjectes d'aquesta guerra psicològica de la qual és necessari la nostra inacció perquè pugui existir.
12: Mare de Déu, Miquel.
5: Brillant. Revelador.
6: És el nostre farol.
12: És el nostre...
11: Però us passa que enteneu que m'hagi quedat encallat?
6: Totalment.
12: Ara totalment.
6: Saps què em fa pensar en això?
11: No, és que jo tampoc, només pensava que érem uns imbècils.
4: No, que érem uns covards, jo pensava.
11: Sí, també, o que...
4: També una mica.
11: Això sens dubte, però que això estava tenint un efecte en nosaltres que estava intencionat.
6: Però és que ja en portem unes quantes de guerres, eh? Jo, saps la de l'Iran? No, sí. Irak, primera era.
12: Sí, sí,
6: jo feien periodisme i ens vam...
5: Sí.
6: Va ser la primera guerra. I és aquesta cosa, és com per esgotament. Saps? Sí. Com més imatges i és un esgotament...
12: Hi ha una sensació humana també, perquè tu parles de la guerra d'Iraq o la d'Iran o la de...
4: Ucraïna,
12: per exemple. Sí. Però hi haurà... I la Guerra Civil Espanyola, que tampoc s'hi ha reflexionat. Nosaltres també, diguéssim,
11: que va ser genocídica. Per això dic que té vasos comunicants.
12: Va ser genocídica.
6: Té molts vasos comunicants.
11: Però jo no l'he vista, però potser té vasos comunicants.
6: Sí, sí, sí.
12: I de fet, jo em fa l'efecte que deu haver-hi un sentiment humà que deu ser terrible, que és que devem saber que ens acabarà passant. És a dir... que estem esperant a que ens bombardegin. O sigui, hi ha una mena de... No és tan...
6: No, és total...
12: Que és terrible,
6: però és que tota però... la gent... L'altre dia, no sé, no me'n recordo, però jo vinc del futur. O sigui, jo cada vegada que torno de Mallorca, jo vinc del futur.
12: Això ho diuen els argentins, també. L'altre dia no estàvem...
11: I els valencians,
6: Clar, però és una cosa...
12: Dius que vens del futur perquè...
6: Perquè
12: governa l'altra dreta.
6: Però coses tan petites, o sigui...
12: No, el dia a dia...
6: Coses molt petites, eh?
12: En què vols dir amb això?
6: Molt rutinàries. Des de...
12: Que et van afectant, no?
6: Sí. No és allò que diguis, han aprovat una llei de no sé què. No, és, han tancat, aquí s'hi feia ball de bot, no sé què, pim-pam, i la meva tieta ja no hi va, perquè no han donat diners. I per tant, saps? Coses molt senzilles.
5: I silencioses, no?
6: Sí.
4: El que diuen aquest article, que he llegit jo, el que diu ella, és que tota aquesta política que està fent Israel, a part de genocida, és perquè Cisjordània desapareixerà.
6: Mm-hmm.
4: Però nosaltres no ens en donarem compte i ja no hi serà, perquè hauran fet aquestes guerres paral·leles, Gaza, no sé què tal, i diu, i desapareixerà, se l'annexionaran i no passarà res.
12: Sí. Ara hi ha una novel·la que ara la buscarem, de les Afuers, que acaba de sortir publicada. És que no tinc el mòbil aquí, però ara després de publicitat els hi diem que precisament apunta, és una novel·la que ficciona el fet de que de sobte et lleves i Palestina ha desaparegut. I els personatges transiten per un espai on no hi ha, on ha desaparegut Palestina.
4: Qui és, que és aquesta novel·la?
12: Ara te la dic, des de les Afueres, me l'acaben d'enviar ahir. Escolta una cosa... Sí, sí, aquesta és.
5: Aquest, el llibre de la desaparició?
12: Sí, sí.
5: Ibtissam Azem,
12: exactament. El llibre de desaparició, a les Afueres. Bueno, escolta, publicitat, ja tornem amb el Juanjo Ochoa, que ens hauràs de pujar això, perquè tu ets músic, m'acabo la
4: veritat. Sí, vinga, va.
9: Vostè primer, amb Marc Giró.
13: Demana un desig, corre.
14: Vull viure unes colònies així tots els estius.
9: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
16: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
15: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
17: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
18: I tu, què vas disfressat?
19: Aquest pista boníssim.
20: Navius? Cirera?
21: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
18: No t'ho pon estrany, al final?
17: Ho sabia. Ens has drogat. Ets la millor, Paula.
22: No us he drogat. Us hem verinat.
23: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
24: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
25: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
26: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
25: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
26: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
25: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
12: Escolta'm una cosa, és accessible, és raro tot això que està passant amb Zapatero i la UCO entrant al PSOE. Bueno, jo crec que estan reproduint, estan...
4: Les joies de la iaia.
12: Les joies de la iaia, que és una cosa increïble. Però estan reproduint, diguéssim, aquelles imatges de la Kitchen, és a dir, la UCO actuant en altres casos de corrupció, ens estan reproduint com si fos el mateix, etcètera, bueno, no ho sé. Escolta, amb tots vostès, Juanjo Ochoa, joder. Mira, això és tu, eh?

0: ESC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
4: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
5: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
4: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
7: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
6: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
7: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
8: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
9: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
8: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
9: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
8: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
10: Bon dia, ara passa un minut de les dues. Ni el sumari del cas Plus Ultra ni les novetats del cas Leire Díez fan canviar d'opinió. Pedro Sánchez continua decidit a esgotar la legislatura.
11: Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
10: Sánchez ha fet aquestes declaracions a Roma després de veure's amb el papa Lleó XIV el mateix dia que la UCO ha entrat a buscar informació a la seu del PSOE a Ferraz.
12: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
10: De seguida anem a Roma, on, com dèiem, Pedro Sánchez s'ha referit per primera vegada a les novetats al voltant d'aquests dos casos, el Plus Ultra i el Leire Díez. No parlava de Zapatero des del dia que se'n va comunicar la imputació. També hem de connectar amb Madrid perquè l'entrada de l'UCO a Ferraz ha disparat els nervis avui al Congrés. A primera hora s'ha arribat a parlar d'una investigació per finançament irregular del PSOE, que és la línia vermella que sempre han posat els socis de la investidura. Aviat s'ha desmentit. Mestres i professors mantenen tallada la P7 a Torredembarra, Granollers i Girona, també la 2 a Lleida, en la segona jornada de vaga d'aquest mes a tot el país. Té un seguiment d'entre el 25 i el 60%. D'aquí a una hora es tornaran a seure els sindicats amb el departament. Les dues parts reconeixen que ahir es van fer avenços. Xavi Rocamora, bon dia.
13: Bon dia, Núria.
10: Alexia Putellas marxa del Barça convençuda que tanca la seva millor etapa.
13: Ho ha dit en l'acte de comiat que s'ha fet al Camp Nou, envoltada dels 38 títols que guanyat amb el Barça. Diu que encara no sap on jugarà la temporada que ve, però allà on sigui no podrà igualar el que ha viscut els últims 14 anys.
14: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva. de la meva carrera.
13: Alexia s'acomiadarà aquesta tarda de l'afició. En l'últim partit del Barça al Johan Cruyff serà a les 7 contra la Reial Societat. Més coses. El candidat a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, ha promès que, si surt escollit, rebaixarà el preu del carnet de soci al 50% fins que el Club Blanc no torni a guanyar la Champions. Ho ha dit durant la presentació del seu projecte social, i aquesta tarda serà el torn de Florentino Pérez, que presentarà la seva candidatura el dia que el Rayo Vallecano disputarà la seva primera final.

0: final continental, la de la Conference League contra el Crystal Palace, a les 9 del vespre i en directe a RAC1.
1: I el temps està marcat un dia més per la calor intensa. Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia, sí, els termòmetres es disparen un dia més, arriben als 30 graus en sectors de la costa i passen dels 30 graus amb facilitat i ho faran les properes hores, acostant-se arribant als 35 en àrees sobretot de la Plana Lleida, Priorat, interior de la Vall de l'Ebre, on en alguns casos ja ens acostem a aquests 35 graus. Calor molt intensa i absència un dia més de precipitacions.
1: Ara passen 4 minuts de les dues.
3: 14-15.
1: Pedro Sánchez referma tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i continua decidit a esgotar la legislatura. No l'ha fet canviar d'opinió tampoc l'entrada de l'UCO de la Guàrdia Civil aquest matí a la seu del PSOE per buscar informació del cas de Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz investiga si el partit va pagar Díez, coneguda, recordem, com la lampista del PSOE, per posar traves justament a investigacions que afectessin càrrecs socialistes o el seu entorn. És un moviment que ha enganxat el president espanyol de viatge oficial a Itàlia, on aquest matí s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, enviat especial de RAC1 a Roma. Arnau Mañé, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez estén la mà a la justícia i garanteix col·laboració amb les investigacions que esquitxen el PSOE. D'entrada, el president espanyol manté el suport a Zapatero. No hi veu indicis delictius després d'haver-se llegit els documents jurídics.
5: Sinceramente, todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Sobre el requeriment de la Guàrdia Civil avui a Ferraz, Sánchez posa igual vi, creu que en aquest cas ja han fet els deures. El president espanyol també s'ha referit a les veus que dins el PSOE li demanen eleccions, per exemple, Emiliano García Page i Felipe González. Els hi treu del cap a ironia.
5: Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, es la estabilidad.
4: Tot plegat després que Sánchez aquest matí s'hagi reunit amb el papa Lleó XIV al Vaticà, una trobada de 45 minuts amb el pontífex a pocs dies perquè arrenqui el viatge apostòlic a l'Estat.
1: Pedro Sánchez ha començat amb retard aquesta roda de premsa per posar-se al dia dels detalls de l'operació dirigida pel jutge Pedraz sobre aquesta trama comandada per Leire Díez, la UCO ha entrat a Ferraz per requerir informació relacionada amb aquest cas i ha fet diversos escorcolls, també la direcció de la Guàrdia Civil a Madrid, per exemple. Ha afegit, a més, nous imputats. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
6: Sí, bon dia. Nous imputats bàsicament de l'anterior cúpula del PSOE, Santos Cerdán, ara amb un nou cas obert. Per tant, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Farrías, esquitxat ja en el seu dia pel cas dels ERO's, i la gerent del PSOE, Ana María Fuentes. També hi ha sospita sobre el paper de l'ex número 2 de Cerdán, Juan Fran Serrano, que és diputat al Congrés. Per imputar-lo, el cas s'hauria d'elevar al Suprem. Tot això a banda de diversos advocats i de tot l'entramat de Leire Díez i de l'empresari Javier Pérez Dulcet. Acumulen més de mitja dotzena d'imputacions per tràfic d'influència, suborn, organització criminal, inducció a fals testimoni, acusació falsa o falsificació de document oficial. Per això, l'UCO de la Guàrdia Civil s'ha personat aquest matí a Ferraz, al PSOE. També ha anat a la pròpia direcció de la Guàrdia Civil, hi ha un agent investigat i diversos domicilis particulars. L'eix de tot el cas és aquesta investigació de l'operació on hi havia Leire Díez per destapar vergonyes de policies, fiscals i jutges, i Santiago Pedraz el que intenta aclarir és si el PSOE va finançar aquest grup. La direcció del partit s'escuda en el secret de sumari, diu que no en sap res de res, que el requeriment d'informació s'ha atès en plena col·laboració, però cap més detall.
1: No s'investiga, per tant, finançament irregular del partit, com ha corregut a primera hora del matí quan agents de l'UCO s'han presentat a la seu del PSOE i han saltat, Jordi, les alarmes al Congrés.
6: Sí, tot perquè un mitjà d'informació, El Confidencial, ha informat erròniament que tot era una nova operació policial contra un entramat de finançament irregular del PSOE. Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que parlaria minuts abans que es conegués l'operació i tot fa sospitar que tenia alguna mena d'informació. Ha sortit per demanar eleccions un altre cop.
7: Esta es la situación patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles. La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española, necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoque usted elecciones de forma...
6: Això era el Congrés dels Diputats, però és que al Senat s'ha debatut també aquest matí una moció del Partit Popular per intentar fer caure el govern de Sánchez. Junts se n'ha desmarcat, s'ha abstingut, el PP també, però ha anat molt més enllà en el discurs, reptant Feijó. Qui intervenia, la sentirem, és la senadora Estefanía Beltrán.
3: Basta ya de estos circos mediáticos, basta ya. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo.
6: I on ho han de fer és el Congrés dels Diputats, no el Senat. Junts, que també pot tenir els vots per decantar una hipotètica moció de censura, no se sent interpel·lat per Feijó. El que sí que fa, però, és demanar explicacions a Pedro Sánchez.
1: Gràcies, Jordi. L'onada expansiva del cas Zapatero podria arribar al Parlament. Com us ha avançat en RAC1 aquest matí, Junts ha demanat la compareixença de Salvador Illa perquè aclareixi tots els contactes i reunions del govern amb empreses xineses. Tot plegat després que els informes de la policia espanyola assenyalin que l'expresident espanyol hauria rebut transferències des del gegant asiàtic, per exemple, de Huawei. Laia Colomer.
8: De fet, Junts per Catalunya té en el punt de mira el contracte milionari que fa uns mesos el govern va adjudicar a Sirt i Huawei pel desplegament i la gestió de la fibra òptica que connecta tota l'administració del país. Ja llavors, els de Carles Puigdemont van arrufar el nas perquè la Unió Europea desaconsella precisament fer tractes amb la companyia xinesa. Junts vol que el president de la Generalitat aclareixi si Zapatero hi va tenir res a veure, també que detalli totes les relacions institucionals i contractuals del govern amb Huawei. Per exemple, la reunió que el mateix Illa va mantenir l'estiu passat amb la direcció de la companyia durant el seu viatge oficial a la Xina. Junts ha registrat la petició de compareixença del president. Aquest mateix matí, ara s'haurà de veure si tenen prou majoria per forçar les explicacions d'Illa.
1: Per cert, encara sobre Junts, Pilar Calvo serà candidat a les primàries del Partit de Barcelona. Us ho ha avançat RAC1 aquest matí. L'actual diputat del Congrés ha decidit fer el pas després d'haver-ho consultat amb la portaveu del partit a Madrid, Míriam Nogueras. Amb ella ja són dos els candidats que segur que es presenten a les primàries. També ho farà l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí. Els propers dies ho acabaran de decidir altres possibles aspirants, com l'advocat Jaume Alonso Cuevillas o la diputada Glòria Freixa. A les travesses també hi apareixen noms com els exconsellers Jaume Giró o Josep Maria Argimon. I un apunt més de la crònica política, perquè gairebé 9 de cada 10 espanyols creuen que la desinformació i les notícies falses són una amenaça per la democràcia. Ho diu l'última enquesta del CIS, que parla també sobre l'humor. Més de la meitat dels enquestats diu que no s'haurien de fer acudits sobre el debat polític. Joel Penya.
9: El CIS apunta que l'àmplia majoria dels espanyols creuen que caldria regular i sancionar severament la divulgació de notícies falses. A més, creuen que els dos partits que més utilitzen la desinformació són Vox i el PSOE. Concretament, un de cada tres espanyols creu que Vox fa servir les notícies falses i una quarta part que ho fa el PSOE. Tot i això, l'enquesta també apunta que un de cada cinc espanyols considera que tots els partits polítics ho fan. Pel que fa a l'humor, el 55% dels espanyols creuen que es pot utilitzar en el debat, que no es pot utilitzar en el debat polític. A més, 8 de cada 10 creuen que l'humor té límits, encara que sigui en alguns casos concrets. L'enquesta també reflecteix que un de cada 4 participants consideren que a l'estat espanyol no es poden fer acudits sobre qualsevol tema.
1: Les 2:12, pausa breu i parlem de les protestes al sector de l'educació.
10: RAC 1. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
11: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
12: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
11: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
12: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
13: Mira, és encara més bonic que a la botiga.
14: I cap tot, com ens deien.
13: L'hem encertat.
15: A Facilmòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Facilmòbil, fes-ho realitat.
16: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pell. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
17: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
18: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
1: En punt un quart de tres, els mestres i professors tornen a bloquejar bona part del país a les portes d'una nova reunió. Els sindicats i el departament es tornaran a reunir d'aquí menys d'una hora a les tres per mirar de continuar avançant i aturar l'actual cicle de vagues. De moment, però, continuen i ben vives. Segons les últimes dades del Departament d'Educació, la vaga d'avui està tenint un seguiment proper al 25%, mentre que els sindicats parlen del 60%. Aquesta hora més, els docents tallen la carretera P7 en els dos sentits de la marxa a tres punts del país i també la 2 a Lleida. Els docents, a més, avisen que preveuen passar-s'hi hores. Repassem com van aquestes mobilitzacions. Comencem per Torredembarra, on els docents estan fent aquesta hora un dinar popular al vell mig de l'autopista. Allà hi tenim l'Esteve Giral. Bon dia, Esteve.
20: Bon dia, Núria. Sí, un tall aquí a l'autopista P7, que ja fa gairebé 4 hores que s'allarga. En els dos sentits de la marxa, tant en direcció a Barcelona com a València, ha sorprès a milers de conductors als vols de les 11 del matí. Uns quants centenars d'aquests vehicles han quedat atrapats en aquest punt, però els mestres han obert després de prop d'una hora el pas perquè poguessin sortir els camions i els vehicles que hi havien quedat atrapats, amb la previsió de ser-hi fins als vols de les 6 de la tarda. Carles Alcalde, el portaveu de les assemblees del Camp de Tarragona.
21: Tenim un acte ple de... O sigui, tenim una jornada plena de lluita, pensem estar aquí fins a les 6 com a mínim, i també sabem que hi ha una reunió convocada a nivell de Catalunya amb la consellera Niubó, llavors estarem atentes.
20: Pendents aquesta hora del que pugui passar, per tant, a la negociació amb el Departament d'Educació entre sindicats i departament, i amb la previsió de ser-hi com a mínim fins a les 6 o quarts de 7 d'aquesta tarda.
1: També està tallada la P7 a Girona. Des de les 11 del matí, els docents també estan disposats a aguantar allà el bloqueig, tot i la calorada. Més detalls, Sandra Florença, bon dia.
22: Bon dia. A Girona, la marxa lenta d'uns 2.500 docents ha arrencat a les 9 del matí des del Pont del Dimoni i ha avançat fins a l'entrada del Pavelló de Salt. Allà els participants han fet una concentració i han llegit un manifest. La vaga de docents segueix, tot i la calor, amb el tall de la P7. Per passar el temps, els professors han protagonitzat una performance per denunciar l'enterrament de l'actual sistema educatiu. Han aixecat un castell i ara, buscant l'ombra, estan dinant de Carmanyola. El membre de la coordinadora d'assemblees docents de Girona, David Iglesias, explica a RAC1 que el problema d'ensenyament és un problema de país.
23: Mostrar, doncs, que si volem parem el país i que ho fem perquè ho creiem absolutament necessari, perquè l'educació és un pilar fonamental d'aquest país i sense això res no pot funcionar. Per tant, és absurd que algú pugui passar per una autopista quan la situació de l'ensenyament està com està.
22: Els docents preveuen mantenir el tall de l'AP7 almenys fins a les 3 de la tarda per pressionar la reunió prevista amb la Generalitat.
1: Encara hi ha un tercer tall a l'AP7 a l'alçada de Granollers, i a Lleida els docents també bloquegen aquesta hora la carretera A2, acompanyats de música i barbacoes per poder-hi dinar també. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 a Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
24: Bon dia. Uns 500 docents es manifesten aquí a Lleida des de 2:15 del matí. La comitiva ha arrencat de l'Escola d'Estudis Oficials i ha recorregut més de 6 quilòmetres caminant fins a arribar a prop de les escoles Alba, on s'han desviat per tallar l'A2 en ambdós sentits. Tot i l'acostament d'ahir, els docents diuen que no s'aturaran fins que la dignitat no torni a les aules. Així ho diu el secretari territorial del Sindicat de Professors de Secundària Lleida, Jordi Barrufet.
25: Que vegin que el professorat segueix demanant la seva dignitat, segueix demanant una feina digna. Els 35 euros ho veiem com una obertura de la negociació, però segueix en una quantitat totalment insuficient, per tant, encara no compleix allò del sou digne.
24: Ara es troben tots sota el pont per refugiar-se del sol i la calor. Han desplegat cintes acrobàtiques, han fet castells, música en directe i comencen a preparar el dinar amb barbacoes. La previsió és quedar-se fins que surtin d'aquesta nova reunió amb la consellera Niubó prevista per les 3 de la tarda.
1: A Barcelona ciutat, 7.000 professors també s'han manifestat pel centre. Segons la Guàrdia Urbana, els sindicats convocants de les vagues admeten que han acostat posicions amb el departament, però avisen que si no hi ha acord ja pensen en una vaga indefinida. Anem ara fins a la plaça de les Drassanes de Barcelona. Albal Martínez, bon dia.
0: Bon dia. La manifestació aquí a la capital ha acabat cap a les 12 del migdia, però a hores d'ara desenes de docents continuen en aquesta zona i fan parlaments a diverses entitats i també preveuen quedar-s'hi a dinar. Tot i que aquí no hi ha arribat a haver cap tall, la Guàrdia Urbana ha fet desviaments preventius en un tram de la Ronda Litoral. Els sindicats asseguren que cal seguir mobilitzats als carrers per forçar el departament a acabar-se de moure i poder tancar un acord que eviti el tram final del cicle de vagues. La consellera Esther Niubó ha dit a la 2CAT que és optimista en poder arribar a un acord aviat, però la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, li ha recordat que qualsevol pacte haurà de rebre l'aval de tot el professorat.
2: Jo penso que estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances.
3: Si avui no s'arriba a una proposta que nosaltres considerem acceptable, però el departament no té intenció ni voluntat d'avançar més en aquestes negociacions, però nosaltres ho sometrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si hem de continuar aquesta batalla i de quina manera l'hem de continuar.
0: Recordem que l'última proposta del departament, la que va fer ahir, ofereix crear un nou complement salarial per tot el professorat, que faria que l'augment de sou d'aquí a 3 anys s'acostés als 300 euros mensuals. També han obert la porta a retornar el deute pendent de les retallades del 2012.
1: Gràcies, Eudal. Estarem molt pendents d'aquesta reunió d'educació i de les protestes que hi ha en marxa a aquesta hora, però hi ha altres sectors que també estan en peu de guerra. Els treballadors de les refineries de petroli han bloquejat l'accés al complex industrial de Tarragona avui. Montse Martí.
4: Reclamen poder-se jubilar abans dels 65 perquè la feina que fan és arriscada per aquesta edat. Ho deia el secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Treballadors, Toni Carmona.
5: Nosaltres el que no imaginem és que hi hagi treballadors amb 65 anys i mig que porten 40-45 anys a torns, que han d'estar per la nit treballant, pujant torres, com ja podeu veure, de 30 metres amb escala de gats, o personal de manteniment que hagi d'estar 3 mesos a 12 hores amb 66 anys. Nosaltres no ho veiem de sempre. Això, per dignitat i per justícia, demanem el coeficient reductor de jubilació.
4: El sindicat assegura que el 80% dels treballadors de la refineria Repsol Fuels i de Cessa, a Tarragona, han secundat la jornada de vaga, que qualifiquen d'històrica perquè s'ha fet conjuntament a totes les refineries i centres industrials del sector a l'Estat.
1: Aquesta tarda també es mobilitzaran els treballadors de Nestlé, es concentraran a les portes de la seu d'Esplugues i de la fàbrica de Girona. L'ERO de Nestlé afecta 178 treballadors. La direcció de l'empresa el justifica per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització. Més coses. Les donacions en vida s'han disparat un 20% a Catalunya i han arribat a màxims històrics. Durant l'any passat se'n va fer gairebé 23.000, una tendència que es manté durant els primers mesos del 2026. És una de les conclusions del 5è Observatori Notarial. Les donacions són de mitjana de 60.000 euros. A Eulàlia Carrascal.
7: Una de les explicacions d'aquest augment és que els pares donen diners als fills perquè puguin comprar-se un pis. Ho explica RAC1, la vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya, Raquel Iglesias.
26: Això es deu a la necessitat d'ajudar a molts joves i no tan joves a arribar a adquirir el seu habitatge. I una de les possibilitats és la donació o bé de diners per ajudar, no?, a complementar els diners que necessiten per adquirir el seu habitatge. I una altra part també són donacions pròpiament d'habitatge.
7: En canvi, les herències han anat a la baixa. L'any passat se'n van adjudicar 60.000, amb 230.000 euros de mitjana. L'explicació és que després de la pandèmia s'han reduït les morts. Segons l'informe, un altre document que ha repuntat són els testaments. L'any passat se'n van autoritzar 144.000, un 3% més que l'any anterior. I el que també creix és la compra d'habitatges, sobretot per part d'estrangers, que va arribar a màxims històrics. Van comprar més de 22.000 pisos a Catalunya, sobretot des de França, Itàlia i el Marroc.
1: I l'INE publica avui una altra dada. Les hipoteques per la compra d'habitatge ja superen de mitjana els 200.000 euros a Barcelona. És una xifra que no es veia des d'abans de la crisi financera i respon al fet que els preus dels pisos continuen disparats, Montse.
4: A Barcelona, on els préstecs per comprar un habitatge s'enfilen més, però segons l'INE, els catalans de mitjana per comprar-se un pis ja estan demanant als bancs 187.000 euros, que és un 7% més que un any enrere. El cost mitjà del préstec no ha deixat de créixer a Catalunya des del juny del 2024 i en diversos mesos ho ha fet amb augments per sobre caiguda del 10%. Tot i el preu dels pisos i l'encariment dels préstecs, la compra d'habitatges però no afluixa i aquest març s'han signat un 15% més d'hipoteques que el mateix mes de l'any passat.
1: I la Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat una llista de 20 mesures per resoldre la falta d'habitatge. Entre aquestes mesures, més flexibilitat en els canvis d'ús de locals i oficines buides cap a habitatge o, per exemple, que es permeti convertir cases unifamiliars en cases de dos pisos, un per planta. La Cambra diu que són mesures necessàries perquè els propers 5 anys caldrà donar resposta a més de 180.000 noves necessitats d'habitatge. Les 2:24, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat a Tarragona un entramat empresarial que subministrava material per grans plantacions de marihuana. Es feien passar per una companyia que venia productes per botigues de cultiu casolà, però la rebotiga ajudava altres organitzacions criminals en el cultiu i també el blanqueig de capital, Joel.
6: La policia va escorcollar el 21 d'abril 12 naus i domicilis a la demarcació de Tarragona i una seu de l'entremat a Granada. En l'operació van detenir 4 persones, dues d'elles eren els líders de l'organització. A més, van bloquejar-los els comptes i van requisar-los 800.000 euros en patrimoni i 240.000 més en efectiu. Tot i això, apunten que havien mogut fins a 80 milions d'euros mentre van estar en funcionament. El sotsinspector dels Mossos, Marc Ballón, explica que el cop ha sigut important perquè afecta els subministradors de les plantacions de marihuana i no l'esglaó més baix dels entramats criminals.
8: Si no taquem l'economia, si no intentem d'alguna manera contenir i l'Estat pot acabar frenant la infiltració d'aquestes organitzacions en el teixit econòmic, no hi haurà forma de poder revertir una part d'aquest narcotràfic que, per desgràcia, tenim arrelat aquí.
6: L'organització tenia dues comptabilitats, una pels productes que venien a botigues de cultiu casolà amb un menor marge de benefici i una altra per organitzacions criminals. En aquesta comptabilitat acumulaven milions que redistribuïen dins del mateix entramat empresarial. La policia admet que al darrere hi havia algú amb uns profunds coneixements econòmics i no descarten que hi hagi noves línies d'investigació.
1: I creix el nombre de menors que fumen, ja són un de cada cinc, tots consumeixen entre el altres coses, cigarretes electròniques. Els vapejadors són la seva opció preferida per diversos motius. D'una banda, perquè els atrauen els gustos sovint de fruites, i de l'altra, perquè ho veuen inofensiu. Ho conclou l'última enquesta de la Setmana Sense Fum d'aquest any, que apunta que el grup que més fuma és el de joves de 19 a 24 anys. Ho fa un de cada 3, Eulàlia.
7: Dos de cada 3 fumadors ho han intentat deixar, però no se n'han sortit. Per intentar frenar el consum de tabac, 8 de cada 10 enquestats opinen que s'haurien de pujar els preus de les cigarretes i 7 de cada 10 creuen que s'hauria de prohibir fumar a les terrasses. Ara bé, els fumadors s'hi oposen i consideren que s'haurien de fer més campanyes de sensibilització. El coordinador del grup d'abordatge al tabaquisme de Canfic, el metge Joan Lozano, explica a RAC1 que això no serveix de res.
9: I això ja s'ha demostrat que no és cert. Realment, en els països on ha millorat el número de fumadors o ha disminuït aquest número de fumadors ha sigut on s'han fet lleis protectores com les que pensem que s'han de treballar a nivell estatal i també a nivell de Catalunya.
7: Un de cada 6 encastats fuma. En canvi, els joves de 19 a 24 anys, la xifra és el doble. Un dels motius d'aquest augment és que les empreses de tabac posen ara el focus en la gent jove, sobretot en les noves maneres de fumar, com ara els vapejadors.
1: I els refugis climàtics arriben per primera vegada a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. N'hi haurà 319, són 75 més que l'any passat, això sense comptar Barcelona o l'àrea que té la seva pròpia xarxa.
7: Aquest any hi haurà 190 refugis interiors, com centres cívics, biblioteques, museus o poliesportius, i 130 d'exteriors, com ara parcs i piscines públiques. Són un 30% més d'espais que l'any passat. D'aquesta manera, pràcticament 9 de cada 10 persones en tindran un a menys de 10 minuts caminant. Dels interiors, 7 de cada 10 estaran oberts entre setmana a l'agost, una 60 els dissabtes i una 40 els diumenges. Ara bé, si s'hi sumen els refugis exteriors, que sí que estaran oberts durant tot el mes, la xifra puja. D'aquesta manera, un diumenge d'agost, per exemple, es podrà accedir a més de la meitat dels refugis i entre setmana a 9 de cada 10.
1: I justament la calor continua marcant avui el temps.
10: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Les temperatures s'estan tornant a disparar i arriben els 30 graus també a la costa, Bel.
11: Sí, és el cas de Barcelona, on ja ahir i també diumenge vam arribar als 30 graus, però en general a la costa es queden més frenades. Hi ha alguns sectors de la Costa Brava, per exemple, en què estem per sota dels 25 graus, però a la que saltem ja cap al prelitoral, les temperatures es disparen, s'acosten ja als 35 en alguns sectors del Priorat, de la Vall de l'Ebre, és cap aquí i també cap a la Plana Lleida, on serà fàcil que a les properes hores arribem als 35 o 36 en conjunt a l'interior del país, entre els 30 i els 32, 34. Calor intensa, amb només alguns núvols alts, que deixen doncs, el cel una mica entrellinat, creixen alguns núvols, apareixen alguns núvols decoratius en alguns sectors de muntanya del nord del país, però de precipitacions, un dia més, no se n'esperen enlloc.
12: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: El Festival Sons del Món desplegarà una trentena de concerts aquest estiu a Roses. Entre els caps de cartell hi haurà Pablo Alborán, que inaugurarà el festival.
13: No tengo dos caras, no juego con la verdad. Si quisiera lo que ves en lo...
1: També Fangoria.
13: Lo que

0: l'Àlex Ambusto, que actuarà al costat de gossos.
1: Dóna'm força per cridar.
0: I els Amics de les Arts, que pujaran a l'escenari amb Blaumut i Ramon Miravet.
2: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
0: Altres noms que trepitjaran el festival seran Rosana, Niña Pastori, Sergio Dalma, Su i la banda d'homenatge Queen God Save the Queen. En total, una trentena de concerts, com dèiem, que es podran veure del 25 de juliol al 21 d'agost. Pel que fa a la programació dels cellers de la Déu a Empordà, allà hi seran Quim Mas Ferrer i Manu Guix. Les entrades es poden comprar al web sonsdelmón.cat.
3: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: En punt 2:15, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest migdia de la seva etapa com a blaugrana en un acte al Camp Nou. Ho ha fet acompanyada dels 38 títols aconseguits amb el Barça i de 400 convidats, Xavi.
4: Sí, persones que han estat importants durant els 14 anys que ha estat al club, emocionada en molts moments, sobretot convençuda que tanca la millor etapa de la seva vida. Finalment, la capitana se'n va, aquella jugadora que va arribar del Llevant ara fa 14 anys i que ha canviat el Barça femení, convertint-se en símbol d'una revolució futbolística, però també social.
3: A RAC1, 14:15.
5: Dilluns vaig anar a casa meva àvia a portar-li la medalla i a celebrar-ho, i li vaig dir no. Llavors em va posar a plorar i m'ha dit: ai, però llavors ja no podràs venir tant, no sé què. I allà va ser el moment que em vaig donar compte. Dic: iaia, dic, és que no és lo normal estar 14 anys amb aquesta exigència i amb aquesta constància. Dic, és que hem tingut molta sort, som unes privilegiades, i jo per sort he pogut estar 14 anys a casa nostra, en el club que sempre hem sentit, i poder-me buidar. Ha estat un privilegi poder-me buidar. Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest.
4: És la gran protagonista del dia. Alexia Putellas ha recordat la conversa amb la seva àvia de fa tot just dos dies, quan li va explicar que marxava del Barça, i en feia una lectura positiva. Privilegiada, diu, de poder-se buidar al club de la seva vida, on s'hi ha estat 14 anys al màxim nivell i on ha liderat aquest gran canvi de l'esport femení dels últims anys. Amb ella a l'equip s'han guanyat les primeres Champions i s'ha omplert el Camp Nou, que encara avui té el rècord d'assistència en un partit entre equips femenins. Clara Rodergues, bon dia.
6: Bon dia, Xavi.
4: La capitana s'ha acomiadat del Barça en un acte institucional al Camp Nou en què hi han assistit gairebé 400 persones.
6: I que dura prop d'una hora sobre la gespa de l'estadi on Alexia havia somiat jugar, tot i que en el seu moment semblava impossible, i ho va aconseguir omplint-lo, sentint com corejaven el seu nom i fent la celebració del gol amb reverència a la graderia, que ja s'ha convertit en icònica. Alexia ha explicat que podria haver seguit un any més, però que el fet de veure que l'equip pot seguir competint sense ella l'ha ajudat.
5: Has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
7: Tens encara aquesta sensació?
5: Seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix, per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant.
6: Moment perfecte també per no esgarrar tota la història.
5: És normal, és la decisió més important de la meva vida, però com deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no?
6: Una Alexia ha dit plena d'amor, ahir estava buida i amb molt dolor, però avui plena d'amor i molt emocionada al llarg de tot l'acte, ha reconegut que no sap on marxarà, que ho decidirà aquest estiu, però el que sí que té clar és que enlloc viurà el que ha viscut al Barça.
5: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda, sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
6: A l'acte han acompanyat familiars, companyes d'equip, bé staff, membres de la junta directiva com Joan Laporta, Rafa Juste, Xavi Puig, exjugadores o una persona vital en la seva carrera, Xavi Llorenç, qui va fitxar el 2012 quan jugava al Llevant. La capitana ha recordat una frase que li va dir.
5: Et vull donar les gràcies perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família i me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet. Vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser pots marcar un abans i un després i pots fer coses impressionants. Jo,
7: no t'ho creies.
5: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club. Però convençut, en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això.
6: Doncs no s'equivocava, no. Xavi Llorenç. En acabar, totes les jugadores han sortit a la gespa per fer-se fotografies amb ella, mantejar-la i abraçar-la. Vicky López, Patri, Cata o Serra Jordi han estat algunes de les companyes més afectades, especialment les joves, que sempre han destacat el paper d'Alexia dins del vestidor per ajudar-les a fer el seu camí. D'elles, Alexia ha dit que es menjaran el món. Aquesta tarda, a les 7, Barça-Reial Societat, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, perquè diumenge en quedarà un a camp del Madrid Club de Futbol, però la capitana ja no el jugarà. Serà el comiat davant l'afició al Johan Cruyff, a qui s'espera que li dediqui unes paraules.
4: I que explicarem, lògicament, aquesta nit al Tu Diràs. Gràcies, Clara.
6: Fins ara.
4: I comiat d'Alexia a banda, avui també destaca la cursa electoral a la presidència del Madrid, amb actes dels dos candidats, l'actual president, Florentino Pérez, que presentarà aquesta tarda la seva candidatura, mentre que Enrique Riquelme ja ha explicat fa poca estona els detalls del seu projecte social. Jaume Montero, bon dia.
8: Bon dia. Un macroprojecte que inclou reformular la ciutat esportiva de Valdebebas per convertir-la en la ciutat dels socis, amb hotels, zona infantil, auditoris, piscina, restauració, pistes de pàdel, entre d'altres instal·lacions. Una ciutat recreativa del Real Madrid. També ha anunciat mesures per millorar les prestacions dels socis no abonats, una agència de viatges del club, recuperar el torneig Santiago Bernabéu i la creació del defensor del soci. A banda d'aquest macroespai i altres mesures, també ha destacat que reduirà el 50% la quota de soci, que ara mateix és de 180 euros.
9: No se le ha dado al socio nada en 20 años, al menos. Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Yo quería el 100% y el equipo me va limitando porque creo que es un impacto de 15 millones, en este caso de 7 millones en las cuentas del club.
8: I dues novetats més, un pabellón nou per l'equip de bàsquet.
9: Otro pabellón. Está bien que el Real Madrid de baloncesto tiene que tener un centro de 15.000 personas y donde además se hagan todo tipo de eventos, incluido conciertos. Ahí sí, no creeremos molestar a nadie.
8: Y obrir el Santiago Bernabéu a l'equip femení.
9: Vemos que el Real Madrid femenino está creciendo. Vamos a aumentar la capacidad en este proyecto del estadio de Don Alfredo Di Stéfano a 20.000 espectadores. Modernizar. ¿Y por qué no invitar al Real Madrid femenino a jugar muchos de sus partidos importantes en el Santiago Bernabéu?
4: Són les novetats en l'àrea social. Els propers dies també haurà d'explicar el seu projecte esportiu, tot i que ja ha donat pistes en les diverses intervencions a mitjans els últims dies.
8: En una entrevista a la COPE aquesta nit passada, per exemple, confessava que de les dues estrelles internacionals que tenia fitxades, una juga a la selecció espanyola.
9: Si yo soy presidente del Real Madrid...
10: Son dos españoles.
9: Habrá un jugador del Real Madrid...
10: En el Mundial.
9: Que habrá jugado el Mundial.
10: Está en la selección española... Y no juega en el...
9: Ya con la selección española, claro. No es...
10: A ver si es la misma.
9: A ver, bueno, oye, hay muchos.
8: Riquelme també ha assegurat que té tancat el director esportiu i un entrenador, del qual ha detallat que té equip i que mai no s'ha assegut a la banqueta del Real Madrid. Són les pistes que ha donat. També va dir la seva sobre el cas Negreira, també ho ha fet aquest matí. El Madrid diu que fa tard en la seva denúncia contra aquest cas, però quan existia el projecte de la Superliga no s'hi van posar per no molestar el Barça. I també es va ficar en un jardí amb una metàfora.
11: Cuando quede a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
9: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres. Lo siento.
8: Bé, Riquelme ha assegurat que té les enquestes que fa el seu equip demostren una tendència que li permet ser optimista i li ha tornat a reclamar al president blanc, a Florentino Pérez, que accedeixi a fer un debat.
4: Doncs 10 dies curta, però vaja, serà intensa, segons com, i sentint el que expliquen els candidats. Lògicament, les eleccions a la presidència del Madrid acaparan tota l'atenció, però avui, Gemma, també és notícia Fede Valverde, que ha parlat per primera vegada d'aquell incident amb Tchouaméni de fa unes setmanes.
8: Sí, de les conseqüències de la seva parada llama al mediocampista francés.
12: Como te digo, bueno, hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro del fútbol, de la vida. Uno aprende a crecer, a madurar como persona y bueno, todo esto me va a llevar a ser capaz un mejor capitán en los próximos años.
8: I mentrestant, Vinícius ha parlat del seu futur, no té pressa per renovar, té un any més de contracte i també ha parlat de Lamine, tot plegat a un canal de YouTube del Brasil.
7: Parlar d'un jugador del Barcelona sempre és complicat, oi? Hem d'admirar els jugadors que tenim al camp. Tothom ha de pagar una entrada per veure els millors jugadors i Lamine és un d'aquells que la gent paga una entrada per veure'l jugar. Quan sortim al camp ens volem guanyar l'un a l'altre, però després del partit ens donem la mà i cadascú va pel seu camí. Sé del cert que ell admira jugadors del Real Madrid.
13: Que ell admira jugadors del Real Madrid.
4: Doncs paraules de Vinícius sobre Lamine. Nosaltres també posem ara a l'ull a la informació del Barça. Per parlar dels moviments a despatxos per reforçar la plantilla de la propera temporada, Àlex Pintanel, bon dia.
14: Què tal, Xavi? Bon dia.
4: I en aquest sentit s'intensifiquen les negociacions per Anthony Gordon.
14: Un nom que vam avançar aquí a RAC1, ara farà pràcticament un mes. Podríem dir que les negociacions per l'internacional anglès, que per cert anirà al Mundial, progressen adequadament i, de fet, Gordon va ser un dels principals motius del viatge de Deku, Bojan i Joao Amaral a Londres a principis d'aquesta setmana. El Barça ja sap de primera mà, i això és molt important, que Gordon l'il·lusiona i molt jugar al Camp Nou. I aquesta és la gran carta dels blaugranes. La competència, però, serà ferotge i Liverpool i especialment Bayern també el volen. El Newcastle ja té assumit que el futbolista marxarà aquest estiu i l'ha taxat en aproximadament uns 85 milions d'euros, una xifra que ara mateix el Barça no vol assumir. A partir d'aquí veurem com evoluciona la negociació que ja està en marxa, que ja està oberta amb el Newcastle. La banda de l'extrem, el nou, és l'altra posició prioritària que vol reforçar la direcció esportiva, tal com vam explicar ahir, i a l'aeroport del Prat, Deku, després de tornar a Londres, no va negar els moviments per João Pedro, però tampoc va tancar-li la porta a Julián Álvarez, que té el Barça com a primera opció si acaba marxant de l'Atlético.
15: De momento no podemos decir nada. Hay muchos jugadores que hablamos un poco su entorno para ver qué va a pasar.
16: ¿Crees que el Chelsea estaría dispuesto también a negociar?
15: No lo sé. La verdad que no hemos hablado de momento con los clubes. Estamos trabajando.
16: ¿Y Julián también es una opción, Deco?
15: Ya veremos.
16: ¿Julián también es una opción, Deco? Simplemente en esa club todavía no habéis podido hablar, pero no sé si habéis podido hablar con el entorno de João Pedro. ¿A él le apetece, le gustaría la opción del Barça?
15: A ver, nosotros, yo conozco bastante el entorno de João Pedro, pero no es el tema este.
16: ¿Vale? ¿Y no hay que cerrar puertas a Julián tampoco, Deco?
15: A ver, no, estamos empezant.
4: De fet, dia intens ahir a les arribades de la Terminal 1, perquè just abans d'aterrar Deku també va aparèixer a l'aeroport del Prat Àlex Remiro.
14: Sí, casualitats de la vida. El porter de la Reial Societat, a qui s'ha vinculat amb el Barça al llarg d'aquesta temporada, està de vacances després que Luis de la Fuente no el convoqués pel Mundial. Remiro diu que no tanca les portes a ningú.
17: En la vida hay que ser claro siempre y no hay que cerrar puertas a nadie, pero sé dónde estoy, sé lo que quiero y ahora quiero desconectar, vacaciones y que España gane el Mundial y que disfrutemos todos.
4: Mirant cap a futur, també hem de parlar del Camp Nou i de la Champions, perquè el govern espanyol avala la final de la Lliga de Campions del 2029 al Camp Nou.
14: Aquest era un requisit previ, indispensable. UEFA va anunciar a l'octubre que Barcelona o Londres acollirien la final de la Lliga de Campions de 2029. El Consell de Ministres va aprovar la sol·licitud de la Federació Espanyola i a partir d'aquí UEFA decidirà en l'executiu del 15 de setembre entre l'Spotify Camp Nou o Wembley. El govern espanyol també va recolzar a Bilbao, que opta a organitzar la final de la Champions femenina de 2028. A Sant Mamés, per cert, va ser on el Barça, precisament davant el Lió, com dissabte passat, va conquerir la seva tercera Copa d'Europa.
4: I abans de passar pàgina de Barça, Àlex, sentirem un document d'Eric García.
14: Sí, el defensa de Martorell va visitar ahir l'equip genuïn del Barça i els va regalar un exemplar del llibre Relats Solidaris, escrit per periodistes i amb el pròleg del mateix Eric, que es mostrava feliç i orgullós per la seva convocatòria pel Mundial i també per la quantitat de blaugranes que l'acompanyaran.
18: És el punt i final d'una temporada que ha sigut molt bona, no? I doncs tant de bo podem tornar i parlar d'aquí un mes i dir que som campions del món. La feina s'està fent molt bé aquí, al club. Som 8 i jo crec que bueno, el Gerard, el Bernal també hi podien haver estat. Així que bueno, crec que parla molt bé, com dic, no? La feina que està fent el club i òbviament que el seleccionador confia en nosaltres, està clar.
4: Doncs paraules d'Eric García. Àlex, gràcies.
14: Adéu, bon dia.
4: Amb Remiro i Eric García parlant d'aquesta convocatòria de la selecció espanyola per anar al Mundial d'Amèrica del Nord. De fet, avui estem pendents d'una altra llista de convocats, en aquest cas la dels Països Baixos. Albert Bassas, bon dia.
19: Bon dia.
4: I ja la tenim, de fet, en presència blaugrana, aquesta llista de Koeman.
19: Sí. Sí, amb la inclusió de Frenkie de Jong, fins ara eren 13 els blaugranes convocats, amb de Jong per part del combinat de Ronald Koeman s'eleva, per tant, a 14 la nòmina de blaugranes, i a l'espera que Araujo, per exemple, si va amb l'Uruguai, doncs pugui elevar encara més aquesta nòmina a 15 a la llista xerrua, però no la coneixerem fins dilluns que ve, 1 de juny, una llista orange potent, amb noms com Van Dijk, Gapco, Dumfries o Justin Kluivert. Ahir es va donar a conèixer la del Marroc, una de les seleccions cridades importants en aquest Mundial, era Postregragui, ara amb Mohamed Ouahabi com a entrenador, que ja va donar aquesta llista amb alguna sorpresa, com la inclusió del jove extrem Ayoubé Aymaimouni, català, nascut a Vic, tot i que des de fa uns anys afincat a Alemanya, fins fa 4 dies jugador del filial del Hoffenheim i des d'aquest passat mercat d'hivern jugador de l'Eintracht de Frankfurt. Aymaimouni, que no serà l'únic català amb el Marroc, perquè també ha entrat a la llista, aquesta ja de forma més esperada, la gran Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que acumula una trentena d'internacionalitats i que ve de tenir un rol força protagonista, sense anar més lluny, a l'última Copa d'Àfrica. Ells encapçalaran una llarga llista també de noms a seguir, igual que els que han tingut algun pas per la Lliga Espanyola, o que encara hi són directament, com el jugador del Girona, Zerin Unahi, el Bètic amb Rabat, els ex del Barça, Xavi Riat o Munir, Brahim del Madrid, Achraf Hakimi, ara al París, o el propi Bounou, exporter del mateix Girona. Llista de Marroc que vam descobrir el mateix dia que la selecció dels Estats Units, que dirigeix Mauricio Pochettino, també va donar la seva, igual que va fer el Panamà de l'ex blaugrana Thomas Christiansen.
3: 14-15.
4: Coses, parlem ara de l'Espanyol, amb la Lliga ja acabada i la permanència assegurada, l'equip blanquiblau i Monchi treballen en el projecte de la temporada que ve. En les últimes 24 hores s'han anunciat dues renovacions. Ahir va ser la de Manolo, o la continuïtat, més ben dit, de Manolo, i avui ha estat ara sí la renovació d'un dels capitans, Leandro Cabrera, que amplia el seu contracte un any més. Martí Aguilar, bon dia.
20: Bon dia, Xavi. L'Ele Cabrera renova fins a 2027. Ho fa després de superar amb escreix la quantitat de partits necessària per a la renovació automàtica el seu contracte. Aquesta temporada ha jugat 37 dels 38 partits de Lliga. Només es va perdre l'anada contra el Girona per lesió. En aquests 37 partits no l'han canviat ni una sola vegada. Els ha jugat tots sencers, acumulant 3.330 minuts, una peça més que fonamental dins l'esquema de Manolo. Cabrera ha dit que és un honor vestir la samarreta de l'Espanyol un any més i ha donat les gràcies a l'afició pel seu suport incondicional.
21: L'afició ha estat moltíssimo con nosotros. Obviamente lo fácil era estar en la primera vuelta, pero en la segunda la verdad que siguieron acompañando y con muchas veces lo digo, con horarios espantosos que nos han dado. Y siempre rondando las 30.000 personas en casa, desplazándose, siempre agradecidos y siempre en deuda con toda esta gente.
20: També s'han recordat de Fran Garagarza, a qui ha agraït la feina d'aquests 3 anys a la direcció esportiva. Així doncs, el central uruguaià seguirà liderant la defensa blanquiblava com a mínim una temporada més. Una temporada, la propera, que il·lusiona l'Espanyol i que, en tal com ha dit Cabrera, s'espera un projecte ambiciós.
22: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, las gradas que vemos cada día que vamos a jugar en casa, y simplemente con eso y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
4: És el tècnic del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, abans de la final de la Conference League d'aquest vespre. Els madrilenys escriuen un dels capítols més importants de la seva història, el de la primera final continental. Serà a les 9 del vespre quan s'enfrontarà el Crystal Palace a Leipzig. El Rayo ha acabat 8è a la Lliga, el Crystal Palace 15è a la Premier, i per tant les seves opcions a jugar a Europa la propera temporada passen per aquest vespre. Qui guanyi, a més del títol, també s'assegurarà una plaça per l'Europa League. Aquesta final de la Conference League entre el Rayo i el Crystal Palace començarà a les 9, com dèiem, i la podreu seguir en directe a RAC+1 des de mitja hora abans. Ara passen 3 minuts a 3 quarts de 3. Anem a la resta del futbol.
19: Per dir que Eder Sarabia ha anunciat que deixa l'Elx només 4 dies després de salvar-lo del descens. Tot i tenir un any més de contracte, el tècnic Bas marxa després de 2 temporades, pujant l'equip a primera i ara mantenint-lo, i segons ha assegurat en roda de premsa, per carregar piles i prendre's uns mesos de descans. Per tant, deixant totalment oberta la possibilitat de no entrenar la temporada que ve i prendre's un temps sabàtic. Ara bé, Sarabia no ha estat l'únic que s'ha acomiadat de l'Elx avui. Minuts més tard, també aquest migdia, el migcampista Aleix Febas ha anunciat que no renova i tot apunta que fitxarà pel Celta. A segona, en canvi, l'Albacete sí que ha renovat el seu entrenador, Alberto González, fins al juny del 2027. I encara a les banquetes, la Premier ha anomenat Mikel Arteta com a millor entrenador de la temporada després d'haver guanyat la Lliga amb l'Arsenal.
3: 14-15.
0: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
24: ¿En serio? ¿Aquí?
23: Sí, en este monasterio.
24: Y yo pensando que era una excursión más.
23: Si estos muros hablasen...
24: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
23: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
25: Gobierno de La Rioja.
4: Ara passen 5 minuts a 3 quarts de 3. Aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet perquè avui ens hem de fixar en la penya que arribarà al play-off de l'ACB en plena forma. Encara queda un partit per jugar, però l'equip de Dani Miret suma 5 victòries consecutives. Albert Pedrol, bon dia.
26: Hola, Xavi, bon dia. L'última és la que va aconseguir ahir en la segona meitat del partit suspès contra l'Unicaja. Guanyava de 20 abans de començar i va acabar guanyant de 21. De moment, ja sap que no podrà ser cap de sèrie al play-off pel títol, però encara no sap el seu rival als quarts de final. Podria ser el Barça, el Múrcia o el València. L'entrenador Dani Miret reconeix que s'estan preparant per qualsevol dels tres escenaris i afegeix que toqui qui toqui el Joventut està preparat per fer mal a qualsevol.
27: L'equip tècnic ja està començant a preparar i anticipar possibles rivals i coses amb les que ens sentim més còmodes, no?, amb cada rival. No és el mateix jugar contra el València que contra el Múrcia i no és el mateix jugar contra el Barça que contra el València. Si la penya està bé, competirem. A disfrutar molt d'aquest play-off perquè crec que ho farem molt bé.
26: La penya juga divendres a la pista del Girona, el València contra el Gran Canària i diumenge té partit endarrerit contra el Barça. Si guanya tots dos, el rival dels de Dani Miret seria el Múrcia. Si no és així, llavors el rival serà el Barça o podria ser fins i tot el València.
4: Un Barça que s'està jugant la condició de cap de sèrie a la postemporada, però ara mateix, Pedrol, la preocupació és una altra, els despatxos.
26: Sí, perquè Xavi Pascual manté la decisió de marxar del Barça a final de temporada per posar rumb a Dubai, però això no és tot perquè el club també estudia fer una revolució a la cúpula esportiva. Tot apunta que Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández deixaran els seus càrrecs, malgrat ser els responsables, els arquitectes, de dibuixar les línies mestres del projecte. De fet, el club ja s'ha posat en contacte amb altres opcions per ocupar la direcció esportiva. Sobre la pista, a l'ACB el Barça és quart, però avui baixarà fins a la cinquena posició si el Baskonia guanya el Real Madrid en el partit que tenen pendent tots dos equips a les 9 del vespre a Madrid. I mentrestant, a l'NBA, els Oklahoma City Thunder s'han avançat a les finals de la Conferència Oest. Aquesta matinada, els vigents campions han derrotat de 13 punts al San Antonio Spurs i estan a només una victòria de la gran final, on ja els espera els Knicks de Nova York.
4: Doncs s'allunya aquesta possibilitat de repetir la final de fa 27 anys. Ahir explicàvem que els Knicks no són en una final de la NBA des de fa tota aquesta pila d'anys i justament aquella vegada el rival va ser San Antonio Spurs. Parlàvem de bàsquet, ara ho fem de tenis. Barça, s'estan jugant partits de la segona ronda a Roland Garros amb Rafa Hodder com a protagonista.
19: Un Hodder que en els propers minuts s'enfrontarà a l'australià Duckworth. Serà un dels partits destacats, sens dubte, de la jornada, igual que el de Novak Djokovic, que s'enfrontarà avui al francès Valentin Royer. La participació espanyola la completa en Pablo Carreño, que jugarà contra un altre australià, Tanasi Kokkinakis, i el malagueny Alejandro Davidovich, que ja ha jugat aquest matí el seu partit contra l'argentí Tirante i que ha quedat eliminat en 4-7. S'havia imposat Davidovich en el primer per 6-4, però després li han capgirat el partit, 7-6, 6-1 i 6-3. Tot això sense oblidar que avui també juga el portuguès João Fonseca contra el croat Primic, el noruec Casper Ruud contra el serbi Medvedović o l'alemany Xaxes Berev davant el txec Matxa. Això pel que fa al quadre masculí, mentre mentre que al femení totes les mirades estaran posades avui en la catalana Marina Bassols. La blanenca, en el seu primer Roland Garros, també jugarà aquesta tarda segona ronda contra la vuitena cap de sèrie, la jove tenista russa Mirra Andreeva. I qui ho fa just ara contra una rival també complicada és Caitlin Quevedo, jugadora canària, tot i que nascuda als Estats Units, s'enfronta a la ucraïnesa Elina Svitolina i de moment Svitolina domina clarament. Ja s'ha apuntat al primer set per 6 jocs a 0.
4: Les grans proves esportives que tenim en marxa aquests dies. L'altre és el Giro d'Itàlia i en aquesta situació Jonas Vingegaard ha deixat pràcticament sentenciada la cursa quan encara falten 5 etapes per disputar-se, Gemma.
5: Avui s'està disputant la 17a etapa, ara mateix de mitja muntanya, 202 quilòmetres entre Cassano d'Adda i Andalo, amb 3 ports de tercera categoria. Tenim a Remy Cabanya, francès del grup Am Escapat. A 2 minuts hi trobem un grup de 30 corredors amb Enric Mas i David de la Cruz, entre d'altres, i a 5 minuts ja roda el pilot. Falten 90 quilòmetres que s'acabaran en pujada cronometrada a l'Andalo Lever. Ahir Vingegaard, com deies, va aconseguir la quarta victòria d'etapa en aquest giro. En final, el Port de Cadí de primera categoria es va imposar en solitari després d'un atac a 7 quilòmetres de meta i amplia l'avantatge a la general. Ara té més de 4 minuts respecte a l'austríac Félix Gall, que ara mateix és segon.
4: I, Gemma, què ens falta per saber?
5: Que el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta comencen a disputar avui una final inèdita entre equips de la Lliga Espanyola pel títol de la Supercopa Femenina, en una eliminatòria que atorgarà a tots dos la possibilitat d'estrenar el seu palmarès continental. Serà la primera vegada des de la creació d'aquest torneig, la temporada 99-2000, que dos equips catalans s'enfronten pel títol. Serà doble partit avui, a 8:45 l'anada i la tornada el dia 3 de juny. Serà també la segona vegada que un equip català guanyi el títol de després que l'aconseguís al Club Natació Mataró l'any 2016. A les 9, també avui es juga l'anada de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. En hoquei patins, el Barça va guanyar ahir 5-3 al Noia i ja és semifinalista de l'hoquei Lliga. Ara s'enfrontarà a l'Igualada. L'altra semifinal la disputaran a Liceo, campió de la fase regular, i el Calafell, que va eliminar el Reus Deportiu als penals. I en atletisme, Pol McGrath forma part de la preselecció espanyola de marxa pels propers europeus d'atletisme, que s'han de disputar a Birmingham el mes d'agost, aquest mateix estiu. La nova prova de marató, que substitueix els 35 quilòmetres, per cert, comptarà amb Raquel González, la veterana del grup, amb 36 anys, que ha estat 23 vegades internacional, amb experiència en grans cites, i també compta en el seu palmarès amb una medalla de plata a Munic l'any 2022.
4: Ara falten 3 minuts i mig perquè siguin les 3, una pausa i de seguida ens actualitzarem, però també un recordatori. Avui es juga la segona final continental, Rayo Vallecano contra el Crystal Palace a les 9 del vespre, i que podreu seguir en directe a RAC+1 des de mitja hora abans, per tant a partir de 8:45. El que dèiem, una pausa i tornem.
6: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
7: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
8: Directament.
7: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
9: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més.
11: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea i encertaràs. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
12: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
13: Tuya.
12: Es el de la web.

0: és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Són les 3. Actualitzem la informació. A punt de començar la nova reunió al Departament d'Educació entre la Conselleria i els sindicats de mestres i professors. Els docents esperen que el Departament els millori la proposta d'augment salarial que els va fer ahir i que això serveixi per acabar amb les mobilitzacions al sector. Anem en directe a la Conselleria, Udal Martínez.
2: A punt aquesta nova trobada, la cinquena ja en l'última setmana i la segona consecutiva. En aquests moments, els portaveus de les entitats, dels sindicats que convoquen les vagues, estan atenent a la premsa i de seguida entraran en aquesta reunió. Això després que ahir les dues parts admetessin que van acostar posicions, després que el departament els proposés un nou augment de sou lineal per tot el professorat. Els sindicats, però, creuen que la proposta encara és insuficient i esperen poder-lo negociar a l'alça en aquesta reunió que es farà aquesta tarda. Tot plegat, mentre continuen les afectacions per aquesta vaga nacional que hi ha avui, milers de docents continuen tallant aquesta hora l'AP7 a tres punts diferents, a Torredembarra, Granollers i a Girona, i també l'A2 a Lleida.
1: Estarem molt pendents, doncs, d'aquesta reunió al llarg de la tarda, també dels talls que hi ha a aquesta hora a l'AP7 i l'A2, també de les novetats al voltant del cas Leire 10. El jutge Santiago Pedraz situa Santos Cerdán com a impulsor d'aquesta trama creada per fer descarrilar les investigacions a càrrecs del PSOE o persones del seu entorn. Per això l'ha imputat avui, juntament amb Leire 10, o l'exconseller del PSOE i de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrias. Però ni aquestes novetats ni el sumari del cas Plus Ultra han fet canviar d'opinió. Pedro Sánchez continua decidit a esgotar la legislatura.
3: Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
1: Pedro Sánchez també manté tota la confiança. José Luis Rodríguez Zapatero ho ha dit a la roda de premsa que ha fet a Roma després de reunir-se amb el papa. Esports, Alexia Putellas marxa del Barça convençuda que tanca la seva millor etapa.
4: Ho ha dit en l'acte de comiat que s'ha fet al Camp Nou, envoltada dels 38 títols que ha guanyat com a blaugrana. Diu que encara no sap on jugarà la propera temporada, però allà on sigui no podrà igualar el que ha viscut els últims 14 anys.
5: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
4: Alexia s'acomiadarà aquesta tarda de l'afició en l'últim partit del Barça al Johan Cruyff. Serà a les 7 contra la Real Societat al Madrid. Mentrestant, el candidat a la presidència, Enrique Riquelme, ha promès que si surt escollit rebaixarà el preu del carnet de soci al 50% fins que el Club Blanc no torni a guanyar una Champions. Ha estat durant l'acte de presentació del seu projecte social. Aquest matí, més tard a la tarda, serà el torn de Florentino Pérez, que presentarà la seva candidatura, i tot plegat el dia que el Rayo Vallecano disputarà la seva primera final continental. A les 9 del vespre, la final de la Conference League contra el Crystal Palace, que podreu seguir en directe a RAC+1.
1: I la calor intensa d'aquesta tarda fins i tot pot anar més demà. Abel Caral.
6: Encara no hem tocat sostre. Avui calor molt intensa, temperatures les properes hores entre els 30 i els 35 graus en general a l'interior del país, tot i que els 30 també els assolim en alguns sectors de la costa, i cap a la plana de Lleida, Priorat, zona més interior de la Vall de l'Ebre, és on és més fàcil que arribem a aquests 35 graus o que es puguin superar una mica més. I atenció demà, perquè en molts casos sumarem 2 o 3 graus, sobretot a la costa i al prelitoral, i es pot arribar, avui ja arribem als 30, per exemple, a Barcelona ciutat, 30-31, però demà ens podem acostar als 35, a la costa central i a la costa brava, amb temperatures més frenades al litoral sud. Són temperatures a les quals molts dies de ple estiu no s'hi arriba. I atenció demà, perquè en aquests sectors on avui podem arribar als 35 graus o passar-los lleugerament, demà i també al Bages es pot arribar als 36 o 37.
1: Les 3 i 4 tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer, el control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins al 900, Mireia Garolera.
4: I el tu diràs amb l'Àlex Pariser.

0: Perdoneu, pot ser que avui la previsió del temps hagi sigut més llarga de l'habitual.
1: Sí, i que també s'ha equivocat... 45 segons ha durat i que s'ha equivocat també una miqueta i hi ha hagut una mica de tall, no? Es nota que estan rigorós gravant.
2: Estaves rient d'això, de veritat?
1: No, m'he rigut d'un comentari que no puc dir.
2: D'acord.
3: Perquè molt bé.
1: Per línia interna ens ha parlat, ens ha fet un comentari Mònica Folquer que no podem comentar en obert.
0: No es pot dir res.
1: Ha fet riure.
0: Ja. Queda en la intimitat. Escolteu, avui farem la pregunta més seriosament, Rocamora
1: ara,
0: i Travessa.
1: Sí.
0: La pregunta és com esteu, però ara, profundament, perquè estem veient que l'actualitat no para, que si Zapatero, sí, que si Alexia... Com esteu, de veritat?
1: Sí.
2: Has posat el mateix sac, Zapatero i Alexia, eh? Però,
0: no,
2: vull dir,
0: una per política i tu per esports. Perquè tu el Zapatero te la porta fluixa, ja ho sé.
1: Un és una joia, l'altre té joies... No, però volem que us obriu, si voleu, obrim un espai segur on pugueu obrir-vos, no? Sí. I explicar-vos com es sentiu, no? Una mica de música
3: cansats,
1: de meditació.
3: Cansats, amb el cap com un timbal.
0: Aviam. Reieu, expulseu tot el que ara mateix us neguitegi per dins.
1: Ara.
0: Inspireu... Expireu.
1: Ara.
0: Núria Travessa, què li demanes a l'actualitat i a la informació perquè t'aporti més pau mental?
3: Doncs uns dies de calma.
1: No, estàs parlant molt accelerat.
0: No cridis.
1: Relaxa't una miqueta, a veure. Núria.
3: Doncs uns dies de parèntesi.
1: De parèntesi.
3: Per recuperar l'energia i tornar-hi més empenta.
0: Olé. Se m'estan obrint els xacres.
1: A mi com s'obri, més em cago sobre, eh?
2: I se m'estan inflant les xacres.
0: Rocamora.
2: No, que això és bo, inflar
0: xacres. Concentra't, que estem meditant.
2: Sí. D'acord.
0: Estem projectant...
1: Ara.
0: Perquè la informació no ens dongui tant pel sac.
1: Ara.
0: Què li demanes tu, Rocamora, a l'actualitat?
2: Que flueixi. Demano que flueixi. L'actualitat, com a mínim, fins
0: manifesta, al... Rocamora,
2: estic,
0: manifesta.
2: Ho estic fent, si em deixes parlar. Fins al 23 de juliol, que flueixi.
0: Per què fins al 23?
2: Que faci el que vulgui, saps? Una mica.
1: Home, pobra gent de l'estiu.
3: Comença l'estiu.
2: Per Saturn. Per Saturn, amb la lluna de Capricorn. Sí, també tu.
0: Per Saturn?
2: No, per Saturn, que és la confluència de la lluna de Capricorn. El 3 de juliol.
1: Però, un moment, però tu quina...
2: Estic intentant seguir el joc amb vosaltres i ja no sé què més dir. No sé què més dir. És que em poses nerviós.
0: Calma aquests xacres, eh? Calma aquests xacres.
2: Estava superbé fins que ha vingut ell.
1: Tu que ets Virgo.
2: Jo sóc el que puc. És que em poses nerviós.
0: Se suposa que hem de meditar.
2: Ja, és que no és fàcil.
1: Jo sempre quan vaig al bar de sota dic un cafè a meditar, saps?
2: Puc marxar. Al racó de pensar.
0: Però no noteu millor ara o no?
2: Puh!
0: Caca!
4: No,
2: però
4: no.
0: Vols marxar?
1: Doncs per què no
0: els deixes? Núria, vols marxar també?
3: Potser sí, ara que ja estic relaxada.
0: Vale.
3: A mi m'ha funcionat més.
0: Ho hem fet per vosaltres, som uns desagraïts.
1: No. Xavi, com ara està mirant ja el mòbil per l'hora, no?
2: No, està mirant si continuem o no a la ràdio. No, sí.
1: No, marxem, va.
0: Vinga, desagraïts.
2: Agraït, agraït.
1: Adéu, cuquis.
2: Adéu, macos.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
6: El taloner, és en català, no...
5: Amb Marc Bala
7: i Guillem Estanella.
8: És un normal, home.
9: Ho passo de conya.
6: Pues vinga, anem.

0: Molt bona tarda a tothom. Passen 8 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som els saluders! Ai, molt bon programa. Què? 398, Cuques de Llum. Bona
1: tarda. Què està passant? Perquè hi ha un moment, parem-ho, posa'm silenci.
0: Posa-li silenci.
1: Estic tope marginada, tio. Que... O sigui, aquí hi ha una cosa, que és que els auriculars dels dos micros del mig de la taula, vale?
2: Pues que no ha passat
1: tenen
2: auriculars.
1: Connexió directa al...
0: Ha passat a fora.
2: Ha passat a fora.
1: Ah.
2: Això vol dir que no estàs atenta.
1: És que a vegades la Mònica xarre amb l'Estadella o amb el Bala i jo no sé què diu.
2: Clar.
0: Però això són direccions internes. Que ens dona... És que...
2: La Mònica Folquet...
0: Veus? Ara està parlant amb tu i ara jo no la sento. Estem ara aprenent a fer ràdio.
1: Ara m'està dient coses la Mònica.
0: Clar, jo no la sento, jo no la sento.
1: M'ha dit coses maques, la Mònica no, només em diu coses maques, allò.
0: El que ha passat durant aquests moments és que hi ha hagut un micròfon que s'ha quedat obert quan no hauria d'estar obert.
1: Ai.
0: S'ha dit una cosa que no s'hauria d'haver dit amb el cos, no veus?
1: No, que no s'hauria de dir mai perquè és cosificar. Cada cop que l'Estella diu polla gorda amb algú,
0: no.
1: Com acaba de passar.
0: La Lujas ha recuperat el moment, eh?
2: Hòstia.
3: Us... Adéu, adéu.
0: S'ha sentit literalment...
2: Sort que se sent molt de fons,
0: com
2: però...
0: li has dit al Rocamora... Ole, esa polla gorda.
1: Ara entenc per què reia el Dan. És que jo pensava, merda, què ha passat? Vale,
2: no, és
1: ja està.
2: Jo me'l recomano... És que me'l recomano...
0: Aviam, para.
2: El Rocamora. Som molt amics, jo me l'estimo molt, i clar, jo tinc aquesta confiança, ens diem aquestes coses, com de què passa, pollita, tal, no sé què. Tenim aquest tracte amb el Rocamora. Vull dir, que aquí fem el xou de que ens burxem i tal, però ens estimem.
1: Sí que és veritat que tu... O sigui, jo no vull en cap cas posar en qüestió la relació que tens amb el Rocamora, perquè crec que és una relació molt maca i genuïnament bonica i amistosa, bla, bla, bla. Sí. Però tu tens una obsessió... De tothom, amb tothom i de tothom parles de la seva tita.
2: Bueno, vosaltres no pareu de parlar dels meus ous.
1: I de tots els genitals, no? Tu estàs en silenci a la redacció. A darrere hi ha gent, perquè tenim a darrere informatius fent coses importants, no? Zapatero, coses toches.
2: Sí.
1: I sents de cop, mis huevos con calzador, entra mucho mejor. Que és l'Estadella. Passa, li és igual si és Jordi Basté o un becari que acaba d'entrar el primer dia.
2: Passa,
1: polla gorda. O sigui, tens com... No sé si volia ser ginecòleg de petit o passa alguna cosa, però tens una obsessió amb els genitals.
2: Bueno, perquè sóc així, m'agrada una mica el contacte de, home, què passa, pollita, tal, aquestes coses, m'agraden, saps? Però, bueno, això no ho dic normalment a l'antena i vull posar-se
0: escapat. En el cas del Rocamora, he de dir que no va mal encaminat el comentari.
1: Te l'hi has vist?
0: Sí.
2: Bueno, podem deixar de parlar.
1: No us l'ensenyeu, allà al vàter?
2: No, podem...
1: A vegades ve que entra dues persones que penso, com aquí hi ha gent coneguda, saps? No diré noms, però entren dues persones, supòsit, dues persones conegudes.
0: I surten més contentes.
1: No, jo penso, ara se la veuran.
2: Jo t'he de dir que jo entro amb cert editor algun cop, que he coincidit amb ell, al lavabo, i estem els dos a cada urinari d'aquests de paret.
1: I li mires.
2: No. I mentre xerra amb mi, jo sento com fa. A Lujas em dona el vistiplau.
1: Però que la té de Portland, que fiqui tan fort.
2: No sé amb què ho fa, però jo m'espanto cada cop que aquest editor estic al seu costat pixant i sento...
1: Però mireu...
2: Picant. Com vols? No, de cop i volta no puc fer. A veure què tens aquí.
1: Bueno, és que potser la té una pròtesi, com les cames, que a vegades són de fusta.
0: No.
2: Però és veritat, que sé... Tu t'ha passat o no?
0: A mi m'ha passat i sé qui és.
2: És que...
1: Ai, tant de bo. Pugues entrar jo també en aquest vàter?
2: Bueno, ho podem dir.
1: Com una exploradora. Qui és?
0: No te la juguis.
1: Digues franja horària.
2: D'una a dues.
0: No fa falta dir qui és.
2: Clar, no, ja s'entén.
1: La deu tindre d'Swarovski. Ell la té d'Swarovski.
2: Això ja s'entendrà, però t'ho juro que sona... A la Lujas, quan ho he fet, m'ha mirat i m'ha dit efectivament, és que sona, estàs allà xerrant amb ell...
0: I dius que truca algú i diu, no, se l'estàs pulsant.
2: No, hi ha un moment que pica contra l'urinari i fa... I dius, ostres!
0: Que potser l'altre seria, si aquesta persona porta algun anell, pot ser que l'anell imparti...
1: No porta mai anells, ja. Porta americanes molt guapes, però anells no l'he vist mai.
0: Ah. Doncs ja sabem.
1: I heu mirat mai els calçotets? Perquè va molt elegant per fora. Va tan elegant per dins, és la meva pregunta.
2: No sé. Jo crec que el proper dia li preguntaré com ho fa perquè soni així de fort. Perquè sona molt fort a l'urinari. I allò que és roca, és... No,
1: bueno,
2: roca,
1: la deu tindre molt
0: roca,
1: musculada.
0: És ceràmica, no?
1: Sí, és ceràmica, aquests són bons, són de ceràmica bona. Així que hi ha un editor que fa cloc, cloc, cloc amb la seva tita, eh?
0: Sí. Bueno, seguirem...
1: M. Giro.
0: Seguirem posant llum a la foscor.
2: És tan poc discreta.
0: Bueno, home, i tu dient, d'una a dues...
2: Vam estar 10 anys a veure qui era M. Rajoy, potser estem 10 anys més sabent que és M. Que sí. Giro, vull dir que clar...
1: I que jo me n'alegro que la tingui forta.
2: Anem a l'altra versió.
0: I per molts anys. Va, anem a l'altra versió. Que...
4: Yo era un jinete total. Al trote y a galope.
0: Hala. Senyores i senyors, hem de començar l'altra versió del dia, tristos, parlant del comiat d'Alexia Putellas com a jugadora del Barça després de 14 temporades, 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes de la Reina. Ella sí que és una reina.
2: Ara!
1: Ara! Ha guanyat un total de 38 títols, i no ens n'oblidem de les dues pilotes d'or. I que podrien ser 3, si, com tothom pensa, sent la d'aquesta propera temporada. A més, ha marcat un total de 232 gols, només superada per Leo Messi.
2: És que és molt fort el tema. Dic una cosa, jo per l'única reina que puc arribar a ser monàrquic és per ella, eh?
1: Ara!
0: És la nostra reina.
2: Totalment, totalment.
0: Per això, des dels taloners, avui volem retre el nostre petit homenatge a la capitana en format poema. De fet, hem vist aquest matí l'homenatge que la gent feia, diguéssim, molts discursos. Nosaltres ens sumarem també. Aluja, si us plau, posa música de poema.
2: Ara.
0: Que ens dirigirem directament a Alexia Putellas.
2: Ara.
0: A
2: last summer,
1: I still see it all. Que pari Catalunya i el món sencer. Que s'eixampli la Diagonal per deixar pas a la reina que avui s'acomiada del seu club.
2: Ara. Alexia, reinona. Estàs a temps de pensar-t'ho. Pensa-t'ho bé, eh? Pensa que a Londres tenen un clima de merda. Que si tu vols experiències extremes, vés a Lleida.
0: Alexia, ahir al vespre el teu vídeo em va fer plorar molt. Diria que moltíssim. De fet, no plorava tant des del dia que de petit se'm va morir un conillet de granja i diumenge, precisament, els meus pares van fer paella de conill.
2: Alexia, dius que t'has buidat, però nosaltres et podem omplir.
1: Guillem. Que fots, boig!
2: No,
1: estàvem... És un moment de... No, para de pensar no, en genitals!
0: Estàvem, estàvem en un to molt
2: que
0: poètic.
2: No, que la podem omplir de nous reptes, més títols i una secció als taloners, que sou uns malpensats, per favor! Fot-li a la cinto. I can still recall
1: a last summer. Putellas. Cuca. Si no existissis, t'haurien d'inventar. Has fet tu més per Catalunya que totes les diputacions en tota la seva història. I a més, ets llesta. Perquè saps que és un fora de joc.
0: Com ha passat el temps, Alexia? Sues aquests colors des de ben joveneta. I malgrat tot, l'Alba Segarra encara et diu Alexa. Hola, Alexa, pon RAC 1. Per sort, el Jan Laporta ja s'ha pres el nom de totes les teves companyes. Diria.
1: Ai. Goodbye, Alexa.
0: Alexia.
1: Alexia Putellas. Marxes en el millor moment. Has aconseguit 38 títols i dues pilotes d'or. Com nosaltres, que tenim les dues pilotes de l'Estadella.
2: Ai, prou ja!
1: Que no són d'or, però pesen molt. Vola alt, cuca de llum.

0: treu, que Spotify ens peta el programa. Treu, que després Spotify no es pot escoltar els Teloners.
1: Seria una altra versió, l'altra versió. A veure, hi ha un altre tema que no podíem passar per alt perquè el titular en si ja és molt sucós, mai millor dit. Un estudi confirma que la regió de tot l'estat espanyol on es practica més sexe és Lleida.
0: Home, home, bueno, Alba, ens has de dir alguna cosa o no?
2: No, jo aquest tema el comentaré com és degut en la meva secció pròpia i particular, si segur, que tindrem després de la publicitat.
1: Vale.
2: Això
1: espai.
2: És un pescaclics, perquè la gent se quedi.
0: Vale, vale, vale.
3: Aunque passes una mala ratxa, no te folles amb
0: el patxa.
2: Ara!
1: L'estudi radiografia la periodicitat anual de la sexualitat a tot l'estat i s'hi recullen les respostes de més de 5.414 persones d'entre 18 i 60 anys. La província més activa és Lleida, amb un 7,2 dies al mes, mentre Salamanca se situa com la menys activa, amb un 4,2.
0: A veure, si el problema de Lleida no serà la plaga de conills, i els que folleu com a conills sou vosaltres, Alba?
2: Epa! Bueno, però crec que només passa si estàs vivint a la demarcació de Lleida.
1: Ah.
2: Perquè jo com a lleidatana
1: no,
2: no estic en abundància, tampoc, que diguem.
0: Clar, tu vius a Barcelona, no?
2: Aquí tot és molt dur.
1: Mireu, el periodisme que fem als Teloners ens ha obligat a comprovar aquest estudi. Avui he agafat la gabardina de Boyer i he decidit fer un reportatge d'investigació a peu de catxà. Ja us avanço ara que aquest estudi d'investigació és un camp de naps, eh? Només m'he trobat senyors a Lleida avui. Només m'he trobat senyors.
2: Estan prohibides les dones a Lleida.
1: No, no, però és que ha sigut casualitat. Mira, el primer senyor que m'ha agafat el telèfon es diu Ramon. Hola, bon dia. Miri, que som de la ràdio. Truquem perquè hem vist que sou la província on més relacions sexuals es tenen al mes. Era per certificar-ho.
4: Sí, jo penso, jo ho desmentiria. Home, perquè no, per la meva experiència no puc, no crec que sigui d'aquestos que poden anar a la primera fila. Jo he de reconèixer que amb el sexe soc participant, però no, a la cursa no quedaria dels primers. Eh?
1: Allò, el més important és participar, no?
4: En veritat, no tinc cap dubte. I a vegades ja saps que amb el tema del sexe, els entrenos a vegades també són agraïts, eh? Ja saps que a vegades que per practicar sexe a vegades no cal que siguin dues persones.
1: No, és veritat.
4: Estem a l'era digital, no cal que trenquem coses.
1: Vale, estem en l'era digital, no cal que trenquem coses.
0: Bé.
1: En Ramon té la teoria de per què la mitjana és tan alta a Lleida. Pareu atenció perquè crec que la seva teoria és correcta.
4: Saps què passa?
1: Sí.
4: Que com que aquí a Lleida són molt ferreros, amb això que ara hem passat ara a la plec del Caragol, deuen pujar molt el ràpid.
1: La plec del Caragol afavoreix el sexe.
4: Segur. Home, segur, jo estic convençut que el Caragol deu fer pujar el ràpid. És una opinió des de la meva humitat, que sóc un ciutadà de Lleida.
1: Ja, no, clar. Jo pregunto al ciutadà de peu.
4: En aquest cas faig un 38 de peu, que tampoc és molt gran, eh? Jo penso que el sexe està mitificat.
1: Per tu està sobrevalorat.
4: I tant, home, clar, què hem de dir? Si no puc ser el primer de la llista, què he de dir?
1: A tu ara et fan triar entre uns cargols a la llauna de la plec i un bon polvet?
4: Me quedo amb els cargols, perquè a l'altre, vull dir, ai, de poc de no fer el ridícul, mitjan cargols no ho faré, i a l'altre no sé el que em passaria.
2: Això li passa a molta gent.
1: Ho té claríssim. Entre sexe i cargols, tria cargols per no fer el ridícul,
0: bueno,
1: eh?
0: De dues maneres pots bavejar, no, també?
1: Sí.
2: I xarrupes.
1: I poden sortir banyes. Bé, el tema és que he trobat un senyor que està molt segur en nom dels lleidatans.
5: Sí, diguin.
1: Hola, bones. Miri, que estem comprovant un estudi que diu que aquí a la província de Lleida carden molt més que la resta d'Espanya, que són els number one. És veritat o no?
5: Claro, però que no ho saps tu.
1: Bueno, jo estic trucant per comprovar-ho.
5: Doncs sí. Parlem d'una mitja de 7 vegades al dia, al mes, no?
1: Com ho saps? I sí, 7,2?
5: Sí, no, perquè està adulterat, això.
1: Perquè són menys.
5: Són moltes més. Perquè som discrets.
1: Ostres!
5: Comptant, saps?
1: Noto molt tranquil amb aquest tema, eh?
5: Sí, perquè anem sobrats aquí, que no ho saps.
1: Que aneu copulant pel carrer?
5: No, tampoc som tan bastos, però sí que ho fem bé amb això. No n'hem sobrat, sí. És el clima, saps?
0: Sobradíssim, eh?
1: Us heu fixat que a part de sobrat anava molt tranquil?
2: Molt.
1: Jo llavors estava pensant, dic, aviam si li he tallat el rotllo, perquè precisament en aquest moment estava cardant. No t'hauré interromput ara, perquè clar, si la mitjana és tan alta, potser ara he interromput aquí algú a mitges.
5: Bona pregunta. Què més? No, doncs alguna activitat has interromput, però no crec que sigui sexual, home.
1: Val, val. Vull dir, no, no estaves ara en parella, eh?
5: No, ara no, ara no.
1: Bueno, o sol, clar, vull dir que això també...
5: No, home, sol no, és malgastar esforços i energia.
2: No.
0: Ai.
5: Vine a Lleida i veuràs una mica el rotllo. Vine, surt un dia de marxa i t'explicaran.
1: Ostres, però ara, ara m'esteu fent por, eh? Perquè jo no sé si estic preparat.
5: Som gent molt oberta.
1: Ja ho veig, ja.
5: I que, a més, participem i som molt generosos. O sigui, si no en tens ni puta idea, com acostuma a ser el cas, nosaltres som molt, molt bona gent i tranquil que t'il·lustrarem en el noble art de la copulació.
0: Déu meu,
2: vale, senyor. Què et volia catxar amb tu?
0: Però que top, vull dir...
2: Que és... Ha lligat de veritat?
1: Que em volia...
0: No, t'has passat al nivell. Normalment lligues amb senyores o de cop i volta has canviat de morera.
2: Bueno, escolta, tu. Bé, mentre t'ho facin amb carinyo.
1: No, i que ha sigut molt amable. I jo, la gent amable, mira, jo endavant.
2: I molt hospitalari, que costa molt trobar gent que te convidi a casa seva.
0: Bueno.
2: I que et donguin l'escalfor d'una llar.
6: Marica.com.
0: No!
2: A la Lucas li prohibirem aquest botó.
1: Ja està, eh? Ja està, que tens el dit que l'entento. Va, que acabem per una botiga del centre. Jo he dit que, mira, aquí he aportat el meu granet de sorra, perquè crec que, gràcies a aquesta trucada, he fet pujar la mitjana.
0: Ai.
7: Comissionator, bon dia.
1: Hola, bones. Què és això de ser la província on més escarda de tot Espanya?
7: Mira, justament ho vaig veure jo també, l'altre dia ho deien.
1: Sí? I què? Sí. Com va rebre la notícia?
7: Em sembla que menteixen molt. No ho sé, no deixa de ser simplement una anècdota, m'imagino.
1: Però els primers de l'Estat, eh?
7: Ui, si jo t'he contat, no, jo ja tinc una edat. Nosaltres igual ja no estem per tantos trotes.
1: Ja, l'altre seria... La calor no ajuda massa, no, crec?
7: No, clar. Tan suats i tal, oh.
1: Ai...
7: Fa una mica més de mandra, no? Però bueno, suposo que si té un bon aire condicionat a casa, tot val.
1: Clar, en teniu a casa o no?
7: Nosaltres, per descomptar. Doncs
1: pues ja està. Pues mira, avui pot ser... Avui de 3 a 4, mentre fan els taloners, pot ser una bona hora, tu, escolta.
7: I tant, sí.
1: Doncs pues mira...
7: Sempre és una bona hora, tot és posar-s'hi.
1: No vull dir res, però he arribat a la conclusió que no ho havia pensat mai. Pot ser que mentre estem fent el programa en directe hi hagi gent que estigui copulant i sonant nosaltres de fons?
0: Home, bajón,
2: clar que podria passar.
1: Però ara estic una mica incòmode
2: però
1: pensant...
2: Però tu pensa que hi ha cases que tot el dia estan a la ràdio. Tot el dia. I llavors tu cagues amb la ràdio, pixes amb la ràdio, cuines amb la ràdio...
1: Ara mateix hi ha gent cardant amb nosaltres.
2: Ara mateix hi ha més d'una parella, m'atreveria, de Catalunya.
1: Més d'una?
2: Uns estan amb el petting, els altres potser han decidit fer alguna cosa més oral.
0: Per favor.
2: Així està sonant alguna casa. I jo me n'alegro.
1: I nosaltres de fons.
2: I nosaltres des d'aquí els diem, vinga, va, som-hi.
0: Dale, vole.
1: Màquina.
2: Recorda que el genital femení es pot menjar, que no fa al·lèrgia. Vinga.
1: També t'he de dir que...
0: Per favor.
1: El meu resum d'aquest reportatge d'investigació és... Vigila què preguntes per menjar, perquè la gent tria ràpid, eh? Entre uns cargols a la llauna de la plec i un bon polvet...
7: Me quedo amb els cargols.
1: Va, 5 minutets de res i 3:45 de la tarda, hora perfecta.
0: Ara.
1: Per escoltar els millors anuncis de la casa.
0: Home.
1: I a la tornada, l'Alba Sagarra, amb el Sí Segur, repassant l'actualitat des del seu punt de vista, com podria, irònic, mordaç,
2: sí.
1: Satíric...
2: Sí. I bé, curiós.
1: I curiós. Fins ara.
8: Taloners, a publicitat, me cago en Déu!
0: Vale, gràcies!
9: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
10: Mira, mama, un estel fugat!
11: Demana un desig, corre!
10: Vull viure unes colònies així tots els estius.
12: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
6: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
11: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
14: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
15: No, m'ha entrat això.
16: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
17: Ràdio en directe.
18: Actualitzada al minut.
19: Alertes d'última hora.
18: RAC més 1.
17: Notícies.
19: Podcast.
18: Contingut exclusiu.
17: Escolta.
19: Navega.
17: Descarrega.
18: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
17: Fàcil, còmoda.
19: Intuïtiva.
17: I renovada.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
21: I tio, què vas disfressat?
22: Aquest pista boníssim.
23: Navius? Cirera?
24: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
21: No t'ho pon estrany, al final?
20: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
25: No us he drogat. Us he enverinat.
26: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
27: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
28: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Hola, bon dia, que truco al Museu de la Barbie.
29: Sí, és aquí.
1: Res, que jo us truco dels taloners de la versió RAC1, que era per felicitar-vos el Dia dels Museus.
29: Ah, molt bé, gràcies. I jo sóc col·leccionista de Barbie i en tinc quasi 400.
1: Tu encara hi jugues, o no?
29: Home, clar, les vesteixo, les pentino. Oh! Però jo no les tec de la caixa, eh? Si les trobo en caixa, jo Kens en tinc molts.
1: Ah, també tens el Museu del Ken.
29: A mi m'agraden els Kens. Ah. Hi ha molt poca gent, que col·leccioni Kens. Bueno, no, hi ha un noi, no sé si és el Malgrat o no sé què, que també, que ell li agraden més els Kens. Però, bueno, perquè és gay, també.
30: Què? Què?
18: Els taloners del versió RAC 1. I a prendre pel sac les migdiades.
1: Marica.com. Doncs com qui no vol la cosa, hem arribat a 3:45 de la tarda i s'apropa aquesta festa familiar que ens encanta aquí als taloners.
0: Home, home!
1: Sí, la gran festa familiar de la bicicleta a Barcelona per fomentar una mobilitat sostenible i, sobretot, segura. El diumenge 31 de maig torna la bicicletada i la festa de la bici, un recorregut popular de 12 quilòmetres per la ciutat que culminarà amb una gran festa, tallers per tots els públics, circuits per totes les edats.
0: Home,
1: i com
0: bé
1: sempre es diu, però en aquest cas és veritat, i moltes sorpreses més.
0: Ara!
1: Apunteu l'hora i el lloc, o ja el sabeu.
0: Sí, sí, el 31 de maig, a on?
2: Al carrer Aragó, amb Passeig Sant Joan, si
1: clar
2: no m'equivoco.
1: Clar que sí, a quina hora?
2: A les 10 del matí o així.
1: Doncs no
2: hi... Oita, a les 10, millor hora!
1: No hi faltaré!
0: Està molt bé!
1: I com cada dimecres obrim el calaix desastre de l'Alba Segarra.
0: Ara.
1: Amb la seva actualitat més viral i les seves reflexions més esmolades. Alba Segarra, bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
0: Olé, guapa. Home.
1: Per la putella, és això?
2: Com hem avançat ja les altres versions, Lleida és la província on més es catxe de tot l'estat espanyol.
1: Recordem per la resta de Catalunya que catxar vol dir cardar, follar...
2: Fornicar. Vol dir viure, al
0: ara,
2: final.
0: Ara.
2: Som els guanyadors. Per fi Lleida al mapa i m'agradaria dirigir-me als lleidatans.
1: Home, perdona.
2: Perquè RAC1 també arriba a Lleida.
0: Ara.
2: Lleidatans i lleidatanes, aixequeu amb orgull la copa dels més fornicadors d'Espanya. Aixequeu-la. I la copa també. Amb orgull de rebre el reconeixement a la feina ben feta. O potser no tan ben feta, però amb persistència. Perquè a Lleida ens importa la quantitat i no la qualitat. Empassa't aquesta Catalunya que heu aïllat a Lleida. L'heu deixat arraconada, marginada, fent que mos arribi un tren al dia, però només els dies imparells de les setmanes parells dels mesos acabats a mà.
0: Ara.
2: Tu, catalanet, que creus que només que no hi ha res més enllà de la Panadella. A tu, camaco, que penses que només existeix la Cerdanya. Qui folla ara, eh? Qui folla? Naltres follem.
1: Lleida!
2: Ara!
1: Lleida!
2: Per què ha passat tot això? Doncs perquè el govern català ha invertit en Lleida el pressupost d'un berenar infantil, que mos teniu lados amb més caràters que la lluna. I a tot això hi has de sumar que a Lleida tenim un clima aspre com el colze d'un pagès.
0: Està xulo.
2: I davant d'aquest arraconament i marginació constant, com responem a Lleida? Fornicant!
0: Ara!
29: Pum, pum, pum, com tambores. Pum, pum, pum, pum.
2: Perquè pels lleidatans, crisi és polvo. On vosaltres veieu foscor, nosaltres hi veiem orgasmes.
3: Oh, jo estic, ja et dic, jo ja m'he tret les calces.
2: I tal com xurrupem cargols, quan convé, xurrupem genitals.
1: Oh! Oh!
2: I potser són pocs. Potser toca fer-ho amb cosins. Però us asseguro una cosa. Millor fer-ho amb cosins que amb pixapins.
4: Lleida, tot el que busques és a l'interior.
1: Hola, bona.
2: I canviem de tema.
0: Hòstia, Déu meu, això sembla el Matina Codina, però quin canvi radical. Vull dir, ets la reencarnació d'Ernest Codina, eh? De cop i volta, parant d'entendre, vinga, va, Xavi, perdó, amb les noticietes.
2: Talla.
1: He de dir que els taloners té algú de Morning Show, també.
2: Què voleu dir alguna cosa del que he dit ara, de Lleida, que no us he deixat espai per parlar?
0: Crec que mai he fet l'amor amb algú de Lleida.
2: Ah, mira.
0: És la cosa que puc dir.
2: Doncs jo conec gent.
0: Home, ja entenc, però jo estic molt tranquil.
2: De les demarcacions de Catalunya?
1: Sí.
0: Ai, nois, avui estem parlant molt de follar, eh?
2: No, jo no... tu hi poses el concepte.
1: També us he de dir que no hi ha tantes demarcacions.
2: N'hi ha quatre.
0: Demarcacions... Bueno, és que jo...
2: Barcelona, txec.
0: Per mi hi ha un punt que jo no segueixo aquesta distribució geogràfica que ens ha imposat l'estat espanyol.
2: Perquè tu vas per vegueries.
0: Jo vaig per vegueries, que és l'autèntica manera de dividir
2: un país.
0: Doncs
2: vinga, per vegueries. Vegueria de Ponent.
0: Vegueria de Ponent, crec que cap.
2: I quina és la vegueria que més coneixeu profundament?
0: Barcelona, Penedès i Tarragona. Això, fer un silenci és...
2: Tu, qui? Jo conto que a Girona no he treballat.
1: No has treballat mai a Girona, tu?
2: No.
0: Ah, jo tampoc, eh?
2: També et dic...
1: Us ho recomano.
2: És per militància. No són tan perfectes, no són tan guais, però que ho facin entre ells. Així. I l'Ebre tampoc ja em sap greu, perquè l'Ebre pes per solidaritat m'agradaria.
0: L'Ebre jo crec que...
1: Per solidaritat.
0: Dos besitos tontos, eh?
2: Bueno, dos pobles marginats, Lleida i l'Ebre. Hauríem de fornicar. Encara muntarem una trobada.
0: Tu imagina't
1: fusil. Es diu en castellers. Aquestes trobades es diuen al món dels castells.
2: Bueno, la tota...
1: Gràcies, Arbiol.
2: Tu has vist quan havíem de matar aquest tema, eh?
0: Ara.
2: Mireu,
1: ens ha salvat l'Àlex,
2: de... Sí. Seguim parlant de filtreig i d'intenció de fornicar, perquè ara toca parlar de Tinder.
0: Home.
2: Hem escoltat el podcast Sangre de Unicornio, que ens explicaven una nova estafa a Tinder. Escolteu.
5: Esta es la supuesta estafa. Consistía en abrirse perfiles falsos de mujer o de hombre. Aquí no había distinción. Obviamente hacer match y proponer un encuentro en su cafetería. Entonces, él veía que ya llegaba y mandaba un mensajito y decía, oye, que me retraso. Ve pidiendo algo.
0: No.
5: Y nunca llegaba.
0: Este sí que es de generación Geta.
2: No sé si ho heu entès gaire.
0: Sí.
2: Això és un tio que es crea un perfil de Tinder, ¿vale? Fa match amb tios i amb ties.
0: A lo loco, ¿eh?
2: A lo loco.
1: Tot el que es mogui.
2: Llavors queden ells en un bar, el sí té un bar, que sí. Casualment és el seu bar, ¿vale? Ell no s'hi presenta.
0: Ai...
2: I els hi diu, ja ets apuesto, ves demanant. I d'aquesta manera la gent consumeix el seu bar.
0: Això és molt gros, eh?
1: És una estafa no només sentimental, sinó també econòmica.
0: Home, això ja té un ofici, és el bar Tinder, no? És el que fa el...
1: Sí, no? Jo l'he entès.
0: No es diu bar Tinder, és un bar... Que m'estàs dient amb una cara, Alba, el bar Tinder és el que fa els còctels.
1: El cambrer.
2: Sense res a dir, Van Quinter, que és un banc.
0: No, Van... Bartender.
2: Bartender és el que fa els còctels.
6: El bartender.
0: Un bartender. Clar, per això bartender, bartender. Veig que estic per sobre teu, ara.
2: Molt. Tan amunt que no et bec. Així damunt estàs. Escolteu, jo estic super a favor d'aquesta estafa perquè crec que, no sé, no estem tan preocupats pel petit negoci.
0: No, ara, ara.
2: No? No estem tan preocupats. Sí? Ai, el petit negoci s'acaba, l'autònom està marginat i està esfonsat amb tants impostos i cap tipus d'ajuda.
6: És un emprenedor, això,
2: És un emprenedor. Està fent més pel petit negoci. Aquest tio, que collboni amb tot el tema dels 24 hores. M'explico?
6: Sí, vull dir, al final,
2: no ho sé.
0: No, té un punt de socialista, això, també, eh?
2: Per què?
0: Vull dir, tot el que està sortint, aquest, no? Una mica, aquesta estratègia socialista.
2: Bueno, hi haurà gent ara que sortirà i dirà ai, Alba, però aquella gent només s'ha enganyat a la gent.
0: Ara.
2: Perquè la gent està bé Tinder per fornicar.
0: Ara.
2: No? Bueno, però si la gent vol fornicar, que vagin a Lleida.
6: Clar. I es deixen a Tinder, clar que sí.
0: Sí.
2: Heu tingut mai Tinder, vosaltres?
6: Sí. No.
2: I què tal?
6: Malament.
2: Bueno, perfecte, doncs endavant.
6: No, malament, perquè no sortia allà gent que no m'interessava.
2: Diuen que és el Wallapop de les persones.
0: Sí, és un outlet.
2: És un outlet.
6: He lligat més a Vinted que a Tinder.
2: Has lligat a Vinted?
6: Sí, i tant.
2: Sí, Vinted, sí. Recordem que és una pàgina rotllo Wallapop, però només de roba moderna, bàsicament, sí.
6: Només et diré que una senyora francesa em va enviar una postal de Nadal aquest Nadal.
0: Perdona, un moment. Senyora francesa.
2: Hi ha molta francesa Vinted.
0: I a tu també, perquè és Vinted.
6: Vinted.
2: Vinted.
0: És que és francès. Però, sí. O sigui, una senyora francesa a tu et va enviar una postal i que patir la postal.
6: Bueno, perquè jo li vaig comprar una càmera de fotos. I em va dir que la gaudís molt i que li envies algunes d'aquestes fotografies.
0: Ai.
2: Va demanar una foto penis.
6: No,
2: amb analògic.
6: No em va dir penis en cap moment.
2: Bueno,
6: va dir que la gaudís molt, tant com l'havia gaudit ella aquesta càmera, i que si li volia enviar algunes fotografies, que em passava la seva direcció.
0: Està clar que ella tenia un altre objectiu amb tu, eh?
6: No, la càmera tenia un altre objectiu, sí.
2: I tu què li vas contestar?
0: Exacte.
6: Li vaig dir que molt probablement, si li enviava una foto, seria de la meva senyora i meva.
0: I aquella senyora francesa s'ha tirat al Sena.
2: I ella li va contestar.
0: Més igual.
2: Donde caben dos, caben tres. Perquè les franceses són molt marranes. Ja sí,
0: no, no, no.
2: Però sí,
0: Alba!
2: Però sí,
0: Alba, no,
2: però...
0: Alba! Alba, no!
2: Oh, que pesats! Però si Alba, és bo no. Ser marranes. Sigueu marranes, no. Nenes. N'hem d'aprendre.
0: Tenim una oient francesa, l'Alexandra, que ve de tant en tant.
2: Tenim una oient francesa?
0: Collons, la que lliga amb tu.
6: Sí.
2: Ah, és veritat! Però és catalana, és francesa, bueno, de pacotilla. Ja...
0: Bueno, però viu allà.
2: Viu allà al sud de França, que és pràcticament Catalunya per mi.
0: Bueno.
2: Per mi, França és de París en amunt.
6: Home, doncs
0: et queda Lille i ja està.
6: Tot, la resta de París en avall és Catalunya Nord, clar. No?
2: És Catalunya, és Lleida.
6: Avui anem molt bojos amb la música, eh?
0: Jo, és que avui, de veritat, l'Alba porta una setmana...
2: Sabeu que jo vaig fer de Bisbal de petita?
0: Sí. Com?
2: La meva primera actuació en un escenari va ser amb un escalanifi de la Fuliola.
0: Això què és?
2: Escalanifi de la Fuliola, o sigui, l'escalanifi és com una espècie de show que es munta als pobles,
0: sí,
2: on cada persona busca un parecido razonable amb un cantant, que pot ser pel físic o pot ser per l'actitud, vale?
0: Vale.
2: Perquè he fet de Tina Turner, i ja em diràs tu el que m'assembla amb Tina Turner, saps? Llavors, cada persona del poble, pues, la Paquita del Forn, aquesta, l'altra...
0: Ah, la Paquita què va fer?
2: Cada persona, la Paquita del Forn me l'he inventat perquè no existeix, és la Conxita del Forn, Forn de Calboneu, és la Conxita. Cada persona fa un show,
0: sí,
2: i llavors, cada show que fas, et caracteritzes com el cantant que tu vols imitar. Llavors, jo era molt petita i vaig, molt petita, deia, tindré 11 o 12 anys.
0: Clar,
2: i com
0: ja no
2: que tenia
0: petit,
2: els cabells arrissats i no m'havia desenvolupat, per tant, no tenia tetes.
6: No tenies copes.
2: Vaig dir, faig de Bisbal.
0: Olé.
2: I llavors vaig fer aquesta cançó de Bisbal amb una camisa blanca
0: descoltregada,
2: amb un rosari, i les meues amigues me feien de ballarines.
0: Que bo.
2: Però com que elles ja havien fet l'estiron, hi havia un moment que les havia d'agafar i jo no podia, perquè jo feia com 1,20 m en aquella època.
0: Tu eres el Bisbal Minion.
2: Clar, i va haver un moment de l'espectacle...
6: Encara no havies fet l'estiron.
2: No, encara no l'he fet ara, però bueno. Algun dia arribarà. Va haver un moment de l'espectacle que vaig baixar al públic i em vaig agenollar a cantar-li la Pepita de Cal Rebost.
0: Ai, Cuca, ole!
2: I avui parlem precisament de David Bisbal, un dels meus personatges preferits. David Bisbal és d'aquells que segueix el lema de Sky is the limit, el cel és el límit.
0: Un geni.
2: I l'altre dia ens sorprenia a xarxes socials amb el següent àudio, que és un vídeo, d'acord?

0: Perdona.
1: És cantant ella a la cuina?
2: No. O sigui, David Bisbal està assegut en el que deduïm que és un menjador d'una casa.
0: Que toma.
2: I llavors té el menú del dia damunt la taula. Ja diu els plats. Llenties.
0: Aquest home té massa temps lliure, eh?
1: Ara canta bé, eh?
0: Home.
2: Bueno, a mi, o sigui, ja, aquest vídeo ha rolat moltíssim. Anava a dir, ha rolat més que l'emèrit. Perquè ha follat amb moltes dones. Diu, bueno, va,
0: per favor.
1: Hi haurà un dia, Alba, que et tallaran el micròfon i no serem nosaltres, eh? Crec que serà d'algun despatx que diran aquest micròfon tallat.
2: Bueno, però aquell dia pues, no passa res, perquè llavors m'acollireu entre tots. Clar. La Mònica em pagarà el teatre, l'Estadella em pagarà les gambes...
1: També és veritat que amb l'emèrit ja hi ha...
0: Sí.
2: Via lliure, blanca, però està més amb Sant Pere que amb nosaltres. Sí. No, un dels millors comentaris que he escoltat és una persona a Twitter que posava hosti, la petjada digital que està deixant David Bisbal. I he pensat, calla, fes un recopilatori.
0: Ah, molt bé, m'agrada.
2: I us porto com una espècie de plat combinat.
0: Té moltes perles el David Bisbal, eh? Des de la pandèmia que està boig, eh? No. Jo per mi que s'ha desfrenat.
2: Bueno, ja venia. Jo he vist avui el càsting de David Bisbal.
0: Home, clar, és que és d'Almeria, eh?
2: Però ell, al càsting, va dir, vinc de Barcelona.
1: Sí, el va fer a Barcelona, ell.
2: Ah.
1: Perquè tenia bolos amb l'orquestra.
2: Vale.
1: I llavors va viatjar, va agafar un vol, crec que el va acompanyar el seu tiet, i va fer... És que jo vaig ser molt d'OT1.
2: I el Bustamante, que era paleta.
1: Sí.
2: És que hi ha paletes.
0: Ja paleto.
2: Us heu fixat com xiulen els paletes i els electricistes?
0: Sí.
2: Xiulen increïble. Bueno, d'aquí l'oïda amb la musical.
1: Clar, clar.
2: Nois, mireu, el primer que us porto és el que per mi és la peça de David Bisbal que més ha inspirat a Guillem Estadella.
3: David, ¿puedo hacer una foto, por favor?
4: Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero...
0: Home, per favor, amiguit, com estan les màquines?
1: Però tu preguntes pels màquines, però el màquina ets tu fent això.
2: 100%. Però és que una persona que es dirigeix al món com a màquines és ell, la màquina. La màquina més grossa és ell.
0: Ara.
2: Després tenim un altre tall, que és l'únic moment que l'himne d'Espanya a mi m'ha remogut per dins.
0: Uf.
2: No et diré de quina manera, però m'ha remogut per dins.

0: Em fa gràcia perquè ja està fet expressament això de no posar-li lletra a l'himne perquè tothom se'n pugui aprendre, eh?
1: Sí.
2: Ah, bueno, és que...
1: El nivell ja... que... El nivell demanes... que és...
2: No volem deixar ningú enrere, és clar.
0: Requisits mínims.
2: Exacte. Ah. Després, mireu, el David Bisbal va fer una un cameo a Torrente 4.
3: Ah.
2: I què dius? Ostres, va fer un text i tal. No, no, va fer el que sap fer.
4: Senyor! Aquí te pillo, aquí te mato, padre! ¿Qué le parece? Se la ha compuesto a mi mujer, que es un bicharraco malo, pero la quiero que no te puedo imaginar.
5: Ya, ya. Muy bien, Joaquín.
1: Déu meu senyor, Torrente 4 Lethal Crisis, eh?
2: Bona idea.
0: Durant Bisbal és una cosa...
2: Només sap fer aquests sons, perquè mireu, el 2009 ell va cantar amb Rafaela Carrà.
1: Sí.
2: I què va fer?
4: Ara servirà l'amor que me diga.
1: Només sap cridar. Sembla estaloners.
2: Només sap cridar això, saps? I ara fa pocs dies el David Bisbal, el programa L'Hormiguero, programa que sobretot no heu de mirar, ¿vale? va fer una prova que era colar-se...
1: Una càmera oculta, que li diu.
2: Sí, una càmera oculta. Es va colar un parc d'atraccions i s'asseia a l'atracció al costat de la que era una fan seva.
1: Sí.
2: Llavors, pujaven junts a l'atracció, ell anava disfressat i la fan no sabia que era ell. I quan estaven, per exemple, en aquest cas, a dalt de tot del Pirulo, de caiguda sí. lliure...
1: L'huracán Condor, diríem.
2: L'huracán Condor d'allà a Madrid, que també entenen perquè mos ho copien tot.
1: Ara.
2: Ell se treia la perruca i les deslira. Ah, soc David Bisbal, no?
0: Val. Allà que no pots escapar.
2: Allà que no pots escapar. Per mi, el meu malson més gran. Llavors, mireu, el tros que us porto és quan ja estan en caiguda.
1: Ai.
2: Què fa ell quan l'atracció està a punt de caure? Pues cantar.
1: No.
4: Está conmigo. Corazón latino. Dios mío.
1: Déu, aquest home està fatal.
0: Però la tia crida per ell o per l'emoció de l'atracció?
2: La tia crida perquè no sap ni el que pot fer. Jo us volia proposar per acabar
1: sí.
2: el repte de si sabríeu vosaltres fer un Bisbal.
1: Uf, no.
0: Sí.
1: No, jo no. Sol bala. A veure, que amb això acabem, eh?
4: Corazón latino.
1: A mi m'ha fet una mica de vergonya, però ha estat bé, eh?
2: Jo, mira, sí, no. Oita, si hagués dinat...
0: ¿Cómo están los máquinas?
2: Jo. A mi me poses ara un litro de vi de Tetabric i em fots un cop de puny a cada ull i jo veig que veig una mica de Bisbal aquí, eh?
1: Jo crec que has de donar pas a publicitat cantant com David Bisbal.
0: Vinga, va.
1: A veure, per favor, vinga, va, atenció, eh? A veure.
4: ¡Ay, la máquina, qué bona publicitat!
6: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
7: Filla, quan era el teu aniversari?
8: Un altre cop, papa?
9: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
10: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
11: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
12: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
11: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
12: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-6245-20.
11: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
13: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
14: Maleïda incertesa.
15: No podem preveure res.
16: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
17: No és meu. El va postular Heisenberg.
16: Heine, ¿quién?
18: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
3: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
14: Césped Solución.
15: Més informació a céspedsolucion.es.
19: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
20: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
21: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
22: RAC més 1.
23: Aquest dimecres, la final de la Conference League es juga a RAC més 1. A les 9, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Londinencs i madrilenys lluiten per la Conference buscant el primer títol europeu de la seva història. Aquest dimecres, a les 9, Crystal Palace, Rayo Vallecano. La final de la Conference League es juga a RAC més 1.
22: RAC més 1.
24: Tots som
22: més
24: 1.
25: T'escolta una cosa, que tu saps lo del tema de la línia orbital ferroviària que volen unir Mataró amb Vilanova? Què et sembla això?
26: Fuà, no m'havia dado cuenta ni siquiera d'eso.
25: Bueno, que això ho ha pactat el Salvador Illa, saps qui és o no?
26: No.
25: És el president de la Generalitat.
0: No fotis.
26: Ah, que va, jo és que soy d'Andalucía, però no vale. Aquí a vivir.
25: Pues, jo t'ho explico, a Catalunya governa el PSC. Saps quién és el PSC?
26: No.
25: El Partido Socialista.
26: Sí.
25: Catalán.
26: Vale.
25: I està Oriol Junqueras, que saps qui és?
26: El Junqueras, sí.
25: I a l'Illa han pactat que hi hagi un tren des de Mataró fins a Vilanova sense passar per Barcelona. Què tal això?
26: De puta madre, no?
25: Apa.
26: Muy bien. Pues está muy bien, la verdad. Va ser gratis el tren.
25: Bueno, el tren no, no, s'haurà de pagar. No. Però hasta el 2041 no ho tindrem això, eh?
26: Joder, pues si estamos vivos...
25: Bueno, la intención es estar vivos, no?
26: Sí.
27: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
0: Els últims minuts del programa d'avui els dedicarem a parlar de conductors perquè avui hem sabut que 3 de cada 4 persones que es posen al volant es transformen i insulten habitualment. Ho heu sentit bé. Un de cada 10 també reconeix que s'ha barallat o ha estat a punt d'estovar-se amb algú per una discussió de trànsit.
2: Són dades d'una enquesta de la Fundació Línia Directa i que són preocupants perquè l'agressivitat multiplica per 30 el risc de tenir un accident greu. De fet, 3 de cada 10 conductors fan servir el clàxon per queixar-se de les maniobres que fan altres persones al volant. La conclusió de l'estudi és que hi ha 100.000 conductors que han estat responsables directes d'un accident pel seu comportament agressiu. L'enquesta també indica que la meitat de conductors fa servir el mòbil mentre condueix i un de cada 10 no es posa el cinturó de seguretat.
0: Aquestes dades són preocupants, no ens han agradat gens i per això ara mateix, durant aquesta pausa de publicitat, el Guillem Estadella ha baixat al carrer aquí a la Diagonal, a l'alçada de Francesc Macià, per veure com estan ara mateix els estats d'ànims dels conductors. Guillem Estadella, bona tarda.
25: Bona tarda, què tal, com esteu? Bona tarda. Atenció, escolta, ara vaig a preguntar-lo dels... Però és que ha sigut sortida de la porta i m'he trobat un oient que ve de Tortosa.
0: Què diu?
25: Tot bé o què?
28: Bona tarda, com estem?
25: M'has aturat i m'has dit, som molt fan, però vaig a treure'm una catarata?
28: Sí, m'han tret una catarata ahir i estic fatal. I ara vaig al metge a veure, a revisar que estigui tot bé, però estic cagat.
25: Perquè no l'han fet lo de la catarata o què?
28: Perquè ahir me va fer molt de mal i estic fatal.
25: Però la catarata què és, ben bé? Que tens com una cosa rara a l'ull o com el tema?
28: Un monstre dins l'ull o alguna cosa així.
25: Molt bé.
28: Un monstre.
0: Molt bé. Bueno, que vagi molt bé i molta sort.
28: Bueno, mira, anem sobrevivint.
25: Molt bé, molt bé. Bueno, escolta, un plaer, que vagi bé. Vine quan vulguis de públic,
28: eh? Escolta'm, vull donar records a la cigarreta, que m'encanta.
25: Home, la cigarreta, eh?
28: La vull conèixer.
25: Vols pujar a la ràdio? Anem. No, però no, puja tu, digues que vens a part meva.
28: M'esperen a les 4 i mitja.
25: Per quina?
28: Després, 4 i mitja vaig al metge.
25: Ah, tens... Ai, Cuqui, tens hora 4 i mitja, no arribes.
28: Després?
25: Bueno, sí, nosaltres no plegarem gaire tard avui, eh? Vull dir que vigila.
28: Va, si no vinc un altre dia.
2: Digue-li que m'ha convidat Tortosa.
25: Un plaer, que vagi bé. Adéu, guapo.
2: Adéu.
25: Adéu, adéu, adéu. Hòstia, molt bé, molt bé. Amb alegria, escolta.
0: Home, si té algú l'ull sempre et veurà molt bé, Alba.
25: Adéu. No para d'acomiadar-se el senyor.
0: Adéu, adéu. Adéu, guapo. Adéu,
25: adéu.
0: Sí,
2: adéu.
0: Que sí, que adéu, adéu, ja t'hem vist.
25: Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu, adéu.
2: Què va dient? Adéu, Estadella?
25: Es fa girant i em va acomiadant.
2: Ai, que és mono, per favor.
25: No, no, mira, a veure què tal. Hola, què tal? Mira, estic aquí ara mateix a la rotonda Francis Macy's. Hola, què tal? Està collonit el senyor. Baixa, baixa. Què tal, tot bé?
0: Però és en un cotxe?
25: Què tal? Vosaltres us emprenyeu molt el cotxe o no?
1: No, no gaire.
25: No gaire? No. Vale, pots pitar una mica a veure com sona? Ole, artista, que vagi bé. Ui, que ja s'ho porto també. Molt bé, molt bé.
0: Home, si no podem fer la típica prova, Guillem, també, de provar els clàxons dels oients.
25: Home, no sé, tampoc... O sigui, aquesta hora hi ha cert lío, però tampoc és un lío bastant espectacular a Francis Macy's, eh? Sí que és veritat que tenim les obres del carrer Urgell. Mira,
2: sí.
25: Hola. Hola, què tal? Tot bé? Com va la vida? Mira, què sap... Què tal, tot bé o què? Què tal? Vosaltres us emprenyeu molt el cotxe o no?
1: Una mica.
25: Sí, tu ets d'aquelles que es transforma, no? De cop i volta tu fas tu Furious.
1: Una mica.
25: Molt bé, molt bé. Cap on aneu ara?
1: Ara cap al centre.
25: Cap al centre, molt bé, molt bé. Pots molts ànims, que està una mica liat, eh?
1: Gràcies.
25: Vinga, vinga, adéu, adéu, que vagi bé, eh? Adéu,
0: adéu. Adéu-siau, adéu-siau.
2: Adéu.
25: Ara justament s'ha posat el semàfor. A veure, espera, que no m'atropelli, en un moment, eh?
0: Tu vigila, eh?
2: Vigila, està
25: aquella. Sí, sí, tot controlat, aquí estem a tot bé. A veure, espera, eh? Estic esperant que es torni a posar vermell. Vinga, hola. Hòstia, t'he de dir que fot una calor ara mateix aquí a Barcelona.
2: Fa molta calor.
25: Vull dir, horrible, el tema.
2: Sembla Dubai.
25: Espera. Sembla Dubai, exacte. Espera. Un passa, taxista? Espera, sembla aquí... Estic a mig...
0: Però on ets?
25: A mig de la rotonda, eh?
0: A la rotonda?
25: Soc ara mateix a Francesc Macià. Soc ara mateix a Francesc Macià. Si hi ha algú a Francesc Macià, doncs que vingui a buscar-me. Estic al costat de la caixa. Perquè Déu meu, fot una calor de Déu, eh? Mira, aquí hi ha algú que està...
0: Home, et pots recollir algú amb el cotxe, també?
25: Sí. Hola, què tal? La gent es pensa que vull, vendre-li, jo què sé, alguna cosa. Hola, senyora, què tal? Tot bé? La gent es pensa que ven coses i no em vol baixar la finestra.
2: Ah,
25: hola, què tal? Tu t'emprenyes o no? Baixa la finestra, que no t'escolto. No, tampoc la senyora. Adéu, adéu. Mira,
2: la millor t'està insultant.
25: No, no crec. Hola, què passa, senyora? Tot bé o què?
1: Tot bé, superbé.
25: Tu ets de les que t'emprenyes o no?
1: No.
25: Tu, quan vas amb el cotxe, tranquil·la, no? Molt bé, molt bé. Amb alegria i amb il·lusió et veig, no? Molt bé, així m'agrada, eh? Doncs que vagi bé, senyora, eh?
1: Igualment.
25: Adéu, bon dia. Hòstia, un altre cop em vera. Hòstia, merda, estic al mig de la rotonda. Un moment, espera.
0: No, no, és que al final els faràs emprenyar tu.
2: Sí, exacte.
25: Espera, sí, sí. Bueno, jo crec que la missió potser de fer emprenyar la gent no és bona. Jo crec que també el que hem de fer és que la gent una mica es desfogui.
2: Clar, exacte.
25: Saps? Vull dir, que els micros de la ràdio líder de Catalunya sonen ara mateix per tota aquesta gent. A veure, hòstia, un moment, eh? Que ara, és que aquest semàfor es posa molt ràpid amb verd o en vermell. Mira, motorista, motorista! Màquina! Bueno, hombre, tu t'emprenyes gaire o què? Tu ets dels que t'emprenyes conduint?
4: No, gaire.
25: No? Vols desfogar-te una mica o què, a la Ràdio Líder?
4: No, no, gràcies.
25: Vale, adéu, adéu.
0: Aquest era de Catalunya Ràdio, eh?
25: Cuqui. No, no. A veure, un moment, eh? Hòstia, espera, com un cotxe. Hòstia, nois, és que m'estic... Avui estic una mica que estic pilingons, que estic aquí al mig de la rotonda.
0: Avui estem els tres també pilingons,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, avui acabarem
25: estem
2: malament.
25: Mica, sí, mira, mira. Ara aquí, hola, un altre cop. Hola, què passa? Tot bé? Us emprenyeu vosaltres? Baixa un moment.
4: Ui.
25: No, no, no, no vull vendre res, una pregunta.
2: No et vol ningú,
0: encara, encara et donaran diners.
25: Hola, què tal, tot bé?
4: Bé.
25: Que la pregunta és que si vosaltres us emprenyeu gaire el cotxe.
4: No. Doncs no, per què?
25: Tranquils, no, vull dir, que diuen que 3 de cada 4 conductors s'emprenyen molt al volant. Doncs
4: pues nosaltres som a l'1, que no.
25: Ah, vosaltres sou a l'1? Home, per fora, aplaudiment per vosaltres! Eh? Adéu, que vagi bé, bones adeu. Festes. Adéu, adéu, adéu.
2: Adéu.
0: Home, hem de trobar, algú que escolti RAC1 ara mateix al cotxe,
2: clar.
0: Guillem.
25: Hòstia, no sé. Mira, hola, què tal, senyor? Senyor, és que la gent, t'ho juro que la gent es pensa que els hi vull vendre. Hola, tot bé? Pots baixar un moment? Hola, què tal, tot bé, com va?
1: Tot superbé.
25: Sí, tu ets de les que s'emprenya conduint el cotxe o no?
1: Home, a vegades sí.
25: I tu ets d'aquelles que s'emprenya fort, no?
1: Se'n veu o què?
25: Bueno, no, jo he vingut aquí a preguntar, només.
1: Sí, una mica a vegades sí, eh?
25: Sí, tu ets d'aquelles que pita, crida i tal, no?
1: Oh, si m'emprenyen molt, sí.
25: Molt bé, molt bé. Però escolta, a tope, eh?
1: Molt bé, molt bé, a tope.
25: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, reina.
2: Adéu. Em
25: trobo ara mateix al mig de l'orpera, eh? Ui, ui, ui, ui, ui, ui, espera, espera, espera, espera.
0: Guillem, no facis el burro, eh?
25: Ai, nois, és que hem d'anar a buscar la notícia i, clar, de fotre'm al mig de la rotonda i és que el semàfor aquest dura molt poc, de veritat, eh? Mira, a veure si es fos un altre cop en vermell. A veure, a veure, a veure, a veure, a veure. Un moment, eh? Està en àmbar.
0: Tu com ets? Estic pensant com a conductor, Guillem.
25: Jo sóc un tio molt tranquil, de veritat.
0: No?
25: Jo com a conductor sóc de les coses més tranquil·les que et pots tirar la cara. Mira, aquí hi ha la primera companyia del món d'ascensores. A veure, hola, què tal? Senyor? Hola, què tal? Tot bé? Pots baixar la finestra? Què tal? Tot bé? Com va la vida?
4: Bien, muy bien.
25: Tu ets dels que s'emprenya conduint o no?
4: I tant, per què?
25: Tu ets d'aquells que crida lo loco, no?
4: Sí.
25: Aviam. Puc pujar el cotxe amb tu?
4: Com?
25: Si puc pujar.
4: Bueno, tengo una urgencia.
25: A què ha passat?
5: Bueno, hay una avería de un ascensor.
25: Ah, s'ha quedat algú atrapat?
5: No,
25: una avería. Si no s'ha quedat ningú, pujo, espera.
0: Puja.
25: Home, què tal? Mira, estic pujant la mateixa... Ah, tu ets una empresa d'ascensors.
5: Això mateix.
25: Ah, molt bé. I tu ets el que s'emprenya el cotxe, eh?
5: Sí.
25: O sigui, tu ets aquella gent una miqueta que de cop i volta quan veus que algú no tal, t'has encarat amb algú, t'has liat a hòsties.
5: No, no llegava a ser hasta ese punto, pero he tenido.

0: Perdó, perdó.
1: Jo soc dels que m'emprenyo, eh?
0: A tu ets dels que t'emprenya?
2: Sí.
0: Tu ets d'aquells que apreta fort, eh?
2: Sí, i tant. El que faci falta.
0: Sí, tu allò que t'emprenyes i crides i... Vols que ens desfoguem ara mateix una mica o no?
2: Bueno, què vols que diguem, va?
0: Jo vull que et desfoguis, que cridis, que xeris, que et deixin anar ara mateix.
2: Però amb algú d'aquests que capullos estan...
3: Com ara, un... així.
0: Exacte, ara, foli, va!
2: Espera.
0: Hòstia, les baixes fins i tot, eh?
2: Sí, home, sí.
0: Va, taxista, espavila, collon! Peseta! Què li has dit?
2: Peseta.
3: Desiceta.
2: Els taxistes els deia pesetes.
0: Ah, vale, foli el taxista, foli! Vinga, dale!
2: Tenim una edat.
0: Folia.
2: Ara no puc perquè hem de circular una mica.
0: Ah, perquè el tens massa a prop, no? Potser t'has acollonit.
2: Sí, tio, clar.
0: Mira, el del BMW que va cap a l'altre costat, foli. No. Els del BMW mai condueixen bé.
3: Del BMW no, dels BMWs.
2: Jo porto uns quants conduint, però ja queda negat, va, aquí a Barcelona, que és massa.
0: Sí, el problema és Barcelona, potser, no?
2: Sí. La ciutat tal com està dissenyada.
0: Hòstia, ara pita això, per què pita?
2: Perquè quasi ens fotem una castanya.
3: Ai, encara li agradaràs més. Guillem, que ja ens passem un minut de les 4, eh?
0: Ah, vale. Pues una cosa, vols acomiadar el programa cagant en el taxista o què?
4: Ara.
2: No. Bueno, mira, ara pujava per Casanova i us estava sentint i dic, a veure si amb una mica sort arribo i...
0: Ai, el cinturó, sí, perdó, que si no pita. Espera un moment, eh? Vale, doncs jo crec que tu has d'acomiadar...
3: Que s'acomiadi, clar.
0: Has d'acomiadar tu el programa, eh?
2: T'he deixat de banda.
0: Ah, deixa'm a la cantonada aquella, si vols, així pots acomiadar.
2: Així baixaré cap a baix.
0: Ah, molt bé. Jo vull que acomiadis avui el programa cagant-te'n tot. Vull dir, cridant fort com tantes fogues, vale? Vinga, 3...
3: Acabarem així.
0: Com et dius?
2: Jaume.
0: Jaume, doncs ara mateix els micròfons de RAC1 i l'antena són tot teus. Fot-li, canya, quan vulguis.
2: La mare que us va parir, fills de... Vinga, ja està. Bé, estem a horari protegit i no puc dir res més.
0: Perfecte. Moltes gràcies, Jaume.
3: Adéu-siau. Tornem demà.
5: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
6: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
9: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
10: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
12: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
13: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
14: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
15: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
17: Perfecte.
16: Arribarem a tot?
17: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
4: i aquest? A què es dedica?
19: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Pompeia, any

0: 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai. It's showtime.

0: dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que abans de fer ràdio sempre s'escura la gola.
1: Per jugar aquest partit importantíssim, Xavi Pascual podrà comptar amb un dels homes més en forma del que portem de temporada, que és... Tomàs Satoranski.
0: Toni Clapés!
1: Per jugar aquest partit importantíssim, Xavi Pascual podrà comptar amb un dels homes més en forma del que portem de temporada, que és... Tomàs Satoranski.
2: Bona tarda a tothom. Bona tarda, sigueu benvinguts. És una fusió, és una fusió entre allò que em passes malament la saliva i un rot. Per tant, quan fusiones les dues coses, el producte, la suma de la suma dels ingredients.
1: Per jugar aquest partit importantíssim, Xavi Pascual podrà comptar amb un dels homes més en forma del que portem de temporada.
2: Aquí s'anuega?
1: És Tomàs Satoranski.
2: Bé, intentarem tenir una tarda més plàcida. Això és una experta, a la Montse Llussà. Montse, bona tarda.
3: Sí, bona tarda. Molt.
2: Com a logopeda, això. Saps com s'ha de respirar, com s'ha de deglutir, perquè no,
3: sí,
2: per almenys intentar no
3: com
2: tenir...
3: Com ho ha fet?
2: Sí, se li han ajuntat, les coses, que no sigui, que no tingui descendents o no sigui de descendents xinesos, cosa que hem vist habitualment. Bueno, perdoni.
4: Com has vist? Això anat...
2: No ho vaig veure massa, ho veig més aquí.
4: És més aquí
2: ho
4: que
2: veig més aquí que la Xina. La Xina encara ho veus, però no es prodiga massa.
4: Aquí s'ha perdut un amic, també, eh? No ho fan ja.
2: Aquí
4: els senyors de la Xina que viuen aquí...
2: No dic... És que aquí, els xinesos d'aquí, jo no ho veig tant que ho facin.
4: No,
2: però
4: fan,
2: en
4: no
2: canvi,
4: fan, ja,
2: ho fan. Perdó, no, anava a dir que ho fan la resta.
4: Sí, la resta sí, d'on?
2: Bon. La resta de ciutadans que habiten Catalunya,
4: sí,
2: o que habiten,
4: sí,
2: per exemple, en aquest cas, on vist Barcelona. Aquests sí que ho fan.
4: Aquest divendres a la
2: Tot tipus de... Què diré jo? De... Sap? De races, d'orígens...
4: Sí, sí,
2: igual,
4: això, les
2: siguin
4: races,
2: catalans igual, o no, és igual. Però sí que s'estila aquí, sí?
4: Diré el que va
2: més
4: passar
2: que la Xina.
4: A les 5 del matí al carrer, l'altre dia, a les 5 del matí, que sentia un enrenou amb les portes obertes dels cotxes, la música aquesta del delegaton, i tot això.
3: Reggaeton,
2: sí. Serà reggaeton.
4: I baixa una noia i diu, me cago... Perdoneu, eh?
2: Sí.
4: Me cago.
2: Perdón. D'on?
4: Del cotxe. Perquè jo sentia enrenou i dic, mira, un altre
2: però
4: botellon.
2: Però estava aturada
4: al mig del carrer.
2: Al mig del carrer.
4: Perquè no passava ningú a les 5 del matí.
2: A les 5?
4: A les 5.
3: I què feia vostè a les 5?
4: Jo sento un renou i m'aixeco.
5: I tu sempre passes les hores.
4: Sí, jo sento totes les hores. Les 5 en punt del matí, perquè el cucut va fer 5. I surto i guaito, dic, a veure què passa, perquè a vegades no saps mai.
2: Però la noia...
4: La noia s'atura el cotxe.
2: Dins un cotxe, escoltant reggaeton.
4: Hi havia tota gent.
2: Aquesta és la situació.
4: I les portes obertes, totes les portes obertes, amb la música a topa.
2: Sí, sí.
4: Música tota castanya.
2: A les 5 del matí, eh?
4: I bevent, i uns crits, un xivarro tremendo. I sento una noia, de dins del cotxe, sento una noia que diu...
3: Perdona.
4: És això.
2: Però digue-ho vostè.
4: Me cago. Però com una boja, eh?
2: I va sortir del cotxe.
4: Va sortir del cotxe i veus... Vaig veure que...
2: Hi ha un barà.
4: No. espera't, on va anar? Es va treure, no sé com s'ho va fer, sense treure les faldilles, eh? Portava unes faldilletes portetes.
3: Perquè se les ha de treure, les aixeques... I
4: No. El que va ser treure's les calcetes. Les calcetes van anar fora i les va llençar dins del cotxe, les calcetes. Vull explicar res més. I allà mateix...
2: Estem parlant de Barcelona, eh? Barcelona City, eh?
4: Entre dos containers d'aquests, Sajup i Dali. I aleshores surten...
2: I vostè mirant, eh? És que el que bueno,
4: a veure, vostè, sense perdre detall, des de la finestra.
2: No s'ha acabat aquí la cosa.
4: Ah, no s'ha acabat?
2: No s'ha acabat.
4: Ne surten dos, que et per al davant, dos nois.
2: No!
4: A veure, que vamos a...
2: Vamos a mear. Vamos a mear. O sigui, tens a la noia. No.
4: La noia allà enxugadeta com una gallina fent la cosa. I dos nois que surten allí.
2: Vamos
4: a
2: mear.
4: I que es treuen les tites com aquell qui treu.
2: Bueno, això ja, a Barcelona jo n'he vist moltes sí, que ja, les hauria tallat, a totes aquestes.
4: Bueno, i llavors diu, calla, diu, va, no, sí. sé, no sé quin nom li van dir.
2: A la noia.
4: Un nom d'aquests sí. estranys. Que
5: Judeixi,
4: no,
5: Judeixi.
4: Bueno, una cosa d'aquestes. Mm. I diu, toma, toma!
2: Tom.
4: I ell se'n va cap al container corrents,
3: no.
4: pipinant,
3: no.
4: i se li pipina sobre.
2: Va, no. va,
4: va! I llavors, perdoneu, us ho juro, us ho prometo.
5: Toma, toma, ajudeixi!
4: Déu i mare nostre, senyor.
3: No,
4: però espera't.
2: Encara no s'ha acabat.
4: No, perquè ella, desgraciado, eres un guarro, era tot. Oh. Ella, que estava allí fent la feina.
2: Això la seqüència, la signa.
4: L'altre, el segon, que havia sortit sí, del conductor...
2: Que també s'estava
4: pipinant. Sí. Se'n va pel darrere sí. dels containers,
2: sí.
4: per la vorera, diguéssim, sí. i li pipina amb ella per damunt pel
3: no.
4: darrere.
3: No.
5: La catarata del Niagara.
4: I llavors ella la veu. De tot aquell
2: però això, perdoni, no. és que no m'ho puc creure.
4: Bueno, no t'ho creguis. Jo et dic el que jo he vist a les 5 del matí a Barcelona en un d'aquests dies de festa, que va ser, no sé si va ser sí, divendres o dissabte.
2: Dilluns, hauria de ser dilluns, dilluns que era la segona Pasqua.
4: Sí, el diumenge, sí. no ho sé.
2: Oh.
4: Aleshores, un pel davant, l'altre pel darrere.
2: I ella què deia?
4: Ella cridant com una boja. I llavors,
2: mentre veus, estava fent la seva...
4: No, és que ja havia...
5: Poderante por detrás, meada te quedará.
4: I llavors la veus amb ella. Corre. Mig entre... O sigui, mig agenollat. Corrents. Desgraciados.
2: I anava amb ells.
4: I anava, clar, tota cagadeta. A veure...
2: Clar, no s'havia netejat.
4: No s'havia netejat.
2: Hòstia, per favor.
4: I llavors, corrents, no sé què, llavors van entrar al cotxe... Bé, no sé. I un enrenou i vaig dir...
2: El cotxe amb el cul cagat.
3: Clar.
5: I tu la meava.
4: Potser anava...
5: No!
4: Potser anava a buscar allò...
5: Que guapo, tete.
2: Sí, molt.
5: Pura aura.
4: Uns clínex.
5: Això s'aura, tete.
4: Uns clínex, una cosa d'aquestes. No sé què devia anar a buscar, però t'asseguro que allò va ser... Jo, en aquell moment, vaig dir... Tanco la finestra,
2: sí, no.
4: me'n torno.
3: Però van pujar tots al cotxe, no? Tan amics, no? Tots pixats i cagats.
4: Com si res. Escolta, bruts i malament...
2: Però, perdoni, vostè, el que em sorprèn és que es va esperar a veure tota la seqüència, que era un superespectacle, no? Perquè per veure això...
4: Això no ho veia a la tele.
2: Jo li vaig dir una cosa...
4: A la tele no ho veia, no. A TV3 no ho passen.
2: No, això segur que no, però dic, per veure això, jo, la veritat, veient el panorama molts cops, com que el que té la vergonya sóc jo, tanco, i jo me'n vaig...
4: Ah, no, jo vull mirar.
3: Jo m'hauria quedat.
4: Adeus, tu també, eh? L'altra morbosa.
2: Bueno, escolteu...
4: Aquesta és la realitat.
2: Sí, no, hem quedat estupefactes. Míriam Díaz, com t'has quedat?
5: Meada.
2: No, és que clar, ens està costant recuperar.
6: Clar, a veure, el primer tros d'ella, ella pobra, si li ve
2: el moment
6: que no tens lloc, però clar, que és una seqüència memorable.
4: Per Déu nostre senyor, us ho juro que va ser així.
2: Sí, sí. Bueno, anem a intentar com puguem a pujar el nivell, i el que farem per començar és Míriam Díaz, que avui Alexia Putellas...
6: Ai, sí.
2: Bueno, prou ja. Adri, sisplau.
4: És tonto, eh?
2: Dic que per pujar una mica el nivell, avui Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça en un acte des del Camp Nou.
6: Sí.
2: Un acte molt emocionant.
6: Sí, home, molt emocionada. Pensa que són 14 temporades, 38 títols, dues pilotes d'or, tota una vida després que la fitxessin, recordem, de l'Espanyol. En l'acte, rodejada de la família, l'equip, fins a 400 persones, doncs ha explicat a l'Alexia, que va veure l'equip competint sense ell aquest any, doncs que l'ha ajudat a fer el pas després de notar que s'havia ja buidat, ha reconegut.
3: Un altre!
6: I ho ha fet...
4: Sí, jo ho he dit. Jo se buida,
3: jo se buida. I a sobre els hem de fer homenatge.
4: Sí,
3: home. merda,
2: home. Ja ho va dir vostè ahir.
4: Home, és com una cisterna de bata.
2: Va cridar molt l'atenció, uns que es buiden, els altres que eren mig plens. Els altres
4: ara es tornarà a omplir ella, però.
2: Els hi baixa el dipòsit.
4: És horrorós.
7: Sí, el que se li omple és la butxaca.
4: Ara.
7: Del que s'han portat aquí, i de gràcies al prestigi que li ha donat al nostre club, el que se'n portarà fora.
4: Ara.
7: Vaja la merda.
2: Per favor.
6: Per favor. Tothom és lliure de fer el que vulgui.
2: Amb aquests discursos, li vaig a dir, mai ens trucaran per fer un comiat d'un jugador o una jugadora. Perquè, clar, avui m'explicava l'Héctor Fornós com funcionen aquests comiats. Que,
4: com funciona?
2: No, la persona que se li farà el comiat, doncs se li diu, escolta, qui t'agradaria fer-ho?
4: Sí,
2: amb qui t'agradaria compartir
4: ja ho farem nosaltres,
2: aquests últims minuts? I aleshores el jugador o la jugadora diu, mira, doncs, en aquest cas, per exemple, l'Alexia Putellas li va fer il·lusió que ho fes la Marta Torné.
4: Sí.
2: Clar, amb aquests discursos que fa vostè, que els engega a fer munyetes i que els hi diu...
7: Ves a la merda, traïdora! Ja ho he publicat, si ho he publicat a les meves reds.
2: Clar, però és que...
7: És una traïdora, ella, Guardiola.
2: Aleshores no ens cridaran a fer res.
7: I m'han dit subnormal. Tu ets anormal? Hi ha hagut gent m'ha dit a mi aquesta paraulota...
3: Per què?
7: Lletja i que no s'ha de dir.
3: Per què?
7: Per a sobre que jo denuncio el que està passant, hi ha hagut gent que m'ha dit subnormal.
6: Llibertat d'expressió.
7: Serà un altre, jo no.
3: Aquesta expressió no s'ha de fer servir.
7: No, de polla.
4: I a més amb el centrat...
2: Aquesta tampoc seria l'expressió.
3: Però el Guardiola hi van anar els Mishima, eh?
7: Un altre, que tampoc no cal que torni mai més, si no el tenim gaire bé.
2: Però és el que li estic dient. Amb aquests discursos...
7: I treballa pel Barça, aquest tio,
2: Amb aquests discursos no ens trucaran mai per fer cap comiat de jugador.
7: És que vols que truquin?
2: Home, mira, que il·lusió.
7: Ah, molt bé, tu que no ets soci, no?
2: Ara.
7: No soc soci, però per parar la màgia.
2: Marta Torné tampoc és soci.
6: Anem a escoltar
2: l'Alexia. I l'Alexia Putellas li ha demanat a Marta Torné que presentés...
7: Ni ella ni el Jordi Chomino. Cada dos vinguin d'anar a fer res.
6: Va, l'Alexia, que ha explicat això de que s'ha buidat i que ha vist que era el moment de marxar, explicant aquesta anècdota viscuda fa molt pocs dies amb la seva àvia.
8: El dilluns vaig anar a casa meva àvia a portar-li la medalla i a celebrar-ho i li vaig dir, no? I llavors em va posar a plorar i em va dir, ai, però llavors ja no podràs venir tant, no sé què. I allà va ser el moment que em vaig donar compte. Dic, iaia, dic, és que no és lo normal estar 14 anys amb aquesta exigència i amb aquesta constància. Dic, és que hem tingut molta sort, som unes privilegiades i jo per sort he pogut estar 14 anys a casa nostra, en el club que sempre hem sentit, i poder-me buidar. Ha estat un privilegi poder-me buidar.
7: T'has buidat, no?
8: Imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest.
2: A veure, si respecta a jugadores com l'Alexia des d'aquí, el nostre aplaudiment.
7: Que no, però no. Vinga, circula. Circula. Au.
6: Va, de fet...
7: T'has buidat, ja no sents d'allò, doncs vinga, marxa.
6: Ha assegurat que encara no sap on anirà, què farà la temporada que ve, i que seguirà vinculada al Barça a través de la Fundació.
7: El rebuig.
2: Bueno, això que no sap on anirà, això, sincerament, m'ho crec menys que els informes...
7: No sap on anirà
2: crec menys que els informes de la UCO.
3: És que ha donat una pista, li va dir a l'àvia, marxo i tal, l'àvia diu, ja no et veuré tant. Per què? Perquè no viure aquí.
4: Ara, molt bé, nena.
2: No, que se'n va fora, sí.
4: Ets la gata Cristi del programa.
7: Com a mínima paterna s'anirà, o més enllà.
2: President Juste, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
2: Avui hem viscut aquest acte al Camp Nou, un acte que ja en parlarem al temps afegit, perquè seguint la línia dels actes que en aquest cas estructura i pensa i planteja el Futbol Club Barcelona, no ha decebut en el sentit de que més... més simple i més trist, no es podia haver convocat.
4: Ja n'hi ha prou,
9: Per què ho dieu? Ha estat un acte preciós, càlid, emotiu, com és ella, l'Alexia, i l'ha presentat, ara que ho dèieu, la Marta Torné, que ho ha fet molt bé. I jo, en l'acte, ja li he dit a l'Alexia que és molt important el que ha fet al camp, al nostre camp, però molt més important encara és el que ho ha fet a fora i com ha sigut a fora, el seu somriure, i que sempre la portarem al cor. Ha estat unes paraules que m'han sortit del cor i de l'ànima, les que li he dit.
10: Alexia, pensava, m'havien preparat unes breus paraules, però com això va de cor i va d'estima, tot el que us digui sortirà del meu cor, segur. Donar-te les gràcies de tot cor per fer felices i feliços a tants culers del nostre club. Pel teu compromís, per la teva forma de ser, no només en el camp, sinó també fora del camp. Has donat exemple de respecte. Has donat exemple de quins són els nostres valors com a club. També estic molt content que, a part de cor, tinguis l'ànima de seguir fent història amb les fundacions, tant la teva com la nostra, perquè amb això ajudarem a molts nens i nenes de tot el món. Gràcies també perquè ets ja una icona per moltes nenes i nens que creixen en el món del futbol, que voldran ser un dia una Alèxia.
7: Amén.
9: Ha estat tremendament emotiu no, no marxi, i aquestes paraules només li voldria afegir que marxa del Barça, però que le quite lo bailao, sí, sí, sí. Que balla ballar amb el Jan a la celebració de la Champions, sí, sí, i com que li estem molt agraïts, li hem donat uns obsequis des del nostre club. Uns globus de Vueling, els bitllets del vol d'anar de Londres i el que és més il·lusionant de tot plegat, una samarreta del Barça signada per tota
2: per
9: la
2: directiva. Jugadores.
9: No, per tota la directiva en funcions.
2: Bravo.
9: Bravo. Que això sí que és exclusiu. Però també per la directiva electa, eh?
2: Això sí que fa il·lusió, eh? Home. La directiva en funcions i una samarreta signada.
9: És irrepetible, aquesta
2: directiva. Per la directiva en funcions i l'electa.
9: L'electa, mira.
2: És per penjar-la, que suposo que ho faran a aquest restaurant, que el restaurant Bocata, que està tan de moda, sí, aquí, sí. Aquí va la porta dia sí dia, no?
9: Bona idea. Van, farem macarrons.
2: Van anar també al Pau de Pons, que van anar aquí a cantar-li. Allà podríem penjar aquesta samarreta, al Bocata.
9: Ben dit. Aquesta és l'actitud, senyor Toni Clapés. Han signat, mira, la samarreta, el Jan Laporta, l'Helena Fort, el Josep Cubells, el Ferran Oliver, el Xavi Puig, el director del femení, del RAC1, el Xavier Barbany, el Joan Soler, i en definitiva tothom ha volgut signar amb molta il·lusió perquè segur que serà un record per tota la vida, que guardarà molt de carinyo i que quan el miri recordarà com l'hem estimat de Can Barça. Que per molts anys
2: molt bé,
9: pugui
2: president.
9: Ser feliç allà
2: doncs,
9: on sigui.
2: Gràcies,
9: i felicitats
2: president.
9: A vosaltres
2: gràcies.
9: També pel programa,
2: molt bé,
9: perquè el feu molt bé. Clar que sí.
2: Moltes gràcies.
7: Gràcies.
9: Vinga, va. Va, som-hi tots! Tot el camp!
11: Tot el camp!
9: És un clam!
2: President, gràcies. Ja,
11: és que
2: anem a abordar... Anem a abordar altres...
9: Tant se val d'on venim!
7: Molt bé.
9: Sí, del sud o del nord!
2: President, queda d'abordar altres coses.
9: Ja us vaig dir que un dia em sortiria de la norma,
2: Bé, déu-n'hi-do el matinal que hem tingut, Míriam, i que estem tenint aquesta hora de la tarda al voltant del Partit Socialista Obrer Espanyol. No té dia de descans o no li donen treva, i crec que no li donaran, i la pressió cada dia és més angoixant per un Pedro Sánchez, que avui el tenim a Roma. A veure, obrim fil i obrim fronts.
6: Mira, avui nova operació per un cas que esquitxa el PSOE directament. L'Audiència Nacional ha imputat 9 persones, entre elles la gerent del partit, però també Santos Cerdán i l'exvicepresident andalús Gaspar Zarrías.
2: L'altre,
6: fixa. S'investiga si el PSOE va pagar a l'Eire Díaz i altres persones per aconseguir informació sobre jutges, fiscals o forces de seguretat que estaven investigant el partit.
2: Fixa't.
6: Hi ha hagut diversos escorcolls.
12: Això és com lo del PP de la Chicken, eh? Lo mateix que la Chicken
2: mateix,
12: del PP, eh?
2: Lo mateix.
12: Però aquí no ho dieu, no?
6: Sí. Hi ha hagut diversos escorcolls, entre ells una visita a la seu del PSOE, al carrer Ferraz. Tot això ha agafat, com deies, Pedro Sánchez a Roma, visitant el Papa. En roda de premsa ha deixat clar que de convocar eleccions, res de res.
13: Si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues... Són 4 anys.
2: Claro. Com dèiem, obrim línies. Primer amb Madrid, Jordi Armenteres, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: Obrim línies també amb Roma, seguint aquesta visita de Pedro Sánchez amb el Papa. Arnau Mañé, Arnau, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
2: Gràcies als dos per ser-hi a aquesta hora. Bé, entrem en matèria, Jordi...
14: La Chicken era la Kitchen, no?
12: La Chicken?
2: Sí, la Kitchen, la Kitchen.
12: Sí.
14: Te va declarar...
2: Gràcies, Jordi.
14: Te va declarar Jorge Fernández Díaz.
6: Ah.
14: I Francisco Martínez. Sí, només el plat fora demà al matí. Sí. Un d'ells, vaja.
6: Sí.
14: Perquè a Badajoz també hi ha el judici al germà de Pedro Sánchez.
12: Clar, aquest és important.
2: És un no parar. Sí, clar, no, clar, demà tenim el germà de Pedro Sánchez, que no sabia ni el despatx on era, i, demà, i com dius, també tenim...
12: El Jorge Fernández.
2: Nous testimonis del cas Kitchen, no Chicken,
12: chicken.
2: Com diu el senyor Recasens. Bé, anem a PAMS, Jordi. Avui hem tingut accés a l'escrit del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, i investiga una suposada trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afecten el Partit Socialista Obrer Espanyol o al govern espanyol. Què en sabem d'això?
14: Sí, a veure, el cas Leire Díaz ja l'havíem anat explicant, ja en teníem alguns detalls. És veritat que avui entrem amb molta més concreció i sobretot amb conclusions del jutge Pedraz, de l'Audiència, que és qui instrueix tot aquest cas. No només això, sinó que ha ampliat el nombre d'imputats pel cas. Per exemple, Santos Tardán fins ara no estava imputat per això, des d'avui ho està. Hi ha altres noms, hi ha per exemple Gaspar Zarrías. Gaspar Zarrías el vam tractar molt al PSOE fins fa 8-10 anys. Gaspar Zarrías havia sigut vicepresident de la Junta d'Andalusia i també manegava fils a Ferraz. Va desaparèixer del mapa perquè el van condemnar i està inhabilitat durant 8 anys pel cas dels Eros a Andalusia. Ara torna amb aquesta història. Llavors, a partir d'aquí podem donar moltes voltes al que diu la interlocutòria del jutge Pedraz, però vaja, vosaltres ho heu dit, el que es tractava era de trobar draps bruts, trobar vergonyes a jutges, fiscals i policies. Quins jutges, fiscals i policies? Els incòmodes pel PSOE. I això, el tema, o sigui, el que s'intenta aclarir ja no és el que feien, perquè això, sabem, Leire Díaz ho ha dit moltes vegades en entrevistes al Món RAC1, va explicar també en una roda de premsa. El tema és qui ho pagava, això. Si això sortia del partit, si això sortia de negocis foscos, si això sortia de comissions, i això és el que està buscant en aquests moments el jutge Santiago Pedraz. Llavors, a partir d'aquí, entres també en una guerra de gent que hi hauria col·laborat, l'Aldama, per exemple, i que en aquests moments ja no hi són. Però no volem que Santos Tardán en el seu moment també hi havia tingut un paper i en aquests moments és un apestat pel PSOE, o el mateix passa amb l'Ábalos, no? Per exemple, un cas, i podem començar a escoltar coses que direm, hosti, d'on baixa això, no? A veure, segons l'escrit, el jutge sospita que es va voler comprar el silenci d'una empresària que en el seu dia en van parlar, que és Carmen Pano, que és aquella dona que va dir, no, jo he traído bolsas de basura a Ferraz, no? Mm. Per ordre, sí, per ordre d'aquí. Per ordre d'aquí, d'Aldama. No? Llavors, ella ho declara davant un jutge. De fet, recobrem la declaració judicial.
16: Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno.
17: ¿Y a quién se lo entregó?
16: Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
17: ¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
16: Víctor de Aldama.
17: Víctor de Aldama.
14: Fixa, clar, què diu el jutge fixa. En aquests moments? Doncs que aquesta senyora se li hauria intentat pagar diners per silenciar-la i perquè es desdís d'aquesta declaració que va fer davant de jutge en el seu dia en la declaració d'instrucció. Llavors, clar, hi ha Leire Díaz, que aquest matí ha entrat al Món RAC1. La pel·lícula d'aquest matí també ha sigut curiosa, sí, perquè hi ha hagut informacions de hòstia, estan escorcollant el despatx de l'empresari Pérez Dulcet, i jo he avisat l'equip del Bon Dia Ney. Pérez Dulcet, que és el gran amic de Leire Díaz, i de cop i volta veig que el Basté, al cap de 10 minuts, saluda a Leire Díaz per dir què està passant, què està passant. Efectivament, Leire Díaz ens ha explicat una part de l'operació, llavors ha entrat a l'entrevista dient que sabia molt poc.
18: Yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O sí lo entiendo, lo que no sé qué me tranquiliza o me intranquiliza más. Forma parte del ataque continuo y constante, ¿no? De la prospección y todo basado en noticias falsas. Es que sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias, se sigue haciendo exactamente lo mismo.
14: Doncs altrament dic que la Kitchen, que en aquest moment s'està jutjant, continua fent una feina per desestabilitzar el PSOE.
2: A veure, Jordi, hi ha hagut molta confusió a primera hora del matí. Moltíssim, de cop i volta, sí, han començat a arribar allò que se'n diuen els urgents al mòbil dels diferents mitjans de comunicació, que s'estava fent un registre a Ferraz. Arribada, en aquest cas, de la UCO a Ferraz. Primer s'ha dit que si era un escorcoll, que si era per finançament irregular. Al final, que hi ha anat la pregunta és què hi ha anat a fer la Guàrdia Civil, perquè no ha acabat...
14: A buscar papers.
2: A buscar papers, però sí, de quin cas? Perquè ja ens estem perdent. De quin cas han anat a buscar?
14: No, requeriment d'informació sobre possibles pagaments a Leire Díaz per muntar tota aquesta trama il·legal per desestabilitzar l'Estat. Quan dic l'Estat vull dir jutges, fiscals i policies per buscar-li vergonya.
2: Això és el que ha anat a buscar avui la UCO a la seu del Partit Socialista, que
14: exacte,
2: si no hi ha, no sé, potser ens informaràs d'una última hora, però al migdia encara hi eren.
14: En principi són fora.
2: Ja són fora.
14: Ja són fora.
2: Hem vist, això sí, imatges, perquè, clar, a les portes de Ferrer s'han vist moltíssimes coses,
6: sí,
2: i aquí els partits polítics de dreta i d'extrema dreta estan aprofitant per fer mofa del que està passant.
14: Sí. Ara em direu això del violinista.
6: Sí. Hem passat dels mariachis, no? Estàvem acostumats a mariachis, doncs avui ha tocat violinista, que ha fet aquesta interpretació d'aquesta famosa cançó que sona, senyor Marcelí, vostè ho sabrà, quan s'enfonsa el Titanic.
2: Sí, sobretot vostè... sobretot ho recorda perfectament. Això és el violinista en directe, no? Bon dia. La va cantar, no? El Titanic, la cançó?
14: Sí, sí, la cantava.
2: Sí, sí, clar.
3: Quants anys tenia?
2: Què tenia?
14: Res.
2: Un no, espermatozou no, o dos?
14: No havia
2: un espermatozou i un ovo.
14: Encara no havia fet la comunió.
2: No estava ni concebut.
14: Encara no havia fet la comunió.
2: Va, va.
6: Sí, un violinista que, per cert, com deies, ha contractat Azte Oír.
2: Ah,
14: aquest és el tema, aquest és el joc en aquest moment.
6: Que s'han anat a fer la foto allà i...
14: De fet, aquí hi ha un problema i podem fer la seqüència tot el matí i, de fet, l'Arnau té bona part d'aquesta seqüència a Roma, perquè Pedro Sánchez ha sortit bastant més tard, precisament perquè no sabia informacions. A veure, aquí ha passat una cosa, que és que 8:45 del matí, sorprenentment, l'equip d'Alberto Núñez Feijóo... Explico tota la pel·lícula del matí una mica com ha anat, eh? Tot l'equip d'Alberto Núñez Feijóo, una cosa molt poc habitual, que és, ha dit que doncs, el president del PP esperaria al pati. Això no passa mai. Feijóo es para sempre quan el ple ja està en marxa, en algun moment de la sessió control, però una declaració prèvia a les 9 del matí, quan tothom està entrant, tots els diputats, amb les lleganyes, tothom ràpid, la sessió del Congrés és molt puntual a les 9, doncs Feijóo no es para. No es para, sempre es para Rufián, per exemple, els dimecres al matí, es sol parar José Zaragoza.
6: Ah, sí, José Zaragoza.
14: Però, clar, ens han avisat perquè estiguéssim previnguts, perquè Feijóo esperaria per fer una declaració. 2, 3, 4 minuts després d'avisar-nos, surt l'urgent del diari El Confidencial, que era mentida, que és que hi havia una operació en marxa contra una trama de finançament irregular del PSOE. Això era mentida, o sigui, estem parlant d'un requeriment d'informació al PSOE que no té res a veure amb un nou cas de corrupció. I a partir d'aquí, aquí hi ha un tema que és que durant 45 minuts tots dèiem que el Confidencial estava explicant que hi havia una operació corrupta nova al si del PSOE. Aquesta és la pel·lícula. De fet, aquí jo puc explicar una anècdota que crec que no és tan i que precisament per això la podem explicar amb un alt dirigent del PSOE. Ostres, ja devien ser 12:45 a la 1 del migdia. Érem uns quants, jo li hem anat, dic, tenia un problema molt greu, perquè surt una informació falsa i durant una hora no la sabeu desmentir. Llavors, on teniu el problema? En comunicació, que vosaltres no us refieu de vosaltres mateixos, i m'ha fotut la cavalleria a sobre dient, no, el problema és vostre perquè no contrasteu les informacions.
6: Ah,
14: però, o sigui, la contrastem amb vosaltres. Som nosaltres, o sigui, nosaltres no diríem que hi ha en marxa una operació, nosaltres diríem que hi ha en marxa una operació de l'UCO, perquè hem confirmat a través de la Guàrdia Civil que en aquests moments hi ha un agent o un grup d'agents a dins del PSOE i que el Confidencial està dient que és per una altra operació de finançament irregular i que vosaltres, a més, no esteu dient res en aquests moments. Llavors, clar, aquesta pel·lícula que ha durat una hora, durant una hora, tothom que estava mínimament connectat creia que hi havia una nova operació que al final és més investigació d'una operació que ja tots coneixíem, no? I a partir d'aquí juga, que tothom tregui les conclusions que cregui necessàries.
2: I aquí un nou nom, que és el de l'Anna Maria Fuentes, no?
14: Qui és? La gerent. Sí,
2: és la
14: Anna Maria
2: gerent...
14: Fuentes ja la vam sentir al Senat, ara fa... A veure, l'altre dia que recuperàvem la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero al Senat pel cas de la CEPI, doncs Anna Maria Fuentes, 2 o 3 setmanes abans, també va passar pel Senat, precisament perquè el Senat té aquesta comissió d'investigació oberta sobre la CEPI i de quin penja absolutament tot.
19: Todo el dinero con el que se paga, sea por transferencia bancaria, sea en efectivo, sea con anticipo, procede de un origen legítimo y son las remesas que el partido tiene en la caja, cuando estamos hablando de la caja para pagar en metálico.
14: Sorprèn molt la imputació de Maria Fuentes perquè és molt escrupolosa. I això tot l'equip de Ferraz fa molt temps que diuen que és algú molt seriós, que va a l'última pesseta fins que no quadra l'últim cèntim d'euro no deixa la seva feina i que tot hauria d'estar molt ben quadrat. A veure, la imputació d'ella és per dir-li no, creiem que tu t'has emportat uns diners per pagar-los en aquesta trama. I, evidentment, com que tu controlaves els diners, d'alguna manera hem de saber quins pagaments s'han fet, no?
2: També sorprèn, Jordi, que avui han entrat agents de la UCO a la pròpia Guàrdia Civil.
12: Hòstia!
14: Sí, a Guzmán el Bueno han entrat. Guzmán el Bueno és la gran casa caserna de la Guàrdia Civil a Madrid. Està molt a prop de Moncloa, la zona nord, al barri de Chamberí. Clar, és que aquí... Però... Això també li podem donar moltes voltes, eh?
12: Sí.
14: O sigui, sempre hem parlat de policia corrupta, de kitchen, d'operacions estranyes... Vull dir, en aquests moments, o sigui, tenim la Guàrdia Civil entrant a la Guàrdia Civil amb agents de la Guàrdia Civil sorpresos perquè entren agents de la UCO de la Guàrdia Civil...
2: Oh, però...
14: Amb, evidentment, Fernando Grande Marlaska, que no en sap res i és el ministre de l'Interior, s'agraeix aquesta independència de la UCO per poder treballar, però clar, és que si això ho sabia abans el Partit Popular que el propi ministre de l'Interior, aquí hi ha un problema d'estat. I això és el que també s'apunta en aquests moments des del PSOE.
2: Aquí hi ha un problema, el Partit Socialista té un problema que es diu cop d'estat. Mm. I, en tot cas, en vàrem parlar fa molt de temps amb Ernesto i Kaiser, però la referència seria el que va passar a Dilma Rousseff, quan va ser descavalcada i va ingressar a presó Lula da Silva, tot un operatiu judicial que va acabar amb Lula da Silva a la presó i amb Bolsonaro com a president del govern.
4: Un cop d'estat judicial.
2: Un cop d'estat, que és el que està passant. Que és el que està passant.
4: No militar.
2: Crec que estem assistint... No, en aquest cas és un cop d'estat judicial.
14: És que a més, si m'apures, aquí ja estem entrant...
2: No, la prova la tenim amb el que va dir Aznar, crec que va ser ahir, va tornar a insistir que em puede hacer que haga, és a dir, és evident que...
14: Si entrem en aquest joc, Toni...
2: Però perdona, quan el ministre de l'Interior no sap res d'una operació policial de la mateixa Guàrdia Civil que entren a la seu de la Guàrdia Civil, què va passar el 23F? La Guàrdia Civil, doncs un contingent de la Guàrdia Civil entra al Congrés de Diputats quan la resta de la Guàrdia Civil no en tenia coneixement perquè no tot el cop d'estat estava coordinat. Com uns militars van sortir capitanejats per Milán del Bosch, hi havia uns altres pues, bueno, que es van quedar... I aquí va ser finalment, segons expliquen la versió oficial que és la que consta, jo crec més algunes oficioses, però que finalment va ser el rei Joan Carles que es va tirar enrere. Doncs aquí començo a veure uns operatius que certament fa tota la flaire del que dèiem, d'un cop d'estat de toga.
14: Havent obert aquest meló, clar, el jutge de l'Audiència Nacional, el Pedraz, intueix que qui pot saber molt és algú molt important, que es diu Juan Fran Serrano. El nom no el coneixem gaire, però els que fem política sí que el tenim molt ben identificat, perquè era el número 2 de Santos Cerdán. A veure, a les taules de Suïssa entre Junts i el PSOE, a la banda del PSOE s'hi asseien Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero i Juan Fran Serrano. Juan Fran Serrano, el número 2, insisteixo, de Santos Cerdán. Llavors el jutge està dient, s'ha de mirar el paper que té Juan Fran Serrano en tot això. Ho diu, però és que si aquí hi ha una possible imputació, com que aquest senyor és diputat, tu, si ets diputat, no et pot investigar un tribunal qualsevol, i en aquest cas l'Audiència Nacional ho és per les competències que té. Per tant, ha d'anar al Suprem. Si va al Suprem, això on va? Si va a la sala 2 del Suprem, és aquella sala que el PP en el seu dia va presumir de dir la controlamos por la puerta de atrás. Mm-hmm. I és la sala del judici del procés o és la sala del judici al fiscal general de l'Estat. Per posar-ho tot en context, diríem, que al final... tot acaba tenint una relació, perquè al final tot això també és sepi, tot això també afecta el cas de José Luis Rodríguez Zapatero, i ja veurem com acaba resolent-se, òbviament.
2: I tot això, Arnau Mañé, com ho està vivint Pedro Sánchez?
15: Doncs d'entrada, amb prudència, efectivament, en aquesta roda de premsa que ha fet aquest matí des d'aquí a Roma, que treia ferro a tot el que esteu explicant, que no són poques coses. Per exemple, sobre el requeriment d'informació, no aquest escorcoll que s'havia parlat a la seu del Partit Socialista, sobre aquest requeriment, Sánchez intenta deixar-ho en un no-res. De fet, parla de la col·laboració constant que ell, com a president i com a secretari general del Partit Socialista, oferirà a la justícia espanyola.
20: que evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año, y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
15: Es referia a Leire Díez, n'heu parlat ara fa un moment, aquesta exmilitant del Partit Socialista que està al centre de l'huracà. Una col·laboració, diu Sánchez, que, segons explica, el PP no va garantir en el seu moment, parlàveu també de la Kitchen, doncs avui ha aprofitat Pedro Sánchez per recordar la suposada poca col·laboració del PP amb la justícia, tot plegat en una roda de premsa que efectivament ha començat 40 minuts tard, 40 minuts de retard, després de reunir-se amb Lleó 14 al Vaticà. Sánchez ha reconegut que efectivament estava en contacte amb el Partit Socialista, amb Madrid, per intentar saber ben bé què estava passant. Però efectivament, una roda de premsa que ha començat amb retard.
6: I sobre Zapatero, Arnau, que era en principi, no?, el primer motiu, no?, d'aquesta roda de premsa, tot que esperàvem, doncs confiança cega en ell.
15: De fet, avui era la primera vegada que Sánchez parlava després de conèixer el sumari, de repassar ben bé què deia l'escrit. Sí que havia respost al Congrés dels Diputats Alberto Núñez Feijóo, però avui era la primera vegada que els periodistes podien preguntar a Pedro Sánchez. Era el motiu principal d'aquesta roda de premsa que s'ha vist trastocat amb els escorcolls d'aquest matí. Efectivament, sobre Zapatero, manté fil per randa el suport públic que ja va donar-li ara fa una setmana. Insisteix que ell, després de veure tota la documentació judicial, no hi veu res d'estrany.
20: No veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario.
15: Sobre eleccions, per cert, possible possibilitat d'eleccions anticipades.
21: No.
15: Sánchez fins i tot s'ha atrevit a fer-ne broma avui en una roda de premsa que ha estat molt tensa aquí al centre de Roma. Doncs bé, a base d'ironia, una broma d'aquelles enverinades que bàsicament són més política que altra cosa, cobrant-se factures, assenyalant indirectament també a veus dins el PSOE com Emiliano García Page, com Felipe González, que aquests dies han demanat eleccions anticipades. Ell tira d'ironia i diu això.
20: Te permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco, pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
15: Per tant, diu que res d'eleccions anticipades.
2: Doncs veurem què és el que passa amb tot això que hem anat explicant. Jordi Armenteres, seguint minut a minut. A tot això, perdona, però acabo de veure imatges en directe a la porta de Ferrat, de tot un grapat de periodistes. No sé exactament a qui volen veure sortir o entrar, però encara hi ha un grapat.
14: El que m'havien dit és que l'última gent de la UCO havia sortit.
2: Sí, ja. Sí, no, potser, no sé, estan esperant que potser sorti algú, no sé, però en tot cas encara hi ha periodistes...
14: Però no seria el seu, probablement la gent és dins, probablement, s'entén, no?
2: Estan atrinxerats aquí, a veure qui enganxen. I Arnau Mañé, bon viatge de tornada.
15: Moltes gràcies, fins ara.
6: Fins ara.
2: Bé, a tot això hem anat veient a Directo al Grano, a la U de Televisió Espanyola, un Antonio Jiménez, en el seu dia presentador del Gata l'Agua, ara comentarista del Gata l'Agua i comentarista també a la U de Televisió Espanyola.
21: Espanyola haciendo de tertuliano. España entera espera el fin del sanchismo. El caudillo del comunismo separatista debe tener una caída digna de su siniestro mandato. Claro. Falta la imagen de Sánchez ahorcado como Saddam Hussein en su día. Ver al mayor traidor corrupto del socialismo en Plaza Colón, colgado del mástil de la bandera gigante que instaló José María Aznar, la bandera de España, que alberga dicha plaza, es la imagen que todo el mundo de bien quiere ver.
22: Sí, perdóname un segundo, ¿esto cuando lo hacen por la tele?
2: Vamos a hablar en 13... No, fa un moment estava aquí a la U de Televisió Espanyola, i no, al 13 TV.
21: Vamos a hablar en 13 Televisión, efectivamente. Y basta ya del discursito de que la justicia solo se ceba con la izquierda. Ya lo dije en 13 Televisión.
23: Pues frente a quienes sostienen que la justicia es más dura contra la izquierda que contra la derecha, como ha dicho ese leguleyo bastante sectario de izquierdas llamado Martín Pallín, cabe recordarles que en los últimos 12 años los únicos encarcelados por corrupción política y económica ha pertenecido a la derecha, como demuestran los ingresos en prisión de todo un vicepresidente de Aznar, como Rodrigo Rato, de todo un ministro, antes presidente autonómico, como Zaplana, y más presidentes autonómicos, como Ignacio González o Jaume Matas, y consejeros como Paco Granados, y unos cuantos alcaldes populares, mientras nadie del PSOE visitó en ese tiempo la cárcel, y quienes tenían que hacerlo, hombre, fueron indultados por el Tribunal Constitucional sanchista. Griñán y compañía, que fueron sentenciados antes por el Supremo por el mayor escándalo de corrupción, que sin duda fue el de los ERE.
21: Ahí está, que tome nota el nauseabundo portavoz del PSOE que tienen cada jueves en este programa, Ernesto Kaiser.
2: No.
21: Esta noche, otro comentari en el Cascabel, de televisió.
2: A tot això, avui han sortit les revistes del cor. Farem un ràpid repàs amb Laura Fa, però abans tenim una vaga de mestres en marxa, Míriam Díaz.
3: Sí.
2: Com la tenim a aquesta hora?
3: Doncs
2: perquè
3: mira,
2: hi ha negociacions en marxa.
3: Ha començat la reunió a un quart de cinc, perquè hi ha hagut Educació ha demanat un marge per acabar de redactar la proposta que tenia pels mestres, tot i que també ens arriba que hi ha hagut malestar per aquests talls de carreteres que continuen a hores d'ara, recordem, l'AP7 en tres punts del país, Sant Julià de Ramis, Riudellots i Torredembarra, també la A2 a Lleida o en un punt de Granollers. Alguns d'aquests talls no preveuen doncs, que s'aixequin com a mínim fins les 5 de la tarda. Per tant, conductors, ja sabeu que això es mantindrà com a mínim fins les 5. La reunió que està en marxa pot ser clau després que ahir, recordem, el departament doncs, fes aquesta oferta que s'acosta una mica a les pretensions dels sindicats. Aquest augment de sou doncs, d'aquí a 3 anys que s'acosti als 300 euros de mensuals.
22: Sí,
3: i han obert la porta...
22: 400, mira, això és xauxa. Aquí, escolta, tothom demana, és horrorós.
2: És com un sequestro.
22: Home...
3: Em deixen acabar, sisplau. També han obert la porta a reformar el deute pendent, recordem, de les retallades del 2012.
22: Les retallades, ara encara treu les retallades, que això ja no se'n recorda ningú.
2: De l'Artur Mas.
22: Imagina't.
2: Busca l'Artur Mas. Allà al Palau Robert a les golfes.
3: Doncs, mira, la 2CAT ha parlat la consellera Esther Niubó, optimista en poder arribar a un acord aviat, però la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, li ha recordat que qualsevol pacte haurà de rebre l'aval del professorat.
0: Jo penso que estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances.
1: Si avui no s'arriba a una proposta que nosaltres considerem acceptable, però el departament no té intenció ni voluntat d'avançar més en aquestes negociacions, però nosaltres ho sometrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si hem de continuar aquesta batalla i de quina manera l'hem de continuar.
22: Aquests de la botzina són els que fan que no vagi a les manifestacions, eh?
2: Vostè.
22: Imagina't que el tens el... Exacte, jo.
3: Sí, no, si no va, no va ni a buscar el pa.
22: Jo hi aniria, eh? Jo aniria a moltes manifestacions, però una persona allí, tota l'estona, a l'orella, mic, mic, mic, mic, mic, mic, mic, mic, tota l'estona, mic, mic, mic. Mama, va, per la mort de Déu. Això no hi ha qui ho aguanti.
3: Calla! Vostè hi aniria, està claríssim.
22: Jo sí, a totes, eh? A totes.
2: Hi ha una...
7: Home, a totes les del procés, eh?
2: Totes,
7: no se n'han perdre ni una, eh?
2: Hi ha una equació que queda claríssima i és que els alumnes en aquesta recta final de curs arriben preparadíssims
3: sí.
2: Millor que mai. Vull dir, això ha quedat palès.
22: Sobrats.
2: Vull dir que crec que no cal patir els pares perquè segur que passen curs, a més...
22: Amb excel·lent
2: i bona nota.
3: Perdona, que hi havia dia de lliure disposició també dilluns, eh? Per tant, hi va haver 3 dies lectius la setmana passada.
2: Bueno, però jo és el que et dic.
3: Però
2: sí que jo crec que l'alumnat arriba en les millors condicions possibles.
22: Porteu-los a la privada.
2: Bueno, no em faci parlar. Deixeu-me saludar Laura Fa, la nostra cronista del cor. Laura, bona tarda.
5: Bona tarda. Deixa'm saludar el meu marit i la meva filla, que estan atrapats.
2: A on?
5: A la P7.
2: Ah, què dius ara?
5: Sí, perquè han sortit aquest matí de Badalona, crec que era la una del... quarts d'una a la una, perquè se celebra a partir d'avui el campionat del món de Fitkit a Benidorm.
22: De què?
2: Que guapo.
22: Fitkit.
3: És una gimnàstica així com, no?
5: I clar, han anat en cotxe a Badalona, Benidorm, i a Torredembarra ha sigut...
3: Han pillat, eh?
5: Sí, ho han passat, eh? Han passat a l'infern.
2: Ah, ja està, ja ho han passat.
5: Han passat a l'infern, però... Clar, el meu marit...
3: Doncs llavors ja no ens senten, segurament.
22: No, perquè són
5: home, espero que sí, m'ha dit, poso la ràdio, dic, us enviaré uns ànims.
22: On són? En posta.
2: Però perdona, ara, avui en dia, amb els cotxes, poses l'aplicació i ho escoltes.
3: Jo escolto, jo normal, la ràdio normal.
2: Perquè tu vas amb un cotxe...
3: Perquè és un cotxe dels
2: Picapiedra.
7: Però ja t'instal·laré, el meu fill ja t'instal·laré una pantalla i en el també, i te podes posar el guai, el guafe.
2: Anem a conèixer com està aquesta P7. Mira, aprofitant que ens ho has posat en safata... A veure, Fa, anem a preguntar-li a l'Esteve Giral. Esteve, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, com esteu?
3: Hola,
8: com
2: en quin
3: estàs?
2: Punt quilomètric estàs?
8: Jo estic a l'alçada de Torredembarra, pel
2: mira,
8: punt de
2: on deia, l'AP7. On deia la fa, sí. Mm.
8: I el que he pogut comprovar és que, clar, aquí no circulen cotxes, òbviament, perquè fins ara està tallat. De fet, estan aixecant ja, i això és informació d'última hora, ara mateix s'està aixecant el campament que havien muntat els docents. I, per tant, d'aquí pocs minuts, jo calculo que en 15-20 minuts, l'autopista P7 segurament ja es podrà tornar a reobrir el trànsit, perquè d'aquí res quedarà ja lliure de carpes, de totes les taules que han anat muntant els professors durant tot el dia.
3: Perquè han dinat aquí, no?
8: Han dinat aquí, han fet assemblees, han fet xerrades, ara fent una xerrada...
2: Això no vol dir que els hagi arribat un missatge de que hi ha cor i que desmuntin la parada?
8: El missatge que ha arribat, Toni, abans, just quan havia de començar la reunió, és que el tall s'havia d'acabar. Jo és la interpretació que faig.
2: Ah,
8: és a dir, que per negociar i que per parlar el tall s'havia d'aixecar. És la interpretació una mica que faig dels moviments que he vist i de les converses que he vist entre els representants sindicals i la gent que estava fent aquest tall. Sí que és veritat que estava previst que s'aixequés el tall als vols de les 6 de la tarda. S'ha avançat una mica, jo crec, per afavorir aquesta negociació. La idea, entenc que és aquesta. El pollastre gros està a les vies alternatives que han hagut d'agafar els conductors per esquivar aquesta autopista P7.
3: Aquí, aquí segurament és on, marit, no? Sí. Diu, Emma, per tots els pobles, que ha sigut un infern.
8: Clar, però... un infern absolut, perquè...
3: Sí, un infern, ha sigut un infern.
8: Veig cues... Veig cues al Nacional 340, veig cues a l'autovia A7, veig moltes cues també als...
22: Per Altafulla i Tiramunt...
3: No sé, però m'ha dit, m'estic menjant tots els pobles, m'ha dit, i està tot parat pels pobles.
8: Sí, està tot parat, amb molts camions, amb corrues de camions que estan pràcticament aturades.
3: Ell m'ha dit, diu la meva filla, no sé, una hora o altra surts. Clar, ara està a València i ja no...
22: Ah, és a València.
2: Ja és a València, ja.
3: Sí.
8: Jo el que hagués fet...
3: Bueno, és a València entrant.
7: Qui demana?
8: Sortir de la via, sortir de la carretera, si pots, i al final, si pots, si pots, sortir de... Perquè ara mateix la circulació és complicada. Ja us dic, ara mateix veig el personal, mira, això és d'ara mateix, el personal de manteniment de l'autopista, que està netejant una mica el que pugui haver quedat, que la veritat és que no és gran cosa.
22: Molles.
8: I és complicat explicar mentre... Doncs això, que s'aixecarà el tall en breu, s'aixecarà el tall en breu.
3: Perfecte.
2: Molt bé, Esteve, moltíssimes gràcies.
8: Vinga, una abraçada. Salut.
2: Bé, Laura, fa per començar. No sé si podem aportar alguna cosa més de tot el que hem viscut, a banda del discurs de Rafa Juste, que ha estat com està a Montserrat.
9: M'ha sortit del cor...
2: Semblava l'abat de Montserrat fent el discurs als fidels.
9: Amb el cor, de tot cor...
22: El sermol, sermol.
9: He quedat corprès, amb tota l'estima que li tinc a l'Alèxia.
2: Mare meva, anem enrere com els crancs.
7: Ho ha fet molt bé.
9: Sortit de l'ànima.
7: Sí, sí, dels pulmons.
2: De veritat...
10: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: A veure, Laura, fa alguna cosa més que puguem afegir de l'Alèxia i
3: a
2: Botelles?
3: A mi el que més m'ha cridat l'atenció és que la seva exparella, la Olga Ríos, que era també la seva representant, que ara viu a Madrid...
22: Una dona?
3: Sí, una dona.
2: Però no comencem amb coses que són totalment normals.
22: Me sento estranya, també.
2: Silenci.
3: Just ahir, quan...
2: La seva ex,
3: Olga Ríos, just ahir, quan es va comunicar aquesta marxa de l'Alèxia, va penjar una fotografia seva, que sembla una mica laitana, si la vines de lluny, oi que és una mica laitana, i el text posa... Importància a lo importante. ¿Ya se puede comer sandía? Que ens deixava sobtats com dient a veure si és que hi ha una mica de situació complicada amb aquestes dues ex, però fa 6 hores, suposo que perquè hi ha rumors de que hi hagués mala relació, ha penjat el vídeo on s'acomiada l'Alèxia Putellas del Barça.
2: Val. Bueno, també, perdona, amb una relació, relació sentimental... Pots acabar bé o pots acabar malament.
3: Clar.
2: On està escrit? És que aquí hi ha on està escrit que tu hagis d'acabar bé amb la teva ex o el teu ex? Pues hi ha molta gent que acaba fatal i ja no el vols veure mai més.
3: Però per nosaltres, que no sabem gaires detalls...
2: Pot ser que elles dues van acabar malament.
3: Pensàvem que sí.
9: No, segur que no, perquè l'Alèxia és molt bona i s'hi ha penjat el vídeo aquest de redempció.
2: Vostè està al cas de les relacions de l'Alèxia?
9: Pues, segur que li queu bé a totes les seves ex i els ex i és igual amb qui estigui perquè és molt bona noia.
3: Amb la Jenny Hermoso, en canvi, van acabar... Vull dir, tenen una relació... És una relació que tampoc s'ha arribat a parlar...
22: L'Hermoso, no?
3: Vull dir que...
22: Però què és això?
12: És la societat de les anes, lesbianes i musulmanes. Sí,
2: mare, per favor, prou ja, senyor Requesens, sí, sí. No vull sentir més. Talla
12: societat de les anes.
2: Prou ja, ja prou. Digues.
5: Amb la Jennifer Hermoso va estar com al principi de la carrera de sí. Totes dues. És una relació que obertament tampoc ella... Ja saps com és el vestidor dels equips
22: no,
5: fanis?
22: Jo no ho sé. No
5: que hi ha bastantes
22: és.
5: Relacions, perquè també ara hi ha el rumor de que justament podria anar a la Putelles a un equip de Londres
2: el
5: on juga...
2: London City.
5: On juga la Jana Fernández, crec que es diu, on hi ha rumors de si tindrien algun tipus de relació més enllà de l'amistat,
22: no,
5: però no hi ha res.
22: La tercera ja.
5: No hi ha res.
3: Però cadascú té les relacions que vol. Ja, només faltaria que s'hi ha d'anar comptant aquí, guants, tres, cinc... Doncs que s'ho passi bé, només faltaria.
2: I tant, totalment d'acord.
5: És la Putelles, en el documental de Netflix que parlen de lo del Rubiales, el veu veure?
11: Sí. Huevo chornoso.
5: Va ser genial aquell documental, es veu com la Putellas és una de les que
11: una
5: dona
11: vergüenza.
5: Més suport a la Jennifer Hermoso i com és de les que va plantar cara primer a la federació, vull dir que...
2: No,
5: que
2: molt bé, molt a favor de l'Alexia Putellas, a mi com a futbolista...
11: Feminista radical.
2: Com si vol anar amb set, és
5: com,
2: que...
5: Com a història personal...
2: Quin problema hi ha? Clar. Al contrari, o sigui, a mi és una dona que...
22: Però que li això li passés.
2: I és líder sí. I a més fa equip.
22: Sí.
2: No com d'altres que ni lideren ni fan equip.
22: Estic conforme
2: i amb hasta aquí puedo leer.
5: I amb les que ha tingut una mica d'enfrontament i no tot ha
2: allà
5: sigut tan...
2: Aquí,
5: vale. Sí, sí, que jo no vull que truquin. No vull
22: vas,
5: que truquin, ni em facin coses. La Putellas, la història... Em sembla duríssima la història que el seu pare desitjava veure-la debutar el primer equip i va debutar ella un mes després de que el seu pare morís, quan ella tenia 18 anys.
22: És veritat.
5: Que et deu de quedar sempre aquella sensació, no? Tan dura. Des de llavors va sempre acompanyada amb la seva germana i la seva mare, que són les que, bueno, són el seu equip, i una Alexia Putellas, que la fitxa estava en 650.000 a l'any, però jo crec que duplicarà amb publicitats. Ella no... Sí que llegia que està diplomada en direcció d'empreses i tal, però...
7: I es nota.
5: L'altra part amb el que guanya, jo crec que és publicitat.
2: Home, i tant.
5: Ha sigut imatge de Mango, per exemple, molt de temps, ara que Mango està tan d'actualitat. El Toni Ruiz, el que s'encarrega de Mango, la mà dreta de l'Isaac Andic, parlava moltes vegades de lo important que era per Mango aquesta unió amb Alexia Putellas, per exemple, i res, jo crec que se'n va algú que ha tingut molta responsabilitat en com està el Barça femení, no dic de resultats, sinó de fer-ho créixer d'aquesta manera, però que li donen aquesta part tan emotiva de no m'he buidat, però bueno, és un tema econòmic, s'anirà ella a guanyar pasta i el Barça
2: doncs,
5: tampoc.
2: Mira, em sembla fantàstic.
22: I tot això
2: i
22: que ens
2: també,
22: estudiarem.
2: També Barça, Alexia Putellas, que sí. Ha mantingut sí. La seva fidelitat amb la marca Nike, que sí. És la que equipa el Barça. Sí. Dit això, abans parlàvem de relacions, relacions d'aquestes que semblen que estiguin molt confrontades,
3: no?
2: Però ves per on. Doncs hi ha hagut un gest aquí de Shakira, no?, que ha sorprès amb unes declaracions conciliadores amb Gerard Piqué. No sé quina anàlisi en fas, Laura.
22: Després de fer aquelles cançons.
2: Sí, senyor.
5: Sí. Bueno, sí, senyor. Clar, perquè ara estan en una altra etapa. Les etapes del desamor passen per molts estats. I la van entrevistar al The Times i ella va dir: sempre guardaré en el meu cor gratitud cap al pare dels meus fills per haver-me convertit en la mare que sóc. Bueno, sí que és veritat que és una mica més de concòrdia.
2: Sí, sí. És un gest, almenys és un primer gest, les primeres paraules que sents una mica...
7: Home, gràcies a Piqué, es va fer famosa, eh?
5: Ara. Sí, home.
2: Crec,
7: no la coneixia ningú.
5: Sí,
7: no la coneixia ningú.
5: Era molt més potent, la Shakira, on vas a parar. És veritat que està bé que surti aquesta entrevista perquè el cap de setmana que el Piqué va estar...
7: Es va fer famosa ella gràcies a Piqué.
5: Que el Piqué va estar a la casita del Bad Bunny... Sí. Amb la Clara Chia hi havia com rumors de que potser estaria emprenyada perquè ja havia actuat amb el Bad Bunny i perquè havia de fer pujar la Clara Chia. Pues jo crec que ja està superadíssima tota aquesta història. És veritat que
2: qui no va anar a la casita? Tu vas anar a la casita?
5: Tu i jo no
2: vaig
5: anar a la casita.
2: Jo vaig anar a la casita de Hansel i Gretel.
5: Sí.
22: Horrorós, no t'ho recomano.
2: La casita de xocolata, molt millor.
5: Ja, va ser fort perquè la casita podia pujar la gent que estava quan el Bad Bunny actuava, però després hi havia altres VIPs que podien pujar després, com acabar de veure el concert des d'allà. I el dia del Barça m'agradaria poder-ho... El Pedri el van deixar pujar com una mica més tard, saps? No van estar tots a la vegada.
2: Perquè es pensaven que no tenia l'edat.
5: Potser se'n van a fer un pipi i l'estic apuntant. Perquè dins de la casita hi havia una barra per poder prendre alguna cosa, La gent que estava allà podia prendre copes allà.
3: I es veu que hi ha un sofà, és que et pots estar dins veient-lo amb una pantalla.
5: Total,
3: no
5: vull dir que podies estar allà tan tranquil·lament. A més, el PSC, que s'ha volcat molt en Bad Bunny.
13: Sí.
5: Home, estava...
13: Salvador Illa,
5: El Dalmau estava al concert, el Collboni al concert. Vull dir que molta gent del PSC va...
2: Però potser, però això no sé, pregunto.
5: Que no he vist d'altres partits.
2: No. Ah, vols dir que d'altres partits no hi van anar?
5: No em consta.
2: Potser no tenen tirada. Bueno, potser sí que els hi agrada l'alcalde Collboni, el...
13: És Boboni.
5: Sé que la fotografia que es va fer dilluns... Ah, ja ho tenim. Perdona, ara m'estic saltant tot, no?
2: No, és el que anava a preguntar. Ara que parlaves del PSC, hi havia Collboni, el conseller Dalmau, que la sensació que sempre que tinc és que
5: li agrada.
2: Aquest tipus de música li agrada.

0: O sigui, ara és com...
1: El
0: Bad Bunny té com aquesta línia...
2: Antitrump.
0: De progressista...
3: Antitrump.
1: No m'imaginava el president Illa alineat musicalment, escoltant la música de Bad Bunny a casa.
0: Inclusiu, o sigui, no és el típic mascle, sinó que jo què sé, bueno, que és això, inclusiu, divers i tot això, i el té com una icona progressista de dir, jo aquest tio em ve de gust parlar quatre paraules. Clar, el Bad Bunny, quan va arribar dimarts de la setmana passada, dimecres, us vaig explicar que va sortir d'anar una volta amb la furgoneta i se'n va anar a dinar al Disfrutar, i en la volta amb la furgoneta va veure la Sagrada Família. I no va baixar de la furgoneta. I ell va dir, hosti, jo vull entrar a la Sagrada Família. Com que actuava i tal, dilluns abans de marxar, va dir, porteu-me, que la vull veure per dins, i va ser quan li va dir, tu, que em volies conèixer, que vaig ara, quedem allà...
4: Tu,
0: ja ens veiem.
4: Que em volies conèixer, tu. Tira cap allà.
0: Allà.
1: I el president ja li va dir, tu, que me quieres conocer, venga, pásate por la
4: sala. No sé, que me voy a Nueva York.
0: I llavors va fer 5 minuts i va dir, mira, vaig, el saludo, parlo, li va donar les gràcies per haver triat Barcelona com a primera ciutat per començar aquesta gira multitudinària que farà el Bad Bunny. És veritat que no ha triat Barcelona per fer residència, perquè ara estarà 10 dies fent residència a Madrid.
3: 10 dies a Madrid.
0: 10 dies que coincidirà amb el papa, no. Allà, saps? Imagina Madrid com
1: estarà. Escolta, per què no va el papa a la casita?
0: Sí, això
1: ho deia. Home, això seria la repera. Oh. Imagina't, el papa allà o 14, allà...
4: Sol, te l'imagines?
1: No,
4: sol,
1: ple de gent, i el papa...
3: No, vestit de papa,
1: I l'arcabisbe... Sí,
3: vestit de papa.
1: Però clar,
0: és veritat
1: que... Blanc.
0: És veritat que els polítics volen fer una aproximació a altres perfils, i és a través de les xarxes socials. Han recordat el rei Felip quan es va fer el selfie amb Aitana.
1: I el rei Felip també hauria d'anar allà a la casita. Doncs
0: Pues mira, estaria bé, també.
1: No crec que vagi.
0: Estaria bé, no.
1: Bueno,
0: no
1: mira, saps qui crec? M'imagino que li agradaria més anar-hi a la reina Letícia.
3: La seca, sí.
1: Que amb ell.
0: Sí,
1: no sé.
0: Segurament
1: bueno, el papa
0: nenes.
1: Seria un puntàs.
0: Amb les nenes, sí.
1: El papa me l'imagino allà.
4: Quants dies? Madrid?
0: 10 dies.
4: Cada dia.
0: Però tot esgotat, a Madrid. Hi haurà hòsties per anar a la casita,
1: no,
0: ja t'ho aviso.
1: Aquí 10 dies a Barcelona, els que estaríem esgotats i es m'ha perdut seríem nosaltres. Perquè aquí el problema a Barcelona és que els VIPs s'acaben,
2: No, és veritat.
1: És a dir, amb 3 concerts aquí a l'Star System català...
0: No,
1: és
0: bueno, però
1: al final haguéssim tingut que tocar...
3: Tens tot TV3, tens el Jordi Basté.
1: Sí, al final són els mateixos.
0: No els hi van dir
4: a la P.
1: Bueno, el Basté hi va anar al concert,
0: Va anar al concert.
1: A la casita no sé si va anar-hi, però al concert
0: però
1: també
0: estava
1: va anar.
0: Vull dir que el Jordi Évole, per exemple.
1: També, i a l'Ostrell, que el vaig veure també amb una foto que corria, que també estava per allà.
0: Mar Giró i Santi Villas sí que estaven a la casita,
1: Però tots, és que en 2 dies, els VIPs, els Star System català, ja va quedar... Dius, dimecres aquí portem. I ara no quedava ningú.
3: Alemanya,
0: però,
3: Alemanya.
0: Per exemple, va estar la Úrsula Corberó... Que
1: Alemanya,
0: la
1: Regina dos Santos...
2: Bueno. No, que està a Madrid, Regina...
1: Joan Pera. Tercer dia ja quedava la cosa i anàvem...
0: La Úrsula Corberó era el primer dia que sortia des de que ha donat a llum. La primera festa, que també va triar uns talons que em van semblar de lo més incòmode per anar, horrorós, però ella estava contenta. A més, el Bad Bunny la va mirar i la va reconèixer. Va dir, ai, calla, que està aquí. I estava, vamos, entregadíssima.
1: Molt bé, escolta, avui, com que anem molt apretats de temps, ho deixarem aquí. Divendres, Laura, parlarem de Miguel Bosé a Andorra. S'està instal·lant a Andorra.
0: Què dius? Tinc molta informació d'això,
1: Això, divendres, a les 5, abordarem aquesta qüestió amb el temps.
0: Flipareu.
2: Jo...
0: Però no diré res,
1: que amb tu sempre flipem. Vull dir que no ens quedem aquí. Laura, moltíssimes gràcies. Ara tornem i ho fem parlant dels que seran tard o d'hora, potser ja ho són, els que marquen el tempo al món. La Xina?
5: Tenim carn.
6: I també peix.
5: Tenim fruita.
6: I tenim verdura.
5: Tenim amplis horaris.
6: I botigues al teu costat.
5: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
6: I estem molt a prop teu.
5: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
7: RAC 1.
8: Tot el camp!
9: Para,
10: deixa de queixar-te i puja.
9: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
10: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
9: La bufanda i la samarreta, genial.
10: Doncs l'uniforme, culer.
9: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne tot drap, tio, t'has passat.
10: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
11: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
12: Pel dormitori o pel saló,
7: per la taula o per la cuina. És

0: Escoltant la ràdio. I en aquest cas, escoltant el programa. Per tant, des d'aquí, escolta, un aplaudiment pel Paco.
1: Felicitats.
2: Aviam si
0: perquè no hi ha cosa que em faci més feliç que la gent em digui que...
3: Paco.
0: Bueno, no seria...
1: Ara, que s'hi ha d'aprendre català amb el senyor Vicenç Martí.
3: No, home, aquest programa.
0: I amb aquesta cançó no seria...
3: Que només parleu que castellà, en aquest programa. La que podeu, sota
0: el
3: castellà.
0: No seria el fil. Bueno, a veure.
2: Doncs desitgem que Lleó 14 parli molt en català i molts fidels també aprenguin català. Aviam, des de fa 24-48 hores, el debat, en bona part de l'actualitat, gira al voltant del valor de les joies que amagaven una caixa forta Zapatero. I el Marc Serra portava un gemola que deia que no valien massa. Altres doncs deien que valien milions a Telecinco i ho sentíem. I clar,
4: el zorro, que li diuen el zorro, eh?
2: Bueno, aviam, sí que és veritat que molta gent sí que guarda les joies, sobretot la gent gran, per com una mena de forma d'inversió. Les guarden durant molts anys per mantenir el valor del seu patrimoni.
4: I tant.
2: De fet, els propis anuncis de joies de televisió de fa no masses anys ja posen en valor això, el fet de mantenir el valor durant generacions de les teves pedres precioses, rellotges, etcètera, etcètera. L'or.
4: Evidentment,
2: molta gent inverteix en
4: or. Està més alt que mai, l'or, eh?
2: Per exemple, jo el que recordo molt...
0: No s'ha dit mai, això, de que l'or sempre està més alt que...
2: Sempre puja.
4: Sempre està més alt que dalt.
0: És valor segur, eh?
4: Sí, sí, però sempre està dalt de tot, l'or.
0: És el màxim històric,
4: Si sempre fos així, bueno, no sé, ja seria intocable, l'or, no el podies comprar.
2: Doncs mira, hi havia una cosa que portava or, un anell de Galeries del Coleccionista.
4: Home, aquí el senyor Virgili... O sigui, per la seva dona, la vostè...
0: Tot.
4: Ho ha comprat a la Galeria del Coleccionista, però tot. I uns anells.
0: La cruz de
4: la croche
0: d'esmeraldes.
4: Preciosa. Uns anells que...
2: Espectaculars,
4: que en riu tantú dels punys aquests, dels punys americans.
0: La meva senyora es passeja per casa enjoiada.
4: Home, i quines joies. I pots pagar...
0: Ui!
4: Amb tres reencarnacions.
2: I això revaloritza, el propi anunci ja ho deia.
4: Sí, home, i tant.
5: Hijo, es que parecen haber sido creadas para coronar toda una vida.
4: Claro.
5: Como el anillo tiara real de Galería del Coleccionista.
4: Preciós.
5: Una bellísima tiara de oro.
4: ¿Qué tan sembla que el té, vostè?
5: Una joya majestuosa. Con nada menos que un quilate de diamantes en talla brillante y baguette, cuidadosamente engastados en oro.
4: Fixa't.
5: Tiara real es la joya eterna la que pasará a formar parte de su patrimonio familiar. Una joya que será apreciada y admirada por una generación tras otra.
4: Una
5: que se entrega con su certificado de autenticidad avalado por un prestigioso laboratorio gemológico.
4: Fixa't.
5: Es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar.
4: Exacte.
2: Joya eterna, clar, en ells.
4: El que era una joia també era el pianista,
3: Oi.
4: Que certament li donava un ritme al...
2: Però et quedaves mirant la pantalla que no podies fer res més amb aquestes veus, amb aquestes imatges.
4: Quan estàs ja catatònic...
1: A quan està el gram d'or?
4: No. Però el màxim 56?
1: Vale, 56 euros, Vale.
4: Però parles de l'any 2008.
1: Calli.
0: 110.
1: 110. I vostè?
4: És que ho he vist.
1: Veus, ho sabia, El preu de l'or ho tinc en directe perquè va oscil·lant a més en els cèntims.
2: Sí.
1: Ara mateix el gram està a 122,70.
4: Què t'he dit?
2: Que puja.
1: Una aproximació al senyor Marcelí.
2: És que havia baixat molt una època, però vaja, veig que
4: fa temps que no... En 5 anys ha pujat un 144%.
1: Per què s'ho mira, vostè?
4: Collons, perquè tinc ulls.
2: Doncs
4: si vols me'ls arranques, ja no ho miraré.
2: Doncs escolta, Galeria del Coleccionista, senyor Marcelí, és una molt bona inversió. Pensi que es va fer tan popular a la seva època que, de fet, encara existeixen, però fins i tot se'n van fer gags. El 1998, el duo còmic Cruz i Raya, concretament José Mota, el programa de televisió espanyola Este no es el programa de los viernes, deia això sobre Galeria del Coleccionista.
6: Galeria del Coleccionista de gilipolleces le presenta esta oferta irreproducible. Una auténtica peseta de chapa de hojalata chapada en chapa con un peso aproximado de nada y un valor incalculable de menos, que será la envidia de todos sus amigos. Galería del Coleccionista de gilipolleces le ofrece esta auténtica peseta al increíble precio de nada por solamente ni llamar. Llévesela antes de que se devalúe.
7: Que boníssim.
8: A mi aquestes... aquestes no fan cap gràcia. Jo només us vull dir una cosa molt important sobre això del sabatero.
2: Sí.
8: El sabater aquest, jo no l'he de defensar per res, perquè ja s'apanyarà, però això de tenir joies a casa és lo més normal del món. Això us ho heu de posar al cap, perquè és important. I s'ha de guardar en un racó, sigui allò amb un calaix amb doble fondo...
4: No,

0: El radiador, el radiador, sí. I es poden fer uns calerons perquè ja s'ha dit tota la vida la dita, a bon mercat vendràs doblat.
1: Bé, la sort és que al final s'hi han trobat.
0: L'hora és això, l'hora és el que acaba de dir la nena.
2: Ja. Escolti...
3: Parlant de Zapatero, deixem-ho tornar a obrir línies amb Jordi Armenteres, perquè jo abans li he preguntat a Míriam Díaz si havia acabat a l'Escorcó i a la zona de Serrat, i ens havia dit que sí, però pel que
4: no,
3: hem anat veient...
4: Pel
3: que hem anat veient durant la tarda, a l'Escorcoll continua.
4: No, fe de rates, total i absolutament. A mi des del PSOE m'havien apuntat que efectivament havia acabat aquesta...
0: T'enganyen.
4: Petició de documentació, i ara no. Siguen dentro, aquesta és la frase. Siguen dentro.
0: Però treuen allò, les computadores, les màquines... De...
4: Però siguen, no en sé absolutament dintre, res, però... no hi ha informació. Precisament per si hi ha tants periodistes en aquests moments a la porta, jo sóc al Congrés dels Diputats encara, de fet el ple ha acabat fa un moment, i no, continua dins. Per tant, fa 9 hores que hi ha agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz.
0: Però no ha entrat res, ni una caixa trista.
3: No, perquè estan a dins, estan a dins.
0: Ni una cadira.
3: Doncs Jordi, haurem d'estar al cas, perquè això no és un escorcoll per anar a buscar quatre documents, sinó que això fa pinta de ser un escorcoll molt més, molt més seriós. Jordi Armenteres, moltíssimes gràcies.
4: Fins ara.
3: Tot això aniríem acabant, sí. Joan.
1: Mira, doncs ara que us posava un tall de José Mota, avui sentíem a Pedro Sánchez dient que la policia ha d'avançar juntament amb els tempos de la justícia, no segons com surtin les notícies. I vaja, jo he tirat molt de correcció, bueno, ha tirat molt de correcció política per fugir d'estudi, això que fan tant els polítics. I precisament hi havia un altre gag de Cruci Raya del 2012 que parlava...
3: Veig que t'agraden
5: Cruci Raya. No t'agrada Cruci
1: Raya? Bueno, he trobat algun... No els coneixia molt, la veritat, sí, però he trobat alguns gags que...
2: No els coneixies?
1: No massa, jo, clar, és una generació
3: que
1: no és la meva.
3: La sort que haguessis fet si no els haguessis conegut.
5: Hòstia, i aquell gag de ¿Dónde está Paco? ¿Tú sabes dónde está Paco?
3: Paco a Terrassa. Perdona, no, que és el que he saludat aquest...
5: Que sabia, que sempre deia con aquella voz. ¿Tú sabes dónde está Paco?
3: És que no sé de què m'està parlant.
5: Paco!
1: Amb el de Galeries de Col·leccionista ha rigut.
3: No,
1: t'ha escapat una mica el riure.
3: No, jo no he rigut.
0: Ah. Qui ha rigut?
2: Vostè deu haver rigut.
3: L'únic que ha rigut ha sigut tu.
2: Jo crec que ets tu que has rigut.
3: Jo no he rigut.
0: Ja me rius tu.
3: A mi m'ha agradat, el que sí que m'ha agradat i que he rigut, he fet un somriure, és amb l'anunci.
1: Però després...
0: L'anunci real.
3: L'anunci real, no amb l'anunci de Galilea de Gilipolles.
0: No feia cap gràcia. No feia cap gràcia.
2: Però t'ha fet gràcia el dir-ho, no. Veus?
3: Galeria de Gilipolleces, reconec que, bueno, té la seva, sí. O sigui, la paraula, Galeria de Gilipolleces, sí.
1: Està ben trobat.
3: La resta era molt justet.
1: Perdona, bueno, però a vegades l'humor fàcil també
3: no és... Nada, i si no sé què,
5: perdona,
3: tu, treballa't una mica més al guió.
5: Tu vas a entrevistar-lo, a José Mota, que te va donar una entrevista de col·leccionista.
3: Sí, l'entrevista feta simpatia.
1: Dóna-li una segona oportunitat. Aviam què et sembla aquest gag sobre la correcció política del 2012. Ell emulant que és el president del govern.
3: Perdona un moment, de quin govern?
1: Del govern espanyol.
2: Però del 2012.
1: Qui representa, és un gag que representa que és Zapatero.
5: Ara Zapatero?
3: Zapatero.
1: Representa que és Zapatero, però no l'imita gens.
3: Com que imita, clar, però aquest és el tema, com que imita tan bé, per això preguntava qui imitava, perquè ara em posaràs el document.
5: No sé. I feia tan gràcia.
1: Fa la paròdia del fenomen aquest que passa al Congrés, que és que el president o presidenta de torn del Congrés t'està interrompent constantment per qüestions de correcció política.
6: Señorías, es evidente que ha habido malversación por parte de los señores Quiroga Herreros y Jiménez Farnillo respecto de los fondos europeos de fomento en el ministerio...
7: Perdón, señoría, pero le rogaría que no cite los nombres de los implicados, ya que el caso está sub judice y el Poder Judicial ha solicitado que no sean revelados por ahora.
6: Ya. Bien, retomo. Les decía que es evidente que ha habido malversación por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el ministerio.
7: Señoría, le ruego que omita la tipificación de malversación, ya que el juez que instruye la causa aún no ha dictado sentencia.
0: Bien. ¿Por qué riu la gent?
6: Quina gràcia? Le decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el ministerio.
7: Disculpe, señoría, pero el Parlamento Europeo ha pedido expresamente que no se mencionen los fondos de fomento hasta que el Tribunal de Bruselas proceda en la causa. Bien, señorías, les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en el ministerio.
6: Señoría, perdone.
7: pero el Tribunal Constitucional ha pedido que los ministerios
3: falta molt?
1: No, no, ya se acaba.
7: Al margen. Perdón, señor presidente. Señorías, en cualquier caso quiero aclarar que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio. Si alguien le dio algo a alguien cuando sucedió algo en algún lugar, ese algo andandará.
5: Andandará.
7: Andandará.
5: Andandará.
1: Perdoneu, però se us ha escapat un somriure durant una part del gag.
2: A mi em fa gràcia aquest home que estava rient aquí, t'ho juro.
1: No, perquè hi ha gent que li va...
3: A mi ara mateix el que m'està preocupant és el streaming del programa, que des que has començat m'està baixant com un sí? dron a Teheran. Per tant,
1: doncs, si, ja marxo, si no et sap greu, vaig, sí, home.
3: Aquesta és la teva secció, torna a posar.
1: Poso aquesta sintonia a partir d'ara.
3: Mira.
0: Ets l'estret d'Hormuz del programa.
3: Exacte.
5: Andandarà a l'audiència.
1: Us cobraré peatge.
3: Has creat un col·lapse tremendo. Vinga, fem el relleu i que entri el plat fort, que entri el plat fort, que no és altre que el Xavi Franquesa.
8: Versió RAC1.
9: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
10: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre... Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
11: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Etnia Barcelona, Kenzo i New Balance. Només aquest dijous 28 de maig a la Roca Village.
12: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
13: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
14: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
16: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
17: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
18: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
19: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
18: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
19: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
18: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
20: El el carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
3: Doncs va, saludem a Marc Poyato, que ens acompanya. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Comencem parlant del PSC, perquè assegura que ha actuat amb total transparència després de sortir esquitxat en la investigació oberta a l'Audiència Nacional. Senyor Santa Susana, anem amb un tema que el
5: que
3: toca...
5: Què passa, que estava en el lavabo? Hòstia, que no se poden ni pixar tranquil, eh?
2: Però escolti, no ho digui.
5: Que tinc incontinència. M'estava pixant a sobre. Ai. Hòstia!
2: Però no ho digui, dissimuli una mica.
5: Sí, no un problema de pròstata. No,
3: perdoni, és que...
5: Que se m'ha hinchat la pròstata.
3: Hem pensat que seria una notícia que potser, no sé, potser tindria alguna cosa a dir, que és que el PSC ha assegurat que ha actuat amb total transparència, i dalt amb transparència, després de sortir esquitxat en la investigació oberta a l'Audiència Nacional.
5: Claro, claro.
2: Aquest és el gran comentari.
3: Va, Marc, explica'ns-ho.
21: Doncs bé, els socialistes catalans han fet un comunicat explicant que tota la documentació relacionada amb la campanya electoral del 2024 ja està dipositada a la Sindicatura de Comptes perquè la faci arribar a l'Audiència Nacional. Això després que el magistrat Santiago Pedraz l'hagi reclamat en el marc de la investigació d'una suposada trama creada per desestabilitzar les causes judicials que afecten els socialistes i el govern espanyol, el conegut com el cas de Leire Díez. Per la seva banda, Junts ha demanat a Salvador Illa que comparegui al Parlament per explicar quina relació hi ha amb la campanya electoral socialista del 2024 i el que s'està investigant a l'Audiència Nacional. N'ha parlat la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales.
22: Ja van ser unes eleccions marcades per una clara desigualtat de condicions democràtiques amb el nostre candidat, el president Carles Puigdemont, encara a l'exili. Per això, qualsevol dubte sobre el desenvolupament de la campanya electoral o sobre les despeses i contractacions del partit que avui governa Catalunya, exigeix màxim rigor i exigeix màxima transparència.
21: El Partit Popular Català també reclama explicacions a Salvador Illa, en aquest cas per les reunions que el president de la Generalitat va fer amb l'empresa xinesa Huawei per explicar si aquests contactes estan vinculats amb la causa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Més coses, el Tribunal Superior de Justícia investiga l'exconseller Joan Ignasi Elena per un suposat cas de prevaricació administrativa a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El Tribunal veu indicis de delicte per l'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa de Elena i del seu soci, el també exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. La investigació se centra entre el 2017 i el 2019, quan l'alcalde d'Altafulla era Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. I Osca serà la seu de la propera gala de les estrelles Michelin. Segons els organitzadors, aquesta tria busca donar visibilitat a territoris i destinacions amb una personalitat marcada i amb uns objectius clars per situar l'oferta gastronòmica com un dels arguments principals pels viatgers. Actualment, la província d'Osca té 18 restaurants representats a la guia Michelin, 8 dels quals tenen una estrella. La gala es farà el 24 de novembre al Palau de Congressos d'Osca.
23: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
21: I acabem amb el temps. Avui ha sigut el dia més calorós des que va començar l'any i s'han fregat els 37 graus a la Ribera d'Ebre i els 35 en molts punts de l'interior. Demà i divendres la calor encara es descontrolarà més i es podrien batre rècords en un mes de maig, amb màximes properes als 40 graus al Pla de Lleida. El sol continuarà dominant, però a partir de demà començaran a descarregar alguns xàfecs de tarda al Pirineu i Prepirineu.
3: Gràcies, Mar. A l'Arnau Vila, que ja el tenim per aquí i que ve amb informació fresca. Dic tan fresca com que Xavi Franquesa no sap no sap res del
24: no sap de qui parlem
3: de qui parlem I jo pràcticament tampoc.
0: Tu tampoc, però si tu l'has vist en directe.
3: Jo no sé qui és.
0: Jo no sé si recordeu que fa un mes RAC1 va avançar...
3: Si l'he vist en directe, perdona, si l'he vist en directe i no m'ha generat cap mena d'interès, és, senyor Virgili?
0: A veure...
3: Què hem de dir?
4: Res. És que no cal ni parlar-ne. Ni cal ni parlar-ne.
3: Si t'ha passat inadvertit un jugador i ara resulta que fitxarem aquest i jo el vaig veure al camp. Resulta.
0: A veure...
3: Que jo el vaig veure al camp i va passar totalment inadvertit. A veure, què estem fent? És un cogombre.
4: Una altra papona.
0: Per favor.
4: Una altra papona.
2: Un cogombre.
0: En tot cas, ara ho he dit, seria, com és en anglès, cogombre?
3: Cogombre.
0: És pickle?
3: Sou la Kailà, és la professora... Professora Kailà.
5: Cucumber.
0: Seria un cucumber.
3: Mrs. Kailà.
2: Jo diria cucumber.
3: Teacher Kailà.
2: Però escolta, de vegades m'equivoco perquè l'altre dia vaig llegir Worcestershire i ho vaig dir fatal. Em va enviar un missatge a un oient.
3: Però és estrany, perquè mira que tu ho domines però a la perfecció, això.
5: I si no fos un zucchini, és molt parecido.
0: No, a veure, et dic que és en anglès perquè fa un mes RAC1 posava sobre la taula un nom, que és el d'Anthony Gordon.
3: Això qui ho posava, això?
0: Aquí, a RAC1.
3: Però qui?
0: A la redacció d'esports. No recordo exactament qui ho va ser.
3: Però a la redacció d'esports, per Antena.
0: Sí.
3: Ah, val.
0: És a dir, que Anthony Gordon era un objectiu del Barça.
3: A mi em recorda Flash Gordon, és l'única cosa que em ve al cap.
6: És un nom d'actor.
0: A veure...
6: Anthony Gordon és un nom d'actor.
3: D'un nom d'actor.
6: No de futbolista.
0: Però d'actor de quina edició?
6: De Netflix.
3: Top porno. Anthony Gordon, 7 pel·lícules con el...
0: Muy Gordon.
5: 7 pel·lícules i 23 centímetres.
4: Per què?
2: Deus centrar-vos.
4: El pen.
3: No, dic,
0: el pene Gordon.
3: Que, no, dic que té nom d'actor porno. Però bé,
5: sí,
3: anem amb Anthony Gordon.
0: Sí, a veure, el que podem explicar és un jugador de 20... Clar, per qui no el sàpiga qui és, jugador de 25 anys anglès, extrem esquerre del Newcastle, per això dic que l'has vist en directe, però l'has vist en directe un dia que el Barça va guanyar 7-2. Per tant, tampoc... Ahir, per favor.
3: No, 5-7-2, no.
0: El dia al Newcastle.
3: Però no li van fer 7 gols, sí, tant, per guanyar 5-3, no?
0: No, 7-2.
3: Ah, imagina't si me'n recordo poc
5: d'aquell partit. Imagina't si és bon barcelonista,
0: imagina't.
5: Que el Bobó no te'n recordes. No. I aquest el tenim de locutor, amb una camisa blanca.
4: Com cada
5: blanca
4: dia.
5: Blanca, amb uns topes fastigosos.
2: No, blanca no és.
3: Ara.
0: És amb rodonetes.
5: Té una rodoneta.
0: Sí, això, que podem explicar que... que es vol resoldre abans del Mundial, això, i que si hi haurà un impediment és el tema del preu, perquè el Newcastle demana 85 milions d'euros.
6: Sí, home! Sí, home. Però va al Mundial,
0: 85, sí.
6: Està convocat per Anglaterra?
0: Està convocat per Anglaterra. Ho hauria de mirar. Jo diria que sí.
3: Aleshores, perdona, si no ho saps, no ho diguis.
4: Si no ho saps...
0: Vaig a mirar-ho.
3: A veure, que Marta Ramon t'està passant informació.
0: Marta Rabó, m'estaves a dir informació?
3: Sí, sí. Ah. He d'estar allò... Jo estic més a sobre que vosaltres.
0: Va ser el Pintanel. Sí, va ser l'Àlex Pintanel.
2: Favila.
3: Vale,
0: pues... No, és això. M'explica la Marta Ramon que va explicar el Pintanel. Sí, sí,
5: a veure, Marta Ramon, que vingui, que vingui.
0: He vist bombardeig de gent que em diu que va ser el Pintanel, que és Pintanel també qui explica que el Barça ho vol resoldre abans del Mundial, que és el Newcastle, qui demana 85 milions d'euros, i que el jugador prioritza el Barça. Però clar, hi ha un tema de preu.
4: Aquí. Ni de broma,
3: bueno,
4: per això.
3: I que, franquesa, tu...
6: Però per un moment, però per 80 no podem fitxar el Julián Álvarez? Vull dir, és que hi havia tant de problema.
3: No, perquè Julián Álvarez ja en demanen 120 o 125, o una barbaritat. Calla, que Marta Ramon...
2: Sí, ja està aquí.
3: Un aplaudiment per Marta Ramon.
5: Que il·lusió.
6: Tot amb l'actitud de donar una gran notícia.
3: Hola. Prepara't, perquè la cleca ve servida a l'Arnau Vila.
7: No, és que dic abans de fer senyals, no, de fum...
3: No, ben fet. Aquí,
7: dic, entro a l'estudi, sí. I explico ja el que acabem de saber.
3: És que et vaig a dir una cosa, això és... Aquest és el secret de RAC1, Entres, surts, aquí no hi ha parets, Aquí entres, surts, no?
2: Això és
3: una
2: gran
3: oberta.
2: Virtut que tenim.
3: Sí, va, el 3 hores estaríem posant un separador, tal, faríem mímica...
24: L'estudi de Marta Ramon, que ens portes?
2: Aquí tot és natural.
3: Aquí tot és natural.
2: I ja està.
3: Amb altres emissores tot és amb gas. A veure...
7: El que podem explicar a aquesta hora a RAC1 és que el Barça ja li ha fet una proposta formal al Newcastle per uns 80 milions d'euros per fitxar Anthony Gordon que l'acord, el pacte amb el jugador entre el Barça i Anthony Gordon és total. Ara, per tant, el Barça ja està negociant amb el Newcastle amb aquesta primera proposta formal del voltant de 80 milions d'euros. És l'inici d'una negociació, veurem com acaba.
3: Per tant, el volen.
7: El Barça el vol, sí.
3: Però, i, però no, no juguen al, en el lloc de Lewandowski.
7: No, és que són dues carpetes diferents.
3: Ah.
7: El Barça vol incorporar dues peces a l'atac. Anthony Gordon és extrem esquerre, també es pot adaptar pel mig, també pot jugar de davanter centre, però principalment és un extrem esquerre. I, a banda d'això, el Barça no abandona la carpeta de reforçar-se amb un nou, que no té per què ser un nou estrictament clàssic com ho era Lewandowski, i continuar, doncs,
3: però,
7: interessat.
3: Perdona, ja dona per dos fitxatges d'aquesta quantitat? Perquè si et gastes ara 80 milions...
4: Exacte.
7: Sí, el que passa que, tot i que la xifra de 80 milions espanta molt, heu de pensar que per fer els càlculs del fair play financer famosos, el que has de fer és repartir els 80 milions en amortització segons les temporades que fitxis,
3: que
7: i llavors queda repartit, llavors has de calcular la fitxa i l'espai que has de fer perquè hi càpiga no és tan gran, i tenint en compte que el Barça tornarà a la regla del 1-1, a veure, no farà màgia, tampoc pot tirar la casa per la finestra, però és possible. S'han de fer coses, s'ha de fer lloc, s'haurà de vendre algun jugador, s'ha de pagar igual, no és bufar i fer ampolles, estem a 27 de maig, l'estiu és llarg, poden haver-hi sortides que ho facilitin, però el Barça confia que podrà incorporar aquestes dues posicions.
4: Ara el que ens faltava, un Gordo. Ara un Gordo...
3: Sí. No, Flash Gordon, Flash Gordon.
6: No, depèn, està primet, ara l'hem vist unes imatges, està primet,
3: eh? I no sembla anglès, eh?
6: No sembla anglès.
3: Sembla suec.
6: Exacte.
3: I a part, és ros.
7: Hi ha molt encís d'Anthony Gordon amb el Barça, perquè quan va haver-hi l'eliminatòria del... O sigui, quan el Barça s'ha enfrontat diverses vegades al Newcastle aquesta temporada, i Anthony Gordon va quedar molt impressionat amb el joc del Barça. Va haver-hi molts elogis d'Anthony Gordon cap al Barça. El cos tècnic del Barça, aquests elogis els hi van agradar molt, i a més el jugador també els hi va agradar molt com jugava, i s'hi van fixar d'una manera clara.
4: Sí, però no ens va fer ni un gol.
0: Un? Sí, el partit de la Lligueta.
4: Un gol.
0: Que a més l'estàvem passant per la tele, que no sigui...
4: Un gol ens va fer.
3: Bueno, escolta, per tant, aquest nom ens hem de prendre seriosament. Doncs sí. Marta, Ramon, moltíssimes gràcies.
7: Ampliarem més coses al Tu Diràs,
5: home,
7: segur. Que estem treballant ara.
3: Bueno, el temps afegit també direm alguna cosa, eh?
7: I deixeu-me dir també, ja que hi som, que ens apuntem també el nom de Bernardo Silva, perquè donarà...
3: Bernardo Silva,
7: donarà cap parlar.
3: Aquest em consta que Flick no el vol.
7: Hansi Flick no el veu clar, però el club el veuen amb bons ulls perquè és una bona oportunitat de mercat.
4: O sigui, manarà el club.
3: O el Flick.
7: O començaran Flick i li diran, escolta, ve gratis,
4: gratis.
7: No et farà nosa.
4: Ah, ve de franc aquest noi.
7: Clar, no.
3: Sí,
7: no,
3: perquè...
7: No, zero. Marxa zero. Li has de pagar un sou. Li has de pagar un sou.
4: No, no
7: vindrà por amor a l'art.
3: A mi em consta que Flick no creu que no li cal. Bueno, veurem a veure què passa.
7: Dic que ho ampliarem, el Tu Diràs, però si voleu, vinc aquí també el temps afegit, vull dir, el que necessiteu.
3: Bueno, escolta, jo t'ho agraeixo infinitament, ja saps que sempre he estat allò que en diuen, al teu costat. Per tant,
7: i jo al teu.
3: Moltes gràcies. Ai. Gràcies, Marta.
7: Fins ara.
3: Bueno, un aplaudiment per Marta.
0: Bravo.
3: Ens retrobem d'aquí res. Tenim una pregunta en marxa.
0: Sí, que està a l'Instagram, a les stories, que per cert, Alexi és titular en aquest partit que comença a les 7 de la tarda, perquè avui us preguntem per què les estrelles es buiden al Barça, en general, com que Alexi diu que també s'ha buidat com Pep Guardiola, per quatre motius: per exigència, per entorn, per vestidor o per desmotivació o cansament.
3: A veure, franquesa, què creus que... Per què es buiden?
6: Escolta, crec que és el recurs fàcil, m'he buidat. És un estic fins als collons, també. És una manera... Clar, és un eufemisme. Estic fins als collons, ja, d'aguantar comentari. O ja, quants anys porta? 14 anys.
2: Sí.
6: Vol canviar d'aires, vol anar a aprendre una miqueta a polir l'anglès. Que el TV, el TV, l'anglès, li vaig... Totes les jugadores del Barça, va, depèn, n'hi ha una que és portuguesa,
0: perquè
6: que
0: parla estudiat,
6: el català perfecte.
0: Han estudiat totes.
6: Totes.
0: I es nota la diferència.
6: Però vol anar millor. Home, jo també, en la seva circumstància...
3: Amb els jugadors.
6: Sí.
4: Què vols dir?
2: Bueno, molt millor elles que ells.
6: No, perdona, no. Ara n'hi ha un reguitzell de jugadors que estan mitjanament formats.
0: I que es nota també.
6: Ja no et dic que tinguin estudis, però vull dir, hi ha uns Èrics García, gent que la toca una miqueta intel·lectualment.
0: Covarsí. Es nota qui ha estudiat i qui no. A veure, això es nota.
6: Efectivament. Són gent que té un entorn...
3: M'esteu dient els que han estudiat.
6: Dos.
0: Per tant.
6: No.
3: Veig que amb els que no han estudiat, no heu mencionat ni un nom, per evitar problemes. Bé, gràcies.
0: Fins ara.
3: Arnau, anem amb una cosa que... Bueno, no sé què ens volies comentar, Cailà.
2: Ho explico cada tarda.
3: Doncs si torna a explicar, no perquè sap... això vol dir que si no m'ho sé de memòria és que encara m'ho has necessita. De recordar.
2: Pensa que sempre pot haver-hi algú nou que ens estigui escoltant i que no s'hagi assabentat que Securitas Direct ara és Verisure. Ha canviat de nom perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca que és Verisure. Canvia el nom, però continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Ral d'Avinyó, carns i embotits de raça rústica, t'ofereix aquesta secció realment divertida.
3: Doncs vinga, ja tenim el Xavi Franquès aquí. Un aplaudiment com Déu mana.
0: Gràcies. Bona tarda a tothom i a tothom.
3: Gran Franquesa.
0: Ganes de tornar, eh? La setmana passada no vaig poder venir. Escolta, ja venia...
2: T'hem trobat a faltar.
0: I jo a vosaltres.
3: Sí, ens va fer el salt de pèrtiga.
0: Com us escolto, clar, és un trobar a faltar. Trobo a faltar estar aquí, sobretot per l'aire condicionat en aquestes èpoques, que ara parlarem d'aquest cicle, perquè som uns quants que som de, diguéssim, de...
3: Bueno, però ara mateix a l'estudi...
0: No, aquí s'està perfecte.
3: Aquí perfecte.
0: Ara mateix jo puc... estic a punt d'empadronar-me, jo, en aquest estudi. Fixa't, que era un estudi que jo... Tampoc l'he lluat massa en el sentit de... Sí. Home, em sembla maco, em sembla molt funcional i de més, però clar, jo sóc un puntet tradicional, tenia nostàlgia de l'altre, però ara mateix, en aquestes condicions...
2: Estàs encantat de la vida.
0: Estic encantat de la vida, jo podria quedar-me aquí... Em poseu un fons, aneu canviant el fons aquest de la pantalla d'allò, em poseu una
3: platja cada dia. Jo anava a dir la meva opinió sobre quin estudi és el que més m'agradava, però no ho faré. Endavant.
0: Vinga, som-hi. Abans de res, no volia centrar la meva secció d'avui parlant de futbol, però com que anava d'esport,
3: sí,
0: en certa manera,
3: sí,
0: vinculat a l'estiu, ara sí, entendreu que he fet un apunt a última hora. Volia treure un tema que em sembla molt important. Primer de tot, ho estava parlant amb l'Arnau fa uns instants, que crec que el partit, els que som amants de l'esport, el partit, i si som del futbol encara més, el partit important de veritat és la final europea, que es juga avui entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. Vull dir, no s'ha donat massa bola amb aquest partit. Aquest és un partit, es pensa que són dos poblacions, són dos barris, un de la Comunitat de Madrid, Vallecas. I l'altre de Londres, que jugaran un títol europeu, que no n'estem parlant. Són gent que normalment està al final...
4: Gent del barri, el que feien aquelles
0: sèries. Gent del barri!
2: Aquelles...
0: Gent del barri, ara!
3: Pensa... Àlex, posa'ns gent del barri.
4: Era molt bonica aquella sèrie, no s'acabava mai.
0: Sí, aquella cançó,
3: bueno, com la que fan ara al migdia, a TV3, com si fos ahir.
4: Encara la fa! Sí.
3: I el Com si fos ahir també, segueix allà...
5: És molt millor,
3: ara, Com si fos ahir. Hi ha actors i actrius allà a la sèrie que passen els anys tan igual, Jo no sé com s'ho fan, deuen dormir en un congelador.
2: Ara... Però... Trobes que no envelleixen.
3: Estan, com el primer dia estan. I fa anys que hi són, eh?
0: Però també hi ha una miqueta aquesta maquillatge, perruqueria...
3: Jo crec que viuen els decorats de la sèrie.
0: Home, pot ser...
3: Hi ha alguns que ni es mouen de la
0: sèrie. Per això que et dic, que hi ha gent que s'empadrona al seu lloc de feina, troben que hi ha bones instal·lacions...
3: Hi ha algun actor o actriu que s'ha empadronat al plató de la sèrie de Com si fos ahir, i no es mouen d'allà. I estan sempre igual, d'un sol aire condicionat. Estan igual.
0: No, no està gens malament.
3: Bé, aleshores, això com
0: deia... Anava a dir curiositats. Vallecas, us diré que té 350.000 habitants, aproximadament. No està gens malament. Vindria a ser una mena d'hospitalet, per exemple, de Llobregat, no confondre amb l'Hospitalet de l'Infant. Però el tanto, ara us donaré una dada que us patarà el cap.
5: Digue-li.
0: Crystal Palace està, diguéssim, la zona està a 13 quilòmetres al sud de Londres. Diguéssim, pels que conegueu una miqueta Londres, que heu viatjat en metro...
4: Està enganxat o no?
0: Home, a 13 quilòmetres vull dir que està enganxat, diguéssim, el radi, els cercles aquests que... La zona 1, zona 0, zona 3 i tal... Ara no recordo quina zona està, però a 13 quilòmetres de Londres...
5: És com a Terrassa.
0: Amb el metro... És pim-pam. Són les parades de metro, aquestes, les de Bromley, Croydon. Us en recordeu? Croydon, una molt, molt clàssica. Bé, això si heu anat recentment.
3: No, en qualsevol cas,
0: té 25.486 habitants, però el tanto... Espera. Però és que al camp en caben
6: 25.000... No, perdona, té 12.500 habitants i al camp en caben 25.486, que dius.
2: Caram. Hòstia,
6: com és possible que tinguin un camp on hi cap més gent? Clar, què passa? Que Londres és una miqueta com si Barcelona, clar, ara de sobte, com a l'Europa o el Sant Andreu comencen a...
3: A pujar. Bueno, que
6: diu tu que no acaben a primera.
3: L'Europa està en fase...
6: A fase 6.
3: En play-off.
6: Per tant, imagina't que es comença a diversificar i a Barcelona comencen a haver-hi quatre equips a la primera divisió, podria ser, però no.
4: Que és el que hauria de ser.
6: Per tant, ja es comença a repartir. Per tant, el camp de l'Europa podria créixer, que podrien cabir molta més gent, malgrat el barri de Sant Andreu, per exemple, no hi hauria tanta gent com podria caber-hi a l'estadi. Bé, com a, d'alguna manera, això és una miqueta una curiositat que volia compartir amb vosaltres. També dic que jo crec que el fitxatge del Barça que ens estem perdent, no n'estem parlant massa, és Oyarzabal. I... la meva opinió particular. Oyarzabal crec que és el...
3: Apostes per Oyarzabal.
6: Totalment. Crec que és la persona que ens falta, de fet, pel Mundial. Volia centrar-me també en aquesta cosa
5: I tiene cara como de pueblo, ¿eh? Como que tienen una queseria en casa seva.
3: I què aporta? Que
6: podria ser mecànic, ser mecànic perfectament.
5: Sí.
6: Un tio que podria ser mecànic i està enxufant gols en una fase final d'un Mundial, això em sembla espectacular.
5: Però de taller diésel, ¿eh?
3: Doncs, perdona, però Oyarzabal no sona, ¿eh? No, a dia d'avui sona aquest el Thomas... Tommy, com has dit?
6: El Gordon. Thomas Gordon.
3: Thomas Gordon? Sí, Thomas.
4: No, Thomas no.
3: Thomas no. Anthony.
6: Anthony Gordon. Quedeu-vos amb aquest detall. Bé, anava a dir que de la convocatòria aquesta de la...
3: Del Rayo Vallecano?
6: No, del Rayo Vallecano. La veritat és que no sé ni qui juguen uns ni qui juguen l'altre.
3: Ah, bueno, és com que t'hi tan interessat
6: no,
3: en aquest partit.
6: No, m'agradarà veure el partit perquè és un partit on... és un partit de brega. És un partit de brega. A mi em resulta interessant veure una final perquè aquesta gent... tota la seva història va cap a aquest partit, eh? Són gent que normalment està al final de la classificació, no han jugat mai un partit tan important. El Rayo Vallecano no l'ha jugat mai, el Crystal Palace, fins on jo sé, tampoc.
4: Els de la tela li diuen el Rayito. A ver qué hace mi Rayito.
6: A ver qué hace mi Rayito, etcètera. Sí, fantàstic.
4: Fa molta gràcia.
6: Se'ns presenta, a banda d'això, se'ns presenta un estiu espectacular pels amants de l'esport, com us deia, un estiu olímpic o amb una Eurocopa o un Mundial.
4: Poño.
6: Per mi, particularment, és un estiu infinitament millor. Mm. Molt més entretingut, perquè a banda del lleure que tu tinguis, arriba un moment, i a més de matinada, que això és fantàstic, perquè ara fins i tot pots arribar de prendre't uns refrigeris, haver anat a sopar, no sé què, a les 12 et fotrà un partidet, això. És màgia pura. I volia parlar de la convocatòria de la selecció espanyola.
2: Ay, Adri, oye, chato, por favor.
4: Yo siquiera, bueno,
3: mete la cabeza en el bombo y pégale castañas dentro de la cabeza.
4: Si quieres, lo vengo a despertar, abuelo, para ver los partidos.
6: La convocatòria més catalana de la
3: història. Silenci, que estem al franquet.
4: Le voy a echar meaos por la
3: ventana.
2: Silenci.
6: No només amb més jugadors del Barça, possiblement, de la història, sinó més catalana, la selecció més catalana de la història.
3: Sí, senyor.
6: És molt potent. Bé, jo estic molt content, ja que estàvem parlant de la brega i aquest partit de brega entre el Rayo Vallecano i Crystal Palace, un jugador que podria estar perfectament jugant aquesta final podria ser un perfil de jugador com Gavi. Jo celebro que un tio com Gavi, pel que sigui, vagi a jugar un Mundial. Crec que s'ho mereix.
4: També celebraràs quan torni lesionat.
6: No, és possible, perquè ja és un tio que està...
3: Perdoni, però seria molt mala sort. Ja seria...
6: Pot passar, eh?
3: Bueno, home, però a veure...
2: Ja va passar.
3: Es va lesionar amb la selecció espanyola, seria
2: ja
3: molt mala, seria molta mala sort.
4: Quan torni lesionat, tornem-hi.
2: Ja va passar.
6: Perquè s'entrega. És un jugador rabiós. D'això volia parlar.
3: Sí, senyor.
6: De la ràbia dels jugadors rabiosos.
3: Mossega, un jugador que mossega.
6: Dels quals jo soc fan absolut. Perquè diuen que no és molt bon jugador. De fet, va sortir ell amb unes declaracions que deia... Hay gente que dice... que son, yo no soy buen jugador. Esta gente no tiene ni puta idea de fútbol, tal qual ho va dir.
3: Sí, sí,
6: eh?
3: ho va dir.
6: Bé, parla tal com juga. És una miqueta així. La gent diu que no és bon jugador.
3: Bueno,
6: que
3: Flick
6: no
3: està enamorat, eh?
6: No.
3: Flick per ell és...
6: I l'altre diu que és el muñeco de la selecció, eh? Sí. El tanto, sí. El seleccionador de la selecció ha dit que és el muñeco...
3: Sí.
6: Després va dir, entendedme bien, perquè, clar, és una cosa una miqueta lletja de dir. La gent diu que no és bon jugador, que només és brut. Error. Pensem que el superclasse han de tenir el caràcter tranquil de Pedri, Pirlo, Iniesta, Zidane menys quan juga contra Itàlia, que aquí se li creuen els cables, eh? Però si li sumes la ràbia, que és un concepte que crec que és molt important, que és el que més em defineix a mi, es converteix en el jugador total. Al tanto, perquè he fet un recull de definicions sobre Gavi que crec que
3: li encaixa
6: perfectament.
8: Va. Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien.
6: Si no el coneixes, penses que està dient això amb un escuradents a la boca i un cigarro a la comissió de dreta.
3: Un que se suposa que està més cultivat, que és Luis Enrique, què va dir dels periodistes, també?
5: No tens ni puta idea.
3: Ara,
9: els va dir... Como había cuatro delanteros... ¿Sabes por qué la prensa le resulta curioso? Porque no sabían dónde colocar a los cuatro delanteros, porque decían... Solo hay tres puestos y son cuatro. ¿Cómo los colocamos? No, nosotros... ¿Cómo colocamos? Como tesado de los huevos. El documental se podría titular. No tenéis ni puta idea.
6: ¿Y quin tipo de jugador era Luis Enrique? Jugador rabiós.
3: Sí, senyor.
6: Era mal jugador? No, era un grandíssim jugador. De fet, ens va guanyar una lliga pràcticament i sol amb Gesp, que recordo que eren Gesp, Varane i Luis Enrique marcant. Recordo perfectament aquella temporada. Bé, com Luis Enrique, Gavi és un tio capaç d'apagar incendis amb benzina. És més guarro que la ràdio d'un pintor. No juga al futbol, redefineix el caos. És un tio que surt per segar la gespa. És més perillós que un toro que ha consumit Red Bull. Però... És el típic jugador que no cau bé, a no ser que sigui defensant els colors del teu equip, que llavors l'abraçaries amb força. Però si juga a l'altre equip, el mataria. No li cau bé ni a Jesucrist, nostre senyor. Un tio que gaudeix més caient de boca que marcant gols. Perquè el tio cada cop que cau de boca, perquè l'hem vist en jugades extraordinàries, on posa el cap, on tu no tiraries ni la teva ombra, el tio, patapam! El tanto és un tio que juga de mig centre creador, però és creador d'hòsties, bàsicament, perquè el joc el veus poc, però hòsties a tope. És un gran cul, una mosca collonera, més passat que un sord amb un tambor. Ara t'ho imagines, un sord amb un tambor donant la matraca?
3: Que amb ell ja és igual.
6: No el pares. Clar. Com un sord amb un tambor no el pares.
3: No.
6: I ell no té la sensació de molestar, m'entens? No, és fantàstic.
3: Però perdona, Franquès, has posat alguns exemples que m'he anat anotant, que els he trobat, o sigui, més...
6: Ha sigut un recull,
3: Més brut que una ràdio d'un pintor.
4: Que la ràdio d'un pintor.
6: Això té molt a veure...
3: Ho he trobat memorat. Me l'he apuntat, perquè després me l'apuntaré. I ara, la de...
2: Més pesat.
3: Més pesat que un sort amb un tambor.
6: És que... No, és un recull que... és un tio que té més ràbia que alçada, al tanto, eh? Tu el veus? Sí. És baixet, eh? Perquè sí. és diguéssim... Està, és mitjana i ni està Xavi, sí, al tanto, eh? Si no, fins i tot una miqueta menys. No l'ha aconseguit parar ni les pròpies lesions, perquè és igual, és un tio que ha superat lesions. Un paio que, al millor, el tio es pren cafè per relaxar-se, perquè entengueu una miqueta. És d'aquestes persones, al tanto, que demana calma cridant, d'aquests que diu calma! Calma! Que això són gent que posa molt nerviós, la gent. Calma! A veure, no. També dic que hi ha una cosa que fa més ràbia que demanar calma cridant, que és demanar calma parlant molt fluixet. I més ràbia encara fa aquesta gent que diu, bé, ens hauríem d'anar calmant.
2: Això no es pot suportar.
6: Fixa't que, a més, la gent que diu, ens hauríem d'anar calmant tots plegats, s'inclou quan és el més rabiós de tot.
2: Sí.
6: No? Diu, ens hauríem d'anar... Aquesta gent, jo prefereixo un tio que em cridi calma que no que em faci aquesta... No.
2: Amb aquests que... Tranquil·la.
6: No, tranquil·la.
2: Jo li faria... Us ho prometo, que en aquest cas em surt l'agressivitat i li creuaria la cara amb un rabi.
3: Sí,
2: no es pot aguantar, sí,
3: això.
2: Prefereixo que em diguin, tranquil·la.
5: Tranquil·la.
2: Que no, tranquil·la.
6: Sí, amb el to que demana. Tu dius, exacte, has de compensar. Tranquil·la. Tu demanes calma, però no pots utilitzar la calma absoluta, perquè és
2: fora.
6: Mentira. És totalment irreal. Bé, és aquest el, diguéssim, l'apunt que volia fer, que de tota, d'alguna manera, la selecció que s'ha fet de jugadors, crec que la més encertada, aquesta última incorporació, que possiblement també fixa't que com el tio es va alegrar, n'hi ha altres que saps.
2: Vas veure, no?
6: Estava a tope. És un tio, és molt sentimental. La ràbia i és un sentiment en si mateix.
2: Però com que és del nostre club, és el que tu dius, a nosaltres ens agrada.
3: A mi m'agrada.
6: Jo soc
3: de... A
6: mi també. Jo soc fan de... Jo crec que serà capità del Barça.
3: Sí, és que, bueno, ja ha avisat que els que vinguin, crec que va ser ell el que ho va dir. els jugadors, va ser, aquest, va ser tu, no, Gavi, que ho vas
5: sí,
3: dir?
5: Sí.
3: Els que vinguin, cuidado con las tonterías, con los humos con los que vengan. Ja els ha alertat, sí. Ell, jo crec que tu el que dius tu, ha de ser capità, sí, perquè els hi va dir, aquí tonteries les justes, a mi que vingui un tontet aquí amb aires d'ínfoles, sí. Això va per tots aquests, aquestes estrelles futbolistes.
4: Que ja n'hi ha alguna dins, ja, eh?
3: Sí, però ja els hi va dir, eh? Los que vayan viniendo, cuidado con lo que dices. Ara mateix tenim una roda, una compareixença d'aquestes que fa Donald Trump aquí a la Casa Blanca, i la postura de Donald Trump, ja fa estona que me l'estic mirant, que està al silló, sembla que estigui al vàter
2: perquè està rapallat cap endavant.
3: Defecant. O sigui, és la imatge que és... ja fa estona que me la miro, i és la imatge d'un Donald Trump defecant.
4: I és maca la reunió, eh? Tots amb gorres a sobre la taula.
3: Bueno, tots són homes menys una dona, que a més és la
2: que parla ara.
3: És la Barbie, la Barbie superstar.
2: Sí, senyor.
3: I mira, bueno, una miqueta la mare de la Barbie, eh?
4: A la taula tot ple de gorres.
10: En los últimos meses hemos creado 300.000 puestos de trabajo en el sector privado.
3: Ui, no ens interessa. La Barbie superstar, que és qui està, l'única dona que ara mateix està en una taula plena de,
2: en fi,
3: de gent que són, recordem-ho, extraterrestres, no són d'aquest planeta, perquè tots són estrafets i gent estranya.
2: Els oients estan comentant, sí, la foto que hem posat avui de franquesa.
3: Ah?
2: A les nostres xarxes socials. Perquè, clar, aquí sota, no, aquí sota posa. Fet amb intel·ligència artificial.
6: Sí, sí, home, és com el que vam de fer aquí.
2: I la gent diu, amb intel·ligència artificial, què ha passat aquí?
6: Home, a veure, què hem fet quan hem arribat aquí? Jo he dit, clar, aquí podíem ensenyar una samarreta, però com l'ensenyem, la samarreta? L'ensenyem sola, l'hauria de portar posada. Per tant, hem agafat una fotografia meva del moment, perquè sí, soc el que surt amb cara idiota, sí que sóc jo, això no, ja no hi ha intel·ligència artificial que
2: I
6: ho solucioni.
2: I estaves aquí a l'estudi, es veu.
6: I la samarreta, això és que us vull dir, que a mi crec que aquesta samarreta... Jo no sóc molt de samarretes amb missatges, però mai m'heu vist amb una samarreta.
2: És una samarreta blanca que posa "me lo pierdo sin falta".
5: I per què és en castellà?
6: Home, si la samarreta era així, ho podria haver fet en català perfectament.
5: M'ho perdo sense falta.
6: Que com estem amb l'era aquesta de hòstia, hem d'anar al concert del Bad Bunny, els Coldplay...
2: El FOMO,
6: a mi m'agradaria, exacte, el FOMO aquest famós, m'agradaria passejar-me per l'estadi olímpic abans d'un concert de Rosalía amb una samarreta que posi "m'ho perdo sense falta", "me lo pierdo sin falta". Crec que és una samarreta que a partir dels 45 hi ha unes persones que ens defineix completament. Per tant, jo proposo aquesta samarreta...
4: Ah, tanta fa si no hi vas.
6: No, és que jo...
3: Bueno, és que és el que està dient. "Me lo pierdo sin falta".
6: És que em gaudeixo perdent-m'ho. És a dir, clar, amb aquesta cosa, amb aquesta falera de tothom, sembla, no t'ho pots perdre. Escolta, jo amb tota la tranquil·litat...
2: Que no passa res, no?
6: On teneu? Doncs jo vaig cap allà, cap a un altre costat, totalment diferent. M'agrada... És a dir...
3: Sí, perdona, tu podries estar passejant passejant per davant del...
6: Al voltant de l'estadi olímpic.
3: De l'estadi olímpic, al voltant del dia del concert del Bad Bunny.
6: Amb l'excitació, havia... la gent excitada.
3: Aixa, i tu allà passejant i... "Me lo pierdo sin falta".
6: "Me lo pierdo sin falta". No em quedaré ni escoltar-ho des de fora. És a dir, m'asseguraré d'estar a suficient distància per no escoltar a la veu d'aquest paio. I, escolta, jo tampoc ara vull demonitzar tota aquesta gent que li agradi això, tot aquest tipus de concerts. També...
3: No, però aquesta samarreta, perdona, crec...
6: No l'he pensat jo, aquesta samarreta, eh? Dic que crec que aquesta samarreta és la samarreta que ens defineix.
3: Doncs m'està agradant molt, eh?
6: Home,
3: molt. És que jo crec que també me la...
2: Estàs en aquesta línia, no?
6: Sense ser nosaltres de portar samarretes al missatge.
3: Perquè, mira, jo amb això del concert del Bad Bunny m'ho vaig perdre sense falta, eh?
2: Però el de la Rosalía sí que hi vas anar.
3: Però la Rosalía, perquè m'agrada. Clar, és que hi ha aquí... És que hi ha gent... A veure, hi ha gent que va anar als concerts, per exemple, de Rosalía o de Bad Bunny i
4: van... Perquè s'hi ha d'anar.
2: Perquè no s'ho volen perdre.
3: Ara, exacte, perquè no t'ho pots perdre, però realment els hi agrada? Aquesta és la pregunta. Però és el que dius tu. Aquesta samarreta, doncs mira, me lo pierdo sin falta.
6: No passa res. És una actitud davant la vida. M'ho perdo sense falta i no passa res. No patiu per mi, perquè jo no pateixo per no anar a tot aquest tipus d'esdeveniments. Perquè, a més, a mi m'entra angoixa quan vaig a un lloc amb tanta gent. I gent, sobretot, no és tanta gent. Gent sobreexcitada. I hem parlat que aquests concerts, com a toqui algú davant que li doni per cantar, que aquest sí que es coneix les cançons, li doni per cantar-les totes, et fa pols el concert. Perquè tu vas a veure la Rosalía i tens una palla davant que no ha estudiat música en su vida i li dona per cantar-ho tot, et destrossa el concert, que a mi m'ha passat i m'he hagut de canviar.
4: Això a vegades passa a missa, eh?
6: Heu de fer playback. Els concerts heu de fer playback. Moveu la boqueta per demostrar que us sabeu les cançons, però callats.
4: A missa hi ha aquelles senyores que estan... que d'això es posen a cantar... Jo crec que molts bon dia...
2: Fan com dues notes. És a dir, abans de canviar la nota...

0: pensa que aquesta senyora o aquest senyor... Que sí, també hi ha senyors, eh?
1: Certament hi ha algun.
0: Amb camisa antiga. Només són senyors amb camisa antiga.
2: A més, hi ha la senyora que intenta marcar el ritme des del faristol, allò, sap? I després hi ha la resta, que clar, però hi ha un que canta, un que no canta.
3: I fa una cosa que és, per exemple... Senyor... Les notes no les mantenen.
1: No.
3: Fan com un...
0: Jo
3: ja recordo.
0: Però fa molts
1: anys. Els que van a llegir les lectures és el millor. Els que van a llegir les lectures que... No sé... Saps què passa? Que allà al faristol on hi ha l'Evangeli o les lectures d'allí...
3: Sona molt eco, eh?
1: No, a part de l'eco, que tenen el micròfon. O del front.
0: No, no el saben posar recte.
1: O baix al pi, a la pitrera... Jesús, digui... Nostre Senyor va venir i va ser a veure el xap a la Galilea i aleshores els nostres deixembles i llavors s'afaga.
0: Toquen amb els papers, eh?
1: Papers, i dius, a veure, a la mort de Déu, enfoqui-la a la boca, al micròfon. És horrorós, eh, el faristol.
0: Micròfon no de l'any 70, en el cas de que estigui renovat, eh?
1: Sí, va.
0: Una altra... la tecnologia. No, jo proposo...
4: En flexo platejat.
0: Proposo donar-li utilitat a l'autotune... a les esglésies?
1: Sí.
0: Tindria tot el sentit del món. Deixem...
1: Intel·ligència artificial.
0: Ara, a intel·ligència artificial.
5: Però tan difícil és, tan difícil és encara la boca al micro, és que té...
1: Perquè és que no ho has de llegir, perquè després no ho llegeixen i el micro...
5: I la mania de tocar el micro, eh?
1: Sí.
0: Això és, denota nerviosisme, eh? Denota nerviosisme.
6: En nom de Déu, us
1: veus, cony, no se'l sent, no se'l sent.
0: Però això passa...
1: I després, espera't, que de lo millor són els sermons, que jo no sé què passa avui dia, que trobar un capellà que faci un sermó lògic és una meravella. Però un sermó...
5: Però fan el que toca, no?
1: No, com el que toca.
5: Ah, el sermó.
1: El sermó fa el capellà.
5: Sí, sí, perdoni.
1: El sermó fa el capellà. A partir de l'Evangeli, de la lectura, aleshores dius, bueno, aquí podem... parlar d'alguna cosa que tingui algun sentit.
5: Passa que hi ha molts dies, permeti'm la meva ignorància, però de moltes lectures, quan acaba la lectura, dius...
0: I ara què?
1: I és quan ve el sermó i t'ha d'acabar d'aclarir el que diu la lectura.
5: I aleshores és...
7: Com acabem de llegir Sant Pau, li va dir el corintià... Vingueu, aneu i doneu i passeu, que voltareu. Aquí, què ens vol dir? Què ens vol dir? Que ha vingut, ha donat, ha passat i ens ha deixat.
1: Que cal ser bon cristià, bons cristià, ja està.
7: Aleshores, bueno, clar, aquesta lectura, que, clar, en dies com avui, ho tenim molt present... Que Déu nostre Senyor...
3: La veu se't va flautar.
5: Mira el quadre.
2: Bueno, perquè els...
1: Bueno, si mires la missa de Montserrat, sí. Jo no sé què passa, que se'm...
3: A veure què diu vostè.
1: Ui,
3: ara.
1: Ui, ara. Ui, ara. Ui, ui, ui.
0: S'ha autocensurat, eh?
3: Freni.
5: Va,
3: freni.
5: Per cert,
3: els oients ens diuen que el que diu aquesta samarreta... Abans, o sigui, el FOMO és el Fear of Missing Out, que és la por de perdre't alguna cosa. Mm. Doncs el que diu aquesta samarreta és el JOMO, Joy of Missing Out, que t'agrada perdre't coses.
0: Efectivament.
3: Ja està.
0: Em sento un privilegiat no formant part
5: d'aquest
0: ramat d'ovelles.
3: Però escolta, això et passa també amb sopars d'amics... O sigui, sí, perquè el FOMO s'aplica a concerts, però s'aplica també, no em puc perdre aquest sopar o aquesta trobada per si diuen alguna cosa interessant.
0: Hòstia, llavors...
3: I és FOMO, també.
0: Ah, que tenen una cosa interessant o si rajen de mi.
3: És FOMO.
0: No, no.
3: La gent no... Saps?
0: Jo amb el meu grup d'amics no experimentem això. No,
3: no
0: tenim pas cap problema, perquè de fet és un grup de 9 i de vegades en som només 4, normalment, perquè ara reunir ja 9 amics a la vegada és una cosa pràcticament...
5: I us vaig dir una cosa, des de quan un grup d'amics sense tu diuen coses interessants?
0: Efectivament.
3: Escolta, però què és això? Quin ego que tens. Doncs poden dir moltes coses interessants sense tu, eh?
5: Ho dubto.
3: És increïble.
0: Jo crec que quan es fa una quedada amb amics...
1: Estic bastant conforme.
0: Has de portar una notícia bona.
1: Estic bastant conforme, eh? Perquè he anat amb sopars que no hi eres tu...
3: I no valien la pena, eh?
1: Allò era una cosa d'una colla d'enterramorts.
0: Jo crec que quan et trobes amb amics has de fer el pacte d'anar a la cita amb una notícia bomba.
2: Hòstia, això està bé.
0: I cadascú que deixi anar la merda sobre la taula, patapam.
2: Hòstia, això està
0: sorpresa. Bé. Clar, estàs obligat perquè, si no, clar, a veure, que és de compromís, a veure què... No, home, s'han de treure...
3: S'ha d'animar. Ja
1: s'ha d'engrescar la cosa.
0: Ara.
1: Val allò de... M'han explicat que...
0: S'ha dit. O massa dit.
1: M'ha dit un home de tota confiança.
2: Per cert, franquesa, agafant el fil amb el que has començat, a Canal 24 Hores, Àlex, sisplau, a Vallecas, eh?
4: El dia de hoy... Desde hace ya más de una semana está todo...
0: Eso es millor que la cavalcada de Reis, a Vallecas.
4: Como pueden observar, está llegando al Estadio Municipal para disfrutar de la que ojalá sea una noche que se recuerde durante décadas.
1: El rayito.
0: És que no sé si heu anat mai a veure un partit al Camp del Rayo. És al·lucinant. L'experiència és al·lucinant. És una mena com de fira. Hi ha una cosa de pertinença molt bèstia, perquè no veus guiris, en veus molt pocs. Tota la gent és gent de barri, absolutament de barri, que venen amb la bossa del súper aquella, amb el logo ja desgastat d'haver-la reutilitzat fins a 500 vegades, amb l'entrepà dins, aquell senyor, aquella senyora, repartint els entrepans entre la gent del bloc de l'edifici, i edificis des dels balcons que es veu també.
3: Això és molt autèntic.
0: I, per tant,
1: com a l'Europa.
0: Ara, i a l'ambient, és viure els partits de manera molt diferent. I tota aquesta gent ara la porten. On es juga aquesta final exactament? A
2: Leipzig.
0: Fantàstic. Doncs
2: a Leipzig. Doncs que, per cert, la podreu seguir per RAC+1.
1: Per què no es diu 2? No m'he acabat d'entendre mai, això. RAC+2. Per què ha de ser més 1? Si això és 1...
2: Bueno, pues és això.
3: RAC+1.
2: Hi ha el canal RAC1, que és on ens escolten, i després hi ha el RAC+1.
1: No, podria ser 2, perquè fins al 105 hi ha un munt de números.
2: Franquesa, alguna última cosa?
0: Home, ja per... No, ara ja per...
2: Aquí,
0: no,
2: dit, dona... Alguna última...
0: No, perquè ja no em dóna temps de desenvolupar tot el que portava. Portava un tema relacionat estrictament amb l'estiu, amb les begudes més refrescants.
1: Mira, però... més temes d'allò, la Abuela del Rayo.
2: Home, posa
0: la Abuela del Rayo.
8: Atenció, por tu família.
9: En las buenas y sobre todo en las malas.
2: A tots els clubs hi ha l'abuela, no? Franquesa?
9: Home, sí.
2: Hi havia l'abuela del Betis, ara veig que era l'abuela.
8: Han venido a verme, han estado con él. El último que vino fue Cárdenas.
9: Y si Lola es referente, Rafael Cárdenas. Garrido es sencillamente...
10: El número uno.
9: El primer socio del abuelo desde los 8 años. Vendió el coche para salvar el equipo en sus peores momentos. Y hoy en Leipzig con 89 en su primera final.
10: Nosotros hemos llegado más tarde. Però m'ho llevava a tiempo.
1: Oh, parallito! Ah,
0: és que aquest tio amb 89 Rayito, anys no? Està visquent amb 89 anys una experiència que no l'ha viscut a la vida. Per això diu, estava a punt de no llegar a tiempo, clar, perquè ja està derrapant aquest tio amb 89 anys.
1: Home, ha empenyado el cotxe.
0: I que amb 89 anys et passi la millor experiència de la teva vida, això és una cosa que te l'afirmo ara mateix.
2: I ara que guanyin.
3: Sí, senyor.
0: I que guanyin.
2: Que jo això deu ser...
0: Que arribis als 89 amb algo... que celebrar.
1: El Rayito.
0: Que és el missatge. I si és Rayito, és Rayito. I si voleu, la setmana que ve, toquem el tema aquest que tenia.
2: Home, i tant.
0: Escolta, cosa que
3: no
0: ja m'estalvio.
3: No passa res.
0: I pa'lante, deixem una miqueta
1: ja
0: això.
1: Fet,
0: i sobretot, no tingueu por de perdre-vos res. No, ni tan sols el partit
2: d'aquest
0: vespre.
2: Jo crec que només amb aquesta samarreta que has presentat a la xarxa del programa i amb el que ens has dit de... Com és la frase?
0: La frase de la samarreta.
3: Sí. Me lo pierdo sin falta.
2: M'encanta. Ja només amb això ja hem fet avui el...
0: Ja hem fet el dia.
2: Sí. Ara tornem, d'aquí 3 minuts.
3: Que jugarà un català, al partit del Rayo, ens diuen?
1: No m'interessa.
3: Ens ho explica el Xavier Salvador.
1: Un traïdor.
3: Diu que jugarà un català, que és l'Ivan Balliu, de Caldes de Malavella.
1: No m'interessa.
3: Sí. No siguis rabiós.
1: No m'interessa.
3: Ai, de veritat.
1: No volem propaganda.
3: Què vol? És que de veritat... No li fa il·lusió que jugui un català?
1: No, és com quan...
2: No volem propaganda. Avui és un dia de frases que no dono vas a apuntar-me. Lo del pintor, perdona, és que clar, ara m'ho tot s'ho he d'apuntar, És que...
3: On ho tens apuntat?
0: No, acabarà, després ho acabarà tirant aquí.
2: L'altre quin era?
3: Que és més pesat que un sort amb un...
2: Sí, sí, no, no. No,
0: és que són d'aquestes coses que és que veus la imatge directament.
2: Sí, sí, no. Bueno, a veure, marxa, que m'ho he d'apuntar tot això.
0: Vinga, va.
1: Marxa.
2: És que en un moment... I
11: podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó. Versió RAC1.
12: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
15: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
16: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
15: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
17: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
18: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
19: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.

0: taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
2: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
1: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
2: Que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
5: RAC 1. El cap de setmana del 30 i 31 de maig, vine a descobrir el Port de Barcelona com no l'has vist mai. Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells. Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes. T'hi esperem.

0: Ganes de més, ganes de bombón.
1: Demana'l al teu bar o cafeteria.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Estic venent casa meva i no me'n surto.
4: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
5: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
6: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
7: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
6: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
8: Actualitzada al minut.
9: Alertes d'última hora.
8: Tot el que sona a RAC 1.
9: Contingut exclusiu.
8: RAC més 1.
9: Fàcil.
8: Ràpid.
9: Còmode.
8: RAC1.cat.
9: RACU.CAT.
8: RAC1.cat. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
10: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
11: Doncs vinga, obrim l'última hora del programa i ho fem amb el temps afegit, entre d'altres, Edgar Fornós, capitanejant-lo. Edgar, bona tarda.
12: Com estàs? Molt bona tarda. Molt bé, molt bé, molt bé. Amb molts fronts oberts ara mateix en directe. D'entrada, en breu, Florentino Pérez presenta la seva candidatura com a futur president, una vegada més, del Real Madrid. I veurem, a veure si competeix amb Enrique Riquelme o no, que avui també l'hem pogut escoltar. I també en directe, un dels last dance de la jugadora que ahir justament s'acomiadava, Alexia Putellas, en directe des de les 7 al Johan Cruyff, Barça-Real Societat, per l'últim partit de la temporada, amb Alexia de titular. Arnau, què tal, com estàs? Bona tarda.
13: Bona tarda, com estàs?
12: Continuaves a la cista, efectivament. Alexia juga i tot fa esperar que quan arribem als minuts finals, Pere Romeu la substituirà perquè puguem, tot el públic pugui ovacionar-la. Ja hi és la Clara Rodergas, així que estarem molt pendents. I crec que José María també corre per aquí. També...
13: José María García, bona tarda.
14: Saludos cordiales, fregona y espátula, gente, todo lo alto, ruédale Federico en el...

0: Johan Cruyff, minuto 4 de la primera parte. Fútbol Club Barcelona con Ona Valle, Mapi León, Marta Torrejón y Alexia Putellas, que acabarán este proyecto en el Barcelona en el 11 inicial. Real Sociedad de San Sebastián, 0.
1: Doncs mira, de moment el Barça pot fer història perquè si guanya aquest partit i el que li queda el diumenge que ve a camp del Madrid Club de Futbol Femenino, haurà aconseguit 29 victòries, només una derrota. La lliga quasi perfecta. Avui, qui ens acompanya a la taula? Molt ben parada, amb Víctor Pazzi, de 3CAT. Com estàs, Víctor?
2: Què tal?
1: Ho va donar absolutament tot. El dissabte va treure el Siri, va treure el Tigre beneït per el gran creixent, i a més va treure el Dungu Mungu amb la cara i la bufanda que li va introduir per la boca a Dungu Mungu. No, o sigui, més no vas poder fer per salvar el Girona.
2: Ho vam intentar i li vam enganxar aquí a l'adhesiu d'Estuani i mira, ens va funcionar amb el Siri, ens va funcionar el gol de l'empat, però ja es va quedar aquí.
1: També ens acompanya la Laura Maricio. Com estàs, Laura?
3: Hola, bona tarda.
1: També molt pendents del mercat, fotògrafs de Mundo Deportivo repartits per tot Barcelona, perseguint els agents.
3: Home, i tant, és que sembla que hi ha una incorporació que s'ha accelerat.
1: I de fet avui, ho hem de dir, ho reconeixem, la tercera pota del trident, Carlitos Monfort del diari Sport, havia de ser nosaltres i serà la segona part del programa perquè està fent la seva feina. Periodismo de calle, com diria José María García.
0: Efectivamente, es donde uno conoce el oficio.
1: ¿Dónde está la noticia?
0: Desde dentro. Hay que estar en la calle, no como ahora, que estáis pegados a las pantallas.
1: Amb això té raó. Ella està a les portes d'un restaurant que no podem dir, pendents de com...
0: Bloqueando el teléfono para ser el primero en dar la noticia.
1: Efectivament, i aquí, per tant, anem avançant, anem fent camí, que tenim
4: moltes coses. El restaurant de Loremar.
1: Quin?
4: Restaurant de Loremar.
1: Aquest no sé exactament quin és.
4: De marisqueria.
1: Ho descobrirem més tard. Avui amb la pregunta, una pregunta que tots segurament ens farà reflexionar. Per què? Per què les estrelles del Barça es buiden? Per què ho creieu? Per l'exigència que suposa? Per l'entorn que està allà emprenyant? Perquè els vestidors a vegades són ingovernables? O es buiden perquè hi ha una desmotivació i un cansament fruit dels anys? Víctor Pazzi, a veure, tu què diries?
2: Opció A, exigència. De partir d'aquí pots fer un suma i sigui amb els altres, però jo crec que l'exigència d'aquest club, aquesta samarreta, obligat a guanyar títols, rendir, que no et lesionis, sempre titular, expectatives, quan tu has aconseguit una temporada on has estat el millor de la temporada internacionalment, tan premiat amb pilotes d'or, no pilotes d'or, jo crec que l'exigència és el que et porta a buidar-te.
1: Laura Maricio, a veure, tu què creus? Per què es buiden les estrelles del
3: Barça? Jo crec que l'entorn del Barça és un entorn complicat.
4: Per què?
3: Per als jugadors o els esportistes d'elit. Home, perquè hi ha molta pressió, perquè quan es guanya tot va molt bé, però quan es perd hi ha molta crítica, i conviure cada dia amb crítica i amb debat permanent és difícil. Tenim l'exemple de Pep Guardiola. Ha estat 10 anys, no?, a Manchester. Ara ho comentàvem amb el Víctor.
4: Sisplau, només et demano una cosa.
3: Les festes que...
4: Segons qui, no me l'anomenis més.
3: D'acord, però és un exemple de que ell aquí va estar 4 anys i a Manchester n'ha estat 10.
4: Ja,
3: jo crec que hi ha un entorn més fàcil per conviure-hi a Manchester i no a Barcelona.
4: Ja m'ho has dit tot. 4 amb un puesto, 10 amb un altre. I el puesto que t'ha donat el nom, 4 i pata del cul.
1: El nom del nostre club. A veure, Marta Cailà, l'audiència per on es decanta? Per què es buida les estrelles del Barça?
5: Més de, gairebé 750 vots a aquesta hora, i un 44% dels oients que han votat a l'enquesta creuen que és per l'exigència. A continuació, un 36% creuen que és l'entorn el que influeix perquè les estrelles s'acabin buidant, un 18% per desmotivació o cansament, i només un 2% diuen que és per culpa del vestidor. No comenci, de veritat.
6: De
5: veritat.
6: Que és molt pesat. Que no sóc un gat, cony!
7: No sóc res que
5: Toni,
6: ja,
5: no li
6: diu,
5: home.
6: No són maneres,
5: Senyor Requesens, va dir-hi.
6: Sembla que ha visitat.
7: Aquesta Alexia Plomelles...
6: Plomelles, no. Aquesta no sap ni el nom, Putelles.
7: Sí, doncs aquesta, l'Alexia Plomelles, no marxa perquè s'hagi buidat. D'aquí com es nota que no feu periodisme. És el que deia ara el Propano, que no feu carrer.
6: Butano, no Propano,
7: sí,
6: Butano.
7: No feu carrer, no us entereu de res, ni llegiu. Perquè si llegíssiu el Deporte Impacto, ho sabríeu, el que està passant. Que ja ho expliquen tot. Marxa l'Alexia perquè, escolta'm, se'n va allà un tel ligue. Sí, sí. I no només l'Alexia Plomelles. La Papi Leirón i la Lona igual, eh?
2: Mapi León. Sí, Ona Vall. No sap ni qui són.
7: La Papi i la Lona...
2: Mapi i Ona.
7: Busquets, eh?
8: No, digo bé.
7: També marxen perquè, escolta, allà on tenen els ligues, allà van per viure juntes. Escolta,
1: vostè com això... sap això?
7: Ho sé, perquè ho he llegit de Deport Impacto, que no escoltes. No, és que no, no, fer un periodisme, això. Però de basura reciclada, eh?
6: Basura.
7: És una cosa, però de... Escolta, esteu tots allà, escolta, atontats, amariconats i desconnectats. No, no, és la veritat.
3: Jo només dic que l'Alèxia són 14 temporades al primer equip. Jo crec que és un cicle que ha complert, justificar ara que marxa perquè té una amiga o no a Anglaterra.
7: No, és que estan totes...
3: Molt, molt simple, i això sí que no és...
7: Mira, Lara, jo et respecto.
3: Lara.
6: Laura. És que es diu Laura, no Lara.
3: No diu ni un nom bé.
6: És acollonant, és que ni un nom.
7: Jo et respecto perquè ets una bona periodista de La Vanguardia.
6: No, Mundo Deportivo.
7: Però, escolta,
1: és lo mismo. Ja veu, ho sap tot, eh?
7: El mateix grup del grup Liron. El grup, sou del grup,
6: Godó, Godó, no
7: el grup Quirón. Pues, escolta,
6: Quirón tampoc som. No som
7: escolta'm, grup, sí. Escolta'm, això del futbol de les noies femenines no és professional perquè totes estan liades amb totes.
1: Diu, les noies femenines, diu.
7: Sí, sí, i després ho deixen i, escolta, i clar, com que han de seguir jugant juntes, no es passen la pilota. Clar, perquè estan brellades. I això, escolta, què és això, el fer d'ells? Del Sobera?
1: Li recomano que vingui un partit, el d'avui mateix, per
7: mira,
1: exemple.
7: Mira, no, recomano amb el masculí. Perquè amb el masculí això no passa, perquè no n'hi ha de jugadors maricons amb masculí.
8: Ai, escolta, com ho sap?
5: Segur que hi ha jugadors homosexuals.
7: Sí, sí,
5: ja li dic jo que sí que n'hi ha.
7: Sí, clar, perquè tu tens un fill que ho és.
5: Sí que tinc un fill que ho és. I què? És que ja hi som. Escolti,
6: senyor Requesens, ja està.
7: Però el Jesús Gil,
6: ja hem tocat.
7: El Jesús Gil li van intentar colar un d'aquests i ho va solucionar ràpid.
9: No, va fitxar a un jugador important i m'he enterat que és maricón. Digo, no, ese no le meto en el vestuario. Porque me he enterado, iba a fichar un jugador y tal, me he quedado
5: helado.
9: Realmente faltará que dijeran, Gil tiene uno de estos allí.
6: Uno de estos,
5: però què? Uno de estos.
6: Com si fos, bueno.
5: Uns apastats.
6: A veure...
1: Escolti bé, senyora Casens, perquè havíem dit que ja havia arrencat el partit del Johan Cruyff. Allà hi tenim la Clara Rodergas. Què tal, com estàs? Bona tarda, Clara.
10: Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Com ha anat l'arribada d'Alèxia? No sé si has percebut que avui el Johan està visiblement més emocionat.
10: Sí, sí. Ja més trànsit per venir, més cotxes a l'aparcament, avui tot més complicat. No està ple del tot, també és cert que és l'hora que és i és el dia que és, però sí que, a diferència de l'últim dia que es va jugar aquí entre setmana, molta més gent, perquè evidentment és l'últim partit d'Alèxia, avui la gent té ganes de veure l'últim partit de la capitana i sí que es respira, no, aquest ambient de dia gros, moltes persones amb pancartes, gràcies,
6: Oslo.
10: Amb pancartes per Alèxia, agraïments, gent amb corones, més samarretes que mai de Maldurça l'11 amb el nom d'Alèxia Putellas, que ha ofert la Champions just abans de començar, que l'hem vist més emocionada que mai a les abraçades amb les seves companyes, perquè clar, avui és un dia molt important per ella, que ja ha començat amb moltes emocions al matí en l'acte al Camp Nou i que continuarà en aquest partit fins que la substitueixin i després que es dirigirà a l'afició amb un missatge.
1: Doncs estarem molt pendents, Clara. Moltíssimes gràcies. Seguim.
0: Vamos a ver, pero no hemos situado el partido. Minuto y resultado.
10: 0-0, minut 13.
0: Ai, gente en la grada.
6: Bueno, va, José María, deixa estar la Clara, que està seguint. Evidentment,
11: paramos el programa.
6: Sí, moment, seguirem pendents d'aquest partit, que és l'últim de la temporada, amb el comiat de l'Alexia Putellas.
11: Paramos el programa, compañeros.
6: ¿Por qué lo paramos ahora?
11: Bajamos sintonías, nos damos de baja todos del ABC.
6: Venga,
11: dejamos de hablar de noticias y de partidos intrascendentes. Venga, quítalo.
6: ¿Qué mal?
5: ¿Qué pasa, Ara?
1: No.
11: Empecemos a hacer un poco de periodismo. Venga, vamos, ponlo, pincha.
6: Ah, ¿pero qué pincha? ¿Qué estén pinchando?
11: Pinchamos la presentación de Florentino. Venga.
1: Ah, mira.
11: Uf, nos ponemos de pie.
12: Con tal de influir en vosotros y de influir en el Real Madrid. Como siempre, he antepuesto
11: eso es.
12: Los intereses
11: de un poco más de voz, compañero. ¿Voz?
12: Como estoy convencido de que todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a la unidad de nosotros y a la estabilidad institucional del club, he decidido daros la posibilidad de ir a las urnas y que los dueños del club decidan.
11: Qué grande.
12: Este es un club democrático y transparente. No es verdad lo que algunos van diciendo. Eso de que yo impido las elecciones en el Real Madrid. Esos lo van diciendo, son los mismos que han querido siempre mandar en el club y que siguen intentando a espaldas del socio. Y no se creen que aquí los únicos dueños del Real Madrid son sus socios. Por eso he convocado estas elecciones. Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los... más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124
11: gracias,
12: años.
11: Sí, presidente, contundente.
12: Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo valor de presentarse ante ustedes después de aquello. Ahora lo entendemos todo. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. ¿Por qué digo eso tan rotundamente? Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información en una publicación tan prestigiosa en el ámbito económico como es Bloomberg. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas a un interés del 54% al año, ocultando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene solvencia para presidir el Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso darle el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid. Ahora lo entendemos todo. Vaya solvencia para defender al Real Madrid de un apuro. Yo soy del Real Madrid y otros quieren que el Real Madrid sea suyo. Miren, es muy fácil, creo que entienden perfectamente por qué he tenido que adelantar estas elecciones. Vosotros tenéis la palabra. Trabajaremos más que nunca para que este club siga siendo de sus socios, para siempre, porque eso es lo que he defendido toda mi vida. Por eso vine en unas circunstancias muy difíciles, avalando con mi patrimonio y dedicando todas mis fuerzas para que el club pudiera salir de aquella situación tan grave.
11: Por supuesto.
12: Y para que nadie ni nadie...
11: El Salvador. Muchas gracias. Lo que es
12: nuestro. Los socios hemos sido, somos y seremos los dueños de nuestro club y de nuestro destino. Y el futuro es tener un proyecto serio, un proyecto de ambición.
11: Por supuesto.
12: Y con la capacidad de mantener la
11: ilusión. Empezando a emocionarme, presidente.
12: Queridos socios, el futuro no se improvisa. Hemos trabajando para que el Real Madrid esté preparado para este momento. Hemos construido un club que es un modelo de éxito en el mundo del deporte y que se estudia en las más prestigiosas universidades como Harvard.
11: Ojo, Harvard, Cambridge,
12: el Real Madrid,
11: Albacete.
12: Es el mundo del mundo, según Forbes. El club con mayores ingresos, según Deloitte. La marca de fútbol más fuerte.
11: Habéis escuchado, ¿no? Forbes.
12: Según Brand Finance.
11: Però tu, Josep, amb qui estàs? És a dir, ets imparcial en aquestes eleccions? Estàs amb el candidat de la presentació de Florentino Pérez? O estàs amb el... Bajamos el micro. No, bé, no, bé. Que se presente. Oye, Pedrerol, cony, obre-la d'això, home. Bueno, aquesta és la presentació de... Veig que, pel que estem escoltant, la línia habitual, no?
2: Sí, la línia habitual. El que es dedica Florentino és a defensar-se només i atacar el candidat que, per fi, i en contra de tots els obstacles i parla de les rodes que hi ha posat, es presenta i com arribar a les noves eleccions, mala idea de campanya.
11: Per què?
2: Perquè mentre l'altre veig que va proposant coses, fa volar globus d'il·lusió, que si muntaré un portaventura pels socis del Real Madrid, si els hi trauré el 50% de l'abonament fins que el Real Madrid guanyi una Champions, mentre l'altre sembla que proposa coses i ja només li falta dir el nom del secretari tècnic és aquest, el nom de l'entrenador és l'altre i el nom de les dues figures internacionals que tinc és aquest i el que juga a la selecció, i per tant no podreu dir que cap jugador del Madrid no ha jugat aquest Mundial, és fulano de tal, si a més treu els noms, jo crec que el Florentino haurà de començar a treure més coses a banda de dir, cuidado que viene el coco.
3: Ha tirat en bala. La seva presentació, l'inici, el missatge inicial ha estat dir que són els mateixos de Ramon Calderón en una etapa negra del Real Madrid, ha posat en dubte la solvència per demanar l'aval del seu opositor, el senyor Riquelme. Bé, veurem, és cert que l'altre candidat està proposant coses, jo he al·lucinat quan he vist que vol muntar una ciutat del Real Madrid amb un auditori, amb un pavelló, amb un hotel, fins i tot. Veurem, jo crec que és veritat que potser el soci i sòcia del Real Madrid vol més propostes, però va amb tot Florentino Pérez atacant.
13: Els dos eslògans de campanya de Florentino Pérez, un és mucha historia por hacer i l'altre és el futuro necesita a quien ya lo hizo realidad.
11: A veure, puja una mica...
2: A veure, escúcheme.
12: Rescatados de la reventa y tal. Y vamos a hacer esto cada temporada.
14: La lucha contra la reventa.
6: El micro sembla que el tenim a la castellana en lloc de, del micro a la boca de Florentino Pérez. Si cal, punxem 24 hores, sisplau.
14: Ficar en la ciudad de Real Madrid y ahí queremos crear el, club, el gran club social para los socios del Real Madrid. Un espacio que será tan espectacular como todas las instalaciones que hemos venido
6: construyendo. Bueno, ara està proposant, coses, tot espectacular i tot. Bueno.
1: Ara torna a ser ell perquè teníem un dubte abans d'entrar, és serà el Florentino desfermat sense guió?
6: Bueno, al començament sí, eh?
1: Sí, però...
6: No, però va agafat, agafat el guió, sí, no improvisa.
2: Està llegint, llegint la humilitat.
1: Llegint, ha dit dos frases, dos perles que diu la gente viene a servirse del Madrid i no a servir a Madrid. Bueno,
6: aquesta,
1: i després,
6: frase, aquesta frase l'han fet servir tots els... els altres aquí.
1: No, no, anava a dir que l'altra frase mítica que és
6: que no acaba la frase i tu ja m'has dit exacte, bueno, pues exacte d'aquí. No, no, endavant, endavant.
1: Diu, yo soy del Real Madrid y otros quieren ser el Real Madrid. Vaja, que sea suyo.
6: No, però vull dir que són frases que són homologables a d'altres mandataris que estan al càrrec i que quan els hi volen fotre el lloc o hi ha un candidat oponent, la frase és, uns venen aquí a servir-se del que sigui, exacte, i en canvi d'altres servim el club en qüestió. Aquesta frase,
2: de aquí me sacaran a tiros.
6: És de manual.
1: Com ha sortit ara que surt Florentino, a les 7, si voleu...
2: Volem torn de preguntes, sisplau. Sí, quan acabi l'Homínia, la part divertida és
6: la improvisació.
2: Si tiene a bien repetir...
6: Arnau, què volies dir?
13: No, el que he explicat abans dels eslògans de campanya. Que també recordem que Florentino ha començat la seva campanya electoral posant una lona amb les Copes d'Europa guanyades al mateix lloc on la va posar Joan Laporta dient aquell del famós ganes de volver a veros. Per tant...
1: Amb les 7 Champions, efectivament. I un passem del legado y futuro d'Enrique Riquelme a mucha historia por hacer de Florentino Pérez. Abans Laura deia que Enrique Riquelme aquest matí ha presentat el seu macroprojecte pels socis. Deia el Víctor, escolta, Florentino es dedica a atacar, fins i tot ha apuntat a Ramon Calderón i tota la gent que no és ell, i no proposa, no? Doncs la Laura m'apuntava algunes coses que Enrique Riquelme aquest matí, a partir de les 12, que ha presentat aquest macroprojecte pels socis, ha presentat, a veure què us semblen. Ell inclou reformular la ciutat esportiva de Valdebebas per convertir-la, més o menys ho explicava la Laura, en ciutat dels socis. Atenció, amb hotel, zona infantil, un auditori, piscines, restauració, pistes de pàdel, entre moltes altres instal·lacions, i una ciutat recreativa del Real Madrid.
15: ¿Y qué no va a hacer? ¿Limac?
1: Però escucha, Florentino.
15: ¿Qué constructora no va a hacer?
1: Florentino, escucha, escucha. Escucha, perquè hi ha coses...
15: Que la presente, eh?
6: Que la presente.
1: Florentino, entenc que Florentino estigui dormint malament aquestes nits i no per la calor que fa Madrid, sinó perquè hi ha coses que s'assemblen al que ell va proposar quan va arribar a la presidència del Real Madrid per damunt de Lorenzo Sanz. Atenció, diu, prometo reducir al 50% la quota dels socis fins que el Madrid no torni a guanyar la Champions. Abans, Víctor, tu calculaves quant li pot costar la broma a Enrique Riquelme si és president i això passa.
2: I s'allarga el temps. Que el Madrid trigui anys a tornar a guanyar una Champions si Riquelme és president. Al voltant de 50-60 milions és el que ingressa el Real Madrid pels socis i els abonaments.
1: També s'assembla amb una altra cosa que també va fer Florentino Pérez i que n'hem estat parlant molt. Florentino Pérez va dir que ell tenia... Vaja, la promesa era que si Figo no venia, que el tenia fitxat, i si no venia pagava els abonaments als socis tot l'any de...
2: Un any. Ell es va limitar un any. 100% un any.
1: També ha promès el tema del pavelló. Ara el Madrid juga al Movistar Arena amb 13.000, vol fer un de 15.000, i després també vol obrir, Laura, atenció, una cosa que no ha fet mai Florentino Pérez, que és obrir el Santiago Bernabéu a l'equip femení de futbol. No sé si...
3: Això és assignatura pendent, eh?
1: Pot tremolar Florentino amb el que proposa Enrique Riquelme? Perquè no està malament d'entrada,
3: eh? Jo crec que tremolarà Florentino si Enrique Riquelme confirma i anuncia els noms dels dos fitxatges que diu té molt encarats, perquè assegura que té secretari tècnic, que ha parlat amb entrenador i que té dos fitxatges i que un d'ells forma part de la selecció de Luis de la Fuente, que tothom apunta a Rodri i l'altre a Enzo. Si confirma aquests dos noms, poca broma.
1: Laura Aparicio fa l'assistència al temps afegit. Enrique Riquelme remata la COPE.
16: Si yo soy presidente del Real Madrid...
2: Son dos españoles.
16: Habrá un jugador del Real Madrid...
2: En el Mundial.
16: Que habrá jugado el Mundial.
2: Está en la selección española y no juega en el...
16: Mundial con la selección española, claro. No es...
2: A ver si es Lamine.
16: No, a ver, bueno, oye, hay muchos.
1: Lamine, i compte, perquè no és la primera vegada que ho escoltem i això comença a fer por. Escoltem a Jordi Basté aquests dies, que no ha parat, no sé si és fruit, que no ha parat, que no dorm, o que té febre, o que és veritat.
17: Jo no descarto que surti el noms com el de Haaland o Lamine Yamal. Mira el que et dic, eh?
13: Opa, sí?
17: Per posar?
13: Sí, sí.
17: No oblidis que estem parlant d'un dels homes més rics d'Espanya i l'altre que va camí de ser-ho. O sigui que a partir d'aquí començaran a sortir noms, ja veuràs, ja. Ja veuràs, ja. Calça't perquè riurem. Calça't perquè riurem.
1: Jordi, com et trobes, per cert, Jordi?
18: Excels.
1: Sí? Avui estàs una mica millor, eh?
18: Estic una mica millor. Bé, estava amb la veu de Pocero.
1: Avui parlava... justament, Enrique Riquelme d'espanyolitzar el Real Madrid, la Lamine Yamal podria encaixar. I un altre que comentava amb Toni justament a la reunió és Rodrigo, del Manchester City. Víctor, tu que tens informació. Pot ser un d'aquestes estrelles, Rodrigo, fitxatge pel Real Madrid, del City?
2: Sí. L'etapa post-Pep Guardiola al City, tu no saps si deixa un forat o deixarà un cràter. I jo entenc que hi hagi jugadors que es puguin plantejar la sortida. El que passa amb Rodrigo és que des de que es va trencar els creuats després de ser superprotagonista, ell és qui marca el gol de la final de la Champions, única Champions del City, guanya, adelanta per la dreta Vinícius i li dona la pilota d'or, que ell va recollir amb crosses aquell trofeu. A dia d'avui encara s'està recuperant. I les lesions de creuats no són de com eren abans de 8-9 mesos, ara ja se'n van als 11-12 per tornar a jugar amb una mica d'assiduïtat. I aquí li has de sumar encara una altra temporada sencera de readaptació. És a dir, el Rodri que arribarà, que podria arribar, ho posarem en condicional al Real Madrid, és un Rodri que veurem si arriba al nivell que tenia abans de la lesió de genoll.
18: Disculpeu, sóc Víctor Font.
1: Home, Víctor!
5: Hola,
1: com estàs?
18: Nosaltres, amb la nostra candidatura, vam prometre l'or i el mort. És a dir, vam prometre absolutament de
6: això
18: tot.
6: Això és veritat. Propostes, moltes més propostes. La candidatura de Víctor Font a la de Jean Laporta.
18: Exacte. I quins van ser els resultats?
6: Això els vam veure.
18: No ens vam menjar un torrat, amb la qual cosa em sap molt de greu pel senyor Riquelme, però ja pot tornar a les renovables, perquè el que és el palco del Real Madrid crec que no hi serà gaire.
0: Ai, gol! Hola! En el Johan Cruyff! Gol de la Real Sociedad de San Sebastián! Corría el 26 de juego, donde la lateral izquierda, Emma Ramírez, con el 21 a la espalda, después de un saque de banda por banda derecha, una jugada complicada, media vuelta de la chavala y el gol
2: chavala,
0: que sube al marcador. Empata la Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona 1.
6: Bueno, però digue, dona el resultat, almenys, que és el que
0: interessa. Barcelona 1, Real Sociedad, otro.
1: Però, José María, quizá me he despistado, però el gol de Claudia Pina, no sé si l'has anunciat.
2: O... No.
0: Estábamos con el señor Pérez, alias Florentino.
2: Te l'has menjat, aquest gol.
0: Un señor nocivo para la sociedad.
1: ¿Cómo es la relación ahora con Florentino?
6: Pero l'has cantat o no?
0: L'has cantat, claro que lo he cantado. Lo hemos cantado en directo con Clarita Rodergas, que estaba ahí al pie del cañón, y nos ha cantado, narrado y contado. ¿Cómo ha sido el gol de Pina?
6: Lo has cantado.
0: Por supuesto. No, gol
2: ara sí.
5: Pina.
2: Fa un quart d'hora d'aquest gol.
6: Ha vingut amb delay. Ha passat una mica quan escoltes RAC1 els partits que arriben...
0: El gol
6: arriba dos dies tard.
1: A vegades sona música.
6: Bueno, passen aquestes coses. A tot això, bueno, parlem d'aquest d'Alexia Putellas, que avui... Hem vist aquest comiat aquest matí.
1: Un comiat institucional.
6: Bueno, aquí tens els detalls, jo...
1: Efectivament.
6: Jo el que he vist...
1: El Toni,
5: tu
1: a Barcelona vols escoltar què en penses d'aquest comiat?
5: No t'ha agradat.
6: Hi ha gent que us agrada tot, eh?
5: Jo, a mi m'ha agradat. Ho he vist emocionant, no?
19: Ha sigut molt emocionant, ha sigut tot de cor, he quedat cor ple, cor pres, ha estat tota l'estima posat sobre la gespa del nostre camp, amb tot el carinyo, i escolti, podria seguir hores i hores definint el que ha sigut un emblema del nostre club, com és l'Alexia Putellas, perquè ella sola, amb un somriure, és capaç d'omplir tota la graderia, fins i tot la que encara no està construïda.
1: Ha fet un discurs preciós.
6: Quasi atenció, un moment, perdoni, ficar... que sembla que Florentino no sé si està a punt d'improvisar. A veure si...
18: Se
2: tira al público.
6: Doncs no, de moment ha fet el discurs i no.
0: Ja bravo!
6: I ja està.
18: Bravo, Presi. Muchas gracias.
6: I ha acabat. Ara és Ronaldo.
1: Roberto Carlos. L'altre dia...
2: El doctor Pirri.
6: I mira, ja en talla la imatge. Ja hem acabat.
2: Li han dit, senyor Pérez, estrictament, la humilia saludi i fora. Sí, no sí. Prengui mal.
1: Ara, no és casualitat, eh? L'acompanya Ronaldo, l'acompanya Roberto Carlos, l'acompanya Pirri, que evidentment ja treballava al Madrid, però dos llegendes per dir, aquests estan amb mi per si hi ha altres, com Casillas o altres futbolistes, que volen recolzar Enrique Riquelme.
20: Eres el mejor y vas a ser siempre mejor y todos los socios van a ser muy gratos toda la vida. Por todo lo que ha hecho.
6: Bueno, és igual, ja no ens interessa, perquè ara mateix crec que hi ha Clàudia Pina, que ha rebut un cop i...
2: Ojo.
13: Mal genoll, eh?
6: No, la mà era, diria que m'ha semblat que era el que seria el punt de l'espinilla, la sensació que he tingut. Doncs no sé si hi ha un penalti aquí, eh? Espera, perquè...
7: Han pedido el bar.
6: A veure, podem saludar novament a la Clara Rodergues. Clara, bona tarda.
7: Doña Clara.
10: Bona tarda.
6: A veure, s'està revisant aquesta jugada on...
10: No. S'ha repès el joc i Clàudia Pina està bé i no ha passat
6: res. Bueno, està bé, però li han fotut una trompada que ha quedat distret
10: dins l'àrea. Jo no tinc aquí repetició i no he pogut veure... què és el que ha passat exactament, però és que estava molt Pina, li ensenyava l'àrbitre a la cama d'aquesta trompada que ha rebut, encara va una mica coixa.
6: Home, li ha fotut una trompada que la quasi la mata a l'àrea i no pita en penalti. No és com, veig que la línia Florentino segueix imparant a tots els camps espanyols.
1: Clara, tinc una curiositat. Veus que avui les jugadores especialment busquen Alexia perquè marqui, perquè si avui aconsegueix fer gol superaria César, o no veus tampoc... Aquesta història per aquí?
10: Encara no, perquè les accions que hi ha hagut així en atac, Alexia encara estava molt lluny de l'àrea, llavors no l'han pogut ni buscar. És que era impossible trobar-la perquè Alexia encara estava un pèl lluny de la jugada, però no tinc cap dubte que la buscaran, no només per superar César, sinó perquè, sent l'últim partit, seria el més bonic que Alexia pogués marcar i pogués fer una última reverència a la seva afició.
1: I en principi es preveu, de cara a final del partit, que agafi el micròfon i hi haurà passadís, hi haurà alguna coseta?
10: Sí. Dirigiré unes paraules a l'afició quan acabi el partit i de ben segur que les companyes, quan sigui substituïda, li faran alguna mena de passadís. A l'acabar segur que també lamentegen aquest matí. Vull dir que avui Alex és el protagonista clarament de la tarda i del dia d'avui aquí al Johan Cruyff i a Barcelona.
6: Molt bé, alguna cosa pots confirmar si Alex rebrà un regal final d'un globo de Vueling?
10: Això no em consta a mi.
6: No, bueno,
7: entregado por Luis Rubiales.
15: Si quiere
6: millor regal,
15: ya puesto le doy dos.
3: Què? Un globo de Vueling.
6: Bueno, és el que Barça va regalar a la festa de celebració de la Champions, uns globus de Vueling.
3: És veritat.
6: Vull dir que, bueno, si estem en aquest nivell, pues, suposo que...
3: És partner, no, Vueling, sí. De l'equip. Sí.
6: Bueno,
3: l'equip femení.
6: Però el club no pot regalar res, no té ni una piruleta del Barça. És que, clar, hem arribat un punt que...
3: No hi ha diners.
6: No hi ha diners.
7: No hi ha diners pel
19: que es vol. Escolti, que vol i alt, que és el que fan els globus, és un simbolisme molt bonic i, escolti, segur que li va treure un somriure.
6: Bé, Clara, moltíssimes gràcies.
10: Mira, ara Alexia s'ha tallat la baixa de l'usa, perquè tenia opció de xutar i ha volgut centrar per
15: mi. Molt
10: bé. Vull dir que imagina't, si ni ella busca el gol, malament avui, eh?
7: Ojo, que la puede tener Alexia! ¡Fuera!
6: És la jugada de Clara Rodergues. És el temps que triguem a narrar la jugada des de l'estudi. Clara, moltíssimes gràcies. Fins després.
10: Fins ara.
6: Podeu seguir el partit a RAC+1. Dit això, farem una pausa. Vinga. Hem de parlar d'Alexia, que, com dèiem, avui ha fet el comiat al Camp Nou, un camp ple de gom a gom, de ciment, i ara tornem.
21: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
22: Tots els marroquís roben.
23: Ens treuen treballs.
24: Com a trans, et veuen com un monstre.
25: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
26: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
27: Una soledat, la gent gran.
28: Són gent que roben.
29: Paràsit. Marimatxo.
30: Però si estic sol.
31: Puto mono.
32: Terroristes.
33: Ve a menjar plàtan.
34: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
35: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: Torna la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona.
9: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
8: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
9: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
8: Més info a mescotels.cat. Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
11: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
12: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
11: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
14: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 €, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
16: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
27: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
28: Fàcil, intuïtiva i renovada.
27: I escolta el que vols, quan ho vols.
29: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
30: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
6: Ara ric perquè l'Oriol Cruz es fixa en unes coses que té una memòria prodigiosa. Que ara
2: bueno,
6: parlava
2: del
6: que,
2: de
6: havia dit, no, del que havia dit Florentino, de, del crèdit que havia demanat Riquelme, sí. I dic el, més o menys el 50% d'interès, i l'Oriol no, no.
2: 54, no?
6: 54%. Sí. Ja li ha dit que és un pobre. Ha presentat un aval de 150 milions, però no, sí. Res, és un pobre
2: perquè zero.
6: Ha demanat un crèdit de 54% al tipus d'interès.
5: Això m'explica una notícia,
6: sí,
5: que
6: home,
5: segur que ja ho sabeu, però per si de cas jo us ho recordo, l'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya, així de clar, una de les més ben valorades. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. Repetim, 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.
6: A veure, que tenim l'Edgar Fornós molt nerviós. Portes tota la tarda amb uns nervis. A veure, què passa amb aquests nervis?
1: No,
6: no tindran relació amb Flash Gordon?
1: Mira, no Flashy Anthony, efectivament. No, no, és que estic rebent missatges per terra, mar i aire del gran Carlitos, amb qui d'aquí una estona connectarem.
6: Bueno, una estona, no treguis molt, perquè a les 8 et marxem,
1: eh? Sí. Per cert, José María, no sé si ho avui... Gaitana Marcat, la nostra amiga Gaitana Marcat.
6: Johan Cruyff. Hoy José María, cantas los goles. Jugada dentro del área, tuya mía, como si fuera un vestido que se prestan. Y Aitana recoge el guante dentro del área para poner el segundo en el marcador. Fútbol Club Barcelona 2, Real Sociedad 1.
1: Mira, però, doncs mira, 2-1 que guanya el Barça, encara falten uns minuts per acabar la primera part. De seguida anem amb el Carlitos, però abans, aquest comiat d'Alexia institucional, què us ha semblat?
2: Una traïdora.
1: La Laura parlava d'emoció. Víctor, què t'ha semblat? Hi ha hagut la presència de molts jugadors?
2: A mi m'ha semblat molt institucional. M'ha faltat la gent. La gent. I televisivament, com a entrevista d'emocions amb la futbolista, un 10. Però semblava un camp tancat per la pandèmia. Ningú, a la grada. El caliu de la gent que estima l'Aitana, que voldria estar amb ella, que es desplaça a les finals de la Champions, que celebra amb ella... no hi havia ningú. Molt institucional, molt bona entrevista, o, en aquest cas, molt bona posada en escena amb tots els 38 trofeus que ha assolit al llarg de 14 anys defensant la samarreta del Barça, però fred.
0: No hace falta decir nada más.
6: Mira, és que gràcies a Lujas, perquè és el que estava pensant. A veure, la Laura ho ha vist diferent.
5: Jo crec també que el marge s'anuncia ahir al vespre, comunica que ja finalitza la seva etapa al Futbol Club Barcelona, i crec que el marge que tens per obrir estadi, tenint en compte que avui havia partit, el comiat l'has estat fent a l'Spotify Camp Nou amb Champions en les últimes setmanes, on ja s'intuïa que l'etapa Alexia estava finalitzant, i avui jo crec que has rebut el reconeixement unànime de l'esport, del futbol, de les companyes, hi havia la seva família, el vídeo amb Stoichkov, amb Busquets, amb Iniesta, amb Pedri, amb antigues companyes, aquelles que formaven part del Barça quan encara no s'havia arribat a la professionalització. Home, jo crec que hi ha hagut elements perquè fos un bon homenatge, però clar, si comparem, ara ho deies, amb el que ha viscut Guardiola a Manchester, home, doncs potser aquí hem d'aprendre a fer alguna cosa més gran, també és veritat, de sortir al carrer i amb la gent. Però l'altre dia és veritat que va haver-hi una festa on també va celebrar, no?, amb el públic allà a l'Avinguda Maria Cristina.
1: Exactament,
5: no?
1: El diumenge. Un dels moments més emotius, sens dubte, i ella ho sap perfectament perquè és la persona que el va descobrir, que és Xavi Llorenç, la va dirigir el primer equip 5 temporades, però des de fa molts anys que ja la tenia vista. Fixeu-vos com ha parlat Alexia de Xavi Llorenç.
3: Et vull donar les gràcies perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família. I me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet. Ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després, no sé si tu te'n recordes, diu, i pots fer coses impressionants. Jo,
5: no t'ho creies.
3: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club, però convençut.
5: Ala.
3: Jo, evidentment, no m'anava a deixar portar, la decisió ja estava presa abans de que fos una opció, perquè quan vingués al Barça ho tenia claríssim. Però en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això, perquè era com, què m'estàs explicant? Però mira com estem, juguem allà a la ciutat esportiva, que amb 100 persones, que eren les nostres famílies, i ara mira, no? I amb el temps és com, tenia raó, ha passat.
7: Bona tarda, què passa, guapo? Que sóc el Guillem, està de llamar a què passa, som el Guillem Estadi dels Taloners. Vinga, una miqueta de xou i jarana, clar que sí! Això que va fer el Xavi Llorenç de l'Alexia, de dir-li que serà una màquina i una referent, és el mateix que fa jo!
1: Sí.
7: Jo li dic a tothom i així segur que encerto amb el grup, clar que sí! Edgar Fornós, guapo! Ets una puta llegenda i un puto referent! Arnau Vila, ets un puto mite de la ràdio, un puto mastodonte, i vull un fill teu, pitxaloca! La pesca i la cookies, sou dues puta llegendes de la comunicació, eh? Que sí que sou dues puta llegendes de la comunicació. Què passa, cookies? Que sou una puta llegenda. Clar que sí. Vinga, va, una abraçada, guapotes. No us poseu gelosos els altres, eh? Víctor, Carlitos, Laura, no us connecte res, però també sou unes putes màquines, unes putes llegendes. Bravo, guapetons!
6: Gràcies, Estrella.
5: Va, guapo!
7: Sou unes putes llegendes!
1: Realment, quina energia que sempre provoca Guillem Estrella.
7: Una mica en el xou, no?
1: Bé, doncs així una miqueta, l'emoció de Xavi Llorenç, que contigo empezó todo, podríem dir.
7: Què passa, polla gorda?
6: Què? Ah, m'ho diu, per favor.
7: Pitxa loca!
1: Hores, espectacular. Ara és el moment, jo crec, de poder connectar i ja posar en situació de com està Barcelona, perquè està cremant, i no per la calor que fa, sinó perquè realment Deco va amunt i avall, els agents van amunt i avall, ja viatja a Londres, ara a Barcelona, i qui és amb ells, no és a qui és amb ells, com diu García, al pie de la notícia és Carlitos Monfort. Carlitos, com estàs? Bona tarda.
10: Què tal? Com estem?
7: Molt bé. Hola. Hola.
1: D'entrada,
7: guapo, perdoneu. Carlitos, què tal el teu tupé? Què fa, que estem un al tupé? Fa ventet.
6: Estadella.
7: Què passa, guapetón?
1: Diem que no felicites.
10: Ara.
1: És el seu aniversari?
7: Home, és el seu aniversari, vaya màquina!
13: Avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia, avui un dia
10: la família.
7: Vaya xounet! Felicita per si! Clar que sí, vinga, va, una mica de xou i alegria amb els taloners. Vinga, va, clar que sí! Amb la il·lusió, amb folla verda, xotxeta. Què passa, Carlitos, que tens una última notícia? Vinga, ens l'expliques, Cuqui. Va, Cuqui, que ens expliques l'última notícia.
13: Prou!
6: Només falta que porteu l'altre, el Germán.
15: Gràcies, Lujas. És que jo ja he acabat...
13: Calli!
15: He acabat l'energia, ja.
7: Gràcies, polla gorda, Lujas, màquina!
1: A veure, Carlitos, la Marta Ramon i la Raúl ens explicaven fa una estona que el Barça està treballant amb un principi d'acord amb Anthony Gordon, extrem anglès del Newcastle. Què en sabem a aquesta hora?
17: Què tal? Bona tarda a tothom. I perdoneu, perquè en principi jo havia de venir avui al plató, que era el dia del meu aniversari, i l'últim que esperava a aquesta hora de la tarda era estar a la porta d'un restaurant esperant com una cosa que teòricament era un dinar, no ha acabat encara, o sigui que m'imagino que va per llarg. Jo és una de les coses que no estic entenent completament res, perquè a més estic a la porta esperant a veure si surten, i de moment no ha sortit ningú. Han entrat i han sortit per fer trucades, però de moment no ha acabat la cosa. I el que sí que us puc dir és que aquesta hora de la tarda es porta avançant durant tot el dia, però ara ja sí que sembla que el Barça ja ha arribat a un principi d'acord amb el Newcastle per Anthony Gordon. És un futbolista que ja sabeu que interessa molt al Barça des d'una reunió que es va produir fa un mes i mig aproximadament a Barcelona amb els seus agents. S'està avançant i ara ens diuen que és una operació que es pot tancar per al voltant de... entre fixa i variables, uns 80 milions d'euros. Per tant...
1: Però, Carlitos...
6: Ara mateix, Víctor Patsy s'acaba posant les dues mans al cap.
1: Sí. 80, per tant, vol dir que això t'inhabilita per fitxar aquest Julián o João Pedro, o qui sigui. És a dir, 80 no pots gastar-te més diners.
17: Si tu em preguntes a mi, jo et dic que sí, perquè... Ara el Barça, tot i que està a punt d'entrar en la regla 1 a 1, encara no hem rebut la confirmació oficial de que tècnicament encara la Lliga ho hagi validat i per tant estigui en 1 a 1. És la meva opinió. El que sí que quan preguntes a gent del Barça sí que et diuen que això, aquesta operació, no impossibilita anar per un davanter centro. Per tant, a mi és una de les coses que més em sorprèn. I jo crec que és bastant evident que quan el Barça et diu que aquesta operació no inhabilita el fitxatge d'un davanter centre, jo crec que hi hauran sortides i a més que seran bastant doloroses.
1: I de quines sortides estaries parlant, per exemple?
17: Una de les que s'espera, tot i que el futbolista es vol quedar, és Marc Casador, que és un futbolista que sí que és cert que el Barça en els últims mesos havia parlat amb l'entorn del futbolista per fer-li una renovació, però ja saps que molts cops aquestes renovacions no són simplement pel fet que confies en el futbolista, que el Barça confia, sinó per renovar els anys de contracte i que en un futur el puguis vendre més car, explicant-ho de manera fàcil i senzilla. Llavors, aquest era el cas de Marc Casador, i un dels altres, i que s'està, i ho dic amb confiança entre nosaltres, que Deco està posant a la venda pràcticament a cada reunió, és aquest. És el de Jules Koundé.
1: És el de Jules Koundé,
17: Sí.
5: I una altra informació, explicava el Rubén Uria, el periodista que segueix l'actualitat de l'Atlético de Madrid, que un altre dels jugadors per intentar l'operació Julián Álvarez, perquè el Barça està clar que va en la cerca, vol fitxar dos davanters. Julián ha comunicat a l'Atlético que si surt de l'entitat matalassera és per anar al Barça, i s'hauria posat el nom de Ferran Torres sobre la taula del Tauró.
1: Víctor,
5: explicava Rubén Uria, el periodista que segueix i molt proper a l'Atlético de Madrid.
1: Les mans del cap és per tot o només per una cosa?
2: No, perquè ho posem tot en context. 80 milions d'euros significaria el setè fitxatge més car de la història del Barça. És molt fàcil de repassar, eh? Dembélé, Coutinho, Griezmann, Neymar... Frenkie de Jong, que està aquí, i Luis Suárez. Si tu afrontes 80 milions d'euros per Gordon, que aquesta temporada ha marcat 16 o 17 gols,
15: 17 gols.
2: La meitat de penal.
6: Hòstia.
2: La meitat de penal per ser, si ha de ser jugador de banda, suplent de luxe de Rafinha per l'esquerra o de Lamine per la dreta, és que el vols per nou, és a dir, que sigui el recanvi.
5: Ell juga a la punta d'atac. No,
2: el vols estrictament de nou, i si després t'ha de jugar un dia per banda, que et jugui.
5: Sí.
2: Però els números que ha acreditat aquest jugador a dia d'avui amb el Newcastle, insisteixo, 16-17 gols, la meitat de penal. Aquesta és la targeta de presentació abans d'aterrar a Can Barça.
1: Clar, però el Carlitos diu que no és que el vulguin de nou, és que ve aquest i un nou, no? És a dir, aquest i Julián.
17: Aquesta és la intenció del club, que ja sabeu que el club és bastant optimista sempre, i ja s'ha donat el cas de molts cops en el que el Barça deia que podia fer dos fitxatges per la mateixa posició i fins i tot en algun cas no se n'ha fet ni un. Però quan parles amb gent del Barça sí que et diuen que aquesta operació no impossibilita que vingui un altre davanter, i a més quan et posen exemples, et posen l'exemple de Julián o de João Pedro. Per tant, ja veieu que el Barça ara mateix entenc que dona per fet que hi haurà sortides pel simple fet de que no només fitxen Gordon, també parlen de Julián, de João Pedro o d'altres davanters més joves i que puguin ser més assequibles.
2: Amb el cas aquest de Gordon, clar, el Barça també et pot dir, nosaltres al seu dia vam fitxar Rafinha del Leeds, que havia fet uns números molt discrets, i aquí ha explotat, sí, ha explotat a la tercera temporada. També li va costar les dues primeres, perquè tots recordem els 60 gols que va marcar, no, que va produir la temporada passada entre gols i assistències. Clar, si la projecció és que repeteixi el creixement de Gordon al Barça, el que va tenir Rafinha venint del Leeds, 80 quilos.
1: Per tant, fixeu-vos com estem avançant, Gordon a prop. Això vol dir, ens dona una pista, que Rashford és que no es paga i endavant. Possibles sortides de Casador, de Koundé. La Laura apuntava a Ferran. I després, el Carlitos també ens apuntava avui que finalment queda descartat un nom que fins ara s'havia posat damunt de la taula, que és João Pedro. És així?
17: No és que estigui completament descartat, però és una operació que, de fet, pel que ens diuen, Deco, un dels motius del seu viatge no només va ser reunir-se amb l'entorn d'Anthony Gordon, sinó que també va anar a per al davanter del Newcastle. Per tant, no és que estigui ara mateix descartat, però sí que és veritat que si han d'escollir un dels dos jugadors que més els agrada, a la part de la directiva, la porta, presidència, els agrada més Julián Álvarez, i a la part de la direcció esportiva, que seria més Deco o Bojan, sí que sembla que, a més, per afinitat també amb els agents, amb els quals tenen una molt bona relació, seria João Pedro. Per tant, aquesta és una pregunta que depèn molt de qui li preguntis, et diran una cosa o una altra. Descartat al 100% no està, però si s'han de mullar per un jugador, ara mateix jo crec que et diuen Julián Álvarez.
5: Sí, és que el Barça li va demanar a Julián un gest, i Julián ja ha fet aquest gest. De fet, durant tota la temporada mai ha tancat el tema sobre el seu futur.
6: Sempre ha deixat... Laurita.
1: Però Ferrando, ¿no le gustaría cerrar?
6: A nosotros nos gustan todos los jugadores, y ya lo hemos dicho muchas veces, saliendo de restaurantes, Martita,
5: no empiece,
6: cuando venís allí con la alcachofa, los jugadores juegan donde quieren.
5: No, clar, i sembla fins i tot que la relació Xolo-Julián no és la més fluida, l'Atlético no ha guanyat títols, Julián té ganes de guanyar títols, té ganes de quedar-se a la Lliga, li agrada el projecte del Barça, per tant, jo crec que ara mateix, home, ja el jugador ha fet aquest gest, el Barça intentarà anar per ell, però aquí ha d'entrar aquesta venda dolorosa que comentàvem.
1: Doncs seguirem parlant.
2: A mi el de Gordon... Si és per posar nerviós, si és per posar nerviós a Julián Álvarez i els seus representants perquè moguin peça, em sembla una jugada collonuda. Et diria que és gairebé una jugada mestra. Tu arribes a l'acord amb el jugador i després, escolta, ja negociarem el club i ho allargo. Però, insisteixo, pels números del jugador que teòricament et vindria, escolta, queda't amb Rashford, que són infinitament millors, i et costaria molt menys,
6: milions?
2: Però molt menys. Vull dir, si fins fa 4 dies es discutia, no, és que 30 per Rashford, per ser el suplent de... és massa.
1: Som 27 de maig i encara tindrem dies per parlar-ne. Carlitos, espero que...
6: Jo estic d'acord amb el Víctor Pazzi, que hi ha alguna cosa que no quadra. No.
17: Per mi també. Sí. Per mi també. I alguna venda que jo crec que a dia d'avui encara ningú s'ha parlat. No em pregunteu quina, perquè no sé ara, quina és. Però
1: sortir?
17: Veient l'optimisme... Exacte, han de sortir, i que vivint a Barcelona és complicat, amb la ciutat, amb l'equip, amb la dinàmica en la que està l'equip ara mateix és difícil. Però jo crec que hi ha una sortida que a dia d'avui ningú contempla, de la qual no s'està parlant, i que jo crec que el Barça no es queda ni per fet, perquè primer has de comptar amb el beneplàcit del futbolista que vulgui sortir, però em dóna la sensació que ells ja compten que algun futbolista important sortirà, perquè si no l'optimisme amb el que afrontes una operació de 75-80 milions com és aquesta, i a més volent anar a per un davanter centre de talla mundial com és Julián, em sorprèn l'optimisme.
1: Es posa interessant, Carlitos, que acabis de passar un gran dia d'aniversari, que et deixi
17: bufar les
1: espelmes. Moltes gràcies.
17: Sí,
1: Pats, sí. Laura Aparicio, ens ho passarem bé.
30: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
10: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
13: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
18: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara, fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
19: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
20: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
19: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
21: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
22: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
23: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
24: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
25: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
26: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
31: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
26: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
31: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
26: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
6: Doncs nosaltres fem el relleu amb una Mireia Garolera que porta la fumata negra de la reunió entre... entre la, però, la Conselleria d'Educació i...
5: Podríem dir que grisa, encara.
6: I... És grisa?
5: No, grisa vull dir perquè demà segueixen negociant.
6: Ah, demà continuen.
5: Vull dir, és un camí del mig, però sí.
6: Això són terroristes, només. Va, va. Escolta, ara ens ho explicaràs.
5: Vinga, va, fins ara, Toni. Les 8 en punt, bon vespre. Bon vespre.

0: Continua en marxa a aquesta hora l'operació de l'UCO, la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, pel cas Leire. El jutge Santiago Pedraz sospita que un grup de periodistes i simpatitzants d'Esquerra es creaven proves falses i oferien suborns buscant draps bruts de jutges, fiscals i policies. És un cas que fa mesos que s'investiga i que des d'avui també té més imputats. Un cas que, per cert, també posa la lupa a la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament el 2024. I per això avui el jutge Pedraz ha ordenat a la Guàrdia Civil demanar al PSOE tota la documentació d'aquella campanya. A tot això, Pedro Sánchez surt al pas de tots els casos judicials que l'envolten i descarta avançar les eleccions a l'Estat. El president espanyol insisteix que ni el cas Zapatero ni els escorcolls d'aquest matí a la seu del PSOE canvien res de res.
1: Col·laboració amb la justícia i el compromís, per supuesto, del Partit Socialista en que si hi ha comportaments irregulars, nous, me refiero, actuarem amb la mateixa contundència que hem actuat abans.
0: A casa nostra, i és que avui el dia va bé farcit de casos de la crònica judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, per

0: partit que Alexia Putellas juga amb el Barça. Està a punt de començar la segona part del Barça-Real Societat. És el comiat davant l'afició al Johan Cruyff i s'espera que li dediqui també, que es dediqui unes paraules. Aquest matí la capitana s'ha acomiadat del Barça en un acte institucional d'homenatge al Camp Nou.
1: El millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
0: De seguida connectem amb la Clara Rodergues des del camp perquè ens expliqui com s'està vivint aquest últim partit d'Alexia. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, som a les portes del pic d'aquesta primera gran calorada de la temporada.
2: Sí, avui ja ha sigut el dia més càlid des que va començar l'any, amb una temperatura màxima de gairebé 37 graus a la Ribera d'Ebre, però atenció perquè de cara a demà i divendres la calor encara s'ha de descontrolar més i es podrien fregar els 40 graus al Pla de Lleida, cosa que es traduiria en nombrosos rècords per l'època. Els propers dies la calor també serà més feixuga en hores nocturnes, sobretot a les grans ciutats de la costa, on serà difícil baixar dels 22 o 23 graus.
0: Ara mateix són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: A aquesta hora continua en marxa l'operació de Luco a la seu del PSOE. Els agents de la Guàrdia Civil hi són des de primera hora del matí pel cas Leire, la trama d'un grup de periodistes i simpatitzants d'esquerres que pretenien buscar draps bruts a jutges, fiscals i policies. L'objectiu final seria frenar causes contra el Partit Socialista i el govern espanyol.
3: L'Audiència Nacional sospita que inventaven proves falses i oferien suborns. El jutge ha autoritzat a Luco a endur-se de la seu del PSOE a Ferraz informació sobre contractes, factures i despeses electorals. Entre els documents també se'n deriva una branca catalana. El jutge ha demanat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
0: És un cas que fa mesos que s'investiga i que des d'avui té més imputats i també més conclusions del jutge que ho porta, que és Santiago Pedraz. Última hora des de Madrid, Jordi Armenteres, bon vespre.
4: Sí, bon vespre. L'escorcoll de la Bucó Ferraz ja fa gairebé 12 hores que dura i no en tenim cap mena d'informació. El que busca Santiago Pedraz és demostrar, entre d'altres, que tota aquesta trama de joc brut del PSOE la liderava Santos Cerdán, des d'avui imputat. El jutge ho escriu d'aquesta manera a la interlocutòria.
5: Se atribuye un papel superior a Santos Cerdán cuando este habría trabado una relación con Leire Díez para la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones penalmente relevantes con el propósito de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente los intereses del PSOE o del gobierno.
4: La seqüència que relata el jutge és que aquesta unitat de draps bruts del PSOE que investiga qui la va pagar, treballava i va intensificar la seva feina els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez, quan va amenaçar que plegava per la persecució de la seva família.
0: Per tot això, avui Luco ha fet diversos requeriments d'informació, tant a la seu del PSOE Ferraz com en domicilis particulars i fins i tot a la seu central de la Guàrdia Civil, al centre de Madrid. Una de les assenyalades és l'exmilitar tan socialista Leire Díez, coneguda com la lampista del PSOE. Aquest matí el món RQ deia que no en sabia res del nou capítol de l'operació i apuntava a la guerra bruta del PP.
6: Yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O sí lo entiendo. Lo que no sé que me tranquiliza o me intranquiliza más. Forma parte del ataque continuo y constante, ¿no? De la prospección y todo basado en noticias falsas. Es que sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias y sigue haciendo exactamente lo mismo.
0: A banda de Santos Cerdán, que acumularà noves imputacions, hi ha mitja dotzena més de càrrecs socialistes investigats. Jordi.
4: Sí, la més destacada és la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, però el jutge també imputa l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, esquitxat ja pel cas dels ERO's. A més, Santiago Pedraz escriu a la interlocutòria que hi ha sospites sobre el paper de l'ex número 2 de Cerdán, Juanfran Serrano, que és diputat al Congrés. Si en demanés la imputació, el cas, per tant, passaria al Tribunal Suprem perquè està forat. Tot això a banda de diversos advocats i de tot l'entramat de Leire Díaz i de l'empresari Javier Pérez Dulcet. Acumulen tots ells més de mitja dotzena d'imputacions, cadascun per tràfic d'influències, suborn, organització criminal, hi ha inducció a fals testimoni, acusació falsa o hi ha falsificació de document oficial. La direcció del PSOE s'escuda en el secret de sumari, diu que no sap res de res de tot això, que el requeriment d'informació s'ha atès en plena col·laboració, però cap més detall. Insistim, els agents de la UCO fa 12 hores que són al carrer Ferraz.
0: A tot això, a més, condicionats a una informació falsa que ha corregut

0: durant més de mitja hora aquest matí. Informació que ha tret El Confidencial i que assegurava que es tractava d'una investigació per destapar una trama de finançament irregular del PSOE. Això era fals, però el PP n'ha fet bandera fins al punt que Alberto Núñez Feijóo ho ha agafat per tornar a demanar eleccions.
1: Esta es la situación patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles. La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española, necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoque usted elecciones de forma inmediata.
0: De fet, hi ha hagut portaveus de l'esquerra que han advertit Pedro Sánchez que fins aquí s'havia arribat. Després ho han rectificat. Però és que, a més, al Senat hi havia un debat per demanar al govern espanyol que dimiteixi. S'ha aprovat amb la majoria absoluta del PP. Els populars, però, s'han quedat sols.
2: Sí, només amb Vox, que el Senat hi té molt poca representació. El que aprovava el PP era de retratar els socis d'investidura de Pedro Sánchez, sobretot dos, Junts i el PNB. Per això havia presentat aquesta moció al Senat i aquests dos partits s'han acabat abstenint, però molta crítica al Partit Popular. Primer el PNB, que ja havia advertit Sánchez abans que se li acabava el crèdit, però el missatge va cap al PP, Estefania Beltrán.
3: Basta ya de estos circos mediáticos, basta ya. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y háganlo donde tienen que hacerlo.
2: Com ho han de fer és al Congrés, no al Senat. Crítica també de Junts, Eduard Pujol.
4: A veure, senyories del PP, què se'n sap de Cristóbal Montoro, què se'n sap de Zaplana, què se'n sap de Bárcenas, què se'n sap de l'M. Rajoy, què se'n sap d'Aznar, què se'n sap? Abans de sucar pa, si us plau, una mica de mesures. A vostè els perd l'excitació.
2: Tant Junts com el PNB tenen els vots per decantar una votació en una hipotètica moció de censura, adverteixen Sánchez que ha de donar explicacions, però també diuen que no hi ha cap mena de negociació amb el PP i no canvia res per donar un vot favorable que faci Feijóo, president espanyol.
0: Gràcies, Jordi. Davant d'aquest escenari, Pedro Sánchez surt al pas de la pressió judicial i policial i descarta avançar les eleccions. El president espanyol insisteix que ni el cas Zapatero ni els escorcolls a la seu del PSOE canvien res de res. De fet, Sánchez insisteix a col·laborar amb la justícia i desmarcar-se dels casos que l'esquitxen, per exemple. Sobre Zapatero assegura que no hi ha res de sospitós.
5: He tenido la ocasión de conocer y leer a través de los medios de comunicación el extenso sumario y, sinceramente, todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Sánchez ho ha dit des de Roma en la primera roda de premsa que ha fet després que la setmana passada esclatés el cas Zapatero. Enviat especial de RAC1 ara a la capital italiana, Arnau Mañé.
6: Sánchez treu ferro a la tempesta política i judicial que l'envolta, ho fia tot a la col·laboració amb la policia i a les explicacions que calgui donar, per exemple, sobre Zapatero. Després de llegir-ne els detalls i tot i no haver escoltat els arguments de l'expresident espanyol, Sánchez tanca files sobre unes possibles eleccions tira d'ironia contra Emiliano García Paje i contra Felipe González.
5: Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. A día de hoy es la estabilidad.
6: De fet, Sánchez es reivindica, treu pit de la feina feta i avisa que cal anar fins al final de la legislatura.
5: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España en favor de los avances sociales y económicos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importància, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones.
6: Tot plegat, efectivament, des de Roma, just després de reunir-se amb el papa Lleó XIV al Vaticà i a pocs dies perquè el pontífex arrenqui la visita a l'estat espanyol.
0: Gràcies, Arnau. Però, com dèiem, en aquesta investigació de l'Audiència Nacional també hi ha una branca catalana. El jutge posa ara la lupa a la campanya del PSC en les últimes eleccions al Parlament el 2024. Santiago Pedraz ha ordenat a la Guàrdia Civil demanar al PSOE tota la documentació de la campanya. Són els contractes, les factures, les despeses de propaganda, la publicitat i els serveis electorals. En un comunicat d'aquesta mateixa tarda, el PSC assegura que no té res a amagar. Insisteix que en tot moment van respectar la legislació electoral i, de fet, expliquen que ja han recopilat tota aquesta documentació que demana el jutge per fer-li arribar, Laia Colomer.
7: El PSC defensa que en tot moment ha actuat amb total transparència i recorda que tota aquesta documentació sobre l'última campanya electoral que va guanyar Salvador Illa amb 42 diputats i que ara demana el jutge Santiago Pedraz ja està dipositada a la Sindicatura de Comptes. De fet, fa més d'un any ja en va fer un informe i només va tocar el crostó als socialistes per haver pagat 6.000 euros des de la tresoreria ordinària del partit i no des del compte electoral. El comunicat al PSC també explica que col·laborarà amb les autoritats judicials amb tot el que sigui necessari. I, de fet, ja ha recopilat totes aquestes factures i contractes per fer-los arribar al jutge. Els socialistes també destaquen que la interlocutòria Santiago Pedraz no vincula en cap moment la campanya del PSC amb els fets investigats. De fet, el text al jutge només demana aquesta documentació sense vincular-ho, almenys per ara, a cap actuació irregular.
0: A Junts per Catalunya, però, tot plegat els fa molta pudor de socarrim. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, demana explicacions urgents al president Illa.
8: Ja van ser unes eleccions marcades per una clara desigualtat de condicions democràtiques amb el nostre candidat, el president Carles Puigdemont, encara a l'exili. Per això, qualsevol dubte sobre el desenvolupament de la campanya electoral o sobre les despeses i contractacions del partit que avui governa Catalunya exigeix màxim rigor i exigeix màxima transparència.
0: Avui Junts també ha demanat la compareixença del president perquè aclareixi si hi ha vincles entre la presumpta trama de José Luis Rodríguez Zapatero i contractes de la Generalitat. Doncs bé, sobretot l'operatiu policial a la seu del PSOE i aquesta branca catalana amb el PSC també en el punt de mira. Avui li hem preguntat al delegat del diari ABC a Catalunya, Àlex Govern, què en pensa.
9: En les darreres hores, l'embolic polític i judicial fins ara instal·lat a Madrid ha pres una derivada catalana, amb unes diligències que afecten el PSC que introdueixen un nou front en el debat polític. En el cas dels socialistes catalans, cal ser precisos, no estem parlant de cap acusació formal, sinó d'unes diligències en fase inicial dins de la investigació sobre les clavegueres del PSOE, en concret sobre unes despeses atribuïdes a la campanya d'Illa de 2024. Avui també hem vist com l'oposició al Parlament es llançava al coll del govern per posar en qüestió el contracte de fibra òptica de la Generalitat. En aquest cas, per les vinculacions de Rodríguez Zapatero amb Huawei, una suposada trama Xina amb ramificacions a plaça Sant Jaume que, ara per ara, però, sols és un relat en la imaginació de PP i Junts. Sigui per les diligències judicials pel cas Leiri, sigui perquè l'oposició es posa en mode incisiu, el que sí és un atac extemporani és la primera reacció del president de la Generalitat, que ha tornat a aixecar el molt recurrent espantall de la lawfare, fins i tot amb un to més taxatiu que el que hem vist en altres dirigents socialistes, inclòs el propi Zapatero. Veurem quin és el recorregut judicial de tot plegat. Per al camí, però, les explicacions mai són sobreres.
0: I per acabar-ho d'adobar, a Pedro Sánchez se li acumulen més maldecaps. Demà arrenca Badajoz el judici contra el seu germà, a qui s'acusa dels delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. David Sánchez seu al banc dels acusats per, presumptament, haver accedit a un càrrec del Conservatori de Música de la Diputació de Badajoz creat específicament per ell. Li demanen 3 anys de presó. Enviat especial de RAC1 a Badajoz, Roger Percibà.
10: Sí, l'acusació amb Manos Límpies, Vox, Azteoir, Advocats Cristians i el Partit Popular manté que la Diputació de Badajoz va crear el lloc de coordinador d'activitats musicals del Conservatori específicament per David Sánchez, un càrrec que després es va reconvertir en cap de l'Oficina d'Arts Escèniques. Una presumpta col·locació, ha dit, que ara, 9 anys després, arriba als tribunals. La jutgessa que ha instruït el cas considera que la contractació de David Sánchez el 2017, el mateix any que Pedro Sánchez recuperava el lideratge del PSOE, es va fer per motivacions polítiques. La defensa també recorda aquells moments de crisi al Partit Socialista per incidir en que, precisament, Pedro Sánchez no estava en condicions de col·locar ningú a l'administració. També seurà al banc dels acusats l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, que en el moment de la contractació era president de la Diputació de Badajoz. La Fiscalia considera que no hi ha proves sòlides en contra de David Sánchez. L'acusació en demana 3 anys de presó.
0: Aquest judici coincidirà amb la declaració demà dels principals imputats de la Kitchen, la trama parapolicial del PP. Demà haurà de declarar el número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i, si hi ha temps, l'exministre Jorge Fernández Díaz. A tots dos se'ls acusa d'haver muntat l'estructura per destruir proves de casos de corrupció contra el PP. I encara en crònica judicial, a casa nostra, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat d'Esquerra Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera per adjudicacions irregulars a Altafulla, al Tarragonès. Els magistrats posen sota sospita els contractes menors que la seva consultora, Sinergia Energia, va signar amb l'Ajuntament entre el 2017 i el 2019. Durant aquest període, l'empresa va rebre 1.300 euros mensuals per serveis d'assessorament jurídic, a Giró.
11: Es tracta de 22 factures per un import total de 25.000 euros més IVA. La xifra, segons el TSJC, hauria infringit la llei de contractes del sector públic vigent en aquell moment, que situa l'import màxim en uns 15.000 euros més IVA. Els magistrats creuen que l'Ajuntament va utilitzar els contractes menors per evitar la licitació pública del servei i apunta que els investigats van cooperar per evitar tots els tràmits de publicitat i concurrència. La causa instruïda als jutjats del Vendrell, al Baix Penedès, també investiga l'aleshores alcalde del municipi, Fèlix Alonso, que ara és diputat de Sumar al Congrés. El cas, de fet, fa el salt al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè els principals investigats són aforats.
0: Fonts properes a Joan Ignasi Elena asseguren a RAC1 que la investigació no té cap fonament jurídic. Recorden que l'Oficina Antifrau ja va emetre un informe sobre el cas en què s'assegurava que no observava cap conducta denunciable penalment. Simplement assenyalava un error administratiu i instava l'Ajuntament a fer ús de la revisió d'ofici per posar-hi remei, afegeixen. L'entorn de Joan Herrera també apunta a RAC1 que es tractava d'un tema purament administratiu i afegeix a més que en aquell moment ell ja s'havia desvinculat de l'empresa. I encara un apunt, en aquest cas en crònica política, que hi afegim a tot això. Barcelona, Pilar Calvo serà candidata a les primàries de Junts. Us ho ha avançat RAC1 aquest matí. L'actual diputada del Congrés ha decidit fer el pas després d'haver consultat amb la portaveu del partit a Madrid, Míriam Nogueras. Amb ella ja són dos els candidats que segur que es presenten a les primàries. També hi haurà l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí. I els propers dies ho acabaran de decidir altres aspirants, com l'advocat Jaume Alonso Cuevillas o el diputat o la diputada Glòria Freixa a les Travesses. També hi han aparegut noms com els exconsellers Jaume Giró i Josep Maria Argimon. Passen 4 minuts, un quart de nou, un vespre més. Estem pendents de les negociacions entre els sindicats de mestres i professors i el Departament d'Educació. La trobada ha començat cap a 6:15 de la tarda avui i ha acabat fa pocs minuts. Per tant, és la reunió que ha durat més de les 6 que han mantingut en aquest nou cicle de converses i han estat més de 3 hores. Els sindicats en surten decebuts perquè encara no han aconseguit tancar un acord, però demà tornaran a negociar i esperen que hi hagi més passos endavant. Més detalls des de la Conselleria d'Educació a Udal Martínez. Bon vespre.
12: Bon vespre, sí, continua aquest cert dia de la marmota amb petits acostaments entre les parts, però encara insuficients per desencallar el conflicte. Avui el departament ha posat sobre la taula una proposta que faria que el sou dels docents pugés uns 350 euros mensuals els propers 4 anys. Recordem que l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT parlava de poc més de 200 euros mensuals. Tot i això, els sindicats collen el govern, demanen a pujar encara més la nòmina i també qualifiquen d'insuficient la proposta per reforçar les plantilles per atendre l'alumnat vulnerable. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha dit que necessiten més temps per refer els comptes.
13: Volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar demà a partir de les 12 del migdia.
12: Això no ha agradat als sindicats, que creuen que el departament hauria d'haver vingut amb més marge per negociar avui mateix. Lamenten que les reunions s'allarguin un dia més i exigeixen a la conselleria que demà vingui amb els deures fets i una proposta per escrit amb tots els compromisos, ho deia la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
14: No ha estat una mesa productiva, ja veieu que no sortim satisfets i per tant esperem que demà l'escenari canvi radicalment i puguem sortir realment a donar bones notícies, perquè creiem que l'educació pública d'aquest país ho necessita i s'ho mereix.
12: Això en una reunió que ha començat gairebé amb una hora i mitja de retard i que hi ha hagut alguns moments de tensió, sobretot arran dels talls de carreteres que hi ha hagut avui. El departament els ha retret als sindicats que hi hagués aquests talls mentre començava la negociació.
0: Gràcies, Eudal. La trobada d'avui arriba després d'una altra jornada de vaga a escala nacional que avui s'ha traduït en un bloqueig pràcticament total de l'AP7. Els docents han tallat la carretera en els dos sentits de la marxa, tres punts diferents del país: Girona, Granollers i Torredembarra. També la 2 a Lleida. En alguns casos, els talls han durat fins a 6 hores. Més detalls, corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral.
15: Sí, un tall de tantes hores a l'AP7 que buscava el col·lapse en la mobilitat al sud del país i a fe de Déu que els professors ho han aconseguit. Amb l'autopista tallada des de les 11 del matí fins a quarts de 6 d'aquesta tarda, les vies alternatives a l'AP7 han col·lapsat. N340 i Autovia 7 han acumulat quilòmetres i quilòmetres de retencions al seu pas per les comarques de Tarragona al matí i també a la tarda fins ara al vespre. Fins al punt que Protecció Civil ha activat a la tarda un dispositiu amb la Creu Roja per portar aigua i assistir, si era el cas, conductors atrapats en aquestes carreteres. Carles Alcalde, portaveu de les assemblees de mestres del Camp de Tarragona, demanava comprensió als conductors just al començar el tall a la P7.
16: Pensin que tallar un dia la carretera no és tan violent com, per exemple, el que fa el departament amb els nostres alumnes, que tenim alumnes allà amb diversitat que han d'estar 6 hores aguantant, que no els podem atendre bé i que són com a mobles, pobrets.
15: Èxit absolut en la protesta i demostració de força, segons han destacat els sindicats convocants.
0: Demà les mobilitzacions continuaran amb una aturada territorial a les comarques del Vallès i el Maresme. Vuit i 23 minuts, segueix sent un dels noms també del dia. I després d'haver dit adéu en un acte de comiat aquest matí al Camp Nou, Alexia Putellas juga a aquesta hora l'últim partit amb la samarreta del Barça. Oriol Jové, bon vespre.
17: Bon vespre, sí, el partit que correspon a la penúltima jornada d'una lliga que el Barça ja va guanyar fa setmanes. Les de Pérez Romeu, que reben aquest vespre la Reial Societat, estan guanyant. I amb Alexia damunt del terreny de joc, una Alexia que ha estat titular i que després d'una hora de partit continua sobre la gespa de l'estadi Johan Cruyff.
0: Està seguint el partit des de l'estadi Johan Cruyff, la Clara Rodergues. Bon vespre, Clara.
18: Bon vespre. Totes les mirades se centren en la capitana, que està disputant els últims minuts amb la samarreta del Barça després de 14 temporades en què ha aconseguit 38 títols i ha transformat la societat i el futbol femení. Avui, 5.428 persones no s'han volgut perdre aquesta festa, aquest comiat, gairebé igualant el rècord d'assistència de l'estadi en un partit del femení, xifrat en 5.569 espectadors. Tothom esperant el moment del canvi de la capitana. Avui, moltes pancartes, moltes samarretes i moltes ovacions més que mai per Alexia Putellas, qui ja s'ha acomiadat del club. És Ona Batlle, que malgrat no tenim oficialitat encara de la seva marxa, ha estat substituïda fa uns instants i també ha rebut una gran ovació i un passadís per part de les companyes a marxar plorant, una de les futbolistes que també marxarà del club quan acabi aquesta temporada.
0: Gràcies, Clara. Continuem pendents d'aquesta sortida del terreny de joc d'Alexia Putellas, que, insistim, marxarà després de més de 500 partits com a blaugrana i 38 títols, uns títols que l'han acompanyat aquest matí en l'acte de comiat que s'ha fet al Camp Nou i en què la doble guanyadora de la pilota d'or s'ha acomiadat del club.
19: El dilluns vaig anar a casa meva àvia a portar-li la medalla i a celebrar-ho i li vaig dir no. I llavors em va posar a plorar i em va dir ai, però llavors ja no podràs venir tant, no sé què. I allà va ser el moment que em vaig donar compte. Dic, iaia, dic, és que no és lo normal estar 14 anys amb aquesta exigència i amb aquesta constància. Dic, és que hem tingut molta sort, som unes privilegiades i jo per sort he pogut estar 14 anys a casa nostra, en el club que sempre hem sentit, i poder-me buidar. Ha estat un privilegi poder-me buidar. Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest.
0: Alexia Putellas ha recordat la conversa amb la seva àvia de fa tot just dos dies, quan li va explicar que marxava del Barça i en feia una lectura positiva. La capitana blaugrana ha assegurat que se sent privilegiada, que ho escoltava mare, de poder-se buidar el club de la seva vida, on ha estat 14 anys al màxim nivell i on ha liderat el gran canvi de l'esport femení dels últims anys, Oriol.
17: Sí, un acte que ha durat prop d'una hora i en què Alexia ha explicat que podria haver continuat un any més, però que el fet de veure que l'equip pot continuar competint sense allà l'ha ajudat.
19: Has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
20: Tens encara aquesta sensació?
19: Seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant.
17: Alexia ha reconegut que no sap on anirà, però el que sí que té clar és que enlloc viurà el que ha viscut al Barça.
19: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
17: A l'acte l'han acompanyat familiars, membres de la junta directiva, exjugadores o les seves companyes d'equip que han sortit a la gespa a fer-se fotografies amb ella, mantejar-la i abraçar-la.
0: I mentre Alexia s'acomiada del Barça femení, el Barça masculí s'està movent al mercat i en aquest sentit, en les últimes hores, Oriol ha avançat molt per incorporar l'extrem anglès del Newcastle, Anthony Gordon.
17: Sí, era una possibilitat que ja vam avançar aquí a RAC1 el 4 de maig i 3 setmanes després, avui hem sabut que el club blaugrana ha presentat ja, aquesta és l'última hora, ha presentat ja una oferta formal per fitxar-lo.
0: En té tots els detalls, la Marta Ramon, bon vespre.
20: Bon vespre, exacte. El Barça ja ha traslladat al Newcastle una proposta d'uns 80 milions d'euros per concretar l'operació, mentre que l'acord entre el club blaugrana i l'extrem ja és total, perquè Anthony Gordon ha prioritzat jugar a les ordres de Hansi Flick per davant de les opcions de Bayern i Liverpool. A la direcció esportiva no només en valoren les virtuts com a extrem esquerre, sinó que també pot jugar més centrat. Tot i així, convé remarcar que l'arribada de Gordon no significa deixar de buscar la incorporació d'un nou que vingui a omplir el buit deixat per Lewandowski, amb les vies de Julián Álvarez i Joao Pedro al capdavant de la llista, sent el matalasser el desig número 1. Gordon aquesta temporada ha fet 17 gols i 5 assistències en 46 partits entre totes les competicions que ha disputat. Destaquen especialment les 10 dianes marcades a la Champions. Paral·lelament, el Barça contempla Bernardo Silva com a una bona oportunitat de mercat perquè arribaria lliure. Caldria convèncer Flick, que considera que ja té prou migcampistes. El portuguès, que acaba de tancar la seva etapa al Manchester City, té moltes ganes de jugar al Barça.
0: Gràcies, Marta. I mentrestant, el Madrid està en plena campanya electoral per les eleccions a la presidència que just ahir vam saber que es faran el 7 de juny. Fa una estona, Florentino Pérez ha presentat públicament la seva candidatura que anirà encapçalada pel lema "Molta història per fer".
17: L'actual president del Madrid ha fet el primer acte de campanya llançant ja el primer atac cap al seu rival a les urnes, l'empresari alacantí Enrique Riquelme.
21: I ara que ja hi ha candidat alternatiu, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Ahora se presentan los hijos.
17: Florentino ha assegurat que la candidatura de Riquelme no ve a servir al Madrid, sinó a servir-se'n, i ha aprofitat aquest primer acte de campanya per tornar a carregar contra el Barça pel cas Negreira.
21: Yo no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades del caso Negreira. De este caso vergonzoso, tanto en la justicia ordinaria como en los organismos de disciplina deportiva. Quiero anunciarles que ya hemos preparado toda la documentación y vamos a aportarle inmediatamente a la UEFA toda la información que sobre el caso Negreira hemos recabado en estos 3 años.
17: Insisteix Florentino amb el Barça, tot i que, sentint-lo, està en el mateix punt que en la roda de premsa amb què va convocar aquestes eleccions ara fa 2 setmanes. Encara no ha presentat el famós informe a la UEFA. Un Florentino que s'ha compromès a combatre la revenda, però que ha anunciat poques accions concretes del seu programa electoral. Sí que ho ha fet, en canvi, aquest matí el seu rival a les urnes, Enrique Riquelme, que ha explicat el seu projecte social, que inclourà una reforma de la ciutat esportiva de Valdebebas per convertir-la en la ciutat dels socis, amb hotels, una infantil, un auditori, piscina, restauració o pistes de pàdel, i també ha anunciat mesures per millorar les prestacions dels socis no abonats, una agència de viatges del club, recuperar el torneig Santiago Bernabéu i la creació del defensor del soci. A banda d'aquest macroespai, també ha destacat la mesura de reduir al 50% la cuota de soci.
22: No se le ha dado al socio nada en 20 años, al menos. Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio. Por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Yo quería el 100%, que el equipo me va limitando porque creo que es un impacto de 15 millones, en este caso de 7 millones en las cuentas del club.
17: I 2 novetats més. Ha destacat el seu programa electoral un pavelló nou per l'equip de bàsquet i, atenció, obrir per fi el Santiago Bernabéu per l'equip femení.
0: Per cert, un últim apunt pel que fa als esports aquesta nit. A les 9, el Rayo Vallecano juga la final de la Conference League contra el Crystal Palace. És la tercera competició europea i pot suposar el primer títol continental pel club en més de 100 anys d'història. Un partit que es pot seguir en directe a RAC+1.

0: Passen gairebé 2 minuts de 9:15. Fa dies que en parlem i en continuarem parlant a les properes hores. La calor torna a ser protagonista i els propers dies es podrien batre rècords. De moment, avui ja ha sigut el dia més calorós de l'any, amb una màxima de gairebé 37 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Martí Oliveres, bon vespre de nou.
1: Bon vespre.
0: La calor encara s'ha de descontrolar més demà i divendres, no? I és probable que hi hagi rècords.
1: Sí, n'estarem pendents d'aquestes temperatures tan excepcionals per l'època. Hem de pensar que molts dies d'estiu no tenim aquestes temperatures. Avui pràcticament 37 graus a la Ribera d'Ebre, al municipi de Vinebre, un dels punts calents de Catalunya, sens dubte, doncs ha arribat pràcticament a aquests 37, superant l'anterior temperatura més alta que teníem fins ara, que era de Seròs, divendres passat, poc més de 36. Doncs bé, camí dels 37, atenció, demà i divendres, perquè quedarem a prop dels 40 graus en algun punt del Pla de Lleida, 38-39. La previsió per la capital de la Terra Ferma demà és de 38 graus. A la Vall de l'Ebre, 37-38. A la Conca de Tremp també 36-37, però fins i tot a les valls del Pirineu 32-33. Per tant, una calor que està desbocada, sense cap mena de dubte, i això anirà més fins divendres. En alguns punts de la costa probablement serà divendres el moment que farà més calor, 33-34 graus també al voltant de Barcelona. Demà ja es poden acostar aquests 32-33 a la capital catalana i a més es nota la calor nocturna, amb mínimes per sobre dels 20 graus, fins i tot camí del cap de setmana potser 23-24 de mínima, tot i que després és veritat que anirà fluixant de mica en mica, però no ens pensem que ve cap gran refrescada perquè venim de molt amunt i la temperatura buscarà una mica la normalitat de cara a dilluns, dimarts de la setmana que ve, o sigui que encara queden uns quants dies per suar de valent.
0: Mentrestant, a la resta de la península i a molts punts d'Europa, aquesta calorada també deixa registres històrics.
1: Sí, per exemple, des de Cantàbria informen que han tingut la primera onada de calor en un mes de maig des que hi ha registres, des del 1961, informa l'AEMET d'aquesta zona. Per tant, una situació atípica totalment en aquest punt del Cantàbric, però també avui a Badajoz, els 38 de màxima en aquest punt d'Extremadura, és la temperatura de 38 graus més primerenca des que s'han registrat doncs, aquestes temperatures al llarg de la història. I pel que fa al continent europeu, recordem els 35.1 de Londres d'ahir, la temperatura mai vista fins ara a la capital anglesa, en aquesta zona del Regne Unit, però és que ahir França, una tercera part de les estacions van batre el seu rècord, Irlanda no havia superat mai els 30 graus al maig i ho va fer, i això també es nota d'una banda amb l'aigua del mar, que s'està escalfant no només aquí al Mediterrani, sinó també a l'Atlàntic, i ara aquí a Catalunya, atenció, perquè tenim un període, una zona també de contaminació atmosfèrica per concentració d'ozó troposfèric. Per tant, tot plegat, un escenari una mica preocupant amb aquesta emergència climàtica.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Encara parlant de calor, aquest estiu tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona tindran refugis climàtics. N'hi haurà 319, un 30% més que l'any passat i 15 cops més que fa 5 anys. D'aquest recompte en queda fora Barcelona, que en té una xarxa pròpia. Eulàlia Carrascal.
2: La novetat principal d'aquest any és que a la llista s'hi afegeixen 50 botigues de comerç local amb aire condicionat on es podrà entrar i descansar una estona de la calor. En total hi haurà 190 refugis interiors, entre els quals també hi haurà centres cívics, biblioteques, museus o poliesportius, i 130 d'exteriors com parcs i piscines municipals. De tots plegats, 9 de cada 10 estaran oberts a l'agost i més de la meitat també als caps de setmana d'estiu. Si ens fixem només en els interiors, la xifra baixa. A l'agost, entre setmana estaran oberts 7 de cada 10.
0: Passen 5 minuts de 9:15, quan falten 2 setmanes per la visita del Papa a Catalunya. Avui n'hem tingut més detalls. Lleó XIV farà part de la missa, la Sagrada Família en català. També seran en català alguns cants i pregàries que es combinaran amb el castellà. L'homilia al Temple d'Antoni Gaudí és el punt culminant de la visita i, de fet, l'alcalde de l'acte del dia abans a l'Estadi Olímpic de Barcelona està molt enfocat a ser-ne la prèvia. L'organització assegura que l'escenografia està inspirada en la Sagrada Família. Benet Iñigo.
3: L'acte a l'Estadi Lluís Companys, el 9 de juny, no serà una missa, sinó una vetlla, una preparació per la benedicció de l'endemà. Per això la figura d'Antoni Gaudí hi serà molt present, tant en la posada en escena com en el contingut d'alguns dels vídeos o intervencions. Els 40.000 fidels que ja tenen l'entrada, i no n'hi caben més, hi podran entrar a partir de les 4 de la tarda, a les 6 arrencaran concerts, entrevistes i projeccions, i també s'hi podran confessar, perquè s'instal·laran 50 confessionaris. A les 8, Lleó XIV entrarà amb el Papa mòbil donant una volta a la pista d'atletisme i des de l'escenari Rosari encapçalarà la pregària. A més d'una còpia de la creu de la torre més alta de la Sagrada Família, també ho presidirà una còpia de la Verge de Montserrat, que també visitarà l'endemà. Més enllà de l'estadi, amb milers de persones, la resta d'actes agendats, com el del convent de Sant Agustí, seran en petit comitè, però es podran seguir en pantalles gegants des del centre de Barcelona.
0: En els últims dies, el Papa ha protagonitzat discursos contra les plataformes que controlen la intel·ligència artificial i contra la desinformació, i en aquest sentit, atenció a aquesta dada. Gairebé 9 de cada 10 espanyols creuen que la desinformació amenaça la democràcia. Ho diu l'últim baròmetre del CIS, que se centra en les notícies falses i l'humor. En general, els participants diuen que ara estan més amoïnats per la desinformació que fa anys i que cada vegada es poden fer menys acudits. En repassem les dades amb aquest informe que han fet el Joel Penya amb l'Eulàlia Carrascal.
2: Les notícies falses preocupen cada vegada més.
4: L'àmplia majoria dels enquestats creuen que cal regular i sancionar qui les divulgui. A més, 3 de cada 5 persones apunten que la política és el principal àmbit on es generen les desinformacions.
2: Quins són els partits que generen menys confiança?
4: Vox i el PSOE. Un de cada 3 espanyols creu que Vox fa servir les notícies falses i una quarta part que qui ho fa és el PSOE. Això sí, un de cada 5 enquestats diu que tots els partits polítics utilitzen la desinformació.
2: I per norma general, els enquestats tampoc veuen amb bons ulls fer broma del debat polític.
4: El 55% creuen que no se n'haurien de fer acudits. A més, 8 de cada 10 espanyols creuen que l'humor té uns límits. Doncs, tot i això, un de cada 3 enquestats es queixen que no es poden fer acudits sobre qualsevol tema i més d'un 50% opina que l'humor està més limitat que ara fa una dècada.
0: En clau econòmica, les hipoteques per la compra d'habitatge ja superen de mitjana els 200.000 euros a Barcelona, una xifra que no es veia des d'abans de la crisi financera i respon al fet que els preus dels pisos continuen disparats. A Barcelona és on els préstecs per comprar un habitatge s'enfilen més, però segons l'INE, els catalans ja estan demanant als bancs 187.000 euros de mitjana, que és un 7% més que un any enrere. Coincidint amb la publicació d'aquestes dades, la Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat una llista de 20 mesures per resoldre la falta d'habitatge. Montse Martí.
5: Entre les mesures hi ha la de facilitar els canvis d'ús de locals i oficines buides cap a habitatge o, per exemple, que es permeti convertir cases unifamiliars en cases de 2 pisos, un per planta. L'economista i responsable d'estudis de la Cambra, Carme Poveda, diu a RAC1 que pot ser una mesura útil per augmentar l'oferta d'habitatge.
6: Les famílies són cada vegada més petites, que hi ha un envelliment progressiu de la població. Doncs podem prendre mesures de caràcter més immediat amb aquest tipus de reformes legals, no?, que permeten, doncs, això, no? Jo tinc un habitatge que no utilitzo la part superior, doncs, que el tràmit es pugui fer de convertir-ho en un habitatge individual que tingui accés extern i, per tant, a incrementar l'oferta.
5: La Cambra assegura que calen mesures perquè els propers 5 anys caldrà donar resposta a més de 180.000 noves necessitats d'habitatge.
0: Precisament la crisi de l'habitatge ha disparat les donacions en vida entre familiars. És una de les conclusions del 5è Observatori Notarial del Col·legi de Notaris de Catalunya que s'ha publicat avui.
7: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: Les donacions han arribat a màxims històrics i han crescut un 20% en un any, en gran part per la necessitat de molts pares d'ajudar els fills a comprar-se un pis.
8: Les herències, per contra, han baixat lleugerament. L'any passat se'n van adjudicar 60.000. Cada una de mitjana va ser de 230.000 euros. La vicedegana del col·legi, Raquel Iglesias, apunta a RAC1 perquè s'han reduït.
9: Venim d'una situació d'unes defuncions molt nombroses derivades de la pandèmia, però jo crec que això, aquest embús ja ha passat una mica i ara estem agafant una estabilitat, doncs, de tramitació d'herències en funció de defuncions normals.
8: L'últim any també han repuntat un 3% els testaments, els matrimonis i els divorcis i la compra de pisos.
7: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: Quatre minuts i tres quarts de nou a Tarragona han desmantellat un entramat d'empreses que proveïa de material les grans plantacions de marihuana. Es feien passar per una companyia d'abastiment per botigues de cultiu casolà, però també abastia organitzacions criminals que produïen a gran escala. En total, hi ha 4 detinguts i 2 d'ells, els líders de l'organització, estan en presó preventiva, Joel.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil van entrar a finals d'abril a 12 locals de la demarcació de Tarragona i a un de Granada. Van requisar patrimoni dels delinqüents valorat en 800.000 euros i també van trobar 240 40.000 euros més en efectiu. El que feien era fer-se passar per una botiga legal amb una comptabilitat que els donava poc benefici i amb una altra comptabilitat venien material a gran escala. A més, garantien l'anonimat de les organitzacions criminals perquè no sabessin que també venien provisions a més clients. El sotsinspector dels Mossos, Marc Ballón, diu que l'operació és un èxit perquè perjudica els subministradors, no l'última esglaó de les organitzacions.
10: Si no taquem l'economia, si no intentem d'alguna manera contenir i l'Estat pot acabar frenant la infiltració d'aquestes organitzacions en el teixit econòmic, no hi haurà forma de poder revertir una part d'aquest narcotràfic que, per desgràcia, tenim arrelat aquí.
4: Mentre l'entramat va estar en marxa, va moure 80 milions d'euros.
0: Doncs bé, segons ha pogut saber RAC1, les plantacions de marihuana que tanquen els Mossos acostumen a tornar a estar operatives al cap de poc temps. Els infractors les tornen a posar en marxa fins i tot al mateix pis o casa. Un exemple d'aquesta reincidència el trobem a Figueres, un punt estratègic. Més detalls des de Girona, Bàrbara Julbé.
11: L'àrea policial a l'Empordà-Figueres sol fer una trentena d'actuacions contra el tràfic de marihuana a any. La majoria a Figueres i principalment al barri de Sant Joan i Colobret, en el que portem d'any un total de 9. Es tracta sobretot de plantacions a dins d'immobles o edificis amb el subministrament elèctric fraudulent. Un cop els agents desmantellen els cultius, els infractors hi tornen. N'ha parlat a RAC1 Xavier Bravo, sergent cap de la unitat d'investigació de l'APP de l'Alt Empordà Figueres.
12: Hi ha persones que podem dir que el seu modus vivendi és aquest. Llavors, hem fet el desmantellament del cultiu de marihuana i al cap de un any hi hem tornat a tenir la mateixa persona, el mateix immoble, inclús.
11: Els agents van trobar 2.000 plantes en un magatzem que funcionava com a empresa encoberta. Va ser un dels casos més destacats. Cada any els Mossos d'aquesta unitat, pionera en iniciar investigacions contra el tràfic de marihuana a Catalunya, han detingut entre 50 i 60 persones relacionades amb el desmantellament de cultius.
0: Gràcies, Bàrbara. I us ho explicàvem ara fa uns minuts. Estàvem pendents dels últims minuts d'Alexia Putellas vestint la samarreta del Barça. Connectem amb RAC+1. Jaume Molló, bon vespre.
13: Alexia Putellas, que s'acomiada del club de la seva vida, allà on ha estat la persona més feliç del món. Arriba ja al tram final del passadís, escoltem el Johan Cruyff com diu adeu a la seva capitana.

0: Petó a l'escut d'Alexi abans de marxar, abraçada en Patri, ara en Pere Romeu, l'espera tota la banqueta d'Empeus també per fer-li una abraçada en aquest dia tan especial per ella, tan important, emocionant, emocions a flor de pell al llarg de tot el dia, al matí amb l'acte al Camp Nou, ara amb aquest partit. 14 temporades, 38 títols, 232 gols, nits per recordar. El primer gol al Johan el va fer ella, el primer gol al Camp Nou el va fer ella, ha fet molts gols a l'estadi amb aquesta icònica celebració, ha aixecat molts títols, ha guanyat pilotes d'or, altres guardons individuals, ha liderat l'equip molts dies en molts partits, com per exemple amb el gol icònic a Bilbao. Avui s'acaba una era, Alexia ha transformat la societat, ha transformat el futbol femení, només se li pot donar les gràcies i dir-li que li trobarem molt i molt a faltar i desitjar-li el millor, perquè el que ha fet és inigualable.
1: Ha contingut les llàgrimes, a diferència del matí, almenys en el primer pla que hem vist televisivament, ha contingut les llàgrimes Alexia Putellas.
0: I el dia del Camp Nou.
1: Sí, exacte, el dia del Bayern no les va poder contenir, sabent que era l'última vegada que trepitjava sí. El Camp Nou com a futbolista.
0: També et dic que encara queda vespre, vull dir, quan acabi el partit hi ha parlament de Pere Romeu, hi ha vídeo, hi ha parlament d'Alexia i hi ha també una volta d'honor, i allà sí que pot ser quan agafi el micròfon i hagi de dirigir-se a l'afició que no pugui contenir les ànimes, perquè seria el més normal, la veritat.
1: Em sembla que tenim els companys del 9C connectats, Mireia.
2: Exacte, sí, Jaume, que hem connectat just perquè ens expliquéssiu com ha anat aquest moment, com s'ha retirat Alexia Putellas del camp, i ho hem anat seguint en directe. Tornem a connectar amb vosaltres d'aquí a una estoneta, perquè el partit està a punt d'acabar-se.
1: Sí, queden 7 minuts, Clara?
0: 7 més l'afegit, si 2-1 guanya el Barça.
1: Fins
2: ara. Gràcies, Jaume, i també Clara. Fins ara.

0: I la xifra de fumadors arreu de Catalunya redueix, però augmenta entre els més joves. Un de cada 5 menors d'edat fuma habitualment. D'aquests, absolutament tots fan servir vapejadors, ho diu l'última enquesta de la Setmana Sense Fum. L'informe recull quina és la proposta que els enquestats veuen amb més bons ulls per desincentivar el consum de tabac, augmentar-ne els preus.
1: Ho pensen 8 de cada 10, i 7 de cada 10 també estarien a favor de prohibir fumar les terrasses de bars i restaurants. En canvi, els fumadors s'hi oposen i proposen incentivar les campanyes de conscienciació. El coordinador del grup d'abordatge al tabaquisme, el metge Joan Lozano, assegura a RAC1 que els resultats de l'enquesta són preocupants.
2: El 100%, és a dir, tots els que entre els menors d'edat ens han dit que fumen d'alguna manera, una de les seves maneres de consumir és la cigarreta electrònica. Insisteixo, és una de les dades que més ens ha de fer alarmar-nos.
1: Un 16% de la població fuma, mentre que en el grup de joves de 19 a 24 anys la xifra es duplica fins al 34%, un de cada 3.
0: Les universitats catalanes són de les millors de l'estat espanyol. Ho recull un rànquing de la Fundació CID que s'ha publicat avui i que té en compte el rendiment acadèmic. Assegura que 7 centres catalans estan entre els 10 millors de l'estat, Ona Pardo.
3: L'estudi analitza 84 centres estatals. Repassa diversos indicadors com la docència, la investigació o la inserció laboral. I tot i que dalt de tot del rànquing hi ha la Universitat de Navarra i la Carlos III de Madrid, els centres catalans ocupen bona part de la llista. La que en surt més ben parada és l'Autònoma de Barcelona, que tot i baixar una posició respecte de l'any passat, empata en el segon lloc. La segueix de prop la Pompeu Fabra. Entre els 10 primers llocs també hi ha la Ramon Llull, la Internacional, la UB, la Politècnica i la Rovira i Virgili, que tanca la llista.
0: En 3 minuts, a 3 quarts de 9, obrim la pàgina cultural. Aquí al Nou Cel, el 18 de novembre, es publicarà una edició especial de L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón. Serà il·lustrada, elements en 3D i desplegables a dins, i es podrà trobar 10 països del món, tot plegat per celebrar els 25 anys de la publicació del llibre, que el 2001 es va convertir en un èxit i que ara mateix es pot trobar en 50 idiomes. Bàrbara Padilla.
4: L'Ateneu Barcelonès ha estat l'escenari aquest migdia d'un anunci especial. A finals d'any es podrà comprar a les llibreries una edició il·lustrada per Pedro Yarvide de L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón. El motiu és que fa 25 anys de la publicació del llibre, que aviat es va convertir en un èxit amb 50 milions de lectors i on apareixen espais de Barcelona, com la biblioteca de l'Ateneu. L'anunci l'ha fet l'editor Emili Rosales.
5: El que hem fet fa molt poc, per Sant Jordi, és una edició amb un look d'edició juvenil, perquè hi ha noves generacions de lectors que s'incorporen en aquest món gòtic, emocionant, i com a colofó, per final d'any, doncs hi haurà una edició il·lustrada per Pedro Yarvide i que es publicarà simultàniament a 10 països.
4: Una història que es pot trobar fins i tot, atenció, a les llibreries de Mongòlia.
0: Gràcies, Bàrbara. Amb música, el Festival Sons del Món tindrà aquest estiu a Roses una trentena de concerts. Entre els caps de cartell hi haurà Pablo Alborán, que inaugurarà el festival.
6: No tengo dos caras, no juego con la verdad. Si quisiera lo que va.
0: Però també Fangoria.
7: Lo que quiero decir es que yo ya me cansa.
0: Joan Dausam.
7: I no saps com t'he trobat a faltar.
0: I l'Axan Busto, que actuarà al costat de Gossos.
7: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar.
0: I els Amics de les Arts, que pujaran a l'escenari amb Blau Mut i Ramon Miravet.
8: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
0: Altres noms que trepitjaran el festival són Rosana, Niña Pastoris, Sergio Dalma, Su i la banda de tribut a Queen, God Save the Queen. En total seran una trentena de concerts que es podran veure del 25 de juliol al 21 d'agost. I acabem, com sempre, abans de la tertúlia amb l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
9: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar avui?
9: Doncs que continua el serial al voltant del famós Rosco, del Passapalabra.
0: Sí, sí.
9: Avui Mediaset ha anunciat oficialment que prepara un nou concurs amb aquesta prova com a protagonista. Per si algú se'n va perdre algun capítol, recordem que la setmana passada explicàvem la decisió del Suprem que obliga el Passapalabra d'Antena 3 a prescindir de la seva prova estrella, i a la vegada també explicàvem que Mediaset n'havia comprat els drets, tot i que no sabíem més detalls de si en farien o no algun alguna cosa. Doncs bé, aquesta tarda, ara sí, la cadena ha anunciat que han mogut fitxa i que ja estan treballant en aquest nou programa per Telecinco. De moment, però, l'únic que han avançat és que tindrà el Rosco com a element final i principal, diuen, però encara no han explicat, per exemple, qui presentarà aquest programa ni quan s'estrenarà. I tot plegat, mentre que Antena 3 continua emetent el passapalabra sencer amb el Rosco inclòs.
0: Veurem com acaba traduint-se, perquè, clar, passapalabra com a programa tampoc es dirà. I com a, el Rosco sol tampoc.
9: Exacte.
0: Hauran de buscar un nou... Bueno, ja veurem.
9: A veure què passa amb tot plegat.
0: Sí, amb aquest serial. Gràcies, Anna. Fins ara. Vuit minuts i les 9.
10: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som-hi amb la tertúlia del 9C. Avui tenim per aquí el Marc Martínez Amat. Què tal?
1: Bona nit.
0: Avui et presento bé, et dic com a periodista. Que la setmana passada em sembla que era que ni et vaig saludar com que ja tothom et coneix.
1: De la casa.
0: No? De la casa, Marc Martínez Amat. Glòria Barreta, què tal?
2: Hola.
0: Com anem? Periodista i directora de Catalunya Religió. Tenim també el Cugat Comas, periodista i politòleg. Què tal? Bona nit.
3: Bona nit.
0: I l'Emma Lucas, periodista. Bona nit.
4: Molt bona nit.
0: Com aneu? Em sembla que heu pogut arribar després de passar una mena de túnel del terror o alguna cosa així, no? Perquè pot ser que no tinguéssim llum?
4: Hem descobert les escales d'aquest edifici fantàstic.
0: Què ha passat? Ens hem quedat a les fosques,
4: no? A les fosques, no?
2: Hem viscut una mini apagada.
0: Una mini apagada, racó.
2: Una mini apagada molt subtil, sí.
1: Que jo no recordava mai. Abans ho deia, em preguntaven, però això havia passat? Jo, fent ràdio, no recordo mai que ens haguéssim quedat a les fosques.
0: Ha passat, però els oients no ho han de saber tots, gràcies a Pep Tormós, que ha salvat la cosa.
4: Aquí des de fora, des de la peixera, us veiem aquí amb les linternes, per poder veure...
2: No s'ha notat res, No s'ha notat res.
1: No. Ho heu aguantat molt bé.
0: No, però la sensació primera, quan et quedes a les fosques, a banda de que has d'anar seguint en directe, és això, el primer record és... S'ha acabat el món o què passa? No? Et ve l'apagada al cap, no?
1: I et deus estar preguntant, la primera pregunta és m'està sentint algú, no?
0: S'ha apagat la ràdio, no? Vaja, apagada banda, tenim en marxa ara aquesta hora el tram final d'aquest partit, estem amb aquest temps afegit del partit que segueixen 2-1, exacte, sí, del Barça contra la Real Societat, exacte, i queden 8 minuts d'afegit, per tant és l'últim partit on hem vist Alexi Putellas jugant amb el Barça. Hem escoltat ara, durant el sumari, quan l'Alexa han canviat la jugadora i per tant se li ha fet aquest comiat, aquesta ovació, un moment que suposo que pels que ho han pogut viure en directe i al camp, ens explicava la Clara Rodergues, segur que ha estat molt intens. Una persona que ho ha escoltat i ho ha viscut, ho està vivint de fet ara en directe des del camp, és el nostre company, l'Aleix Pariser, el director del Tu diràs. Aleix, què tal? Bona nit.
5: Hola, què tal, Mireia? Bona nit.
0: Com s'està vivint tot plegat, aquest final d'etapa d'Alexi aquí in situ des del camp?
5: Bé, doncs amb molta emoció i amb molta més gent del que jo m'esperava. Sent un dimecres a les 7 de la tarda, doncs la veritat és que estava pràcticament... Amb gairebé 6.000 espectadors, que és l'aforament que té, i la gent entregada a una batlla que, tot i que no és oficial, quan les han canviat els han fet ja un passeig donem per fet també el que ja hem explicat des de fa setmanes, que deixaran el Barça aquestes dues jugadores, i el moment final ha estat ara 80, quan quedaven 10 minuts pel final, quan hi ha hagut el canvi per Alexia, tothom s'ha posat dempeus, hi ha hagut una ovació, se li escapaven les llàgrimes també a Alexia, que ha fet la reverència habitual quan fa els gols.
0: Sembla que tenim aquest problema amb l'Aleix. Intentarem de poder-lo connectar d'una manera o altra, perquè és el que passa quan estàs en un lloc on hi ha molta gent. És allò de la cobertura, que a vegades ens fa la guitza, a vegades sembla que sona tot bé i no acaba d'anar d'aquesta manera. En principi, Pep, hem d'acabar el partit. Això hauria de ser res, amb 5 minuts, més o menys, eh?
6: Sí, perquè l'àrbitre ha afegit 8 minuts d'afegit. Estem a minut 93, per tant, li queden aquests 4 minuts i mig abans que xiuli el final.
0: A veure si tenim l'Aleix, creuem els dits, amb més bon so o no, Aleix?
5: Sí.
0: Ara, a veure.
5: Hola, ara sí, no?
0: Ara sí. Digues.
5: No, deia això, que hi havia... esperava pel ser un dia laborable i que després doncs, ha estat molt emocionant tots els comiats, no? Una balla primer, Mapi León després, i al moment final, el 80, amb Alexia Putellas, que ha fet la reverència típica quan fa els gols, li han fet el passadís de sortida i després ha fet un petó a l'escut just quan ha trepitjat el camp per última vegada, perquè el petó se l'ha fet just quan feia la pa allà per sortir del rectangle de joc. No? Realment ha estat molt emocionant, se la veia plorant, abraçant-se amb tothom, i crec que li ha faltat el gol, ho ha provat, les companyes també l'han buscada, però no ha pogut marxar amb un gol, però tot i això crec que marxa de la millor manera possible, no? Que és jugant a la gespa i amb l'afició aquí omplint l'estadi.
0: Què creus que pot passar després, Aleix, no? Una vegada acabi el partit, creus que hi haurà doncs, una traca final?
5: Ens explicaven que segurament Hi hauria un parlament de Pere Romeu per tancar la temporada com a entrenador. Després hi haurà un vídeo d'homenatge i parlarà també Alexia Putellas amb el micròfon al mig de la gespa dirigint-se a tots els aficionats. I per últim faran una volta d'honor perquè tothom vegi Alexia de prop i puguin acabar d'aplaudir-la i marxar cap a casa. Com a molt ella farà alguna entrevista a les televisions amb drets de la Lliga F, I poc més, perquè avui ahir ja va fer el vídeo de comiat a les xarxes, avui ja ha parlat en aquest acte institucional al matí i, per tant, no apareixerà a la zona mixta, no tindrem més declaracions d'Alexia, excepte aquestes que us deia a les televisions amb dret, però sí que la Clara Rodergues es queda per aquí perquè de cara al tu diràs, segurament podrem parlar amb jugadores, no? Amb companyes d'Alexia per saber també com s'està vivint el vestidor.
0: Aleix, creus que se li està fent un comiat com toca, ja que aquests dies ho heu anat parlant vosaltres des d'Esports, no? Amb la diu també de Pep Guardiola, com va ser el del Barça, el del Manchester City. Se li està fent un bon final a Alexia Putellas?
5: Sí, jo crec que sí, no? A l'Spotify Camp Nou, que ella va aconseguir omplir-lo bé, ella i tot l'equip, però vull dir, ella com a referent, no? I va tenir aquest rècord d'assistència en un partit de futbol femení, amb tots els títols que ha guanyat, els 38, amb aquest acte en què avui s'ha emocionat, hi havia gent dels seus inicis, les jugadores, l'han mantejada, vull dir que crec que està bé, era el que mereixia una referent com ella i per tant crec que marxa de la millor manera possible, sense males cares, sense enfrontar-se amb ningú, i havent-ho deixant tot pel Barça, crec que se'n va amb un comiat a l'alçada, i avui, com deia, jugant a la gespa, no? Que és el que ella vol i el que ella ha fet durant aquests 14 anys aquí al Barça. Per tant, crec que està bé aquest comiat d'Alexia Putellas i que tothom queda content, no? Tant el club com ella com l'afició.
0: Vaig acabant, Aleix, a preguntar-te com veus, quin tipus de públic és el que veus avui, no? Per acomiadar Alexia Putellas.
5: Sí, una mica el que ve aquí al Johan a veure els partits del Barça femení, no? Un públic molt familiar, i això que avui, insisteixo, era un dia laborable i 7 de la tarda, no? Però molta canalla, no? Molts nens, moltes nenes, molta família acomiadant el Barça femení, gent que ha seguit durant tot l'any el Barça femení, no? És a dir, el públic que Alexia ha vist durant tot l'any, doncs avui també hi era, no? I crec que també és una bona manera de tancar-ho, amb aquesta gent que ha acompanyat el femení durant tota la competició, sobretot a la Lliga F, no? Que té molt menys seguiment que el que és la Champions, per exemple, i per tant, doncs sí, un públic bastant similar, no? Hi havia alguns VIPs, hem vist Laporta, hem vist Juste, hi havia Carles Puyol, per exemple, entre d'altres, aquí amb Alexia Putellas, i en general el públic de sempre, aquí el Johan Cruyff, un públic molt familiar, amb un ambient sempre molt agradable.
0: Ara ho deies, hi havia també això, Joan Laporta, els directius, és a dir, que hi ha un missatge, no?, evidentment, per part del club també, amb aquest partit d'avui.
5: Sí, s'hi han volcat, aquest matí també hi eren tots, tot el la junta directiva, s'han fet una fotografia, Alexia, amb tots els membres de la junta, tant la que és electa com la que encara està presidint el club, i realment és que, clar, ella ha fet gran, no?, el Barça, ella ha portat el nom del Barça arreu del món, no?, pel que fa al futbol femení, i mira, ara mateix s'acaba el partit, eh?
0: Sí?
5: I sona l'himne i tothom es posa dempeus per aplaudir les jugadores, sí. Doncs això, jo crec que el club s'hi ha volcat perquè entén que és una jugadora que li ha donat molt al club. El Barça li ha donat molt a Alexia i Alexia li ha donat molt al Barça, no? I avui, evidentment, doncs era el lloc on ser, tant al matí a l'Spotify com aquí avui a l'estadi Johan Cruyff, amb membres de la junta directiva i amb el president electe i el president actual. I eren tots, absolutament, no s'ho ha perdut ningú.
0: D'acord. Doncs gràcies, Aleix. Connectem ara, si et sembla, amb els companys de RAC+1 i perquè ens expliquin què està passant ara sobre el camp. Gràcies, Aleix.
3: No, encara no ha arrencat, però està realment emocionada Alexia Putellas. Pinya del Crystal Palace, recordem, l'11 del Rayo Vallecano. Primer, Miquel.
7: Batalla a la porteria, Ratio Legend.
0: A RAC+1 estan fent també la retransmissió de la Conference League i volíem connectar amb el Jaume Molló, també amb la Clara Rodergues, que estan fent, doncs, la doble finestra, no? La deu d'Alexia Putellas, en aquest cas des del Johan Cruyff, des del camp, però també a la vegada també la retransmissió de la Conference League. De seguida mirem de connectar, doncs, amb la Clara Rodergues perquè ens expliqui què és el que està passant ara, després del postpartit, perquè ens digui com s'acaba, podríem dir-ne, aquest colofó d'homenatges que van començar en el fons ahir amb el vídeo que va fer Alexia Putellas anunciant que plegava. Avui al matí amb el que podríem dir-ne l'homenatge institucional que s'ha fet a l'Alèxia i ara a la tarda amb la vessant més esportiva sobre el terreny amb aquest últim partit on hem vist que ella ha jugat davant del Barça l'últim partit i que ara doncs, també se l'ha acomiadat, podríem

0: etapes, les anals, bueno, tot arriba al final i has de passar pàgina, continuar evolucionant. Penso que és un repte molt, bueno, molt positiu, i ho veig així, i penso que el comiat jo crec que és merescut, i suposo que l'afició l'ha pogut acompanyar com ella vol, i això és el que un espera, no?, al final. Marc.
1: Home, per una banda sap greu, perquè hi ha poques icones femenines en el món de l'esport, i en el cas d'Alexia Putellas, doncs és la primera gran icona, jo diria, en el futbol femení, i crec que s'ha fet curt la seva trajectòria. La professional, doncs, evidentment, és llarga, però potser en projecció mediàtica no fa tant temps que està a la primera línia, no? I per tant, a mi té aquesta sensació de que s'ha fet curt, però el món de l'esport ja sabem que els períodes s'esgoten, no? No és com la vida laboral d'una persona, sinó que la jubilació esportiva és molt més...
2: Clar, la condició física marca, això. Exacte. També és que... Sí.
1: I per tant s'entén que això, doncs, també s'ha tingut en compte, eh? L'expressió així de buidar-se amb Olan Guardiola ja potser tocaria buscar renovar el vocabulari, no?
2: Perquè és que és ja la metàfora de la metàfora de la metàfora,
1: sí,
2: no?
1: Sí. Però d'altra banda deia, sap greu, però alhora, doncs, també és com d'agrair que hi hagi aquest comiat, que s'hagi pogut fer allò gran, no? Amb tota la pompa necessària, per dir-ho així, un bon comiat, que no sempre és fàcil, ni en el món de l'esport. En el cas de Messi, no? Per exemple, doncs, quan va marxar al Barça s'ha vist que no es va fer aquest comiat i ara es vol reparar. En el món de la política tampoc els comiats no són fàcils, moltes vegades les figures marxen defenestrades, i en el món de l'espectacle fins i tot a vegades també es lamenta que algun artista s'hagi mort i no se li fes l'homenatge suficient abans, no? Per tant, que hi hagi figures, en aquest cas del món de l'esport, que puguin marxar i ho puguin fer d'aquesta bona manera, jo crec que és d'agrair.
2: Cugat i Ima.
3: Després de 24 hores parlant d'Alexis, que costa dir algo original, no? Però realment l'Hora dels Adeus té aquesta cosa com a cançó, no? Que és molt divertida i molt trista a la vegada, no? I llavors allò ens agafem ben fort i ens diem adeu-siau. En tot cas, hem d'entendre que el fenomen Alexia no és local, sinó que és universal. Jo vaig quedar parat, i me'n recordaré tota la vida, quan a la Super Bowl 2025, on un d'aquells anuncis que quan et diuen la pasta gansa que hi posen, et quedes parat, una de les esportistes a nivell internacional que és tia era Alexia Putellas, i dius, ostres, aquí enmig de la Super Bowl els americans m'estan col·locant a l'Alexia, per tant te n'adonaves. I també, si això sí que vaig més local o més concreta en el cas del Barça, jo plantejo si per aquesta dimensió que ha tingut l'Alexia com a representant d'una generació no hauria de tenir, ja que el Barça és qui va obrir el Camp Nou per l'equip femení, i els barcelonistes són, i les barcelonistes són qui el va omplir pel primer equip femení, no hauria de tenir una estàtua plantejable en el futur que sigui a la mateixa esplanada on la tenen Kubala o la té Cruyff, o el dia que es tornin a posar d'acord i facin les paus la tindrà Leo Messi. És a dir, Kubala, Cruyff i Messi són transformacions, i Alexis és una altra.
2: Ara hem de connectar Taturo aquí amb Cugat, perquè hem de connectar amb RAC+1, Jaume Molló i Clara Rodergues.
4: Poc sentiment per no plorar amb el vídeo d'Alexia.
5: Per mi és el millor vídeo que he vist mai d'un futbolista o d'un futbolista o d'algú marxant d'un club. És a dir, per mi ho té tot. Tot el relat, les imatges, el missatge d'ella, la música, és que és impecable per mi.
4: Però ara el tornen a passar sencer.
5: Sí, per fer més mal encara, no? Per fugar la ferida, doncs... Aquest matí l'han posat també a l'acte d'Alexia, ara el tornen a posar.
4: Doncs mira, aprofitarem, crec que tinc per aquí la Mireia Garolera, del 9C. Mireia.
2: Sí, que ara connectàvem amb vosaltres per saber per on passem ara mateix.
4: Doncs mira, ha parlat Pere Romeu, que s'ha referit clara mínimament a Alex. Ha estat un discurs molt breu del tècnic.
5: Sí, ràpidament ha fet, vull ser breu, i ha fet una mica agraïment a l'afició, a les jugadores, per aquesta temporada espectacular, perfecte, amb aquest pòquer, i després ha dit, perdoneu, que s'obliden coses. He estat breu perquè avui la protagonista és Alexia Putellas, la nostra capitana, i ha dit, aproxima't aquí, sisplau, i se me va que anava a parlar, però primer han posat aquest vídeo que va penjar ahir la futbolista de Mollet del Vallès a les seves xarxes anunciant la seva sortida. És curiosa la imatge perquè absolutament totes les jugadores que hi ha a la gespa i al cost timing ho estan mirant al videomarcador del que seria el gol nord si fos el Camp Nou, i Alexia és l'única que ho està mirant a l'altre gol, on a més hi ha una pancarta que posa "les llegendes no moren mai, gràcies per tant".
4: Doncs aquesta pancarta també acompanyant el vídeo que ara mateix s'està projectant, el vídeo de comiat d'Alexia Putellas. Aprofitaré, Mireia, que no sé si ho heu comentat, per donar-vos una notícia que ara estàvem explicant aquí a RAC+1, relacionada amb el primer equip del Barça masculí,
2: sí,
4: que és que ha tancat el fitxatge d'Anthony Gordon.
2: Mira, tenim la Marta Ramon aquí,
4: amb
2: vosaltres.
4: Perfecte, doncs així.
6: Portes que s'obren, que es tanquen.
2: Exacte. I ara la tancaràs per obrir l'altra.

0: La ràdio. Sí, ja acord tancat entre el Barça i el Newcastle pel traspàs de l'extrem anglès Anthony Gordon. Finalment, tots dos clubs estan d'acord, ja està fet, l'operació està tancada, el traspàs es farà a canvi de 70 milions d'euros fixos, més 10 en variables. Després el tu diràs, ampliarem aquesta informació, però ja està tancada l'operació, ho confirmen des del Barça i també ens apunten que Anthony Gordon serà demà aquí a Barcelona ja per passar la revisió mèdica. Per tant,
1: ràpid,
0: ha anat molt, molt ràpid el procés d'incorporar Anthony Gordon, una incorporació que, remarquem-ho, no tanca la via de reforçar l'atac amb un nou, amb les vies de Julián Álvarez i Joao Pedro encara obertes.
1: Doncs gràcies, Marta, per l'última hora. Tornem amb tu, Jaume, i també Clara.
2: Encara amb el discurs en marxa ja...
3: Aprofito perquè estem pendents també d'aquesta final de la Conference per situar encara que sigui el marcador i explicar-nos, Miquel Agut, què ha passat en aquests primers 100 minuts de la final de la Conference League. Mentre acaba aquest vídeo d'acomiad d'Alexia Putellas, escoltem a la capitana del Barça, Miquel.
4: Doncs de moment, Jaume Molló, no ha passat res en el partit, no hi ha hagut cap aproximació de perill ni a una àrea ni a l'altra. Són 100 minuts i mig de joc a Leipzig, on es juga la final de la tercera competició continental, i el Crystal Palace i el Rayo empaten a 0. No hi ha hagut cap ocasió, per cert, com que no hi ha coincidència de colors, tots dos equips juguen amb les primeres equipacions de blanc i vermell al Rayo, de blaugrana al Crystal Palace londinenc. 8 minuts de partit, de moment igualat el joc i sense ocasions, 0-0.
3: I continua aquest vídeo ja a la recta final, Clara.
2: Sí, perquè me'l surt una mica de memòria i està al tram final ja el vídeo d'Alexia Putellas.
3: Veiem primers plans ara d'aficionats del Barça també amb cara emocionada.
2: Sí, ara ovació. Crits d'Alexia. De fet, és que he pogut parlar amb alguns aficionats abans del partit i més d'una persona m'ha dit he plorat molt les últimes hores amb el vídeo, avui i el que em queda. I gent que sap que trobarà molt a falta Alexia, que és una futbolista que ha transformat la societat. Mira, ara, abraçada, imatge preciosa. Totes les jugadores es giren, van a buscar Alexia. Pinya, abraçada col·lectiva al mig del camp del Johan Cruyff, de les jugadores del Barça, amb la seva capitana, amb la seva líder, una figura que deixa un llegat immens, però també un buit enorme en aquest vestidor, referent per les joves, totes ho diuen sempre. Alexia ens ajuda moltíssim, ens dona consells, ens dona amor. És una companya excel·lent, de 10. Ningú té una mala paraula per Alexia Putellas, que imagino que ara sí que deu estar plorant. Acaba el vídeo, aplaudeix Alexia, i arribarà el moment ara sí de les últimes paraules de la capitana del Barça a l'afició blaugrana després de 14 anys defensant aquesta samarreta. Crits d'Alexia Putellas, que només hi ha una reina, aquest càntic que s'ha fet tan i tan popular. I ara el torn d'Alexia, quan la deixin parlar, perquè el públic evidentment no la deixa, amb nombrosos càntics. Moment complicat per ella, anem a escoltar què diu Alexia.
5: Ara, moltíssimes gràcies. Aquest matí ha estat algo impressionant, un sentiment molt, molt profund, la ve, però bueno, ja sabeu que l'estadi està en obres i no he pogut estar, per això també volia aquest moment aquí amb tots vosaltres. M'he despedit aquest matí de la meva família, de l'estaf, del club i de les jugadores, però ara em vull dirigir a vosaltres. Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment, i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer, que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip. I estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp.
2: Diverses jugadores se les veu també molt emocionades, abraçades entre elles. Veig que són, crec que són Sydney i Kika, que estan plorant les dues abraçades.
5: Com deia en el vídeo, a l'anunci, no volia que això fos trist. Llavors l'últim que vull fer com a jugadora culer és cantar amb tots vosaltres. Un dia de partit!
2: I ara totes es llancen a sobre Alexia Putellas, que ja practica, perquè diu que serà una aficionada més, doncs ja va practicant per ser una més a la graderia. Ara mantegen a la capitana, com han fet aquest matí també sobre el Camp Nou. Manteig breu, crec que no li fa gaire gràcia que la mantegin, aquest matí ja s'ha notat amb els crits que feia. I un últim crit, visca el Barça, visca Catalunya, de la capitana, de la llegenda eterna, capitana del Barça, que s'acomiada del club de la seva vida, l'aplaudeix, i ara s'espera que passi una volta d'honor, tot i que també és cert que ha d'atendre les televisions amb drets, que ja l'esperen aquí a la banda. Per tant, imaginem que primer tindrà els mitjans i després faran aquesta volta d'honor per dir adéu, ara sí, a l'afició. Ara fa un senyal també de reverència, es toca el pit, el cor, on portarà sempre aquesta afició que tant l'estima Alexia Putellas, que, mira, no, farà la volta d'honor ara, ella sola, mentre les companyes s'ho miren.
3: Ella sola?
2: Sí, ella sola està ara recorrent just davant la nostra posició, les companyes i l'estaf estan a l'altre costat del CAT, i el CAT, que també no s'ho vol perdre, ja ho sabem,
3: sí.
2: A l'altre costat del camp mirant-s'ho, una imatge, moment per ella sola, que se'l mereix també, evidentment, Alexia Putellas.
3: Doncs aquesta volta d'honor que fa Alexia Putellas, de comiat, d'agraïment, tocant-se l'escut del Barça, aplaudint també i els públics, i el públic que els hi torna i que crida, Clara.
2: Sí, ara només hi ha una reina, Alexia Putellas, aquest càntic ja també icònic, juntament amb la celebració. Ara, mira, just ara passarà pel davant d'aquesta pancarta de les llegendes no moren mai, gràcies per tant. Suposem que també s'aturarà aquí uns segons, agrair a aquesta... aquest sector de l'afició, on hi ha la grada d'animació, on hi ha les penyes, els almogàvers, etc. Alexia, que els hi torna els aplaudiments. Però res, seguirà caminant, no vol aturar-se. Les companyes d'Alexia que s'acosten una mica més, ho mirant una mica més de prop.
3: I jo no sé si has tingut la sensació, Clara, que aquest matí ha estat el moment que s'ha deixat anar,
2: sí,
3: més, que s'ha obert en canal, sí, com ella mateixa ha explicat.
2: Exacte.
3: I que ara jo crec que ho està gaudint.
2: Jo
3: la veig amb un punt d'emoció, però amb un somriure, sempre.
2: Estic d'acord. Al cap i a la fi, ella ja ho ha dit, és el moment perfecte per marxar, que no podia haver un millor final, que potser continuarà a desdibuixar aquest camí, aquesta història que han traçat junts el Barça i Alexia, que l'equip està preparat per competir sense ella. Per tant, ella marxa en pau del Barça després d'aquestes 14 temporades, d'haver-ho donat tot, d'haver fet la feina, d'haver-ho guanyat tot, d'haver tornat a ser la millor jugadora, candidata absoluta favorita a guanyar la pilota d'or aquest any per tercer cop a la seva carrera, deixant el Barça com a campió d'Europa i campió de tot. Per tant, Alexia, que, com dius, aquest matí ha aprofitat per treure totes les llàgrimes, acompanyada dels seus, dels més propers, de la família, de companyes, excompanyes, exentrenadors, etc. I ara recordarà cada instant que està vivint ara mateix per sempre més Alexia, amb aquesta afició que tant l'estima i tant l'adora.
3: Sí, amb pancartes d'agraïment, ara una que
2: moltes,
3: posaves,
2: sí.
3: Sabem que ens deixes en bones mans. Alexia, muero por tu camiseta, seria un altre tipus de pancarta, en aquest cas d'una nena molt menuda, jo diria que...
2: Moltes nenes, 5, que això...
3: 5, 6, 7 anys.
2: Cosa impensable fa... doncs, quan Alexia va començar era impensable poder veure nenes amb pancartes de tanta admiració per futbolistes, i Alexia és la jugadora que ha liderat aquest moviment que permet que ara sí les nenes doncs, tinguin referents i tinguin aquí emmirallar-se i dir: vull ser com aquesta futbolista, sé que puc arribar algun dia a jugar en un equip important, en un camp amb gent, amb bones condicions, que fa uns anys era impensable.
3: Ara respira profundament, aplaudeix, té els ulls allò encara
1: plorosos.
2: Sí, és inevitable.
3: Sí.
2: I mira, la Champions, que també ha tornat a l'estadi, la tenim aquí en una altella a sobre de la gespa del Johan Cruyff. Suposo que quan acabi la volta farà una última ofrena d'aquest trofeu que va guanyar l'equip dissabte a Oslo en aquella final 4-0 contra el Lió, la millor manera de tancar aquesta era d'Alexia. Mira, veiem més aficionades plorant, eh?
3: Sí, sí. Entre el vídeo i avui el
1: Johan...
3: Molt emotiu,
1: sí, sí.
3: Realment han estat unes hores que... S'han gastat moltes llàgrimes amb Alexia.
2: Sí,
3: i per un gran motiu, i tant que sí.
2: Total, i Ona i Mapi, que també ja han marxat plorant en el seu moment durant el partit, que potser a la graderia no hi ha hagut llàgrimes, no tantes llàgrimes, però que hi podrien haver estat, i quan facin oficial la seva sortida, que serà ben aviat, també amb algun vídeo a les xarxes, doncs potser també tornen a emocionar-se. I ara crec que Alexia, com dic, agafarà la Champions, aconseguida a Oslo, la quarta... A veure, passa pel costat, no, ni se la mira, no. Primer, el primer, que és atendre les televisions.
3: Molt bé, doncs ja, si un cas, ho deixem per...
1: Ho deixem aquí, sí.
3: Per temps de tu diràs, o per quan considereu el 9-C.
1: Sí, sí. Doncs moltes gràcies, Jaume Molló i Clara Rodergues, per tota aquesta retransmissió en directe entre RAC+1 i RAC1.
3: Exacte, tots plegats, tots som 1. Fins ara.
1: Exacte, fins ara. Adéu a tots dos. Remprenc aquí a la taula, que t'he tallat ràpid a Cugat, perquè, clar, hem pogut viure en directe aquest moment, aquest últim moment. Al final són 24 hores, el que dèiem, no?, d'un comiat... que no sé si podem valorar com adient, no?, amb una figura com la d'Alexia Putellas.
6: No, jo crec que està bé el comiat.
1: Mira, ara l'estan, totes les jugadores l'estan alçant, així que...
6: No, mantejava la Mapi León.
1: Ah, és la Mapi León, sí. Ara, d'acord, sí. Sí, cert.
6: I ara suposo que una Batlle, que per cert és del Maresme, i jove...
1: Es compren a casa. Clar, perquè l'Alexia ha anat a atendre els mitjans, cert.
6: No, feia aquesta referència a la possibilitat que hi hagués una estàtua, perquè crec que representa una de les transformacions que, quan es torni a escriure la història del Barça, que gràcies a Déu fins als 150 suposo que la torre no tocarà, no? Però crec que valdrà la pena agafar en perspectiva, perquè algun dia segurament aquest equip femení deixarà de governar l'esport com l'està governant i de protagonitzar com l'està protagonitzant, i llavors en aquesta vida molts cops no poses en valor les coses fins que no deixes de tenir-les. I si per un moment, perquè ja sabem com és aquest país i com som els seus habitants, ens fem abstracció del món futbol, hi han hagut en altres esports altres Alexies i altres equips o altres generacions com la d'Alexia, a les quals ens han amorrat a la televisió i pendents de resultats en disciplines que potser ni no tocàvem ni quarts ni hores. Estic pensant, per exemple, amb la natació sincronitzada, estic pensant amb la Núria Piques com a coetània de Kilian Jornet amb les curses de muntanya. En podríem buscar altres exemples. Ara tenim la Paula Blasi en ciclisme que està enfocant cap aquí, i són disciplines que no tenen aquest reconeixement. Aquestes no tenen, potser tenen 24 minuts en el millor dels casos, i no tenen 24 hores, i no deixen de ser això, moments, esports que ens agafen, ens posen davant de la tele, i encara que no entenguem res, com si fos un concert de Bad Bunny, doncs ens ho mirem i en quedem captius.
1: És que és veritat que ha passat aquest efecte, no?, que al final et deixes portar per el moment, i estàvem aquí, en aquest cas, a l'estudi, per qui ho estigués també seguint, que és una cosa que enganxa molt, Emma.
7: Sí, és que al final no són ni 24 hores d'homenatge, no?, després de conèixer tothom que marxava, no? És a dir, què es pot dir d'Alexia? Al final és una crac al camp, però una crac també com a persona i fora del camp. És a dir, cada vegada que ha recollit les pilotes d'or, qualsevol premi, sempre ha tingut aquestes paraules de més guerrera, de lluita, per la visibilitat de la dona al futbol, no? Que és un món d'homes. Al final, ella diu, li dec molt al Barça, però jo crec que és al revés, no? El Barça, i sobretot el futbol femení, li deu tot amb ella. Al final, ha fet gran el Barça femení i crec que aquesta capacitat, no? De manera també molt tranquil·la, de manera amb humilitat, no? De dir, quan jo vaig començar o quan jo vaig veure per primera vegada el Camp Nou amb 6 anyets, no? Clar, els referents eren tots masculins, no hi havia referents femenins, no? I crec que cal veure aquest homenatge que se li està fent ara al Johan Cruyff a l'estadi, i veure aquestes nenes a les grades, no? Nenes que estan
1: plorant, molt petites, ho deia el Molló,
7: petites, al final, a les dones ens calen referents a totes aquelles professions o esports que sempre hagin estat ocupats i protagonitzat amb un gran protagonisme dels homes, no? I al final, bueno, Alexia, és que no només és el Barça, o sigui, és una jugadora reconeguda internacionalment, i això també fa gran el futbol femení.
8: Jo em vull quedar amb les paraules últimes que ha dit agafant el micròfon, que s'ha girat cap a l'equip, no? I ha dit, deixo un equip que funciona perfectament. Trobo que aquest sentiment de comunitat s'ha viscut aquí. Jo, que no sóc molt seguidora, per no dir gens, del futbol, he pensat, sí, quina humilitat també, quina familiaritat, quin estil tan diferent en altres disciplines, no concretaré quines, però aquest egocentrisme tan poc fet i tan comunitari m'ha agradat, això, m'ha agradat.
1: Marc.
9: No, i també aquests, no només en altres disciplines, jo diria en altres clubs també del món del futbol.
8: No volia concretar tant, però sí, efectivament.
9: No, però crec que és una manera de fer que potser és més inherent, almenys en els anys més recents del Barça, i que doncs, jo crec que agrada, és una manera de portar un lideratge, una mica també el que deies tu, Imma, que crec que és atractiu i que molta gent s'hi emmiralla, no? I crec que el fa com encara, doncs, més, doncs, que faci que aquest comiat sigui encara, doncs, més agradable, jo crec, de veure. I que per ella no deu haver estat fàcil, per això fer aquesta ronda que ha fet de comiat. Deia el Molló que s'ho deu estar passant, que sembla que ho visqui bé, però alhora crec que no trencar-se en una situació així, veient centenars o milers de persones que t'estan retent aquest homenatge, doncs ha de tenir allò, ha d'aguantar fort.
1: Ara estem veient, encara que hi ha moltes abraçades, també entre totes les jugadores. Hem vist també una abraçada d'Alexia amb la Mapi León, que també és una altra de les que en les properes hores s'ha d'oficialitzar ja també que marxa del Barça femení. És un moment, doncs, d'alt voltatge, d'emocionalitat, i probablement amb el que comenteu, també Alexia Putellas, és un procés que això... Tots ho hem viscut a les nostres vides, no? Quan prens una decisió i quan ho fas a foc lent, tu ja has fet molta feina prèviament. Quan ho comuniques és com el final de recorregut. No és que sigui llavors ja molt més fàcil, quan obres la boca i dius tal, tal, tal, però portes molt temps a anar interioritzant, i és la sensació també quan veies el vídeo ahir, que ara l'han tornat a posar, veient una mica com ha anat tot, que ella ha fet com molta feina prèvia fins que ha arribat a aquest moment, i ara la seguim veient, doncs, això, encoratjant a la resta de companyes, que se les veu, doncs sí, bastant, bastant afectades, cosa que també és normal, i l'emoció, doncs, també és un sentiment que no ha de ser dolent, sinó que també en aquest cas és bo poder-ho també treure. Falten 3 minuts per 9:45. Passem per la publicitat i seguim aquí al 9C. Deixarem aparcat ja el tema Alexia Putellas. Òbviament, si la Clara Rodergues ens diu que té una última hora, l'entrarem. Si no, ja intentarem de fixar-nos en el que ha passat avui, perquè, com no, seguim amb dos temes, dos mantres. Què passa amb educació i què passa amb, ja no sé dir-ne si el xou a Madrid, de la corrupció al PSOE i el que faci falta.
10: No ho sé, amb Mireia Garolera.
11: Hi ha llocs que senten... Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
12: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea i encertaràs. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
13: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més.
14: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
15: RAC 1.
16: La Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
17: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
18: Viure en blau és obrir els ulls i veure-ho tot clar.
19: I sense ulleres, perquè arriben a Baviera els dies blaus amb 120 euros de descompte en la teva operació de miopia, hipermetropia i astigmatisme.
18: I a més, la primera consulta és gratuïta.
19: Demana cita al 900-180-100 o a clinicabaviera.com, perquè els dies blaus són dies sense ulleres.
20: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
21: Césped Solución.
22: Més informació a céspedsolucion.es.
23: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
10: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Ho hem clavat, això, eh? Hem clavat 2:15 en punt. Som en temps de tertúlia aquí al 9C. Avui ens acompanyen la Glòria Barrete, el Marc Martínez Amat, el Cugat Comas i també l'Ima Lucas. I ara afegim aquí a la tertúlia a l'Eudald Martínez. Què tal? Eudald, bona nit.
24: Hola, bona nit.
1: És una mica jornades laborals infinites, eh?
24: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do
1: aquests
24: avui, dies.
1: Perquè avui també tela les hores que portes, eh?
24: Clar, sí, a les 10 del matí ja teníem una manifestació, no, aquí a Barcelona, que hem hagut de cobrir, i ara, fins ara, sí, efectivament.
1: Ell és el que s'encarrega de... Bueno, segueix tota l'actualitat en el terreny de l'educació, per tant, qui va seguint tot aquest conflicte, com en diem, hi ha el conflicte entre el govern i sindicats, o
24: sí,
1: entre professors...
24: Sí, de mestres i professors, exacte, sí. Tot i que hi ha altres sectors convocats, tema tot el personal laboral, el tema del lleure, que són el monitoratge, per exemple, vetlladores, és a dir, és una convocatòria bastant àmplia, però sí, sobretot està focalitzada en el professorat de l'escola pública, sobretot. Sí, sí.
1: I com ho tenim, això? Seguim enrocats? Tenim fumata grisa, com ahir, negra?
24: Sí, grisa, tot i que potser els sindicats et dirien que avui és més negra que ahir. Clar, és a dir, jo crec que per intentar ser el més objectius possibles, sí que hi ha hagut avenços avui, és evident, el departament ha fet una proposta a l'alça del tema salarial, ahir parlàvem que l'oferta, perquè tampoc és exacte els números que ens donen, però aproximadament estaríem parlant que ahir els oferien uns 300 euros en 3 anys de pujada mensual, ara estaríem parlant d'arribar a 350 euros d'augment en els propers 4 anys, és a dir, sí que afegim un any més, però tenim una mica més d'augment. Això els sindicats encara ho veuen insuficient, reclamen que aquest augment sigui de 100 euros més, és a dir, arribar als 450 en 4 anys. Però avui, sobretot els sindicats, el que diuen és que han trobat decebedora aquesta trobada perquè ells, per dir-ho així, entraven esperant que avui, si calia, insistessin fins les tantes. És a dir, que potser encara a hores d'ara hi fossin reunint-se. I què s'han trobat? Doncs que el departament els ha fet la seva proposta. Ells han dit que els semblava insuficient, què creien que havien de canviar, on podien cedir, i en canvi quines eren les línies vermelles. El departament els ha dit, d'acord, necessito un mes temps per mirar-m'ho, ens tornem a trobar a les 12 del migdia. Els sindicats han dit, ostres, avui esperàvem que, sobretot també després d'aquests talls de carretera que hem tingut, d'aquesta nova jornada de mobilització, d'aquesta nova demostració de força, amb un seguiment proper al 30%, un altre cop de tot el professorat convocat, doncs esperaven que avui el departament ja vingués amb més marge negociador, no? No que hagués de tornar a rumiar, no? A passar aquesta nit i allargar fins demà una nova trobada. El que passa al departament diu això, diu, ostres, és que clar, això és una negociació complicada i per tant cada pas que fem l'hem d'anar consensuant i veure si realment tenim marge per arribar on ens demanen els sindicats.
1: Però clar, per altra banda, tot el que és el calendari de vagues va seguint. Per tant, tenim com el país a mitges. Avui era vaga de tot Catalunya, demà tornem amb les territorials, no?
24: Clar, avui era una de les grosses, per això hem tingut aquests talls de carreteres de tot el país, a Tarragona, a Torredembarra, a Granollers, a Girona, també a Lleida, a Barcelona també hi ha hagut una mobilització de 7.000 professors. I ara és veritat que potser ve una mica una etapa més light, podem dir així, perquè són aquestes territorials, que és veritat que normalment no tenen tant seguiment com les generals, les de nivell de tot el país. La propera nacional és divendres que ve, dia 5 de juny, per tenir aquesta mica de marge, tot i que, clar, és veritat que els sindicats ja parlen que si cal convocaran més mobilitzacions i han amagat una mica. Compte que ve el Papa, que si cal hi poden haver algunes accions els dies del Papa.
1: Serà maco, clar. Maco, això també.
24: Llavors, sí que el departament, potser és això, dius, ostres, ara no ve de dues vagues territorials, entre cometes, amb totes les que hem tingut, volem mirar-nos-ho bé, per tant, demà assumim que hi hagi una nova vaga territorial i volem presentar una proposta que ens convenci, que estiguem segurs que podem assumir, per tant, doncs la de demà ja no és salvable, i també veurem la de divendres, perquè en cas que demà realment sí que s'avancés i hi hagués una mena de preacord o una proposta prou satisfactòria pel sindicat, recordem que almenys tres dels quatre sindicats que convoquen les vagues, que són USTEC, CGT i Intersindical, també han dit que ells no ho signaran de seguida, sinó que el que faran és fer una consulta entre el professorat, que és veritat que llavors si cada sindicat es posicionarà sobre si estaria d'acord o no amb la proposta i això pot marcar una mica, però vaja, que al final l'última paraula la tindran tot el professorat en una consulta en línia i que per tant almenys hi haurà un parell de dies en què la gent haurà de votar. Per tant, si hi ha una mena de preacord demà, potser es podria veure doncs, si divendres preventivament es congela aquesta vaga i no es fa. Són tot hipòtesis que estan una mica així sobre la taula, però ja dic, de moment avui els sindicats han sortit insatisfets, no tant perquè no s'hagi avançat gens respecte ahir, sinó perquè es pensaven que avui realment es farien moltes més passes endavant.
1: El que em crida l'atenció amb tot això que dius, que segueix sent el tema dels sous, la principal reivindicació, el que es va dient, quan un dels motius també de fons és tot el tema de l'escola inclusiva, que falten mestres, també la baixada de ràtios, vull dir, seguim potenciant més una de les potes que presumptament han portat aquestes vagues, no?
24: Clar, perquè aquí els sindicats sobretot situen que en l'anterior negociació, la que va acabar amb aquell pacte entre amb Comissions Obreres i l'UGT amb el govern, ells es queixen que es va parlar de pràcticament tot, també d'inclusiva, i que quan tocava parlar de salaris es va anunciar l'acord. I que, per tant, això va ser l'únic que no es va poder discutir. I ara diuen, no, doncs ara parlem primer de salaris, perquè ens la veu jugar l'últim cop, és una mica la lectura que fan els sindicats, parlem primer de salaris i la resta ja ho acordarem després perquè no torni a passar el mateix. És veritat que avui els sindicats sí que han sigut més durs amb el fet de diuen, sí, ens han fet una proposta econòmica millor que la d'ahir, no és suficient per nosaltres, però avui sí que han criticat sobretot que aquesta poca concreció del departament era amb la resta de temes, amb el tema inclusiva, que els sindicats demanen 6.000 professionals més, si pot ser pel curs que ve, si no es pot negociar, si en dos cursos, en tres cursos, i el departament de moment l'únic que s'ha compromès és el que es va aprovar ahir a govern, que són unes 1.800 dotacions més pel curs que ve. Els sindicats volen una concreció de què hi haurà el curs que ve, que siguin més, i hi ha pels propers cursos també d'un compromís de que realment hi hagin més dotacions. I, per tant, els sindicats sí que van situant coses del tema inclusiva, però sí que, clar, on es juga més diners, també més pasta, sobretot és també amb el tema dels sous, i per això ha marcat també aquestes negociacions aquests dies, perquè els sindicats ho van posar com a punt de que es comencés per aquest tema i que no els repetís aquella situació de l'anterior negociació.
1: Eudald, reprenc un segon el que ara deies d'una mica bola de vidre a calendari, no? podríem dir que aquesta setmana ja ho podem donar com per perdut, ara ja, dijous, divendres, les vagues, que en principi demà segueixen...
24: Demà segur, sí.
1: Divendres podria ser...
24: L'únic que podria passar és això que deia, que demà sí que s'arribés d'alguna mena de preacord i diguessin, mentre fem la consulta no hi ha vaga, i que per tant la de divendres es salvés. Això no està clar, no està clar.
1: Haurem d'anar seguint.
24: En tot cas, una proposta definitiva de sí, s'accepta un acord i per tant es desconvoca tot el cicle de vagues. Si demà sonés aquesta campana i hagués fumata blanca, potser ens aniríem a dissabte, no? Que hi hagués el resultat de la consulta i sí que es desconvoquessin les vagues de la setmana que ve. Si demà no s'arribés a cap acord i haguéssim d'anar divendres, potser hauríem d'esperar dilluns, exacte.
1: Perquè recordem que el calendari és, hi ha vagues convocades fins divendres que ve.
24: Exacte, de moment fins divendres que ve, territorials, i la de divendres que ve a nivell de tot el país, però ja diem, els sindicats, de fet, ens mig apunten que potser la consulta serà acceptes l'acord i en cas que no estàs disposat a fer vaga indefinida. És a dir, que plantejarà una cosa bastant
1: màxims,
24: binària,
1: no?
24: Exacte, de dir, si no hi ha acord, anem a totes. Sí, sí.
1: Eudald, gràcies per tota l'actualització de com va aquestes negociacions i a descansar el que puguis.
24: I demà hi tornem.
1: Exacte, se'n tornem-hi. Com ho veieu? No sé com veieu aquest estiri arronsa. Començo en aquest cas per tu, Cugat. Tens la sensació que s'està encarrilant i alguna cosa, el que passa que costarà de madurar o potser perceps més que pot descarrilar en qualsevol moment?
6: Crec que els indicis apunten cap a cada cop dius estira i arronsa, cada cop la corda està menys tensada o branda més cap a una banda o cap a l'altra, tenint en compte que s'han de posar d'acord. No sé fins a quin punt l'ambició a nivell de conflictivitat d'anunciar tants dies de vaga el departament està fent un... Doncs feu-los, no? Heu dit que us mullareu fins als genolls, doncs si esteu xarbotant només fins als turmells, no, seguiu fent. És a dir, no sé fins a quin punt hi ha un pols d'aquesta naturalesa. Però en tot cas, també crec que el govern, que té altres fronts de conflictivitat laboral, pública, oberts, ha de vigilar com tracta aquest tema, perquè avui mateix, si arriba un acord l'endemà d'haver col·lapsat l'AP7 com avui, i jo fos els metges que estan cridats a la vaga o tots els altres col·lectius, crearia ja un grup de Telegram, no? o de WhatsApp dient anem a parar l'AP7 perquè pel que es veu s'aconsegueix. Òbviament estic fent una reducció a l'absurd, però ha de vigilar amb això. En tot cas, ens en podem anar molt enrere i ara aquell acord de país amb aquella pompa, amb aquella presentació de fa uns mesos, tot i que segurament era una condició necessària perquè després hagi passat tot el que ha passat, doncs queda bastant amb paper mullat. I me'n recordo d'una cosa que ha passat així, no diré per sota la taula, perquè no ha passat per sota la taula, però que gairebé no se n'ha parlat, que mentre hi havia totes aquestes negociacions en l'àmbit educatiu, s'ha procedit a la renovació dels concerts, allò gairebé, copiar i enganxar, i s'ha tirat milles amb alguna cosa. S'ha compromès una mica l'esquema o el mapa de despesa en nivell educatiu, renovant els concerts per un període que em sembla que és de 6 anys. Per tant, crec que hi ha coses que a vegades sí que es plantegen per una banda i no es plantegen per l'altra, i el departament entenc que, com a mínim, allò de quan jugues a escacs i et concentres molt, hi ha un moment que potser guanyes la partida però acabes amb una certa mal de cap, jo crec que tendeixen a la migranya. Totes dues parts, però el departament jo crec que n'ha de tenir.
8: Glòria. Mira, aquí farem una gran defensa de l'escola concertada, en el que dèiem, no parlaré dels concerts, però és veritat que no hem d'oblidar que l'escola concertada també anava a la vaga avui, si ha sumat,
6: sí.
8: Perquè clar, és que l'infrafinançament crònic que pateix també és un problema de país. O sigui, formen part del sistema educatiu públic, però les escoles concertades al final el paguen les famílies perquè el finançament públic, no, que hauria de ser gratuït per tothom, no arriba. O sigui, el tema dels concerts sí, però és una cosa estructural que, clar, descarrilarà segur, perquè si fem pedaços amb l'escola pública però no agafem fil per randa des de fa molt de temps l'escola concertada, l'anirem asfixiant com està ara, i clar, les famílies continuaran pagant i no tindran professors per atendre l'alumnat vulnerable que té la mateixa proporció que una escola pública però sense aquests recursos. Clar, jo crec que aquí els fronts oberts són molts, i el que jo crec que hauríem de, com a país, com a societat, hauríem de demanar és que la llei educativa realment estigui implantada, que el 6% del PIB estigui realment concretat per educació, cosa que no tenim. Tenim un 3% i s'hi arriba.
9: Jo crec que d'entrada se'm fa estrany, ja ho he dit en més d'una ocasió, el context de estem fent vaga i alhora estem negociant, perquè és com o estem a la protesta o estem asseguts a taula. A mi no em lliga fer les dues coses alhora, perquè és com una pressió afegida a la taula de negociació que jo crec que provoca aquest efecte rebot, pot provocar aquest efecte rebot de l'altra banda negociadora, que és, bueno, doncs més protestant, i quan acabis, llavors ja m'assec a parlar amb tu.
1: De fet, avui, el que, la condició que ha posat també el govern, en cert moment havia de començar a les 3 de la tarda la nova reunió, i el govern ha dit, deixeu de tallar carreteres, perquè si no, no s'haurem a negociar. I llavors ha passat una mica això, que els sindicats al final doncs, han demanat que deixessin de tallar les carreteres, que hi hagués doncs, sarau als carrers, per després començar la reunió, i per això ha començat una mica més tard.
9: Anava a dir, no sé si anteriorment, si s'estan en tard a desmuntar, a desactivar tota aquesta tensió que hi ha en el món educatiu, si podia haver hagut habilitats negociadores més avançades per haver evitat arribar a aquesta situació d'ara. No ho sé, també és veritat que és una pilota que fa molts anys que s'arrossega, que fa uns quants consellers que s'arrossega, fins i tot diria. I alhora també és veritat que no només és un mal del món educatiu, que té unes característiques molt concretes, no?, que tenen a veure no només amb el finançament o la retribució dels docents, sinó també té a veure amb el model, amb l'autoritat, dels mestres, no?, amb les ràtios de les aules, és a dir, que hi ha un paquet molt més ampli que no afecta només la retribució, però aquesta és una peça molt fonamental i en algun moment els sindicats ho han expressat així. Però és veritat que hi ha altres col·lectius, el de metges, que podrien fer el mateix. Per tant, i que, per exemple, en època de pandèmia ens estàvem parlant, va ser quan ens vam ser tots conscients de com d'important i essencial és que el sector sanitari doncs, estigui ben finançat i tingui doncs, les millors condicions per oferir el seu servei. No? Per tant, aquí pot haver un efecte contagi i el govern, quan negocia això, ha de tenir present que educació és la segona partida més gran del seu pressupost i que, per tant, un increment salarial implica una despesa molt gran en el conjunt dels pressupostos de la Generalitat, com seria el mateix en el sector sanitari, que és la partida més gran. Per tant, no és tan fàcil com amb una empresa doncs, arribar a un acord entre treballadors i els propietaris sobre les condicions salarials. No? Té una implicació pressupostària molt gran. I finalment, sobre el tall de l'AP7, jo crec que...
1: T'has vist afectat, no? Avui?
9: No.
1: Abans sentia que deies...
9: Sí, l'he esquivat, però l'he vist en el Google Maps, tota la línia vermella, dic, ostres, quin bon sarau que hi ha. Jo, veient aquella línia vermella i suposant els milers de persones que s'han vist aturats a l'AP7, crec que avui, en termes d'opinió pública, hi ha milers i milers de persones que veuen amb menys simpatia el moviment dels mestres que ahir. És a dir, que aquest tipus de protestes, que tenen moltes raons, unes reivindicacions que tenen fonament, però que si a l'hora de la veritat el que fan és perjudicar altres ciutadans, no crec que estiguin guanyant a terreny en opinió pública favorable.
1: Lima.
7: No, perquè al final, si no estem afectats pels talls de trànsit, estem afectats per la conciliació laboral-familiar, no? Perquè si no portem els nens a escola perquè hi ha vaga i després anem a treballar... I
9: però crec que això es pot entendre una mica més. Eh? Però, el dret de vaga s'entén, no?
7: Jo signo totalment tot el que has dit, Marc. O sigui, ho signo. Però al final, quan tu fas una manifestació, la fas perquè tingui visibilitat. Aleshores, doncs ja és això, és a dir, és tallar la P7 o fer mil històries com perquè, doncs, per afectar. És a dir, què passa amb les vagues als aeroports, no? Quan passen? Setmana Santa, a l'estiu, doncs es carreguen les vacances de molta gent. És a dir, una manifestació perquè funcioni, perquè tingui visibilitat, ha d'afectar a la resta d'éssers humans que no són del sector.
6: En Tito aquell dels taxis ho tenia molt clar.
7: És que si no, una manifestació sí. No té sentit.
6: Sí, sí.
7: No, és que no té sentit.
0: És que si no, però no podem veure, tampoc anar així. És el que,
7: no,
0: és el que dèiem, no?
7: No, però obrim el meló de la manifestació. Mm-hmm. No, però obrim el meló del que ha de ser una manifestació. Tothom té ple dret a manifestar-se. Mm-hmm. I, evidentment, si tu vols que la teva veu s'escolti, doncs has d'afectar, és a dir, has d'afectar. Aleshores, hem d'estar en una manifestació i en una taula de negociació? Home, jo crec que ha fet molt bé el govern de dir o pares de manifestar-te al carrer o no negociem, perquè clar, és a dir, o una cosa o l'altra, jo crec que fa bé. A veure, la patata calenta li ha caigut al govern de Salvador Illa, és a dir, no és que arribés Salvador Illa i diguis és que l'escola és un horror, és que la sanitat és dolentíssima, jo no havia vist mai tantes bates blanques sortint al carrer, francament ho dic. I sóc evidentment usuària de la sanitat pública i moltes vegades m'he queixat per escrit i els hi he dit que feu que no sortiu al carrer. És a dir, perquè clar, el despatx, si no protestes, és a dir, no sé, al final som els usuaris, els que resultem afectats per una mala educació, per una mala sanitat. I com deia el Marc, és a dir, al final el Covid ens va fer veure que trontollava la nostra societat, com van haver d'estudiar els nens, els adolescents, de quina manera, no? Perquè es va aturar tot. Però van haver-hi coses que no es van aturar. És a dir, l'escola va seguir, no? Va seguir com un cor que va bategant a poc a poc i se les van inventar com al final arribar a totes les cases i tenir una mica de rutina dins de tota la incertesa que teníem, no? I jo crec que no s'ha posat prou en valor ni la sanitat que tenim ni l'escola que tenim. És a dir, no ens podem omplir la boca d'una escola, doncs, el que dèiem, no? Una escola inclusiva, amb menys ràtios, tal, si després no ho portem a terme. I jo crec que al final el que em dona la sensació és que, bé, doncs si les ràtios no les podem baixar, si no podem tenir tot el professorat que necessitem, psicopedagogs, logopedes, és a dir, personal que tingui necessitats específiques especials, no? Necessitats dels alumnes, i si no ho podem tenir perquè això costarà molt més, doncs escolta'm, tinguem com a mínim una mica més de sou que ens ajudi a combatre la frustració constant que tenim com a professorat, que no arribem a fer la nostra feina en les condicions que possiblement desitgem.
0: Jo sí que vull insistir, no sé si recordeu, fa anys, i quan has dit, és veritat que no s'ho ha trobat Salvador Illa, és evident, perquè això és que és molt crònic, o sigui, el sistema educatiu no és com el sanitari en aquest cas, no? Perquè un usuari pot anar a la xarxa privada, si el deriven, i tu no pagues, però a l'escola no passa el mateix. Insisteixo, fa en un període de 5 anys, 29 escoles a la demarcació de Barcelona concertades les van tancar, van passar a la xarxa pública, saturant la xarxa pública, que això el que feia era incrementar encara més vulnerabilitat, més problemes, més recursos. Clar, si anem fent pedaços com ara, està molt bé que es manifestin, però insisteixo, si no hi ha un sistema públic real de l'educació a Catalunya, tindrem això d'aquí 5 anys i serà encara pitjor. O sigui, ja no serà tots els fronts oberts de la societat, és que de l'educació ens juguem una mica el futur dels nostres fills, és així, eh? O sigui, dius, l'educació és el pilar fonamental de la societat.
7: Exactament.
0: I ja, si estem debatent si un sou més alt, si no, no, és que al final l'estructura trontolla per molts motius. I clar, que insisteixo, que l'escola concertada, que normalment era o escola pública, escola concertada, gran error també per part de la societat pensar que aquest era el problema i no pensar que el sistema educatiu era universal per tothom i hauria de ser universal per tothom i poder triar el model educatiu, que no s'ha fet durant molts anys perquè sempre hi ha hagut aquest debat. Dius, aquest és el problema. Per què han d'anar els mestres a sortir a manifestar-se? És que hauríem de sortir tota la societat a dir és que el sistema educatiu d'aquest país en realitat no funciona. Però no funciona perquè el model s'ha optat per la pública saturant-la a canvi d'intentar pensar que els diners de la concertada no havien de ser per la concertada, quan la plaça de la concertada està infrafinançada només amb un 60%.
2: Anar a afegir també, veurem com acaba el desenllaç final, no?, d'aquesta negociació, però si acaba amb un acord que s'està, no?, s'està cuinant, s'haurà pogut constatar quina mala maniobra va ser aquell acord que es va tancar amb Comissions Obreres i UGT, que al final sortirà tothom escaldat. Primer, el govern se li va rebotar als altres sindicats, i segona, els propis sindicats de classe que van signar l'acord, i després ara veuen com uns altres sindicats aconsegueixen un acord que encara millora aquestes condicions, no? Per tant, la jugada en si haurà estat nefasta.
1: Doncs ho anirem seguint, perquè és com una mica la banda sonora també de les nostres vides. Hi ha temes que són bandes sonores i a veure si podem posar-hi, doncs, al final, allò que arribes, ja has escoltat totes les cançons, i a veure si ho podem ja demà a aquesta hora o a veure si la setmana que ve ja podem veure què passa amb tot això. Fem una petita pausa i acabem de rematar-ho tot plegat, la tertúlia del 9C d'avui dimecres.
3: 9C amb Mireia Garolera.
13: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: i Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box-box i després directe al restaurant.
12: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
15: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Vinga, 7 minuts i ens acostem a les 10 per tancar la tertúlia del 9C. Avui tenim, parlàvem dels capítols, o de la, deia banda sonora, no?, amb el tema d'educació. Sí. Podem dir nou capítol amb tot el que és el encerclament de casos o presumptes casos de corrupció Pedro Sánchez, no? Perquè ve a ser això, anem a...
2: El degoteig.
1: El degoteig, dia a dia, no? El cas d'avui, és a dir, comencem el conte, no? El cas d'avui, els agents de la Guàrdia Civil s'han passat el dia a la seu del PSOE perquè això ha acabat a quarts de nou del vespre, 12 hores s'hi han passat, buscant documentació pel cas Leire, que és la trama d'un grup de periodistes i simpatitzants d'esquerres que pretenien buscar draps bruts a jutges, fiscals i policies. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, sospita que inventaven proves falses i oferien suborns, i és un cas que fa mesos que s'investiga i que des d'avui doncs té més imputats, i també hem sabut que hi ha més conclusions del jutge Pedraz. Conclusions del tipus que tota aquesta trama de joc brut del PSOE la liderava Santos Cerdán, que des d'avui també està imputat per aquesta trama, i que aquesta unitat de draps bruts del PSOE que investiga, doncs, qui la va pagar, doncs treballava i va anar més els 5 dies, sobretot, de reflexió de Pedro Sánchez, quan va amenaçar que plegava per la persecució a la seva família. Afegeixo, avui la UCO ha fet diversos requeriments d'informació, tant a la seu del PSOE Ferraz, que és potser la imatge més visible que hem vist de tot el dia, com en domicilis particulars i fins i tot en la seu central de la mateixa Guàrdia Civil, al centre de Madrid. Una de les assenyalades és l'exmilitant del PSOE, Leire Díaz, coneguda també com el que és la fontanera, no?, del PSOE. Un punt de vista de tots quatre, perquè, clar, aquí podríem dedicar-hi tota una tertúlia sencera del 9C. Començo per tu, Marc.
2: Jo crec que Pedro Sánchez està aplicant a fons el manual de resistència, no?, i d'aguantar, tot i que al seu vaixell se li han cremat les veles, no?, la bandera, i la bandera fins i tot, no?, amb la qual va arribar, que era desallotjar Mariano Rajoy per als casos de corrupció que esquitxaven el PP, doncs quan entres amb aquest emblema, ostri, que et trobis amb tot aquest, amb tot aquest enrenou i dels diversos casos que et van esquitxant, que després veurem quina causa, quin fonament tenen tots, i que segurament doncs no es pot fer anar tot pel broc gros, però d'entrada, que tinguis tot aquest enrenou al teu entorn, el que fa és que la teva imatge i aquest emblema amb el qual vas arribar, doncs quedi completament tacat. Però entenc que en context de polarització, al final és aguantar, perquè és la manera. Diu per interès general. Bueno, no ben bé, cadascú interpreta l'interès general diferent, no? L'interès general, per tu és governar tu i per l'altre és governar l'altre, no? Per tant, aquí el que hi ha, bàsicament, és interès de partit i resistir fins al final. Però és que alhora, sentint Feijó, clar, penses, ostres, en el cas del PP, quan Rajoy aguantava també, malgrat el que va passar, o Aznar, que els seus ministres han tingut totes les causes que han tingut, o fins i tot Felipe González, que s'hi va aguantar també fins al final, fins que no el van desallotjar les urnes, va estar allà també, malgrat tots els escàndols que va tenir el seu govern, no? Per tant, em sembla que aquí la conclusió general que en treu el ciutadà és no hi ha un pam de net. I això, al final, el que acaba afavorint no són els partits, el bipartidisme clàssic, els partits de centre, sinó que acaba sent més aviat Vox, no?, qui pot acabar anar rebent tot el desencant que hi hagi ciutadà.
1: Imma.
7: I tant, totalment d'acord també, és a dir, al final l'ultradreta doncs va, no?, va fregant-se les mans i dient, escolta'm, que aquí us espero, no? Deia Pedro Sánchez aquest matí des de Roma en la seva compareixença, no?, la primera roda de premsa que ha donat amb torn de preguntes i que li han preguntat pel cas de Zapatero, a banda de la sessió de control de la setmana passada, que ja es va pronunciar.
24: Que 7 dies després, per cert, el cas Zapatero es va destapar aquest dimarts, no l'altre passat, i al cap de 7-8 dies ha fet la primera roda de premsa.
7: Sí, però sí que el Congrés dels Diputats ja no va. Es va quedar curt, és a dir, ja va...
24: Ell va posicionar-se al Congrés, però roda de premsa, preguntes dels periodistes, ha estat avui.
7: Jo, a mi, el que em sorprèn, la seva capacitat, no?, de transmetre una tranquil·litat i, escolta'm, jo estic amb Zapatero, aquí no ha passat res, no? Hi ha tant d'escàndol, el fet que la policia entri a fer escorcoll per agafar informació amb una seu d'un partit polític, més ben igual, partit polític, però a mi no m'agrada. No m'agrada, com a ciutadà, com a demòcrata, és algú que no ens pot agradar, és a dir, que la política estigui tan judicialitzada com està, que ja ens perdem amb els casos que hi ha, però no només amb el Partit Socialista que està ara governant, és a dir, Sánchez estiraria la jugular de Feijó si això li estigués passant a Feijó, és indubtable, però és que amb els casos de corrupció també al Partit Popular, és a dir, al final la sensació que et queda és els grans partits que estan, que toquen poder i que estan al poder, doncs no sé si som prou nets.
24: Cugat.
6: Jo l'altre dia em vaig sorprendre que la canalla torna a fer àlbums de cromos i crec que quan la marca mítica Panini faci l'àlbum de cromos del degoteig que deia en Marc, jo crec que el cromo d'avui doncs serà dels que n'hi han buscats allò, no?, l'intercanvi que fèiem a l'escola. És a dir, l'1 contra el PSOE crec que és un cromo molt valuós i molt buscat. Molt, serà d'aquells que
7: serà
6: la gent comprarà molts sobres perquè és una imatge molt buscada. I més enllà d'això, i com que sóc innocent... A mi em sorprèn que un partit sistèmic, perquè si hi ha algun partit sistèmic a l'estat espanyol després de tants anys al poder com el PSOE, pugui estar temptat, encara que sigui algun dels seus membres, de tendir en aquesta cosa. Esquerra Republicana va tenir aquella estructura B, que era una mica de campet i porró, i feia les coses que feia, doncs que ens imaginàvem que tots els partits podien tenir unes estructures similars, però que el PSOE la tingui d'aquesta baixa estofa, doncs me sorprèn. I l'has batejat com a unitat de draps bruts, i he pensat en plats bruts, que el que fa Pedro Sánchez és interpretar el paper de l'Emma, perquè diu vale, i el tio segueix al següent capítol.
24: Mira, és per donar-hi una volta, això que dius, eh?
6: Exacte.
24: Paper de l'Emma, no sé. A veure...
8: Jo només afegir i sumar-me. El desprestigi de la política a mi em fa feredat, em sap molt de greu, perquè dic, si a mi m'explicaven innocentment i naïvment, no?, que la política era governar bé pel bé comú, jo no sé on queda això. És realment pel ciutadà una mica dramàtic veure... És allò, cap sorpresa, sap greu.
24: Ho anem deixant aquí. Moltes gràcies, Marc Martínez Amat, Glòria Barreta, Cugat Comas i Ma Lucas. A veure si el proper dia que veniu ja no tenim els dos serials en marxa, Educació i tot el que encercla el PSOE. Veurem.
14: A veure.
24: Vinga, adéu, bona nit. Les 10 en punt, actualitzem la informació.

0: Héctor Mus, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què és el més destacat a aquesta hora?
1: Doncs que l'UCO ja ha acabat l'escorcoll a la seu del PSOE. Els agents han sortit de Ferraz després de més de 12 hores. El jutge ha autoritzat els agents a endur-se informació sobre contractes, factures i despeses electorals. Pel cas Leire, la trama d'un grup de periodistes que pretenien buscar draps bruts a jutges, fiscals i policies. L'objectiu final seria frenar causes contra el Partit Socialista i el govern espanyol. Entre els documents també se'n deriva, ho hem sabut avui, una branca catalana. El jutge ha demanat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
0: I demà s'afegeix a l'agenda una nova cita judicial a l'entorn de Pedro Sánchez, arrenca Badajoz del judici contra el seu germà.
1: L'acusant dels delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències, David Sánchez, seu al banc dels acusats per presumptament haver accedit a un càrrec del Conservatori de Música de la Diputació de Badajoz, creat específicament per ell. Li demanen 3 anys de presó. La jutgessa considera que la contractació de David Sánchez del 2017, al mateix any que Pedro Sánchez recuperava el lideratge del PSOE, es va fer per motivacions polítiques. Aquest judici coincidirà amb la declaració dels principals imputats de la Kitchen, la trama parapolicial del PP. Demà haurà de declarar el número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i l'exministre Jorge Fernández Díaz.
0: I demà les mobilitacions de mestres i professors continuaran amb una aturada territorial a les comarques del Vallès i el Maresme.
1: Això després que aquest vespre no hagin arribat a un acord. Els sindicats surten decebuts de la reunió on el departament els ha ofert un increment salarial de 350 euros en 4 anys. En sortir de la trobada, Yolanda Segura, de l'USTEC, reclamava més concreció en l'ampliació de plantilla. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, demanava més marge.
2: Ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Nosaltres estem fent un esforç important per tal de poder arribar a unes xifres que ens permetin acostar, en aquest cas, les posicions. És veritat que volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar.
1: Demà continuaran negociant amb una altra reunió a les 12 del migdia.
0: Als esports, Aleix Pariser, bona nit.
4: Hola, bona
0: nit.
4: Des
0: dels estudis, ara.
4: Sí, ja hem tornat de l'estadi Johan Cruyff.
0: Quina intensitat, eh?
4: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clar, i a més, amb l'última hora del fitxatge del Barça d'Anthony Gordon. Vull dir que...
0: Tot sempre t'ho fan molt fàcil.
4: Sí, sí,
0: perquè
4: sí.
0: Llavors el programa et salti pels aires.
4: Estan sent dia molt intensos, sí. Avui volíem seguir obrint amb Alexia Botellas, però evidentment girarem una mica l'inici del Tu diràs. Obrirem amb Anthony Gordon, és el gran protagonista aquesta hora de la nit. El Barça ja té el primer fitxatge per la temporada vinent, Hansi Flick ja té el primer fitxatge per la temporada.

0: companyes que han viscut més anys i més moments amb Alexia Putellas al llarg d'aquests anys, tant al Barça com a la selecció espanyola, com són Irene Paredes i Patri Guijarro. Soltem la migcampista, que serà segurament la nova líder al mig del camp del Barça, explicant com han viscut aquestes últimes hores.
1: Muchas, muchas emociones. Yo desde por la mañana llorando, hablando, bueno, con la piel de gallina, recordando momentos con Alexia. Día muy emotivo, pero también sé que se van felices porque ha sido una gran temporada y creo que han sido muy felices en el club de su vida, porque las tres son el club de su vida.
0: Es refereix també a Mapi León i una Batlle, que també marxen del Basti, que també han rebut un comiat aquí a l'estadi. Una Alexia Putellas que ha estat molta estona fent fotografies i que al sortir ha tingut també unes paraules d'agraïment pels periodistes per haver fet costat a l'equip en aquests anys de creixement, un gest més de la capitana.
2: Gràcies, Clara. I Aleix, alguna cosa més?
3: Sí, que per si no n'hi hagués prou, avui el Barça ha comunicat que Xavi Pascual, entrenador del bàsquet, no seguirà a final de temporada, pagarà la clàusula de rescisió i marxarà. El club ja està treballant en el nou projecte. De fet, hem explicat aquí a RAC1 el Dani Aguilar que Xavi Pujol, exdirector esportiu del bàsquet Manresa, actualment al Baskonia, a Vitòria, podria ser el nou director esportiu del Barça de bàsquet i Xavi Pujol començaria a planificar qui serà el nou entrenador i tota la resta de cara a la temporada vinent. Per tant, tenim tec avui a la tertúlia amb Joan Lluís García, el cap d'esports de RAC1, Ferran Martínez, Danae Boronat i Toni Padilla.
2: Us seguim com sempre. Fins ara.
3: Gràcies.
2: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
4: Bona nit.
2: Demà es poden batre rècords de calor en un mes de maig.
4: Sí, per exemple, el Segrià, la capital, a la ciutat de Lleida, podrien viure el dia de maig més calorós de la història recent, dels últims 86 anys en aquest punt de l'oest de Catalunya, calor desbocada, que pot arribar als 38 de màxim. Estarem pendents d'aquest possible rècord, fins i tot en altres punts de l'interior, cap a la Conca de Tremp o a la Catalunya Central, també termòmetres disparats. Aumenta la sensació de xafogor, nit de mal dormir, sobretot a l'àrea de Barcelona aquesta nit, costarà baixar dels 21, 22, 23 graus, fins i tot en alguns barris, i tot plegat amb sol, en espera que el pic de calor en algunes comarques arribi divendres, fins i tot. O sigui, demà i divendres, molta calor, i el cap de setmana afluixa una mica la calorada, tot i que vindrem de tan amunt que realment...
2: Que ni ho notarem, quasi, no?
4: Notarem poc el cos, ho notaran els termòmetres, però la nostra sensació serà com aquest dilluns, dimarts, de molta calor encara. L'esperança, la setmana que ve, sí? Entre dimarts, dimecres i dijous, es veu, comencen a dibuixar els mapes una, no direm refrescada per la costa, però sí que a l'interior del Pirineu podria baixar una mica de manera més clara la temperatura. Seria una mica aquest descans que moltes persones segurament ja agrairem.
2: Doncs ho anirem seguint, Martí. Fins ara, bona nit.
4: Fins ara, bona nit.
5: No ho sé, amb Mireia Garolera. Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
7: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades. RAC 1.
8: Tot el camp!
9: Para.
8: Va, deixa de queixar-te i puja.
9: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
8: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
9: La bufanda i la samarreta, genial.
8: Doncs l'uniforme, culer.
9: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne a tot drap, tio, t'has passat.
8: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
10: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona. Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
11: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
10: Empresa catalana.

0: amb més de 20 anys d'experiència. Fotodecó Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
1: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
2: Mira, és encara més bonic que la botiga.
3: I cap tot, com ens deien.
2: L'hem encertat.
4: A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
5: RAC 1. No ho sé, amb Mireia Garolera.
6: Les 10 i gairebé 10 minuts.

0: Si sentim aquesta sintonia, vol dir que avui tenim una nova secció del Digui Digui amb la Mireia Giró. Mireia, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Anna Salvador, bona nit de nou.
2: Hola, bona nit.
0: A veure, Mireia, feia ara bastants dies que no ens veiem. Recordo que l'última secció va ser a Setmana Santa, que ens has parlat de les mones de... Home, a veure, ara sembla que molt, però què? Fa un mes o així, no?
1: Ah, no, clar,
0: parlàvem de mones de Pasqua i tot això.
1: Que tampoc fa tant.
2: No fa tant, no.
0: Què passa? Que tu tens la sensació que ha passat molt,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que ha passat molt, perquè, a més, amb aquesta calor... Sí. Clar, encara estem al maig, però... Som al maig i per mi ja és com... Ja, quan són les vacances, no?, d'estiu.
0: I encara et falten, no?
1: Encara bueno,
0: clar,
1: mica,
0: sí, ens falten a tots una mica. A veure, què ens portes avui?
1: Jo veig que m'estic especialitzant en catolicisme, perquè...
0: És veritat, Setmana Santa i avui, a veure...
1: I avui, mira, posem un himne, escolteu aquest himne.

0: català i tot, eh? Això sabeu què és o no?
1: Saps que penso que ara diràs que no t'agrada gens, perquè fa per tu, no sé, pensat ara.
0: El què?
1: La cançó el,
2: sí, aquesta. Faig la sintonia de la secció.
0: Sí, home, jo feia Can Coral, eh? Això, tu,
1: ah, sí?
0: Això a mi m'agrada.
1: I que, i no, perquè diuen que és veritat que et fa sentir com molt bé, no, el Can Coral?
0: Home, i tant. És terapèutic i, a més, t'empastes amb l'altra gent.
2: Clar, que... i no es nota tant poder.
0: Fas comunitat. Clar, si no ho fas bé es nota, però fas
1: quan
0: comunitat.
1: Quan dius t'empastes de... És com t'empastes de virus, també, o què? Amb l'altra gent.
0: Podria ser, podria ser. Però t'empastes de que la ha de ser una sola veu.
1: Clar, llavors, clar, clar, clar.
0: Els diu així. Doncs això és l'himne de la visita del Papa a Barcelona, o en Espanya.
1: Sí. Mm.
0: Falten 15 dies perquè Lleó 14 arribi a Barcelona. Farà un tour per Espanya del 6 al 12 de juny. Passarà per Madrid, Barcelona, les Palmes de Gran Canària i Tenerife.
1: Què dius? No n'hem pas parlat però gaire d'aquest tema.
0: Vosaltres en sabeu molt o què? Sabeu molt?
1: T'ho juro que estem tot el dia amb el tema. Fa,
0: ah, sí?
1: Fa molt, fa
2: sembla
1: molt.
2: Que ja hi siguem i sí. Encara queda, eh?
1: Jo per mi és com que hagi passat, no? Perquè sí. És, sí, ja... ara falta un mes. Allò, faltava dos mesos, faltava tres mesos. Ostres, portem temps. Però no, endavant tot, eh?
0: És històric, endavant. És històric perquè, clar, fa 16 anys que no ve un papa a Barcelona. L'últim va ser el Benedicte XVI, que va venir el 2010. I després, abans, fa 44 anys, que va venir Joan Pau II el 1982, que l'Anna se'n recorda molt bé, no?
2: Sí, jo hi era.
1: Estava
2: sí, sí,
1: projectant-se sí, sí. En algun lloc.
0: I vaig ser-hi. O sigui que és una cosa històrica que s'ha de parlar i suposo que vosaltres ja esteu... Ho sabeu
1: sabeu tot,
0: fil per randa. Doncs mira, tothom en sap molt, eh? Tothom
1: sí?
0: En sap molt.
1: No em diguis que m'ha de al carrer preguntar això, sí.
0: Tothom sap quan vindrà el papa, què farà, els dies, tot. Escoltem-ho. Tu saps que ve el papa a Barcelona?
3: Sí, correcte. El juny, no? El 10-11?
4: No.
0: No ho sabies?
4: No ho sabia, no.
5: Doncs sí, sí que ho havia sentit, i a les notícies i així, però no tinc massa més coneixement.
0: Saps els dies, almenys?
5: No. La veritat és que no. Ni idea.
0: Estàs informada de quins dies i què farà?
6: No. Sé que ve i ja està.
0: Saps que ve el papa a Barcelona?
6: No tenia ni idea. Aviam, a la meva oficina havien dit alguna cosa que igual els de Madrid tenien festa per això, però no sé ni quin dia ni... No.
0: Sabeu que ve el papa a Barcelona?
7: Sí.
0: Sí, saps quan?
7: Pues creo que este mes, no?
0: Però els dies no els saps?
7: No.
0: Sap que ve el papa?
4: Sí.
0: I sap quins dies?
4: No, això sí que no ho sé. No,
6: només sé que han posat l'estat d'alarma pel terrorisme quan vingui el papa. És el que més sé.
0: No sabem per què, com és que aquesta noia només sap això. Esperem que no sigui una terrorista.
1: És curiosíssim, no?
0: Ningú sap res.
1: No, sí, clar, gros, el concepte sí, no? És a dir, la idea de que ve el papa, sí. Els matisos...
0: Però algú no sabia ni que venia.
1: Ni que venia, això és
0: sí,
1: veritat.
0: Sí, que no sé.
1: Això anys de la festa, enrere... molt interessant, eh? Que a Madrid sí que tindran festa perquè ve el papa,
0: sí,
1: i Barcelona, no. Ja que quedi...
0: Home, estaria bé. O sigui, anys enrere la gent estava molt, potser massa informada, no?, del tema catòlic, però ara ja molta gent ja no sap ni qui és el papa, ni com es diu, i encara menys què farà. I a mi no m'estranya, perquè a vegades jo no sé ni la meva agenda pròpia de mama, saps? Vull dir, penjant-la del papa. Però jo també ets a dir que si no fos per aquesta enquesta i algunes coses de l'APM que hem fet, tampoc no en tindria ni idea dels dies i això, però ara ja estic tan capacitada que corregiré algunes coses que han dit. Per exemple, han dit, ve aquest mes? No, ve el juny.
1: Mm. Bueno, perquè és allò de la calor que passa,
0: que ella
1: no?
0: Ella ja vivia el juny, sí.
1: Que el maig és com el juny, com és ara, ja ho confonem tot.
0: Després un ha dit l'11 i el 12 de juny. Doncs no el busqueu per Barcelona perquè ja s'han anat a les Canàries i el 12 ja torna a Roma, o sigui que l'11 i el 12 ja no el trobareu. Bé, dimarts 9 i dimecres 10 de juny. O sigui que si veieu que sortiu de casa, o sigui que no podeu sortir de casa o alguna cosa i que hi ha molt de trànsit, no és ni el Tour de França, ni els turistes, ni la cursa de RAC1.
1: Ah, podria ser. Sí, exacte, també, sí. Llavors... L'any passat també va ser el maig, normalment és a l'octubre, i l'any passat va ser el maig per als 25 anys. La cursa de RAC1, vull dir.
0: Ah, doncs potser espero que no sigui el maig.
1: No, aquest any no hi ha cursa de RAC1. El maig.
0: O sigui, què farà el pontífex aquests dies? On anirà? On pregarà? Què va anar a irà? Doncs a veure si la gent ho sap, això.
8: Pues va a la Sagrada Família, no?
0: Molt bé.
9: Sé que va inaugurar la Sagrada Família.
10: A la Sagrada Família sé que anava a algun estadi, no sé si era Montjuïc o alguna cosa així, però no ho sé, i tampoc és que jo estigui especialment interessat.
0: No hi aniràs a veure?
10: No.
9: Només sé que va a la Sagrada Família, que va amb un papa mòbil, farà un recorregut, suposo.
0: També farà una pregària a l'estadi olímpic.
9: Ah, doncs pues mira, això no en tenia ni idea.
0: Però més o menys tens alguna idea d'on anirà o què farà?
6: Res.
11: Sé algo de que va a venir, pero no tengo ni idea qué va a hacer el Papa. Ni tengo ni idea ni me interesa. Todo lo que sea de la Iglesia, estoy en contra de la Iglesia, de los bancos y del ejército.
0: Us ha quedat clar, eh?
1: Sí, però molta desconeixença de què vindrà a fer. Per tant, es dedueix del camp de treball que has fet, preguntant a la gent al carrer, que molta d'aquesta gent, clar, no anirà a cap dels actes, que suposadament, bueno, ho veurem i segur seran massius.
0: O potser al final hi van, no sé. Després tinc un altre tall que parlen d'això. Però bueno, clar, hi ha gent que ho sap està molt segura, com aquest senyor, que res de res, i alguns altres jo crec que al final diran, ai, a veure què passa.
1: Però és veritat que dels que ho saben, el tema Sagrada Família, molt més que Estadi Olímpic, eh?
0: Sagrada Família, aquí tothom ho pensa, clar, perquè és el primer que et ve al cap, no? Sagrada Família. I jo, per informar aquest home últim, per saber on no ha d'anar el dia 9 i 10 de juny, us explico una mica el programa, que ja ho heu dit mil vegades, però...
1: No, però a veure, anem a repassar.
0: Però com que la gent no ho sap, perquè estigueu preparats.
1: A veure.
0: Arriba ja el dimecres, gairebé dos quarts d'una...
1: El dimecres 9,
0: el dimecres
1: de juny,
0: 9
1: de no
0: juny.
1: De maig.
0: No de juny. Si fos maig seria
1: ja hauria passat, sí. Però vull dir, quan tant maig que ha sonat, és el juny.
0: Diuen que a la una serà la catedral. I ja posarà a fer-se una oració de migdia. I després, al vespre, a les 8, participarà una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Que això ha generat una polèmica amb Abogados Cristianos, que va demanar que el Papa no hi participés perquè l'estadi es diu Lluís Companys. O sigui, ja comencem bé.
2: Un nivell.
0: Llavors, per assistir-hi, les entrades es van acabar en 15 minuts, les entrades que es van posar a disposició. Però encara en queden, perquè estan distribuïdes per les parròquies,
1: sí,
0: i ells les distribueixen. Llavors, jo crec que si algú hi vol anar, encara n'hi ha.
1: Però és com curiós, que s'hagin com esgotat, però que en quedin, és a dir, que s'han esgotat algunes...
0: Hi ha uns paquets que han repartit a les parròquies, i que... suposo que alguna...
1: Encara en deuen quedar, en aquest sentit.
0: Algunes institucions religioses catòliques encara en tenen.
1: La gent, però, del dimecres, està prou bé, perquè suposo que és la que repassarem ara el dijous, que
0: Sí, dijous. Que he posat dimecres aquí al guió, sí, perquè me vaig molt bé.
1: Doncs que em sembla que és molt més intensa, no? És a dir, que és com no parar de coses.
0: És no parar, perquè el matí ja comencen a anar a Brianzo, després a les 12 anirà a Montserrat, a resar el rosari, dinarà amb els monjos, i a 4:45 de la tarda doncs farà una trobada de realitats de caritat i assistència diocesanes a l'església de Sant Agustí al Raval.
2: Això d'estar ben estudiat, perquè està, sí, molt quadrat, molt 10, ajustat l'horari.
1: 10:50, Abrians, 12, Montserrat, clar, més...
0: 7:30, Santa Missa, Sagrada Família. Això és el que la gent sap.
1: Sí, sí.
0: I farà la inauguració de la Torre de Jesucrist, que és aquesta que van col·locar el passat 20 de febrer. Llavors, déu-n'hi-do, jo una vegada vaig fer un viatge a Escòcia, que vam fer un tour d'aquests amb un autocar, que era una mica semblant a això.
1: Sí?
0: O sigui, que no podies ni anar al lavabo, perquè si no l'autocar
1: ja
0: se n'anava.
2: La
0: mateixa persona que ho va calcular, sí, sí, és la que ha fet el pla. Però clar, és que, a veure, si ets el Papa, doncs mira, saps? No he estat Papa, perquè és que ho has de fer ràpid.
2: Vas per feina.
1: Clar, perquè no podrà com que es ve... Bueno, ara ja anar al lavabo sí, però vull dir que és com ni menjar ni... Vull dir, és que clar, no tens temps de res, no? Ja vas d'un cantó a l'altre.
0: Home, el dinar amb els monjos de Montserrat sí que...
1: Sí, clar, el dinar... Però vaja... Tot molt cronometrat, si per aquelles coses vas 10 minuts tard en el primer punt, a Brians...
2: Comença a anar tot malament i ja...
1: Arribarem a la Sagrada Família.
0: No, clar, o estàs allí, perquè clar, quan vas als llocs et trobes gent que et parla, clar, i t'allargues... En fi, bueno, no sé, suposo que deu haver-hi gent el típic que és el poli malo, saps? El poli dolent que li diu que ha sortit.
1: No, però veig que també hem posat molta cosa un dia i menys a l'altre... Que potser es podia haver posat alguna cosa el segon dia, el primer. No sé, ho dic aquí sense entendre.
0: Com que ve de Madrid, potser ha de descansar. No ho sé.
1: Clar, perquè és Madrid, Barcelona, Canàries, clar. Endavant.
0: Per sufragar la visita, que costava uns 15 milions d'euros, doncs l'Església demana aportacions. Donacions als fidels, als patrocinis, que això hi ha hagut polèmica també amb el tracte de favor als grans benefactors, que són aquells que aportaran, si aportes 500.000 euros o més de 500.000 euros o 1 milió, i ets un gran benefactor. Llavors tens com uns privilegis de conèixer el Papa,
1: Presumptament. Van parlar amb tu, Anna, sí, eh, sí, d'això.
2: Presumptament. Sí, quan van sortir els preus en van parlar, que és sí, com sí, un meet and greet de, del típic cantant.
1: De molts diners, no? Sí, sí, sí, sí que has de pagar molts diners, però per tenir una conversa, no diguem, però per veure'l, per exemple, estar a primera
2: sí,
1: línia.
2: Sí, sembla que hi havia com audiències privades, llavors ja...
0: Llavors això, hi ha com, no?, cristians de segona, cristians de primera, i, però les entrades a l'estadi, a la sala de família i tot això, és gratuït, sou gratuïtes, això ho hem de dir. I llavors també compten amb el suport logístic i seguretat de les administracions públiques, que això no ho falti mai, i una cosa que ha estat polèmica també és que li deixen l'estadi olímpic gratis. O sigui, el Barça i el Bad Bunny havien de pagar com uns 300.000 euros o 500.000,
1: sí,
0: i doncs aquí no... El Papa s'ho estalvia, això. També han posat a la venda merchandising, si en voleu comprar, perquè hi ha samarretes, ventalls, gorres, ventalls, barrets, tot. Tu ventall, no, faries?
1: És, home, el ventall del
2: home,
1: Papa...
2: Home, farà falta, poder.
1: Sí, clar, és que veure...
0: Cantimplores d'aquestes, que jo estic farta de veure cantimplores. I bosses de tela, per favor, ai, prou bosses de tela. Tote bags, ja, ja
1: sí,
0: no...
1: Sí, sí, això. Home, de les opcions que has dit, sí, ventall...
0: La gorra.
2: Una gorra,
0: poder.
2: Amb
0: una gorra, la gorra.
2: Sí, sí.
0: O un barret d'aquests de... Saps? De Panama, com li diuen? Els barrets aquests.
1: Sí. Ai, ai, ai, ai.
0: I posa el lema de tot aquest tour, que es diu Alzad la mirada. Val? No n'hi ha en català, és un sí, error de màrqueting, però Alzad la mirada, que és el que li dic jo al meu fill cada cop que creu al carrer perquè, no, perquè miri, saps? Perquè no sí, l'atropellin. Mira per on vas, li dic jo. Que això potser també seria la...
1: Com eslògans.
0: Eleva la mirada. Home, és bo, eh? És bo aquest lema.
1: Eleva
0: en saben,
1: la mirada.
0: En saben. També hi ha devots del Papa, eh? A veure, també he trobat gent que està assabentada i que estan molt il·lusionats amb el tema. Escoltem-los. Vostè sap que ve el Papa a Barcelona?
12: Sí, el 6 de juny. Primer va a Madrid i després ve a Barcelona.
0: I et fa il·lusió?
12: Home, jo sóc catòlica, la veritat, i a mi que vingui doncs em sembla molt bé, perquè a més és un Papa que està dient coses interessants.
0: I aniràs a algun esdeveniment?
12: No, perquè a mi on hi ha molta multitud no em va bé i no aniré. O bé ho veuré per la tele o amb el que facin.
0: Més còmode per la tele, no?
12: Sí, sí.
13: Por la televisión no veré. Sí, ya me han ofrecido para ir. Le he dicho, ¿vienes a la vigilia, vienes a la Sagrada Familia? Digo, no, yo viajo poco y está muy lejos eso.
0: Molta gent, no?
13: Massa.
0: Però li agrada el Papa i voldria veure'l.
13: Me encanta, es un papa social, es un papa socialista, no socialista de los socialistas, ojo, ¿eh? Pensando en la gente, no en uno mismo.
1: Home, clar, sort que ho ha matisat, no? També,
0: sí, que clar.
1: Quin tipus de socialista és?
0: És del PSOE, no?
1: No, clar, no, això no. De mirar-ho per la tele, és que és veritat, que és molt... És per mirar per la tele.
0: Clar, exacte. Home, és el lloc més còmode.
1: El gran event per mirar per la tele és una mica com quan es casen els reis o que, doncs el papa, doncs també és allò de discarxofes i unes quantes hores a veure què passa, no?
0: Exacte. I també, sí, el meu exercici era trobar algú que estigués molt interessat en anar-hi.
2: Clar, i aquestes coses que més i no, eres a casa.
0: M'ha costat molt. Vull dir, la gent, no sé si ho miren per la tele o no, però m'he trobat aquesta gent que m'ha dit això. I aniràs a veure'l?
9: No. Jo no sóc seguidora d'aquest tipus d'actes.
14: No hi aniré i no m'afecta gens a la meva vida que vingui el papa.
0: I no tens curiositat de mirar una mica a veure si passa el papa mòbil o...
9: Curiositat sí, però ja et dic, aquestes coses que requereixen estar-hi moltes hores per després veure passar un cotxe durant 3 segons, a mi no m'hi trobaràs.
14: La veritat és que no.
0: Tu tampoc, no?
15: No, jo tampoc, és que no tengo tiempo. Molta gent, demasiada.
0: Turistes i a més catòlics, ja és la pera.
15: I con la calor que hace, peor aún.
0: I vostè li interessa i anirà a mirar?
16: Bueno, a la Sagrada Família potser, però a l'estadi no. A missa no. No, jo no sóc massa creient.
0: Però d'anar a mirar a veure què passa, sí.
16: Això sí, això sí. Bueno, si el pots veure, perquè serà difícil. Però bueno, és una cosa històrica, no?
0: Clar que sí, és que és històric, per favor.
1: Aquí, a veure, coses.
2: A veure si no hi haurà ningú al final, eh?
1: No, tant clar.
0: Bueno, l'últim papa van venir com 200... Bueno, van anar-hi a algun esdeveniment o a veure'l. Unes 250.000 persones.
1: Home, és que això...
0: A veure, jo crec que això s'ho separarà, no?
1: Quan la persona que ha dit no m'interessa el papa ni res, però clar, t'ha d'interessar per una qüestió també de si has d'anar a treballar, perquè hi haurà carrers tallats i passaran coses. Que clar, si has d'anar, per exemple, a la capital catalana mateix, o has d'anar als voltants de Montserrat, o clar, és interessant saber tothom, per què no pots desplaçar-te als llocs, per exemple.
0: I després,
1: no?
0: Un cop allà, dius, home, a veure, com... Sí, espero que no passi tan ràpid com l'última
1: però
0: vegada.
1: Això del 3...
0: jo, que l'última vegada hi era,
1: segons, sí,
0: i era gravant, i va ser una cosa que semblava Fórmula 1. Vull dir, una cosa... El Papa Mòbil va passar rapidíssim. L'havien anat tard, perquè, clar, amb aquestes agendes... Molta gent i molt ràpid, molt ràpid.
1: I no vas poder fer res, ni gravar, ni...
0: Bueno, vam gravar la gent i tal, però... Sí, sí, ho tenim el document, però... Podia ser qualsevol cosa, si podia ser el Papa Mòbil o qualsevol cosa.
1: Però t'imagines que és el moment que estàs allà esperant i just ha caigut, et cordes... Cordes el cordó de les sabates quan ha passat, no?
0: Clar. Bueno, per això diuen alça la mirada, no? Alça la mirada.
1: Clar,
0: ja t'ho diuen,
1: clar,
0: ho perdeu. I això dels talls que també estan previstos, evidentment hi haurà massificació, talls, problemes, doncs he preguntat a la gent com s'ho prendran, a veure.
10: Segurament m'emprenyaré molt quan estigui tot tallat, sobretot si vaig amb moto, però sé, ja, que vingui qui vulgui, no?
16: A mi m'afecta, perquè jo agafo la línia 2. Clar, això també afecta, però bueno, si ha de venir...
17: Vivimos en un mundo que tenemos que compartir muchas opiniones, muchas tendencias, y no, no estoy a favor, pero hay muchas cosas que se cortan cada vez. Bueno, si no quieres esto, tienes que ir al campo y vivir ahí fuera.
9: Sí, vaig amb moto, però a veure... Entenc el protocol que hi ha darrere un acte així i que, en conseqüència, bueno, la ciutat es vulgui una cosa així, sigui el Papa o sigui qualsevol persona una mica important.
0: Però, clar, quan vagis amb moto i no puguis passar, sí que et pensaràs una altra cosa, no?
9: Correcte. Llavors allà m'empadaré i diré, puc pitaré. No, no. Treballo ja just a Passeig de Gràcia en Diagonal. Per tant, bueno, haurem d'anar caminant.
1: Molta gent amb moto, no? Veig que de les que has anat preguntant.
0: Sí, és que hi ha algun cas que li preguntava.
1: No, i això de l'L2, clar, és que agafo l'L2. Però, home, a veure, el metro en si, una cosa és que
2: passa...
1: Clar,
2: però,
0: alerta terrorista. És que ho pararan segurament, clar. Perquè no pot passar el metro per sota. Jo crec que sí. Té raó, bueno, s'haurà d'anar caminant als llocs.
1: Doncs mira,
0: i també a la zona de Sagrada Família, si viu la gent que visqui allí, doncs moltes vegades no es pot treure el cotxe del pàrquing, coses així.
1: Tot molt fàcil.
0: Bé, cosetes, sí. Però la gent està, l'heu vista, no?, molt resignada,
1: sí.
0: Entomant els talls, el trànsit i tot. Perquè a Barcelona estem acostumats, o sigui, entre les obres i els esdeveniments que tenim tot el dia, la Fórmula 1, no sé què tal, doncs no ens ve d'aquí. I el Rodalies trobo que ens ha donat una capacitat d'aguantar els catalans impressionant.
1: Extra,
0: una paciència, una cosa que... que és catòlica gairebé. Llavors jo per mi que si quedi més... O sigui, si podia quedar més dies al Papa, o sigui, una setmana, dos mesos, perquè podem suportar això i molt més. I fins i tot em vaig trobar una professora que va tenir una gran idea per unir les vagues d'educació i la visita al Papa.
5: És que ara estem amb avaluacions i amb tot i vaig una mica de cul, la veritat, i entre les vagues i tot.
0: Que ets mestra, professora?
5: Professora de secundària, sí, d'FP.
0: Potser hauràs d'anar al Papa a demanar-li a veure si pot pregar per vosaltres, no?
5: Com una manifestació, però del Papa. Mira, estaria bé fer coincidir, no?, alguna reivindicació dels professors i dels mestres que estem ara enfrescats amb tot això. No sé, igual seria una manera que ens fessin cas. Sí.
0: Doncs, bueno, això, a veure si ens fan cas i jo aniré a Montserrat si fa falta, perquè ja se solucioni el tema d'educació, per favor. Que els escolti algú. Que vingui el Papa o el que sigui, però que, per favor, que se solucioni.
1: Mira, ja tens algun últim tall? Ens queda un minutet.
0: Doncs mira, el Papa anirà... Bueno, mira, us poso un, que és una cosa una mica friki, val?
1: Sí.
0: O sigui que és l'últim tall... que em vaig trobar un catòlic artista que solia fer imitacions a la ràdio. O sigui, era tot un personatge.
18: Bueno, yo he hecho algún programa en RAC1, ¿eh? Sí, pero ya lo moriste antes. Eugenio vino a verme, Luis de Olmo me invitó a su beso, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las salas de Barcelona y todas las emisoras las he pisado.
0: ¿Usted es imitado?
18: Sí, sí.
0: ¿Y qué imitaba?
18: Pues mira, desde Suárez, el Papa Juan Pablo II.
0: A ver.
18: En estos momentos, recuerdo cuando vine a Madrid, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo.
19: Ah, hice la vida del Juan Pablo II con esta voz en Radio María, en 4 capítulos. Contenidos. Mireia. Mireia-me y me voy. Que vagi bé, doncs, si és possible, y si no, que vagi millor.
1: Mireia, tela.
0: Tela, tu.
1: Ei, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Mireia Giró, un dia més per la teva secció. Nosaltres tanquem també el 9C i ara us deixem amb l'Aleix Pariser. Bona nit.
0: Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Un altre dia molt intens, informativament parlant. No podien passar més coses de les que han passat avui. El més recent és el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. Sí, sí, Deco ha tancat ja, a 27 de maig, la primera incorporació de la temporada vinent. És el davanter anglès de 25 anys, Anthony Gordon, que fins ara jugava al Newcastle i que el veurem aquest estiu al Mundial amb Anglaterra. El Barça pagarà 70 milions d'euros al Newcastle, més 10 en variables, i el jugador aterrarà demà mateix a Barcelona, per passar la revisió mèdica. Pim, pam, pum. El Barça, us vam dir que volia reforçar l'atac amb dos jugadors i ja en té un. Us vam explicar que tenia diners per gastar i això n'és la prova. I us vam avançar també amb la Marta Ramon que el Barça tornaria a la regla 1-1 i aquesta operació n'és l'evidència i la tranquil·litat que el Barça podrà operar amb normalitat aquest estiu. Anthony Gordon ja és culer. Ara trucarem l'Àlex Pintanel i també la Marta Ramon per donar-ne més detalls d'aquesta operació. Anthony Gordon, nou jugador del Barça, un nom, per cert, que vam avançar en exclusiva al Tu diràs de RAC1 el dilluns 4 de maig amb l'Àlex Pintanel. Per tant, bravo i felicitats per aquella informació de fa 23 dies del nostre company a la redacció d'Esports, perquè cap mitjà abans havia tret el nom de Gordon fins que el 4 de maig el Pintanel va entrar aquí al Tu diràs amb una última hora i va dir que Anthony Gordon era a la llista de Deco i interessava per reforçar l'atac. Les coses com són i els mèrits i les medalletes a qui pertoquen i en aquesta ocasió pertoca al Tu diràs i a RAC1 i a l'Àlex Pintanel i a la redacció d'Esports per la bona feina que estan fent. En aquest món que costa tant avançar notícies perquè hi ha molts mitjans i hi ha grans periodistes seguint l'actualitat del Barça, aquesta medalla és ben nostra i la vull destacar. Quan ens equivoquem, sóc el primer que aixeco la mà, quan l'encertem, també. Què he dit? Ara parlem de Gordon i truquem en directe un futbolista que ha jugat amb ell al Newcastle per saber com és, què pot aportar al Barça i en quines posicions pot jugar, com encaixa amb l'estil Flick i tot el que ens pugui explicar Javier Manquillo. De seguida el Tu diràs, l'exdefensa del Newcastle que va coincidir amb Gordon durant una temporada. I del Mercato, compta perquè hi ha l'opció de Bernardo Silva. Aquesta tarda la Marta Ramon també ha explicat que és una opció de mercat molt interessant que el club està valorant seriosament perquè arribaria lliure del Manchester City. El problema, l'encaix, no un problema, és un encaix, és que caldria convèncer Hansi Flick, ja que el tècnic alemany considera que té molts migcampistes i no el veu com una prioritat. Però atents a Bernardo Silva, que puja en terç, puja opcions en aquest mercato calent del Barça a finals de maig. Un dimecres també en què Alexia Putellas ha jugat el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
2: Arriba ja al tram final del passadís, escoltem el Johan Cruyff com diu adeu a la seva capitana.
1: Aquest és el moment del canvi. Fa només una estona, era el minut 80 d'aquest Barça-Reial Societat de la Lliga F en què Alexia s'ha acomiadat de l'afició del Johan Cruyff. Passadís de les companyes i també de les rivals, que s'han aturat durant un moment mentre jugaven al partit, abraçades amb tothom, llàgrimes, reverència, com fa habitualment quan marca un gol, i petó a l'escut abans d'abandonar el terreny de joc i de cedir per últim cop el braçal de capitana a Patrick Guijarro. La història perfecta s'ha acabat. La història perfecta d'Alexia Putellas s'ha tancat aquest vespre a l'estadi Johan Cruyff. Ara la sentirem també perquè al final del partit ha parlat uns minuts en el flash interview amb DAZN, que és la televisió amb drets de la Lliga F, i també farem un very best, recopilarem els millors moments de l'acte institucional que s'ha fet aquest matí a l'Spotify Camp Nou, en què Alexia Putellas, amb tots els títols que ha guanyat, aquestes 38 copes que ha guanyat al llarg de 14 anys al Barça, doncs també s'ha emocionat, ha explicat anècdotes, ha recordat passatges, no?, de tota aquesta etapa al Barça. Ha acabat mantejada al mig de la gespa de l'Spotify Camp Nou per la seves companyes i també s'emporta alguns records que li han donat el president actual del Barça, Rafa Juste, i el president electe, Joan Laporta. Més tard resumirem aquest últim dia d'Alexia Putellas formant part del Barça. I avui també s'han acomiadat, ho han fet molt visible i patent, Mapi León i Ona Batlle. Ja fa dies que diem que eren dues jugadores que deixarien el club a final de temporada. Doncs bé, en el partit d'aquesta tarda, quan les ha canviat Pere Romeu, les dues jugadores també han tingut l'honor de passar enmig d'un passadís amb les companyes i d'acomiadar-se enmig de llàgrimes també de Mapi León i d'Ona Batlle, que l'any que ve tampoc jugaran al Barça femení. Gordon, a veure què passa amb Bernardo Silva, el comiat d'Alexia Putellas, i per si no n'hi havia prou, avui també s'ha fet oficial un altre adeu, el de Xavi Pascual, que ja fa dies que el Dani Aguilar ens explica que deixarà la banqueta del Barça de bàsquet quan acabi la temporada. Doncs bé, el club ho ha comunicat oficialment aquesta tarda. Xavi Pascual pagarà la clàusula de rescisió que lligava al Barça i se n'anirà, segurament, al Dubai Basketball, que li posa una catifa vermella amb un pressupost espectacular per fer un projecte guanyador i ser favorit a l'Eurolliga. Tot i això, Xavi Pascual serà l'entrenador del Barça de bàsquet fins a final de temporada i encara té opcions de lluitar per la Lliga en el play-off de la Lliga ACB. I atenció, perquè el Barça de bàsquet també vol fer canvis, com us dèiem ahir, a la direcció esportiva. I té com a objectiu Xevi Pujol, exdirector esportiu del Bàsquet Manresa, actualment director esportiu del Baskonia, doncs ara mateix és l'opció número 1 per substituir Joan Carles Navarro al capdavant de la direcció esportiva del Barça de bàsquet, Xevi Pujol. Ens ho explicarà també més tard durant el programa el Dani Aguilar. Molta teca, eh? Com veieu, en clau Barça, en aquest dimecres. A més, hem de repassar com ha anat la jornada d'avui a les eleccions a la presidència del Real Madrid i hem d'estar pendents de la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace, que s'està jugant des de les 9 a l'estadi del Leipzig, a Alemanya. Un partit que us estem oferint amb l'estil RAC1 a través de l'aplicació. A RAC+1 hi tenim el Jaume Molló, el Miquel Agut i els comentaris del David Broc i del Jaume Naveira. I connectarem un moment amb els nostres companys.
3: Hola, Aleix!
1: Home, què tal, Molló? Com esteu?
3: Molt bé, aquí passant una bona estona veient aquesta final de la... i explicant aquesta final de la Conference League, que de moment és favorable a l'equip anglès, Miquel.
4: Correcte. És de moment favorable al Crystal Palace a l'últim quart d'hora de partit. El jugador que ha fet el gol, aprofitant un refús curt de batalla i una pilota solta a l'interior de l'àrea, Mateta, és qui ara mateix abandona el terreny de joc. Entra Strand Larsen, el noruec, l'ex del Celta de Vigo, al terreny de joc. Canvi del Crystal Palace, que en el tram inicial de la segona part podria haver gairebé sentenciat l'eliminatòria. Hi ha hagut un doble pal després d'una falta de Jeremy Pino, que ha picat primer al dret i després a l'esquerra, i una ocasió de Mateta que ha salvat el porter Batalla, que podrien haver decidit la final, no han entrat, i el Rayo es va acostant a poc, li està costant, però, moltíssim crear perill davant d'una porteria del Palace que de moment viu molt tranquil·la. 14 pel final, Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0.
1: Té opcions el Rayo, Molló i Naveira, Broc, Agut?
5: Sí, jo crec que la pot tenir. I, de fet, als últims minuts sí que ha fet una certa millora. I ho està buscant. El que passa és que li està costant molt generar joc, però jo crec que alguna tindrà el quart d'hora que queda.
6: Sí, que passa que el Rayo està, s'està veient obligat a tapar altres focs, no? Perquè havia sortit amb un mig del camp, doncs que la idea era que fos més dominador en pilota, com és Unai López i Òscar Valentín, i el tema és que aquest mig del camp ha deixat una mica plantat el Rayo en certes situacions, no? Perquè la gran ocasió del Crystal Palace a la primera part i el gol del Palace venen perquè el Rayo no defensa bé la frontal de l'àrea, llavors Patesis, que estava central, ha passat al mig, però clar, amb això doncs també s'està veient amb problemes, no? El Rayo, perquè Patesis no té la mateixa capacitat per girar-se i per tocar la pilota sota pressió que tenen aquests jugadors que han iniciat al mig del camp. O sigui que, bé, el Palace és un equip molt, molt fort defensivament, no està sent fàcil pel Rayo, però jo imagino que en aquest context de partit i d'aquí fins al final, que queden 12 minuts, el Rayo almenys una en pot tenir.
3: Sí, jo crec que s'ha jugat més el que ha volgut el Crystal Palace que no el Rayo, però és veritat que té un potencial físic molt gran el Crystal Palace. Aquests últims minuts crec que ja li estan fallant les forces per pressionar i això dona encara alguna opció al Rayo, que ara fa l'últim canvi. Entra un ex-laurana, Miquel.
4: Sí, entra un futbolista català com Ilias Acomaca al terreny de joc en el lloc d'Issi Palazón, o sigui que el que ha fet Íñigo dels tres mitja puntes que han començat el partit, de Frutos a la dreta, Issi pel mig i Álvaro a l'esquerra, els ha canviat tots tres per Camello, Ilias Acomaca i el Patxi Espino. Queden 12 13 minuts pel final i continua perdent l'equip de Vallecas contra el Crystal Palace per 1-0 en aquesta final de la Conference League que juga a Leipzig.
1: Té premi perquè qui guanyi la final juga segur l'Europa League la temporada vinent, i això vol dir que, com que els dos equips, Crystal Palace i Rayo Vallecano, no s'han classificat a la Lliga entre els millors, vol dir que Anglaterra o Espanya podrien tenir fins a 9 equips, no, a Europa l'any que ve?
3: Sí. Exacte.
4: A veure l'atac del Rayo, pilota l'àrea, Ranzio, el retall, línia de fons, passada endarrere, Henderson, el porter li ha barrat el pas i Mitchell ha acabat allunyant la pilota en la primera incursió perillosa del romanès en tot el partit.
6: I en això hi ha una història interessant, Aleix, perquè en el cas del Crystal Palace, l'any passat, com que va guanyar l'FA Cup, s'hauria d'haver classificat per l'Europa League, però no va poder jugar a l'Europa League. Perquè hi havia ja l'Olímpic de Lió, que en aquelles dates, quan s'havien de formalitzar tots els papers d'inscripció per competicions europees, encara era propietat del mateix empresari. Llavors, el Palace, com queda... Compte?
4: Compte el Rayo, la centrada a l'àrea, la trala de defensa, gau a la frontal per Pedro Díaz, que no pot xutar. Finalment, li roben la cartera i estripa la pilota des del darrere l'equip londinenc, que està començant a patir.
6: Sí. John Textor, que era el propietari, es va afanyar a vendre les accions, però la UEFA no ho va comprar, i al final, doncs, com que el Palace havia quedat en pitjor posició a la Lliga, que és com es jutgen aquestes coses, doncs és el que va descendir, entre cometes, a la Conference. El Lyon es va quedar a l'Europa League, i per això el Palace aquest any, també sumem que el Nottingham Forest, que era un altre interessat, va denunciar, o vaja, va notificar a la UEFA que existia aquesta qüestió, i cosa que ha generat una major rivalitat entre els dos. O sigui que el Palace, amb un any de diferència, pot aconseguir el premi que se li ha negat aquest any.
1: Bueno, és el que té comprar clubs, no?, de diverses lligues, que la UEFA no t'ho permet, això.
3: Sí, sí.
1: Clar, clar.
3: De fet, en parlàvem aquest migdia amb en Navarro i em deia, sí, però a nivell de transferències no, la UEFA no, no... O sigui, no regula de cap manera això.
6: Clar, o sigui, la transferència d'una competició a una altra quan l'equip queda eliminat...
3: Sí, no, però dic a nivell de fitxatges.
6: No, en aquest cas tampoc, clar.
3: Clar.
6: El que passa és que el Palace, una de les coses que va voler defensar perquè el deixessin competir a la vegada que el Lió durant aquesta temporada... és el fet de que entre ells, i és cert, doncs no hi havia hagut traspassos pràcticament des que...
1: No s'havien ajudat, no? Clar,
6: efectivament, clar, però igualment la UEFA no li va comprar.
1: Val. Ja que et tinc aquí, què et sembla Anthony Gordon pel Barça, Naveira? Tu que ets pantallero de futbol internacional.
6: A mi és un fitxatge que m'agrada. És un jugador que ve en una bona edat, amb 25 anys, en un moment on, com parlàvem amb el Molló a la Transmit a la final de la Conference, doncs estarà en una edat perfecta per acabar d'explotar. És un jugador que té gol, que té molta amenaça a l'espai. Crec que, i això ho deia l'Agut i estic bastant d'acord amb ell, crec que pot ser fins i tot més important a la Champions que a la Lliga, per com normalment se't col·loquen els rivals al davant. A la Lliga crec que en contextos de partits tancats igual li pot costar una mica més, però vaja, em sembla que pot ser un bon fitxatge el d'Anthony Gordon, que a més pot jugar en diferents posicions.
1: On el veus exactament? De Rashford o de Ferran o Lewandowski?
6: Jo el veig més de Rashford, però alguns dies, doncs escolta, per necessitats del guió podria també jugar com a davanter.
1: Que bo. Molt bé, doncs ara tornem, recta final d'aquest Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0, podeu seguir a RAC més 1. Fins ara, companys.
3: Fins ara
1: mateix. 10:43, fem una pausa molt ràpida i ara seguim parlant d'Anthony Gordon. I a més trucarem, com deia a l'inici del programa, Javier Manquillo, exdefensa del Newcastle, que va coincidir amb Anthony Gordon una temporada, la 2023-2024, al conjunt anglès. Avui farem tertúlia amb Joan Lluís García, cap d'Esports de RAC1, Toni Padilla, company del diari Ara, Ferran Martínez, de Mundo Deportivo, i també la Danae Boronat, de la 2CAT. De seguida, aquí el Tu Diràs.
0: Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
11: 5, 11, 23, 33 i 42. Els sols, el 10 i el 12.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
12: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Ja tornem a seguir, 3:15. Hola, Joan Lluís García.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Hola, Toni Padilla.
2: Bona nit, tinguem.
0: Què tal? Bona nit. De seguida, el Ferran Martínez, que ara és baixa. Baixa de
1: Mundo,
0: baixa de Mundo Deportivo.
1: Ah, que baixa...
0: Que abans pujaven a la 15 i ara baixa.
2: Em pensava que era baixa d'última hora. Dic, què li ha passat al Ferran?
0: Hola, Marta Ramon.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal? Hola, Àlex Pintanel.
3: Què tal, Pariser? Bona nit.
0: Què tal? Home. Bona nit.
3: Molt bé,
0: sí.
3: Bona nit.
0: Hem d'obrir amb Anthony Gordon, és així.
1: Xama,
0: hem de capgirar tot el programa. De seguida també farem els honors que pertoquen al comiat d'Alexia Putellas. Però és que la notícia ha saltat aquest vespre. El Barça ja té el primer fitxatge per la pròxima temporada, Marta. Anthony Gordon.
2: Sí, s'ha tancat la incorporació d'aquest extrem. S'ha accelerat tot aquesta tarda i de quina manera ja és un fet. El Barça i el Newcastle ja s'han posat d'acord en les condicions del traspàs i la previsió és que el jugador passi la revisió mèdica demà a Barcelona. Finalment, l'operació s'ha tancat a canvi de 70 milions d'euros fixos, més 10 en variables. Uns variables en funció dels títols que guanyi i si és titular un mínim del 60% dels partits. Si s'assoleixen tots aquests variables, el preu final pot acabar sent, per tant, de 80 milions com a màxim. També s'hi vincula un percentatge per al Newcastle en una futura venda. L'acord entre clubs ha arribat just després que ja hi hagués acord, lògicament, amb l'extrem anglès de 25 anys. Gordon ha prioritzat jugar sota les ordres de Hansi Flick per davant de la possibilitat d'anar al Bayern o al Liverpool. L'extrem esquerre, que també es valora molt que pot jugar de davanter centre, signarà per les properes 5 temporades. Tot i així, convé remarcar que l'arribada de Gordon no significa deixar de buscar la incorporació d'un nou que vingui a omplir el buit deixat per Robert Lewandowski, amb les vies, ja ho sabeu, de Julián Álvarez i Joao Pedro al capdavant de la llista sent el matalassé al desig número 1. Gordon aquesta temporada ha fet 17 gols i 5 assistències en 46 partits entre totes les competicions. Destaquen especialment les 10 dianes marcades a la Champions.
0: Que el Barça s'havia interessat per Anthony Gordon, us ho vam avançar aquí al Tuyeres de RAC1 el dilluns 4 de maig, fa 23 dies, amb l'Àlex Pintanel. Qui t'havia de dir Pintanel, no? Perquè de noms sempre en surten molt quan rasques, quan parles amb representants, amb diverses fonts, i qui t'havia de dir que seria el primer fitxatge de la temporada, quan vas avançar aquell nom el dia 4 de maig?
3: Sí, a més, de fet, és veritat, i ho he comentat alguna vegada a la redacció, jo pensava que no es faria el fitxatge per un tema econòmic, no? Que al final és cert que el Barça no estava disposat a pagar la quantitat que demanava el Newcastle i realment ha anat tot molt ràpid i en menys d'un mes s'ha tancat el que serà el primer fitxatge de la temporada vinent. En aquell moment, aquell 4 de maig, en el que avançava amb el recoquit interès del club Lorena per Gordon, ja s'havia establert aquest primer contacte entre el Barça i els agents de l'anglès a Barcelona. Una reunió, era una primera reunió en què Deco volia tantejar la situació del futbolista, i d'aquella primera trobada és cert que el Barça en va sortir molt satisfet i sabent que l'extrem volia marxar del Newcastle, però que l'operació, com dèiem, estaria a vora els 85 milions d'euros aproximadament, una quantitat que el Barça no estava disposat a pagar. Des d'aquell moment els contactes es van anar mantenint de manera regular i tot plegat s'ha desbloquejat en aquest viatge a Londres, del qual aterrava Ideco. Aquest moviment és fonamental per entendre que tot hagi anat tan ràpid. El director esportiu torna a Barcelona sabent que té el sí de Gordon, com deia la Marta, que prioritza el Barça per sobre de qualsevol altra oferta, especialment la del Bayern, que ens consta que també ja s'havia posat en contacte amb l'entorn del futbolista i també amb el Newcastle, i Gordon està molt il·lusionat per jugar al Camp Nou, i després també torna a Deco d'aquest viatge sabent que el Newcastle està disposat a negociar. Per cert, el jugador, el fet que Deco i companyia viatgessin a Londres, ho valora molt positivament, i també és un dels motius pel qual el futbolista té clar que el seu únic objectiu és jugar al Camp Nou. A partir d'aquí i amb el sí de Flick, que va quedar molt sorprès amb el futbolista en els enfrontaments directes de Champions, i amb el sí de Gordon, tot s'ha agilitzat en aquestes 24 hores i una tarda realment frenètica per arribar al desenllaç final amb tot el que ha explicat la Marta i que es tradueix en el primer fitxatge del Barça 26-27.
0: Ara ho comentarem, jo crec que és molt interessant de dir, per què s'ha fet tan ràpid? Per què s'ha fet tan ràpid? Perquè d'aquí 15 dies arrenca un Mundial i aquests jugadors amb 25 anys es poden revaloritzar i el que ara seran 70 més alguns variables si es compleixen, doncs potser després del Mundial són 90 o 100. Vull dir que aquí el Barça jo crec que ha estat ràpid i intel·ligent abans d'una cita tan bèstia com és la d'un Mundial de futbol, que pot fer molt gran un jugador o que pot rebaixar-li el preu també si no té una bona actuació. Ara deia el Pintanel que Flick va quedar impressionat d'aquests partits de Champions. De fet, Anthony Gordon també va elogiar molt el Barça, no, Marta, quan s'hi va enfrontar per primer cop a la fase Lliga.
2: Sí, va ser en el postpartit unes paraules que, a més, ens consta, van arribar al vestidor del Barça i van agradar molt a Hansi Flick.
4: I think
1: La manera com mantenen la pilota ha estat un aprenentatge. No juguem contra aquest tipus d'estil a Anglaterra, almenys no a aquest nivell. He pensat que eren els millors, els que m'havia enfrontat en aquest sentit del joc. El que feien al mig del camp era molt top. Hem jugat contra grans equips com el Liverpool, el Chelsea o l'Arsenal, però la manera com es passaven la pilota als migcampistes, la manera com eren fluïts en el moviment i combinant entre ells, ens ha complicat molt pressionar.
2: I a nivell anecdòtic, va marcar-li l'1-2 al Barça al minut 89, aquell 18 de setembre, a la fase Lliga Champions.
4: Voltemade, que juga amb Guimarães, contra Guimarães, amb Murphy, la centrada, la rematada i gol. Gol de Gordon. Gol de Gordon, que ha sorprès la defensa del Barça al segon pal. Ha rematat amb l'esquerra, a la dreta de Joan, que s'ha estirat. Però la rematada anava molt a prop del pal. Doncs, evidentment, reacció de la graderia, perquè el Newcastle tindrà un afegit llarg per intentar sumar algun punt. Newcastle 1, Barça 2.
0: Va ser un bon gol, però al final no li va servir per guanyar. I després, en les eliminatòries de vuitens, el Barça va patir molt allà a Newcastle, però va acabar sentenciant.
2: Que aquell dia Gordon juga només 23 sí. o 24 minuts a la segona part perquè venia de problemes físics.
0: Tens raó. I aquí al Camp Nou és cert que fins al descans el Newcastle li complica les coses al Barça, després acaba 7-2, això.
2: Sí.
0: Què us sembla? Clar, és que hi havia interès, ho vam explicar el 4 de maig, que Deco era a Londres, ho han anat explicant també, i ho hem anat explicant aquí amb diversos mitjans, i nosaltres, que anava a veure Joao Pedro, de cop i volta avui Mundo Deportivo diu, ei, ahir també va anar a veure Gordon Deco, i a partir d'aquí ja hem tret la notícia i la confirmació del fitxatge. No sé, Toni, Joan Lluís, com us quedeu? I ara tornem al tram final de la conferència, que està a punt d'acabar-se.
5: Mira, jo t'he de confessar que el dia d'autos, aquest 4 de maig, estava al costat del Pintanel, i recordo que em va venir i em va dir, escolta, tinc una informació, vaja, que m'han dit que va anar per un jugador, sé una font m'ha dit que hi ha un jugador que el Barça té ficat a la banya, i quan m'ho va dir vaig dir...
0: Vols dir, no? D'entrada és un vols dir.
5: No quadra per enlloc, això. No, tio, que en sèrio... No, Àlex, ho tinc molt clar,
2: És que aquell dia també en parlàvem amb l'Àlex i per les pistes que teníem, era com... Quan l'Àlex va treure el nom va ser com molt sorprenent,
5: molt.
2: Perquè quan en parlava amb Àlex, que jo anava dient noms com més evidents.
5: Clar, com
2: però
5: quan
2: vas anar a parar a Anthony Gordon va ser com molt sorprenent.
3: Jo sobretot, perquè explicava el Joan Lluís i la Marta, a mi quan em dona el nom, o quan busco el nom, a mi em parlen primer un jugador top, no? I jo realment, els que en saben més em parlaran i desxifraran millor el joc de Gordon, no? Però jo el que he vist del Newcastle i el que he vist de Gordon em semblava un bon futbolista, però jo no el considerava o no el considero un futbolista top, tant de bo amb el pas dels mesos doncs, canviï la meva opinió, i sobretot per un tema de preu, no? És el que em ballava una miqueta més. I al final també és cert que el preu, si és car o no, l'acabarà marcant el rendiment de Gordon, això és una evidència, però sí que és veritat que és un nom que ens va sorprendre fins i tot quan ho parlàvem a la redacció.
0: Sí, és una mica Rafinha del Leeds, que dius, hòstia, el Barça... Per què fitxa aquest brasiler que no és massa conegut del Leeds? És cert que les primeres temporades el volien fotre fora tots, no?
5: La primera.
0: I després explota. I ara Rafinha seria imprescindible al Barça i penses quin bon encert aquell que va triar un paio del Leeds que era brasiler i que jugava per la banda, no? Doncs pot passar el mateix, no sé, per què no, eh?
6: Sí,
0: tu el tens vist?
6: Relativament, sí, alguns partits de Premier, la final de la Copa Lliga que van jugar amb el Newcastle quan van guanyar, vull dir, sí que vist cosetes, però admeto també, estic amb l'Àlex, no? La primera sensació va ser, hosti, Gordon? Sí, llavors aquí crec que el que canvia tot és la xifra realment és molt alta, perquè si la xifra no fos tan alta sí que podries dir, són potser les operacions que al Barça se li exigien abans, que és fitxar un futbolista que encara sigui relativament jove però experimentat, abans de que potser el fitxi un altre i llavors acabis pagant 100 milions quan té 28 anys, com podria ser amb un Coutinho en aquests moments. Llavors, l'operació com a tal em sembla bona, assumint que ve a guanyar-se la titularitat i elevar el nivell dels que estan, no ve a ser titular, però clar, la xifra realment és alta. Llavors, el que sí que agrada al final és que està en un moment en què, òbviament, el Newcastle no s'ha classificat per Champions, que ell sent que ha de marxar d'allà, que l'ha empoderat molt Eddie Howe, que és que li ha canviat bastant de posició, que deixi de ser un jugador de banda perquè comença a jugar pel mig, i que a més també està molt empoderat per Thomas Tuchel, que parla molt bé d'ell, se l'emporta al Mundial d'Alemanya, als Estats Units, recordem que no van jugadors com Cole Palmer, com Phil Foden, jugadors molt importants, i ell sí que se l'emporta i té possibilitats de ser titular, no? Per tant, amb els timings, Jo diria, a primeres, que l'operació em sembla molt bona, amb l'única asterista que, clar, s'ha hagut de pagar una morterada de calés, perquè el Newcastle és propietat d'aquests fons que té darrere la família real saudita, ells en el seu moment van pagar 45 milions a l'Everton, i per tant han decidit doncs, cap a on volen fer caixa. Llavors la Barça ha decidit que ho fa, i esperem que el preu no sigui una, d'alguna forma penalitzi el futbolista. Ells són futbolistes, avui parlant en premsa anglesa, el primer que he fet és preguntar-ho a companys britànics, em deien que la sensació és que és un noi bastant assenyat, és a dir, que és un obsès que viu per l'esport.
5: No seria Grealish.
6: No és Grealish.
5: No seria Grealish.
0: Hola, Dana Ibornat.
7: Què tal, bona nit?
0: Què tal, et sumem aquí a la tertúlia?
6: Que, per exemple, parla molt de que li agrada molt les lectures de llibres de psicologia esportiva, de memòries de futbolistes, no només cita, crec que un llibre d'Alan Carter, el jugador de rugby que l'ajuda molt, és a dir, que és una persona que a més té un perill perquè li ha costat arribar, perquè surt d'un Everton a hores baixes, el segueixen a segona i ara està al Newcastle, i que per tant, en aquest sentit, estic bastant d'acord que seria com mica com el Rafinha britànic. És a dir, és el moment de la seva carrera, que sent que pot ser el que li marqui un avanç i un després, i arribarà aquí a menjar-se l'herba. Per tant, bé, l'únic dubte, com deies, és el preu, que realment és molt alt.
0: Ja tinc ganes de llegir-te ara la història de quan jugava pilota amb 3 anys a l'Esbarriada, perquè segur que rascaràs alguna història d'aquestes o faràs algun
6: llibre. Fins de l'Everton, crec que hi va entrar amb 8-9 anys i crec que venia de família d'Evertonian, que per això els de l'Everton no volien veure que s'anés al Liverpool, no? I es deia que hi havia més opcions que...
0: Per tant, si hi ha un Barça-Liverpool l'any que ve, serà apassionant per Antonio Gordon, eh?
6: Ell és d'allà
0: i
6: va créixer vestint blau, per tant, com bueno, l'Inner que va jugar també a l'Everton, sí. Buscant ex-blaugranes que han jugat allà.
5: No, jo bàsicament, jo crec que aquí el tema és el preu. És el que...
7: Perdona, home, no hi ha cap dubte.
0: Que s'ha acabat la final de la conferència, perdoneu. A veure, podem tornar un moment a RAC més 1, com ho estan vivint el Molló, l'Agut, el Broc i el Naveira?
8: Ha estat superior a una final poc entretinguda contra el Rayo Vallecano i que s'ha merescut la victòria. Les llàgrimes dels seguidors de l'equip madrileny, que potser no veuran mai més el seu equip en una final europea, una final ajustada, però merescuda la victòria pel Crystal Palace amb el gol de Mateta al minut 5 de la segona. El Palace és campió de la Conference League, jugarà l'Europa League de la temporada que ve gràcies a la victòria contra el Rayo a la final per 1-0.
9: I sona l'himne del Crystal Palace. Vaja, no tenen himnes a Anglaterra, però la cançó dels aficionats.
8: Aquesta és la cançó que li canten a Manchester a Guardiola.
9: Doncs mira, és la que també tenen adoptada com a himne els aficionats del Crystal Palace.
8: Glad All Over, que és allò,
9: sí,
8: molt contents, alegria per tot arreu, i allà el Glad All Over diuen Guardiola. I és el que fan a Manchester.
7: El dia de Champions, no.
9: Veus? No. Ale, sou per aquí, eh?
0: Sí, no, hem vingut a viure els instants finals amb aquesta victòria del Palace per 1-0. No, simplement, merescut, Naveira?
10: Sí, jo crec que sí, la veritat. El Rayo li ha costat molt. Crec que no era un rival ideal, perquè avui el Rayo desplegués el tipus de partit que li agrada a l'equip d'Iñigo Pérez. Em sembla que aquest Crystal Palace no és una... O sigui, jo crec que al Rayo li va millor un equip al qual el pugui pressionar a dalt, que surti amb la pilota des del darrere, que realment doncs, sigui un equip inequívocament ofensiu. Jo crec que aquest Crystal Palace és un equip que intenta doncs, ser més estructurat, segurament intenta construir-se més des de la part defensiva, i això, sumat al físic que té el Crystal Palace, doncs, ha fet molt difícil que el Rayo pogués fer el partit que volia. No? És que fins i tot als últims minuts, quan el Rayo ha començat a enviar centrades, pràcticament no han guanyat duels aèris contra els jugadors del Crystal Palace, que se'ls enduien tots, no? O sigui que una pena pel Rayo. Hauria estat bé que guanyessin la seva primera competició europea en la història, i el primer gran títol de la seva història també, però el Palace crec que ha sigut una mica massa equip pel Rayo.
0: Molt bé. Broc, vols afegir alguna cosa?
11: No, estic patint per la nit de Leipzig. Perquè ara mateix jo, si tingués un bar... No, clar, si vols fer negoci, és el
9: sí.
11: Home,
9: sí, sí.
11: És un dilema, eh?
9: Però la nit pot acabar malament.
11: Obres i fas negoci o tanques i t'estalvies que et destrossin el local.
8: Amb aquell de les ulleres de sol que tenia una mandíbula a cada corna del camp, jo crec que amb aquell t'aguanta la nit.
11: Molta ullera de sol, Pariser.
8: Per cert, Aleix Pariser, Emilian, David Broc és l'únic que ha dit a la prèvia del partit que okay. donava per guanyador el Crystal Palace.
9: Ui. Que consti en acte també a RAC1.
11: Sí, és correcte. Que no, no em preneu seriosament. I al no, final...
9: Sempre, sempre ho fan.
0: Un visionari.
11: Sí, efectivament. Un visionari. Efectivament.
0: Molt bé. Molló, vols afegir alguna cosa?
9: Doncs mira, que la Premier League tindrà nou equips a Europa la temporada que ve. El Crystal Palace jugarà a l'Europa League i el Rayo Vallecano es queda sense competició europea la temporada que ve, i que segurament el Rayo ha perdut una opció històrica, perquè mira, justament l'altre dia que érem a Vitoria amb el Barça amb el canvi de paper, se celebraven 25 anys d'aquella final de la Copa de la UEFA de l'Alavés. És que aquests equips...
0: Contra un anglès també, per cert,
9: sí,
0: contra el Liverpool.
9: Sí, contra el Liverpool. Aquests trens segurament els passa una vegada cada molts anys, i és una llàstima pels vallecas que no vagin a aprofitat.
0: Sí, a Íñigo Pérez, que s'acomiadarà de Vallecas i se'n va segurament sí. al Villarreal.
9: I com deia abans fa uns minuts en Aveira RAC més 1, compta els anglesos, la Premier, té ja l'Europa League l'Aston Villa, té la Conference al Crystal Palace, a veure què passa dissabte a la final de la Champions entre Arsenal i PSG.
0: Podríem fer un triplet, de competicions europees, mai vist això. Molt bé, us deixo tancar aquí i més tard hagut sentim reaccions del Rayito.
8: D'acord, quan vulguis, Aleix.
0: Vinga, fins ara, companys.
12: Sap greu, per la gent del Rayo, no pel seu president.
0: No, és així, estic totalment d'acord amb tu. Hola, Ferran Martínez.
8: Plorats, hola, què tal?
0: Company del Mundo Deportivo. A veure, Dana, Joan Lluís, estaves acabant, perdona. Perdona. I després no, la Dana deia, i el Ferran, sí.
5: Que aquí el gran diferencial és el preu. És a dir, quan ara ho explicàvem, quan va sortir el nom, ens vam sorprendre a tots. I si barreges el nom i el preu, encara grinyola tot més. Ara, llavors, quan comences a gratar una mica i parles amb la gent que en sap de futbol, et diu, home, és un jugador, és veritat que no és un top mundial, que potser el preu ja comença a ser de top mundial, però ell no ho és, que li arriba en un moment de la seva vida esportiva que és interessant, aquests 25 anys, fent el símil amb Rafinha pel que li ve per davant, que està en un punt de la seva carrera d'anar cap amunt, que és un jugador que per posició t'ocupa de les tres posicions d'atac, per bé que a priori no serà titular, per tant estàs fitxant un suplent de 80 quilos, i tot plegat el que evidencia també és que el que ens havia explicat la Marta doncs manta vegades des de fa uns dies, que aquest estiu al Barça serà diferent. És a dir, perquè una operació d'aquestes, ja no recordo quan fa que no la vèiem, una operació llampec per fitxar un jugador de 80 quilos, hauríem d'anar molt enrere per veure el Barça quan la va poder fer.
0: Lewandowski, Lewandowski 55, no?
2: Sí, van ser 45 més variables. Més variables.
5: Rafinha, l'estiu de les palanques, Rafinha un 60...
2: L'estiu de les palanques és l'últim estiu en què hi ha una gran inversió 47, en fitxatges.
13: Són 47 més variables, Olmo també...
2: Sí.
5: Però amb aquesta velocitat i amb aquesta contundència econòmica, jo feia que no li veia al Barça.
0: Jo crec que és perquè ja al Mundial han dit, ei, que aquest tio no
13: sí,
0: revol...
13: Sí, sí. A veure, sí que és veritat que Deco el que demostra és que quan vol un jugador va a saco i ho té claríssim. Ho va fer amb Olmo, ho va fer amb Joan García,
0: sí.
13: Que el va també tancar pràcticament just a l'acabada de temporada, crec que per sí, aquestes dates...
2: Estàvem
13: també
2: parlant de Joan García, ja.
13: Sí. Ah, perdoneu, que he arribat tard.
2: No. En aquelles dates estic refermant el que estàs dient, que sí, que en aquelles dates...
0: Fa un any a finals de maig estava...
13: I ara ha fet el mateix amb Gordon, a més amb una operació molt discreta. Recordo que la nit del 4 de maig...
0: Aquí vam dir el nom,
13: aquí
0: vosaltres vau explicar també.
13: Nosaltres ho teníem preparat per al dia següent i allò que ho vam treure també, si tant a RAC1, una informació crec que va treure l'Àlex Pintanel, el nom.
0: Sí, sí. És que molts mitjans havíem, no, teníem el nom, llavors...
13: Sí, nosaltres sí que sabíem que era el tapat, no? Nosaltres sabíem que

0: i poder avançar en una operació que també es va començar a tancar el cap de setmana de la FA Cup, que tothom es pensava que Deco només havia anat a Londres.
1: Per veure el City-Chelsea, no? Que hi havia Joao Pedro, no?
0: Oficiosament per temes familiars, després per reunir-se amb els agents de Joao Pedro, van parlar per telèfon perquè no es van veure a Londres, ja havien parlat anteriorment amb els agents de Joao Pedro, sí que va haver-hi un meeting, una videotrucada el divendres, aquell divendres, a Londres, però després a Wembley no es van veure el dissabte, però aquell cap de setmana Deco ja va aprofitar per avançar molt l'operació Anthony Gordon. I aquest cap de setmana, aquest cap de setmana no, ahir, de fet, la va tancar.
1: Dana, i tu què et sembla, aquest fitxatge?
2: Saps què em sembla?
1: Sí.
2: Que, és que l'anava a dir grossa, que una mitjania com Anthony Gordon tapi avui, que fa dues hores Alexia Putellas ha jugat el seu últim partit amb el Barça, sincerament, em sembla un error tan greu del club de no ser conscients del dia que estàs vivint, que estàs acomiadant a la teva llegenda. De veritat això no es podia fer oficial demà? De veritat m'ho estan dient? De veritat els que teníeu la informació com el Ferran Martínez de Mundo Deportivo i altres mitjans, no se'ls hi pot dir informació embargada fins demà? Que ho publiqui, té un problema, i avui és el dia d'Alexia Putellas, de veritat, no pot haver-hi 24 hores de donar-li el valor
3: i l'emoció.
4: No ho ha fet oficial.
3: És que ho ha tret Fabrizio Romano.
2: És igual.
3: Això segurament li importa ben poc, i un cop treu Fabrizio Romano, la premsa anglesa s'hi va, i ja no pot subir a la
2: emoció. Aquí, tots els mitjans, ja...
1: Dani, però si el Barça ha fet un comunicat avui dient que Xavi Pascual deixa el bàsquet, també ja ho ha tapat amb la comunicació oficial. Vull dir que el Barça aquí...
2: Doncs faig una autocrítica a tots els mitjans, a tothom. Qui és Anthony Gordon? Qui coi és Anthony Gordon? Ho sento molt, eh?
5: Home, algú, perquè s'ha gastat 80 quilos, Dani.
2: Per opacar la llegenda, la futbolista més important de la història del Barça, i després de Messi. Qui és Anthony Gordon?
1: Ahir va tenir el seu moment.
0: La nostra feina es tracta de portar informació i de treure notícies. Ara mateix, si jo...
2: La notícia és que avui la jugadora més important de la història del Barça ha jugat l'últim partit.
0: Però hi ha més notícies, Danae.
2: No hi ha.
0: Hi ha més notícies.
3: I quan portem 12 hores que hem pogut parlar bé d'Alexia, quan peta hem de parlar de l'altre. És a dir, per exemple, o sigui, molts mitjans demà hauran de prendre una decisió. Nosaltres a l'ada tirem gran per Alexia. O sigui, serà una doble d'Alexia i la tercera Anthony Gordon. Però clar, un cop ens sopeta, ara que estem fent ràdio, l'actualitat nova és aquesta. I clar, no, en aquest cas, tot i que estic d'acord que deia l'Aleix, que amb la Xavi Pascual el Barça tira pel dret, en aquest cas, quan ho treu un periodista italià especialitzat en física, que és el primer que diu allò de here we go, aquestes coses que fa el Romano, que la meitat falla, però bueno.
0: No,
3: obrim un altre meló.
0: No,
6: és que si obrim aquest meló...
0: No ho ha tret ell.
1: A mitja tarda hem fet un tuit també nosaltres, 70 més 10, i hem explicat, Mundo Deportivo també...
3: El que estava tancat 100%,
2: per tant, el club... Sí.
6: No ho ha tret Fabrizio Romano.
2: Per tant, el club no ho ha desmentit, però, o no ha dit no parlarem d'això. És igual, deixeu-me que jo avui protesti per això i protesto.
1: Val.
2: I quina ja estic d'acord, em sembla fantàstic. No, però de veritat...
0: Jo puc entendre que per tu el criteri sigui anar amb Alexia, i per mi també.
2: El criteri és la transcendència d'uns fets.
0: Que estic d'acord amb tu, però això no pot fer que si hi ha altres notícies...
2: Anthony Gordon potser... serà una estrella al Barça. Potser ho serà.
6: Ja,
2: tant
6: però,
2: de bo ho sigui.
6: Però, Danae, si
2: però
6: sabem...
2: avui hi ha una estrella que s'acomiada. Hi ha molta gent del Barça molt trista o molt agraïda o molt... que, de veritat, és que no ho fem bé.
6: Però, Danae, no és... El comiat d'Alexia no és una notícia d'última hora.
2: Com que no?
6: És una cosa
2: ha
6: que...
2: jugat els últims minuts, sí, vestir al Barça. Els ha jugat fa dues hores.
6: Estem explicant des
2: d'ahir. Això és el muerto al hoyo i el vivo al bollo.
5: Però,
2: hòstia, de veritat, que no.
5: Encara hi ha partits, no, el Barça femení?
1: No, però ja no juga
2: partit,
1: més.
2: El cap de setmana ella ja no juga. No, ella ja no jugarà. Últim partit.
1: Però bé, ahir va tenir el seu moment de glòria.
5: La notícia que avui jugava el seu últim partit, ho sabíem d'ahir, d'abans d'ahir. D'ahir, bàsicament.
1: No, però és que ahir li vam dedicar una hora i mitja de programa perquè ell anuncia el seu adéu. Llavors, avui li volíem dedicar el seu moment de glòria. I jo hagués obert avui amb Alexia Putellas, però...
2: Veus, si no fos per Anthony Gordon, evidentment.
1: I perquè l'actualitat mana.
2: I t'entén, Aleix. I jo sé que... Sí, ja sabia que això seria així, però jo vull protestar.
7: Amb l'acte d'Alexia.
1: Em sembla bé que protestis. Un segon. 11 i 10, que tenim un gran protagonista al telèfon per parlar d'Anthony Gordon. Javier Manquillo, què tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. Futbolista madrileño de 32 años que te has retirado este diciembre, ¿no? ¿Te has retirado?

0: No, cuando acabó la temporada. Este
1: Ah,
0: diciembre no.
1: o sea,
0: Al acabar, fue al acabar.
1: El julio de 2025.
0: Eso es.
1: En julio de 2025, vale. Bueno, jugaste 7 años en el Newcastle, desde 2017 a 2024, y coincidiste un año con Anthony Gordon. ¿Qué te parece el fichaje por el Barça, de entrada? ¿Te ha sorprendido?
0: Bueno, sorprender no, porque al final sí que ha hecho buena temporada, pero bueno, es un fichaje que entiendo que cree dudas, pero obviamente no va a llegar al nivel de Lamine Yamal y esta gente, porque complicado. Pero yo creo que sí que lo puede hacer bien. Sí que es verdad que en el año que estuve yo allí con él, ese primer año suyo, sí que le costó en Newcastle. O sea, entiendo que fue el año de adaptación y sí que le costó. O sea, te podría decir que por el año que estuve allí, pues tendría dudas. Pero sí que estos años sí que he visto que he mejorado y puede llegar a mejorar más.
1: ¿Qué destacarías de él? O sea, velocidad, tiene gol, tiene juego de asociación, presión en defensa, que es un poco las características del Barça de Flick, del estilo de juego de Flick.
0: Sí, bueno, yo creo que al final es un fichaje, como has dicho tú, porque la presión de Flick es muy, muy característica la que hace el Newcastle de Dijao. O sea, yo creo, pero bueno, yo creo que Dijao le mete de 9 por necesidades. Y entiendo que el Barça lo habrá fichado de 9.
1: Bueno, o en banda izquierda a lo mejor, ¿no? Puede jugar allí también, ¿no?
0: Sí, claro, su posición natural es banda izquierda, pero como te he dicho al final, Dijao al final estaba necesitado de 9 y sí que lo ha metido mucho en esa posición también. Te podría, pues es un estilo Ferran, algo así, de esas cualidades.
1: Vale. Entonces, ¿tiene gol? Eso sí, ¿no? Ha metido 17 este año.
0: Sí, correcto, pues eso es una de las cosas que te iba a decir. Al final, el primer año sí que le costó, pero una de las cosas que ha mejorado muchísimo, pues es el gol, por ejemplo, una de ellas.
1: ¿Con los pies bien? ¿Se asocia bien?
0: Sí, claro, al final, obviamente, un jugador de esas características, si le ficha al Barcelona, malo, malo no va a ser.
1: Vale. No, pero quiero decir que no es un delantero que juegue de espaldas, va a bajar el balón,
0: No,
1: que
0: no,
1: vaya bien
0: no,
1: de
0: no,
1: cabeza,
0: no.
1: no, ¿eh?
0: No, no, ni mucho menos. Como
1: Vale.
0: te he dicho, yo creo que se asemeja un poco, por compararlo a alguien, pues a Ferran.
1: Coincidís un año allí en el Newcastle. ¿Como compañero, cómo es en el vestuario, como persona?
0: No, como persona es una persona buena, o sea, no va a tener ningún problema. El único problema que puede tener, obviamente, son, pues, lo típico por el idioma, pero bueno, al final se tendrá que adaptar al idioma, al clima, porque es diferente y el primer año, pues, obviamente, pues, habrá más dudas, porque al final, como te he dicho, el primer año en Newcastle le costó adaptarse y luego sí que es verdad que cuando yo ya salí de allí, pues sí que lo que vi, pues mejoró mucho más.
1: ¿Es introvertido, es extrovertido, es un tío que hace bromas, que no?
0: No, no, es un tío muy normal, más te diría que más bromista que otra cosa, o sea, es un tío súper normal y va a encajar perfectamente en el vestuario, o sea, que no va a dar ningún problema.
1: ¿Alguna anécdota que se pueda contar? ¿Alguna excentricidad que nos quieras destacar?
0: Bueno, al final, en un año con él tampoco me dio para mucho, pero como te he dicho, al final es buena persona y no creo que salvo el idioma, que obviamente le costará al principio, pues el resto yo creo que se irá adaptando.
1: Vale. ¿Acepta la suplencia? Es decir, ¿tiene carácter, o dices ahora es buena persona, o podría aceptar ser suplente en un Barça? O sea, es un tío que no genera problemas en el vestuario, por lo que entiendo que dices.
0: Bueno, no, al final yo creo que a ningún jugador le gusta ser suplente y fíjate, como anécdota, pues el primer año sí que, como te he dicho, que le costó, o sea, le costó entrar en la titularidad del equipo y sí que hubo algún conflicto, pero es normal en todos los equipos. Obviamente, si un jugador no juega de titular, pues no va a estar contento.
1: Bueno, ¿qué quieres decir con algún conflicto?
0: Conflicto, ah, bueno, conflictos pues naturales de todos los vestuarios, pues un jugador se enfada cuando no juega y son cosas normales y al final que son buenas porque tiene actitud de que quiere jugar.
1: Vale, no, es que me ha abierto la cabeza Chuavení Valverde, digo que no sea conflictos de estos, ¿eh? Que no tengamos
0: No,
1: aquí
0: pero
1: un boxeador.
0: no, ni mucho
1: Ni
0: menos,
1: mucho
0: no,
1: menos.
0: no,
1: O
0: no,
1: sea
0: ni
1: que eres buen
0: mucho menos.
1: chaval, vale, perfecto.
0: Sí.
1: Humor inglés, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Vale. No, y luego, con 25 años, claro, tú estuviste cuando él era un poco más joven, ¿no? Debería tener 22, 23, pero ¿tiene aún que explotar como jugador? O sea, ¿le ves potencial para seguir creciendo y además en un equipo grande como el Barça?
0: Yo creo que sí, al final es muy joven y va a un equipo donde sus cualidades al final van a mejorar porque va a estar con jugadores mucho mejores de los que estaban. Al final va a estar con Lamine y al final esa gente te va a hacer mucho mejor jugador. Luego que pueda rendir mejor que otro, no lo sé, pero obviamente mejorar, seguro que mejora.
1: Vale. Goles, ¿va bien con las piernas? ¿Va bien con la cabeza también?
0: Pues, que recuerde, no ha metido ningún gol de cabeza. Bueno, que recuerde, obviamente. Hombre, mal, mal no irá, pero al final no es un jugador alto y su virtud es más los pies que la cabeza.
1: Vale, los pies de la cabeza. Perfecto. ¿Y crees que puede ser revelación en este mundial? O sea, ¿su fichaje por el Barça le puede dar ahí un impulso?
0: Pues en el Mundial, Inglaterra tiene buena selección, no sé, al final para ser revelación tienes que jugar ese Mundial y obviamente pues dependerá si juega mucho o poco para poder demostrar.
1: Vale. Pero en global, el Barça hace un buen fichaje, ¿crees tú?
0: En global, si te soy sincero, si me rijo a mi primer año con él, tendría muchas dudas. Luego lo que he visto de él ha mejorado, pero si me rijo a mi primer año, que es lo que vi, pues tendría dudas, pero supongo que ha mejorado mucho y seguirá mejorando. Es joven y tiene esa capacidad.
1: Claro, aquí lo comparado un poco cuando el Barça fichó a Rafinha, ¿no? Que venía del Leeds, que había hecho ahí algún buen año en un equipo pequeñito de Inglaterra y le costó el primer año, pero luego ha explotado, ¿no? Entonces, creo que nos aferramos un poco a esto, ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá que salga un caso como Rafinha, pero bueno. Sabes perfectamente que esos casos son difíciles que van a salir.
1: Bueno, a ver si lo vemos con Anthony Gordon. Oye, Javier, ¿te estás formando o ya has dejado el fútbol y has parado del todo?
0: No, no, yo ya para de todo, me venía aquí al pueblo con la familia a descansar y a disfrutar.
1: Muy bien. Pues nada, muchas gracias por el scout. Un abrazo.
0: Nada, gracias a
1: Adeu,
0: vosotros.
1: adeu.
0: Adiós,
1: Javier
0: adiós.
1: Manquillo, en directe al Tu diràs, no ens ha...
2: Sí, si el que volíem era una mica d'il·lusió,
1: no ens ha
2: a mi no m'ha il·lusionat gaire.
1: No ens ha transmès el millor del món.
3: Gordon no li enviarà un pernil per Nadal a Manquillo, eh?
1: No. Va faltar preguntar-li si tenia bona relació amb Gordon,
3: sí,
1: perquè he pensat...
3: Va una cosa, ja.
2: El conflicto fue contigo, no?
1: No. Bé, jo crec que com a mínim ha estat sincer de dir, aquell any, la temporada 23-24 era el seu primer any i li va costar... Però jo crec que després li hem vist un creixement, Anthony Gordon, aquesta temporada, no sé.
4: Sí, bueno, fa, tindria 22 anys.
1: Clar, clar, per
4: és,
1: això.
4: És la primera paga que sortia, crec que venia de l'Everton.
1: De l'Everton, deia el Toni, sí.
4: Ostres, un futbolista amb aquesta edat encara estava madurant. Jo que l'he vist aquesta temporada, jo sincerament el vaig descobrir al primer partit
2: sí,
4: de Champions.
2: A la fase Lliga, sí.
4: A la fase Lliga. I després l'he anat seguint, ha fet 10 gols aquesta Champions, sí que és veritat que 4 contra el Karabakh.
1: A 700.
4: A 700, va ser?
1: Sí, abans de jugar contra el Barça 800, sí, a l'eliminatòria prèvia.
5: I tots la primera part.
1: Ah, i allà, a més
5: allà,
1: a més. Sí.
5: Que anaven 0-5 al descans. Sí, o...
4: sí. I, bueno, em sembla un jugador... Sobretot que a part, no sé si heu comentat també, però a mi l'estratègia en aquest sentit em sembla molt encertada, perquè ara tu, quan vagis a buscar el nou... ja no vas amb aquelles ànsies o amb aquella pressió de que t'ha marxat un golejador com Lewandowski, de que tens la necessitat de fitxar un gran davanter, un gran fitxatge...
1: Que també l'has de fer, eh? Vull dir que,
4: sí.
1: Que
4: Barça, jo no dic això,
1: però
6: la continues tenint aquesta necessitat imperiosa.
1: Sí. I Julián continua sent
4: sí, però, per exemple, en aquests partits que ha jugat, que parlàvem de Gordon a la Champions, la majoria ha jugat de nou, eh?
1: Bueno, el que deia Javier Manquillo, és com Ferran Torres, o sea, és un tio que te morderà, que va
4: sí,
1: ir
4: sí,
1: a l'espacio...
4: Insisteixo, els partits que ha jugat a la Champions, la majoria ha jugat de nou. La seva posició natural és d'extrem d'anar cap a dins, però la majoria de la Champions que ha fet 10 gols ha jugat de nou. Per tant, tu, quan vagis a buscar un davanter... Ja no només al club, sinó al mateix davanter que vulgui venir. Noi, jo ja tinc un davanter que m'he gastat 70 quilos amb un davanter. Si tu vols venir, posa una mica
2: el
4: a la
2: que
4: teva
2: passa
4: part.
2: Que potser...
4: L'Atlético o el Chelsea o qui sigui també sap que el Barça ja no té la necessitat...
1: No té urgències.
4: Que tenia,
1: ja,
4: sí.
2: Entenent l'estratègia
4: que no sé si és estratègia, però a mi em sembla que això afavoreix l'estratègia de propers
2: o sigui,
4: davanters.
2: Entenent el que dius, Ferran... tampoc, o sigui, tu dius que ve Anthony Gordon i tampoc dius, home, amb Anthony Gordon em quedo molt més tranquil·la de que es marcaran tots els gols que el Barça necessita marcar.
4: I en Joao Pedro?
1: Tampoc.
2: No, vale. Tampoc.
4: No, no, ja està.
1: No, no. Sí,
6: sí. I t'has
1: no.
6: gastat 70 quilos, que poden ser 80, no? Heu dit?
1: Sí.
6: Bueno,
1: sí,
6: amb una mitjania amb total.
4: Amb el tema que... dels variables, amb això, si es compleixen, és una bona notícia. Vull dir, amb això no... Sí. Aquí jo no m'hi poso. Però
6: que el preu és... o sigui, l'operació és molt sorprenent.
1: Bé marcat pel mercat anglès, entenc jo, també, no?
6: Clar, clar. I, però per aquesta banda... Per mi, el fet que vingui d'una lliga com la Premier sí que és més garantia, no? de la competitivitat que tenen al final els futbolistes. Ara mateix jo crec que la Premier està un pas per sobre de la Lliga Espanyola i que això ja et dona molt. Després caldrà l'adaptació a l'equip, hem sentit les declaracions de com flipen, com la toca el Barça, no? I això és fonamental, entendre el joc. Però que aquest nivell de competitivitat que ja l'ha de tenir per jugar a un Newcastle i a la Premier, crec que això sí que és garantia.
5: Està en un moment molt bo de la seva carrera, el que dèiem, no? I al final el fet de poder treure el cap a la selecció i que sigui un dels homes de confiança de Tuchel, al final és un bon moment per fer l'operació. Jo només dubto amb el preu, però clar, és el que dèiem ara amb la Danae, no? Al final tu estàs intentant treure un futbolista que té contacte vigent amb un club que és propietat, bàsicament, de la Casa Reial Saudita.
4: Clar,
5: llavors els preus que mouen aquesta gent són absolutament obscens i indecents. Llavors, clar, al final és... Si tu vols anar a buscar els jugadors que tinguin unes mínimes garanties i fer-los créixer, has d'acceptar això. O si no, vols buscar el que acaba el contracte o jugar-te amb jugadors més desconeguts. Llavors, si vols una mínima garantia, malauradament has de passar una mica per parlar-ho. I això sumant que és bo fer-ho abans del Mundial. Clar, és cert que el Mundial, al final...
4: No, és que aquesta és, això és una altra
5: potser clau. No juga res i hauria baixat el preu, o potser resulta que Tuchel el fot jugar i el Paio es converteix en el cinquè Beatle i el preu ja s'anirà a 150 milions d'euros. És molt complicat de gestionar en aquests casos.
7: És que al final el preu, Toni, que dèiem abans, l'acabarà marcant el rendiment de Gordon al Barça. És que potser d'aquí un any ens tornem a trobar tots i potser estem dient, ostres, és que 80 milions d'euros o 70, els que siguin finalment, doncs potser no era tan car, no? Per tant, és evident que crec que el rendiment acabarà marcant si Gordon és car o no, i després, en el tema de l'adaptació, evidentment, hi ha jugadors que els hi costa més o menys, i aquí jo crec que tindrà un paper important Flick. Jo crec que aquí Flick sí que tindrà
5: Flick un paper que li agrada important. Molt el tema que ell pressiona molt. Clar, Gordon, sí. En aquest sentit, és un gos de pressa, va mossegar, i això, allò de que els davanters pressionin, aquest ja veiem, ho porta incorporat a l'ADN.
1: Aquí la clau, que ara el Ferran, perdona, ara et dono la paraula. Sí, aquí la clau és que el Barça vol intentar fer Julián Álvarez com a davanter top, i després tenir jugadors que et treballin. Ferran Torres treballa, veurem què passa amb Ferran Torres per això, eh? Gordon treballarà, a veure què passa amb Rashford, perquè també hi ha debat de si es queda, si no, si el United accepta potser una nova sessió.
4: També de si pots fitxar un altre nou o no.
1: Clar, per això dic, que a veure què passa.
2: Les peces del domino que dèiem.
1: Però que vull dir, que si el Barça fa Julián i Gordon, jo crec que és un bon mercat.
4: Jo crec, bueno... Per el tema del preu... Sí que és veritat que s'ha de valorar, estic amb el Pinta, que s'ha de valorar a la llarga, no? El fitxatge, ja ho dirà el temps si és car o és barat. El que sí que és veritat que tu quan has d'agafar és a nivell de fair play, aquest fitxatge l'has de comparar amb el de Rashford, que és l'extrem esquerre, i a nivell de fair play et surt millor portar a Gordon que portar a Rashford. I els números al Barça els té fets. A nivell de fair play, és un jugador de 25 anys que tu li fas un contracte de 5 temporades, el sou és molt inferior al de Rashford, que Rashford té un sou astronòmic al United.
1: Amortitzes molt menys amb ell que amb Rashford, no? Anualment.
4: Entre amortització i salari...
3: Et costa menys.
1: Clar.
2: T'ocupa menys espai.
1: Això anava a dir, menys que de Rashford. Ara
4: per tant, vull dir, què és? És molt relatiu, això. Vull dir, 30 quilos per Rashford són cars? Bueno, depèn de la fitxa.
6: Sí, però estem parlant de 5 anys de contracte, clar, vull dir... Trampes al solitari, vull dir
4: no,
6: que...
4: No, trampes al solitari,
6: bueno,
4: no.
6: Bueno, sí, perquè després depèn com et surti, el tindràs 5 anys que és futbolista teu.
3: No,
6: vull dir, una cosa és a nivell de fair play,
4: sí, ja, bueno. Sí, però el fair play has de comptar l'amortització del preu de fitxatge i el salari del jugador amb tot.
6: Sí.
4: Igual que amb Rashford, que si tu pagues 30 quilos i amb el salariot que té Rashford, si tu juntes el còmput anual de cada... en els 5 anys, et surt millor portar Gordon, o pràcticament igual portar Gordon, que té 25 anys, i que és un jugador que ha d'explotar aquí, que el portes perquè exploti aquí, que no un jugador com Rashford, que ja l'has tingut, que t'ha donat bon rendiment a nivell estadístic, però segurament a l'hora de pressionar, que és el que vol Flick, d'entendre el joc, li ha costat més, i que ja saps que ha tocat el seu sostre, que més Rashford no tindràs, més Gordon segurament la idea, o per això el fitxen, és perquè aquí acabi d'explotar definitivament un futbolista de 25 anys.
3: I a mi també l'operació llença un missatge amb el que dèiem abans, en clau econòmica i més en clau potser de consum intern d'aficionat al Barça, dir, ah, va, un moment, que tornem a estar al mercat. És a dir, hem viscut uns anys que eren desesperants, que afortunadament hem tingut la Masia, que és el que ha salvat el xiringuito i aquestes 4 o 5 últimes temporades.
6: El femení continua vivint, està vivint, de fet, un moment desesperant, bastant crític, diguéssim. Perquè, clar, no podem destriar el club, no?
3: No, però per ell, també el bàsquet, vull dir que em barreges coses, eh? Però jo parlo, en aquest cas, del masculí, de dir, ostres, almenys encara demostra que l'entitat no està morta a nivell econòmic, que aquella travessia pel desert tan dura a nivell econòmic, estic parlant, i també esportiu, sembla que ara sí ja s'està deixant enrere, i que si es fan les coses bé, amb l'estadi, etcètera, etcètera, la cosa comença a pintar que no t'estàs quedant enrere, i si més no, aquell tram d'anys que tu tenies risc d'anar cap enrere, has tingut la sort que la Masia t'ha aguantat tota la història, i que sort d'això, i això tampoc cal oblidar-ho, que està molt bé fitxar Gordon, està molt bé tenir pasta i poder demostrar aquest múscul financer, però també no oblidem que tenim una Masia que l'hem de vetllar i que vaja, que s'ha de continuar confiant.
4: I la bona notícia, molt ràpid, és que els jugadors volen tornar a jugar al Barça. Mm. Els jugadors volen tornar a venir aquí, perquè 85 quilos pagava el Bayern de Múnich, que és el que havia pactat amb Newcastle. El Liverpool havia entrat amb molta força, recordem, perquè els equips anglesos necessiten també un cupo de futbolistes anglesos. Gordon és de Liverpool, tot i que és
5: Liverpool. No, ho he mirat malament. De petit, era del Liverpool. Però va entrar a l'acadèmia a l'Everton i va fer tota la cara a l'Everton. Però sabeu que quan era petit, el pòster que tenia a l'habitació era de Steven Gerrard.
4: I després...
5: Encara més complicat. Si ve el Liverpool que sí que de la teva ciutat i el que de petit eres...
4: Sí, sí. Bueno, tot plegat se t'ajunta que els futbolistes ara... també ja tornem a tenir aquell moment que va haver-hi un moment de dubtes de hòstia, el Barça, a veure com està, si ens podran inscriure, si no, no sé què. Ara els jugadors ja volen tornar a venir aquí perquè veuen que hi ha un projecte guanyador.
1: I una tranquil·litat econòmica. Pintanel, vols afegir alguna cosa més de Gordon, del nom que vas avançar el 4 de maig?
7: No, res, que crec que, i ho heu valorat, que Deco està fent la feina, l'està fent molt bé i estic d'acord amb el que deia al final el Joan Lluís al principi, no? Que ha estat un fitxatge ja en pec i que és cert que no estàvem acostumats a moviments tan ràpids. No parlo de jugadors que acaben contracte, és a dir, jugadors pels quals el Barça pagarà una fortuna, no? I per tant, jo crec que això al final és una bona senyal de l'evolució i de la millora del club també en aquest sentit.
1: Molt bé, gran feina, Pintanel. Posa't la medalla. Una abraçada.
7: Una abraçada, que vagi bé.
1: Adéu. 11:26. Re, un minut i ara tornem.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
11: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
12: 97.235-97235.
11: Sèrie...
12: 7007.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Amb Aleix Pariser.

0: 11 i 28 minuts de la nit, aquí seguim el Tu diràs. Abans de continuar amb la tertúlia, us recordo que el carburant no para de pujar i si continueu pagant de més és perquè voleu, perquè ara podeu canviar a la nova gamma d'Omoda i Jaeco.
1: Sí.
0: De l'11 al 31 de maig, és a dir, ara fins a finals d'aquest mes, fins al diumenge, podeu descobrir la nova gamma d'Omoda i Jaeco. Són vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics, amb fins a 10.300 euros de descompte a Omoda i Jaeco. Ho heu sentit bé, eh? Fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi i més futur. No us ho penseu més i conduïu ja cap al canvi. Aneu a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Mira, Joan Laporta, que aquest matí ha estat a l'Spotify Camp Nou en l'acte institucional de comiat de Alexia Putellas, ara en sentirem un resum. A la tarda ha estat el Johan Cruyff en l'últim partit d'Alexia Putellas. Després ha sortit d'un hotel de Barcelona i l'han enganxat uns companys periodistes. I ha dit això sobre Gordon, el president de la
2: Liga. ¿Está contento con el fichaje Gordon? Presidente.
3: No va a decir nada.
4: Escolti, només si està tancat.
3: ¿Va a fichar a alguien antes de que empiece el Mundial?
5: Ahora por Julián.
6: Informante cómo está, pero...
3: Sí, pero está caliente, Julián, pero está caliente.
7: Julián es posible,
8: presidente. Julián es una opción para Julián que te estío, presidente.
9: Es posible, presidente.
3: Pero está caliente, Gordon.
10: Siento con Gordon.
9: Vale.
3: Está caliente, ¿no, de Gordon?
9: Gracias.
0: Me han informado cómo está, se está haciendo todo con Gordon. És l'única, no sé si ho heu sentit, però s'entenia, però alguna cosa ha dit, això. Va, poca cosa més del president Laporta. Així està la nit.
1: És que començava a mostrar la llengua al president Laporta.
0: Clar, perquè fins a l'1 de juliol no pot...
1: Correcte. I saps, haver estat tot arreu.
11: Ell que trauria allà el llonguet, començaria a sucar pa i ho explicaria tot i tal. Sí, sí.
0: Encara no.
1: Bé, encara s'esperau més.
0: Gordon, ara a l'espera de l'altre nou, que el Barça en vol dos. Un és Anthony Gordon, demà arriba a Barcelona, demà passa revisió mèdica, a veure si demà tenim ja alguna declaració als mitjans del club, quan es pugui fer oficial un cop passi la revisió mèdica. L'altre objectiu és Julián Álvarez, tot i que l'Atlètic de Madrid continua remetent-se o a la clàusula o a un traspàs astronòmic. Jo crec que aquest cas serà llarg, crec que serà llarg durant l'estiu, i si no, el Barça està treballant en altres alternatives. I després, Marta, el Barça contempla l'opció també d'incorporar Bernardo Silva.
11: Sí, el Barça consideren que és una oportunitat de mercat interessant que s'ha d'estudiar i, de fet, l'estan contemplant perquè arribaria lliure de traspàs després d'haver tancat la seva trajectòria al Manchester City, és a dir, gratis. Bernardo Silva també ens consta que va boig per fitxar pel Barça, hauria d'acceptar venir amb un salari assequible molt menor del que ha estat cobrant fins ara allà perquè sigui possible. La cúpula esportiva del club creuen que, a més de fer de migcampista i de les seves atribucions habituals, doncs pot adaptar-se també a jugar per la dreta en cas que Lamine Yamal estigui lesionat o sancionat, cosa que el fa encara més interessant. Hi ha un escull, però, que és convèncer Hansi Flick, que considera que ara mateix ja té prou migcampistes, i Bernardo Silva podríem dir que no li fa ni fred ni calor. Per tant, diguem que és un escull important, si l'entrenador no l'acaba de veure clar. Però hi ha un detall que també és rellevant, que és que el seu agent és Jorge Méndez, que té una gran relació tant amb Joan Laporta com amb Deco, i doncs aquí hi ha l'opció damunt la taula.
0: També et dic que Flick a l'hivern volia un central i el van acabar convencent amb Cancelo, i després ha funcionat, no? Vull dir que si Bernardo sabé a la part
11: no,
0: econòmica...
11: No, i que sobretot ens diuen que estem a 27 de maig, que el mercat és llarg...
3: Si no ha començat el mercat.
11: Que el mercat, de fet, exacte, Ferran, encara no ha començat, encara que no ho sembli.
3: Comença l'1 de juliol.
11: Comença l'1 de juliol i aleshores poden haver-hi sortides, poden haver-hi molts moviments i Bernardo Silva doncs està allà i es contempla com una bona opció, bàsicament perquè arribaria lliure.
0: Il·lusionaria més que Gordon, jo crec, pel nom, no?
1: Com a nom, vaja, a mi m'agrada, Bernardo Silva. És veritat que ha arribat tipus Gundogan, vull dir, al final de la seva carrera, però és un jugador que aquest any ha jugat més de 50 partits encara amb el City, que és un jugador important, i a mi, mira, és una debilitat, és d'aquells jugadors que a mi m'agradaria, i crec que en un mig del camp com el del Barça, que encara és molt jove, vull dir, és una figura que no et sobra, a banda que és el que deia la Marta ara, que et pot jugar en el lloc de la mina eventualment.
3: A mi tampoc em fa nosa, la veritat. És un futbolista que, per l'experiència que té...
0: Ja, però hi ha molta competència, això és veritat.
12: Clar, és que
3: no, que sí, però que et dic que si... El que passa que, com que és un jugador que és molt polivalent, jo el veia segurament més precisament per jugar a l'esquerra, també, no? Que és amb aquesta mena de quart migcampista que va acabar jugant al Barça.
0: La Fermín, no?
3: Fermín, o amb Gavi, ha jugat més aquest any, amb aquest, que ell ha jugat molt, també, al City, per les dues bandes. No sé, és un futbolista que és molt polivalent, que si acceptés aquest rol de dir, escolta, aquí no vens a tapar cap progressió de cap jove, sí que et dic, home, fa dos anys jo crec que era el moment de Bernardo Silva, que va estar aquí molt a prop.
1: Però no et costa ni un duro.
3: No, aquest any no costa un duro, ell està molt per venir a Barcelona, de fet la seva germana viu a Barcelona, viu a Gràcia, és veïna nostra, del Toni, de la Danae...
4: No me l'he trobat mai.
3: Sí, bueno, jo m'he trobat a Bernardo Silva passejant el nen per...
0: Ah, sí?
3: Per Via Augusta amb Gala Placídia, sí, sí.
0: Quan té festa, o quan tenia festa, vols dir que venia aquí?
3: Sí, sí, en alguna escapada familiar, bueno, d'aquesta que té lliure amb el
11: allò City... Allò típic, vas pel carrer, no?, i et trobes Bernardo Silva,
0: sí,
11: no?
0: Sí, sí. Era com Ter Stegen anar a comprar el Palau al metro,
3: algun
0: no?
3: Company, i algun company periodista tertulià també del Tu Diràs, se l'ha trobat algun fornet esmorzant, sí, sí, de veritat.
11: T'està fent molta gràcia,
0: és a dir, que ja coneix Barcelona, és a la germana.
1: Típic matí que fa cafè tros Bernardo Silva.
4: Ara farem publicitat, anés a plaça del Diamant, hi ha una pastisseria portuguesa meravellosa.
5: Sí.
4: Meravellosa.
0: Ah, sí, com es diu?
5: Casa Portuguesa.
11: Casa Portuguesa. Casa Portuguesa. Grans pastells.
5: Li recomanarem.
11: Pastells de Belén.
4: Sí, sí, que...
5: Però no...
4: Quan fa guàrdia ja va ser Bernardo. T'ha dit això...
3: Després també hi ha un local que es diu Pez Bruja per allà, que també ens agrada molt i també...
5: Ja no té la gràcia d'abans.
4: Un dia ens vam trobar amb la Danae. Aquells xoriços a la...
3: Xoriços?
4: Sí, uns xoriços que cremaven.
5: No, que era una discoteca, el
4: que parlàvem d'un restaurant portuguès. Com
5: sí, sí.
4: Sí, com
5: sí, ja sé quin dius. Hi havia un altre portuguès.
0: No, tu parlaves de la discoteca i el Toni del restaurant portuguès.
3: No, un bar de música en directe.
0: Ah, sí? Ah, sí. És com un karaoke. Ah, no, karaoke no. Tu pots cantar o no? Allà,
1: sí.
0: Pedro,
1: sí, tu canta el que vulguis,
3: sí.
1: Aleix.
3: Sí. Algú d'aquesta taula ha cantat.
11: S'està desviant una mica, us he de dir, el tema inicial.
4: Sobre Bernardo, jo, més enllà que vingui car, jo sóc una persona que no l'acabo de veure clara. Perquè és que al mig del camp ja funciona, ja tens prou. D'acord, al final, no sé, no tinc clar que sigui realment una prioritat. Al final, prefereixo anar obrint camí més per joves que no pas per...
11: O sigui, però prioritat no és, eh? És una oportunitat de mercat, gratis, el tio vol venir, és allò... Ostres, donades les circumstàncies...
3: Aquí el tema, Marta, és el contemplem. Serà capaç d'esperar al final, perquè clar. Aquesta operació només jo la veig a final del mercat, sí, de dir, sí. Escolta'm, ja tenim tot el que volíem cobert...
11: Tenim aquest espai...
3: Espai, et podem encabir tu... Sí, ara, jo crec que Bernardo Silva, aquestes alçades de la pel·lícula, no sé si està per esperar-se a l'última setmana d'agost...
5: sí que és veritat que ell ho ha dit públicament i potser és per aquest vincle, però per casualitats de la vida, una persona molt propera a ell que reconeix que ell sempre havia somiat jugar al Barça, però no és allò que diuen per quedar bé, no? Sinó que realment pel seu tipus de futbol i per la filosofia que hi ha
11: sempre,
5: aquí, creu que encaixaria molt bé, i sembla que sí, però és allò... Bé, però amb calçador tampoc cal, vull dir. És que no cal, però sobretot pel que generes als altres futbolistes del mig del camp. Ja, em porten aquest teu... Vull dir, no cal, confia en els que tens, que ho han fet de puta mare.
0: Va demanir, potser, amb el rol acceptat, sí. Si vingués amb el rol acceptat, de dir, val, vine a sumar, a jugar els minuts que et toquin...
5: Però, sí, però llavors li traurà minuts a Bernal, li traurà minuts a gent que els necessita.
1: És veritat també que fica en algun moment de la temporada, que ja ens deia la Marta que no ho veu, però que sí que ha reclamat lideratges.
0: Això
1: i que li ha faltat en aquest equip en alguns
0: jo
1: moments...
0: Jo anava a dins del vestidor.
1: La figura de Rafinha, la figura de Frenkie de Jong, és aquest jugador de 20 llargs, de 30 pocs, no? De dir, ostres, un tio que ha guanyat Premiers, un tio que està acostumat a competir, un tio que ha entrenat en Guardiola... Bueno, jo crec que si ve, a més, amb les ganes que vindrà, per tot el que estem dient, de les ganes que té jugar aquí... Bueno, a mi no, és veritat que pot ser que tapi... No sé si taparà molt la projecció, perquè no sé si estaria ja molts anys, no? Però... Ostres, un parell de temporades sí que el veig.
0: Sí, a mi m'agradaria. És més, quan es va lesionar Lamine Yamal, o ara o hi posaries a Gordon, que el tens fitxat, o jo preferiria que jugués Bernardo Silva, potser, sí, en algun partit gros. Vull dir que sí. Tens algun element més.
4: Sí, que, jo estic en una fase que ara ve d'integrisme de la Masia, de dir... o sigui, s'han d'invertir en jugadors realment que eleven al nivell, que siguin top, o sigui, és a dir, més enllà del preu que em sembla exagerat de Gordon, dius 25 anys, val, ho puc entendre, però si una cosa tens és el mig del camp, és nanos, que estan demanant pas. Llavors, si el tens, la temptació de fer un jugador amb tio experimentat, la tindrà, flic, sí, és normal. Tant, no sé, ja sé que Bernardo Silva és molt maco que un jugador com Bernardo Silva valori aquesta ciutat, valori aquest club, és molt bonic, però tu has de prioritzar el club i has de prioritzar els que venen. Llavors, no tinc molt clar realment...
3: Sí, això també és veritat.
4: Què acabarà donant? Sí, o sigui, sí, amb respecte a Bernardo Silva, i si ve, a mort amb ell, perquè ell vindrà encantat de ganes de sumar, eh? Però, des de fora... Crec que si al mig del camp que tenim tants jugadors que alguns d'ells han jugat poc i el que puja pel darrere, anem a mort a més.
0: Però t'eleva el nivell si sí, vols guanyar la Champions, si ens, de la plantilla.
3: Això que diu el Toni li passa a Flick amb De Jong, per exemple. A De Jong el posa doncs, per galons, també, per edat, per jerarquia... No, no és veritat.
0: Sí, sí. I no, no jo et canviaria Bernardo per De Jong.
3: Sí, clar, mateix, clar, jo també, però... Clar,
0: perquè també pot jugar a la base de la jugada, Bernardo, ho ha fet amb Guardiola. No pot
4: si marxés De Jong, potser valoraria amb més bons ulls l'arribada de Bernardo.
3: Clar, mira, això que acabes de dir...
4: De Jong fer un mundial espectacular amb l'Orange, no? De Jong sortint-se...
3: Jugar per la dreta, a mi, si marxa Rooney... però clar, què estaràs? El tindràs a Bernardo de suplent de Lamine?
0: Bueno...
3: Sí, però que estarà tot el dia allà assegudet i
0: jugant. Bueno, una temporada és molt llarga, hi ha moltes lesions, ho hem vist aquesta temporada,
11: sí, que...
0: i tu necessites tenir però, molt, bons, molt bon fons d'armari.
11: Té raó el Ferran, que sí.
3: Aquí, jo crec que aquí s'han d'ajuntar moltes coses. Sí. Que ell vulgui aquest rol ultrasecundari, que sigui... Sí que és veritat que pel vestidor del Barça crec que pot aportar aquest lideratge i aquest equilibri en partits importants, en moments importants, sobretot a la Champions, que és un tio que ja ha guanyat la Champions i que té molta experiència, pot aportar aquesta, com et diria, bueno, aquesta...
0: Sí, experiència, sí.
3: Sí, experiència, jerarquia.
0: La trajectòria que té,
3: I també aquest temple, que es diu en castellà, que no em surt en català ara, perdoneu, en moments en què es pot portar, en partits complicats, en eliminatòries, que un partit que no et fotin 4-0 en una primera part, coses d'aquestes que en
11: aquesta
3: moment necessites
11: serà
3: aquest
11: no,
3: tipus
11: sí,
3: de jugadors.
11: Sí.
3: Serà no, exacte, gràcies, Marta.
0: Bé.
3: I això Bernardo t'ho pot aportar. Ara, aquí s'han d'ajuntar tantes coses perquè financerament el Barça té altres prioritats i jo crec que Bernardo pot ser molt culer i tal, però si té 6 opcions sobre la taula amb cara i ulls, no crec que les deixi perdre per esperar el Barça l'última setmana amb el risc de quedar-te sense equip.
0: No és una prioritat per Flick, com ha dit la Marta, se l'hauria de convèncer. Si el Barça i Bernardo s'avenen a que aquesta oportunitat de mercat fructifiqui.
3: I però, crec que tampoc és una prioritat per Deco.
0: No, és simplement una oportunitat de mercat, que la tens allà sí. per dir, mira, guanyaríem experiència.
11: Està allà fins que hi sigui, fins que Bernardo Silva clar. digui, doncs mira, tu, al final fitxo per el Club X, perquè ja no m'espero més.
0: És així. Ara mateix l'objectiu número 1 és Julián Álvarez, i a veure què acaba passant en les pròximes setmanes, perquè l'Atlético, evidentment, no baixarà del burro, i a més el PSG s'ha posat pel mig i està disposat a pagar molts més diners que el Barça. Molt bé, així va el Mercato. Anthony Gordon, culer. Qui ens ho havia de dir, fa unes setmanes. Increïble, el primer fitxatge de la temporada 2026-2027.
3: Bueno, i ahir, tu diràs, si et diuen, escolta'm, demà uniràs amb Gordon perquè estarà fitxat.
0: No m'ho crec.
4: Donarà joc pel semàntex.
11: Jo no m'ho hagués
3: creu. Només tu hauries de creure...
0: No, ha estat un fitxatge d'Ampec, Flash Gordon, vull dir que...
11: Flash Gordon. Sí, sí.
4: Ara tota l'audiència que té menys de 30 anys dient, què?
5: No sabeu...
4: Flash, què?
1: Està passant per de canvi de tema, Toni. Perquè tu, Bernardo, ja que el veus tan amant de la Vila de Gràcia, el veus a l'Europa o no?
4: Depèn si l'Europa puja. Mira, diumenge, primer escenari contra el Celta Fortuna.
0: Celta Fortuna, Europa i Castilla, Sabadell.
4: Mort els filials.
0: Sí. Gràcies, Marta.
11: Bona nit a tots.
0: Vinga, demà dia Gordon, anem parlant a veure com va
11: la revisió Gordon, mèdica. Sí. Demà més.
1: Els has cremat tots.
0: Ja està, sí.
11: Flash Gordon, dia Gordon, bé. Els semàntics que no
0: conec. 11 i 42. Una pausa i ara sí, parlem d'Alexia Putellas, que avui ha jugat el seu últim partit amb la samarreta del Barça, igual que amb Apileón i Conavalla.
7: RAC 1. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British Punès.
13: Torna la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona.
14: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
13: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
14: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
13: Més info a mescotels.cat.
15: Fantàstic. La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Ràdio en directe.
17: Contingut a la carta.
16: Podcast.
17: El que vols, quan ho vols.
16: A l'aplicació de RAC1. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 3 quarts de 12, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, amb Joan Lluís García, Ferran Martínez, Toni Padilla, Danae Boronat i també per aquí la Clara Rodergas, que acaba de tornar de l'estadi Johan Cruyff. Hola, Clara.
1: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Avui, Alexia Putellas ha jugat els seus últims minuts amb la samarreta del Barça.
1: Arriba el moment que tothom estava esperant. Arriba a 10 minuts del final del partit. Arriba el moment del canvi d'Alexia Putellas. Es treu el braçalet de capitana. Tot l'estadi Johan Cruyff dempeus per acomiadar la futbolista, les jugadores del Barça i també les de la Reial Societat, que se situen preparant un passadís perquè Alexia pugui marxar. Primer abraçada amb Marta Torrejón, amb una persona que l'ha acompanyat sempre. Veiem també Joan Laporta dempeus, emocionat a la llotja, aplaudint Alexia, que torna als aplaudiments i fa una reverència. Fa la famosa, la icònica reverència Alexia Putellas.
0: I a partir d'aquí ha anat passant pel passadís, saludant a tothom, abraçada, se li escapava alguna llàgrima, s'ha fet un petó a l'escut i ha marxat. I així s'acaba la història perfecta, que ella mateixa deia ahir en el vídeo de comiat. Clara, realment ha estat una jornada emotiva avui també,
1: sí,
0: no? Per Mapi, per Ona Batlle, per moltes jugadores que també
1: jornada
0: marxen.
1: Jornada llarga, d'aquelles que recordaran avui les jugadores del Barça amb aquest acte primer al matí d'Alexia. Més emocionant i amb moltes més llàgrimes que les que hem viscut ara, que potser Alexis ha contingut una mica més, o el que comentàvem a la retransmissió amb el Jaume, que potser al matí s'ha buidat i a la tarda ha gaudit més, no?, del moment d'estar amb l'afició, d'haver dit ja tot el que havia de dir, d'haver fet aquest primer comiat, d'explicar els motius per quals ha marxat, etc. Victòria de segon cop de la Reial Societat, que és el de menys, el que importava era aquest comiat d'Alexia. No ha pogut marcar el gol 233, tot i que l'han buscat. Sí que ha assistit, i tant, en el 2-1. I també, com dius, aquest comiat d'Ona i Mapi, que malgrat encara no és oficial, però ja sabem que des de fa temps que marxaran, ho han fet oficials elles mateixes amb el canvi també avui de Pere Romeu, que les ha substituït en minuts diferents perquè poguessin tenir la seva ovació, el seu passadís. Mapi molt, molt, molt emocionada també, plorant moltíssim Mapi, Ona més somrient, però ha estat realment una jornada preciosa, les tres jugadores mantejades, les tres ovacionades amb la graderia, per tant, tres futbolistes importantíssimes que deixen el club.
0: Estava ple, pràcticament, el Johan Cruyff avui, amb 5.000 persones. Jo hi he estat, tu hi has estat, Danae, també, avui?
2: Sí.
0: I què? Què t'ha semblat?
2: Al matí a l'Spotify.
0: Molta calor al matí.
2: Ha sigut horrorós, la calor. Jo crec que no estic plorant perquè no puc perdre més líquid, no? És allò de...
0: T'havies deshidratat, ja.
2: De veritat que quedava maco, però no era gens saludable seguir l'acte, que ha sigut... maco, molt emotiu per l'Alexia, i és exactament això que diu la Clara. Ara, a la tarda, l'he vist molt serena. M'ha agradat, Clara, no sé si eres en aquest moment a Baja, a zona mixta, l'hem esperat, els periodistes, i l'hem aplaudida. Sí. Quan ha entrat, llavors ella s'ha aturat, i a donar-nos les gràcies. Nosaltres l'hem aplaudida.
0: Sense micros, ha vingut ella a xerrar de tu a tu, no, diguem?
2: Sí, sí, sí, a donar-nos les gràcies pel tracte que hem tingut sempre amb ella, per tot, vull dir, molt propera, molt natural, molt, molt normal.
0: I com l'heu vist, bé? Estava més tranquil·la.
2: Estava molt serena.
1: Molt tranquil·la, molt tranquil·la. De fet, ara, en aquell moment estava parlant Patrick Garro i hem hagut d'aturar la zona mixta perquè ha arribat Alexia, i evidentment quan Alexia parla se l'escolta i molt. Però sí, donant les gràcies perquè també nosaltres hem ajudat, no, els periodistes en aquests anys en el creixement d'aquest equip i del futbol practicat per dones, que també tinguin el ressò que mereix.
2: Jo l'he vist avui serena, com que ja ho ha dit tot el matí, no? S'ha obert bastant, doncs ara
1: en
2: la tarda...
1: Canal, com ha dit ella. No?
2: Sí, en canal tampoc tant, eh? Tampoc estat... Però per ella sí, coneixent-la i sabent com és de discreta, no? I de... Doncs això, d'algú que no... Que realment ell sempre ha dit que Puyol és el seu referent i que ella no volia donar titulars, igual que feia Carles Puyol, no? Que tot era futbol, futbol, futbol.
0: T'he de dir que ha fet millor de portaveu que Puyol, perquè quan agafava el micròfon era espectacular sentir-la.
2: No, és que, sens dubte.
3: Bueno, i no només futbolísticament. Amb moltes altres...
0: No, no, per això dic que futbolísticament sí, però que quan agafava el micròfon o sortia una roda de premsa deies, ostres, tu, quina portaveu té el Barça.
2: L'Alexia.
0: Sí, sí, sí. A diferència de Puyol, que potser perdia una mica davant del micròfon, no? Vull dir, sí, sí, per exemple.
2: Jo crec que és un dia molt trist a la història del Barça, igual de trist que aquell 5 d'agost del 2021, no? Quan Messi... del 2023?
0: Quan... No, 21.
2: Quan Messi... quan es fa oficial que Messi marxa, perquè són dues llegendes que hem de posar al mateix nivell, per mi ja triguen a fer-li una estàtua, a tots dos, evidentment, a tots dos, igual de grossa, igual de maca i igual de ben visible, i crec que de veritat, no, potser no som conscients del fi d'una era gloriosa que encapçalat ella i que és que sense Mapi, també, 9 anys al club, la primera futbolista espanyola per la que es va pagar un traspàs de 50.000 euros, que ara sembla...
0: Una broma.
2: Sí. Ona Batlle, que ha estat clau, molt clau, en els èxits dels últims anys. Quan, de veritat, com que a mi encara em mortifiquen, perquè fa 2 anys, quan vam guanyar la final de la Champions a Bilbao, vaig dir que no estava garantida la continuïtat d'aquest equip com l'enteníem. Crec que avui... o els propers dies, la gent entendrà per què ho dèiem. Ja, que no era jo sola la que
0: ho
2: dèiem.
0: Però com que venim de guanyar una Champions, hi ha certa calma, no?
2: Clar.
0: Com que queda Aitana, com que queda Patri, hi ha certa calma, no? Com que puja a Serra Jordi, jo crec que hi ha certa calma. És cert que en 2-3 anys, jo crec que el Barça, per inèrcia, té recorregut per estar entre les millors, després s'han de fer molt bé les coses. Jo crec que el Barça té encara 2-3 anys de marge. És més,
2: només ho sabrem amb els partits, però que el que està clar és que tu t'estàs debilitant és... tan clar com que l'aigua és transparent.
0: Depèn del que fitxin, no? En el lloc de Mapi o d'Ona.
2: No, no, és que no n'hi ha. O sigui, com elles, amb l'estil per jugar a l'estil Barça, no n'hi ha. Bé. Ni Alexia, ni Ones, ni Mapis. Perquè fa 2 anys també vull recordar que hi havia gent que ja matava Alexia Putellas després d'estar lesionada i van dir, no, perquè ja no tothom torna a estar al seu nivell, perquè ja no serà una futbolista decisiva. I aquesta temporada ha quedat claríssim. Opta una altra vegada a guanyar la pilota d'or, que ha estat fonamental en tots els èxits. I llavors, de veritat, crec que hem de fer la reflexió.
1: Sí. És que normalment crec que el millor jugador de la Champions acaba guanyant la pilota d'or sempre.
2: Sí, que l'Alexia va canviar de guanyar-la. I per mi, Cata Coll, és la principal rival d'Alexia, per mi.
3: O Payor.
1: Sí.
0: O Payor.
1: Són els noms.
2: Pots posar Patri, pots posar Payor. Però per mi ja Cata ja porta... Ja porta... 2 anys a un nivell estratosfèric i s'ho mereixeria, però costa amb les porteres.
0: Jo et diré que des del club intenten transmetre la tranquil·litat de dir, estem intentant fer bé les coses dintre dels nostres paràmetres, perquè el Barça el penalitza el fair play financer del masculí, el penalitza en el femení
2: però un moment, i en el bàsquet. És que estem parlant que avui el Barça s'ha gastat... És que clar...
0: 70 milions.
2: 70 milions amb algú que ho ha de demostrar tot, el futbol. Sí o no?
0: Sí.
2: I resulta que t'estan dient que no poden... donar continuïtat per un tema econòmic a jugadores consagrades que continuen al seu màxim nivell.
0: Aquí et vull posar un asterisc.
2: Ferran,
0: jo li vull posar un asterisc. Des del club t'expliquen que hi ha jugadores d'aquestes que marxen que potser el club li ha interessat que marxessin i que no les vol renovar perquè creuen que han arribat a un màxim nivell i que potser necessiten regenerar alguna posició del camp.
3: Però aquí
0: parlo, per exemple, de Mapi León. A Mapi León el club no li ha interessat anar lluny per renovar-la perquè creuen que ja està bé, ja ho ha fet tot i que volen un altre futbolista en aquesta posició. Ona Batlle...
2: El rendiment és indiscutible.
0: Sí, el que tu vulguis, però allà dins del club, valorant el que ha passat, diuen, bé, nosaltres volíem una altra cosa. Ona Batlle, t'expliquen que és ella qui vol marxar i que, per tant, el club no hi ha pogut fer res. I Alexia Putellas ha estat ella qui ha volgut marxar. Per molts motius, entre els quals, evidentment, segurament perquè el Barça no li oferia el contracte llarg que li oferiran al London City.
2: No podem dir, és ella la que ha volgut marxar. Algú té algun dubte, de veritat, eh?
0: Bueno, ella ho explica així.
2: Que si el Barça pogués garantir a Alexia Putellas unes condicions que ella, que tota la vida ho ha dit, que s'hagués volgut retirar el Barça, que no es retiraria aquí, de veritat... que ningú dubti això.
3: Llavors,
2: el que passa és que...
0: Doncs a mi m'agradaria que ho digués ella, perquè ella diu ahir, vull jugar al màxim nivell i crec que no puc jugar al màxim nivell. Ella diu ahir en un vídeo, crec que el Barça s'ha de jugar al màxim nivell i m'he buidat, crec que no puc arribar al màxim nivell.
2: No és veritat, ella no ha dit crec que no puc arribar al màxim nivell, això no ho ha dit.
0: És el que jo interpreto del vídeo.
3: No pot aguantar aquesta exigència, ho ha dit ella. Que no pot aguantar aquesta exigència.
0: Jo el vídeo ho vaig entendre així.
2: No parla de nivell futbolístic ni molt menys.
3: Aquesta exigència.
0: Jo ho vaig entendre així.
1: Sembrata no es pot defensar a mitges.
0: Això diu, no es pot defensar a mitges, m'he buidat.
2: Psicològica, no pas futbolística ni física, no fotem,
3: bueno,
2: eh?
3: I perquè porta 14 anys, diu. Perquè, evidentment, futbolística ningú posa en dubte perquè Alexia seguirà jugant a gran nivell, però diu que no pot més d'aguantar el que suposa jugar al Barça i porta 14 temporades aquí. Després, jo estic d'acord, i aquí hi ha una cosa que jo trenco una llança a favor d'Alexia. Hi ha una informació avui que he llegit de Gabriel Sanz a Mundo Deportivo, que ella diu que no ha volgut ni que ha demanat al Barça que no li faci l'oferta, que no, no volien ni l'oferta, que era una decisió que ja anava més enllà de l'econòmic. I jo pensava, legítimament i amb tot el seu dret, que Alexia
0: marxava
3: perquè li tenia ofertes millors econòmicament. Per tant, a mi aquí Alexia m'ha demostrat que no és un tema econòmic, que és un tema que, com dèieu en el vídeo, i ella ho explica
2: són
3: en primera persona...
2: Coses, hi ha molts factors, sí, sí. Això sí que és veritat. Sí.
3: Però ella,
2: i a mi avui
3: a mi
2: em dol
3: ella,
2: llegir gent
3: ella
2: que està dient se'n va per calés. És una... Per favor, un respecte.
1: No t'he pres ni la decisió d'on marxar.
2: Si no sap ni on va, exacte. No sap ni on va. Clar que té ofertes milionàries. I ja les va tenir fa dos anys al Paris Saint-Germain l'any passat i es va quedar aquí.
3: Estàs donant la raó amb això, llavors. Ella diu que s'ha buidat. Ho ha dit... És que pots repetir un altre cop la...
1: Aquesta setmana de les potes en
2: sé que dic. He estat allà. Sé que dic, el vídeo diu que s'ha buidat. Sí.
3: Ja està, o sigui, no és un tema... Jo pensava, amb tot el, insisteixo, amb tota la legitimitat, perquè aquí ho ha fet tot, i que si ara ella, que és una persona que porta des del 2012 i que el, pot encara fer un gran contracte, per edat i tot, però que no ha pogut gaudir fins als últims anys de la seva carrera, el boom econòmic del futbol femení, si vol fer més diners en llocs com Estats Units, que es paguen més calés, a la Premier, que es paguen més calés, escolta'm, s'ho ha guanyat. Però és que no és això. És que no és ni això. Per tant, a mi encara em trec més el barret amb Alexia Putellas perquè no és ni això.
0: Parlant de calés, ens queda un minut de públic. Parlant de calés, un moment, un segon, ara seguim, que és molt interessant.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: puc estalviar energia sense passar ni fred ni calor? I nosaltres respondríem que sí, que amb un bon sistema de climatització estalvies fins a un 50% d'energia. Atentament, l'heroi Merlin.
6: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
7: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
8: Les notes del nen, les obres a casa...
7: El manteniment del cotxe...
8: Ah, no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
10: Peugeot.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Vinga, ara sí, va, que ja anem fins al final de la tertúlia sense publicitat. Què volíeu dir, Joan Lluís, Toni, que estàveu aquí sentint el Ferran
1: sí,
0: i la Danae?
1: Sí, no, no, jo en aquest sentit, clar, abans la Danae deia de que és un dia tan trist com el de Messi. Jo crec que és un dia trist, però per mi Messi va ser un trauma perquè va ser violent. Jo aquí veig, en el fons, un comiat bonic.
2: Sí.
1: Llavors, en el final, òbviament que en els darrers anys han hagut tensions. Òbviament, però al final totes les parts han aconseguit que tinguem aquesta imatge que volíem d'un comiat que ha anat bé i que fins i tot el dia de la festa amb els Figaflowers tothom estava content, no? Llavors, al final crec que busquem sempre molts cops resumim un titular i fa molt de mal que hi hagi gent dient, intentant resumir-lo a Alexia dient que és una qüestió de diners. És tan injust que li diguin això a Alexia Putellas, tan injust, que s'ha guanyat el dret a fer el que vulgui, però és que és el que dèiem ara, que no és només això. Llavors, al final d'aquí, el Barça, òbviament, com a club que negocia, és aquella situació incòmoda de que tu saps que és un actiu, saps que és bandera i que l'has de cuidar, però també és cert que si en algun moment ja diu marxa, penses, comença a fer els números i dius, hòstia, doncs econòmicament també em va bé. És a dir, no crec que el Barça l'hagi volgut hagi celebrat que marxi, però un cop veuen que decideix marxar, dius, hòstia, doncs fas números i a partir d'aquí, doncs, economia pura i dura. Jo celebro que no sé, jo els que ho seguia un mes us escoltava i a mi em feia por de que no la poguéssim acomiadar bé. A mi això em feia molta por.
3: Yeah, yeah.
2: Sí, sí.
1: I el comiat, i el dia, de veritat, el dia que van començar a cantar, la Marina està morant els Figaflowers, abans de l'espectacle de Rafael Juste, que encara no m'he recuperat d'aquest espectacle de Rafael Juste, i vaig veure que s'abraçaven la porta i l'Alexia, i començaven a cantar i ballar allà, tu, l'èxit dels Figaflowers.
4: Perquè l'Alexia és una dona de club, és una...
1: Sí,
4: és
1: que, però si haguessin acabat molt malament, no ho haurien fet.
4: Evidentment que
1: per tant,
4: no.
1: Vaig dir, vale, passi el que passi,
3: amb segons quines companyes...
1: No tindrem un trauma. Podem tenir un comiat, sí, un comiat trist.
4: Mira, jo el que crec és que des de fa 2 anys, el que ella mai hagués volgut, el que ella mai s'havia imaginat que hauria de marxar del Barça, des de fa 2 anys s'ha anat mentalitzant de què és el que havia de fer. De que les circumstàncies i tot el que passava dins el club en el seu interior, l'abocava a haver de marxar sense voler. Perquè, la veritat, és que només cal que repasseu declaracions de fa, doncs, més de 2 anys enrere, i ella sempre pensava que seria no One Club Women, perquè ha estat d'altres equips, no? El Sabadell, el Llevant, però sí que es retiraria al Barça. Ella era el seu somni de joveneta, però des de fa 2 anys ha anat, doncs això, canviant l'opinió, dient, hauré de marxar i jo seguiré jugant a futbol i no em retiraré.
1: Però no creus que també ha canviat el món del futbol global?
0: No, és que jo crec que va lligat amb el canvi del futbol global i que hi ha molts més calés.
1: El que dius, Danae, és una part de la història, perquè també aquests 2 anys ha canviat el boom del futbol nord-americà, l'entrada de grups inversors, és a dir, que han canviat moltes coses, no només...
3: I la relació que tenia Alexia amb el club, també... Perquè la renovació fa 2-3 anys, no?
1: És 2024.
0: 2 anys que fa el 2 mesos.
3: Va ser una renovació molt tensa fins al punt que amb això que diu la Danae, que sí que et compro aquesta part de Danae, ella contracta una part, una empresa d'imatge i comunicació de primer nivell mundial, que és la que porta Messi, de fet, perquè ella ja veu que aquí hi ha un pols que haurà de fer... Hi ha una estira i arronsa molt bèstia amb el club.
0: Que ho ha de fer amb gent més professional.
3: I que ella no, ho ha de fer amb gent professional perquè aquí li va la seva imatge i la seva possible sortida del club. I ella diu, bueno, si jo he de sortir d'aquí o no he de seguir aquí, com a mínim, que no em deixin, que no em passi el que li va passar a Messi precisament.
4: A Messi
3: precisament. O, però, bueno, o que vull sortir bé i vull tenir arguments amb gent professional. I s'intenta envoltar també... ella ja té una agència de representació molt potent, que és YouFirst, i després també amb aquesta empresa de comunicació que és Unique Sports. A partir d'aquí, ella...
4: Però per cert, el Gordon és de Unique, també.
3: Sí. No, és un altre Unique. És una Unique Comunicació i aquest... No, perdó, Unique FC és l'empresa de comunicació i imatge i Unique Sports és l'empresa de representació.
0: Bueno,
3: són dos
4: empreses
3: diferents.
4: Si no, està ben
3: assessorat. I en aquell moment ella ja ha començat treballant tot això, però després, en aquests 2 anys, la seva relació, tant amb Xavi Puig i sobretot també amb el president Laporta, ha canviat... Bueno, s'ha suavitzat fins al punt de que hem vist tots com ha acabat.
4: Repeteixo, perquè ella és una dona de club, culer fins al moll de l'os, i que mai anirà ni criticarà ni dirà res públicament que pugui embrutar aquest sentiment que ella té. I això crec que és de lluar moltíssim, també.
2: Vale, jo, en tot cas, ho veig bastant com el Toni, de dir, me n'alegro que hagi acabat, aparentment, encara que sigui a portes en fora, tot bé, i que l'homenatge se l'hagi pogut fer en vida, perquè ens entenguem, i que hagi estat un homenatge així de maco com ha estat el d'aquest matí, que la gent s'hagi pogut acomiadar. És a dir, que vaja, jo crec que al final és positiu. També és veritat que el Barça, vull dir, el futbol femení entra en una nova dimensió, ja està entrant.
0: No amb el Real Madrid, ha estat amb el
2: Barça. Aquí és on anava. No deia per això, però sí que el futbol femení a nivell global és això, i aquestes inversions que estan havent-hi al darrere, veurem cap on va tot això. I en tot cas, també és veritat que el Barça, quan mira al costat, no hi veu ningú. És a dir...
0: a la Lliga EFA,
2: mira la Lliga EFA... No hi ha ni Déu, no hi ha una aposta ferma de cap equip. Els estaments de la Lliga Espanyola no hi creuen. Parlem del tema del fair play financer, per exemple, no? És a dir, que a Anglaterra doncs, van fora de comptabilitzar el fair play amb els masculins, no? I hi ha molts factors que el Barça està sol, va contracorrent. Està en un estat, en una lliga, en un país que va absolutament a contracorrent del que està passant en aquest estat, en aquesta lliga i aquest país. Llavors, són tot pals a les rodes en un món que cada cop serà més complicat i veurem si aquesta excel·lència esportiva de Barça la pot sostenir al llarg del temps, perquè sí. Crec que serà molt complicat.
0: Ja, l'altre dia no sé qui ho deia, no sé si ho vam explicar aquí a la tertúlia o va ser a Oslo comentant-ho amb companys i companyes periodistes, Clara Tocallerats, que ho puc explicar perquè és una realitat, no? Que quan es troben a la selecció espanyola femenina, doncs moltes de les jugadores que han anat marxant els últims anys cap a Anglaterra, posa-li Mariona Caldentei, Jana Fernández, està
4: allà també. Sí, sí. Que és on probablement vagi l'Alexia.
0: Alexia i Mapi León poden acabar allà a l'equip de Michel Kang. Doncs que a vegades quan es troben a la selecció espanyola, doncs els diuen, escolta, això d'aquí és brutal, eh? Això d'aquí, camps plens, una rivalitat espectacular, 5 o 6 equips amb el

0: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
1: Club, més que un club, no? Ho estàs perdent, això, també, hòstia. O sigui, vull dir que per mi això transcendeix que el club està millor o pitjor econòmicament, però si és que estàs deixant marxar molt més que una futbolista.
2: Jo si acaba tornant un cop es retiri, crec que es minimitzarà això amb el temps. Ara sí, entenc el que vols dir.
1: Queda
2: ara.
1: Bastant, perquè es retiri. Queda,
3: o sigui, jo no recordo...
2: Que deuen quedar 5-6 anys perquè es retiri, 37, 38...
3: Jo no recordo un líder, una líder, al Barça, com Alexia Putellas. O sigui, la foto per mi d'avui...
4: Uah, increïble, les trofeus.
3: No, quina? És l'abraçada.
4: Oh, sí.
3: L'abraçada d'ella
2: amb
3: les companyes.
2: Ah, val.
3: Al final de l'acte hi ha hagut ella...
1: Ara l'estadi ho han tornat a fer. Sí.
3: Molt
1: emocionant.
3: Ha sigut molt emocionant. Mira, és que se'm posa la pell de gallina. O sigui, ella ha anat totes les companyes una a una com a abraçar-la i mica en mica...
1: I les rivals, el respecte que té...
4: És increïble, sí, és exemplar.
3: Però avui a l'acte del Camp Nou ha sigut aquesta abraçada que semblava que al final, com perquè la gent ho entengui, una pinya de castellers, tots al voltant d'Alexia, com ella al mig, com que era l'eix i el pal de paller d'aquest equip.
1: Hi ha molts pocs esportistes molt simbòlic, que generin aquesta unanimitat.
3: Molt simbòlic del que és el lideratge. I el lideratge és molt important en un equip, eh? Més enllà de que jugui...
5: Però clar, un esportista així, jo entenc que tinc la temptació d'anar a una lliga com l'anglesa.
1: Però tu has de tenir la manera de que el que més que no la satisfagui sigui quedar-se aquí, amb tu. Sí. Tu has de trobar aquesta manera.
5: Sí. És que, una cosa, aquí el nom que no està sortint és el d'Aitana. És a dir, si tu tens Aitana, que ja t'han guanyat per dos d'or... potser no és tan dolorós que marxa.
2: No, i Clara Serra Jordi, que et pot substituir,
5: ja, però Clara és genial.
1: Però tu ara ja marxes al futbol. Baixem al terreny de joc. Va. En tornes al futbol. No,
5: jo parlo
1: d'Aitana.
3: Sí, ella parla
1: d'algú molt més gran.
5: Però Aitana, quan parles, també sap parlar.
2: Com a portaveu. Sí, no és el mateix que Alexia per mi, però sí.
5: Però o sigui, quan ha guanyat la pilota d'or, sembla en detall. Ha tingut el Sant Suárez a parlar en català allà.
2: No, i quan fa unes entrevistes
5: és
2: brutal.
5: Parlar, també parla. És a dir, si m'ha marxat Alexis, estic d'acord que ha marxat la Cobert Camí, la reina, la pionera, i fa mal. Però al final segueixes tenint una jugadora que potser si tot va bé i no té lesions, potser els propers anys serà la que guanyarà les pilotes d'or. Això també el club ho sap.
3: Sí, però el paper que té Alexis al vestidor, Toni,
1: seria més important. Potser jo ho sento, haurien, però jo les vull totes.
5: Però potser sense Aitana sí que haurien dit que no marxi l'Alexia.
3: Però el paper al vestidor, el pes que té Alexia amb les companyes...
5: Però Aitana ha de fer un pas endavant.
3: I
5: algunes marxen, arribaran de noves, i Aitana ha de fer un pas endavant.
3: A mi hi ha dos jugadores que aquest any, ara que parlava la Danae de com solucionar la sortida d'Alexia i de
2: Mapi.
3: Per mi hi ha dues jugadores que aquest any desgraciadament no han pogut jugar per lesió, que són Laia Alexandri i Aitana, que l'any que ve hauran d'ocupar aquests espais elles. O sigui que els dos fitxatges top, perquè són dos jugadors internacionals i de primeríssim nivell, ja els tens. Després, sí que és veritat que a mi el lateral dret és la posició que més difícil trobo perquè estem parlant de la millor lateral del món.
2: Una balla, sí.
3: O sigui, jo vaig estar a Valdebebas a l'anada o a la tornada?
2: A l'anada de quarts.
4: A l'anada de quarts, sí, el 2-6.
3: O sigui, el 2-6.
1: No, la superioritat.
3: O sigui, el partit que fa Ona Batlle. És veritat que la final no va estar especialment bé, perquè va estar molt pendent de Brand i li va tapar molt. Però el partit que fa Ona Batlle a Valdebebas... És a dir, quina ràbia que marxi, perquè és un tema ja més personal d'ella que futbolístic o professional. Però dius, hòstia, perquè és molt difícil de... Alexia, sí, és veritat que, bueno, en Patri, Aitana... Bueno, és que el Barça ha guanyat sense Alexia. El Barça ha guanyat sense Aitana. Sabeu? Vull dir, el Barça pot seguir guanyant...
2: Escolta, i que jo vaig
1: veure... No, és que això és que l'èxit aquest és col·lectiu,
3: sí,
1: ho tenim
3: absolut,
1: claríssim,
3: absolut.
1: Ho tenim claríssim.
3: Sí, però que...
2: Jo vaig veure Clara Serra Jordi, nen, i vaig al·lucinar l'altre dia.
1: És impressionant.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: És una jugadora que té 10 anys.
1: Sí, però de veritat,
3: o mires a Aixa,
1: totes,
3: per exemple, que pot jugar de central.
2: Sabadellenca, gran jugadora, Aixa Càmera.
3: De central aquest any.
1: Que totes les joves, totes, fins
2: tot
1: Aitana... Vaig
2: el seu pare, Oslo, Aixa Càmera, Sabadellenc també.
1: Totes veuen i gaudeixen del que ha aconseguit Alexia. I, evidentment, parlo ja de la lluita fora.

0: del terreny de joc amb la Federació Espanyola de Futbol i una denúncia pública.
1: Això em referia
0: per avançar en els drets de les dones esportistes aquí i arreu. I això és Alèxia, ho sento molt, Alèxia, i poc més.
1: Paredes.
0: Sense fer massa soroll, i de la mà d'Irene Paredes, però no hi ha aquest lideratge, no hi és. Ho sento molt, les altres, no hi és. Aquest tipus de lideratge, com a mínim fins ara, no han estat
2: hauran
0: al nivell d'Alèxia Botella.
3: Hauran de fer un pas
2: endavant. D'acord, però hauran de demostrar-ho, fer una llei de vida, no? D'alguna forma. El que em refereixo és que sí, jo veig que hi ha un relleu i una continuïtat. Sempre jugadores de la Masia.
0: Llavors, a nivell de futbol, sí.
2: Sí, clar, que al final és un equip de futbol. Però Aitana, crec que per personalitat...
0: No, però el Barça és més que un club, no?
2: Sí,
0: en teoria.
2: Aitana, sí, sí. Per no història familiar i moltes coses, pot fer el pas.
1: Sí, Toni, però tornem al simbolisme d'aquella imatge de l'abraçada. O sigui, aquella imatge de l'abraçada final, d'ell al mig i tot al voltant, o sigui, t'està dient que aquella tia...
0: És la unitat.
1: És l'eix de l'equip. És, tot gira envoltant, o sigui, el camp...
2: S'ha guanyat sense ella.
1: Sí, sí, jo no dic el camp, sí, sí, absolutament. Sí, però ella estava al vestidor.
0: Sí, fent una feina bàsica.
1: I ella avui,
4: mira, és cert
1: quan s'acomiada, diu, em seguiran tenint, sí, però ja no serà
4: mira,
1: allà.
4: Sobre això, Ferran, parlava amb una persona que ha estat durant molts anys al Barça i em deia, diu, futbolísticament, el Barça podrà fer-ho bé si fitxa alguna coseta i amb el que puja del planter, però el que esperes en el dia a dia, que això no ho veieu els periodistes ni ho veu l'afició, en el dia a dia del vestidor aquí es perdrà, sense Alèxia.
0: Però, és una mica el que estem dient vosaltres. De veritat, com a club perds una icona, una imatge, una marca, un referent mundial de moltes coses. La veritat és que si ets més que un club és per personalitats com aquestes. Per Johan Cruyff, no sé si n'hi ha gaires altres que estiguin en aquest nivell.
4: Pep.
0: I Pep Guardiola.
2: Que són gent que també va marxar.
0: Mm. I poc més. Mm. No, a Cruyff el van fotre fora, pobre.
2: I el Pep també.
4: Sí, el Pep també el van empènyer.
2: Va ser molt més traumàtic amb Alèxia. No. Els van fer fora de mala manera.
0: Bueno, molt més traumàtic.
2: L'Alèxia, com a mínim, ha tingut un comiat bonic.
4: Sí, i la sensació...
0: Però repeteixo, perquè
2: mira el de
0: ella,
2: Messi, mira el de Johan,
0: ella
2: mira el
0: hi posa molt de la seva part.
2: Clar,
0: ella hi posa
2: Cummins,
0: molt.
2: La gent que ha sortit per la força darrere.
0: Ella ha deixat l'ego bastant de costat.
4: Anem a sentir-la.
1: Però això també com a club, perdona, és ja també que n'estem aprenent, o n'està aprenent el Barça, a acomiadar a grans mites. Mm. Sí, mica en mica...
4: Poc a poc.
1: Acostat,
5: quan es pot,
1: acostat,
5: no?
1: Però,
5: quan es pot,
1: però avui el comiat des de que... A mi també, que periodísticament, no, sembla, però que ell ho ha anunciat, de fet, ell avui també ho ha agraït als mitjans de comunicació, que diu que alguns ja ho sabien i que no, que han guardat el secret. De fet, a més, amb l'acte que hi ha hagut avui i el vídeo i tot, hi havia molta gent implicada i és difícil que en un club com el Barça sí, no es filtri això. Doncs s'ha guardat. Ha pogut dir-ho ella, que per això també és molt, molt maco per ella, ha sigut molt important per ella, i després... Ostres, tot el que s'ha mogut i com s'ha fet...
4: T'ha agradat, eh? Vale. Sí, anem a sentir-la, vinga, Clara, a veure. Primer sí, a la tarda.
6: Escoltar reaccions d'aquest últim partit d'Alèxia. Comencem amb la capitana, que en declaracions a 3CAT ha dit que estava esgotada, però feliç.
7: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí, també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
6: Crec que la Dana i jo estem igual, també. Sí, sí. Amb el mal al cap de la calor, del sol, i esgotada, i feliç de tantes hores treballant.
0: Molts companys, els càmeres jo estava i els gràfics, havien d'estar al sol.
5: Ja he patit per Xavi Llorenç.
4: Sí, també.
6: És que tothom...
5: M'entens, perquè...
0: Sí, perquè és una persona gran i, evidentment...
5: No,
0: ai, la calva també.
5: Perquè l'entenc, sí, sí, petit sí, jo, ja i aquella solana allà baix... Vull dir,
2: aquest problema tu no el tens, però jo, Lluís i jo... Sí,
4: crema solar com Pep Guardiola. Que
6: s'han repartit crema solar.
4: Es va fotre un ruix de crema de rua.
6: S'han repartit crema solar.
4: Així m'agrada.
6: Un altre tall d'Alèxia. Al partit, quan ha acabat el partit i ha anat a mirar el vídeo famós que va publicar les xarxes al marcador, hi havia una pancarta a la zona de la grada d'animació on s'hi podia llegir les llegendes no marxen mai, gràcies per tant, una imatge que Alèxia s'ha quedat observant i preguntada per aquesta pancarta i dit això de Son.
7: Quiere decir que una parte de mí muy, muy grande una parte muy grande de mí se va a quedar aquí para siempre creo que la historia es perfecta por eso también, porque hay un final y creo que ha salido todo redondo con esa cuarta Champions en Oslo y ha salido todo Como podía imaginar, si es que se puede imaginar un final en el club de tu vida.
6: I de la protagonista, la futbolista que marxa, els que hauran de patir la seva absència, per començar, el tècnic Pere Romeu ho ha dit això quan li hem preguntat què significava l'èxit pel Barça.
3: És tot tan figura i icona mundial de l'esport i agenda absoluta del barcelonisme, lideratge, capitania portada a les mil meravelles, capacitat d'adaptació a mil situacions, elegància, classe, transparència. La trobarem molt i molt i molt a faltar, però cadascú pren el seu camí i li desitjo el major dels èxits perquè per mi ha sigut un autèntic plaer.
4: Però quins elogis tu,
6: del Pere Romeu. Sí, sí, sí. I és una mixta, dues companyes i amigues, sobretot. Primer, Patrick Guijarro.
8: Que está feliz, nosotras también, por cómo ha sido todo. Porque es verdad que a veces no eliges cómo acaba y incluso, aunque lo elijas, a veces no sale como una querría, pero creo que, evidentemente, como se merece, ella creo que se va vacía, pero a la vez llena por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos ha dado.
6: I després, Paredes, que ha explicat una mica quin és aquest llegat que deixa Alexia.
9: Es que es irrepetible, es algo único, el camino que ha hecho, que nos ha marcado, a la vista está hace 14 años donde, a qué equipo llegó y lo que es hoy el Barça, a nivel de club, a nivel de sociedad, todos vosotros hace 14 años tampoco estáis aquí, entonces yo creo que es muy difícil describir todo lo que ha generado Alexia, ella sola, evidentemente rodeada de gente, pero bueno, ha sido punta de lanza y hay que agradecer.
6: Alexia és el protagonista i ara seguirem parlant d'ella i escoltarem més declaracions, però avui també hem vist aquest comiat de Mapi i Dona, això ha dit Pere Romeu.
3: Dues jugadores importantíssimes, si anem a individualitzar Mapi, una central molt, molt concreta, molt específica, molt difícil de trobar, amb tanta agressivitat defensiva, jugadora que evidentment trobarem molt a faltar, estic convençut que portarem centrals per intentar seguir tenint una línia defensiva referent. I respecte a la Ona, velocitat, energia, bona defensa d'un contra un, futbolista de primeríssim nivell.
6: Irene Paredes, conscient que són baixes sensibles, aquestes tres baixes, però reivindicant que l'equip ja se n'ha sortit abans.
9: En el pasado también hemos tenido bajas sensibles, durante la temporada hemos tenido bajas muy sensibles, la de Laia, la de Aitana, y el equipo sigue tirando adelante. Evidentemente tiene que venir gente que nos refuerce el equipo, porque si hay gente que se va tiene que venir, pero bueno, es parte del deporte, la gente se va, habrá gente que venga, y lo que decimos siempre, el Barça no pierde la manera de jugar, no pierde su espíritu, las que nos quedamos, hacemos un equipo muy bueno, muy competitivo, y a tirar adelante.
4: Doncs sí, això només ho sabrem la temporada vinent, a veure com queda l'equip, després de les marxes, sortides, fitxatges, renovacions i què fa esportivament parlant a partir de la temporada vinent. El temps només dirà què passa post-Alexia. Per cert, Pere Romeu, ara el sentíem, no ha renovat, a veure què passa amb el seu cas, i Salma Parayuelo no ha renovat, a veure què passa amb el seu cas.
0: Li ha tirat un capote, com es diria en castellà, a Alexia, a l'acte
4: sí,
0: del matí, perquè
4: més lògic, sí.
0: El millor entrenador que podem tenir.
6: Sí, i
4: el més lògic és que segueixi. Però
6: i Romeu a sala de premsa ha tornat a dir el que ja va dir els de fa uns dies, que van a la mateixa línia, ell i club, i que per tant... I Pere Romeu para de la temporada vinent com si hi fos, saps? En temporada...
1: Està bastant encarrilat.
4: Falta Salma, a veure què passa amb Salma
0: sí.
4: Parayuelo.
0: Sí. Sí. Sí, un altre futbolista que té molt de mercat
6: sí.
0: I en aquest cas no seria un drama, però és un futbolista important també.
4: Sí, sí, sí, va ser titular a la final de la Champions.
6: Dos gols.
4: I va fer dos gols, sí.
5: I decisiva, vaja.
4: Sí, per mi de menys a més, no? Sí. Perquè la primera part no va estar molt encertada, però després és cert que va aprofitar les seves virtuts.
6: Una assistència i dos gols.
4: Sí, sí, les seves virtuts les va aprofitar la velocitat, el xut, no? Ho va aprofitar a la perfecció a la segona part. Molt bé, doncs a veure què passa sense Alexia Putellas. I a veure on va. Aquí a RAC1 també, mira, és que a més el 4 de maig... El dilluns 4 de maig...
5: Va ser aquella, també.
4: Vam obrir amb... Mira, anem a explicar el que sabem sobre el futur d'Alexia i de cop i volta el Pintarell em diu, sí, tinc sí. El nom. I va entrar i va dir, Gordon. I dic, hòstia, Gordon, el futur d'Alexia. I el dilluns 4 de maig ho vam explicar tot. No, aquell dia vam intentar emmarcar i requadrar les sensacions que ens havien transmès que tenia Alexia.
6: Clar, va ser després de les llàgrimes a...
4: va ser just l'endemà del 3 de maig, que va ser el diumenge que juga al Camp Nou contra el Bayern, que ella plora. Mm. Llavors vam intentar saber què passava i vam intentar explicar el que ha acabat passant. Doncs que això, que s'havia buidat una mica, que creia que no, que volia estar al màxim nivell i que pujaven amb força per sota i no volia ser un tap per la Masia, que a més, doncs, potser el projecte no l'acaba de convèncer de cara al futur, perquè veu que el Barça s'està estancant econòmicament perquè el penalitza el fair play masculí i la Lliga F no és competitiva i el club no pot anar més enllà.

0: del que li ofereixen, perquè té ganes de provar una nova aventura. Bé, hi havia un batibull de coses que vam intentar explicar, que jo crec que ella ha transmès.
1: Aquell dia també va ser. Sí, i crec que el mateix dia, el Basté al matí, també...
0: També ho deixa caure. Basté ja ho deixa caure i li donem algun detall més a la nit, però sí, va ser així, s'acaba confirmant.
2: La proposta del London City, que és la que fa...
0: Això, i aquell dia vam dir, té 3 anys del London City. Sí,
2: fa molts mesos que la té. Estic veient, això, molta ràbia per si Alexia decideix anar al London City,
1: que ja anava
2: a dir un disbarat, però pot anar on li surti d'allà. És a dir, s'ha guanyat el dret d'anar on vulgui. L'únic que no se li podria perdonar és anar al Madrid, però com que evidentment això no passarà... És a dir, ara resulta que Michelle Kang és el dimoni i que Alexia no podria anar a jugar ni al Washington Spirits, ni a l'Olympique de Lió, ni al London City. Sincerament, de veritat, ens en vagu l'enteniment.
0: No, pot anar on vulgui.
2: O sigui,
0: a més, el London City és el setè de la Premier anglesa, vull dir que no seria rival.
1: És evident que ella pot anar on vulgui, però sent Alexia, amb l'icona també futbolística i esportiva que és a nivell mundial, si té una bona oferta als Estats Units, jo no ho pensava.
2: No, perquè les bones, els Estats Units, venen cap a Europa. La Lliga dels Estats Units ja no és el que era fa 10 anys, que era la referència.
1: Sí,
2: i llavors, a nivell competitiu...
1: No estarà tan exigida futbolísticament...
2: Seria anar més allà a seguir fent marca, però no tant a nivell competir. I ella vol seguir competint.
0: Però escolta'm, anar un any o dos al London City i intentar classificar-los per primer cop a la història per la Champions, que no ho han fet mai, i després...
2: Això seria fer-se un Maradona, agafar i ella en un club menor, perquè ho és, el London City encara, per molts quartos que digui, és agafar ella i dir, ara jo us posaré al top.
0: Però després es pot moure dintre del conglomerat i d'aquí 2 anys anar-se'n al Washington Spirit dels Estats Units i, escolta, la seva marca global de Nike, que també ho hem de comptar-ho això,
1: clar, que
0: Nike
1: imaginar,
0: vol obrir mercat a Anglaterra amb l'Alexia i ho pot obrir mercat als Estats Units amb l'Alexia, imagina't. Ja el té, però...
3: Aquesta gent era una segona, l'any passat, al final, que ja que va haver l'inversió i el dia que puja, no, Michelle Kang va sortir ja a celebrar com si fos hagués jugat, no? Però al final és normal que el que és el London City, tot i que la base és un equip més antic, necessiten crear una marca, perquè allà l'aposta dels equips que tenen secció masculina sí que és certa. Llavors, tu veus quan juga l'Arsenal a Londres, que molta gent es mou, sobretot per veure l'Arsenal, també el Chelsea, també el West Ham, altres equips.
0: El City ha guanyat la Lliga, el City.
3: Clar, jo parlava de Londres, ara.
0: Ah, perdona.
3: Clar, dins de la City tu veus això. Llavors, com et marques? Com crees un espai allà? Doncs al final, si tens una Alexia, pots aconseguir treure gent d'alguna forma que pugui omplir les graderies, al camp on juguen és llunyà, relativament petit, però han de crear una marca. Llavors, mira, tu que des del City, saben molt les distàncies, perquè el City és un club centenari que havia guanyat lligues i tenia títols europeus als anys 50, quan el City cau i està a segona o tercera divisió, al final primer va haver un tailandès, però quan arriben els diners àrabs, diuen, hem de construir una marca. I van a buscar Guardiola, perquè són rics amb bon gust.
2: Mira, això em sorprèn que no vagin a per Alexia, perquè veient la ciutat esportiva que li han fet el femení...
3: Què fa Michelle Kang? El mateix, hem de construir una identitat pel nou club, jo tinc bon gust i tinc calés, vaig a buscar Alexia, és a dir, van a buscar Barcelona on hi ha qualitat.
2: Llavors, no la podem culpar
3: per tenir bon gust aquesta dona.
2: Hi hagués molts més multimilionaris i multimilionàries que anessin apostant per l'esport femení, tant de bo, llavors ara no podem demonitzar Michelle Kang, de veritat.
1: Potser no hi va sola.
2: És que la gent li agafa unes dèries...
0: Mapi León té molts homes.
1: Mapi León, Engen també pot ser que vagi a Londres.
2: I allà hi ha la Jana, que tenen molt bona relació amb l'Alexia Putellas, vull dir que també pot ser un factor.
1: Potser hi ha 4 ex-culers allà jugant.
3: Si vam saber rebre Guardiola quan entrenava al City o al Bayern amb normalitat i aquell dia els volies guanyar i després deies, ets un dels nostres, estem eternament agraïts. Si l'Alexia algun dia torna amb la samarreta al London City o qui sigui, hem de fer exactament el mateix. Durant 90 minuts es xiula quan té la pilota i llavors ovació perquè és un dels noms històrics que ha fet la història d'aquest club.
2: S'ha guanyat el dret a decidir.
0: A fer el que vulgui, clar que sí. Diumenge hi ha l'última jornada de la Lliga F. Alexia no anirà cap a Madrid perquè el partit és un Madrid Club de Futbol Barça i Alexia ja no jugarà ni viatjarà a Madrid. Avui s'ha acomiadat del Barça. I dilluns es concentren amb la selecció espanyola. Tenen 2 partits de classificació, una a Mallorca, a Somoix, i l'altra a Islàndia. I a partir d'aquí, vacances. I ja decidirà el seu futur durant les vacances Alexia Putellas. Bé, anem a sentir un resum del que ha passat aquest matí. Aquest matí, a veure, per fer-nos una idea com a resum, era un escenari a la gespa, Marta Torné presentant, no?
4: Sí.
0: I llavors, Alexia, i qui ha anat passant allà? Xavi Llorenç
4: i
0: Vicky López.
4: Sí. I un vídeo, a més... Sí, i Rafa Juste, que no se'n perd ni una.
0: Ha cantat?
4: No, però ha fet una anàlisi musical de Magnòlies, sí, un comentari musical molt interessant.
0: Sí?
4: Sí, de les pollades.
3: El personatge està començant a agafar molta personalitat.
4: No, i a la Marcelàs, el trobarà falta avui.
0: M'està agradant Rafa Juste.
3: La Marta Torné... que no el fitxi per Eufòria, per anar allà amb el Nico Núñez, saps? Ara torné a la Juste presentant a Eufòria,
5: la Champions femenina que arrenca aquí al Tuiràs, la crítica gastronòmica que va fer del sopar de la UEFA.
0: Un clínic, aquell, del
5: sopar
0: de la UEFA.
5: Amb l'espàrrec, estava indignat. Fotut
0: un espàrrec, que era un fil.
1: Els va obrir un canal.
5: I un peix, que no sé si l'han tret un riu, o no sé quin riu l'han tret, aquest peix.
1: No, si del riu o del mar, no sé si del riu o del mar.
5: I que combina amb diumenge, que va passar diumenge a la tarda, Avinguda Maria Cristina.
2: És a dir, que ja el dia que torni, que la porta sigui proclamat, podreu fer best moments ja.
4: Sí, totalment.
2: I serà estel·lar.
4: També hi ha hagut un vídeo amb Melanie Serrano, Virginia Torrecilla, crec que també Vicky Losada, si no per la memòria, també jugadors del Barça.
2: Excompanyes del principi.
4: Sí, companyes actuals, com Patri, Torrejón, Graham Hansen, i jugadors del Barça actual, com Pedri, Rafinha, etc.
2: Molt sorprenent, deixa'm dir, perquè abans comentàvem el Ferran, que comparteix agència de comunicació amb Leo Messi, i jo dic, estàvem esperant, dic, l'hauran deixat pel final a Messi. No hi havia Messi.
0: No,
2: és un moment.
1: Ni Xavi, tampoc.
2: Però Xavi Hernández ahir, per exemple, va fer un...
0: Sí,
2: va escriure un missatge molt maco.
1: Sí, que tenia molt bona relació perquè havia anat al seu campus de patir. Sí.
2: Jo no entenc...
0: Un Jordan amb Guardiola hauria estat el Messi amb Alexia, no? De dir, a Guardiola el va suspendre el missatge de Michael Jordan, doncs hauria estat bé.
5: Potser perquè també ha estat tot molt precipitat.
2: No, fa aquesta pinta, i a Messi no li vagis en
5: pressa. No, i Messi mig tocat i tot com està, no?
0: Bé, ho hem resumit així, el que ha passat aquest matí a l'Spotify Camp Nou.

0: has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
1: Tens encara aquesta sensació?
0: Seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera. El dilluns vaig anar a casa meva àvia a portar-li la medalla i a celebrar-ho i li vaig dir no. Llavors em va posar a plorar i em va dir ai, però llavors ja no podràs venir tant, no sé què. I allà va ser el moment que em vaig donar compte. Dic, iaia, dic, és que no és lo normal estar 14 anys amb aquesta exigència i amb aquesta constància. Dic, és que hem tingut molta sort, som unes privilegiades i jo per sort he pogut estar 14 anys a casa nostra, en el club que sempre hem sentit i poder-me buidar. Ha estat un privilegi poder-me buidar. Mai imagines un final per perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. Et vull donar les gràcies perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família i me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet. Vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després i pots fer coses impressionants. Jo,
1: no t'ho creies.
0: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club. Però convençut, en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això. He intentat fer-ho el millor possible per vosaltres. M'he buidat. He intentat que d'ara en endavant les coses que hem guanyat segueixin ahir, allà, que us estimo moltíssim per tot el que m'heu donat i m'heu aportat com a persona, ja no com a jugadora, que evidentment trobaré molt a faltar els entrenos i les hòsties que ens fotem per entrenar i competir, que després ens porten a jugar com juguem, però que sapigueu que teniu aquí una persona que qualsevol moment que necessiteu estarà al vostre costat ajudant-vos com heu estat vosaltres amb mi. Evidentment també a tot l'estaf, liderat pel Pere, per ser el millor entrenador que pot tenir aquest equip, i així ho ha demostrat, i ell i el seu estaf. Gràcies pel tracte, pel respecte, per encara d'haver-ho aconseguit tot, voler que sigui millor, i ha estat un trajecte increïble, i amb gent de l'estaf que porto des de que vaig començar. A la meva família, a qui m'han acompanyat a tot el viatge. Sempre he sentit que jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? En certa part sempre ell ha estat present i sé que per ells també ha estat dur, perquè el buidar-me i aquesta exigència jo també els he arrastrat a ells en moltes coses. I per això també un dels motius d'aquesta decisió és no vull que la meva família doncs també es buidi i agrair-los, i perquè gràcies a ells he pogut complir el meu somni. Una història perfecta.
2: Magnífic resum que ha fet la Clara Rodergas i també el muntatge musical l'Oriol Montfort, el nostre tècnic.
3: No podem plorar més, ja,
2: No, i espera't, perquè tenim una última sorpresa, ja que ahir ella va anunciar el seu adéu i avui ha estat realment el seu últim dia com a jugadora del Barça. Quan tanquem la tertúlia, d'aquí a un moment, tenim un reportatge... Posa-li un quart d'horet.
4: 25 minuts, va ser la setmana passada. Ens va acomiadar...
5: Ai, 19 i no vam sortir fins d'així.
2: Ens queden 4 coses. No es preocupeu que ens queden 4 coses. I sempre és un plaer compartir taula amb vosaltres. Hola, Dani Aguilar.
6: Ets un artista. Bona nit.
2: Bueno, és que són la millor tertúlia dels dimecres.
6: Ja, ja, ja. No, que... T'ho he dit moltes vegades. Tu li vendries una nevera, un esquimal, sense lloc al dubte.
7: Tècnicament dijous.
4: Sí, és veritat. Millor que la de la Champions. Champions, vols dir, per tant, no?
2: Sí.
4: Ara mullat, va.
2: Sí, sí, clar, quan hi ha Champions no, perquè no veniu, però quan, sí, quan, sí, clar, clar, però quan veniu, sí, sou la millor dels dimecres.
5: No, no, si vendre aquest, jo, bueno, és que el conec de fa tants anys.
2: Deixa'm explicar, deixa'm vendre.
5: M'ha venut tantes coses.
2: Deixa'm vendre. No, deixa'm vendre.
5: Per la zona hermètica m'ha venut tantes coses.
2: Bueno,
5: ja no aniré per aquí.
2: No, no, vull dir... Fa molt gràcies, no? Ha prescrit.
3: Jo recordo que la zona hermètica...
2: Ha prescrit.
3: Jo recordo que la zona hermètica, París, l'hermètica, que algun dia les utilitzarem.
2: Vale. No, ara no. Encara no. Això no ha prescrit.
3: Això és que de moment és que ets l'impermeable, tu. No et mulles mai, el
2: no,
3: tio.
2: No. Escolta, no, que vull vendre una cosa, que tancarem tertúlia amb un reportatge que ha fet el Saperes i el muntatge també musical de l'Oriol Montfort, que es diu Els 11 moments de la 11.
3: Oh.
2: I aquella porta al dorsal número 11, doncs el Sape ha trobat 11 moments a través de... No, no, però això quan tancant tertúlia, no es preocupa.
4: Ah.
2: A veure, hola, Aguilar, vinga.
6: Hola,
2: ja t'he dit hola. Sí, benvingut una altra vegada.
6: Gràcies.
2: Sí. Anem a... Gordon... Anthony Gordon, notícia del dia, fitxatge del Barça, a veure què passa amb Bernardo Silva i amb Julián. Alexia Putellas, més Mapi i Iona, que també avui han deixat clar que marxen. I l'altra gran notícia del dia al Barça és Xavi Pascual, que ara ja sí, és oficial, deixarà el Barça de bàsquet aquest estiu.
6: Sí, farà efectiu el pagament de la seva clàusula final de temporada, poc més de 400.000 euros, de manera que deixarà de ser entrenador del Barça, posa rumb a Dubai. Demà, de fet, a 12:15, hi ha una roda de premsa per explicar els motius. Que jo trobo que és una bona manera de deixar-ho tot tancat abans del...
2: Qui la fa?
6: Xavi Pascual Sol.
2: Només Pascual.
6: Sí. És una bona manera d'encarajar la recta final de temporada. Sense dubtes, deixem dir-te, per cert, una recta final de temporada pel qual, amb el qual Pascual podrà comptar amb tots els jugadors. S'han recuperat Satoranski, Vesely, La Provítola i Claiborne. És un miracle. Reunió ahir, ho vam explicar amb Joan Laporta, allà, com us explicàvem ahir, pràcticament li transmet el que ja sabia, que la decisió és irrevocable per tot el desgast acumulat durant tots aquests mesos. Desgast pel que no se li ha dut respecte al que se li va prometre per aquesta temporada i pel que veu que tampoc es complirà de cara a la temporada següent. Bàsicament és, per explicar-ho res i curt, una manera de dir que Pascual vol un projecte absolutament guanyador. Pascual vol guanyar l'Eurolliga amb el Barça i ell no percep que el Barça es mogui de la manera en què ell creu que s'ha de moure un club per tal de guanyar. Això també amb certa, no et diré menyspreu, però certa deixadesa per part del club cap a ell, cap a demandes de reunions. De fet, l'última reunió, t'ho explicava el José Oguet l'altre dia, va ser amb l'interlocutor, va ser Cisco Pujol. Directament no apareix ni Rafa Juste ni cap altre, diguem-ne, rang més alt, sinó que és directament Cisco Pujol, el nou directiu del Barça de bàsquet. I al final Pascual, que ja havia avisat que si les coses no canviaven acceptaria alguna de les ofertes que tenia sobre la taula, així ho acaba fent, acaba acceptant l'oferta de Dubai, que li triplica el sou, sí, que té un projecte monumental, sí, però que abans també hi ha aquests motius que ja hem anat explicant tantíssimes vegades sobre aquest desgast del tècnic amb tot el projecte.
2: Molt bé, doncs avui que parlàvem d'acomiadar mites, doncs Xavi Pascual, que és un mite de la secció de Barça de bàsquet, el tècnic de la segona Eurolliga, doncs també per aquests motius que explica l'Aguilar i per l'oferta que té, doncs també marxa.
6: Amb una voluntat important, i la d'anar abans m'hi ha fet pensar quan parlava d'Alexia i de fins a quin punt és blaugrana i culer Alexia. Pel que sabem, el to que es vol és aquest. El to que es vol i que es pretén de les dues parts és que sigui una sortida amistosa, una sortida en què Pascual, que ell així s'ho reconeix, diguem-ne, o així ens consta, i ho ha dit moltes vegades, és molt culer, és molt blaugrana, no vol que hi hagi una mala sortida, no vol enemistar-se per res amb aquesta junta directiva, considera, insisteixo, que no s'han fet bé les coses, però això no vol dir que hi hagi un trencament, un final abrupte, i aquesta també és la voluntat una mica demà d'explicar-se.
2: Volies alguna cosa sobre això?
4: No. Vull dir que, en tot cas, sí que evidencia tot el que ha explicat el Dani ara, que les coses, evident, que no s'han fet bé. S'han fet molt malament, de fet, perquè tu portes un entrenador com és Xavi Pascual, que ve aquí, que amb la idea de tots plegats, han fitxat un nom, que això reflotarà, que més s'ho creu, que ve a perdre diners perquè ens entenguem,
6: sí.
4: I ell què vol? Fer una secció guanyadora.
6: Mm-hmm.
4: O sigui, el seu objectiu és aquest. I veu que el que té davant doncs no està perquè fer aquesta... Vaja, per seguir-li la seva ambició, que la seva ambició no és personal, és col·lectiva.
6: Sí, i fins i tot amb fórmules que ell proposa, sí. Fórmules imaginatives, contractes esglaonats, algunes fórmules que ell proposa al club per tal d'intentar ajustar-se també a les circumstàncies, i realment el club és negativa rere negativa. I això és el que acaba també desencadenant aquesta decisió.
2: Us preocupa el que està passant també al Barça de bàsquet, o no? O és conseqüència de com viu el club? Perquè, clar, tot lliga amb el fair play del masculí.
7: És una altra figura que unànimament la gent valora, la gent estima, el seu rendiment és indiscutible, no? El seu, o sigui, com figura, com a entrenador, ja, aquí indiscutible.
2: Aquí hi ha un altre factor.
7: I
2: que...
7: també el perds.
2: Hi ha un altre factor també, que és que Dubai... està participant a l'Eurolliga i té calés a dojo. Llavors també
3: sí,
2: ja...
3: però no és només això. La...
2: No, no, ja ho sé, però...
3: A mi la
2: però,
3: sensació...
2: Vull dir que és... no pots competir contra això.
3: Sí, però...
7: sí,
3: sí
7: que pots.
3: Si ets al Barça, tens un projecte, és a dir, si et reben quan toca i estàs content, com a mínim pots plantar cara. Per mi la sensació és que el Barça, la selecció de bàsquet, el desgavell és molt més gran que qualsevol errada que es pugui cometre a l'equip de futbol femení. Perquè és un problema de qui ha de prendre les decisions, a qui ha de portar la direcció esportiva, quin tipus de jugadors arriben, ja són uns anys a fer les coses malament, i el Barça, el femení que estem dient és com podem allargar aquest cicle guanyador? S'està acabant una època, com acomiadem els mites? El Barça de bàsquet ja fa uns anys de desorientació, de, ja el retorn a Xavi Pasqual és com és, del anem a buscar, torna, adivineu qui ve a menjar per Nadal, Xavi Pasqual, a veure si us salvo, i en menys un mig any ja està marxant. Clar, tot el tema de la direcció esportiva, amb qui es troba el president Laporta per que l'aconsegui d'alguna forma, que se m'acaba el mateix president Laporta que diu ara, doncs ara prendré la decisió jo, i comença ara en ple amb la temporada encara per acabar, que falta dos partits al Barça, li falten dos partits per ser regular, no? Quan van a Andorra i un altre.
6: I València, sí.
3: Prendre, anunciar això, a mi, sincerament, llavors, clar, tens jugadors bons i potser, en principi, segurament, a quarts de final pot tocar una penya que arribaria bé, seria un derbi bastant sucós, en principi, el Barça seria favorit perquè acaba per davant, però clar, imagina't perdre un derbi en qualsevol final amb la penya, el que significaria això, tot cremaria, i si no, com tens jugadors molt bons, pots passar...
2: a la final, potser...
3: I t'interessa amb un Madrid i dius, bueno, una temporada més. Perquè aquesta és la realitat del Barça avui en dia. No arribar ja a les Final Fours? Ja no arribar-hi?
2: No, ni als quarts de final, aquest any.
3: I clar, sí, a mi, sincerament... sí que la que veig a la secció de bàsquet em sembla molt més preocupant.
5: Sí. Jo de bàsquet no estic capacitat ni tinc informació per parlar-ne, però sí que...
2: T'honora aquest comentari.
5: Eh?
2: T'honora aquest comentari.
5: No, és veritat, però sí que a mi em sorprèn molt el tema de que... I ja ho hem dit moltes vegades, però hi vull insistir. Hòstia, que el fair play del Barça, el primer equip masculí, li computi o li entri... tota la resta de seccions, o sigui, dit d'una altra manera, que el Barça li resti en aquest sentit ser un club multiesportiu...
2: Li resta, li resta. Clarament. Clarament li resta.
5: És absolutament injust.
2: És que saps què passa? Que el fair play financer de la Lliga es va fer perquè molts clubs s'endeutaven, sí, feien trampes, després desapareixien, però durant un any podien fitxar el que volguessin. Vull dir, era un desgavell. Jo entenc que es volgués posar ordre a que no hi haguessin clubs endeutadíssims al món del futbol.
7: I ha funcionat,
2: sí,
7: realment.
2: Ha funcionat.
7: I ara s'han vist aquells disbats de jugadors tancats, els vestidors protestant, gent vaga...
2: Posa-li alguna excepció, sí. És a dir, al Barça dona-li més marge, o jo que sé com fer-ho, però jo no sóc expert, però com a mínim que només sigui el futbol masculí, que el futbol masculí no es torni boig, i que la resta de seccions del Barça doncs, sigui una mica el club el que gestioni. No tenir pèrdues.
5: I si vols el futbol base, si vols.
3: I sobretot un fet, que és el sistema de propietat. Perquè si el Barça no fos propietat dels socis, podries fer el que fan a Grècia o a Turquia, que és que Olympiacos de futbol i de bàsquet no tenen res a veure, tècnicament. Ah. Són empreses totalment separades i, de fet, normal, per exemple, Panathinaikos, el president del Panathinaikos de futbol i el president del Panathinaikos de bàsquet, que és el Boig, si es troben es peguen. És a dir, el president del Panathinaikos de futbol
4: és fàcil, no?
3: Està enviant amb el president del Panathinaikos de bàsquet. I llavors, és a dir, això ha arribat a passar, que es van trobar un cop en una trobada dels socis i es van començar a insultar. Que són grecs, ja sabem que tenen molt mal caràcter.
2: Perdona, has vist la imatge d'avui? Un parèntesi. L'has vist, no?
4: Sí, la desinfectant.
2: La Final Four. No, és que han penjat unes fotos, els de Panathinaikos, desinfectant el pavelló on l'Olimpiakos havia guanyat l'Eurolliga, com dient. Però a més, amb un vestit...
4: Tipo Covid, no?
3: Sí, amb els epis. Sembla Txernòbil.
6: Perquè no ens arriba, però la quantitat de coses que han passat els últims dies, al Pireu i Atenes...
3: L'altre dia, Marinakis...
6: Sí, sí, a cops de punt.
3: El president de l'equip de futbol va anar a veure la final de l'equip de bàsquet...
2: Olympiacos-Madrid.
3: Olympiacos, i el president, que també és el propietari, no tinc el fòris, Marinakis, que és una persona que ha estat investigada per Interpol, una persona molt complicada, es troba amb una persona propera a la directiva de l'equip de bàsquet...
2: Del Panathinaikos?
3: Que és el fill d'un exministre del govern... No, no, del seu equip, d'Olympiacos.
2: Ah, d'Olympiacos.
3: Els dos s'animen a Olympiacos... i l'insulta i es comencen a pagar i un l'estripa la camisa a l'altre. Sí. Una persona propera a l'Olympiacos de futbol, o sigui, el president de l'Olympiacos de futbol, insultant-se a una persona propera a l'Olympiacos de bàsquet. És a dir, dins del mateix...
2: No té sentit, eh?
3: Vale, però què passa? En aquest cas, són entitats totalment diferents. Aquí no, però clar, el Barça no pot fer això perquè el Barça pertany als socis. No li pots dir, no pots convertir en una empresa privada separada del Barça de bàsquet perquè tingui autonomia pròpia.
4: Perquè seria la porta i Cubells arribant a les mans, no? Seria l'exemple
2: d'altres edats.
6: El símil
3: seria que el Barça de bàsquet es constitueix com una empresa privada independent i acaba sent el president Víctor Font. i persones que han aspirat els dos a controlar tota l'entitat, un es troba manant al futbol i l'altre es troba al bàsquet, i que quan es troben...
2: No es poden ni veure.
6: Doncs, però perquè també la independència, la manera de franquiciar també la part de bàsquet, acostuma a ser una qüestió privada, etcètera, etcètera, que hi pot entrar capital, i això també és el que augmenta. Molt ràpid, abans d'anar a pujar molt ràpid, perquè realment ho estem pintant tot apocalíptic, i segurament amb el bàsquet és poc menys que així, però deixa'm dir-te que, pel que sabem, hi ha unes ganes importants de Last Dance. És a dir...
2: De guanyar la Lliga.
6: Hi ha una unió i una vinculació, allò de hem arribat a aquest punt, però ara estem tots. Sabem que hi ha, per això també la voluntat de la roda de premsa de demà, vull dir, també perquè la gent a casa també s'anima una mica. Sabem que hi ha, anem a intentar-ho de totes. I amb aquest equip, allò de dir, si sortim per la porta gran.
2: I en Pasqual ja va demostrar que quan va arribar aquí, no sé si va fotre una ratxa espectacular de victòries.
6: Es va guanyar a Madrid, que feia no sé com que no es guanyava.
2: Sí, va trec aquella de ratxa de 9 derrotes seguides en clàssic. No? Sí. Doncs a veure si serveix per unir el grup i guanyar una Lliga CB que marxi de la millor manera possible, Xavi Pasqual. I com dèiem, l'altre nom del dia al bàsquet blaugrana és Xevi Pujol.
6: Sí, l'actual secretari tècnic del Baskonia, 36 anys, Manresà. De fet, va fer una feinada de pos, una llegenda pràcticament del Baxi Manresa. Passa pel cos tècnic del Baxi, després és l'artífex juntament amb Pedro Martínez i Diego Campo del miracle dels bajancs amb la classificació per la Copa, per el play-off. És el Baskonia, ha guanyat la Copa, però la relació, les coses no han anat bé allà. De fet, segurament Galbiati, el tècnic italià, marxarà. El problema és que Xevi Pujol té 2 anys més de contracte. Ja sabem com se les gasta Cerejeta i el Baskonia amb les negociacions. Però, en tot cas, és la gran voluntat del Barça que Xevi Pujol, que és un dels secretaris tècnics més valorats, amb més reputació estatals i a dia d'avui pràcticament d'Europa, sigui el nou dissenyador de tot el que vingui a partir d'ara en el Barça-Barça.
2: En el lloc de Mario i Navarro, entenc que seria un canvi radical de la direcció esportiva.
6: Formaria part de la direcció esportiva, potser amb alguna altra figura, però com a mínim ell formaria part d'aquesta direcció esportiva.
2: He de dir que vaig tenir la sort d'entrevistar-lo en aquella temporada històrica del Baxi Manresa, que va arribar a la Final Four
6: d'una Champions League
2: Basketball.
6: A la final, a la final.
2: Va arribar a la final, no?
6: Sí.
2: En aquella temporada històrica vam anar a fer un Tu diràs a Manresa i recordo entrevistar-lo i em va semblar un tio malalt de bàsquet, però a més amb un talent, amb una seriositat, però alhora amb un punt d'humor. Vull dir, un tio molt intel·ligent, que sabia negociar, que sabia estar entre bambalines i que sabia moltes coses de bàsquet, que trobava les figures clau en el món del bàsquet. Vull dir que
6: 36 anys, eh?
2: Podria ser un encert, Xavi Pujol pel Barça. A veure si es tanca. Gràcies, Aguilar.
6: Fins ara.
2: Vinga, una pausa molt ràpida i ara tanquem la tertúlia. Sí, un moment, és que vull parlar un segon de les eleccions al Madrid. Un segon, que són molt divertides. Sí. Succession, vinga.
4: Un segon.
8: RAC 1.
9: Descobreix la moda nou SXA o moda JAECU M Automoción.

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
3: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
4: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
5: RAC 1. Tots som 1.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: Tres quarts d'hora de la matinada. El GPS diu que tens una benzinera a 100 metres, però amb el nou Lincoln Co. 08 segur que pots passar de llarg. Aquest model s'adapta totalment al teu ritme de vida amb fins a 200 quilòmetres, sí, en mode elèctric.
8: Boníssim.
7: 200 quilòmetres d'autonomia en mode 100% elèctric, el Lincoln Co. 08. Menys parades, més llibertat i més eficiència. Ves a descobrir-lo ja a la xarxa de concessionaris Lincoln Co. de Catalunya. Una mica de Succession, podem posar una mica de ganivets a l'esquena a les eleccions. Oh. És top, no?
9: Top 3.
7: La
8: sèrie? Gran sèrie, sí, sí. Per mi, sí, molt recomanable.
9: Top 3, top 5.
7: Pues jo sento Florentino i Riquelme i em passa això pel cap. Dic, buah, això acabarà com el Rosari de l'Aurora. Hola, Oriol Jovent.
10: Hola.
7: Com ha anat avui el dia 2 de les eleccions a la presidència de Madrid?
10: Han començat els ganivets,
7: sí,
10: també.
7: Sí?
10: Fins ara havíem vist ganivets, no sé si del tot afilats, de Riquelme cap a Florentino, i avui ha entrat en escena ja Florentino, sí, sí. Evidentment, avui feia el primer acte de campanya, Florentino, és la primera vegada que el veiem parlar des de la roda de premsa famosa, histriònica, i de l'entrevista amb Josep Pedrerol. Avui era la primera aparició amb la seva campanya, encapçalada pel lema Molta història per fer, i no ho diríeu mai, ha disparat contra Enrique Riquelme i contra el Barça pel cas Negreira. Comencem amb Riquelme. Això és el que li ha dit l'encara president, Florentino Pérez.
11: Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo pudor de presentarse ante ustedes después de aquello. Ahora lo entendemos todo. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid.
10: Florentino, com dèiem, ha assegurat que la candidatura de Riquelme no ve a servir al Madrid, sinó a servir-se'n, i ha aprofitat, com dèiem, per carregar una altra vegada en els mateixos termes contra el Barça pel cas Negreira.
11: Los socios del Real Madrid me conocen perfectamente y saben que yo no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades del caso Negreira. De este caso vergonzoso, tanto en la justicia ordinaria como en los organismos de disciplina deportiva. Quiero anunciarles que ya hemos preparado toda la documentación y vamos a aportarle inmediatamente a la UEFA toda la información que sobre el caso Negreira hemos recabado en estos 3 años. Y por supuesto voy a luchar sin descanso para que se disuelva el sistema clientelar que tantos años de presunta corrupción han tejido durante todo este tiempo.
7: Está grande, está grande.
10: Sí, s'entrebancava amb algunes... És que a part ha set un acte de 20 minuts...
8: És mutante, és...
7: No, és el
8: Jordi
7: real.
8: Rius.
10: La realitat supera la ficció. A vegades han estat 20 minuts llegint del paper És a dir, amb, no, clar, amb la mirada al paper...
7: És que la que se surt del guió...
0: És que sap greu que llegeixi. A mi em sap greu que llegeixi. Sí. O sigui, a mi sí, m'agrada sí, sí. Florentino Rombero improvisant i dient el premi que
7: li passa. Donant-se de baixa de l'ABC...
0: Sí, sí, exacte. Perdona, Oriol, que té... Que...
7: Sí,
10: no. Amb aquest informe de la UEFA a mi m'ha fet gràcia perquè ha dit exactament el mateix que va dir a la roda de premsa, que ja va dir enviarem a la UEFA aquest informe. No l'han enviat encara, perquè 15 dies després la declaració ha estat la mateixa. És a dir, enviarem aquest informe a la UEFA i no, encara està allà
0: de la taula. De la s'ha donat de baixa ja?
7: Sí,
0: no?
7: Ja crec que sí, ja ho bueno, miro.
10: No ha confirmat ni
0: ha anunciat, però no...
10: Era un acte sense preguntes, a més. Vaja. Per tant, avui només tocava llegir del paper. I han entrat en escena Ronaldo el Gordo, tal com va dir ell. Roberto Carlos...
7: Ara tenim Gordon nosaltres, Ronaldo sí. El Gordon, tenim ara.
10: Mira, pot...
9: Oh, quin...
10: Brutal.
9: Ara mateix.
7: Clar, digues.
10: Home, no, si dona el mateix rendiment,
7: clar.
10: Ja ho signem. Roberto Carlos també ha aparegut allà a l'escenari, sí. I Santiago Solari. I fins i tot hem sentit a Ronaldo amb el micròfon atrevir-se a entrar en campanya al costat de Florentino.
12: Preci, eres el mejor y vas a ser siempre mejor. Y todos los socios van a ser muy gratos toda la vida. Por todo lo que ha hecho. A la Madrid, claro. Vamos.
7: El va banyar mort i el va permetre tot.
13: Una cosa, si necessita figures com Ronaldo, Roberto Carlos, que està nerviós.
7: Clar.
13: Que no ho veu clar del tot.
7: Segur.
10: Florentino, que ha tret pit al llarg d'aquests 20 minuts de discurs de gestió, però que ha anunciat poques accions concretes del seu programa electoral. Sí que ho ha fet al matí el seu rival, Enrique Riquelme, que ha explicat, vaja, tot el projecte social que té pensat pel club, amb aquesta reforma de Valdebebas per convertir-la en una ciutat pels socis, això de crear una agència de viatges pel club per facilitar els desplaçaments, millorar les prestacions dels socis no abonats, recuperar el trofeu Santiago Bernabéu, crear la figura del defensor del soci i... rebaixar la cuota dels socis al 50% fins que l'equip no torni a guanyar la Champions.
14: No se le ha dado al socio nada en 20 años, al menos. Cuando hay un nivel de gasto general, no deportivo, tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio. Por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Yo quería el 100% y el equipo me va limitando porque creo que es un impacto de 15 millones, en este caso de 7 millones, bueno, en las cuentas del club.
7: Els posaria ell, no? Vull dir que
13: no passa res. No, però Florentino ha posat en dubte que tingui calés suficients, Això és gros.
7: Florentino ha posat en dubte que Riquelme
13: tingui... Que Riquelme tingui la pasta.
9: Hauria de fer alguna coseta més, eh?
10: Vull ha vingut a dir Florentino que si els bancs espanyols no li donaven l'aval, sí, devia ser per alguna cosa.
7: Jo et dic una cosa, 50% de la quota fins que no es va lluny a Champions... Vamos,
10: i ell volia el Senna, ara el sentia.
15: La frase del Senna és d'un populisme. Però bé, són eleccions.
7: Pot dir el que vulgui, no?
10: Sí. I dues novetats més. Ha dit Riquelme que, si guanya, vol fer un pavelló nou per l'equip de bàsquet i el gran fantasma de Florentino, obrir el Bernabéu per l'equip femení.
14: Vemos que el Real Madrid femenino está creciendo. Vamos a aumentar la capacidad en este proyecto del estadio, bueno, de Don Alfredo Di Stéfano a 20.000 espectadores. Modernizar. ¿Y por qué no invitar al Real Madrid femenino a jugar muchos de sus partidos importantes en el Santiago Bernabéu?
13: ¿Por qué no, Ho digo amb la boca petita.
10: Ja és molt més que Florentino, però...
0: Invitar, com si fos un altre club, no? Vull dir, que ho d'invitar, però si és altre club...
13: No? Sí, invitar...
7: Sí, ahir ja va quedar clar que quan està en un dinar...
13: És un revolucionari, què fius un revolucionari?
7: Quan està en un dinar amb senyores paguen els homes, ja va quedar clar ahir.
0: I aquest és el jove, Vull dir, aquest és el modern.
7: Sí, sí. Dit això...
10: Clar, en comparació amb l'altra banda...
7: Sí, sí. Bé, com a mínim s'ho planteja, no?
10: Sembla que el Marx...
7: Les formes no són les millors, però com a mínim s'ho planteja.
13: No, amb aquesta proposta, no guanyarà. No té res a fer.
7: Tens res a fer, no?
13: Perquè els madridistes els és que els li bufa.
7: Ara, serà divertit, no? Però aquest duel de en castellà, cafrades, que diran l'un i l'altre, vull dir, serà de barrabassades en català, no? Que diran l'un i l'altre, serà divertidíssim.
13: Que almenys s'ho curra, vull dir, que pels pocs dies que ha tingut no fa la impressió que això ho hagi pogut muntar tan ràpid,
7: Ei, la frase de que té dues estrelles internacionals fitxades, una de les quals és Rodri, no ho va dir-ho, però va dir-ho. Vull dir, si ell guanya, diu que té tancat a Rodri per l'any que ve per Madrid.
9: I l'altre?
7: L'altre no sé qui és. Va dir que no era de la selecció espanyola.
9: Olisser?
7: No sé. I que té un entrenador i un director esportiu, ha deixat caure
10: ahir. Sí, que l'entrenador té club actualment i que no ha entrenat prèviament al Real Madrid, cosa que descarta Mourinho i descarta Klopp.
7: Va.
0: I que posa Flick, no?
7: No, clar.
10: I la Minya Mal.
0: I la Minya Mal.
7: No. Escolta...
15: Però què és això?
10: Qui diria blasfèmia?
15: Què ha vingut?
0: No, però estem fent com el joc del cavall fort, no? Vull dir,
15: ara tot aquí a la Min, vull dir que estàs despertant fantasmes de Figo.
0: A la Min és el
10: Oriol.
7: Va, que us vull deixar marxar. Us vull deixar marxar i no voleu.
13: Seria una de les poques maneres de guanyar a Florentino.
7: Vull tancar tertúlia, no em deixeu. No em deixeu tancar tertúlia.
0: És molt divertit veure les eleccions que no te les has de menjar tu. A distància, riure una mica...
15: Els periodistes que porten anys fent Barça i que hem estat 20 anys veient com els periodistes de Madrid no feien ni un procés electoral, ara traurem les crispetes i disfrutarem el Bavero, on posaré ara.
7: Clar que sí.
15: Ara, que es mengin una campanya electoral, home.
7: Estic molt d'acord. I que estiguin tonteries com aquestes. Bé, algunes, d'altres no, són interessants. No, per tancar tertúlia, compte que ha parlat Valverde del combat de boxa amb Chomini per primera vegada, no?
10: Sí. Valverde, vaja, ha vingut a explicar quines han estat les conseqüències de la seva baralla amb el migcampista francès d'ara fa uns dies, que sembla que faci molt, i realment fa dues setmanes i mitja.
16: Como te digo, bueno, hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro de del fútbol, de la vida. Uno aprende a crecer, a madurar como persona, y bueno, todo esto me va a llevar a ser capaz un mejor capitán en los próximos años.
10: Doncs hem après del combat de boxa, no tornarà a passar. I mentrestant, Vinícius també ha parlat avui, ha parlat del seu futur, no té pressa per renovar, té un any més de contracte, i ha parlat de Lamine, ho ha fet en un canal de YouTube del Brasil.
17: Parlar d'un jugador del Barcelona sempre és complicat, oi? Hem d'admirar els jugadors que tenim al camp. Tothom ha de pagar una entrada per veure els millors jugadors i Lamine és un d'aquells que la gent paga una entrada per veure'l jugar. Quan sortim al camp ens volem guanyar l'un a l'altre, però després del partit ens donem la mà i cadascú va pel seu camí. Sé del cert que ell admira jugadors del Real Madrid.
18: Que ell admira jugadors del Real Madrid.
7: Molt bé, Vinícius, també serà el Mundial protagonista, igual que Valverde, no? Va amb l'Uruguai al Mundial i arriba al d'Espanya, de fet, Fede Valverde amb l'Uruguai. Hola, Miquel Agut.
19: Hola, bona nit, tinguis, l'Espanya Similiant.
7: Els deixem marxar i ara sentim tu i jo a la conference.
19: No, home, no, fes un rodó fins la una, ja, home, vull dir...
13: Miquel, que té l'11 moments de l'èxit.
7: Ara venen els 11 moments de l'11.
10: I jo, si fos vosaltres, no em perdria l'últim minut, tampoc.
7: Del no. Winamax,
10: clar.
7: Ah, clar, hi ha Winamax. No, home,
19: i la competència ha començat fortíssima. No.
7: Però voleu sentir el Rayo?
19: Sí, home,
7: no?
19: Sí. El llampec sempre fa gràcia. Perdó, contra el palau de cristall, però sempre fa gràcia.
7: Qui vulgui anar a dormir té permís de la marxa.
15: Jo després d'aquest comentari ve que algú me'n vaig.
7: Gràcies.
15: El palau de cristall.
19: Home, clar, perquè és un Crystal Palace. Ho ha d'explicar. O sigui, el tio ho ha d'explicar.
7: Llampec és pel Rayo i palau de cristall.
19: Gràcies. Home, no, perquè... Bravo. Bravo.
7: Ja sé que no són hores, ja sé que està al llit dormint i li expliques aquestes coses, li fot aquestes traduccions.
19: Crystal Thunder.
7: Tira, va,
19: a veure, i sí, el més afectat de tots no ha pogut ni acabar l'entrevista amb Movistar.
20: Estoy un poco triste, la verdad. Por toda esta gente que nos ha acompañado hoy, no le hemos podido brindar la victoria, un título... Para nosotros hubiera sido increíble, pues también por Choco, también pienso mucho en él, porque me hubiese encantado.
21: Espera, sí, porque sabemos que está. Es que le está costando disipar la zona, tampoco le vamos a forzar mucho menos la situación.
19: A mi m'ha agradat Sergio Sánchez, el periodista de Movistar, aquí, perquè un altre hauria intentat, més que forzar, exprimir, com la taronja, no? Fent el suc, i diu, el jugador no està per parlar, doncs deixem-ho estar. Després han recuperat la conversa. El Choco que deia és Trejo, Chocota Trejo, o Chopota, o Chocota, no sé com li diuen, però és Trejo, a qui li volien dedicar, perquè se n'anirà del Rayo el títol, entre d'altres coses. Un altre que estava fotut és... Íñigo, el tècnic, Íñigo Pérez, també en declaracions a Movistar, encara a la gespa, segurament en l'últim partit a la banqueta del Rayo.
22: Este grupo es especial porque son amigos realmente, que se respetan y se aman, se quieren mucho, se ayudan entre ellos, se alientan, se protegen, se perdonan cuando se equivocan. Encontrar todas esas variantes es muy difícil y provoca una sensación de ser invencible. Y cuando no lo es, como el caso de hoy, tengo la sensación de decir, bueno, mejor perder con estos chicos que con alguien con el que no lo desees.
7: Bon entrenador, Bon entrenador.
19: Hi ha molt bon discurs i dient moltes coses, no quedant només bé, sinó dient coses molt interessants sempre i no només futbolístiques. I per acabar, Trejo, que no jugarà més amb el Rayo, que és una institució a Vallecas i que avui també estava molt tocat al final del partit.
23: Duele una barbaridad porque al final hemos hecho todo, sabemos el sacrificio que ha hecho nuestra gente. Ojalá que estén orgullosos como estoy yo desde afuera, he visto a mis compañeros dar todo. Es verdad que las emociones al final son difíciles de llevar en un partido así, pero que hoy enseñemos a mucha gente que al final con trabajo y amor se puede llegar a estas instancias.
7: Felicitats al Crystal Palace, llàstima pel Rayo Vallecano. Jo avui m'hauria agradat que guanyés un equip de barri humil aquesta competició europea, perquè vés a saber quan hi tornaran a arribar.
19: Con trabajo y amor se puede llegar a estas instancias.
7: Escolta, la final de la Champions la fem dissabte a l'Arsenal PSG, amb el Molló, evidentment, la Champions a RAC1, dissabte en directe a RAC1, el tram final dels Superesports. Qui narra? Narres tu o qui narra?
19: No, jo no.
7: Sabem qui narra? Es pot anunciar? No sabem qui narra, no?
0: Ja ho veurem.
7: Ara ja ho veurem, Pablo.
0: Ja ho veurem.
7: No, mantinguem una mica la...
1: Jo vull Clara Rodergues.
7: No, t'agradaria? Et va agradar com va narrar la final de...
1: Sí, és la Clara.
7: Sí, et va agradar.
1: Sí, no?
7: Sí, ho va fer molt
1: Clara,
7: bé.
1: Sisplau.
0: Miquel, la d'Arena no vol que locutis tu a la final, eh?
19: Tindrà el desig concedit.
2: Gràcies per restar...
19: Tindrà el desig concedit.
2: Per allargar-ho fins a la 1.
7: Gràcies. Mira, clavat, la 1 en punt.
19: Sí, sí. Veus?
7: Gràcies per la paciència,
19: amics. Record,
7: Una abraçada.
15: Bona nit.
7: Adéu, adéu. No, record no, si em comença més tard avui.
2: No, vosaltres sí.
7: Sou molt bons. Gràcies, Joan Lluís, Ferran, Toni, Danae. Adéu, Agut, eh?
19: A disposar.
1: Jo me'n vaig escoltar, Àlex.
7: Sí, sí, ja ho veuràs. Ara, el reportatge de Roger Saperes i Oriol Montfort a la part musical. Els 11 moments de l'11, avui que ha jugat el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
3: ...2012, el debut somiat amb la samarreta del Barça.
4: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
24: Pues mira, fue a través del campus de Nike. Pues había a lo mejor 300 niños y éramos 4 niñas. Y me vinieron a decir que quién eran mis padres y ya luego lo hablaron mis padres y fui para el Barça.
3: 2013, final de Copa contra el Saragossa. Un gol para Marca.
25: Puede llegar a Alexia ante Sandra, puede llegar el tercero del Barça, la pisa Alexia. Bueno, lo que acaba de hacer Alexia. Oh, Alexia para el tercero. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
24: Es que a nivell individual jo m'alegro de tot això perquè, bueno, ara no sé, totes aquestes visites que hi ha en el YouTube, tot això han servit perquè a lo millor ja guanyi un tant per cent més al futbol femení en quant a espectadors, no?
3: 2015. La primera capitania.
26: És un plaer ser capitana d'aquest equip amb aquestes magnífiques jugadores.
3: 2016, els anys complicats. Alexia s'ofereix a marxar.
24: No volia que sentissin que jo volia estar aquí a qualsevol preu i que el que volia era que guanyés el bàsic i que s'havia de fer un canvi de tom, doncs per mi cap problema.
3: 2019. S'escapa la primera final de la Champions contra el Lió a Budapest.
27: Era la primera final de la història del Barça. L'experiència de servir per continuar creixent. Aquesta final no és el final d'un camí, és el principi.
3: El primer gol al Johan Cruyff.
28: Mariona que habilita Alexia, dispara, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: 2021, el primer del femení al Camp Nou en el derbi de la pandèmia.
24: És un partit que les jugadores agafen amb moltes ganes.
3: La primera de les dues pilotes d'or.
24: El club que el destí ha volgut que justament avui sigui el seu 122è aniversari. Moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui.
3: 2026. El gol 100 en els clàssics.
24: Som molt culers, no? Llavors, quasi que és una cosa personal.
29: Continua Grey amb la passada cap enrere. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. I sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, Alexia, per marcar un gol molt especial, perquè és el centenari contra el Real Madrid Tacón, 100 gols contra el Real Madrid.
3: El comiat del Camp Nou contra el Bayern.
27: Aplaudiments al Camp Nou perquè marxa Alexia Putellas. La capitana, doblet que li fa entrega del braçalet a Patrick Guijarro, s'abraça amb la mallorquina. Ovació per l'Alexia.
30: Llàgrimes d'Alexia Putellas. Compte.
31: Sí?
30: Sí, sí.
31: Ostres, doncs això
5: Això compta que és molt, molt, molt revelador.
6: Sí, que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat. I hi haurà moment de ja n'hi haurà moment d'això.
3: Oslo, la quarta Champions.
5: Per quart cop a la seva història és campió d'Europa, i és un campió d'Europa amb majúscules. Si us plau, mai més dubteu d'aquestes jugadores, perquè sempre que diuen tornarem, diuen que tornaran. Quan mireu els 10 manaments, el primer és creure sempre en aquestes futbolistes. S'acosta Alexia amb Torrejón.
6: Vinga, Alexia, amb orgull, vinga, capitana, ben amunt, ben

0: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
1: Winamax, les millors quotes.
2: Magnífic el reportatge i el comiat que li hem fet des del tu diràs, Alexia Putellas. Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Espí. Hola, Pau.
3: Hola, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Què ens queda per saber?
3: Doncs comencem amb tres apunts ràpids de futbol, perquè Frenkie de Jong ha estat inclòs en la llista del seleccionador de Països Baixos, Ronald Koeman, pel Mundial. Leandro Cabrera, als 37 anys, ha renovat una temporada més amb l'Espanyol i Eder Sarabia ha anunciat que no continuarà sent l'entrenador de l'Elx la pròxima temporada. En tenis, el serbi Novak Djokovic, l'alemany Zverev i el madrileny Rafa Hodar ja són a tercera ronda del Roland Garros, per cert, que Djokovic s'ha convertit en el seu partit d'aquest dimecres contra el francès Roger en el tenista amb més partits disputats en un mateix gran slam, 120, al Roland Garros, un mes dels que el suís Roger Federer va jugar a Wimbledon. Aquest dijous, l'italià i número 1 del rànquing ATP, Jannik Sinner, es creuarà amb l'argentí Cerundolo, el madrileny l'andalús s'enfrontarà al txec Kopriva i el grec Tsitsipas jugarà contra l'italià Arnaldi, entre d'altres partits destacats de segona ronda. En ciclisme, el danès Michael Valgren s'ha emportat la 17a etapa del Giro d'Itàlia per davant del noruec Andreas Leknessund i l'italià Damiano Caruso i el danès Jonas Vingegaard manté la màglia rossa. I acabem explicant que el Sant Andreu ha guanyat per 10-8 al Mataró el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo.
2: Molt bé, gràcies, Pau. Ara et sentim al butlletí de la una.
3: A tu.
4: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
1: Winamax, les millors quotes.
5: Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys.
6: A RAC 1, tu diràs.
7: Esport i un McDonald's doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es.
8: Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
9: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
1: Winamax, les millors quotes.
5: Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys.
10: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
11: Yeah.
10: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
11: Yeah.
10: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
11: Yeah.
10: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
12: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
2: Ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva. Aquí us esperem. Descanseu. Bona nit.
13: Tu diràs.
1: RAC1. Notícies.
14: Pol Prats.
15: Bona nit, passant pràcticament 10 minuts de la una. Som a les portes d'un dijous en què l'actualitat estarà marcada un dia més pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE i el PP. Aquest dimecres a la nit, la Guàrdia Civil ha acabat l'escorcoll a la seu del PSOE. Pel cas Leire, els agents de l'UCO, la Unitat contra el Crim Organitzat, s'hi han estat més de 12 hores i s'han endut tota mena de documentació, investiguen una trama que hauria intentat protegir el Partit Socialista de l'acció de la justícia, buscant draps bruts de fiscals, de jutges i de policies. El jutge Santiago Pedraz buscat demostrar que tot plegat ho liderava Santos Cerdán, ex número 2 del PSOE i imputat des d'aquest dimecres. A banda, aquest dijous arrenca el judici contra David Sánchez, el germà del president espanyol, l'acusen de prevaricació i de tràfic d'influències perquè, suposadament, la Diputació de Badajoz va crear una plaça específicament per ell i li van adjudicar, ha dit, tot plegat en plena tempesta per la imputació de Zapatero, a qui també investiguen per presumpte tràfic d'influències en un cas que ja ha posat en escac el futur.

0: de la legislatura espanyola. Aquest dimecres, Pedro Sánchez ha dit que el PSOE no pensa convocar eleccions anticipades i ha promès Madura contra tots els corruptes. Per acabar-ho d'arrodonir, aquest dijous també comencen a declarar els principals investigats de la trama Kitchen, en aquest cas un cas que esquitxa el PP. El primer en declarar serà l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i després, dijous, o si no ja divendres, l'exministre Jorge Fernández Díaz. A casa nostra, les vagues de mestres i professors continuaran també aquest dijous, després que la sisena reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats hagi acabat sense acord. La reunió s'ha fet coincidint amb una nova vaga a tot el país. Segons l'USTEC, estan decebuts perquè encara queda molta feina per fer i el govern, en canvi, assegura que s'hi estan esforçant al màxim. N'han parlat a la sortida d'aquesta reunió la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
1: Ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
2: Nosaltres estem fent un esforç important per tal de poder arribar a unes xifres que ens permetin acostar en aquest cas les posicions. És veritat que volem acabar d'estudiar en aquest cas les propostes que ens han fet arribar.
0: Uns i altres es tornaran a reunir aquest dijous al migdia, coincidint amb una nova vaga, en aquest cas territorial, al Vallès i al Maresme. Als Estats Units, la justícia ha donat per tancat el cas Matthew Perry, el Chandler de Friends, que recordem va morir el 2023 per una sobredosi de ketamina. Aquesta nit la fiscalia ha donat carpetada al cas després que hagi sortit la cinquena i última sentència d'aquest cas. El jutge ha condemnat l'assessor personal de Perry a 3 anys i mig de presó per haver contribuït al consum de drogues mortal de l'actor. Per aquest cas, la justícia també ha condemnat 2 metges, un cineasta que feia presumptament, bueno, no, presumptament no, ja està condemnat, un cineasta que feia d'intermediari i una dona considerada la reina de la ketamina, qui és qui li proporcionava la droga. I un últim apunt abans dels esports. A partir d'ara, WhatsApp, Instagram i Facebook tindran, per qui ho vulgui, una subscripció premium de pagament. Va dirigida a usuaris i, sobretot, empreses que busquen un extra o serveis més exclusius que els que ja ofereixen actualment aquestes plataformes de forma gratuïta. Qui pagui aquesta subscripció podrà accedir a més funcions, com ara poder saber qui ha vist més d'un cop els seus continguts, també allargar la durada de les històries més enllà de les 24 hores, crear llistes d'audiència il·limitades o més personalització, per exemple, amb més tipografies o emoticones. Aquests serveis costaran entre 2,50 € i 3,50 € segons l'aplicació i, en principi, ja estan disponibles arreu del món. I ara els esports amb Pau Espí.
3: Anthony Gordon serà el primer fitxatge del Barça aquest estiu. El club ja ha tancat l'operació amb el Newcastle per 70 milions més variables i aquest dijous passarà la revisió mèdica a Barcelona. L'exjugador Javier Manquillo, company de Gordon al Newcastle, ha valorat l'arribada de l'anglès al Barça, el tu diràs.
4: Es muy joven y va a un equipo donde sus cualidades al final van a mejorar porque va a estar con jugadores mucho mejores de los que estaban. Al final va a estar con Lamine y al final esa gente te va a hacer mucho mejor jugador. Luego, que pueda rendir mejor que otro, no lo sé, pero obviamente mejora, seguro que mejora.
3: Encara pel que fa al Barça, Alexia Putellas ha jugat aquest vespre l'últim partit davant l'afició blaugrana. Després de l'homenatge que ha rebut al matí en l'acte de comiat al Camp Nou, la capitana ha pogut dir adeu sobre la gespa a l'estadi Johan Cruyff després de la victòria per 2-1 contra la Reial Societat.
5: Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
3: I això el dia en què el Barça també ha anunciat que Xavi Pascual deixarà la banqueta de la secció de bàsquet en acabar la temporada i en què el Rayo Vallecano ha perdut la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace.
0: I el temps aquesta matinada tornarà a ser càlida per l'època, sobretot a la costa, on no es baixarà dels 20 graus, però les properes nits calceu-vos perquè seran encara més caloroses. Durant aquest dijous el termòmetre tocarà sostre a Ponent, amb màximes de fins a 39 o 40 graus al Pla de Lleida. A la resta de l'interior també farà molta calor i el sol continuarà dominant a bona part del país. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
7: a RAC1.cat.
6: al portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
7: Ciutadans de Catalunya.
6: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
8: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
9: Sant Montjuïc!
10: Sí!
9: Castellolí!
10: Sí!
9: Gràcia a la Salut!
10: Sí!
9: Sant Gervasi!
10: Sí!
9: Sarrià!
10: Sí!
9: Sarrià Sant Gervasi!
10: Sí!
9: Sant Cugat!
10: Sí!
9: Sant Vicent dels Horts!
10: Sí!
9: El Prat!
10: Sí!
9: I Badalona!
10: Sí!
11: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
8: Són les 12 i 11 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
11: Bon dia, Òscar Dalmau.
8: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
11: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
8: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
11: Heu de saber que la policia ha entrat a la seu del PSOE.
8: Sí, així però que... és rutinari.
11: Sí, és rutinari?
8: Sí, en deuen haver entrat a saludar.
11: Sí, home, sí, a saludar. Hola, som la policia que venim a esmorzar, no? Allà a Ferrar.
8: Què insinues? Home, que han entrat a escorcollar?
11: No, jo, bueno, a escorcollar, suposo que han entrat... O sigui, la policia no entra a la seu d'un partit. Bueno, aquí ho sabem perquè...
8: A saludar.
11: Ha passat diverses vegades. Què és, un escorcoll? Què és?
8: Pues si és un escorcoll, és el típic escorcoll per comprovar com de bé ho estan fent els socialistes.
11: Ah, val.
8: I no ho dic jo, ho diu tothom, eh?
11: Sí, ho diu tothom, que ho estan fent molt bé.
8: Sí, pensa que els socialistes ho estan fent tan bé que el papa ha trucat Pedro Sánchez per felicitar-lo.
11: Ah, o sigui...
8: Bueno, ja ha anat. Ha anat Pedro Sánchez expressament avui...
11: A felicitar el papa, no?
8: No, el papa a felicitar-lo amb ell, diu, vine cap aquí, Vaticà.
11: És veritat que ara ho sentíem, el president espanyol és a Roma i que s'ha vist amb el papa, però no crec que Lleó XIV l'hagi trucat per felicitar-lo.
8: Bueno, és la teva opinió.
11: No,
8: l'ha trucat per convocar-lo i l'ha felicitat en persona, clar.
11: Per convocar-lo amb la selecció. Això que dèiem aquest matí, agents de la Guàrdia Civil, perquè hem dit la policia, però és que és la Guàrdia Civil...
12: Guàrdia Civil!
11: Agents de la Guàrdia Civil, efectivament, han entrat a la seu del PSOE a Madrid.
8: La majoria de mitjans i també el Partit Popular, que s'ha assabentat de l'operació abans, fins i tot, que els periodistes han donat per descomptat que la policia investiga els socialistes per un afer de finançament il·legal del partit.
11: Sí, però al final l'escorcoll es veu que no, que era per trobar documentació sobre l'antiga afiliada del partit, Leire Díez. És tot tan llarg i enrevessat.
13: Sí, és un cas molt llarg. Però
14: bueno, és política internacional. Us interessa la política internacional?
15: Sí.
14: No, la resposta és no.
8: Home,
14: és, no. Leire, qui és Leire Díaz? És com Espanya.
8: Espera, que això t'agradarà, Mohamed, perquè una hora després d'entrar al PSOE,
14: la UCO,
8: de la Guàrdia Civil... La UCO ha entrat a la seu de la direcció de la mateixa Guàrdia Civil.
14: Mare meva, m'he exportat el procés amb tot, eh?
11: Perdona una cosa, a veure si ho entenc. La Guàrdia Civil ha entrat... A la seu de la Guàrdia Civil?
8: Sí, senyor, a la direcció, eh?
11: I com saben a la Guàrdia Civil que venen a investigar i no a treballar, com sempre? És a dir...
8: Ojo a l'escena, eh? Ojo, eh? Ojo, que arriben els agents de la UCO a la seu central de la Guàrdia Civil.
11: Clar, i són com...
12: Guàrdia Civil!
11: Sí, clar.
8: I la Guàrdia Civil, de dintre, diu...
11: Clar, es produeix un...
8: Ah, no?
11: Efecte Escher,
12: que
11: no?
12: Què
11: no saps si està
8: parlen
11: pujant.
8: Així, eh?
11: Sí, que,
8: Guàrdia Civil...
11: Es parlen sense obrir la porta...
8: No, res. Uns amb un tronc.
11: Amb un ariet.
8: Sí. A fora de la Guàrdia Civil, i els altres a dintre amb un altre ariet.
11: Sí.
8: O sigui, són dos...
11: És la Guàrdia Civil contra la...
8: Ojo, eh? Sembla...
11: És la Guàrdia Civil contra la Guàrdia Civil, eh?
8: Sembla un torneig medieval, amb una porta pel mig, eh?
11: Exacte.
8: Sembla un torneig medieval, eh?
14: Home, un torneig medieval és la Guàrdia Civil espanyola, i em diràs, si no és medieval.
8: Sí, no, és allò... Guàrdia Civil, abre la puerta! I els altres gent de dintre, no, Guàrdia Civil, abre usted la puerta!
11: S'està trencant la... Bueno, s'està trencant
8: la porta.
13: O potser la porta queda exactament igual perquè exerceixen la mateixa força pels dos costats i per la sisena llei de Newton també és a Girona.
14: És que al final és física, queden tots detinguts i són ells els que s'han d'esposar.
8: Jo soy la Guàrdia Civil, no, la Guàrdia Civil soy jo. I al final han acabat com Valverde i Chouameni.
11: No, home, no.
8: Lo mateix, en cadira de rodes, segur que ha sortit algun Guàrdia Civil.
11: No, crec que no ha passat això. Tot això, de fet, ha passat aquest matí matí, poca estona abans que Pedro Sánchez hagi comparegut a Roma davant de la premsa, per primer cop des que el jutge va imputar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Encara hi és Pedro Sánchez compareixent?
13: No, ha marxat fa un parell de minuts, ha sortit, estava en una sala, ara ens ho...
8: No havia tenir pressa, escolta, sí, si vas a Roma...
13: Una cosa amb molt de marbre, us he de dir, hi havia molt de marbre.
11: Si no hi ha marbre al Vaticà, ja em diràs que ha d'haver-hi fusta, que són amish. No, home, no.
8: Però una cosa...
13: Fusta fosca, això també.
8: En Pedro Sánchez és a Roma?
11: Sí.
8: Ja s'ha exiliat?
11: No, encara no.
8: Ha fitxat per la Lazio?
11: Encara ha fitxat per la Lazio.
8: No crec que sigui titular, perquè xuparà banquillo, aquesta temporada que ve. Els jutjats, home, els jutjats. Aquest tio xuparà banquillo. El tenen acorralat, ja.
11: El tenen acorralat.
8: Sí, home, sí.
11: Doncs això, Sánchez...
8: El que pueda hacer, no vau sentir Aznar ahir? Ha tornat al seu clàssic.
11: Sí.
8: El que pueda hacer... que haga, una altra vegada.
11: Això és un clàssic d'Aznar.
8: Hombre, ja ho va dir en el seu dia. Escolta'm, si ets procurador de tribunals,
11: sí,
8: i tens certa simpatia per nosaltres, o certa antipatia pels que estan manant ara el govern espanyol, o si ets jutge, si ets abogado, que tengo aquí colgado.
11: Exacte.
8: Bueno, allà a Madrid...
11: Pues, ja... En aquest sentit, o sigui, que tothom s'activi... No,
8: el que sea subinspector de Hacienda y quiera mirar, pues a lo mejor mire. Si Zapatero tiene o no tiene.
11: Sí.
8: El que sea jefe de la Guardia Civil y, sí, y quiera mandar unos agentes això a ver dir... si tiene una caja fuerte, con unas joyas...
11: Va tocar el xiulet i va posar tothom firme, no?
13: Això fa un any i mig, i ell va fer un vídeo a les seves xarxes, als seus TikToks i aquestes coses que deu tenir aquest home, i va tornar a dir doncs, que estava més vigent que mai el que ja havia dit del que pode fer que haga. Vull dir,
11: doncs això, que tenim el president espanyol al Vaticà...
8: S'ha fet capellà.
11: Que no.
8: Sí que ho veu malament, tot plegat.
11: Bueno, això podria ser. Connectem amb Roma, si us sembla, on hi tenim l'enviat especial de RAC1, que és l'Arnau Mañé.
8: Hola, Arnau!
11: En directe des de Roma. Aviam, Arnau, bon dia.
15: Sí. Hola, bon dia.
8: Hi ha una mica de retard, eh? No és teu, Arnau?
11: No, és
8: dels presentadors d'aquí.
15: És el segle XX, això, el segle XIX, encara.
8: Escolta'm, Arnau, anem al primer titular del dia, el més important. Fa calor a Roma?
11: Va,
15: sí. Moltíssima. Sí, crec que més que a Catalunya, fins i tot. Estem a 32 graus ara mateix.
8: Déu-n'hi-do, és preciós en aquesta època a Roma,
11: sí,
8: eh?
11: Sí, bueno, sempre, Roma és maca...
8: Sí. El que et creuaràs amb el Zapatero, que diu... Ai, el Zapatero, anava a dir, amb el Pedro Sánchez, que diu que ha acabat ja la roda de premsa, ja deu haver anat a comprar alguna
15: cosa. No, és que el tinc aquí al costat, eh?
11: Què dius,
15: eh? En una sala just al costat.
11: Pregunta-li si ha robat.
15: Angelines, estem a la... Estem a l'ambaixada d'Espanya, a la Santa Seu, a prop de la plaça Espanya, justament al centre de Roma, i Sánchez ha fet aquí la roda de premsa, i ara està en una sala, just al costat d'on estic jo,
8: preciosa,
15: acabant de fer els actes protocolaris.
8: Sí,
15: preciosa. Sí. Pensa que és un edifici antiquíssim, de fa 4 segles, i que us podeu imaginar com està decorat, també.
8: Bueno, això per treure la pols, ojo, ojo, que tot són figuretes i estatuetes i tot són marcs de quadros, que clar, tu saps per fer els...
15: I catifes.
8: Això, els catifes...
11: Tot
8: això és idea d'homes.
11: Si ets al·lèrgic als àcars, el pitjor...
8: Tot això és idea d'homes.
11: Si ets al·lèrgic als àcars, el pitjor que pot passar és que siguis ambaixador a Roma. O sigui, et recomanem que no. De tota manera, vostè coneix l'ambaixada a Roma?
8: No, bueno, jo conec Roma.
11: Ah, val.
8: Arnau, com a coneixedora de Roma que sóc, em confirmes que prop de l'ambaixada hi ha una pizzeria?
11: Sí. Aviam.
15: Sí. Mira, estic al balcó de l'ambaixada i em veig una, dues,
8: veus?
15: Tres, quatre.
8: Veus com ho conec?
11: Són les seves botigues d'empanadilles.
8: Quatre pizzeries.
11: Sí. Era Roma, és normal que hi hagi pizzeries. Què ha dit el president espanyol, Arnau?
15: Bàsicament que continua confiant en Zapatero, que continua confiant en el seu partit, que no hi ha cap tipus de finançament irregular i que els requeriments que avui ha fet la Guàrdia Civil a la seu del Partit Socialista, Ferraz, a Madrid, doncs que res, que col·laboració amb la justícia, però que no pateix gens ni mica, que si estava relacionat amb l'Ere Díez, que ja van fer el que havien de fer ara fa un any, i que per tant, res, que aquí no passa res, que continuen endavant.
8: Claro. Pelota pelante.
11: No passa nada, la Liga està ganada. Entre tu i jo, Arnau, ara que hi ha tan merder al govern d'Espanya, creus que és el moment de declarar la independència de Catalunya i aprofitar i deixar els partits independentistes a Madrid, que ja s'ho faran allà? Creus que seria el moment? Gràcies.
15: No,
14: No.
15: No sé si el moment, però insisteixo que jo estic al balcó d'una de les ambaixades espanyoles més importants de tot el món.
13: Pots cridar visca Catalunya Lliure, ara que estàs a l'ambaixada espanyola?
14: I ja no tornaràs, no tornaràs a Espanya.
15: No, no, si et sembla.
14: No, si dius que sí, et nomenarem ambaixador dels Països Catalans a la Santa Seu, que és el que de debò t'agrada a tu, eh? Endavant amb la resposta.
13: Ja he fet la resposta, no cal, no cal la resposta. Arnau...
8: Escolta, escolta'm, què ha dit el Pedro Sánchez del cas Endic? Anem a lo que interessa, nenes. Anem a lo que interessa, no, que encara no n'heu parlat d'això.
15: Angelines, ja...
8: El creu que es van barallar i al final el pare va relliscar?
15: Els periodistes... Els periodistes que han preguntat no han preguntat pel que ens interessava, que és efectivament el cas Endic.
8: Claro.
15: I efectivament no sabem quina és l'opinió de Pedro Sánchez sobre el cas.
8: Arnau, espera't a l'última, que es veu que li fallaven els genolls al pare. Es veu que sí, que hi ha un vídeo que es veu que no és d'intel·ligència artificial. Que el posaran al judici. De dir, escolti'm, aquest senyor va caure per una muntanya perquè fa 3 mesos va caure també a casa. Sí, no sé on, diu. Que hi ha un vídeo i tot, eh? Fixa't, eh?
13: A casa no, va caure en una
15: visita. No la sabia aquesta, no?
13: És igual.
8: Sí, sí, sí.
13: Arnau, en tot cas, ni per casualitat hi ha avançament electoral i, per tant, Pedro Sánchez ha endavant en tot.
15: Com a mínim, ara per ara, Pedro Sánchez segueix endavant. I el que ha dit és que home, que inestable ho han estat durant tota la legislatura, claro, i que, per tant, aquesta és una més de les, sí, de les que havien tingut. Que, de fet, el que ha fet és mirar enrere i ha dit, home, nosaltres col·laborem amb la justícia, a diferència del PP, que en el seu moment, quan també l'investigava la Guàrdia Civil, quan també l'investigava la justícia espanyola, el PP no ho feia. Això és el que diu Pedro Sánchez, i que, per tant, s'aferra aquesta col·laboració amb la justícia per tirar endavant. Sí, sí.
14: Perdona, la pregunta, a què ha anat el Pedro Sánchez si ara s'han de veure amb el papa aviat? Perquè la meva pregunta és veritat
8: si
14: que...
8: s'han vist amb el papa.
14: Sí, però com que s'han de veure amb el papa, ara que el papa visita Catalunya, pot ser, sí, que hagin quedat una mica per creuar agendes per coincidir a Monchos por Olímpic, per exemple, per dinar un dia. Gràcies.
8: Quina tonteria de Jean-Paul, preguntes aquestes,
15: és una... No, a mi m'agrada la pregunta.
8: Sí?
16: Eh? No? Sí. És important.
14: Entre periodistes, sí, ens entenem.
15: Sí. Ens entenem, Jean-Paul. Més que res perquè, efectivament, a pocs dies de la visita, clar, sorprenia molt aquest viatge del papa al Vaticà, també perquè, efectivament, s'han fet la fotografia, han estat 45 minuts xerrant, clar, sobre moltes coses.
8: Les coses s'han de preparar.
15: Però, sí, efectivament, tindran, d'aquí a uns dies, tindran una altra trobada a Madrid, sí, sí, sí, en què, sí, no sé ben bé què s'explicaran.
8: Els viatges sempre s'han de preparar, Arnau. Sí, els viatges, vull dir, fixa't, el fill, ja, l'Endic, sí, va anar 4 dies seguits, sí, antes del que va passar, preparar, perquè s'han de preparar.
13: Vol deixar el tema, que estem en una cosa...
8: Sí, no, parlant... No, parleu del papa de Roma.
13: Però, sí. Bueno, que no sabem què es diran, perquè, clar, s'han de tornar a veure a Madrid, però...
8: Això es veu clarament, el que ha passat aquí.
14: Senyora.
8: Tots sabem el que ha passat.
13: Prou. Ah, doncs, Arnau, si hi hagués cap novetat... Heu de tornar... Tu vas amb el mateix avió de Pedro Sánchez, o ja vens amb,
8: sí,
13: el del papa?
8: Condueix
13: o...
8: ell.
15: No, jo... No, vol comercial jo aquesta nit cap a Madrid.
8: Bueno, una cosa barateta, eh?
14: Sí, un altre segrestat, com els de la selecció espanyola, sí, sí, i el Barça, eh?
8: Bé, Arnau, qualsevol cosa ens dius. Moltíssimes gràcies.
14: Gràcies, Arnau.
13: En fi, i avui, com sabeu, doncs això, hi ha vaga de docents que, on s'han sumat els mestres i professors de l'escola concertada.
8: Digue'ls-hi tontos a tots plegats, eh? Avui fan vaga fins i tot els de la concertada, avui que fot tan bon dia, clar. Vinga, home, feu vaga un dia que plogui, va.
13: Diu, escolti, els professors, no sé si cal dir-ho, però en el seu cas ho diré, perquè no sé si els profes i les mestres i els, no cobren el dia de vaga, m'entén?
8: Sí,
13: I en duen unes quantes. Vull dir que, no.
8: Els hi deuen treure 30 euros, però escolta,
13: però
8: i les ofertes que els hi deuen fer als bars i restaurants avui a tots els professors,
13: sí,
8: perquè hi van en grup.
13: Sí, avui a la competència també parlarem de la capitana del Barça femení, que ha anunciat que plega, que no renovarà amb l'equip després de 14 temporades.
8: Ah, sí? L'Alexa?
13: No,
8: sí.
13: Alexia. Alexa és una altra cosa.
8: Calla, és veritat. Calla. Sí, us imagineu que fos l'Alexa Putelles? Que es digués Alexa?
13: No, doncs es diu
8: Alexa. Alexa?
13: Sí.
8: Vés-te'n del Barça!
13: No. No digui més aquesta...
8: Alexa!
13: Angelines.
8: No dius Alexa i s'activa.
13: Sí,
8: clar. I te respon, què quiere?
13: No, ja ens ha passat algun cop.
8: És com una majordoma.
13: Sí. No digui més el nom per antena, perquè ens ha passat algun cop.
8: Alexa?
13: Sí, ho hem dit.
8: Que no digui Alexa.
13: No ho digui.
8: Per què no puc dir
13: perquè
8: Alexa?
13: Si ho diu
16: està
13: en veu...
16: Està fent caos ara mateix.
8: Per què?
13: Sí, perquè si ho diu per antena, això surt pels transistors o per l'ordinador i a la gent que ens escolta des de casa i tenen aquest majordom, se li activa l'assistent de veu.
8: Ah, sí?
13: Sí.
8: Que divertit!
13: No.
8: Nenes, escolta'm.
13: Ja ha passat algun cop i ens ho...
8: Alexa!
13: No.
8: Posa una alarma a les 3 de la matinada. No.
17: Sí, aquesta nit a les 3 hi haurà un munt de catalans que es llevaran d'un ensurt.
11: Sí.
17: Ah, calla, que no deu haver funcionat perquè l'Alexa és curta.
11: Què vol dir?
17: Que no sap parlar català. No.
11: Sí, és curta.
17: Alexa, sí. Pon una alarma a les 3 de la madrugada. Sí, eh? Ara sí, ara sí, a putear.
11: No. En fi, deixa-ho estar. Alexia, que no pas Alexa, Alexia deia, ha anunciat que deixa el Barça, que plega en un vídeo que va pujar ahir a les xarxes.
18: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat.
17: Ui, s'ha buidat?
11: Sí.
17: Deu prendre molta fibra.
11: No, en aquest sentit.
17: O sigui. Això és com el Guardiola, també. Sí, aquí sí. L'ha copiat. Això sí. És el kiwi.
11: Eh?
17: El kiwi. L'Alexia deu fer un kiwi en dejú.
11: Sí, però aquest buidatge no és
17: físic. Ho heu provat, nenes, no, o no?
11: Bravo.
17: Kiwi en dejú, vamos.
11: Sí, sí.
17: Vamos,
11: sí.
17: És, te'n prens un en dejú i et buides, eh?
11: Sí.
17: Recordeu, molt important, sobretot abans de menjar-vos l'en dejú, el kiwi,
11: sí.
17: Peleu-lo millor.
11: Bueno, clar.
16: Sí. Però és opcional, és opcional.
14: Sí, perquè si no sí que el cagues amb els pèls i tot, eh?
11: Bueno, moltes gràcies pel consell.
17: També us sentiu inflades, vosaltres, al matí? Jo quan em llevo amb una inflor, que dius, són gasos, no? És que estic inflada. Però escolta'm, si tasteu el kiwi en dejú, digueu adéu a la inflor.
11: A la inflor.
17: Sí, és així, és així. Vosaltres com aneu al lavabo, nenes?
11: No, però és que no ho expliques.
17: Aneu dures? Jo?
11: Un moment.
17: Jo vaig... No. Para com un rellotge.
11: Bueno, per fer...
17: Gràcies a qui? El kiwi.
11: El doctor kiwi.
17: Sí. Bueno. I suc de pinya, també. Va molt bé.
11: Ah, sí, també?
13: Just ara s'estava acabant precisament l'acte de comiat aquest d'Alexia Putellas.
14: Doncs avui és un dia molt trist pels aficionats del futbol. Adéu, Alexia, fins sempre, que vagi bé, moltes gràcies.
8: Tu segueixes el Barça femení, Jean-Paul?
14: Home, jo com a aliat feminista estic molt a favor del futbol de paves.
8: Com t'he de dir que dir el futbol de paves no seria l'expressió més aliada?
14: Bueno, pues, no sé, és com parlem els joves, al final, és una mica en castellà, una mica una cosa que recorda el català, una mica, pues, del carrer, no? Ja saps que jo sóc del carrer Mandri.
8: Bé, Alexia s'ha acomiadat en un acte oficial on hi eren també el president electe del Barça, Joan Laporta, i totes les companyes d'equip.
13: Sí, han hagut tot vídeos, també, d'exfutbolistes del Barça masculí.
17: Hi havia la Quica Nassaret?
13: Quica Nassaret.
17: Encara va de ressaca, la Quica Nassaret. És la més fiestera de totes.
13: Crec que va arribar de ressaca, Quica Nassaret, al Barça. Sí. I, per cert, potser no s'escolta perquè parla un català perfecte, que és el primer que va demanar quan va arribar aquí.
14: Bueno, ara també, que em pregunteu, hi ha altres companyes, que se'n va l'Alexia Putellas, però hi ha altres companyes que també poden ser les líderes...
8: Les líders, no les líderes. El femení de líder no és líder.
14: Les líderes del Barça, no?
8: Les líderes del Barça, sí.
14: Per exemple, qui pot agafar la Aitana Bonmatí, per exemple?
8: No, deus voler dir Aitana Bonmatí.
14: Les dues, qualsevol de les dues, o Bonmatí o Bonmatí, qui agafi això, perquè clar, també té pilotes d'or,
8: sí, és home, boníssima. Sí, clar.
14: És com el Diego Armando Messi de
13: Diego Armando Messi, qui és?
14: No, de
8: sí, sí, al de final, futbol, sí.
14: Al final se'n van uns, però venen uns altres. No?
11: Sí. Molt bé. Per què no t'ho tatues?
13: En tot cas, aquest acte s'ha acabat i Alexia s'acabarà d'acomiadar de l'afició aquesta tarda, on juga l'últim partit de temporada, i també amb el samarreta del Barça.
8: Va, vinga.
13: Què passa?
8: Va al Barça. A quina hora parleu en aquest programa del millor club de la Lliga?
11: Per què vol parlar del Barça, vostè?
8: No, del Barça no. De l'Espanyol.
11: Sí, ara parlem. Sí,
8: ja en parleu massa del Barça, a RAC1. Que ja sabem què volen dir les sigles del RAC.
11: Què és?
8: Ràdio. Associació culer.
11: Home, no.
8: Sí, i tant. A mi el Barça em rellisca. Rellisca més que un holandès de 150 quilos baixant per un tobogant de l'Illa Fantasia.
11: Quina imatge tan poètica.
8: Sí. Parleu de l'entrenador de l'Espanyol.
11: Sí.
8: Manolo González.
11: Ara hem de parlar de Manolo González.
8: Manolo González, que bueno és. Sí. Després de la segona volta espectacular.
11: Home.
8: A la Lliga.
11: Espectacular.
8: Després de no guanyar un partit en 4 mesos i mig.
11: Bueno, no jugava.
8: Ha fet prou mèrits com perquè el renovin.
11: És
8: un aplaudiment.
11: No, home, no. A veure,
13: una bona notícia per l'Espanyol.
8: Fes-ho tu. Jo perd a la vora 5 mesos seguits i després a veure si et renoven. Fes-ho tu.
11: És veritat que Monchi,
8: és un gran mèrit.
11: Qui li pertoqui, confia en Manolo, l'ha renovat una temporada més.
8: Monchi i Manolo. Manolo i Monchi. Semblen un duet d'humoristes dels anys 80 del segle passat.
11: M&M's, eh?
8: Manolo i Monchi.
13: Els M&M's m'agrada bastant, eh?
8: Escolta, no hi ha ningú que em representi millor que el Manolo.
11: Ah, sí?
8: Sí, som ànimes bessones. Manolo González fa pinta també de resar el bufet lliure cartera dels hotels.
11: A veure, un moment. Vostè, en un entrenador que valora que tingui el colesterol alt...
8: Sí, o sigui, i que faci cara de ser respectat al vestidor de l'Espanyol.
11: Ja, bueno.
8: Que faci cara de ser el subcampió del concurs de rots al vestidor.
11: Què dius? Campió, eh?
8: Sí, uh-huh. El campió del concurs de rots deu ser, sens dubte, Quique García.
11: Sí, no
8: aquest
11: sé,
8: lampista no. De 53 anys que devia anar a arreglar unes aixetes al lavabo de l'estadi i algú el va confondre amb un futbolista.
11: Què diu ara?
8: Sí, estic convençut que Quique García va aprendre a dir l'abecedari tirant-se rots, sí, abans que dir-lo normal.
11: Bueno, deixa...
8: Que té el seu mèrit.
11: També, el seu mèrit, tant, té el seu mèrit. Sí.
8: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
11: Tot seguint la repassem.
6: No cal moure's de RAC1 per escoltar La Competència.
11: Això que dèiem fa, res, 4 minuts. Hi ha vaga de docents a tot el Principat, d'acord? Escolta, tota Catalunya
8: tot
11: en vaga.
8: Tot Déu fa vaga en aquest país.
11: Tot Déu, bueno, quan diu país vol dir Catalunya, no?
8: No, vull dir en aquest terruño.
11: El terruño.
8: Vull dir, en tot cas, això és què és?
11: El què?
8: És una república bananera, tot Déu fot vaga aquí, ja sabeu el que jo dic sempre. Això ho arreglo jo amb dos tricornios i carta blanca, eh?
11: Sí, home, no, però no funciona així, afortunadament. Manel.
8: Passa que avui, justament, els dos tricornios estan ocupats...
11: Buscant-se
8: entre ells les Sí, és que també s'ha de ser...
19: Avui hi ha hagut mobilitzacions arreu del país i n'hi haurà durant tot el dia, per exemple, a Barcelona, a Granollers, a Girona, a Tarragona, a Torredembarra o a Lleida, on 500 docents han tallat l'autopista 2.
17: Quants has dit? 500 o 200?
19: 500, 200.
17: 500, 200?
11: No,
19: 500, 200.
11: 500,
17: 500, 200 o 200, 500?
11: No, 500...
17: No, és que, ojo, eh? Diu 500, 200.
11: Sí, no...
17: 200, 500?
11: Eh?
17: 500 o 200? A veure...
11: 500, 200 són 700, però en tot cas, 500, 200 vol dir... 500...
17: Com és la llengua, eh? Podríem estar així fins a la una.
20: Sí. Sí. A mi em fa gràcia.
17: Què us agradaria, això?
11: No, 500, 200 sí. Són 500 més...
17: Ja ho sé, home, ja ho sé.
20: Ah, 500, 200 són 700, no?
11: No, ja ho he dit, que eren 700, però no, no són 700, són mestres. Mestres i professors. Bueno, felicitats. La vaga d'avui coincideix amb un acostament entre educació i els sindicats.
8: Sí, s'han acostat.
19: S'han acostat, sí.
17: Què els hi ha ofert?
11: S'han de reunir aquesta tarda.
19: Explico, el departament ha plantejat un nou complement salarial de 40 euros mensuals que ha servit per acostar aquestes posicions. Mm-hmm. De moment, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT, s'emplacen a continuar negociant i han mantingut la vaga d'avui.
11: Doncs ja tenim aquí el misteri.
21: Professor, de debò, bon dia. Hòstia, esperi que m'abaixo els auriculars, perquè han entrat els violins i ara mateix m'estan sagnant els timpans. Un agut, però que no l'havia sentit jo.
11: Això és que t'has netejat les orelles ben a fons.
21: Sí, taps de cera,
11: i t'estan entrant els violins, però fins al bulb raquidi.
21: Sí, totalment. Així han entrat els violins en el meu cap.
11: No, és bones i màgiques nits.
21: Què passa?
19: Fa greu per no molestar-te, suposo.
21: Ah, molt bé.
11: Efectivament.
21: No cal que baixi els greus.
11: No em molesten els aguts. Bueno,
20: greu de debò, eh?
11: Quin misteri, eh? Tot això de la negociació entre educació, els sindicats, oi?
21: Però quin... No en veu el misteri, vostè? No,
11: sembla que els han dit els mestres que es pagaran 40 euros més al mes i amb això, doncs, ja en fan prou? És la pregunta.
21: Ja en fan prou?
11: O sigui, mesos de protestes, carreteres tallades, insults, hasta contra els difunts, però 40 euros al mes i ja n'hi ha prou? Sí?
21: Bueno,
11: ho hem de deixar ara?
21: Són diners, eh?
11: Són diners.
21: 40 euros al mes...
11: Sí, però posa un 0 més a la dreta. Són més diners. Oh,
21: encara, home, sí, clar. No, 400 euros al mes són més que 40 euros al mes.
11: No, 400 per començar a parlar. És que, home, fitxeu-me, eh?
21: Això és com a les pel·lícules, eh?
11: Efectivament, el negociador del misteri. Jo tinc una empresa de lobby, el lobby de la por.
21: Que és negociar fent por.
11: És un misteri.
21: El teu interlocutor, amb amenaces.
11: Més misteris.
21: Ja el conec, jo, vostè.
11: Eh?
21: Ja el conec, conec els seus mètodes.
11: Sí, bueno, calma't.
19: Si l'altra banda no compleix les seves amenaces, què passa?
11: En quin sentit? Qui és l'altra banda?
19: Negocia, no sé.
11: Sí, bueno, pues portes uns amics que obliguen els altres a complir les promeses.
19: Uh-huh.
11: Que no les compleixen, portes més amics. que no les compleixen tampoc, bueno, convides els amics que convidin els altres a complir les promeses.
19: Clar,
11: és una negociació... Sí, és una negociació...
19: Exponencial.
11: Exponencial, efectivament. Moltes gràcies.
21: Escolti, diu que 40 euros al mes no són diners, vostè.
11: Sentim que n'ha dit l'Ignasi Fernández, que és el sindicat de professors de secundària.
22: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
11: Bueno,
21: hòstia, segur, no? Un moment, perquè això...
11: Primera, sembla que horitzontal.
21: Això sembla... Sembla que sortirà... Aquesta frase sortirà a selectivitat.
11: Efectivament.
21: La podem tornar a sentir, a veure si...
22: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
21: Una, dues, és un embarbussament,
11: tres,
21: no?
11: Sí, sí. Què fa?
21: Vuit. Què fa?
11: Negociació. Són vuit lletres. Negociació.
1: Efectivament, no és un acord, però podria ser el final d'un desacord, o el principi de l'acord.
21: Quina diferència entre el final d'un desacord
1: sí.
21: o el principi de l'acord?
2: És una línia molt fina, eh?
1: I estàs d'acord?
21: O en desacord, en aquest cas.
1: D'acord o en desacord? Com estàs? D'acord. Si tu ho dius, misteri resolt. Què més tenim?
21: Què més tenim? Doncs que a la vaga d'avui s'hi han afegit els docents de l'escola concertada.
19: Sí, reclamen que la jornada lectiva s'equipari a la de la pública, que es cobreixin immediatament les substitucions i que redueixin les ràtios.
4: Sí, bon dia, què tal, com esteu?
21: Bon dia, Nani Fornells.
4: Bon dia. Perdoneu, per això de la concertada ho heu de saber i us ho he de dir.
21: Què?
4: La concertada és la privada dels pobres. M'entens?
21: Que com dius?
4: Home, per favor. No, és que portem el nino de concertada. Mira, no passa res, has fet un pas més amunt a l'escala tròfica.
19: Però estàs a l'entresol.
4: Estàs a l'entresol i a sota tens tota la pública com piganya. Si caus, caus a la...
21: Van pessigant
20: el cul,
4: No, és que portem el nen a la concertada que... Les ràtios. Bueno, les ràtios, tu sí que ets una ràtio.
20: És com que sigui al final del desacord o al principi de l'acord, no?
4: Correcte. La concertada és l'escola aquella on porteu els vostres fills perquè no es barregin amb els nens pobres, però no teniu prou diners com per portar-los una privada com Déu mana, perquè es barregin amb els nens que són els fills dels fills dels que manen i han manat i manaran sempre, no? Bueno, o com fem els rics de debò.
21: Que els porteu a una privada.
4: Ni de conya, els portem a un internat. La qüestió és que no es barregin. Una mica de bombolla.
21: Sí.
4: Que els rics, que som l'1%, no parlem amb els nostres fills fins que tenen 40 o 50 anys.
21: Hi ha incomunicació aquí,
4: No, és vida. I aleshores ens diuen... papà, no? Anem a fer una excursió a Montserrat i tal. I, bueno, i aleshores, però, bueno, surt tot, no?
21: Surt tot, clar.
4: Bueno, a la vegada avui també s'hi ha d'afegir el sector del lleure.
19: Sí, treballadors de Fundesplai han tancat 6 cases de colònies. Diuen que necessiten viure, no sobreviure. Denuncien que cobren per sota del conveni i que no se'ls respecten les 12 hores de descans entre jornades.
21: Mare de Déu.
4: Sí. Ara què li passa? Vostè sentir lluitar pels drets i vostè li surt el tricorni i l'arma blanca. I la que no és blanca, la carta blanca, perdó.
21: Jo és sentir treballadors dels esplais i de les cases de colònies i dir... Mare de Déu. Mare de Déu. Tu.
4: Per què?
21: Home, resulta que diuen els monitors que necessiten viure, no sobreviure.
4: Com qualsevol treballador, com qualsevol persona.
21: Però què volen cobrar? Una gent que es dedica a picar de mans i a preguntar quines intoleràncies té la Martina.
4: No, home, fan
20: una mica més de caixó,
21: A tots aquests, els monitors d'esplai, a una mina de coltan els enviava jo. Que sàpiguen el que és treballar, home, per sí, favor,
4: vostè,
21: home.
4: Vostè quan és l'últim cop que ha treballat? És que, clar, toca't els...
21: Tres pometes té el prou.
19: Tres pometes té el prou, mira. Vostè ja no podria ser monitor de lleure.
20: Això seria un empelt una mica estrany, però vaja. Sí,
19: ha fallat l'entrevista per ser monitor de lleure.
4: Sí. Bueno, en fi, moltes gràcies i que vagi.
21: Farem una competició. Jo me posaré jo al mig, amb un mocador.
4: Sí?
21: I llavors haureu de sortir un...
20: Això és la prova del mocador.
21: De l'esquerra, sí. Un altre de la dreta.
19: Una de les dues que hi ha.
21: I llavors haureu de prendre amb el mocador i tirar cap a la vostra posició sense que l'altre us toqui. Una hora així,
4: No, però què diu?
21: I el monitor assegut en una butaca mentre tres menors d'edat l'estan ventant amb pai-pais. Si viuen com a reis. Jo només demanaria que s'infiltrin uns quants Mossos al món aquest del lleure.
4: Home,
21: els Mossos s'infiltren als instituts i a les escoles. No. Que vagin al món del lleure.
4: Sí, no.
21: Acabarien els Mossos amb una rasta...
4: Sí.
21: I amb una relació oberta amb una persona de gènere fluid. Va. Visca Catalunya lleure.
4: Sí.
21: Visca.
4: Bona nit, com esteu? Gràcies,
21: home.
4: Catalunya.
21: Bona nit, Toti Sardoi, el nostre cantant melòdic de capçalera.
4: Bona nit, Castellfollat de la Roca.
21: No, Castellfollat.
4: Ah, no hi ha hagut sort,
21: T'has equivocat, és una lletra, el que fa una lletra.
4: El que fa una lletra, ficar-la o no, per una lletra,
21: Sí,
4: a tots ens ha passat.
21: Castellfollit de la Roca, un poble fantàstic.
4: Molt,
21: la Garrotxa.
4: Perfecte, de seguida estem per tu. Però ara ha arribat l'hora de la música.
21: Ah, sí?
4: Sí, i tant que sí, ha arribat l'hora de la passió.
2: Ha arribat l'hora de ballar molt apretats. Ha arribat l'hora de suar.
21: Sí, que sí, s'entén.
2: L'hora de pensar. No sé si estic suant per les natxes o si m'acabo de pixar pel cul.
21: Ah, Oti, sisplau.
2: Aquesta hora que tant ens agrada.
21: Estalvia't segons quines imatges.
2: Ha arribat l'hora de que tu i jo, nena, entelem el cotxe.
21: Però a qui li parles?
2: Però vigila, perquè el cotxe no és meu. Me l'ha deixat la meva ex. I a darrere hi porta la cadireta del nen. Però no pateixis, baby. El nen no és meu, en principi.
21: Hòstia, Oti.
2: Ja sé que costa posar-te calenta com mirant una cadireta.
21: Però a qui li estàs parlant?
20: Sí, és
21: veritat. A qui li parles?
2: A la dona, en general.
21: A la dona, en general. A veure si pesques alguna cosa.
20: Però és molt genèric. O sigui, és molt concret per ser molt genèric, això.
2: I si som a la costa, anirem a un ombelé i farem l'amor a la coberta. Fins que vingui el propietari del velé i ens faci fora. Eh? Amor pantalant.
21: Però tu et sembla que això...
2: Amor bitxero. Amor defensa.
21: Tu et sembla que això és romàntic, anar a robar un velé.
2: A robar no.
21: A robar no, que te'l deixin.
2: No, tampoc.
20: Bueno, no, perquè entenc que el velé no te l'endús, no surt del pantalà. O sigui, tu vas allà, fas l'amor, i quan vingui el propietari, o et fa fora, o s'uneix a la festa, o el que sigui.
21: I a partir de 24 hores ja no et pot desallotjar.
2: Exacte, ja queda consolidat com a propietat.
21: Ja. Bueno,
2: gràcies, Castellfollat de la Roca.
21: Otis.
2: Som molt lluny del mar, però no passa res.
21: Oti, sisplau, entenc que vens a cantar.
2: Vinc a
21: avui.
2: Cantar.
21: Vens a cantar.
2: Sí, a presentar el meu últim hit, una cançó escrita, composta, amb caracteritzada per mi i la meva germana Maica Sardolla, tot i que ella només apreta el botó de play, i no sempre ho fa bé.
21: Bueno,
2: Maica Sardolla, la meva germana, sempre amb nosaltres i en esperit. És una cançó dedicada a la mestra que fa vaga, la dona que lluita pels seus drets i es titula Dona Baguera. Baguera, com la pantera de...
21: No, la pantera del llibre de la selva era Baguera.
2: Baguera. Dona Baguera.
21: Dona Baguera.
2: Dona que fa vaga.
20: Potser és la pronúncia correcta,
21: Celebro,
2: ja ho sé.
21: Celebro que vinguis amb una nova cançó, Otis. Ara feia dies que no et sentíem.
2: Jo també ho celebro.
21: Per això estàvem tan tranquils.
2: Que t'escriu la lletra.
21: Però bé, si no hi ha més remei, la sentirem, però serà després d'uns quants anuncis. Ara tornem.
3: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
5: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
23: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
24: Compres l'entrada, ho dones tot i... Gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
25: Estan tendre amb mi, sí.
26: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
25: Crec que m'he enamorat.
26: Normal, amb aquests preus.
25: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
26: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
27: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
28: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
29: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
30: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
31: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinarihub.com.
0: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
6: Jo tinc al cap tota l'estona això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
14: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
14: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
13: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
15: I en expirar deixar manar tot allò que ens pesa?
16: Les notes del nen, les obres a casa...
15: El manteniment del cotxe...
16: Ah, no, això no és cap càrrega.
18: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
32: Peugeot.
33: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
11: I el tornem a ser aquí, això és la competència RAC1. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
34: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és Verisure, sí. Que sí, doncs ara us explico per què. I és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir. Així que recorda-ho, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
11: Aquesta claríssima.
21: Gràcies. Va, que continuem avui amb Noti Sardoia, que ens visita per parlar de la vaga de mestres. Ens tenies preparada una cançó dedicada avui a la mestra que fa vaga.
11: A la mestra Baguera, gràcies, mestra Baguera, de Sant Andreu, de la Marca, de tot arreu.
21: De la Barca, de la Barca.
11: Perdó, que s'he follat, m'he equivocat bé.
21: No, ho havies dit bé, ho havies dit bé. Endavant, quan vulguis, amb la cançó.
11: Endavant, dona Baguera.

0: Grada i gorda. Ves el respecte. Ei, sí, tu, dona que fas vaga, gràcies per lluitar pels drets de tots. Ara, de moment, lluites pels seus drets. Però tots ens sentim representats per aquesta vaga. Tots voldríem tenir 2 mesos i mig de vacances a l'estiu i 2 setmanes al Nadal i una més per Setmana Santa. Però vosaltres us ho mereixeu, mestres i professors, perquè eduqueu i aguanteu els nostres fills, que és una tasca molt desagradable. A mi no m'agraden gaire els nens, la veritat sigui dita. Sempre tenen molt.
1: Bueno, Otis, va, vés acabant.
0: Faig una crida als pares de part dels mestres. De tant en tant podeu eixugar els mocs dels vostres fills, sabent que vosaltres hi esteu acostumats i ja no ho veieu. És com el nacionalisme, que al final, pues, si el tens, ja no el veus. Però la resta de gent no en tenim cap culpa dels vostres mocs. Ah, si se refreda molt, vesteix el nen, sisplau.
1: Vesteix-lo, sí. Vesteix.
0: Gràcies, dona vaquera.
1: Gràcies a tu. Gràcies a tu. Anem a publicitat, ara tornem.
0: Tornem a seguida.
2: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
4: Mira, mama, un estel fugat.
5: Demana un desig, corre.
4: Vull viure unes colònies així tots els estius.
6: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es. Matriarcado, tradición y poder.
10: Yo cuido de mi familia, nena. Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
9: Presentada en los festivales de Málaga y en el Barcelona Film Fest. Mallorca Confidencial. 29 de mayo en cines.
11: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
12: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
13: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
12: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
14: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
15: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
16: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna.
17: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
5: Fes t'entendre amb mi, di.
18: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
18: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
18: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
19: Què significa formació professional? El diccionari diu, ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
21: Molt bé.
20: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
21: Perfecte.
20: Arribarem a tot?
21: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
22: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
23: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, actual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
24: I amb el Rasca Megamilionari també passa?
23: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada...